0: Gest Pro Drets Humans critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració. Auguren que l'aportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil.
1: Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la mobilització serà el dimecres 17 de juny. És la 12a jornada de vaga que el sindicat majoritari entre els metges convoca sense que hi hagi hagut cap reunió amb la conselleria per acostar posicions.
0: L'ocupació marca nous rècords a Catalunya després que al maig hagi sumat 50.000 nous contractes de treball. Ara ja hi ha gairebé 4 milions d'afiliats catalans i el nombre d'aturats també ha baixat. On més ha disminuït l'atur és el sector serveis, a les portes de la temporada turística d'estiu. El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que la setmana que ve facin la selectivitat a Barcelona o al voltant de Montserrat, que arribin amb molt de temps als centres on faran els exàmens.
1: Les proves d'accés a la universitat, que començaran el 9 de juny, coincidiran amb la visita del Papa a Catalunya i la mobilitat pot jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de les PAU, Rosa Pàmies Vila, assegura que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
1: La principal novetat de la selectivitat d'aquest any és que hi haurà detectors per localitzar dispositius com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons per evitar que els alumnes copiïn.
0: Esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB. Els blaugrana es podrien classificar dijous per a la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També aquest dimarts, derrota del Madrid. Madrid 97, Tenerife 98.
1: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina de Waterpolo al derrotar per 9-10 el Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
0: El Barça cobrarà 11 milions d'euros del traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
1: L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez per la seva incorporació com a entrenador principal per les dues pròximes temporades.
0: I al torneig de tennis de Roland Garros, Alexander Zverev ha superat Rafael Hodar als quarts de final del quadre masculí i s'enfrontarà per un lloc a la final al txec Jakub Mensik, que ha derrotat el brasiler João Fonseca.
3: Fins aquí les notícies. Tot costa.
4: La temporada del 10.
5: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
6: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
5: 10 temporades ja.
7: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
8: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Per molts anys i que en feu molts més.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Per exemple, el mes de novembre m'han contractat a un festival a Itàlia, sí. Tres caps de setmana amb la caravana.
3: Tres caps de setmana per Itàlia amb la caravana, sí. A fer màgia.
2: A Roma.
3: A Roma.
2: Concret, al mateix festival.
1: La caravana serveix només... És escenografia o t'hi pots estar?
2: No, és, diguéssim, a dintre té una grada, no hi dormo. Sempre, com per contracte, quan ens contracten, demanem hotel.
1: Val.
2: Som hippies, però...
1: No tant!
4: Va, Mercè, per la tele.
5: Ai, en Pau. Ostres. Ho fa, eh?
1: Si farà màgia o comèdia.
4: Mac,
1: i la maca. La maca. Vull parlar de la maca.
5: De
1: bueno,
5: la maca.
1: Si ens parlaràs tu de la maca.
4: Vinga, bueno, vaig, creu, arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
6: I visca el Baire!

0: Vicenza.
1: La maca té el seu origen a l'Amèrica Central. De fet, es diu hamaca perquè les primeres es construïen amb l'escorça d'un arbre, un arbre que hi ha aquella zona, que es diu hamac. Només hamac, eh? També s'escriu hamac, que és curiós. Hamac.
2: Hamac s'escriu amb hac.
3: L'arbre es diu hamac,
1: i s'escriu amb hac, amb la lletra H al principi, vull dir.
3: I acaba amb CH?
1: Acaba amb CH, sí, senyor. Només 5 dies després de l'arribada de Cristòfol Colom a les Bahames, el 1492, ell ja deixa constància de les hamaques en els seus escrits. Vull dir que és una cosa que el va impactar, a Colom. Llegim textualment, escrit per Cristòfol Colom, eh? Nosaltres ho llegirem en català, ell ho va escriure en castellà.
3: En castellà ho va escriure?
1: Sí.
3: En Cristòfol Colom era català. Bueno, va sortir de pals.
2: Bueno, però va anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català. Bueno,
1: de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
2: Que maco.
4: Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
1: Exacte.
5: No? Tu series famosa a tot el món, Mercè. Com la Betty la Fea series, una mica.
4: Tu què et passa, nen?
5: No, perquè...
4: No, a veure, què et passa? M'has de dir alguna cosa?
5: No, perquè a mi m'agradava Betty la Fea, però no és que fos fea l'actriu, vull dir, volia dir...
1: Era molt guapa, aquella
2: mossa.
1: La Betty la Fea era guapíssima, és veritat. Bé, tornem a la maca i als escrits de Cristòfol Colom. Llegim textualment el que va escriure, les seves primeres impressions sobre els indígenes de la zona. Arnau, sisplau.
6: Les cases estan molt escombrades i netes. Els llits són com reixes de cotó i la gent dorm en reixes entre els arbres.
1: Mira, es va deixar d'apuntar també, i tothom em mira amb cara estranya com si hagués vingut a colonitzar-los i a destrossar-los la vida. Són molt raros i parlen molt raro. Els ensenyaré castellà i els hi robaré els tomàquets. Postdata, potser també violo alguna mossa.
4: Oh,
1: sí, és ben bé que aquella estàtua que tenim a Barcelona, jo no sé si ens hauríem de replantejar una mica.
2: A veure, Peyu, ha descobert Amèrica, eh? Ah, sí? L'has descobert tu, Amèrica?
1: Ah, no. A veure, segurament era un gran navegant i un bon explorador.
2: Però... un saquejador i un violador i un colonitzador.
3: No, a veure, s'ha de separar l'obra de l'artista, eh?
1: Sí. Passa que en aquest cas a mi em costa saber què és l'obra, exactament.
3: A mi també em costa.
1: Jo la trauria. A més, està apuntant Amèrica malament. Senyala Itàlia.
2: És veritat.
1: Està assenyalant Itàlia. En fi, al segle XV, Cristòfol Colom i altres colonitzadors fan arribar les hamaques a Europa i s'incorporen, sobretot, els vaixells mercants i militars.
3: Fixa't.
1: Es veu que quan hi ha mala mar, amb la hamaca, doncs segueix el moviment del mar i fa de més bon dormir que no passi t'estires a terra directament.
2: Ah, clar. Fa una mica així com de nana.
1: Clar,
2: no? Quedes allà, clar. Agafes el son.
1: Sí, senyor. Jo ho ficaria als avions, això, saps?
4: Sí, els avions, així, en comptes d'anar així estrets i... No?
1: Clar,
4: i aniríem penjats.
1: No et maregeries. Et penges amb hamaques.
4: Clar.
2: Sí.
1: Així, l'avió, jo no he estudiat física, però si vas penjat del sostre amb una hamaca, quan l'avió gira de cop...
4: Clar.
1: Tu deus quedar plom.
3: Hòstia, és igual.
1: Has quedat recte.
2: Hòstia, és bona aquesta.
3: Avui podríem posar més gent, a més a més.
1: Clar, tots penjats.
4: Que dos pisos.
1: I en un moment donat, si fas la maca d'una tela resistent, si has de fer un salt d'emergència, agafes una, bueno, amb una mà a cada punta i tens el paracaigut.
2: Home, sí, quina seguretat que ens dona això, Peyu.
3: Això hauríem de patentar-ho, eh?
4: No ho digueu gaire fort, que Ryanair us agafa la paraula.
1: Més seguretat de la que hi ha ara.
2: No, sí, és veritat.
1: Perquè jo, quan veig les explicacions aquelles d'aquell noi, penso, bueno,
2: Gràcies. Gràcies, ho fes-ho tu.
1: Carles Xuriguera, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, una persona que ha fet del carrer la seva universitat i del nas de pallasso una forma de vida. Segons el seu epígraf, ell és caricato i excèntrico, però realment la seva feina consisteix a fer aparèixer somriures entre el públic més exigent de tots, la canalla.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Pau Segalés! Visca! Pau, què has menjat avui per esmorzar?
2: M'ho tenia preparat, això, sí? El que passa que al final m'he despertat sense gana.
0: I no has menjat?
2: No he menjat, he fet un cafè i una magdalena de Cuenca.
0: De Cuenca?
2: De Cuenca, que vaig estar de gira la setmana passada per les Espanyes i...
3: Sí. I t'aguanta, la magdalena?
2: Aguanta, de moment aguanta. Els nervis, la pressió, però bé.
4: I per què té d'especial una magdalena de Cuenca?
2: No, que la vaig comprar allà, sincerament. Vaig comprar coses per portar a la família
5: però
2: i...
5: Què tenies preparat, però, per dir-nos?
2: No. Que... Vaig comprar ahir pernil per fer un pa amb tomàquet amb pernil i al final...
3: Magdalena de Cuenca.
0: Ja està bé.
3: La vida del pallasso, també.
2: Sí, també.
0: Eres a Cuenca la setmana passada.
2: A Cuenca. Vaig estar el dissabte a Mallorca.
0: Sí.
2: Dimecres tenia una actuació a Càdiz.
0: Sí.
3: Collons.
2: I després de tornada ja vaig passar per Cuenca, ja que estava molt lluny. Dic, mira, aprofito per anar a veure uns amics.
0: Molt bé, ja molt bé. Sí, sí, en quins escenaris et vas moure? Al carrer?
2: El festival a Mallorca era com un festival de microteatre, com si fos un correbars, però en comptes d'anar a veure espectacles... O sigui, en comptes de veure en bars, són espectacles en cases privades, un recorregut.
0: Ah.
2: Jo estava en una casa...
3: Cases privades?
2: Privades, sí.
5: A on, això?
2: A Sarracó.
5: A Sarracó.
2: A prop de Sant Telm.
5: Que bo.
2: Una zona rural increïble, sí. I a Càdiz, el Festival Internacional del Títere de Càdiz.
0: Del Títere?
2: Del Títere.
0: Mira, i a Cuenca era veure uns amics.
2: A Cuenca uns amics, visitar uns amics, sí.
5: I a comprar magdalenes.
2: I a comprar magdalenes, exacte.
0: Quan vas descobrir que volies ser caricato i excèntrico, que et volies dedicar a aquest món?
2: És una cosa que tampoc vaig decidir, la vida m'hi ha anat portant així. Vaig començar de Mollet del Vallès.
0: Mollet del Vallès.
2: Sí.
0: Llavors et cries a Mollet.
2: Em crio a Mollet.
0: Allà amb els amics, tu què faràs? Jo estudiaré ADE, jo faré no sé què.
2: Jo vull ser mago.
0: Mago, eh?
2: No. Vaig entrar al món de la màgia als 5 anys gràcies al meu pare, que bueno, em va com així introduir com a afició. Els meus pares han tingut sempre un negoci familiar a Bodega Segalés.
0: Sí.
2: És una institució, a Mollet del Vallès.
0: Bodega Segalés.
2: Bodega Segalés.
3: Conegudíssima.
0: Sí?
2: Que estan recient jubilats de fa uns mesos.
0: Mira, home, enhorabona. Podran descansar, també.
2: Podran descansar, ja els hi toca. Sí.
0: Llavors no tens res a veure amb els autobusos, eh?
2: No, és a mi, Segalés. Autobusos a mà, però sempre... Segalés. M'han escrit de tot. Una vegada un diari León em van posar Pau Senegalès. Sí, em van canviant cada vegada. Sí.
0: Pau Senegalès és un bon nom artístic.
2: Em veure entrar i, bueno...
0: I has estat a Senegal, en Pallassos sense Fronteres?
2: No, vaig estar a Libèria, al costat fons d'anys. Sí.
0: Com és això d'actuar en aquests països? Quan...
2: Una passada.
0: Sí?
2: Una passada que el cervell no és capaç de processar tota la informació del que està passant.
0: Perquè tu arribes allà... Qui organitza això? Com, perquè sempre sentim parlar sempre Pallassos sense Fronteres. Però de cop i volta és per què anem allà, en quin context, hi ha un contacte, allà saben que arribareu, no ho saben?
2: Allà
0: hi ha un cartell al poble?
2: Clar, no. Allà tot, diguéssim, es gestiona des de l'oficina de Barcelona i amb diferents contraparts, que pot ser a vegades ACNUR, UNICEF, contraparts locals, que ells ens munten directament les gires allà. Uh-huh. Nosaltres, quan arribem, ja sabem exactament on ens allotgem, quins dies actuem i tot plegat.
0: I llavors la canalla del poble...
2: Sí.
0: Com se n'assabenten que arribeu?
2: Clar, els veuen arribar, de cop som els bitxos raros allà. De cop, imagineu-vos, ara l'última expedició va ser al novembre, que hem estat a Etiòpia, frontera amb Sudan del Sud.
0: Etiòpia.
2: Etiòpia. Clar, ja de cop arribes, clar, probablement és la primera vegada que veuen a un blanc, d'entrada, i no saben el que és un espectacle, és que és...
0: Perquè no aneu a llocs precisament turístics, dic.
2: No, al contrari.
0: Déu-n'hi-do. Ara estem veient imatges aquí, que, bueno, clar, això és un descampat, i vosaltres aquí al mig fotent-li.
2: Aquí al mig. Bé. I vam arribar, per exemple, en el cas d'Etiòpia, a 25.000 persones en 8 espectacles.
0: Hòstia!
2: Sí, hi havia espectacles que arribaves allà de cop i un corro de 4.000 persones.
0: Un corro de 4.000 persones és difícil de fer,
5: Oi tant que és difícil.
3: Colló.
2: Sí.
0: Aquí la liaries una
5: aquí
0: mica.
5: Aquí no el fas, eh?
0: Aquí no, eh?
3: Aquí
2: riscos laborals.
3: No? I públic entregat. Vull
2: entregadíssim,
3: que...
2: entregadíssim. Ah. Sí que hi ha moments fins i tot que s'ha de parar l'espectacle com per conservar una miqueta...
3: L'ordre.
2: Sí.
0: Ningú crida en espanyol, que no s'entén.
2: No, que va, ja no.
0: Escolta, llavors dèiem com t'hi aficiones, com hi arribes aquí?
2: Clar, això, el meu pare era aficionat i de cop hi havia un festival a Badalona que de fet es segueix fent, que fa molta il·lusió que l'he inaugurat aquest any, el Festival Lichang, de màgia, doncs ens portava allà tota la família a veure els espectacles de petits i jo vaig quedar flipat de dir, hòstia, això, m'agradaria algun dia dedicar-me a això o aprendre. I amb 9 anys ja en sabia més que el meu pare... I a poc així em van començar a portar la Societat Espanyola d'Il·lusionisme a Barcelona, a la SEI. I allà, doncs, bueno, els meus primers contactes amb les cartes, persones que ja entenen una miqueta i això. Uh-huh. I a partir d'aquí, sense drama, vaig començar a fer espectacles, entrar en el circuit de festivals i
0: t'has anat especialitzant, però, en fer màgia al carrer, no?
2: Faig al carrer, faig sala, també. Ara, de fet, estic en un projecte que vaig estrenar fa uns anys, també, que m'he construït una caravana, que és un teatre per dins.
3: Ah, mira.
2: I la gent entra dins del teatre. Hi caben 16 persones.
0: 16?
2: 16.
3: Que no són 4.000.
2: No són 4.000. Són 16, però, clar, a vegades és arribar a fer 8 funcions en un dia.
5: Collons, esclar.
2: Van passant i tot. I...
0: Déu-n'hi-do. Ja es veu que la mentalitat de negoci no la tens, eh?
2: No. Que també justament havia de fer l'estrena el juny del 2020, que per un tema no va poder ser el final.
3: No va poder ser.
2: El que semblava una idea brillant de ficar 16 persones en un espai tancat, de cop.
5: Eren masses, fins
2: i tot. També
0: poden ser 16 persones que paguin 1.000 euros.
5: És que anava a dir, no has portat el preu de l'entrada. Potser és molt més llest que tots els que estem aquí junts, eh?
2: Ara, molt content, per exemple, a més de novembre m'han contractat a un festival a Itàlia, 3 caps de setmana amb la caravana.
0: 3 caps de setmana per Itàlia amb la caravana a fer màgia.
2: A Roma.
0: A Roma.
2: Concret, el mateix festival.
3: La caravana serveix només... És escenografia o hi pots estar?
2: No, és, diguéssim, a dintre té una grada, no hi dormo. Sempre, com per contracte, quan ens contracten, demanem hotel.
3: Val.
2: Som hippies, però...
3: No tant!
0: Escolta, costa cada vegada més sorprendre la canalla, ara que estan tan avasats als mòbils, les noves tecnologies, i estan molt ficats amb tot això... La màgia encara els sorprèn?
2: Jo crec que és justament el contrari, que si algú com... Jo sempre faig la comparació de la màgia de prop amb el folk, que és com la cosa més autèntica, que no et fa falta cap filtre de cap pantalla, que és el que estàs veient, la realitat.
3: Uh-huh. I si li costes una mica el folk...
0: Ja. Sí, encara és més real.
3: Sí, és tan real.
0: Escolta, entenc que és una manera de viure també la teva feina.
2: Sí. Perquè,
0: vas amb aquesta maleteta.
2: Vaig amb aquesta maleta tot arreu.
3: És guapa, eh?
0: Ha vingut amb una maleteta.
2: És guapa. Sempre porto aquí tot de coses.
0: Sí.
4: És com de metge d'abans.
0: Sí, una mica.
2: Això va ser una expedició al Marroc, en Països Sense Fronteres, del 2024, que ho vaig veure allà, i va ser com... Fes veure que no t'agrada, però per dins estava saltant com un nen petit de dir, és que he trobat la maleta. Sí.
0: Escolta, t'ha fallat mai un truc en directe?
2: Sí, falla, però clar, tinc l'avantatge de que jo sóc l'únic que sé el que passarà. Uh-huh. Llavors, pots sempre com intentar encaminar-ho i tal, i moltes vegades reencaminant acaba sent el truc més bo que originalment.
0: Clar.
3: Jo ho faig amb la vida, això.
2: Sí. També.
0: Escolta, i en les festes ho fas servir, en les festes privades? Perquè això, jo sempre he pensat, si sapigués fer màgia...
5: Home.
0: No?
5: Yeah.
0: Home. Per distreure els amics...
2: Sempre porto, però clar, com que la gent ja ho sap, ja em coneix, ja em refereixo... Abans sí que era el típic pesat, una miqueta de petit, d'allò, us faig un truc, i ara ja intento com esperar-me i que la gent mateix m'ho demani.
5: També vaig aprendre a fer un truc, que em van ensenyar, i vaig estar 2 mesos... fins que a casa meva em van dir o pares, sisplau, o marxa de casa.
2: Quin era? Per...
5: És que no me'n recordo. El MacPot m'ho va ensenyar i em vaig tornar boig, però vaig ser molt pesat, ho reconec.
0: Escolta, i això d'actuar per canalla, la canalla sempre són... Perquè sempre els idealitzem una mica, no? Són molt macos i el somriure dels nens és l'autèntic i tal. Algun d'idiota també n'hi deu.
2: Sempre. Com de tot arreu, però ens quedem sempre com amb lo general. De que...
0: Però et pot xafar un espectacle, un nen idiota.
2: Sí.
0: No?
3: Però tu mires el nen idiota, mires una mica més enrere i el pare
5: idiota.
2: Sí, que el pare...
3: O veus el pare.
5: I el pare idiota.
0: Però t'ha passat pujar un nen voluntari i que sigui un nen que dius, hòstia...
2: M'ha passat de tot.
0: Ja.
2: O sigui, penso que són molts anys recorrent escenaris i al final, doncs, com tots els que em dediquem a l'espectacle i fem servir voluntaris, que...
0: Clar.
2: Hi ha vegades que tens molt ull i dius, mira, serà justament aquest, perfecte, i altres que dius, hòstia...
4: Sí. A més, amb la màgia sempre passa, no? Això una mica, que la gent com que vol posar-te a prova. No? Vaig espallar-li el truc. Segur que jo m'ho sé.
2: Que també és un perfil d'espectador que m'agrada molt, perquè a la campanya és aquell, jo veig algú cada cop, és com, no, sóc ascètic, jo la màgia no, d'això, aparells.
0: Clar.
2: I de fet, jo, un piropo recurrent, una floreta recurrent que em diuen, que és, ho diu als mags, però m'encanta el que fas.
0: Mira.
2: I això és com, uau, que bé.
4: Està guai.
0: Escolta, Pau, ens podries ensenyar un truc?
2: Ensenyo un?
0: Un truc, sí. Així se'n fa el pot tornar a donar pel sac a la teva família.
2: He pensat que potser, en compte d'encer-vos un truc, el que faig directament és explicar-vos en un perquè el feu a casa vosaltres.
0: Clar.
2: Aquí?
0: Et pots posar aquí a la meva taula, tu agafes el protagonisme i jo m'espero aquí.
2: Perfecte. Pots seure aquí de convidat, si vols.
6: Sí, jo faré de convidat i tu ens expliques com ho fas.
3: Clar, passa que no el podrem fer a casa, però el sabrà tothom.
6: Sí, no passa res,
3: Vale.
6: Oi, no havia segut mai aquí.
3: Sí, està bé, eh?
5: Així és que... És còmode. Què has menjat per esmorzar?
0: No, res, jo. Pa amb tomàquet amb embotit. S'està bé aquí. Aquí s'està, però es cobra més allà.
5: Sí.
0: Pau, aviam.
2: Que t'aparto aquí una miqueta.
0: Sí, és igual si aquests papers són atrets o no llegeixo mai res.
2: Ja s'ho ha fet seu. Ah, però m'he de dir que he portat esmorzar, no només per tot vosaltres, o sigui, pel públic també.
0: No els hi diguis, hòstia. És que ha portat uns croissants molt bons de Mollet,
3: sí.
0: I nosaltres no anàvem a dir-ho i quedant-nos-ho tot per nosaltres. I ara ho ha explicat i n'haurem de donar al públic, hòstia.
5: Jo n'he agafat un i he pensat, menjo un tros,
0: sí.
5: Menjo, parlava, i a la que em giro, el senyor Xuriguera ha agafat l'altre tros i ha decidit que aquell era seu.
0: També són uns croissants que...
2: Són densos.
0: Vull dir...
3: són molt bons, collons.
0: Amb el sucre no han mirat prim, eh?
3: No.
2: Doncs molt bé, us explico.
0: Què treus aquí, un drap de cuina?
2: Drap de cuina...
0: Una forquilla?
2: Forquilla i un ganivet.
0: Ah, mira.
3: Ara esmorzarem.
2: Bé. Aquí el seu és explicar-li al públic que es convertirà una forquilla en un ganivet.
0: D'acord.
2: Aquest és el truc, que no és molt espectacular, però...
0: Home, collons.
2: Està bé. Llavors, sense que ho vegi ningú, deixeu el ganivet sobre la taula.
0: La forquilla no l'ha de veure la gent.
2: No, el ganivet.
0: Al ganivet, d'acord.
2: Llavors, ho tapem així.
0: Amb un drap. Ara està tapant la...
5: Això, jo els de casa els diré, un moment allà al quarto.
0: Sí.
2: Clar.
0: Ja és una manera molt tonta de començar un truco, eh? Sí. Ara no mireu.
2: Si veieu que fa una mica de bony, que a vegades passa...
3: Sí.
0: S'arruga el drap. Ja està.
2: I dieu a la gent, convertiré aquesta forquilla en un ganivet.
0: Molt bé.
3: No pot ser.
5: Estafador.
2: Doncs deixeu just a sobre i comenceu a embolicar els dos cap a dintre.
0: Sí.
2: Sense que es vegi. Tingueu en compte que només ho sabeu vosaltres, això.
0: Sí,
2: llavors, emboliqueu, ja la cobriu. Veieu que s'ha transformat.
0: Ha girat el drap,
2: ja està. Important que no es vegi. Que no es vegi la forquilla, que tampoc es vegi.
4: Ah!
3: Què?
2: L'empeu.
3: Bravo!
0: Mira, escolta.
7: No, jo no suporto la màgia, però m'encanta el que fas.
3: Escolta'm una cosa. Les ampolles de vi aquestes em pots fer aparèixer tant desconvolt?
0: T'interessa.
3: És un truc que vull fer.
0: És per un amic. És que mentre estava fent aparèixer, bueno, hi havia un intercanvi entre una forquilla i un ganivet i de la màniga, mai millor dit, tot i que no em porta, s'ha tret una ampolla de cava aquí.
3: Sí, senyor.
0: Ha sortit,
2: molt radiofònic, aquest programa. Estava pensant, dic que bé, que volen els de casa...
0: És igual, la màgia per la ràdio sempre és estranya, però no passa res. No. Em quedo aquí, estic molt bé.
4: Doncs bé.
0: És molt més còmode.
2: Ja t'avui per esmorzar, Pello.
0: He menjat pa amb tomàquet i embotit. És que sempre menjo el mateix, soc molt poc original.
5: Anem a les preguntes de la barra.
0: No, fort aplaudiment per en Pau.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Hem tornat al format habitual, ja torno a ser al meu lloc. Anem a veure com vas de català, Pau. Et diré una paraula i quatre definicions. Si l'encertes, t'emportes una... Mira, vaig a fer-la aparèixer. Una llangonissa ral de Vinyó, gentilesa de...
9: Pere!
0: És que m'has deixat molts trastos aquí sobre. Forquilles, ganivets... La paraula d'avui és criassó.
2: Criassó.
0: A, criassó. Es diu de l'animal que ha nascut en captivitat, en un zoo, i que no es pot introduir a la natura perquè no podria valdre's per si mateix.
3: La girafa que hi ha al zoo de Barcelona, si la fots a l'Àfrica en dos dies seria morta. És una criassó, ja no s'hi pot fer res.
0: B, criassó. Sinònim de criaturam, conjunt de criatures, d'infants.
5: No hi ha res pitjor que els pares hippies moderns. Venen allà al restaurant amb tot el criació que es carden a córrer, entre les taules i van fent entre bancs els cambrers. Dona-li un mòbil al nano, com tothom, i que no emprenyi.
0: Hòstia. O C, criassó. Hortalissa que es cultiva a la primavera de forma semblant al cogombre, però que es menja cuita i té un gust molt més suau.
4: Per Nadal em vaig comprar una Thermomix i faig una crema de pastanaga i criassó que hi canten els àngels, tu.
0: A, B o C?
2: Diria que és la A.
0: La A...
2: La B.
0: És que ha portat tants croissants.
5: Sí.
0: Es veu un nano tan maco. I ens ha fet el truc.
2: És la B!
0: Em sabia greu no donar-te la llangonissa.
5: Tot i aquesta llangonissa amb aquells croissants...
0: Sí.
5: Saps?
2: Directe al lavabo, directe al lavabo.
0: Però és que... Pobre nano, s'ha menjat una magdalena de Cuenca.
5: Sí, exacte.
2: Us he portat uns petits detallers.
0: Més coses. Oh,
2: més coses, sí. Hòstia,
5: ara ja ho fa perquè li dono un abraç a llangonissa.
2: El maletí està per aquí.
0: El maletí, eh? On l'has deixat, el maletí? No ho veig, el maletí. Què n'has fet?
2: Ah, fes-lo per allà.
4: A veure, a veure.
0: Oita, aviam. Ai, pots obrir. Hi ha nassos de pallasso.
2: Molt típic. Aquí, gentilesa de Pallasso Sense Fronteres.
0: Molt bé.
2: Això és un programa d'un festival que, de fet, ja ha passat. Avui estem a 2 de juny. Això va ser el cap de setmana passat, el 29, 31, Mollet, va anar perfecte.
0: Va anar bé?
2: Va anar perfecte, sí,
0: sí, sí. Uns nassos de pallasso, ja ens els repartim.
2: I un llibre, també, que m'han donat des de l'oficina de Pallassos Sense Fronteres.
0: És que, guaita, quant de fato, aquest nano, guaita, guaita. Riures i emocions és un llibre de Pallassos Sense Fronteres. Col·laboreu amb aquesta gent, home, seguiu-los, que val molt la pena el que fan.
2: Si investigueu a la web, clowns.org, potser trobareu allà més informació i tot.
0: Molt bé, Pau. Mercè, vull parlar de la maca.
4: Va, parlem de la maca.
0: I deus haver dormit amb alguna maca, també.
2: Alguna vegada.
4: Sí, dorm bé a la maca.
0: Depèn.
4: Però mira, us donaré alguns consells de com s'instal·la una maca i com t'hi has d'estirar, perquè la majoria ho fem malament.
0: I dos persones va molt malament, eh? Perquè conflueixes al mig i sues tots dos d'un costat.
5: Això segons aquí...
4: A veure si t'ajuda els consells que et donaré.
0: A veure, Mercè.
3: A veure, digues.
4: A veure, estirar-s'hi és fàcil. Bueno, fàcil. Sí, és fàcil. És relativament fàcil. Però bé, no tant.
5: T'has d'estirar a sobre la maca.
4: Sí.
5: Perquè si t'estires a sota, llavors és un sombrejador. Saps què vull dir?
0: És un toldo.
4: Que
0: n'hi ha
4: gent...
0: És un toldo.
3: Ja. De tota manera, si no et saps estirar amb una maca, poca cosa pots fer en aquesta vida, no?
0: Correcte.
4: No he caigut mai d'una maca. Jo alguna vegada he caigut d'una maca, allò que fas la volta i pam, a terra, és igual. En fi, us hi estireu a sobre, però no s'ha de fer exactament en la mateixa direcció que la maca.
0: Ah, no?
4: El que has de fer és posar-te en diagonal. O sigui, els peus en una banda, però en diagonal. Perquè així la curvatura de l'esquena no és tan pronunciada. Queda una mica més recta.
0: No és cap tonteria, eh?
3: No, però això no ho he fet mai, jo.
0: No, ningú.
4: No, per això us ho explico, perquè sapigueu coses, hem vingut a aprendre coses, no, aquí. L'ideal és penjar-la entre dos arbres que estiguin a una distància entre 3 i 5 metres.
0: Sí.
9: Ok, i quina alçada, Mercè, que m'ho apunto, també.
4: Apunta tu. La teoria diu que entre 1,5 i 2 metres de terra.
3: Bueno, que si
10: què dius? Jo no arribo.
4: Home, no, però no l'has de posar tensa.
10: Ah,
3: vale.
10: Si ha d'arribar...
5: Una mica que faci així. Sí. Una alçada que si caus no et matis.
4: Exacte. No l'has de tensar fort entre els dos arbres, s'ha de deixar penjada de tal manera que la corda formi un angle de 30 graus.
0: Déu, necessites la caixa d'eines per posar la maca.
5: Sí, no, jo m'estiu més dormir amb un llitet. Que tanta merda aquí que sí.
0: Trobo que hi ha molta teoria.
3: Exacte, hi ha molta teoria.
4: Jo no sabia que hi havia tanta teoria.
0: Hi ha molta gent que...
3: Tanta merda, no.
0: Molta gent que té...
5: Volia dir tantes merdes, has de fer així, l'alçada, no sé què, collons, dormir. Dormim, ja està.
0: Està.
5: Tan complicat dormir.
0: En tens de maca, tu.
5: Tres.
0: Sí? Digues la veritat.
5: No en tinc. Foto pinta de tenir maca.
0: No n'estic com mai.
5: Per pujar ja soc el típic que fot un genoll a sobre, em dono la volta i quatre punts al front. No en tinc de maca.
0: Està molt idealitzat, lo de la maca, també. Perquè llavors, quan ho proves...
3: No, però és que ara jo vull provar de la manera que diu la Mercè.
4: Clar, diagonal ho heu de provar.
5: Heu fet mai l'amor a dalt d'una maca?
0: No.
3: Heu fet mai l'amor?
4: A veure.
5: No,
4: dic que no, però que no és mal plan, perdona.
5: Un s'ha de posar de diagonal, l'altre diagonal.
0: Has fet mai l'amor sobre la maca, tu, Pau?
2: No.
0: Ja,
5: veus? No trobarem ningú, eh? No trobarem ningú.
0: Del públic, algú ha fet l'amor en una maca? No, tampoc, eh? No, gent molt convencional.
2: Jo he fet l'amor a una maca. Suposo. No sé si ho has fet, fa de mal dir.
0: Fa de mal dir.
4: Arnau,
7: jo en una ocasió vaig fer l'amor a una maca.
5: És un poeta. És un poeta.
0: De veritat.
4: De veritat.
10: Escolta, puc fer-li una pregunta al Pau?
0: I tant, home, endavant.
10: Sí, és que el Pau, tu també ets músic.
2: També soc músic, sí.
10: Toca la guitarra i en Pallassos Sense Fronteres feu servir la música.
2: Sempre.
10: Sí, toques també.
2: Toco també, i és que a part és com que totes les, diguéssim, coses que vaig acumulant durant la vida artístiques, de cop en Pallassos tot té sentit. Aquí dins de la mateixa maleta hi ha un acordió així, masses de malabars, de tot, de tot.
7: Tot això en aquella maleta?
2: En aquella maleta no, després porto... Porto, diguéssim, coses més grans després, però el petit intento concentrar-ho aquí.
0: Bé. Pau Segalés, anirem seguint allà on vagis.
3: Oh,
0: moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
11: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. I potser algun director de cine et proposa fer-ne una pel·lícula.
0: Arnau Tordera, Laia Gluck, La Maca. Música relacionada amb la maca.
12: Oh, Peyu!
0: Ai, Déu.
12: Potser que facis un baldeio.
0: Déu meu.
7: Portàvem una bona estona
0: assajant,
7: trobar una paraula... No, assajant ja sabis que no.
0: És que és difícil de rimar, Peyu?
7: Ostres, és complicadíssim.
5: Hi ha hagut un moment que tot l'equip està...
7: He demanat alguna paraula que rimi amb Peyu...
0: Baldeio.
7: Han estat una hora pensant i al final la Mercè ha buscat per internet i...
4: No, no, això no ho... Ho he preguntat a ChatGPT i no em re, cap rima. I al final he pensat una paraula que deia la meva àvia, que és Baldeio, que és netejar.
7: Sabies de popular.
0: Fer un Baldeio.
7: Home, doncs, la maca, tota l'estona parlant de la maca, jo, com us he comentat, doncs sí que vaig tenir un idil·li passat. I a part d'això, doncs, em projectava a mi mateix estirat sobre la maca en un capvespre, escoltant una mica de reggae i fumant un bon canuto de Maria.
3: A veure, aconseguiran que ens taquin el programa.
7: Estava bromejant, Xuriguera. La veritat és que jo mai he fumat. Els pares van insistir-hi, però jo sempre vaig a renunciar. En fi, avui...
4: Així t'has quedat.
7: Avui parlem de reggae català.
0: Reggae català.
7: Sí, sí.
4: Reggae.
13: Reggae. No s'enfaden, els jamaicans s'enfaden. Ah,
7: d'acord. A mi m'agrada reivindicar la paraula reggae. Sí. Però, en tot cas, serem una mica pulcres en aquest cas.
0: S'ha de dir reggae.
7: Algú li agrada que es digui reggae.
0: Algú.
13: Sí, no, no, de debò, eh? Que...
0: Vale, no, no, cap problema.
7: Som-hi,
0: endavant.
13: Començarem amb uns autèntics...
0: Veig...
13: Que, tio, ens hem de compenetrar, no em pots
7: venir a perdona, és que...
0: Igual que hi ha gent que ens escolta des del País Valencià, em consta també que hi ha molts de jamaicans.
13: Sí, sí. Uns rastafaris allà escoltant-nos.
7: Doncs per ells, fem-ho per ells,
13: som-hi. Començarem amb uns autèntics clàssics d'aquí, de casa nostra, el grup barceloní Scatalà, que es van fundar l'any 1985 a Barcelona. I si bé és cert que el seu nom, Scatalà, ja ens parla explícitament del gènere que han cultivat de manera més recurrent al llarg de la seva història, que és l'escà, la veritat és que també han tingut contacte amb tot allò vinculat a la música de procedència jamaicana.
7: A un dels seus grans èxits, Rasta Blanc, ens expliquen a ritme de reggae com és la vida d'un rastafari barceloní, una nova espècie que ha aparegut a la ciutat i que ha adaptat els seus gustos musicals d'origen jamaicà a una ciutat mediterrània. Som-hi! Hey!
13: M'encanta aquesta secció.
7: Com es balla, això?

0: les modes evolucionaven i també la tecnologia musical. Així que a principis dels anys 2000, quan una servidora va néixer...
1: Calla,
2: no ho diguis, sisplau.
0: Que no ho deia.
3: No ha nascut ningú després de l'any 2000.
2: No.
0: Jo sóc l'única.
2: Em sé, és molt gros que hi hagi gent que parli i que hagi nascut...
3: Que parli.
2: És que condueixi tot, ja. Déu meu.
0: Doncs això, a principis dels 2000 van començar a aparèixer projectes musicals en els quals la base rítmica i harmònica no la interpretava un músic, en el concepte que tenim de tradicional, no?, de la idea de músic,
2: sí,
0: sinó que ho feia un DJ, un PD, un punxadiscos en català.
3: Eren els anomenats Sound System, i a casa nostra hi tenim un grup emblemàtic que va néixer com a Sound System, són els Pirats Sound Sistema, creats l'any 2002 a Sants, amb aquesta formació, un DJ i dos cantants. D'ells n'escoltem la peça Ja n'estic fart, publicada l'any 2013.

0: La passió per la música que venia de Jamaica no només va arrelar aquí a Catalunya. Al País Valencià també hi ha projectes destacats, com el grup Auxili, que es va fundar l'any 2005 a Ontinyent i és un dels màxims exponents d'aquest gènere en la nostra llengua.
1: Com passen tots els projectes que treballen en l'òrbita de la música jamaicana, no només fan reggae, sinó que també practiquen i s'endinsen en diversos derivats d'aquest gènere iniciàtic. Sí, com sigui, a ningú se li escapa que el reggae està connectat de manera indissociable al vici. I així és com s'anomena aquesta cançó d'Auxili, de l'any 2022, El vici.
2: El vici, eh?
1: Sí, però no el vici, diguéssim, de l'exaltació del consum de drogues,
2: no.
1: Sinó en aquest cas el vici de l'enamorament.
2: Ah.
1: Sona així.
3: Tinc

0: si parlem de reggae en català, no podem passar per alt un dels projectes que més feina ha fet a l'hora de reivindicar aquest estil, especialment perquè ho ha fet ensenyant-lo a les noves generacions.
1: Parlem del grup The Penguins, que cultiven el reggae per xics.
2: I tant.
1: Ja n'hem fet esment en alguna altra ocasió, aquí a La Renaixença, que és una banda formada el 2006 a Sant Feliu de Llobregat.
2: Ei, el poble de l'Àlex.
1: La pàtria de l'Àlex. Que abans et comptava si ho coneixes.
3: L'Eduard Pois era cap meu, del Cau.
2: Del Cau, eh?
3: És el saxofonista. De...
1: Oita, doncs.
2: Has sigut escolta, tu, Àlex?
3: Jo sí.
2: Ei, de quin color és el folar dels escoltes de Sant Feliu?
3: Negre i vermell.
2: Negre i vermell. Preciós.
1: Doncs el monitor de l'Àlex va tenir l'encert, conjuntament amb els seus altres membres de la banda, doncs, de mesclar aquest ritme tan suggestiu amb les cançons populars infantils de tota la vida. Escolteu això.

0: vols que...
1: Avui...
2: Al final, per fer reggae o reggae, no sé com ho hem de dir, és el ritme, bàsicament, sí, el que afecta,
3: sí,
2: no?
3: El beat, el batec, aquesta pulsació reposada, amb els contratemps accentuats, un ritme pausat i que t'encomani doncs, aquesta sensació una mica de placidesa.
4: Mm-hmm. Hem imaginat tot de xics fumats.
2: Sí. Sí. Tot de canalla.
1: Segur que hi ha gent que fa reggae que no fuma. Està com molt estereotipat.
3: Sí o no? Jo no, o sigui, no, tots els que he conegut que em fan fumen una barbaritat.
1: Mira, ara...
2: No ho sabem.
0: No ho pots desmentir, l'Aia.
1: Ara parlarem... Un moment. És que ara parlaré d'unes ties que són de puta mare i jo no les he vist fumar mai. Són ara les reines.
2: I que si volen fumar, que fumin.
1: Clar, també, però va.
3: No ho diguis.
4: L'Aia, estàs en un programa
1: d'humor.
4: Mercè, posa l'Aia. L'Aia.
1: Jo sempre m'indigno, Fel.
2: Va, no, és que no acabarem.
1: Sí, segueixo. Avui el reggae, el que us deia, lluny de ser un gènere oblidat, ha trobat nous camins on reivindicar-se, expressar-se i noves formes on encomanar aquest ritme pausat i gratificat que us deia l'Arnau. I un cas paradigmàtic és el que us deia de les reines que tenim avui aquí a Catalunya, que són les testarudes.
2: Les testarudes.
1: Tetes dures. És que jo sempre...
3: Què?
1: És que elles ho diuen de
3: broma. Demana respecte i llavors...
2: Exacte. Són amigues seves i diuen... No, són les testarudes, que no les tetes dures, home.
1: Perquè el nom porta a dir-ho, no us passa?
2: No.
1: No, tot el matí pensant, sobretot...
2: Jo pensava que els que havíeu nascut més enllà del 2000, això ho teníeu més net, ja, també.
3: Una banda de... Es defineix elles mateixes com a nou ties xulíssimes amb qui fer unes bones ballarugues.
2: Mira.
3: Un projecte recent, però que ja han publicat justament el seu primer disc. N'escoltem aquest single, Terra de Secà.
5: La terra és per qui la treballa, això sembla que no tothom ho sap. El bo de Martí...
1: Han publicat el disc el 26 de maig i l'han estrenat el 30, o sigui que fa res que l'han tret.
3: Fantàstic, un projecte estimulant, innovador, revolucionari i una bona notícia per la música en català.
2: Les testarudes. Que no...
1: Les què?
2: Les testarudes. Arnau, Laia, moltíssimes gràcies.

0: Què està sonant, Arnau?
1: T'agradaven aquestes harmonies.
0: Sí.
2: Sí, tu.
1: Doncs mira, això és Helplessly Hoping, una cançó del trio de folk format a Los Angeles, Crosby, Stills and Nash, una peça de l'any 1969. Si les parelles artístiques ja són complicades...
3: Que senyal, aquest!
1: No, he evocat el públic.
0: Sí,
1: ho saben. Doncs imagineu-vos els trios.
3: Que senyal, aquest!
1: Sembla que, com a tot arreu, el grup tenia les seves tensions.
0: Vaja.
1: Un bon dia, en David Crosby estava estirat tranquil·lament a una hamaca, comentant amb un altre membre del grup, en Graham Nash, que el tercer en discòrdia, Stephen Stills, no complia amb les seves obligacions.
0: Vaja.
1: Just llavors, en Stephen Stills va aparèixer i va sentir la conversa. La ira el va posseir i va començar a escridassar intensament a David Crosby a un pam de la cara.
0: Mentre l'altre estava estirat a la maca.
1: Aquesta és la cosa destacable, que el tio no es va moure ni un pam de la maca, tot i tenir un altre membre del grup a un pam de la cara, doncs estant-li cridant de manera irada. En fi, quan es troba una bona posició a la maca, s'ha de saborir.
0: Doncs escoltem en Helplessly Hoping.
1: és el nom de la cançó.
0: Déu-n'hi-do, eh? Això és la cançó, eh? Helplessly Hoping.
4: Eh?
0: Ara ho he dit bé.
4: Molt bé.
0: Ah, i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda de les Torres Bessones.

0: Avui us porto en Joaquim Fènix.
1: Joaquim Fènix?
2: Perdona?
0: Sí, en Joaquim... No, bueno, no, no, no és l'actor, no és l'actor, és un chihuahua.
3: Un chihuahua que es diu...
0: Un chihuahua que es diu Joaquim Fènix, però li direm Fènix per fer-ho curt,
1: sí,
0: perquè si no,
1: sí,
0: la gent que li posa noms i cognoms als gossos,
1: no cal, i menys un chihuahua.
0: És un chihuahua de 7 anys i és de l'Anna. Veiem-lo.
1: És de l'Anna...
0: A veure, si és un chihuahua, fem un primer pla.
1: Què és aquesta foto, per l'amor de Déu?
0: Sembla una puça.
3: Vine, Joaquim.
0: Ara, gràcies pel zoom.
1: S'ha hagut d'acostar, perquè...
0: En Joaquim Fènix viu a Banyoles i es dedica a mossegar els turmells dels runners.
4: Sí, que... Això està bé, home.
1: Sí, home. Sí. Sí. Sí. També és tot el que pot mossegar un chihuahua.
0: També és veritat.
1: Més amunt del turmell tampoc hi arriben.
4: No, ha de saltar.
0: I té unes pors molt selectives. Li fan por les motos, li fan por els trets. Mm-hmm. Els petards no sé, però els trets.
1: Els trets a mi també.
2: Trets,
1: si, sobretot si disparen a tu.
0: Exacte.
2: No és tonto, No és tonto, eh?
0: I també li fan por els telèfons quan sonen.
1: Mira, mira.
5: Doncs que es prepari, perquè avui de trets i de telèfons n'hi haurà a cabassos.
0: Ai, ai, ai.
5: El portem a un dels moments clau de la Guerra Civil Espanyola.
1: Avui passegem el gos per Barcelona, Catalunya. Som a maig de 1937.
5: Ai.
0: Sí, sí.
1: Què va
0: amb aquesta música?
2: Home, 37. Aquesta cançó, en el lleu, us hi fixeu què posa?
1: Què posa?
2: Tensió trista.
1: Sí.
2: Com a cançó, com a gènere?
1: És bo.
2: Com una cançó de tensió trista?
1: Tenim un capítol difícil de digerir, eh? Però abans d'aprofundir en el tema cal situar-se. Som al maig de 1937, fa 10 mesos que ha esclatat la Guerra Civil Espanyola. És ideal per passejar el nostre gos, en Fènix. Catalunya encara resisteix perquè va aconseguir derrotar els franquistes que es van revoltar, però internament el país és campixa i rellisca.
2: A veure, Peyu, què has dit, 1937 o 2017?
1: Bueno, més o menys.
2: Estem allà mateix.
1: Allà mateix. Mentre que la Generalitat i els comunistes van per una banda, els anarquistes van per l'altra. Hi ha diferències entre catalans, diguéssim.
4: Bueno, un anarquista...
0: Què dius?
4: Va a la seva.
1: Sempre va per la seva banda, un anarquista.
4: Sí.
1: Hi ha un bon merder, eh? I són del mateix bàndol, representa. Ja. Però els uns creuen que la guerra es guanya mitjançant l'ordre, ni un paper terra, i els altres creuen que la guerra es guanya mitjançant la revolució. Ni un paper terra, però és una altra revolució.
2: Sí, però és una altra terra.
1: Sí.
6: A veure, com anarquista que sóc, proclamo que la guerra i la revolució s'han de fer a la vegada. Mm. Si no ho fem així, la revolució... mai no es farà.
7: Doncs com a comunista que sóc, et dic que t'equivoques.
1: Va, galla.
7: Primer s'ha de guanyar la guerra i un cop guanyada ja farem tota la resta.
6: No.
7: Et dic que t'equivoques.
6: Que no, tu vas equivocat.
7: Anarquista.
6: Que jo sóc anarquista.
7: Sí,
6: jo sóc que de fer... Calla, tu, què?
7: Renta't.
1: O sigui, un cop heu fet les proclames,
6: sí,
1: per barallar-vos entre vosaltres ja podeu deixar estar el megàfon.
6: No, anem tot el dia així.
1: Ah.
6: Sí, anem tot el dia així.
1: Val. Aneu a comprar el pa amb el
6: sí,
1: megàfon, també.
6: Sí, un llonguet i dos panets. Si no et mato, que sóc anarquista.
1: Aquesta divisió de les forces d'esquerres està portant mal de caps. Hi ha molts exemples, però el més rellevant està relacionat amb les telecomunicacions. Resulta que els anarquistes controlen les comunicacions del país. S'han fet els amos i senyors de l'edifici de Telefònica i allà fan una mica el que volen.
2: No.
1: Anarquistes de Telefònica, no sabis gaire. No sabis gaire, normalment, no hi són.
4: No.
2: Home, estaria bé que hi fossin ara, eh?
1: Sí que estaria bé,
2: home.
1: Seria maco. Tècnicament és una feina que no ha de tenir massa incidència,
4: bueno,
1: però els anarquistes s'extralimiten una mica en les seves tasques. Cada cop que el govern català i espanyol es volen trucar, l'anarquista de torn, que fa la connexió, els intervé la trucada.
4: Està molt ben pensat, que els anarquistes estiguin allà.
1: Sí.
4: Escolta, ben vist.
1: L'anarquista en qüestió escolta el que es diuen entre ells i si ho creu oportú, fins i tot participa de la conversa.
2: Veus? Això està bé.
1: De fet, a vegades fins i tot es nega a posar-los en contacte.
8: Ah, sí, aviam, perquè m'aclari jo això ara. Això és com si ara el Salvador Illa truqués al Pedro Sánchez.
1: Sí.
8: I de cop sortís un operador de Vera i digués prou de parlar, no?
1: Exacte.
8: És així?
1: Sí. O sigui, el de Vera seria l'anarquista.
4: Exacte, Vera és anarquista,
1: sí,
4: estem dient.
1: Sí. Home, si ho compares...
4: És aquell anunci que surt tu. I aquí també?
2: Sí. Anarquista o comunista, Peyu?
1: Hòstia, el passen molts cops, aquell anunci.
4: Sí. Com que sí,
1: per lo que em van pagar... que crec que és res. El passen molt sovint, trobo. Bueno, però ja està bé.
2: Són d'aquí Vic, no?
1: Són d'aquí.
2: Això, home, els has d'ajudar, també, home. Pobre gent.
1: Si fos de Telefònica...
2: Ah, no.
1: Però a vegades penso poder millor per Telefònica i que cobressis.
2: No, perquè...
4: Ai, és un dilema molt català, això, també.
1: Sí. Bé, tenim un exemple real de tot això que us estem explicant. Atenció, que l'escena que us relatarem és completament real. Té lloc l'1 de maig de 1937 i, per increïble que sembli, va passar. Es produeix quan un ministre de la República Espanyola intenta trucar al president de la Generalitat, Lluís Companys.
3: Operadora, póngame con el Palacio de la Generalidad.
0: Com diu? Aquí no tenim cap Palacio de la Generalidad, eh? No. Potser refereix al Palau de la Generalitat.
3: ¿Pero qué me está contando, operadora? Le ordeno que me ponga en contacto ahora mismo con el presidente Companys y rápido, por favor.
0: Vostè, amb qui deu voler parlar, és amb en Companys.
3: Soy el ministro de Guerra de la República Española.
0: Molt bé.
3: Por favor...
0: No, no, és que no, no serà possible. Eh? Perquè aquí a Barcelona, de la República Espanyola, no en volem saber res, em sap greu.
1: Insisteixo que la conversa és real, eh? Va passar tal com l'esteu sentint. El nostre gos, en Fènix, està flipant.
4: Bueno, en Fènix i...
1: Tots.
0: Escolti, vostè no té per què parlar amb ningú de la Generalitat, que si no li importa tallarà la comunicació.
3: Però, por el amor de Dios, mira, ¿sabe qué? Pásame con su superior. Su insolencia es intolerable.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí.
0: Vol parlar amb el meu superior?
3: Pues exactamente sí.
0: Doncs molt bé, un momentet que el deixo en espera.
1: I vinga.
3: Malditos catalanes, la madre que lo... Me he dejado en espera.
0: Sí.
3: Encima con esta canción, esta cancioncita, que evoca circumstàncies absolutament deleznables.
1: Senyor ministre, jo vostè penjaria, eh?
3: ¿Y usted quién es?
1: Jo sóc un...
4: L'anarquista de vera.
1: L'anarquista de vera. Pengi, perquè és evident que no el passaran amb ningú. Situacions com aquesta són el pa de cada dia i porten de corcoll al govern. Per acabar amb el desgavell, el dia 3 de maig, la Generalitat decideix entrar a les instal·lacions de Telefònica a Barcelona, des d'on connecten les trucades. I entra la Guàrdia d'Assalt i ho fa de males maneres.
9: A veure, morts de fam, venim a fer-vos fora en nom de la Generalitat.
1: Dada real, eh? Els comunistes anomenen ganduls i morts de fam els anarquistes, perquè, segons ells, les col·lectivitzacions i les vagues només són excuses per no fotre res.
9: Ah, sí? I com us ho farà per fer-nos fora, colla d'escalfacadires?
1: En contrapartida, els anarquistes acusen d'escalfacadires els comunistes. Diuen que des de que tenen un peu a la Generalitat, que s'han oblidat de fer la revolució. Ja ha passat altres vegades, això, també.
4: Uau.
1: I entre una cosa i l'altra, l'entrada a l'edifici de Telefònica acaba literalment a trets.
9: Ai! Incontrolats! Provocador, ganduls! Que sou uns ganduls!
4: Autoritaris!
9: Aquella, provocador!
4: Politicastre!
9: Aquella!
4: Submisos! Que sou uns submisos!
9: Trinxeraire!
1: El pobre Fènix, el nostre chihuahua, que ja sabeu que li feien pols trets, doncs està ben cagat, pobret. Hi ha trets per tot arreu. La mala maró ho ha fet saltar tot pels aires. Si abans hi havia tensió, ara directament hi ha una guerra civil dins del bàndol republicà. És una guerra civil dins d'una guerra civil.
0: Veus, no anem bé, no anem
1: bé. És com les nines russes, aquelles.
10: Sí, exacte.
1: Cada vegada més petita. El més greu de tot plegat és que l'afer de l'edifici de Telefònica només és l'espurna del que s'acosta. L'endemà, a primera hora, Barcelona s'ha dividit en dos. Hi ha barricades a tot arreu i allà tothom prem el gallet massa ràpid.
4: Que en som de llestos els catalans.
0: Molt, sí, no n'aprendrem mai.
10: Molt.
1: Però hi ha un pla B, no patiu.
0: Ja. Ah, vinga. Vinga.
10: Ja,
0: un pla mestre.
1: Ja us l'explicaré.
10: Ja,
1: quan primer que expliquin l'altre. Quan hagin explicat l'altre, jo us explico el meu. Des de la Generalitat, el president Companys intenta calmar els ànims, però ningú li fa cas. El pobre sembla un pastor a qui se li ha descontrolat el ramat. I la situació cada dia és pitjor. El tercer dia hi comença a haver execucions per part dels dos bàndols. Per acabar-ho d'adobar, els franquistes aprofiten el desgavell per fer caure un parell de bombardejos sobre Barcelona.
10: Vinga, eixem tots.
1: Ara sí.
10: Vinga. Home, vinga aquí.
4: Hòstia.
1: Catalunya és un polvorí. Les esquerres estan en guerra per partida doble, contra els franquistes i contra ells mateixos.
0: Mare meva.
1: Passen els dies i el panorama és un festival. L'intercanvi de trets és continu i hi ha morts a carretades. A mig matí, uns anarquistes es carreguen quatre comunistes i, havent dinat, els comunistes s'hi tornen, tu.
10: Ben dinat,
0: no, eh? No em fa pinta que siguin les dades més contrastades del món, aquestes que ens estàs dient.
1: No es pot ser gaire precís, perquè les dades són les que són, diguéssim. Avui en dia no se sap quants morts hi va haver a cada bàndol. L'únic que sabem és que s'estimen uns 400 o 500 morts. En una setmana, només.
0: Mare meva.
1: Hi ha cronistes que parlen de 1.000 morts.
4: Ah, aquí. Sí, no.
11: I de veritat que no se sap quants hi ha de cada bàndol, per saber qui guanya, més que res.
1: És que tampoc sé quin és cada bàndol, perquè hi ha tants bàndols, ja, que...
12: perquè,
4: en Soler i Sabater ens ho sabria dir, això. L'hauries de convidar. Sí. Professor d'Història. Josep Maria Soler i Sabater.
1: Sí.
4: Convida'l.
1: Ja el convidarem.
4: És especialista.
12: Sempre ballar en Guàrdia.
4: Sempre ballar
12: a l'Enguàrdia.
1: Sí.
12: Molt a mi l'Enguàrdia.
1: T'agrada l'Enguàrdia?
12: Hòstia puta. Bueno, ara he dit un paraulot perquè...
1: No passa res.
12: Estàs més excitat, però m'agrada molt l'Enguàrdia.
1: Sí, sí, sí, sí.
4: Va ser profe meu.
12: Enguàrdia?
1: L'Enric Calpena?
4: No, en Soler i Sabater.
1: Soler i Sabater.
4: Ja es veu que és un bon ensenyant.
1: Sí. Vas aprendre fort.
12: Però i tant.
1: Ja se't veu, ja se't veu. L'únic que se sap de tot plegat és que els anarquistes van llepar més fort, però no es pot saber amb exactitud les xifres de cap dels dos bàndols enfrontats. El que sí que us podem dir és que són més de 400 i que els hospitals de Barcelona registren un miler de ferits. És un festival de sang i fetge. Les pobres infermeres van de bòlit.
13: Porteu més gases, sisplau, per favor, més gases. Això no es pot sostenir. Més gases, sisplau. Més gases.
12: Laia, què fots?
1: Fins a gust. No estem en guerra, estem en guerra.
13: La gent s'està morint i aquí, a més, el guió, si feu, jo puc fer zoom aquí amb l'iPad, diu, infermera desesperada en majúscules.
1: Ara.
13: Jo prenc les notacions.
4: No, ho has fet molt bé.
5: Diu això, infermera.
1: Sí, sí.

0: fins les dents per controlar la situació. I ho fan amb facilitat, perquè en aquell moment els bàndols ja estaven molt debilitats i a punt de la rendició.
1: Ser català és insuportable.
0: És horror.
2: Ai, de veritat, perdoneu, no es pot.
0: Jo, de veritat, cada vegada tinc més ganes de ser espanyol.
3: Sí.
1: Jo... Hòstia. Jo gallego.
0: Gallego.
1: Ben gallego. Jo ben gallego, eh? Però, saps?
4: Aragonès?
1: Va, no, aragonès, però gallego, amb els peus allà... amigo...
0: Els fets de maig també resulten...
5: com seria el teu nom en gallec?
0: Rafael.
1: Rafael
4: Feliño.
5: Rafael Feliño.
0: Rafaelinho
1: Feixedes. Queralto.
0: Queralto. Els fets de maig també resulten un desastre per Catalunya. Per culpa d'aquell desgavell, el govern central republicà treu les competències d'ordre públic a la Generalitat. És a dir que des de llavors... el control del que passa a Catalunya ja no es decideix a Barcelona, sinó que es decideix...
4: Sí, des de Madrid, com sempre.
0: No, no, pitjor encara. Ah. El govern central el tenien a València, tu. Ho decidien tot des de València. Des de València.
4: Sí. Va, pitjor.
0: No, pitjor, no ho sé. No ho hem provat, tampoc. No ho hem provat, no. Tenim gent que ens escolta des del País Valencià.
1: Home, tant, sí, bueno, sí. No governarien pas aquests que ens escolten,
0: els que ens escolten no tenen més cardat que nosaltres.
1: Sí, anava a dir.
0: Sí. Mercè, anem a veure si ha sobreviscut en Fènix.
2: Anem a veure.
0: El nostre chihuahua de 7 anys.
2: Estic aquí amb la...
6: Violeta. De Barcelona.
0: Violeta de Barcelona. Sí, la gent quan venen de públic, abans de començar, jo els pregunto d'on sou. I quan han de dir de Barcelona ho diuen com amb vergonya. De Barcelona. No passa res, podeu venir els de Barcelona també.
4: Sí, sou... sí,
1: però fora micro els dius cada cosa els de Barcelona.
0: No els hi dic res. Els hi dic res. Sí que els hi fem pagar 2 euros a cada un, però... En fi, Violeta, aviam. Un famós escriptor va lluitar a Barcelona durant els fets de maig. Qui era?
4: Va lluitar.
0: Ah, no, hi era.
4: Hi era.
0: A. George Orwell. B. Albert Camus. O C. Ernest Hemingway.
6: Albert Camus.
0: Albert Camus. Mira, ja em va bé perquè els chihuahuas no m'agraden. El chihuahua és... mort.

0: L'escriptor era George Orwell. Ho va descriure al llibre Homenatge a Catalunya. De vegades la por és la nostra millor aliada i en aquesta ocasió ha quedat del tot demostrat. El pobre Fènix estava tan acollonit pels trets, més que per les trucades, que també li feien pels telèfons, que s'ha passat la meitat de la història amagat i això li ha permès tornar sa i... Ah, no estic llegint la que no toca. Sempre em passa el mateix.
1: Sí, noi.
0: Bueno, el gos és mort, ja està. És que heu de saber, o sigui, nosaltres tenim dos finals escrits, un per si sobreviu i un altre per si mort.
2: Ha anat
0: així. He llegit el de... Si el Chihuahua hagués quedat viu. I tocava llegir el de que era mort. Però bueno. Tothom s'equivoca.
3: Xama, sí. Pau, descansi. Pau, descansi.
0: Fins aquí a la Renaixença. Venga. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
4: I amb el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els sindicats minoritaris de l'educació criden aquest dimecres a la vaga dels mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ahir va ser el torn de Barcelona, on el seguiment va ser del 12% segons dades del govern. Els manifestants van tallar l'accés a la Casa Batlló i també van protestar des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar un miler de persones. Ingrid Chavarria és una de les portaveus de la CGT.
2: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
1: Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i, de moment, hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de juny, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà.
1: Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren, però, l'enduriment de la política d'asil.
3: Vladimir Zelensky avisa que els atacs russos d'aquest dimarts es podrien repetir en les properes hores. El bombardeig ha afectat sobretot Dnipro i Kiev i ha fet 23 morts i 130 ferits. Ara bé, els analistes creuen que la situació a la línia de front és molt adversa per al Kremlin a causa dels drons ucraïnesos.
1: El violoncel amb què Pau Casals va tocar durant més de 60 anys és a Brussel·les, on el farà servir un jove italià que és una promesa de l'instrument. La Fundació Pau Casals li ha cedit per preservar el llegat del compositor i intèrpret català i impulsar el talent de les noves generacions. Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, un dels referents contemporanis del periodisme i la crònica cultural de Catalunya.
3: Cadena va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, on va arribar a ser subdirector. Coincidint amb el documental de TV3 pels 50 anys de la capçalera de l'Avui, aquest abril passat, Cadena recordava que va ser ell qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després de la dictadura franquista.
4: I jo vaig demanar el que m'autorisi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
3: Cadena, col·laborador també de Catalunya Ràdio, va tenir un paper clau en la lluita per la llibertat d'expressió durant el franquisme i va fundar el clandestí Grup Democràtic de Periodistes. També va destacar per la seva feina al Periódico de Catalunya i per la publicació d'una setantena de llibres. Va ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura.
1: Esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB. Els blaugranes es podrien classificar dijous per a les semifinals si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També aquest dimarts, derrota del Real Madrid. Madrid 97, Tenerife 98.
3: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo, el derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
1: En futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
3: L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez per la seva incorporació com a entrenador principal principal per les dues pròximes temporades.
1: I al torneig de tennis de Roland Garros, Alexander Zverev ha superat Rafael Hoda als quarts de final del quadre masculí i s'enfrontarà per un lloc a la final el txec Jakub Mensik, que ha derrotat el brasiler João Fonseca. A la banda femenina ja hi ha les dues primeres semifinalistes. Són la russa Mirra Andreeva, que s'ha imposat a la romanesa Sorana Cirstea, i la ucraïnesa Marta Kostiuk, que ha guanyat a la seva compatriota Alina Svitolina.
0: Fins aquí les notícies.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
6: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
7: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
5: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de després d'haver-nos enllevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50%. Avui, de veritat, li va el pèl, mai millor dit, el tema que farem. Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon
0: com
1: dia,
0: estàs?
1: Vicenta Carot, com estàs?
0: Com estàs?
2: Estava mirant les teves mans i veig que t'has pintat les ungles.
0: M'he pintat les ungles. He de dir el color, ja?
2: No.
0: No, val.
2: No, anava a dir que hem fet un joc entre totes les persones que formen part del Club de la Solució.
0: Mm-hmm.
2: I que tenim una hora, per si algú encara no en forma part, per participar d'aquesta juguesca.
0: Voleu veure material en exclusiva? Voleu veure vídeos en exclusiva de l'equip de la Solució? Voleu conèixer-nos una miqueta més? Us diem que en el Club de la Solució allà ensenyem coses que no surten arreu.
2: Sí.
0: És a dir, no és allò de ho reciclem i després surt a Instagram. Després surt a Twitter. Coses que només es veuen al Club de la Solució. Vols formar part d'aquest club en exclusiva? Ja són més de 600 en només un parell de setmanes, eh?
2: Sí, sí.
0: Voleu formar part d'aquest Club de la Solució? Doncs envieu-nos un missatge al nostre WhatsApp habitual, al 677-38-77-19. Ens envieu... Vull formar part del Club de la Solució?
2: Sí, o la emoticona aquella d'aixecar el ditet.
0: El que vulgueu.
2: Aquí.
0: Ens escriviu i us enviem un enllaç d'entrada en exclusiva a aquest club on avui, precisament, podreu votar d'una tonteria respecte a les ungles.
2: Sí, no, escolta, és important.
0: El Club de la Solució, el control tècnic, va el mestre, l'Albert Joda, la Peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.

0: I si avui és dimarts, la solució té un nom i el sap tothom. Brigitta Lamour! Oh, molt bon dia, estimada.
1: Bon dia, radioients i radioientes. Ai, que feliç
0: estàs,
1: estic.
0: Guapa?
1: Mira, feliça, amb salut. Vaig per tota Catalunya amb el meu taller de les sigles.
2: Molt bé.
1: Ahir em van tractar molt de carinyo.
0: On
1: a Calonja. Ahir a Calonja i a Sant Antoni.
2: Ostres,
1: una meravella. Demà vaig a Calders, estaré a Mollerussa, a Lleida Capital, a tot arreu.
2: Molt,
1: molt feliça, perquè, bueno, hem de donar molta informació i divulgació, perquè la gent que no ens estima també ho fan. La gent que genera odi cada dia fan malauradament difusió. Però molt contenta, nena. I a més, avui el tema... Jo no havia escoltat mai ni el terme i em va el pèl també. En el Fran i a mi ens va el pèl.
2: Sí,
0: avui us portem una solució. Mireu, capilar. Avui fem un especial cabells, veritats, mentides i mites. Per què tenim cabells? Primera pregunta, com hem de cuidar aquests cabells? De què estan fets els nostres cabells? Cada quan ens l'hem de rentar? És un mite allò de, no, un cop a la setmana, si estàs 3 setmanes sense rentar-te els cabells, després els cabells s'acomoden i aleshores no te'ls has de rentar mai més. No ho hauríem de fer mai amb sabó. Quins tipus de sabó? Per què ens cauen els cabells? Veritat o mentida que les canes són més resistents? Què passa si arrenquem una cana? És veritat que en surten 5? Tallar les puntes se neja de veritat? O el cabell creix per una altra banda. El tint espatlla els cabells, tots els tipus de tints? Funciona la queratina? Què és exactament la caspa? Ens hem de pentinar els cabells en sec o en moll? Mireu quantes infinites preguntes.
2: Quantes preguntes.
0: I té la solució aquesta i d'altres preguntes. Un fort aplaudiment per la Marina Garrido. Marina, molt bon dia.
3: Hola.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: La Marina és especialista en tricologia i cirurgia capilar. Primer de tot, nena, tu
1: nena,
0: no sabies que un tricòleg era el que s'acarrega dels cabells?
1: No, jo pensava que era un guàrdia civil.
2: Què dius?
1: No sabia el que era tricòleg.
0: Un tricorn, un tricòleg.
1: Això,
0: eh?
1: Això.
0: Sí, quina és la diferència entre la tricologia i la dermatologia capilar?
3: Mira, la tricologia s'encarrega única, exclusivament, de la patologia dels cabells i del cuir pilós. I la dermatologia abarca d'una forma més àmplia la pell de tot el cos.
0: Amiga. Per
1: tant, la tricologia només és...
0: Del cap, nena.
1: Del cap.
0: Del cap. Del cap on hi ha cabell.
1: I si, si és la cara, també, no?
0: No, sí, però si és la cara ja és un dermatòleg, no és un tricòleg, a menys que tinguis uns cabells molt llargs que et puguis fer trenes a la cara, que en principi no és l'habitual.
1: No.
0: Així d'entrada, Marina, si jo et dic per què tenim cabells al cap?
3: Per genètica, vull dir, en tenim perquè es formen aquí. Els tenim al cap i a la resta del cos. Hi ha gent més peluda i gent que no és peluda. Però genèticament això ens protegeix zones nobles i la nostra zona més noble és el cap.
0: Ah, clar, té tot el sentit del món.
1: No, nena, que hi ha molta gent que és alopècia
0: i
1: és calva.
0: Sí, però que té molt sentit genètic que protegim les zones més nobles.
1: Però estan desprotegides aquelles persones que no tenen cabell.
0: No, home, no, això és...
1: A mi em fa molta por, pobrets.
0: No, home, que no passa res. Res, hi ha altres solucions, en cas que no vulguin ser calbs, i que no passa res avui en dia no tenir cabells. Tenim barrets. Però tu ara imagina't, no? Estem parlant del Pleistocè, que no existien els barrets.
1: No.
0: Home, millor tenir cabells. Saps què et vull dir?
1: Sí, era protecció, clar que sí.
0: Se sap el número aproximat de cabells que tenim, Marina?
3: Sí, depèn una miqueta de les races, però de mitjana entre 100.000 i 120.000 cabells.
0: 120.000 cabells?
1: Sí.
0: Això són molts, eh? Segons la Guàrdia Urbana o segons l'organització?
1: De tricòlegs.
0: 120.000 cabells al cap. Mira, tenim moltes preguntes, de seguida les fem. Avui sabrem tot el que no us podíeu ni imaginar del món dels cabells. Com sempre, hi podeu dir la vostra.
2: Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, per parlar amb nosaltres, o el WhatsApp del programa, aquest que acostuma a treure fum, el 677-38-77-19. Avui, totes les consultes i tots els dubtes que tingueu per la Marina Garrido relacionats amb el món dels cabells, doncs els podeu fer arribar aquí. I si aixequeu el ditet, també us enviarem l'enllaç per formar part del club i del canal de WhatsApp de la solució.
1: No, i és veritat que, nena, en el canal, l'altre dia vaig veure com es menjava un entrepà, que coses que mai sabeu.
0: Sí, sí, fem una mica de tot. Per cert, per aquells que estigueu dient, ostres, jo no tinc cabells, no? Clar, hi ha gent que decideix no tenir cabells, però hi ha gent que diu, jo no tinc cabells i m'agradaria tenir-los. Després farem una part també de la cura de les perruques, eh? Per si algú que porta perruca o bisonyer. Que ara, també et dic, ara la gent relaciona perruques amb alopècia. I no ben bé, perquè les noves generacions fan servir perruques també per una qüestió d'estil,
1: Però si és que és una meravella, nena. Hi ha unes...
0: Tu què penses que la Beyoncé té tots aquests cabells?
1: Jo el que t'anava a dir, aquestes mates de pèl·lo, amb senyores com un jo, de 120 anys, jo perquè sóc afortunada,
0: Home, la Beyoncé no té 120, que té la meva edat, eh? O sigui, és molt parida.
1: Em pensava que era la meva edat.
0: Ai, senyor, va, quins tipus de cabells hi ha, així d'entrada, Marina?
3: Cabells, bueno, si parlem de la forma que tenen, poden ser llissos, ondulats, arrissats, afros, que són super rissats. Després tenim cabells que poden ser fins, de gruix mig i molt gruixuts. Podem tenir cabells rossos, castanys, morenos, pèls rojos.
0: També hi ha cabells, allò que diuen el cabell palla, eh? Allò més fràgils.
3: Correcte.
0: No?
3: Sí, els que són molt, molt finets són pràcticament com de bebè, no? Aquest lanuguito es trenquen amb més facilitat que no els gruixuts.
0: Estic fent el senyal de la Victòria.
1: Perquè aquesta jo gent també, que tenim... nena, que el tinc molt primet.
0: Però tu, no, però tu has vist això?
1: Ja us... Bueno, però tinc molt primet. Tinc tantes preguntes, nena, que hauria de vindre tres cops aquesta senyora tricòloga.
0: Per començar, què podem fer, no? Amb
1: clar,
0: aquests cabells... Aquesta gent que tenim els cabells com desmaiats, per molta permanent que ens fem, per molt voluminitzador, què hem de fer? Acceptar que tenim aquests cabells i punt?
3: Correcte. Estimar el
0: no
3: teu cabell. Hem
1: no
3: d'estimar-nos tal com som.
2: Clar.
3: I després, dins del que som, podem fer cosetes per millorar o mantenir. Però primer ens hem d'estimar. Vull dir, hem d'estimar els nostres cabells. Són finets i sempre seran així. No aconseguirem que siguin grossos. Igual que si fem 1,60 m, amb 30 anys no farem mai 1,80 m ni 90 m.
0: Una ràbia.
1: Oh, quina no m'agrada el que diu aquesta senyora.
0: Amb els cabells crec que passa una cosa, que és directament tu desitges el que mai tens, no?
1: Ara.
0: És a dir, així com amb les altures la gent diu no, jo estic bé amb el meu 1,80 m o estic bé amb el meu 1,50 m, amb els cabells, jo, per exemple, els tinc ultrallisos, ma mare els té arrissats, tres permanents, no m'ha funcionat. Ma mare els té arrissats, els vols tenir llisos tot el dia amb la planxa. Vull dir, mai no tenim el que ens convenç. Tu els tens arrissats, Fran? Perquè encara ho amagues. Els
2: no és ben bé arrissat, però una mica onduladet.
0: Ondulat.
2: Sí, ondulat. Mm-hmm. No és ben bé arrissat, però sí, una mica ondulat. Dir a l'audiència que sóc calb, llavors que potser no entenen la pregunta, però sí, sí. Els tinc una mica ondulats, sí. No massa, tampoc.
0: Avui pregunta sobre com cuidar-nos els cabells. Li podeu formular a la Marina Garrido, ella és especialista en tricologia i cirurgia capilar. De què depèn que la gent tingui un tipus de cabells o d'altres? És simplement herència genètica?
3: Herència genètica pura i dura, igual
1: i l'alimentació.
3: Això farà que cosmèticament el cabell sigui més fort, més maco, però com ets, això ho marca la teva genètica. Després hi ha factors hormonals, estrès, que poden afectar a com es veu aquest cabell, o que caigui o no, però bàsicament és la genètica.
0: Per cert, ens pregunten, algú que s'estira els cabells i se li trenquen els cabells contínuament, hi ha algun tractament? A la perruqueria li han dit que un tractament de bòtox, però no li ha funcionat. Hi ha alguna manera de fer els cabells més elàstics, perquè quan algú se'ls estiri no es trenquin?
3: No, això s'hauria d'augmentar el volum del cabell. El cabell més elàstic és un gruix mitjà, que no és ni molt, molt gruixut ni molt finet. No tenim res que pugui fer canviar el cabell fi a gruixut. El que hem d'intentar és no maltractar-ho. Si una persona el té fràgil, hauria d'evitar estar constantment estirant-se els cabells, perquè la temperatura alta que fan servir per estirar els cabells, amb les planxes i tot això, fa malbé el cabell. Si ho fem de forma repetida, hi han protectors tèrmics, però no hauríem d'estar constantment estirant-nos el cabell. És que aquesta és la realitat.
0: Clar, és que ara hi ha hagut una consulta d'una persona que té un fill amb trastorn de l'espectre autista i, clar, parla d'estiregar-se els cabells. Jo entenc que aquí no hi podem fer gaire, no? Potser tallar-li més curtets.
3: Correcte.
0: Perquè no tingui
3: si
0: tant accés,
3: nois,
0: no?
3: Si són nois, doncs, que no tingui tant d'accés, perquè l'atracció continuada del cabell fa que es trenqui, inclús poden aparèixer processos d'alopècia en alguna zona en concret, d'estar-se estirant tot el dia el cabell.
0: Vinculat a això, hi ha una moda ara molt habitual, el clean look.
3: No,
0: el, que
3: terrible.
0: Són el clean look, t'ho explico. Són aquestes noies, normalment joves, normalment noies, no sempre, que es fan com una cua de cavall, però molt, molt, molt, molt estirada, que els hi deixa la cara, en català incorrecte, despajada. Allò li diu el clean look. I no queda cap cavallet fora de lloc, no? Tot en... Ja no sé si engominat, però bueno, recollit d'una manera, no? Això pot provocar problemes d'alopècia?
3: Sí, sí, ja estem veient alopècies per tracció a la zona de davant del front, a tota la línia frontal, per aquesta tracció continuada permanent en el cabell.
1: Sí, sí.
0: Home, no t'ha passat mai, nena? Que tu et fas una cua i et comença a fer mal el cuir cabellut i després quan te la treus dius, ostres, quin des... O et fan un monyo típic de casament.
1: Ara, un recollit, nena.
0: Nena, me'n recordo un casament.
1: Un recollit.
0: Un recollit amb 540 agulles. Que vaig començar a l'autobús, des de la sortida de la cerimònia fins a arribar al convit, vaig començar a cridar, traieu-m'ho, traieu-m'ho!
1: Sí, no, no.
0: Quatre persones traient clips perquè era de, tinc mal de cap, de lo que m'han apretat, això.
1: Sí.
0: Si pot arribar a ser xungo, no?
3: Sí, sí.
0: I què recomanes? No fer-se recollits tan apretats?
3: No fer-se, si el fas, que sigui algo esporàdic. Vull dir, tu pots portar un look, clean look, un dia, però si el fas de forma continuada, de forma repetitiva, pots tenir aquest problema a la pell, que aquest folicle s'acabi fibrosant i deixa de funcionar. Llavors, si no funciona, deixa de produir cabell i et veuràs una clapa. Llavors, has d'alternar looks. Vull dir, no?
0: Ostres, per tant, alerta amb el clean look, eh? Ara totes les influencers...
1: Ara que ho has dit, sí, són noies molt jovenetes. Jo ara tinc una pregunta, perquè, nena, és veritat que cada foròncul hi ha tres pèls?
3: Hi ha un, dos, tres,
0: foròncul,
3: quatre...
0: Foròncul vols dir folicle,
3: folicle.
0: Oi?
1: Folúnculo.
3: Folúncul és una altra cosa.
0: És una altra cosa.
3: Està a la pell, però és una altra cosa.
0: A cada folicle hi ha tres pèls?
3: Es poden haver-hi d'una a quatre. El més habitual és tenir-ne 2,5.
1: Vale, màxim n'hi ha quatre. Veus, nena?
0: D'acord, d'una a quatre pot haver-hi. D'acord. Deixeu-me entrar a la consulta de la Núria. Núria, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs, estimada? A veure, quina és la teva pregunta?
4: Mira, acabada de dinar, perquè jo dino a l'europea.
2: Molt bé.
1: Lo normal, nena.
2: Sí.
4: Home, normal, no, que en aquest país no hi anem gaire en aquest ritme. I volia fer una consulta, per curiositat.
0: A veure, quina és la teva pregunta?
4: Jo tinc diagnosticat des del 2012 hiperteridisme.
0: Sí.
4: Que em tracto de manera natural amb bròquil, no amb pastilles, eh?
0: Però, un moment, perdona, Núria, eh? Hipertiroidisme o hipo?
4: Hiper.
0: Hiper, d'acord. I no prens eutirox, sinó que prens remeis naturals. Pues, val.
4: Prenc a partir de la doctora, que em va dir que havia de prendre una pastilla diària, li vaig dir que sí, hi havia una altra opció, i em va dir que sí, però que la gent no ho feia. I jo li vaig dir, home, aviam...
0: Però és igual, anem al tema, Núria, perquè estem parlant de cabells.
4: Llavors,
0: hipertiroidisme,
4: a partir,
0: sí.
4: A partir d'aquí, però ja abans, a partir de la menopausa, perquè jo tinc 72 anys, vull dir que parlo d'uns quants anys, em cau molt el cabell. Jo penso que a partir de l'hipertiroidisme em cau més. No m'hi he capficat gaire, perquè penso que si el dia que no me'n quedin gaire no m'hauré de pentinar, tindré menys problemes. Però jo volia saber si realment em cuido l'alimentació de sempre, perquè sóc naturista de família, i el resta està tot bé.
0: D'acord, la pregunta, Núria, és si aquesta caiguda de cabells té a veure amb l'hipertiroidisme o té més a veure amb la menopausa, correcte?
4: Amb l'hipertiroidisme, perquè la menopausa fa 20 anys.
0: Val, aleshores no és una pregunta, és un fet.
4: És un fet.
0: Ah, d'acord.
4: Hipertiroidisme, sí, i si podria prendre alguna cosa que no fes...
0: Que no fos la pastilla.
4: Que pogués ajudar. Jo prenc llevat de cervesa de tota la vida, perquè a casa meva eren naturistes i això ho havien pres sempre.
0: Perfecte, Núria, fem una cosa. Et responem per antena, d'acord? Perquè segurament hi haurà molta gent que pateixi d'hipertiroidisme, tractat o no tractat, perquè no sabem si el cas de la Núria és subclínic o no. En tot cas, si no preneu eutirox o si preneu eutirox, no sé si hi ha algun remei més enllà. Núria, per cert, gràcies, estimada. Una abraçada bonica. Fins ara.
4: D'acord.
0: Adéu.
4: Gràcies.
0: Hi ha alguna cosa que pugui fer la Núria que no siguin pastilles, que no siguin medicació?
3: Pastilles. Sí, hi ha productes que es poden aplicar a la pell del cap, que tenen estimulants del cabell, complements vitamínics, suplementació, que li poden ajudar. Però des de, per suposat, si no tracta la causa, que és l'hipertiroidisme, serà molt complicat que li pari de caure, i sobretot perquè amb ella li afegim l'envelliment capilar, que amb 72 anys el folicle ja no té les mateixes forces que amb 20, llavors tot aquest cabell que està caient de forma augmentada o anòmala per la patologia no es recuperarà igual.
0: Per tant, produeix caiguda de cabell tant la menopausa com l'hipertiroidisme.
3: I l'hipotiroidisme.
0: I l'hipo també, eh?
3: Totes les alteracions hormonals a nivell de tiroides.
0: Ho tinc tot, nena? Postpart,
1: bueno, no
0: hipotiroidisme... Sí, preciós.
1: Però
0: faig una col·lecció maca.
1: Jo no sabia que l'alimentació llavors també és important, sí. I afecta al nostre cuir cabellut. Vull dir, bé, nena, cuir.
0: Ho has dit perfecte.
1: Bueno, menys mal.
3: Ens afecta tot, a tot l'organisme, i el pèl està a la pell del nostre organisme. Llavors, però... tot el que puguem menjar... Nosaltres estem en un entorn que és una meravella, vull dir, tenim una dieta mediterrània meravellosa que és, ens dona tot el que el nostre cabell necessita. Ho tenim a l'abast i l'hem de fer servir.
0: Per tant, bàsicament que no ens faltin nutrients,
3: correcte,
0: no?
3: Correcte, correcte. Hem de menjar de tot, sense abusar de res. Vull dir, una dieta variada mediterrània és la millor dieta que podem tenir pel nostre cabell.
0: Mira, ara que deia jo postpart, hi ha algun tractament, algunes píndoles de dir el postpart, no? Què passa en el postpart? Que cauen els cabells tots de cop. Què ha passat aquí?
3: Bueno, perquè durant l'embaràs hi ha com una fase de latència, de pèrdua de la caiguda normal del cabell, i quan hi ha aquella davallada hormonal després del part, aquesta davallada hormonal canvia aquest cicle, tot el cabell que s'havia d'haver caigut de forma natural en aquells 9 mesos, cau en un mes.
0: Ah, és a dir, no és que et caigui de cop més, sinó que has estat 9 mesos sense reciclar cabell. Coses amb el postpart, com que et ve l'hòstia tota, cau tot de cop,
3: I tot l'estressant de que de cop tens una miniatura ja, que és la teva responsabilitat, tot aquest estressant de més a més, no va bé del cabell.
0: No va gairebé. I ens podem prendre alguna cosa? Sí, algú que ens estigui escoltant? Perquè tenim moltes mares postpart, Em consta.
3: Sí,
0: què podem prendre?
3: Tenim suplementació específica pel postpart, perquè també hem de mirar si fem lactància materna, si no fem lactància materna. Tenim productes que podem posar a la pell. Normalment les embarassades i les dones lactants no poden prendre medicació oral, la gran majoria, perquè poden afectar el nen amb la llet. Llavors, però bueno, tenim productes que es poden posar a la pell del cap i que podem prendre suplementació amb minerals, oligoelements, lípids, tot això.
0: Per tant,
3: això
0: ho podeu consultar amb el vostre dermatòleg, ginecòleg. O fins i tot tricòleg, si en teniu de confiança. A veure, el Frederic, que ens truca, de seguida anem a ell. Abans, però, el 677-3877-19. Què ens diuen, Fran?
2: A veure, d'entrada, hi ha molta gent amoïnada pel color dels cabells, pel color blanc dels cabells. La Reme diu, per exemple, vaig agafar al·lèrgia al tint i arrel d'això em vaig deixar les canes i estic molt contenta. L'Anna explica que sempre li ha semblat molt curiós que per estrès, abans comentàvem, no?, els nervis, l'estrès, et pot caure el cabell, però també que et puguin sortir mechons blancs, fa servir el mechons entre cometes, diu, a mi m'ha passat. I la Marina diu, el meu fill de 23 anys ja té algunes canes i està molt amoïnat. Diria que és per estrès i voldria saber si hi ha algun tractament o si això és negatiu a la força.
0: Va, entrem a les canes, al món canes. A veure, és per estrès?
3: És per envelliment, per esgotament de les cèl·lules que donen el pigment del cabell.
0: No estic esgotat jo, és que tinc les cèl·lules que ja no poden més.
1: Però nena, això ho dic perquè això es veu molt amb els polítics i les polítiques.
3: Correcte.
1: Però els senyors es veu molt. Quan l'Obama va ser clar d'allò, no? O el Felipe González, correcte, aquell home, també es veia moreno i de cap d'uns anys blanc tot.
0: Bueno, perquè també es deixen de tenyir, Mira, en Toni Cruanyes es va deixar de tenyir de cop,
1: Estàs dient que els senyors se tanyeixen.
0: Home, i tant, si es tanyeixen. Per cert, ja que parlàvem de canes, aquell mite de tu t'arrenques una... Nena, no te l'arrenquis, l'has de tallar. Perquè si te l'arrenques et surten 5 canes...
3: No, ojalà traient un cabell en sortissin 5.
2: Ojalà!
0: Era la meva
3: seria fàcil,
0: blanca.
3: Però no.
0: Xampús per canes. Ui. És veritat, aquells xampús, o amb cabells de colorats, aquells xampús que tenen un to lilós, van bé, malament?
3: Van bé per mantenir una miqueta el brillo, no?
1: Per no engruguir.
3: La qualitat, exacte, perquè no s'engrugueixin. Perquè hi ha canes que de natural són superbrillants, maques, i hi ha canes que són com gruguenques, més lletjotes. Llavors, amb aquells xampús lilós, es treu una miqueta tota aquesta grua del...
0: Hi ha unes colònies, el meu avi feia servir una colònia, es deia Floyd, crec, que se la fotia pel cap. Hòstia, el meu avi tenia un... No, també és pels cabells, Albert, que em diu, és per la barba, sí, però també pels cabells, i li quedava un color platí, o sigui,
1: preciós,
0: gens groc,
1: plata.
0: Pot ser que fos també de la colònia?
3: Pot ser.
0: Mira, un altre truc.
1: Però, nena, has passat allò dels xampús per sobre.
0: A veure, digues.
1: Els xampús són miraculosos. Tots... perquè xampú d'oliva, xampú de...
3: No.
1: Els xampús no fan
0: res.
1: Mira,
0: fem una cosa. Ara farem xampús, perquè jo vull saber que de quan ens hem de rentar els cabells.
1: Mai.
0: Quins xampús, tot això que ens venen, si és veritat o és mentida. Aquells xampús que et prometen l'oro i el moro i que se't dupliquen els cabells, funcionen o no? Els que protegeixen el color funcionen o no? Però abans tenim moltes consultes. Montse, bon dia.
5: Montse. Hola, bon dia.
0: Hola, Montserrat.
5: Hola.
0: Què tal, com
5: Hola.
0: Estàs?
5: Bé, gràcies. És que estic per l'ordinador i el telèfon i hi ha molt de calatge.
0: Amiga, a veure, quina és la teva pregunta, Montse? Et deixo fer la pregunta i després et respondrem en antena.
5: Vale, de fet, eren dues. Una, molt ràpida. Què passa si es pot fer alguna cosa amb el dolor aquest que es genera en el cuir cabellut i que sense haver necessitat d'haver-se fet una cua em fa molt de mal, sovint. I la segona pregunta és, tinc pell molt atòpica, tinc moltes picors en el cuir cabellut i llavors quan em grato doncs se'm desescama. I voldria saber si hi ha alguna mena de peeling que pogués fer o quina mena de tractament podria fer, perquè les picors les tinc sovint.
0: Mira, molt interessant. A veure, la primera pregunta de la Montse, aquest dolor que de vegades tenim, a mi per exemple només em surt quan em faig cues molt apretades, però dedueixo que a la Montse li passa sense que faci cues apretades.
3: Sí.
0: Aleshores, pot tenir relació amb la seva pell atòpica, aquest dolor?
3: Sí, pot estar relacionat amb la seva pell atòpica. genètica o que estigui produint-se algun altre fenomen a la pell que li doni aquesta hipersensibilitat. S'hauria de revisar la consulta per veure si té alguna altra patologia. Si no hi ha patologia, hi ha gent que només per la caiguda normal ja té dolor a la pell.
0: Ah, sí?
3: Sí, i no necessàriament has de tenir un pentinat ni un clean look, ni un pentinat de casament.
0: Sí, sí, sí.
3: Llavors, sí que tenim certs productes d'higiene, de xampús, de locions, que calmen una miqueta aquesta sensació de dolor.
0: Montse, tu això ho has provat, algun xampú, o encara vas així a pèl?
5: No, perquè com m'han promès tantes coses amb la pell atòpica que no m'han funcionat.
0: Estàs escarmentada. D'acord, i la segona pregunta que deia la Montse, té pell atòpica, hi ha alguna espècie de peeling que pugui fer com perquè caigui aquesta caspeta, diguem-ne?
3: Sí, hi ha xampús i peelings especials per pacients amb dermatitis o pacients que tenen aquesta capa de cèl·lules mortes que se'ls van acumulant. Sí que és veritat que fa anys això estava més limitat, però ara la cosmètica capilar, com que dona tants calés, experimenten amb tot i inventen de tot. I sí que realment tenim productes al mercat que ens ajuden amb això. S'hauria de veure a la consulta per veure exactament quin és el problema que té, que no hi hagi algú més de base que no estiguin diagnosticant, i llavors donar-li les pautes, però sí que hi ha productes.
0: Anava a dir, Montse, tu de quina ciutat ets?
5: Pallejà.
0: Estàs relativament a prop de la consulta de la Marina. Farem una cosa, no pengis, que ara t'atén la Susana i et dona les dades de la consulta.
5: Vale,
0: d'acord?
5: Vale.
0: Gràcies, bonica. Fins ara. Vale, adéu, adéu. Vai, empalmem amb el Frederic. Frederic, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Hola, guapo. Quina és la teva pregunta?
6: Pues bueno, jo sóc una persona... Bueno, ara tinc 55 anys, sempre he tingut moltíssim pèl, superespès, i ara, de fa uns anys cap aquí, la part central, diguéssim, del cap, és tot clariana, inclús ja hi ha puestos que no tinc gens de pèl. I la meva pregunta és si podria fer algun trasplantament o no, perquè molta gent diu, així marxes fora i tal, i fa una mica... dins de la desinformació fa una mica de com a de por.
0: Interessantíssim, ara hi entrarem. Escolta'm, et penjo perquè et sento així raro que deus estar conduint, Frederic, i et responem a l'antena, d'acord, bonic?
6: Perfecte.
0: Una abraçada, fins ara. Adéu, adéu. A veure, el cas del Frederic. Home, sí, hi ha moltes coses a fer, no?
3: Hi ha moltes coses a fer, perquè potser amb un tractament...
0: No m'oblido dels xampús, eh?
1: Amb un tractament... Nena, sí, per favor.
3: Amb un tractament podem millorar de vegades aquesta caiguda, aquesta pèrdua de densitat. Potser no queda perfecta, però amb ell ja li val. Al final, depenem molt de quina expectativa que té cadascú en la seva recuperació capilar. Però pel que diu, fa pinta amb 50 i pico que estava perdent densitat, probablement per una alopecia genètica comuna, que el meu pare és calvo i jo doncs ho veurà.
0: I m'ha tocat.
3: I ja està.
0: No m'ha tocat l'herència aquella, eh? Els quartos m'ha tocat la de la calvície, tu.
3: Correcte. I llavors això, si ho agafem amb cert temps de premura, diguem, que sigui de forma precoç, podem posar tractaments per frenar-ho i estabilitzar-ho i millorar, de vegades millorem, i on no arribem amb els tractaments mèdics, podem arribar amb el trasplantament per acabar d'omplir aquella zona que està
0: escolada. Però et pregunto dues coses. Primer, el minoxidil, crec que es diu, que és un dels tractaments més habituals. Senyors que ens esteu escoltant, molta gent fa servir el minoxidil, però diuen, quan deixes de fer servir el minoxidil, bum, cau tot.
3: No. Mira, el problema que tenim, jo t'ho explico ràpid, nosaltres quan estem amb una alopecia genètica perdem, m'ho invento, 500 unitats d'aquelles de 1, 2, 3, 4 a cada 6 mesos.
0: D'acord.
3: Desapareixen. 500, 1.000, 100, les que siguin, per dir un número. Quan nosaltres fem tractaments per l'alopècia, aquesta pèrdua baixa, la ralentitzem. Passem a 300, 200, 100, mai és zero. L'alopècia mai es cura, es controla. Quan nosaltres deixem aquests tractaments, mica en mica, el teu folicle torna a empitjorar i tornem a posar-nos a 500. El que passa que, clar, com que venim de perdre 100, tornar a 500 ens sembla que estem perdent molt cabell.
0: Entenc.
3: És que sí que és cert que es cau el cabell si deixes el tractament. És que el tractament només fa efecte mentre l'estàs fent servir. Hem de ser constants, com tota la vida, bàsicament.
0: Quan dius alopècia genètica, això vol dir que s'hereta? S'hereta del pare sempre?
3: Del pare i de la mare.
0: Del pare i de la mare.
3: Diuen, la mare, l'avi, si el teu avi de mare està calvo, tu seràs calvo. I amb avis de mare amb molt de cabell i el noi aquell pobret és calvo.
1: Per cert, és molt interessant perquè alopècia també la tenen dones, que és un tema molt desconegut i sempre amb les dones ens toca rebre. Sí. Però l'alopècia a les dones també és una cosa. Nena, la combinació...
0: Espera, és que m'estàs tirant moltes coses que són interessants. Perdó. Les dones, quin percentatge hi ha de dones o en quin número és superior la prevalença d'alopècia en homes versus dones?
3: No, jo et diria que més del doble dels homes, vull dir, tenen alopècia que les dones. El que passa que les dones es preocupen abans i estan més preocupades de vegades per la cosmètica del seu cabell. Tenim moltes consultes de la, més de la cosmètica, de l'aspecte de que si és fino i lo quiero grueso, no? Tot això, més que no per la pèrdua de densitat. Però, malauradament, cada cop veiem més dones també amb alopècia i amb pèrdues de densitat.
2: Mira, ens escriu la Teresa, precisament, diu, tinc alopècia hereditària. La meva àvia en tenia, la meva tieta també en tenia, i m'han recomanat acupuntura. M'ho podeu confirmar o desmentir? Pot funcionar això?
0: Acupuntura per l'alopècia femenina.
3: Mira, en l'alopècia tot suma. Vull dir, tot el que puguem fer ens ajudarà. L'acupuntura et limitarà l'estrès, canviarà a nivell molecular certs paràmetres que poden anar-te bé, i tant que sí. No com a tractament únic, però combinat segur que
2: molt
3: sí.
2: Bé.
0: I abans, que parlàvem amb el Frederic, que ens ha trucat, el tema de trasplantaments, jo sempre havia sentit a dir allò de, és que clar, això t'ho has de fer aviat, perquè si et queda a la que cauen tots els fol·licles, ja se'n va la merda. És a dir, algú com, per exemple, aquest senyor que està sortint a la tele, calvície absoluta, allò, calb, vull dir que no és que
2: no
0: li vegis...
2: Ni els laterals, vols dir.
0: No, exacte, no, s'ha rapat tal. Aquests casos es pot recuperar amb transplantaments o ho hem de fer abans?
3: És molt complicat. Hem de trobar un equilibri entre la capacitat que tenim de donant del cabell que ens queda i la superfície que hem de cobrir. Vull dir, tu pots fer un transplantament, però no posaràs quatre pelos, has de posar un transplantament que sigui maco, no? Llavors, hi ha pacients que venen amb zones d'una molt justetes i tenen molta alopècia i em diuen, no, és que vull fer-me'l. Dic, bueno, però estèticament tu què vols aconseguir? Perquè jo per fer-te un flequillito i que et quedi malament, no t'ho faré. Hem de trobar sempre, jo entenc que quan tu vols fer-te un transplantament, vols una millora estètica que sigui socialment acceptable.
2: Per cert,
0: sempre és un transplantament del cap? Sí. O pots transplantar d'altres zones?
3: Jo desitjo sempre que sigui del cap. Després venen pacients que et demanen d'altres llocs.
1: Estàs sí
3: que
1: és... dient
3: sí.
1: Que algú del cabell púbic se l'ha posat al cap?
3: Algun ho demana. Jo mai he tret cabell púbic a ningú per ficar-li al cap.
1: Però t'ho han demanat?
3: Ho han demanat.
0: Però un moment, això és possible de fer?
3: Sí, és possible. Podem moure cabell del pit, de les cames, de la barba.
0: Però això arrela, nena?
3: Sí que arrela, sí.
0: Però bueno, és un avantatge. No t'has de tallar mai els cabells? Sempre portes el mateix pentinat? Perquè allò no creix.
3: No creix, no.
0: No m'ho puc creure.
3: Però no s'hauria de fer un trasplantament només en cabell de barba. Vull dir, s'ha de fer en pacients que tenen grans alopècies, on la seva zona donant del cap ja no ens dona, i encara tenen pèrdua de densitat, i ells es veuen molt malament, i llavors omplim una mica amb aquells cabells. Però ara hi ha altres tècniques, micropigmentació, coses que poden densificar sense necessitat que algú...
0: La micropigmentació és
1: Això és una meravella, nena. Ah, sí, però precisament, ara t'ho expliquem. Però què resulta? Que aquí a Catalunya, i Barcelona, perquè ara estem a Barcelona, però aquí a Catalunya hi ha grans professionals de trasplantaments capil·lars. Per favor, deixeu-vos d'anar a altres països.
0: I tant, feu aquí a Catalunya, eh?
1: No, és que, nena, tu saps de destrossos que hi ha? Ara, no s'havia quedat el cabell púbic? Te'l podies posar?
0: No, però ja tinc la doctora que no s'ha de fer. No s'ha de fer, no li diguis a la teva cunyada. No li diguis a la teva cunyada, no donis idees.
1: Ella té molt de cabell allà baix.
0: Anava a dir, micropigmentació, expliquem què és això. Perquè més enllà de fer, es poden fer dues coses, de dir, fem un transplantament i després per acabar-li de donar densitat a la cosa fem una micropigmentació?
3: Sí, de fet, ja ho fem, eh? Pacients que no tenen una zona d'una molt bona i que els hi donem una densitat mitja que encara clareja, complementem aquella densitat amb la micropigmentació, és col·locar un pigment amb una capa concreta de la pell, que és una miqueta més superficial que no la del
0: tatuatge. És com un tatuatge.
3: Exacte. Ah. Però té tendència a anar-se suavitzant i anar-se marxant. No queda permanent sempre com el tatuatge.
0: D'acord. Que això ho haureu vist moltes vegades, que és una passada en les celles de les senyores de que no tenen celles.
1: Sí, la
0: meva micropigmenta en les celles. Semblen pèls, de veritat. I també feu el dibuix un a un?
3: També.
0: Pèl un a un?
3: Sí. No, el cabell un a un es fa un a un, però com si estigués rapat. Es punteja.
0: D'acord. Es punteja, eh? Sí, sí. Escolta, ens queda pendent lo dels xampús. I anem a publicitat. Fem una pausa per la publicitat i la tornada, cada quan ens hem de rentar els cabells. Els xampús són una enganyifa o realment hi ha xampús que milloren les coses? A la tornada de la publicitat en parlem amb la Marina Garrido, especialista en tricologia i cirurgia capilar. Fins ara.
7: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.

0: 19 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Estem parlant de cabells, tot sobre cabells, mites, veritats i mentides sobre els cabells. Amb la Marina Garrido, doctora especialista en tricologia i cirurgia capilar. Hem marxat deixant-la votant amb el tema del xampú. A veure, vaig fent preguntes així en bateria, eh? Cada quan ens hem de rentar els cabells? Perquè hi havia aquell mite, a veure, fa 10 anys...
1: No, jo no me'l rento.
0: Fa 10-15 anys que deien, no t'has de rentar els cabells, com més aguantis, clar, el cabell menys et demanarà. No. Veritat o mentida?
2: Mira, no. El cabell s'ha de rentar. I depenent de com tinguis el cabell, hi ha persones que tenen un cabell molt, molt saborrec, amb molt de gris, llavors aquests se l'han de rentar pràcticament de vegades cada dia. I després, els que tenim una pell mixta, que diem que ni molt greixosa ni molt seca, potser cada 2-3 dies ja va bé. I després hi ha gent que té realment molt poc greix a la pell i al cuir pilós, i amb un cop a la setmana o dos com a màxim,
1: no, si nena,
2: tenen suficient.
1: S'estalvia molts quartos.
0: Avui a redacció es comentaven, per treure el greix de les persones que tenen el cuir cabellut molt greixós, xampús en sec i polvos de talc, sí, què?
2: Això... te saca del paso. Vull dir, això és una miqueta, però tot el que has de fer és rentar-te el cabell amb un xampú.
0: És dolent pel...
2: Sí, al final sí, perquè es fa un acúmul entre el greix i el talco, que, clar, si ho fas com a hàbit, no hauria de ser indicat. Vull dir, una cosa és que hagis de sortir, no et doni temps a rentar-te el cabell, perquè clar, els nois se'l renten i marxen, però les noies o nois amb cabell llarg te l'has de secar o has d'esperar que s'assequi. Llavors, com a cosa...
0: Habitual, no, eh?
2: No.
0: D'acord, per sortir del pas, sí. Cosa habitual, no. Que això ho fan molt cantant d'òpera, per donar-se cos també als cabells fins, eh? Rentar-se els cabells. El xampú només ha d'anar a l'arrel o ha d'anar a tots els cabells?
2: No, t'has de rentar la pell. El greix està a la pell.
1: Ah, és la pell.
2: És a la pell.
0: No has vist un TikTok que la noia es posa boca avall i només es renta l'arrel i després la resta està sec?
1: Sí.
0: Això es pot fer?
2: Es pot fer. De fet, només amb l'aigua que cau pel cabell arrossegant ja seria suficient.
0: Per tant, només el cuir. No hem d'ensabonar tot.
2: Un centímetre de cabell.
0: D'acord. Nena,
1: llavors tot això és una estafa, els xampús?
0: Home, no és una estafa, perquè també hem de fer servir xampú. Quina quantitat? Poquet xampú, molt xampú,
2: una moneda, nou... Una monedeta. Depèn també del tamany del cap i de la quantitat de cabell que tingui.
0: Una monedeta, no passar-nos, allò de 6 quilos de xampú, eh? D'acord. Tots aquests xampús que ens prometen...
1: Miraculosos.
0: Engruixir els cabells, donar-li més densitat, això deduïm que no és veritat.
2: És relatiu, això tot és relatiu. Vull dir, sí que tenen silicones, polímers, que poden fer una mica més de volum, o a l'inrevés, o que et queda més amb menys volum, que hi ha gent que té molt volum i vol una mica alisar-ho, no? Llavors, sí que vull dir, no és miraculós. Pot ajudar-te, però no és màgic.
1: Nena, no us en recordeu aquella fa molts anys que es va posar de moda aquell xampú de cavallo.
0: Nena,
1: i ara les veus que són unes egües desbocades.
0: Què? Els de queratina, no? Era queratina?
1: Allò era la bomba.
0: Biotina.
2: Que passa que aquests animals tenen una pell diferent de la nostra, en gruix i en qualitat. Llavors, clar, jo podia donar més irritacions a la pell que altra cosa, eh?
0: Va, fotent un viatge d'àcid al cap, que no vegis
2: correcte.
0: Tu. Els acondicionadors, mascaretes, sèrums, tot això tenen efecte? Funcionen?
2: Sí, funcionen.
1: Això sí, eh?
2: Sí, això funciona.
1: Nena,
2: de mig cabell cap a les puntes.
0: Allò que diuen, de medias a puntes.
2: De medias a puntes, exacte.
0: per no
2: engreixar, clar, per no embrutar la pell del cap.
1: Això sí va bé, eh?
0: Per tant, i l'ordre? L'ordre, sí, perdona'm, eh? L'ordre és xampú, condicionador...
2: Es van dir, és condicionador per retirar o no. Hi ha alguns que s'han de retirar amb aigua i d'altres que no, i ja està.
0: I després mascareta.
2: Després una mascareta, però això un cop a la setmana o cada 15 dies, depenent una mica de com tinguis el cabell.
0: I allò que diuen de l'aigua freda per tancar la cutícula,
2: correcte,
0: al final?
2: Sí, al final sí, eh?
0: Això sí, eh?
2: Sí, té certa veritat, això, sí.
0: Un altre mite o un altre tema, jo crec que controvertit, assecar-se els cabells. Ho hem de fer amb tu. Tovallola, perquè et diuen, ho has de fer amb tovallola, però com abraçant els cabells, no has de friccionar.
2: Exacte. La fricció, sobretot si tens el cabell molt finet, és dolenta per aquella fibra capilar, es pot trencar més fàcilment. Llavors, tècnicament hauríem de fer servir una tovallola de microfibra, que són aquestes que no són gens rugoses.
0: Les de gimnàs?
2: Correcte.
0: Que absorbeixen molt.
2: Sí, que absorbeixen molt la humitat.
0: La velleta de la cuina.
1: La velleta Mercedes.
2: Exacte. Que absorbeixen molt la humitat i sense friccionar. No? Com tu deies, abraçant el cabell.
0: D'acord.
2: Ah. Abraçant el cabell.
0: Així ho hauríem
2: sí,
0: de fer.
2: Així ho hauríem de fer.
1: I no secar-nos.
0: Assecar-lo, com diu la Brigitte, a l'aire o al secador?
2: Mira, idealment s'hauria de fer a l'aire. Ah. El que passa que, clar, si tens el cabell llarg i et triga dues hores a assecar-se, llavors ja no és ideal. Si has de fer servir secador, perquè de vegades nosaltres en aquesta vida anem amb presses, vull dir, no tenim dues hores perquè se'ns assequi el cabell.
0: Malauradament.
2: Exacte. Llavors, un secador a mitja temperatura, que no sigui molt alta, i amb certa separació de
0: no cremar-nos el cuir cabellut,
2: i no incidir tota l'estona amb la mateixa zona.
0: D'acord, entenc que l'assecador no és tan dolent, el tema hem de vigilar amb les planxes.
2: Les planxes, mai amb el cabell humit, perquè això fa bullir per dins la fibra capilar, aquella aigua bulleix i es fa malbé la fibra capilar. No abusar, vull dir, jo entenc que si tens el cabell amb molt volum i el vols baixar i que quedi maco, t'has de passar la planxa de tant en quant. Posa't un protector tèrmic, espera tenir el cabell ben sec i llavors et passes la planxa.
0: De seguida ara has dit protector tèrmic i m'has fet pensar l'estiu. També intentarem fer 5 cèntims de com cuidar els cabells a l'estiu. Abans, però, ràpidament, recollim la trucada de l'Helena. Helena, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: A veure, bonica, quin és el teu cas i quina és la teva pregunta?
3: Mira, el meu cas, jo tinc alopecia areata, diagnosticada. Llavors, jo voldria saber, perquè a mi em van posar cortisona i em va funcionar molt bé, i però ara ja fa anys que no la prenc. I prenc el minoxidil amb biotina, vale? Amb unes proporcions que em va donar el metge. Jo, la meva pregunta és, ara se m'està caient molt el cabell. Jo podria prendre una altra vegada la cortisona?
0: La cortisona. Doncs mira, ara t'ho responem en antena. Helena, em va molt bé aquesta pregunta, perquè segurament molta gent estarà com en el teu cas. La pregunta així en genèric és, podem descansar i fer tandes de cortisona? Vindria a ser això, oi, Helena?
3: Sí,
0: gràcies,
3: sí.
0: Bonica. Gràcies per la paciència, gràcies. Que sé que has tingut molta i ara et contestem en antena. Una abraçada, fins ara.
3: Gràcies, gràcies.
0: Adéu, adéu. Què li diem a l'Helena?
2: No és el mateix que et caigui el cabell que tenir una alopecia areata. L'alopecia areata és aquella clapa rodona sense un cabell que es produeix per una alteració al sistema immunitari, reactiu a un estressant, el que sigui. I la caiguda de cabell no té res a veure amb això. És una caiguda estacional o per un estressant, però que no provoca aquella pèrdua d'aquella clapa sense cabell. Llavors, aquestes caigudes així estacionals o per estressants que no provoquen aquestes alopecies areates, d'entrada no es tracten amb corticoides. Els donem en casos molt, molt, molt extrems de caigudes molt, molt alarmants en què realment se't queda el cabell a la mà. Vén a la consulta i el pacient es fa així i tu li fas així i et quedes amb un grapat de cabell. Però normalment una caiguda de que se'm ha augmentat a la caiguda de cabell que no t'està provocant una alopecia areata no es tractaria amb corticoides.
0: Per tant, no podem tirar de corticoides, allò descansar, tornar, descansar, tornar.
2: No.
0: Per tant, el tractament que en principi li han donat a l'Helena, que era el minoxidil amb biotina, és correcte.
2: És correcte, hauria de valorar si s'ha de pujar la dosi del minoxidil, si s'ha de posar, si ho fa amb loció, si es pot posar en pastilla, estudiar per què ara de cop se li està caient el cabell, si hi ha alguna causa més allà d'un estressant normal. Això és el que s'hauria de fer, però no prendre corticoides.
0: Doncs, Helena, ja queda resposta, tu i totes les persones que es trobin en aquesta situació. Ràpidament, al 677-38-77-19. Què ens
4: diuen? Mira, hi ha moltes consultes sobre xampú i criatures, per exemple.
0: Bona.
4: L'Anna diu,
0: apartat nens.
4: Quin xampú s'hauria d'utilitzar en nens que ja no siguin nadons? És a dir, a partir dels 5 anys, per exemple, quins xampús adequats, no marques, sinó quin tipus de xampú infantil és adequat, i si els adults també el podem fer servir.
2: Sí, el podem fer servir. Nosaltres podem fer servir. Si no som una persona que tingui molt de greix, un xampú suau per nens, que no té aquesta capacitat tan alta de netejar aquell greix, el podem fer servir.
0: Aquells xampús que diuen sin jabón, dels nens.
2: No, tenen sabó, però tenen un altre surfactant.
0: Ah,
2: no? És més suau. Els nens de 5 anys, jo els continuaria donant el xampú de bebès. Per què? Perquè renten ells, ja es volen dutxar sols, llavors
0: 8 quilos.
2: Es fiquen tot el sabó als ulls, els surfactants dels xampús poden cremar els ulls. Llavors, mentre no vigilin de no ficar-se tota la cara, jo els meus es renten amb un xampú de nens.
0: De nens.
2: Tenen 10 anys.
0: Perfecte. Més preguntes.
2: Es banyen tots, tot amb el xampú.
4: Mira, hi ha una pregunta que...
0: Es fan el cos, també?
2: Tot.
0: Amb el xampú. Són nens, no fa peste, cara.
4: Clar, és igual, tot allà. Hi ha una pregunta relacionada amb els cicles de la lluna. Ho pregunten la Núria, la Cristina, el Roger... És recomanable tallar-se el cabell segons el cicle de la lluna? L'enforteix o el fa créixer menys en funció de quina fase es trobi?
0: Mira, m'ha agradat aquesta pregunta de la fase lunar. A la tornada us ho responem i també us expliquem. Les perruques què? Renten? Es pentinen? Com s'assequen?
5: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 7 minuts i posarem punt i final avui a l'especial Cabells de la Solució, que ens està quedant curt. Cabells llargs? No, cabells curts ens està quedant. Va, ho hem deixat amb la fase lunar. Tallar-se els cabells en una fase minvant o creixent afecta o no afecta a la llargada dels cabells?
2: Doncs, si volem pensar que afecta, afecta, però científicament no hi ha res demostrat que ens expliqui aquest canvi de si em tallo amb la lluna plena, amb la lluna nueva, igual que els pares, Això és com...
0: Va com va, no?
2: Va com va.
0: Per tant, vaja, neguem aquest mite. No sí, influeix el moment en què tallis els cabells. Jo he dit, a l'estiu, a veure, abans parlaves de protectors tèrmics. La calor als cabells, sí, imagino que els afecta.
2: Sí.
0: Com els hem de protegir a l'estiu?
2: A l'estiu, sobretot, el que ens afecta és la temperatura, que això ens deshidrata la fibra capil·lar i la pell, i després ens banyem, no? Ens banyem a l'aigua de la piscina, a l'aigua de la platja, llavors. Per protegir-nos, sempre, buscar l'ombra. Ens agrada estar morenos, però ens hem de protegir. Hem d'utilitzar productes hidratants per la fibra capil·lar després dels rentats. I molt important quan ens banyem a...
0: Hidratants vol dir la mascareta?
2: Exacte, sí, productes hidratants. Olis d'argan, de coco, tot això hidrata. No s'ha d'abusar, però de tant en quant durant aquell estiu n'hi has d'anar abusant. I és molt important quan ens banyem, abans de ficar-nos a l'aigua, mullar-nos el cabell amb aigua de...
0: Dolça.
2: Ah. Correcte, perquè així el cabell està humit i absorbeix menys aigua del clor i menys aigua salada.
0: Ah, per tant, mullar-lo a la dutxa
1: abans.
0: Aigua dolça, perquè així no ens absorbeix l'altra. És a dir, com si tu tens una mojama allà deshidratada, clar, si la mulles primer en
1: ja no
0: aigua dolça...
1: Tant.
0: Exacte,
1: molt
0: no t'agafarà tant.
2: Després, si pots o tens, posar-ne un oli capilar d'argan o de coco abans de ficar-te l'aigua una miqueta a la part més distal, no? Més de baix.
0: Les puntes.
2: Exacte, les puntes. I després de sortir de l'aigua, tornar-te a treure amb aigua dolça.
0: Ah, o sigui, obrir i tancar amb aigua dolça.
1: Però és fàcil, nena, és molt maco aquest consell. Això sí que és la solució.
0: No, però és molt important, eh? Perquè, clar, tu vas a la platja, doncs una passadeta per la dutxa, ara que ja estan obertes un altre cop, i després de sortir de l'aigua, una altra vegada. Això de cara a l'estiu. Us hem dit, clar, avui estem parlant de cabells, de com cuidar-los, però malauradament hi ha persones que es queden sense cabells per alguna condició mèdica o inclús etapes d'estrès, no? Hi ha qui decideix anar sense cabells i n'hi ha d'altres que opten per portar perruca o alguna pròtesi capilar. Però com s'han de cuidar aquests cabells de les perruques en cas que siguin naturals? Àlex Cano, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Àlex. Escolta, et demanaré molta brevetat perquè estem a punt d'acabar, però volia parlar sí o sí amb tu. Tu ets assessor tècnic de Barcelona Peluques,
6: sí,
0: disculpa, eh?
6: Una
0: botiga allà on hi trobem tota mena de perruques. En general, les perruques de què estan fetes? De quin material està feta?
6: Bueno, en el nostre cas, les perruques tenim de diferents maneres. Normalment treballem amb cabell natural, que és cabell humà, o tenim de fibra sintètica. O sigui, de les dues, hi ha de les dues varietats.
0: Les dues es renten, tant les de fibra sintètica com les de cabell
6: humà?
0: Sí.
6: Exacte. Sí, sí, és molt important fer una bona higiene, més que res perquè també tinguin més durabilitat en el temps, la pròpia peça.
0: I cada quan es renten, Àlex?
6: Bueno, normalment dependrà també una mica de l'estil de vida de la persona. Clar, no és el mateix una persona que faci esport o una senyora gran que faci una vida més sedentària.
0: Clar, clar.
6: Per norma general, com no va directe a la pell, que no és el cabell implantat nostre, normalment una vegada al mes, cada tres setmanetes, si és una persona molt intensa a esport, doncs cada dues setmanes, més o menys, sí, sí.
0: I es poden rentar a casa o les hem de portar a un lloc específic per rentar-les?
6: Sí, les poden rentar a casa. Nosaltres aquí a la botiga els donem un kit d'higiene, inclou el xampú, l'acondicionador i un bifàcer per desenredar la fibra després.
0: Ah.
6: Però si volen venir aquí a la botiga per comoditat, sobretot gent gran, no?, que té una miqueta més limitada la mobilitat i tal, doncs la poden portar aquí a la botiga i li fem nosaltres el manteniment, sí, sí.
0: I ara que em parles de la botiga i el manteniment, Àlex, què passa si una perruca s'enreda, allò com ens passa amb els cabells? Ho podem desenredar com en el cas d'un cabell normal, natural, disculpa, el normal?
6: Sí, es pot fer. El que passa és que s'ha de tenir més cura, és a dir, no deixa de ser una peça de postisseria, no? I s'ha de tenir una miqueta més cura que amb el cabell. Pensa que és una cosa que no creix.
0: Clar,
6: llavors,
0: si l'arrenques malament, no?
6: Exacte.

0: Àlex, un altre dia tornarem a parlar perquè a mi m'interessa especialment el món de les perruques, perquè a més s'estan posant de moda, més enllà de tractaments oncològics, no?, que deies, hi ha molta gent que les fa servir simplement per estètica.
1: Sí, exacte. Ha, és una identitat, també. És a dir, hi ha gent que li agrada doncs, tenir el cabell ros un dia, l'altre dia de color fosc, i sí, és una manera de portar diferents estils en un temps curt. Sí, sí.
0: Doncs avui hem parlat amb l'Àlex Cano, assessor tècnic de Barcelona Pelucas. Et tornarem a parlar, Àlex. Gràcies infinites per la brevetat i la concisió. Una abraçada, bonic, fins ara.
1: Gràcies, bon
0: adéu,
1: dia.
0: Adéu. Doncs crec que hem de posar punt i final. Acabem amb una pregunta de l'audiència, el 677-38-77-19. N'hi ha moltes, oi?
2: No, mira, sobre mites.
0: Epa.
2: La Ramona, sobre si la cervesa fa brillar més el cabell. I el Jordi també pregunta si l'oli d'oliva ho fa.
0: Veritat o mentida?
3: Mentida.
0: Oh! Rapar-se els cabells sencers fa que creixin amb més força. Veritat o mentida?
3: Mentida.
0: Fer massatges del cuir cabellut estimula la circulació. Veritat o mentida?
3: Veritat.
0: Cal canviar de xampú perquè els cabells no s'acostumin? Veritat o mentida?
3: Mentida.
0: Llimona, aigua oxigenada i altres remeis casolans per tornar-se ros. Veritat o mentida?
3: Mentida, però sí que és veritat que els rossos, quan ho fan servir, sí que els hi declara una miqueta.
0: I si et surten canes, ja hem dit que aquells cabells no es multipliquen per 5. És una...
3: Mentida.
0: Avui hem parlat de cabells amb la Marina Garrido, especialista en tricologia i cirurgia capilar. Marina, moltíssimes gràcies.
3: Bravo.
0: Fran Domènech, ens sentim demà.
2: Demà de què parlem? Gràcies.
0: Demà tornem amb els periodistes Ramon Hernández i Juanjo Villalba. Parlarem dels secrets que amaga la Sagrada Família. Oh. Brigitta, molt atenta.
2: M'encanta.
0: Demà expliquem coses que no s'han explicat mai a la ràdio.
2: Visca la solució.
0: Esperem. Vinga, fins que se'ns acabin les respostes cada dia. Nosaltres a la una, la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els metges tornen a la vaga, segons us pot avançar 3cat.info, ho faran el dimecres 17 de juny. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. Aquesta serà la 12a jornada de vaga i s'emmarcarà en una setmana de mobilitzacions dels principals sindicats espanyols de l'àmbit sanitari. Justament ahir el Consell de Ministres va aprovar el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats. Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya.
2: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
1: La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. En un comunicat, el Departament de Salut ha demanat al sindicat que s'assumi a un grup de treball creat per abordar la reorganització del sistema. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern Sánchez, Catalunya no li perdonarà.
1: El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà. El nou guió formal encara, però, no està tancat.
3: L'ocupació marca nous rècords a Catalunya després que el maig hagi sumat 50.000 nous contractes de treball. Ara ja hi ha gairebé 4 milions d'afiliats catalans i el nombre d'aturats també ha baixat. On més ha disminuït l'atur és el sector serveis a les portes de la temporada turística d'estiu.
1: Aquest dimecres arrenca el Primavera Sound amb les actuacions de Wineta, Yard Act, Guitarrica de la Fuente i Wet Leg a la jornada inaugural. Fins dissabte pel Parc del Fòrum i desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, The XX, Nicap, Gorillaz o Doja Cat. Les temperatures altes que ja tenim aquest any, combinades amb les pluges que hi ha hagut o que caiguin aquesta setmana, multiplicaran els propers dies la presència de mosquits i paneroles a Catalunya.
3: És una combinació que genera les condicions ideals per a la proliferació de plagues que ja han començat a aparèixer al nostre país. Tot i això, Anna Garriga, investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que al final el nivell de plaga serà l'habitual de cada estiu.
4: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatura, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
3: Contràriament al que pot semblar, les temperatures extremes i les nits tropicals aturen l'expansió de plagues com la de mosquits. Una mesura bàsica contra la proliferació d'aquests insectes continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que tinguem a casa.
1: Esports, triomf del Barça de bàsquet. Perdó, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB. Els blaugrana es podrien classificar dijous per a la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També aquest dimarts, Madrid 97, Tenerife 98.
3: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
1: En futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en dos anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
3: L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb el fins ara entrenador del Girona, Michel Sánchez, per la seva incorporació com a entrenador principal per les dues pròximes temporades.
1: I al torneig de tennis de Roland Garros, Alexander Zverev ha superat Rafael Hodar als quarts del quadre masculí i s'enfrontarà per un lloc a la final amb el txec Jakub Mensik, que ha derrotat el brasiler João Fonseca. Al torneig femení ja hi ha les dues primeres semifinalistes. Són la russa Mirra Andreeva, que s'ha imposat a la romanesa Sorana Cirstea, i la ucraïnesa Marta Kostiuk, que ha guanyat la seva compatriota Alina Svitolina.
0: Fins aquí les notícies.
5: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
6: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
5: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
7: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
5: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
9: Cada dia a les dues.
5: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Ets una genocida del temps.
5: La millor hora del dia.

0: I hi afegiria més recerca i més esperança. Les malalties minoritàries o rares afecten una de cada 2.000 persones i n'hi ha 100.000. Cada vegada se'n descobreixen més, potser perquè es diagnostica més. N'hi ha que afecten sobretot les dones i avui en parlarem perquè són una realitat poc visible. Hi ajuden testimonis com la cantant Celine Dion, que té la síndrome de la persona rígida, o l'actriu Linda Hahn, que va guanyar un Oscar a la millor actriu secundària per interpretar el paper d'un home, el fotògraf Billy, a la pel·lícula L'any que van viure perillosament. Té síndrome de Turner i amb el seu 1,45 m li van dir que no se la prendrien seriosament com a actriu. Es van equivocar.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Roser Parera.

És una cançó tradicional francesa de Barbara Pravi, la que sentiu, però que aquí interpreta l'holandesa Emma Kok. Amb només 15 anys, davant de 12.000 persones i acompanyada pel llegendari violinista André Rieu, a Maastricht, ara fa 3 anys. Tenia un somni, ser cantant, tot i patir gastroparèsia, una malaltia rara de l'estómac que l'obliga a alimentar-se a través d'una sonda gàstrica.

Va ser un moment històric que continua acumulant milions de visualitzacions a les plataformes socials de tot el món. Una història de motivació i resiliència. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: La malaltia de Fabry, la síndrome de Turner, l'esclerosi sistèmica o la síndrome de Rett són malalties rares o minoritàries i algunes afecten, com dèiem, majoritàriament les dones. Parlem de malalties que per la seva complexitat poden tardar anys a diagnosticar-se i en el cas de les dones encara més a causa de les diferències dels símptomes i dels biaixos de gènere en l'atenció sanitària. I passem ja a saludar les nostres convidades d'avui, la doctora Maria Camprodon, que treballa a la consulta de malalties minoritàries i metabòliques hereditàries de l'Hospital Vall d'Hebron. Bona nit, doctora.
1: Hola, bona nit.
0: I també la Judit Ortega, amb la síndrome de Turner. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Marga Massó, vicepresidenta de l'Associació de la Síndrome de Turner a Catalunya. Bona nit.
3: Bona nit.
0: I Yolanda López Ruiz, pacient amb la malaltia de Fabry. Bona nit.
4: Bona nit.
0: Si us sembla, comencem per la doctora Maria Camprodon. Què entenem per malalties minoritàries o rares?
1: Doncs, com has dit, no? Una malaltia minoritària és aquella que té una prevalència molt baixa. Es consideren que és aquelles que afecten a menys de 1 cada 2.000 persones. Aleshores, és veritat que la majoria, la del 80%, es diuen que són de causa genètica, tot i que també hi ha algunes, com has comentat, autoimmunes, com és l'esclerosi sistèmica.
0: I bé, hem parlat de que n'hi havia, jo ho he dit a la portada, que hi havia 7.000 malalties rares, però creix el nombre d'aquestes malalties minoritàries amb el pas dels anys. Això és per què? Per què es diagnostica més? Quin és el motiu?
1: Hi ha hagut bastants avançaments, sobretot pel que fa a la genètica. Ara disposem de tècniques que són molt millors, com l'exoma, que ens permet diagnosticar malalties que fa uns anys no teníem ni constància. Aleshores, aquest número que abans eren 5.000, ara ja estem parlant de 7.000 malalties rares que es coneguin avui en dia.
0: I comentaves que són la majoria d'origen genètic.
1: Uh-huh.
0: Què vol dir això?
1: Això significa que alguna variant patogènica, o sigui, mutació, per dir-ho d'una forma més comú, afecta algun dels gens que té la persona. O, entre altres coses, també poden ser cromosomopaties, és a dir, deleccions d'algun dels cromosomes que tenim.
0: Perquè això, que siguin moltes genètiques, vol dir que són hereditàries o no té per què ser totes?
1: No totes. És veritat que depèn una mica de si afecten el que es diuen els gàmetes, és a dir, si el material genètic dels nostres òvuls o espermatozoides no tenen la mutació. Llavors sí que es poden transmetre. Però hi ha altres malalties que són somàtiques, és a dir, que només algunes cèl·lules del nostre cos tenen la variant patogènica.
0: Estem a les dones i els dies, i al començament també dèiem que algunes d'aquestes malalties afecten només les dones.
1: Uh-huh,
0: com quines?
1: Bueno, és una mica la llista que has comentat. De les més a destacar és la síndrome de Turner, sens dubte, però també hi ha altres malalties com Ehlers-Danlos, autoimmunes com esclerosi sistèmiques, l'infantiloleiomiomatosis també és bastant freqüent que sigui més en dones, les
0: Ostres,
1: porfíries...
0: No els havia sentit mai,
1: sí,
0: aquest
1: són,
0: nom, eh?
1: Són noms curiosos, és així.
0: I són malalties que costen de diagnosticar?
1: Sí, es parla molt de l'odissea que tenen els pacients. Poden estar de mitja, 5 anys perfectament, anant voltant d'hospital en hospital, fins que arriben a algun centre amb experiència o algun doctor que hagi sentit a parlar, que tingui coneixement sobre tècniques diagnòstiques i poden arribar a fer-se el diagnòstic.
0: I, per exemple, aquest diagnòstic o aquesta odissea, en el cas de les dones, és encara més lent?
1: Sí, realment encara això passa. Per diferents motius, perquè és veritat que hi ha alguns símptomes, no? Potser una mica més inespecífics, com pot ser el dolor o una sensació d'ofec, que costa més que les dones siguin diagnosticades perquè, malgrat tot, encara es relaciona més amb estrès o amb símptomes més psicològics. Però també he de dir que potser, ja ens ho trobem, la consulta diària, que també costa més que vagin a la consulta del metge. Jo crec que...
0: A les dones ens costa més.
1: A les dones, sincerament, sí, perquè...
0: Per què? Perquè aguantem més el dolor? Perquè...
1: No t'ho sabria dir, però potser el fet de portar la casa, la feina, l'estar tot el dia amb aquesta sensació de portar-ho tot a sobre...
0: Fa que... És a dir, que tenim temps per tothom menys per nosaltres.
1: Sí, sí, ens passa, eh? Jo fa res, una pacient que tenim amb una malaltia greu mitocondrial, em va dir, no?, que el seu marit tenia una molèstia a l'ull i de seguida el va incitar al metge. En canvi, ella va estar dies amb febre, ofec, tenia una pneumonia i res, no va consultar fins que ja tenia uns símptomes bastant severs. I jo deia, home, no pot ser, sempre la cuidadora, també has de deixar que et cuidin.
2: Clar, clar. I quin acostuma ser el tractament? Diguem, tenen cura aquestes malalties?
1: Sí, tractaments dirigits a aquestes malalties, només hi ha un 5% de les malalties que tinguin un tractament, i la majoria són simptomàtics, és a dir, no curen la malaltia. És veritat que ara s'està desenvolupant molta investigació, també el que es diu la teràpia gènica, que probablement en uns anys canviï una mica la perspectiva d'algunes de les malalties, però ara, avui en dia no.
2: Val. Precisament, com que parlem de malalties rares i minoritàries, els assajos clínics tenen biaix de gènere, també?
1: Durant molt de temps sí? Ha sigut així i encara ara sí. És veritat que hi havia un biaix en què les dones, sobretot en edat reproductiva, no eren incloses dins dels criteris d'inclusió dels assajos, perquè no tenien el risc, no, de quedar embarassades durant l'assaig, i per això les excluïen. I molts dels fàrmacs que tenim avui comercialitzats estan basats en estudis que es van fer només en homes, i hi ha algunes diferències en quant a farmacocinètica biològica de les dones que no s'ha tingut en compte.
2: I si està fent alguna cosa, perquè ara, algun estudi ara, que sí que tingui en compte el gènere?
1: És veritat que ara es té més en compte. S'intenta incluir dones i homes en els assajos i en diferents edats, perquè això ocorria i s'han trobat problemes a l'hora de fer els tractaments, i això és així.
2: I aquestes malalties són minoritàries, són rares, no? Però amb nombre de recursos i atenció també són minoritàries?
1: Clar, això encara passa, és així. En general, els recursos sanitaris són escassos, intentem arribar a tot, però és veritat que falten psicòlegs, rehabilitadors i mancança de recursos per l'atenció adequada de tots els pacients.
2: I tu, per exemple, a la consulta, veus quin és l'impacte psicològic de tenir una malaltia minoritària?
1: Sí, és veritat que depèn molt del pacient, però és una malaltia moltes vegades genètica que et canvia el teu dia a dia, que implica un seguiment crònic a nivell hospitalari, múltiples visites, tenir en pensament, no, els teus fills, si estan o no afectes. Això té un pes molt important en tothom, lògicament, en el pacient i també en la família.
2: Mm-hmm. Doctora Maria Camprodon, tinc una curiositat. Per què el teu interès per les malalties minoritàries? D'on te va
1: sorgir? Sembla mentida, però ja porto com gairebé 10 anys treballant en això. La veritat és que com a internista tinc un interès, no, en les malalties complexes, i veure alguns pacients durant la meva residència que tenien una malaltia minoritària em va fer decidir-me per estudiar-les més, per investigar, perquè estic també en investigació, i intentar millorar, pues, l'atenció dels pacients. És així. Bueno, és molt de temps, molt esforç, però ho intentem fer el millor possible.

0: Hem parlat amb la doctora, ara hem de parlar amb la pacient, amb la Judit Ortega, que tens 28 anys i tens la síndrome de Turner i, a més, estàs embarassada.
1: Correcte.
0: Enhorabona.
1: Gràcies.
0: A veure, Judit, què és la síndrome de Turner? Explica'ns, a veure si ens ho pots explicar, diguem, amb un llenguatge planer, que segur que sí.
1: A veure,
0: segur que sí.
1: A veure, doncs mira, la síndrome de Turner és una afectació del cromosoma X de la dona, ¿vale? És una falta parcial o total de l'aspa del cromosoma X de la dona, ¿vale? Això que percuteix, doncs, bueno, una de les característiques principals de Turner és la talla baixa, ¿vale? I els problemes de fertilitat, no? Hem de punxar hormones de creixement per créixer, per substituir, bueno, per aquesta hormona substitutiva per créixer. I després, doncs, cada dona, cada nena és un món, cada nena i dona doncs, tenen la seva patologia diferent, no som totes iguals. En el meu cas, doncs, mira, tinc tiroides, tinc pèrdues d'audició per moltes otitis constants, som molt propens a otitis, estic operada, i, bueno, i tinc una malformació aquí al Covid del colze, i en el meu cas, pues, és amb el que m'ha afectat a mi.
0: Uh-huh. I quan t'ho van diagnosticar?
1: Als 6 anys.
0: Als 6 anys, ja?
1: Correcte.
0: I, diguem, com va començar tot? Què va notar la teva família o la teva mare, suposo?
1: Doncs tot va ser gràcies a la meva mare, perquè, bueno, intuïció de mare, no? Jo sempre li he dit, perquè tot va començar que jo utilitzava talla de roba, més petita era que em tocava, era molt petita, molt menudeta, i veia que alguna cosa no anava com acaba d'anar bé. I llavors, doncs, bueno, lluita amb els metges i li va costar molt que li fessin cas, però metge, bueno, tras molts moviments, doncs em van fer moltíssimes proves, fins que ja van donar amb el síndrome de Turner, i aquí ja vam poder començar el tractament hormonal, amb l'endocrí, i, bueno, i he començat tot el procés.
0: I amb aquest tractament hormonal, què vas aconseguir? O...
1: Créixer una miqueta.
0: Vale. Doctora, si vols dir alguna cosa respecte
1: no.
0: Perquè crec que la malaltia aquesta no és hereditària, no? La Turner? O sí?
2: O sigui, el problema que tenen les pacients amb Turner és que es produeix una infertilitat bastant important per disfunció ovàrica. Aleshores, això implica moltes dificultats a l'hora de tenir fills. Però és veritat que normalment, no sé el cas de la Judit exactament, però moltes vegades s'han de fer pues,
1: ovodonació. Sí, correcte.
0: Clar, perquè ara m'imagino que els oients es preguntaran infertilitat i com ha anat això, no?
1: Sí.
0: Que estàs embarassada.
1: Sí, sí.
0: Com ha sigut aquest procés?
1: Doncs mira, jo ho explico. Com m'ha dit la doctora, és per ovodonació, ¿vale? Que és un òvul donant amb l'esperma del meu marit, ¿vale? I fan el procés i a mi m'han ficat directament l'embrió.
0: I estàs embarassada?
1: Sí, i ha funcionat.
0: Molt bé, perfecte. I aquest nou estat, és a dir, has notat alguna cosa? T'ha greujat a tu algun símptoma de la teva malaltia o no? O és més psicològic i estàs preocupada, no?
1: Jo estava molt preocupada abans, però m'he informat molt bé abans de fer el tractament i la veritat que he de dir que a dia d'avui estic bé i no he notat cap diferència. Sí que és vital que és un embaràs molt de risc, que estic molt controlada, tinc analítiques cada mes, cada 2 setmanes estic anant a l'hospital a fer ecografies i visites. És molt pautat. És molt controlat i pautat, l'embaràs.
0: Però estàs molt contenta i fa molta il·lusió.
1: I
0: evidentment, malgrat totes les dificultats, doncs
1: sí,
0: has decidit tirar endavant.
1: I tant.
0: Tornem una mica doncs, fent la radiografia de que t'ho van detectar als 6 anys. Com vas viure tu la malaltia durant la infància i l'adolescència? Vull dir, quin record en tens, no? Del teu pas, m'imagino, per l'escola, per l'institut...
1: Bueno... Jo sempre dic que tinc molta sort perquè la meva família ha estat sempre. La meva mare sempre m'ha explicat des del minut zero tot. Ha sigut un gran suport a la meva família. Com ho he viscut? Doncs, bueno, al col·le sí que és veritat, i a l'institut que sí que és veritat que m'han fet bullying per talla baixa. He patit molt bullying per talla baixa. En el tema dels estudis també ha sigut complicat perquè em costaven. Hi ha coses que em costaven. Tenia un ritme més diferent al de la classe, una mica com més lent, diguem-me. I necessitaven adaptacions i, bueno, pues a l'institut pues, és quan ja és més conscient, no és fàcil, no? Però, bueno,
0: Jo trobo increïble això de que et puguin fer bulim per la talla sí, baixa, no? Sí, em sembla sí. que ja estàvem una mica més evolucionats no. i que no...
1: no.
0: Vull dir, tu has patit, tu ets un testimoni, ho pots dir, no? Que això sí. te va suposar... I això et va suposar a nivell psicològic, no sé...
1: Algun... Sí, sempre he tingut complexa sí. de talla baixa. A dia d'avui sí que he evitat que ja sóc adulta, ja ho veus com diferent... Però en aquella època és com, buah, no m'agrada ser baixeta, saps? Sí, he arribat a tindre complexa i sí, ho he passat molt malament. Però bueno, ja sóc adulta i ara és una altra etapa, però sí, no ha sigut gens fàcil, la veritat.
0: Tu ara treballes en una escola.
1: Sí, correcte.
0: No, vull dir, estàs activa o ara arrel de l'embaràs?
1: Ara estic de baixa per l'embaràs.
0: Però tu treballes en una escola,
1: sí.
0: vale? I a dia d'avui encara hi ha comentaris... a l'escola, que et facin comentaris a tu, diguem, per la teva condició, per la teva malaltia, o que hagis tingut alguna, no sé, alguna vivència, alguna experiència de poca comprensió.
1: Sí, correcte. No tots els casos són iguals, ¿vale? Però en el meu cas sí que és veritat que en la feina no ha sigut molt difícil perquè estic en un col·le, ¿vale? I no ha sigut fàcil perquè és el que he dit, jo... Soy capaz, o sigui, jo soc com tothom, però sí que és veritat que en algun cas necessito pues, més facilitats, com més necessitat, com més adaptacions, i sí que és veritat que no m'han donat aquest temps, ¿vale? Bueno, si alguna, a la mínima que t'equivoques, pues et jutgen, no entenen que tens una discapacitat, ¿vale? Llavors, si t'equivoques o necessites ajuda, no me l'han donat, ¿vale? No han entès...
0: Diguem, no hi ha hagut comprensió, no hi ha hagut
1: no,
0: aquesta...
1: No, hi ha hagut comprensió, hi ha hagut un matxaque i, bueno, i ho he passat malament perquè, bueno, sí, he tingut que parlar moltes vegades amb la directora per tema de companyerisme, però no, d'alguna manera, no s'acaba d'entendre, no, que pots tindre dificultats en segons quines coses i necessites ajuda, però, clar, també has de saber fer la teva feina, no? És el que m'han
0: transmès.
1: Sí, és el que m'han transmès a mi, no? De que, no, si tu tens una titulació has de saber fer la teva feina. Ja, vale, sí. Però hi ha coses que per experiència no sé o hi ha coses que em costen, no? I aquestes adaptacions pues, no me les han donat.
0: Molt bé, Judit. Al teu costat hi ha la Marga Massó. Tu tens una filla de 25 anys amb la síndrome de Turner i ets vicepresidenta de l'Associació de la Síndrome de Turner a Catalunya. En el teu cas, la teva filla, quan se la va diagnosticar? Es va tardar molt?
3: Bueno, en primer lloc, em vull dir que la Judit també és co-vicepresidenta. Nosaltres a l'associació hem posat una presidenta que no és Turner, de moment, i estem apostant cada vegada més perquè vagin pujant persones Turner a portar l'associació i nosaltres anar-nos quedant, amb la qual portem la copresidència, però dic que, bueno, és una presidenta, una vicepresidenta increïble, la Judit. O sigui, molt bé, molt bé. S'ha estrenat aquest desembre, i de 10, molt bé. A la meva filla,
0: Sí, quan li van diagnosticar? I
3: la vam diagnosticar molt. Que tenia 5, que faria 6 anys. També molt semblant. La història és molt semblant a la de la Judit. També va néixer el meu fill quan la Núria tenia 3 anys. I als 3 anys i mig ja no li tocava revisió, perquè de 3 anys van a 4. Però vaig dir, la porto a revisió juntament amb el meu fill i vaig dir que no creixia. Ella ja havia tingut problemes de mobilitat, havia començat a caminar més tard. Durant l'embaràs també va ser una nena molt petita, de retardament de creixement intrauterí. Ja anàvem veient coses. Pels 3 anys i mig vaig dir, és que estava... pesava 8 quilos, o sigui, 3 anys i mig, 8 quilos, era molt petita. Aleshores, en aquell cas, la Núria el que tenia era molt mal de panxa, sempre tenia mal de panxa, i això va ser un viatge pels doctors, perquè de seguida vam anar a gastros, anar a molts gastros. Li van fer 2 biòpsies d'estómac, pensant-se que seria que tenia alguna intolerància al gluten o així, i al final una doctora Granollers ens va dir busqueu un bon genetista. Aleshores vam canviar de pediatre, el que dèiem, anar buscant. En canviar de pediatre vam anar al doctor Pou i el doctor Pou diu, uf, ja t'han vist tots els millors professionals de Barcelona, comencem de zero, full en blanc, vam anar a Sant Joan de Déu, Fulla en Blanc, i ABC, de quan són petits, que toca pues, genetista, aquests anàlisis, aquests altres, i amb l'anàlisi genètica sortia el síndrome de Turner.
0: Sí, sí, doncs es confirma lo de l'odissea que deia la doctora. En aquest cas, no, pacient amb la Judit i tu mare d'una pacient, noto que és molt important, no, que la família estigui donant suport i bueno, per tu Déu-n'hi-do, no, com ho vius, no, m'imagino.
3: Bueno, jo quan vaig arribar a casa, li vaig dir a la meva sogra, dic, ens ha tocat la loteria, perquè per tot el que podia ser, la Núria, pues bueno, té una delació petita i bueno, no sé, a mi em va semblar que ho portaríem bé. I no, un cop saps, ja comences a créixer, no?
0: Clar, a vegades l'important és això, és a dir, que li puguis posar nom i dir, vale, d'acord, aquesta incertesa és això.
3: L'única pega que té el fet de això potser ho pots explicar millor tu, però l'única pega que té el fet que sigui als 6 anys és que s'han perdut 6 anys d'hormona del creixement.
0: Ah,
3: no?
0: Clar.
3: Bueno, i amb el tema que abans li comentava la Judit, també, el tema del creixement, la Núria ho va portar molt bé, el creixement. Ell era molt... És que era molt poca cosa. I quan vam saber que tenia el síndrome de Turner, va arribar a l'escola, va dir... tinc el síndrome de Turner i amb aquest llapis, no, el d'injecció, me curaran. I a mi a l'escola em anava trobant els pares i em anaven dient, ai, felicitats, felicitats, ja sabeu què té la Núria, felicitats. I perquè ella mateixa havia pujat a la classe i els havia dit, perquè no li vaig deixar portar el llapis, li vaig deixar portar el paper amb la foto, i els havia explicat als nens de la classe i tot. I llavors, a partir del metro 30, la doctora que tenia deia... si fèiem creixia 2 centímetres. Núria, un regal de 2 centímetres. I la Núria arribava a l'escola i deia, un regal de 2 centímetres. O sigui, ho anava transmetent i ho anava vivint amb la qual el bullying per talla baixa no l'ha patit.
0: No, però això és fantàstic, no?
3: Ella en el seu cas no l'ha patit.
0: Tu, com explicàvem abans, ets vicepresidenta de l'Associació de la Síndrome de Turner a Catalunya. Ja has comentat que la presidenta no té síndrome de Turner. No. Això per què? Vull dir, per què heu decidit que sigui així? O, bueno, ja ho has comentat, no? Que potser serà una mica més endavant, més
3: bueno, va començar una
0: paulatino, no?
3: Sí, va començar una família a fer l'associació i van ser tres germanes i van fer els estatuts i una mica els estatuts van ser això, no? La presidenta que no tingui síndrome de Turner, la vicepresidenta que sigui una co-vicepresidència. I aquests estatuts estan fets així, ja fa més de 10 anys que estan així. De moment els mantenim, però amb l'ànim ja de la propera junta, que és d'aquí 3 anys i poc, de fer el canvi. Perquè això ja ho hem vist a les associacions de Madrid, la d'Andalusia, que ja han fet el canvi i que funciona correctament i molt bé.
0: Aquesta malaltia afecta només a les dones i a l'associació només hi ha dones?
3: No. A l'associació hi tenim... són 82 socis, 40 són afectades de Turner. I tenim les famílies directes, també. I els pares estan molt involucrats, també, molt.
0: I amb aquesta associació, com ajudeu amb aquestes dones amb síndrome de Turner?
3: Mira, nosaltres hem vist que hem tingut la necessitat de dividir l'associació en diferents reptes segons l'edat de les personetes, no? Hem fet el que són la infància, llavors adolescència, no, joves, que diem, i el sènior. Llavors, perquè cada un té unes necessitats diferents. Llavors, a nivell d'infància, doncs, fer molt acompanyament a el que són les famílies, en els pares, de què és el que els anirà passant i tot. A nivell d'adolescència, la Judit porta un grup d'adolescents i joves, amb el qual fan sortides, es troben, es parlen de tots els problemilles que van tenint i tot, no? I nosaltres, per la nostra part, doncs, des de darrere també, evidentment, els hi donem tot aquest suport, no? El suport en l'adolescència que ens estem trobant i també la incorporació del món laboral és el psicològic. Psicològic, perquè moltes vegades hi ha uns trets d'autisme, uns trets que són noies molt, molt summament sensibles, i tot això requereix un acompanyament psicològic que malauradament ha de ser privat, perquè no, a nivell
0: des de la pública
3: públic,
0: no hi és.
3: No, és que no el trobem, no hi és.

0: Doctora Maria Camprodon, veia que senties amb el cap, vols afegir...
1: No, perquè he acompanyat no, a la Yolanda i a tota la seva família en el diagnòstic, en el tractament. Jo sé que com ho ha passat el seu fill, malgrat que jo visito adults, però estem com molt implicats. I sé que ha sigut dur això d'haver de venir cada dues setmanes a posar-se un tractament endovenós, el fet de, no, tan jove, sentir-se bé però estar vinculat a l'hospital, perdre classes, no és fàcil d'assumir per ningú. Però jo crec que ho han fet molt bé, han estat molt units en tota aquesta peripècia i que ara pues, ha estat molt millor i que amb el tractament, amb la investigació hem aconseguit tractaments orals que gràcies a Déu pues, milloren també la qualitat de vida dels pacients.
0: Perquè quan et detecten una malaltia minoritària, vull dir, a banda de que entenc que per una part hi ha un descans, no? Com explicava la Marga Massó, de dir, ostres, ja està, ja sabem el què, perquè això és una odissea, quin consell d'algú que ens estigui escoltant li donaries, no? De dir com afrontar-ho o com...
1: Jo sempre els dic als meus pacients no és algú que hagin pogut decidir, hem de tirar cap endavant i intentarem conjuntament fer el seguiment i minimitzar el màxim possible com els afecta en el seu dia a dia. Jo tinc una companya que és una meravella, que és la meva infermera, que és gestora, que fa el màxim per intentar ajuntar visites, per intentar que tots els professionals de les diferents disciplines ens coordinem i fem una atenció que intentem que sigui molt individualitzada. Però, bueno, és un camí que fem conjuntament amb els pacients, és així.
0: Clar. Marga Massó, des de l'associació, bueno, he vist, he llegit, no?, que en els darrers anys hi han hagut alguns avenços, no? Per exemple, el cribatge neonatal, no?, que ha fet que hagi baixat una mica el nombre de nens amb síndrome de Turner. És així o no?
2: És molt complicat de...
0: Sí? D'explicar, doncs.
2: Bueno, no és que sigui... És complicat pels que hem sigut mares de noies amb Turner, no? Al final, el cribatge neonatal el que fa és, durant l'embaràs, pues se sap que les noies tenen Turner i les famílies, bueno, la parella pot decidir si avorta o no avorta, no? Aleshores, em comentaven, aquesta setmana teníem dades de que ja es detecten 14 nous Turner per setmana, i no les veiem perquè pràcticament totes s'avorten, no? I les que arriben a terme, doncs, de moment estan prou bé, no? Jo crec que les famílies que decideixen que tiren endavant, l'embrió es veu molt bé i bueno, es tira...
0: I aquesta detecció... Sí,
1: doctora? No, només puntualitzar, perquè clar, quan diem cribatge neonatal, moltes vegades es relaciona més amb la prova del taló, que és una cosa diferent, que és per 26 malalties, però sí. No és el cas. Clar, normalment això que explica la Marga és més d'estudis, cariotips, que es fan... abans, quan estàs embarassada. I que és veritat que ara hi ha molta tendència a fer un estudi en sang perifèrica per detecció de cèl·lules embrionàries i que es detecten doncs, moltes malalties d'aquest tipus. El que sí que és molt important, no?, és que quan t'ho diagnostiquin anar a un lloc on t'expliquin molt bé què implica, quines repercussions, no?, a nivell neurològic o no, quin seguiment ha de fer en cas de tirar endavant a l'embaràs, perquè si no hi ha molta desinformació i, clar, la pacient es pot quedar molt agobiada en tot aquest estudi.
0: I això t'ho poden detectar amb una analítica de sang?
1: És en sang perifèrica, sí.
0: Val. I no sé si té res a veure amb aquest projecte Vinex.
2: Bueno, el projecte Vinex és que ens fa molta il·lusió perquè sempre diem que no hi ha investigació, i en el cas del síndrome de Turner hem tingut la sort de formar part del projecte Vinex, que es tracta d'un estudi que estan fent per poder detectar malalties minoritàries amb el fenotip, amb un mòbil, fent un escaneig amb un mòbil i altres diagnosis. Qualsevol doctor en el seu despatx, no?, pot preveure quina malaltia rara pugui tenir un infant. Han agafat, s'ha escollit el síndrome de Turner perquè es necessita una prevalència alta i en el cas del síndrome de Turner en principi som un de cada 2.500 dones i de moment s'està fent l'estudi amb les nostres sòcies, no?, que han participat pràcticament al 100% i amb això sí que faig una crida que tant Turner com hi ha gent que ens escoltin, que sisplau, que es posin en contacte amb el projecte Vinext o amb l'associació, perquè ens necessitem...
0: Pots aprofitar, si vols, no sé si teniu Instagram o si teniu un telèfon, si aprofiteu per donar-lo a les xarxes socials.
3: Sí, mira, tenim Instagram, que és AST, Síndrome Turner de Catalunya, així que us animo a que ens sigueu i així aneu veient el que anem fent.
0: Clar, molt bé. No sé, m'agradaria donar un missatge positiu. A veure, el tema de la investigació, doncs, que ha avançat tant, ja ho és, no? Però, no sé, què podríem dir de positiu?
1: Bueno, jo crec que és molt positiu l'estar fent aquest programa, com un exemple de que aquesta difusió de les malalties minoritàries ho agraïm, creiem que s'ha de donar encara més informació, no?, per ajudar el diagnòstic, però també per ajudar a entendre els pacients que estan afectes i que no es trobin en aquestes situacions que ens explicava la Judit o la Marga, no?, i que tots visquem en una convivència millor.
0: Marga?
2: Bueno, jo us agraeixo moltíssim que ens hagueu convidat per donar a conèixer l'Associació de Síndrome de Turner. El dijous passat vam estar a Vall d'Hebron, amb Café d'Herba organitzar, no?, la diada o el fòrum de les malalties minoritàries. Allà es va veure la gran importància que tenim les associacions, sobretot en l'acompanyament familiar i sobretot en la part psicològica, no?, perquè per sort o per desgràcia la sanitat pública, la part psicològica
0: és escassa, que és fluixa, no?
2: És escassa, i llavors, pues, bueno, nosaltres podem fer aquest acompanyament i crec que podem fer una feina molt bona.
0: He de dir als oients que la Marga Massó és la culpable de que se faci aquest programa, perquè ella és qui ens va escriure, no?, i ens va demanar una mica, doncs, això, no?, poder donar a conèixer aquesta malaltia. I bé, si es tracta d'això, no?, de donar-li visibilitat i també potser una mica trencar estigma, no? Hi ha molt estigma amb les malalties rares? A banda de sí, per què? Digue'm per què. Vull dir, què us diu a la gent o...
3: Bueno, és un estigma perquè és com desconegut, no? Hi ha algunes malalties minoritàries que no s'acaben de conèixer i, bueno, estigma del que és diferent és jutjat, no? Algú diferent, pues, inconscientment, pues, és com raro, jutjable, és diferent. I això, pues, no...
0: I us agrada la denominació de... Bueno, que es diu malalties minoritàries o rares? O no? O és la paraula rara, no hi ha cap problema?
1: Jo normalment dic minoritària. La veritat és que no m'agrada gaire la part de rara, que és normal avui en dia.
0: Clar, bueno, clar, és que això seria un programa, eh?
1: Per això.
0: De dir que quina és la normalitat i quina no és la normalitat. Un dubte que m'ha quedat. Les malalties minoritàries, quin impacte tenen en etapes específiques de la vida de les dones? Per exemple, com l'embaràs, la regla o la menopausa. Té més incidència o no
1: incidència,
0: té per què?
1: Incidència no, perquè el fet de ser genètiques normalment debuten en edats infantils, tot i que moltes d'elles es diagnostiquen en edats adultes, però és veritat que el pacient viu certes etapes amb majors dificultats. El tema de l'embaràs, no?, el tenir una malaltia genètica que impliqui, pues, el que és fer una in vitro, tot el que és l'extracció, no?, d'òvuls, fer la in vitro, és una situació tan estressant per qualsevol dona, doncs més amb el risc de m'he d'assegurar que no transmeti la malaltia. Ostres, és que això no es pensa ni hi ha acompanyament en aquesta situació, entre altres coses, però és un punt a destacar, no?
0: Ha passat el temps volant. Acabem aquí. Moltíssimes gràcies, doctora Maria Camprodon, Judit Ortega, Marga Massó i Yolanda López Ruiz. Gràcies a totes, bona nit, i esperem haver contribuït, doncs, a que les malalties minoritàries tinguin més visibilitat.

0: I en aquest últim tram del programa anem cap a França per parlar amb la nostra col·laboradora, Letícia Fuentes. Bonsoir, Letícia.
1: Bona nit, com esteu?
0: A veure, ho he dit bé, això? Bonsoir, bon nuit, com amb aquesta hora, què seria?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir.
1: Oh, perfecte.
0: L'he encertada, l'he encertada. Avui, Letícia, ens vols parlar d'una aplicació creada per dos estudiants de Normandia, després d'una experiència personal que van tenir impactant. Es diu Drive Lady i ofereix una alternativa segura per compartir cotxe a les dones franceses. Letícia, un servei de viatge més segur per a les dones. Com funciona?
1: Doncs, com deies, és una aplicació creada per dos estudiants de Normandia durant els seus estudis universitaris, com un projecte que havien de fer, que té com a objectiu oferir viatges més segurs a les dones franceses, però al mateix temps crear una comunitat de confiança. L'app que es diu Drive Lady és basada en un principi molt senzill, que és permetre que les usuàries ofereixin o busquin viatges amb altres dones del seu entorn i crear també al mateix temps un entorn segur. Hem parlat amb les creadores i ens expliquen com va sorgir aquesta idea. Les escoltem.
2: Avui a França, més d'una de cada dues dones se sent insegura quan es desplaça en transport públic. Per a una dona, tornar a casa amb tranquil·litat pot ser molt complicat. Sovint es pregunta quina ruta ha de seguir, com tornar, o si hauria d'intentar anar acompanyada d'amics. En canvi, el 89% diu que se sent més segura entre dones. A partir d'aquí va néixer Drive Lady. Des del seu llançament hem rebut molt bons comentaris. Ens agraeixen perquè ara poden tornar a casa amb més tranquil·litat i seguretat.
0: Letícia, un dubte. Com s'asseguren que darrere de la pantalla hi ha una dona i no un impostor?
1: Doncs per garantir aquesta seguretat i que no sigui un impostor, el registre inclou, el registre de l'aplicació de les dones que vulguin oferir o busquin viatges, inclou la verificació d'identitat. Com dèiem, l'objectiu al final és crear una comunitat fiable i solidària cap a les dones. Un cop registrades, les usuàries poden veure els viatges disponibles, connectar amb altres dones, reservar i pagar directament a través de l'aplicació.
0: Ah, molt bé. Aquesta app, doncs, és gratuïta?
1: Sí, sí, és gratuïta i la podeu trobar tant per Android com per iPhone. De moment només funciona a França, però també la pot descarregar qualsevol dona que estigui pel país de pas i necessiti aquest servei. També poden trobar més informació al perfil d'Instagram de DriveLady, @DriveLady, on no només ofereixen informació sobre aquesta aplicació, sinó que també, amb l'objectiu de crear aquesta comunitat, organitzen activitats per dones, com per exemple el 14 de juny organitzaran un taller d'autodefensa per dones.
0: Ostres, van fortes, eh?
1: Sí, sí.
0: A banda del viatge, hi aniràs tu el 14 de juny amb aquest taller d'autodefensa per dones o no?
1: Doncs no ho sé, però sí que m'han dit que bueno, estan creixent i que de moment estan fent petites activitats, però l'objectiu és seguir reformulant l'aplicació perquè no només es quedi a França, que arribi a altres països, que sigui creixent i fer moltes més activitats. De fet, són noies molt competitives i tenen moltes ganes de fer coses que ajudin a les dones a estar més segures i a gaudir dels carrers amb tota seguretat.
0: Entenc que no l'has usat, no?
1: No, jo encara no, la veritat que no. És veritat que jo vaig molt amb bici, haig de dir. Llavors, encara...

0: el que el claim, el punt més fort que té aquesta aplicació és sobretot la seguretat, no només per les dones que viatgen, sinó també que estàs en un entorn segur. I això és el que m'ha agradat més, la veritat.
1: Letícia, fa unes setmanes tu mateixa vas col·laborar aquí al programa i ens vas explicar, recordo, una campanya també al metro de França.
0: Sí.
1: Ara ens comentes el tema aquest d'aquesta aplicació, la Drive Lady, no? També com una alternativa segura per compartir cotxe a les sí. dones franceses. Què passa amb el transport públic de França? Ens hem de preocupar? què passa? Diguem que les dones se senten més vulnerables o no? O és una cosa...
0: Doncs, aviam, no és un tema d'opinió. Molta gent ho pot pensar, però en veritat, i les dades són les que són. Per exemple, ara mateix, fa unes setmanes, com a Catalunya, hem patit una onada de calor. I només en aquestes dues setmanes d'onada de calor, els casos d'agressions sexuals al transport públic i als carrers de París han crescut un 30% només en dues setmanes.
1: Què dius?
0: Contra les dones. Sí. Llavors, és un problema d'educació, és un problema de no saber compartir un espai públic amb les dones. Això ja és un... Jo crec que és una opinió personal meva, però crec que va molt per allà. És un problema d'inseguretat en el transport públic. És veritat que les persones que fan això, la policia sempre, quan explica les dades anuals, que no només el 30%, cada any, en els dos últims anys, les agressions sexuals al metro de París han crescut un 11%. El que diuen és que la gent que fa això són persones expertes que saben quan ho han de fer, quan hi ha més gent al transport públic, quan estem més enxugats al metro, aprofiten aquest moment. També és veritat que als passadissos del metro de París, per exemple, hi ha molts racons, molts punts morts on no, la càmera no arriba, on és molt més fàcil agredir sexualment o agredir a una persona. Llavors, tota aquesta gent que fa aquestes coses, malauradament la policia ha reconegut que són experts i que saben a qui fer aquestes coses, quan fer-lo i en quins moments, no?
1: Doncs, Letícia, que es posin les piles a França, perquè volem,
0: sí, sisplau,
1: volem venir i volem anar amb transport públic i volem estar molt tranquil·les i que no ens passi res. Letícia
0: Totalment.
1: Fuentes, periodista corresponsal a París, a La Sexta i El Periódico, gràcies i bona nit.
0: Moltes gràcies, bona nit.
1: I ha arribat l'hora del comiat i de dir-vos que les dones i els dies el fem Mireia Dalmau, Montse Comellas, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i avui qui us parla, Roser Pereira Moragues. I us preguntareu què farem demà? Doncs ara mateix us ho explico. Demà parlarem sobre com ser bibliotecària. Poca broma, eh? I també entendrem per què protesten i què suposa. Què suposa ser dona, què suposa ser bibliotecària i per què protesten. Així que demà el programa serà molt reivindicatiu i aquí estarem per explicar-ho, per acollir-les i també per donar visibilitat, doncs, a aquesta problemàtica. Moltíssimes gràcies, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Alberto Núñez Feijóo continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont. Feijóo, que ha participat a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li han preguntat, quan sortia de l'acte, si recollia el guant que poc abans li havia llançat a Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta ha estat qualificada poc seriós, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català. Escoltarem Turull i la resposta de Feijóo.
2: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
1: A la seva intervenció davant l'empresariat català, el líder del PP ha defensat una moció de censura contra Sánchez. Ha desvelat que el que ell vol són els vots dels nacionalistes catalans i bascos per fer caure el govern socialista i després convocar eleccions generals.
3: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà. El nou guió formal encara no està tancat.
1: Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny. Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat Metges de Catalunya que per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius.
4: Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebra l'enduriment en la política d'asil.
1: Avui arrenca el Primavera Sound amb les actuacions de Wineta, Yard Act, Guitarrica de la Fuente o Wet Leg a la jornada inaugural. Fins dissabte pel Parc del Fòrum hi desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, Gorillaz o Doja Cat.

0: jumping boots.
1: El cantant de música country Garth Brooks estudia vendre el seu catàleg musical per una xifra que podria arribar als 2.000 milions de dòlars.
2: L'operació inclouria tant els drets de les seves composicions com els de les gravacions. Segons el Wall Street Journal, l'artista ha mantingut converses amb possibles inversors que valoren el seu catàleg clarament per sobre dels 1.000 milions de dòlars. Si es concreta, superaria els 1.000 milions que Sony va pagar fa 2 anys pel catàleg de Queen. Brooks, de 62 anys, és un dels pocs artistes que no té la seva discografia disponible a plataformes com Spotify, cosa que fa més atractiu al seu catàleg. Aquest tipus d'operacions permeten als artistes obtenir de cop una gran quantitat de diners a canvi dels ingressos futurs que generen les seves cançons, i és també una manera de planificar herències o assegurar el patrimoni.
1: Esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB de bàsquet. Els blaugrana es podrien classificar dijous per a la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També ha jugat aquest dimarts la derrota del Reial Madrid contra el Tenerife per 97-98.
2: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo al derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
1: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
2: L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez, per la seva incorporació com a entrenador per les 2 pròximes temporades.
3: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 3 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que aquest dimecres tindrem un dia ben tranquil. Només de matinada s'escaparà algun ruixat feble a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona. El dia serà assolellat, sense ruixats de tarda. Les temperatures matinals baixaran, amb fresc a les comarques de l'interior. I al migdia farà menys calor i no es passarà dels 33 graus. Déu-n'hi-do. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Llançà el sol sortirà a les 6 i 12 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 3 de juny, és el Dia Mundial de la Bicicleta. Per això arrenquem amb aquesta cita de l'exciclista Miguel Indurain, que diu: no s'ha de tenir por a perdre. De fet, jo he perdut moltes més curses de les que he guanyat.
0: Ho estava explicant la Lara en un 3 i no res. Hem arribat ja a la meitat de la setmana. Molts ens escolteu fent el primer cafè, d'altres ja sou al cotxe de camí de la feina. Els més valents esteu practicant una mica d'esport i segur que moltíssims encara esteu treballant o ara mateix sortiu de la feina. Per tots vosaltres, avui us volem acompanyar, com deia Lara García, damunt d'una bicicleta.

0: Carlos Vives i Shakira van cantar plegats La bicicleta, una cançó que s'enganxa com una mala cosa i que ens recorda que precisament avui, 3 de juny, és el Dia Mundial de la Bicicleta. Tenim dies mundials per parar un carro i avui li toca a ella. Aquesta data va ser proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2018 per fer visibles els beneficis d'aquest mitjà de transport senzill, assequible, net i sostenible per la salut i el medi ambient. No cal ni recordar que anar amb bici millora la salut cardiovascular, enforteix els músculs, ajuda a controlar el pes, millora la resistència, redueix l'estrès i pot ajudar a disminuir l'ansietat i els símptomes depressius. Els beneficis són múltiples i la gran majoria de nosaltres recordem quan el pare, la mare o algun familiar o amic ens va ensenyar a anar en bicicleta. I possiblement també recordeu el primer dia que vau aconseguir treure les rodes petites i fer les primeres pedalejades amb aquella bici que teníeu quan éreu petits. Per tant, celebrem que amb un parell de pedalejades més arribarem a les 6 i el més important, esperem que aquest dimecres vagi sobre dues rodes.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Àlex Bosch, per cert, també, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Estareu d'acord amb mi que el món està dividit entre dos tipus de persones. Les persones a qui li piquen els mosquits i les persones
2: que
0: mai
2: rep
0: una picada.
2: Pensava que anaves a dir els ciclistes i les persones
0: també,
2: normals.
0: També. Molt bé, també. Els ciclistes estaran contents. Dic tot això dels mosquits perquè ha arrencat la temporada de mosquits i també de les paneroles, eh?
2: Ja fa dies que n'hi ha per casa, de mosquits. Però, escolta'm, hi ha un arsenal d'armes químiques preparat per combatre'ls, em sap greu, pels animalistes defensors dels mosquits, però intentarem que no traspassin la porta de l'habitació.
0: Estava pensant si hi ha alguna associació amiga del mosquit, però jo crec que no deu existir cap associació d'aquesta de... M'encanten els mosquits. Jo sóc dels que es desperta quan hi ha un mosquit a l'habitació, agafo una tovallola i vaig en busca i cerca dels mosquits.
2: És horrible que a 2 del matí t'has de llevar a 3:45 i...
0: Sí. A part, us piqueu l'orella? Perquè jo em pico l'orella.
2: No arribem a aquesta estupidesa, Canalies.
0: Però aquesta no, és que jo el veig molt a prop, dic, si pico el mato.
2: Sí, si el sents.
0: Què deu fer el mosquit per evitar sempre la mà que l'està a punt de matar quan el tens al costat de l'orella? Algú pregunto sovint.
2: La cosa és que tu amb la mà el que traspasses és l'aire i aleshores li fas notar que està venint. Per això els matamosques tenen aquests foradets perquè no notin l'aire.
0: Mira, o sigui, ho he de fer a poc a poc?
2: O amb la mà oberta o directament no fer-ho, seria el millor.
0: He de dir que em foto unes hòsties bastant importants a la cara, no m'importa si la qüestió és matar el mosquit. Però aquí el que ens interessa és saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, que parlaves de la bicicleta, un programa que anirà sobre rodes literal, perquè avui anirem amb la unitat mòbil, o l'Ostrell mòbil, podríem dir, perquè Ricard Ostrell farà la ruta que farà el Papa la setmana que ve. Nosaltres, en un ordre invers, diguem-ne, començarem a la Sagrada Família, on saludarem des de les 8, i allà, per exemple, tindrem a Ramon Espadaler, el conseller que s'encarrega de tota la visita del Papa. També saludarem a l'Artur Ramon per parlar de l'arquitectura, i també a veïns i a voluntaris que hi seran amb Lleó 14. Després...
0: La pregunta és... Haurà aconseguit Ricard Ostrell enfilar-se al Papa Mòbil i fer el programa en directe des del Papa Mòbil?
2: Si ho va fer amb un tractor...
0: Per això.
2: T'imagines el Papa saludant i el Ricard a darrere amb el micro?
0: No m'estranyaria gens,
2: A darrere ho podria, però dir que s'obre el Papa Mòbil seria ja l'últim. Després estarem a la parròquia de Sant Agustí del Raval, on tindrem l'Enric Canet i veïns del barri. També anirem a Brians, on saludarem el director i el capellà de la presó, i després acabarem a Montserrat, o sigui, la ruta sencera del Papa una setmana abans, per veure com respiren, com la preparen, i amb els protagonistes que d'aquí una setmana també ho explicarem.
0: Benediccions, Maiol Roger.
2: I bé, ara no va a citar Sandro Rey i dir-te bendiciones y buenas noches, que és el que deia ell.
0: Molta gent s'anirà a dormir, però millor diem.
2: Doncs bona nit als que van a dormir, bon dia als que es lleven.
0: Amb només 2 minuts arribem a 5:45 del matí. Què tal, Àlex Bosch?
3: Molt bé.
0: Escolta'm, ahir a la tarda de Catalunya Ràdio vam parlar d'un tema que ja a primera hora va ser protagonista del món de Tim Paine.
3: Nosaltres només portem...
0: Un petonet a Francesc Garriga per ser inspiradors dels temes que passen al matí i que n'acaben parlant a la tarda.
3: Només portem qualitat. A més, home, que sàpigues que Tim Paine ha jugat aquesta matinada, partit de preparació pel Mundial, jugaven contra la potent Haití i han perdut 4-0.
0: Sí,
3: i a més,
0: Paine,
3: algun gol... es veu que és atribuïble a Tim Payne, que es veu que no ha jugat massa bé, tampoc.
0: Pobre Tim Payne.
4: Però era
0: titular,
4: però
0: és que està nerviós, està pujadet, està pujadet.
3: Se sent
0: massa estrella.
3: Doncs que ho sapigueu. En tot cas, avui...
0: Què ha passat al món mentre dormíem?
3: Que les autoritats dels Estats Units han descobert per on els entrava la droga al país. L'exèrcit nord-americà ja podia anar llançant míssils contra suposades narcollanxes al Pacífic, que la droga se'ls colava per sota terra. La policia californiana ha descobert un túnel de més de mig quilòmetre per on s'introduïa cocaïna directament des de Mèxic. Ho expliquem perquè la cosa té certa gràcia. Ens situem a Tijuana, una localitat que ja saps que està a la frontera...
0: Claro que sí.
3: ..mexicana, però està a la frontera, just a la frontera, amb els Estats Units. Des d'allà, els traficants van fer un túnel sota terra i sota el famós mur que anava a parar a un petit comerç de conveniència, d'aquests de Super 24 hores,
0: sí,
3: a la localitat californiana d'Otay Mesa. El comerç, per cert, s'anomenava Buy for Less, una cosa així com compra per menys. Tot i la proximitat...
0: Si els estava dient a la poli a la cara, ja droga, és que...
3: Que la cosa anirà millorant. Tot i la proximitat amb la frontera i l'extrema vigilància dels Estats Units, ningú va detectar que els narcotraficants havien construït aquest túnel que no era precisament un forat a terra i prou. A banda del mig quilòmetre de longitud, havien perforat a gairebé 16 metres de profunditat. S'hi accedia a través d'un ascensor hidràulic situat al fons de la botiga. El túnel fa un metre i mig d'altura, té les parets reforçades i fins i tot vies per transportar amb vagonetes...
0: Home, si ho fas bé.
3: ...la droga. A més, també hi ha un sistema de ventilació.
0: Pensa que deies sistema de wifi i altaveus per escoltar música.
3: Sí, podria ser.
4: Només falta això.
0: Saps?
3: És
0: no
3: a m'estranyaria. Era una veritable obra d'enginyeria. I ara em preguntaràs, i com ho van descobrir?
0: Clar.
3: Doncs perquè la policia nord-americana va començar a veure coses que els feien sospitar en aquell establiment.
0: Com, per exemple, que tremolava de tant en tant?
3: Exacte. Bàsicament és que la botiga no tenia masses clients i hi havia 8 treballadors.
4: Ah, m'encanta això.
3: A més, es movien sovint amunt i avall amb maletes.
0: Clar.
3: La droga entrava dins de les maletes a través del túnel, les buidaven i els treballadors creuaven una altra vegada la frontera a peu amb les maletes per tornar-les a omplir. Aquest prodigiós sistema que els agents de CCI o Time Mesa van trigar bastant a descobrir va permetre als narcotraficants introduir als Estats Units una tona de cocaïna valorada en 45 milions de dòlars.
0: Clar, és que estava pensant, si introdueixes 45 milions de dòlars en cocaïna, aquest túnel et surt, vaja,
3: baratet,
0: per 4 dòlars de res.
3: Ja tenia estar aire condicionat.
0: Per això et dic, piscina climatitzada, sessió de massatges... Escolta'm, s'ho podríem haver muntat molt bé. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Fas un minut d'un quart de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT. I arriba Andreu Merino perquè ens expliqui per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc una mica millor per l'estudi que ha publicat la revista científica The Lancet sobre l'Alzheimer. Un equip d'investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Pittsburgh ha desenvolupat una tècnica per millorar la detecció precoç de la malaltia, identificant un nou marcador cerebral que detecta amb més precisió els primers signes d'alerta. Concretament, es tracta de tenir sota control les altes concentracions de la proteïna coneguda com a tau.
0: Què et passa, Lara?
4: Dic que faig
0: Vinga,
4: uns
0: arrenca,
4: badalls
0: arrenca,
4: aquesta
0: Lara,
4: hora.
0: Vinga, arrenca, Lara, va,
4: que faig uns badalls aquesta hora que em surten els ulls a les conques.
0: Que no reboti aquí l'ordinador, per favor, que és una mica desagradable.
4: En qualsevol moment em cau un ull. T'ho dic. No, li donaràs pas i estarà badallant.
0: Ah, això segur.
4: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
0: Bé, en tot cas...
4: Tot això pot ser, val?
0: Sí, no.
4: Quedes avisat.
0: Sí, clar. I què faig jo?
4: Recollir-me l'ull. Posa música. Recollir-me l'ull.
0: Ara que està tossint.
4: Ara no està tossint ningú. Lara parla perquè, si no... No sóc jo, eh? Jo només badallo, no tinc ni forces per tossir.
0: De veritat.
4: Estem...
0: Ah, no, home, no...
4: No passa res. No, m'he fet un cafè i ja està, ja me'l faré, escolta'm.
0: Sisplau, tu també.
4: Vinga, va. Estic molt malament avui.
0: De què parlarem poc, Marta?
4: Doncs a veure, de la casa d'empenyorament d'Ibai Llanos, si ens pensàvem que ell ja ho havia fet tot, doncs no. Ara ha decidit llançar-se en la compra-venda de segona mà. Ha dit que comptarà amb dos experts amb el tema que l'ajudaran amb les negociacions i després es veu que amb totes les peces que ell adquireixi s'acabaran sortejant de manera gratuïta. I entre els primers objectes hi ha hagut una Xbox en forma d'Oreo.
6: 3.500 o 5.000 moneda al aire?
7: Sí.
6: Me parece bien. Yo no te iba a pagar 5.000, Entonces, yo creo que te ibas a ir de aquí sin nada, si no me aceptabas. Pero me parece divertido. ¿Cuánto?
7: Ganaste 3.500.
6: ¿3.500? Me sabe mal, Cristian, ahora 3.500. Bo, te sabe mal una polla, es una pasta.
7: Ya.
6: Me sabe mal, pero me vale. Sabe mal el tiro de moneda. ¿Lo dejamos en 4.000?
7: Venga, va.
4: S'han jugat tot a Cara i Creu.
0: Caramba.
4: I s'han emportat 4.000 euros. També li han portat, es veu, roba que va portar la Rosalía en un concert, unes botes de Lamine Yamal, una carta de Pokémon, una pilota de futbol del Real Madrid firmada per jugadors o, atenció, l'antorxa original dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92 o el primer Monopoly que van fabricar a Espanya. En qualsevol cas, si teniu alguna coseta, us fa gràcia vendre.
0: A mi lo de l'antorxa m'encanta.
4: El primer Monopoly, jo me'l quedaria. Tampoc el vendria.
8: Jo l'antorxa, l'antorxa mola.
4: Antorxa mola.
0: Què vas el diumenge a passejar pel mercat amb l'antorxa olímpica, filla meva?
8: A la nit no encens la llum.
0: Tira. Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa... Lara, sisplau, per
8: favor. Que no sóc jo, eh? Ara ja semblaré aquí.
4: Està bastant ben aconseguit, aquest,
0: sí.
4: Trobo.
0: Sí, sí.
4: És dels millors.
0: Què passa a Girona?
8: Mira, doncs que té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades...
0: S'ha d'allar i parlar.
8: És que la veritat,
4: Sabem tot.
8: Això ja és un abús. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades col·laborativa més gran del món sobre cost i qualitat de vida, que es diu Numbeo, la ciutat de Girona té un índex de qualitat de vida de 190, qualificat de molt alt. Té una molt bona puntuació en clima i seguretat i també és un bon indicatiu que el cost de la vida aparegui com a baix. Això sí, el poder adquisitiu i el preu dels habitatges de la ciutat es cataloga com a moderat.
0: M'encanta el concepte moderat quan estem en una època que ens acabarem tots vivint a un càmping. Tenim motius per saltar del llit, un d'ells ens el porta a l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és no complicar-se a l'hora de pagar el pàrquing del cotxe. Els veïns de Llagostera ara poden fer un bízum per abonar la zona blava. El nou sistema permet tres opcions. A través de l'aplicació gratuïta Movis, que inclou els mètodes de pagament Apple Pay i Google Pay, a través de la web de la plataforma o bé escanejant el codi QR dels parquímetres. Segons llegim al diari de Girona, Movis ja funciona també a Platja d'Aro i la Jonquera i l'empresa preveu que arribi als pròxims mesos a altres zones com Barcelona i Tarragona.
0: Doncs vinga, bones notícies també pels habitants de Llagostera. En 10 minuts arribem pràcticament a 6:15 del matí. I alerta perquè arriba el moment de desplegar la revista dels matiners, la revista del cor, evidentment, perquè volem saber com batega el cor aquest matí.
8: Doncs batega amb Marta Sánchez.
0: La Martíssima Sánchez. Què ha passat?
8: Doncs el que ha passat és que la Marta Sánchez ha passat per l'Hormiguero i ha explicat els seus secrets de bellesa. Ha volgut deixar clar que no porta retocs estètics, diu.
0: Va, per favor.
10: Me siento muy contenta de cumplir los 60 como los estoy cumpliendo, sin lifting, gracias. Porque cualquiera está así con lifting, pues no me he hecho ningún lifting. Que no... A lo mejor no digo que me lo haría algún día, ¿eh? Bueno, hago un poquito de todo, disciplinas así varias. Hago ballet fit.
0: ¡Hala!
10: En Madrid y en Las Palmas. Hago entrenamiento de fuerza y de peso. Uh-huh. Bueno, perdón, es lo mismo. Cardio. Hago masajes a cuatro manos.
0: No digo masajes.
8: Tot això ho diu... Que no se li mou ni un múscul de la cara, també t'ho diré, que a veure...
0: I a veure, jo crec que està una mica... Que cadascú faci el que li doni la gana,
8: evidentment, però no dic, ho neguis.
0: Però jo crec que Marta Sánchez, si no s'ha estirat, a veure, va carregadeta d'àcid hialurònic, no?
8: Home, sí.
0: És que ara estic mirant les fotografies i dic, home...
8: No passa res, no ho neguis, ja està.
0: Escolta'm, si no té una pell, que ens ha de dir quin és el seu secret, perquè realment...
8: Que no se li mou la cara, Xavi, que no. No me la crec.
0: No sé.
8: No me la crec.
0: Bé, en tot cas, un petonet des d'aquí a Marta Sánchez. I el cor també batega amb Esther Espósito.
8: Espósito.
0: A veure, què passa ara amb Esther Espósito?
4: Doncs que s'ha sincerat sobre la seva joventut, ha parlat de la seva adolescència i ha reivindicat el seu passatxoni. Ella mateixa deia això al podcast La Pija i la Quinqui.
11: Yo era chunguilla de adolescente, buscaba un poco pelea.
12: ¿Sí? Sí. ¿Eras de las que mirabas así en los botellones? Claro.
11: Es, me miraban más de un solo, ya era como, ya era muy chula. Era
13: levantaba
11: muy chula.
13: La cabeza así.
12: Era ¿eras de chula. Las que decía que están mirando?
11: Mira, cuando Élite tuve que parar, porque digo, antes me meten en una pelea y me graban o me denuncian, yeah, al público, claro, todo. Entonces tuve que empezar a contenerme, ser menos chula, ¿no? Y más cabeza. Y Miguel en Élite me llamaba Pitbull. Cuando salíamos de fiesta y todo decía que yo era el Pitbull del grupo, en plan, a nada, empezaba ya a ladrar y no sé qué. Y hace poco tuve que contenerme muchísimo, un puñetazo. Muy merecido, ¿eh? No voy a dar detalles, pero sí, muy merecido el puñetazo.
14: Mm-hmm. Muy, muy merecido. Muy merecido. Puño, caramba. Carai, la Pitbull de...
13: Me la imagino de... tant. Sí, sí, 100%.
14: Sí.
0: Ah, per cert, un moment, abans de tancar la revista del cor, hem de comentar també... A veure... Hi ha nens que... Hi ha nens que... Nens i nenes que canten i de cop es troben un artista conegut i la mare li diu, canta davant d'aquesta artista.
13: Vinga.
0: Això és el que ha passat amb Amaia Montero, una nena cantant una de les cançons. Se sent una mica malament l'àudio, però podreu veure si, com canta aquesta nena petita. Escoltem-la. Cantas mejor que yo, li diu a Amaia Montero. A veure, un consell des d'aquí als pares de Catalunya, si us plau, no feu cantar els vostres fills davant de persones que en saben del món de la música perquè els poseu en un compromís.
13: Sí.
0: Perquè hi ha nens que no canten bé i els pares diuen que canten bé i es creuen estrelles de la música.
13: Però és que aquesta nena és molt viral, eh?
0: S'ha fet viral, eh?
13: Ja ho era, aquesta, cantant.
0: Aquesta
13: nena, sí, però els seus pares es relaxin, ja està, no passa res.
15: És incòmode, sí, això. Incòmode.
0: Repelentet, incòmode. Repelentet.
13: És repelentet. Bueno, la Lara ja havia ficat aquí. Roses, nena, repelent. Com així està guardat el tall.
0: Sí, sí, el tall estava guardat així.
13: Està guardat la nena.
0: Doncs escolta'm, tot dit. Vinga, va, que anem una mica tard. Quins sons deixa la ràdio?
15: Al matí de Catalunya Ràdio, el pneumòleg de l'Hospital Vall d'Hebron, Sergi Pasqual, va advertir del risc que els adolescents comencin a fumar tan aviat.
16: Són els adolescents. És una edat molt sensible, on a nivell cerebral encara s'està madurant. Per tant, generar addiccions en aquest cervell immadur que està creixent, que s'està consolidant, ja ho saben bé, on fer aquesta publicitat tan xula, tan bonica.
0: Som els matiners de Catalunya Ràdio, amb 5 minuts, 5:45.
14: I què passa a Catalunya? Com esteu? Bon rotllo? Pau i amor.
13: Pau i amor.
0: A veure.
13: Dia important avui en el món de la música, perquè un 3 de juny del 1977 Bob Marley publicava la seva obra mestra, Exodus. L'àlbum incloïa èxits mundials com Three Little Birds, Waiting in Vain, Jamming o aquesta que sentim, Natural Mystic. L'àlbum va estar classificat durant molt de temps com un dels millors àlbums de tots els temps. De fet, Time el va anomenar el millor àlbum del segle XX l'any 1999.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
17: Bon dia, matiners. Avui dimecres 3 de juny seguim sota una influència molt constructiva entre el Sol i Saturn. I això ens parla de disciplina, compromís i capacitat de construir coses sòlides. No és una energia espectacular ni d'aquelles que fan molt de soroll, però sí molt útil. Ens ajuda a posar ordre, assumir responsabilitats i avançar amb paciència. Avui, el cel ens recorda una cosa molt senzilla. Allò que es construeix amb constància pot durar molt més. Pas ferm, cap clar i feina ben feta. Que tingueu molt bon dia.
0: Lara, qui bufarà espelmes avui?
15: Avui celebra que fa anys el tenista mallorquí Rafa Nadal, dia rodó perquè arriba als 40, com Maiol Roger. I també també bufarà espelmes Raúl Castro, el general i polític cubà, que celebra que arriba als 95 anys, que no són pocs.
18: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que fem camí ja cap a 6:15 del matí. Els Catarres tenen nou èxit. És una delícia que es diu Diumenges sense drama.
19: Ja comença a fer-se clar.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell farà el recorregut del Papa dimecres que ve a Catalunya, però a la inversa. Arrencarà la Sagrada Família, passarà per Sant Agustí, Brians i acabarà a Montserrat. A la tarda, Enric Calpena ens portarà històries de papes. Entrevistarem el músic Miquel del Roig i repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco. El Catalunya Nit abordarà des de Burkina Faso l'epidèmia de l'èbola a l'Àfrica Central. Ho farà amb la periodista i col·laboradora del programa, Èlia Borràs.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 3 de juny. En Alfonso també, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Continuen ressonant les declaracions que va fer ahir al matí de Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull.
3: Es va referir a la insistència del líder del PP, Alberto Núñez Feijó, perquè Junts faci costat a una hipotètica moció de censura contra Pedro Sánchez. El va reptar anar a Waterloo a parlar-ne amb Carles Puigdemont i Feijó li va respondre qualificant de poc seriós agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident.
4: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
5: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
2: Parlem de coses serioses, ho deia Alberto Núñez Feijó, els periodistes que l'abordaven a Barcelona, on precisament va participar a les jornades del Cercle d'Economia.
3: Sí, en el discurs públic davant de l'empresariat català, el líder del PP va insistir en la moció contra Sánchez per fer-lo caure i convocar eleccions generals.
6: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
2: El govern espanyol torna a carregar contra la proposta del líder popular.
3: L'executiu el veu desesperat i diu que el PP demani el suport dels nacionalistes catalans i bascos és un insult, tenint en compte que els populars s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. Sentim la ministra portaveu, Elma Saiz.
7: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que estan haciendo està vacía.
2: Continua l'enrenou al voltant de la visita del Papa i l'ús residual del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe Joan Josep Omella està fent gestions per demanar al Vaticà que Lleó XIV faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de benedicció de la Torre. Un canvi de guió que encara no està confirmat, però que s'hauria promogut després que diverses entitats religioses i culturals van lamentar que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010.
2: I compte, perquè la visita papal també pot afectar els estudiants que facin la selectivitat.
3: Perquè totes dues coses, la visita del Papa i la selectivitat, coincideixen i hi haurà restriccions de mobilitat que poden acabar condicionant els alumnes que faran els exàmens. És per això que el Departament d'Universitats els demana que ho tinguin en compte i que vagin aviat a l'hora de planificar els seus desplaçaments. Sentim la nova responsable de la selectivitat, Rosa Pàmies Vilà, amb declaracions al Catalunya Nit.
8: Avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no?
2: Doncs missatge important pels estudiants que s'enfronten a la selectivitat. Planifiqueu els vostres desplaçaments amb temps. Anava a dir reseu un pare nostre. Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny.
3: Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat, Metges de Catalunya, per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius.
2: Aquesta nit i matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs al Golf Pèrsic.
3: Entre els Estats Units i l'Iran, que en teoria mantenen en vigor una treva i continuen negociant un acord de pau. L'intercanvi d'atacs l'hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i trencava així el bloqueig imposat per Washington.
2: Ho estàvem comentant també a l'inici dels matiners d'avui dimecres, perquè Ja tenim aquí les plagues.
3: Que bé, eh?
2: Oh, quina meravella, la notícia del dia.
3: Les temperatures altes que tenim aquest any, combinades amb les pluges que hem tingut i les que s'esperen, multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i paneroles a Catalunya. És una combinació que genera les condicions ideals per les plagues que ja han començat a aparèixer al nostre país.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: No arriba ja a 6:15 del matí, 4 minuts. Aquestes hores, com sempre, saludo en Marc Curado. Molt bon dia, Marc.
9: Què tal? Bon dia.
2: També la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia, Maria.
10: Molt bon dia.
2: Com duia la premsa? Què diuen avui els diaris?
9: Avui, com ahir, Canalies, amb Alberto Núñez Feijóo en totes les capçaleres del dia. Comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. Aquí Albert Pérez refusar. L'Ara, però, parla de menysteniment i titula Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull aquí a Catalunya Ràdio.
10: El periòdico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlant de Feijóo en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia al lawfer, però busca, diuen, anul·lar les proves.
9: L'altre gran tema de la premsa catalana és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El periòdico titula que parlarà en català la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció.
10: I acabem als Estats Units. La Vanguardia explica que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
2: Les paraules de Turull ahir al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell també ressonen avui als articles d'opinió.
10: L'editorial de l'ABC considera delirant l'exigència de Junts que el Partit Popular vagi a Waterloo a negociar amb Carles Puigdemont el suport a una moció de censura.
9: Per això el diari del grup Vocento reafirma que és hora que els populars abandonin tota esperança en la col·laboració dels nacionalistes a la necessària tasca de fer fora Sánchez i convocar eleccions.
10: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, considera que Feijóo tampoc sembla tornar-se boig per aconseguir el suport del PNB i Junts per una moció de censura.
9: Quan es fixa en el discurs d'ahir de Feijóo al Cercle d'Economia, en què va dir que no volia demanar favors ni tampoc regalar-los.
10: L'editorial del Mundo també fa referència a aquestes mateixes declaracions. Considera que el líder popular és conscient que la major part de l'empresariat català continua donant suport a Sánchez.
9: Tot i això, el Mundo considera que Feijóo es va presentar davant els empresaris com l'únic garant de l'estabilitat davant l'actual bloqueig polític.
10: La polèmica pel poc ús del català o gairebé inexistent en el discurs del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família és un altre tema destacat en els articles d'opinió.
9: L'editorial de l'Ara diu que és l'arcabisbe Joan Josep Omella qui proposa al Papa en quina llengua es diu cada cosa.
10: I recorda que el Papa Francesc va preguntar-li a Omella el 2023 com era que el discurs que havia de fer per un acte dels 800 anys de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat estava en castellà.
2: I a aquestes hores del matí també repassem la premsa digital. Alerta, perquè ja sabem on es rodarà una nova sèrie de Netflix.
9: Sí, en diversos llocs de Catalunya, com La Garriga, Barcelona i Manresa. De fet, ja fa uns dies que no es pot entrar al pàrquing del Pavelló del Congost, a la capital del Bages. Això és perquè avui comença el rodatge d'una nova minissèrie de Netflix, Los Niños del Brasil, inspirada en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal. Es tracta d'una producció internacional del creador de The Crown, de Peter Morgan, protagonitzada per l'actor de Succession, Jeremy Strong, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista de Orthodox, Shira Haas. Ho llegim tot plegat al Regió 7.
2: Ui, qui no pot portar tirants ni xancletes?
10: Els periodistes de punt. La Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha posat normes a la vestimenta dels professionals que apareixen en pantalla. Es demana que s'evitin peces com ara samarretes sense mànigues i amb missatges considerats inapropiats. Caldria veure què vol dir inapropiats, no? Segons per aquí. Sí. Pantalons massa desgastats o esquinçats tampoc no els poden dur, ni tampoc xancletes o calçat de platja. També es demana als professionals que no vagin amb estampats massa cridaners. Això ho llegim a VilaWeb.
2: Jo vaig estar treballant un mitjà de comunicació que no podies portar xancletes, eh?
10: Vull doncs mira, com aquí.
2: No cal anar a punt. Aquí també n'hi ha.
10: D'acord. Apuntem-ho.
2: Aquí ho deixo. I encara sobre indumentària, qui ha d'anar vestit de capellà?
9: Doncs els capellans. Pot semblar una redundància, però en aquest cas ho expliquem, eh? No ho és. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, els ha demanat que vagin vestits de capellans a la visita privada que Lleó XIV farà a la catedral de Barcelona dimarts vinent. Serà una trobada amb sacerdots diocesans i canonges de la catedral, entre d'altres. Ara bé, l'ordre de dur el sacoll en aquesta trobada amb el papa ha generat controvèrsia fins al punt que alguns potser no hi aniran, segons el Nació Digital.
2: Qui és gent de paraula?
10: El Marc Jurado i una servidora.
2: Oh.
10: Canalies, nosaltres,
2: mira, molta paraula. Sou notícia.
10: Ahir et vam dir que avui sentiríem una altra cançó d'en Naïm.
2: Home, sí, per favor. Sí.
10: Que és aquest jove català d'origen marroquí que ha fet diverses versions de cançons tradicionals catalanes i que s'ha fet viral a les xarxes. Si ahir et vam portar al Cargol, ja no treu banya, avui et portem en Mohamed ha matat el Patufet.

0: Aquest és el vídeo que graven des de dins del cotxe?
1: Sí,
2: exacte.
0: Són molt divertits, Ell és molt divertit. Bé, de fet, és una miqueta això, una barreja d'humor, de crítica social també i d'ironia.
1: Sí, i té més cançons, Si vols, te'n portem una altra.
0: I tant, jo sí, tant.
1: Què t'estima més per demà? El Joan Petit ja no balla o Plou i fa sol?
0: Joan Petit ja no balla.
1: Vinga.
0: Aquí repassarem ja tots els èxits. Aquí cada dia una miqueta
1: Som gent de paraula i
0: una miqueta de... d'aquest èxit viral en català que m'encanta. Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, als matiners de Catalunya Ràdio. És moment de saber quin temps ens espera per avui, Marc.
2: A mi m'encanta que ja no faci tanta calor. De fet, aquest matí parlarem d'una miqueta de fresca a les comarques de l'interior, amb mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol, amb alguns núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només se situaran al voltant dels 32 graus.
0: I aquestes hores del matí, mentre molts de vosaltres esteu fent el primer cafè i us esteu despertant amb els matiners, amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Marta.
3: Doncs avui amb dos esdeveniments importants i ben diferents. El primer, la capital catalana. Amb les soles una mica i després m'agafes fort. La cintura
0: preferida o la nena del teu cor. Soc el teu baby, baby, baby, baby. I és que avui comença el Primavera Sound.
3: Sí, primer dia de concerts, en aquest cas gratuïts, són els que es faran al Parc del Fòrum. Vaja, tot el festival es fa al Parc del Fòrum, però en aquest cas avui ja comencen els primers concerts amb Winnet a les 6 de la tarda, també Yartak, Guitarrica de la Fuente i Wetleg, i a partir de demà i fins diumenge ja hi haurà molts altres noms amb un cartell de primer nivell amb Doja Cat o Massive Attack o Bad Gyal, per exemple, just demà dijous. Vull dir que ja ho tenim tot a punt pel Primavera Sound.
0: Primavera Sound que arrenca, doncs, com estaves dient, a partir d'avui amb aquests concerts gratuïts i al llarg d'aquests 4 dies també un planter d'artistes espectaculars que ompliran el Parc del Fòrum de Música. I també avui a Berga... Home... Alerta, perquè comença la Patum.
3: Tret de sortida, avui al migdia, de fet, ja es farà el primer passacarrers. La festa, recordem que està declarada Patrimoni de la Humanitat, s'allargarà fins dijous, coincidint amb la Setmana del Corpus. Hi haurà molta música, hi haurà molta festa, i artistes com Pep i Maria José Músics, Manolitos Band, Doctor Prats, Mama Duixa o Els Tiets. Per tant, molta festa també cap a Berga.
0: I molt bona Patum a tots els bergadans i bergadanes. I alerta, perquè avui volem moure el dial fins, alerta, el 13 de gener del 2005. Aquella matinada, un fort incendi va calcinar l'edifici Windsor a Madrid, segur que ho recordeu. És cert que no va deixar víctimes mortals, però sí un fort impacte mediàtic. I així ho va cobrir Catalunya Ràdio.
4: Que s'ha declarat l'incendi a 11:45 de la nit. Les flames, que s'han originat possiblement per un curtcircuit a la planta 12, han cremat tot el que hi havia cap amunt i també ha avançat cap a les plantes inferiors. Durant bona part de la nit s'ha temut que el foc provoqués l'ensorrament absolut de l'edifici, però tot i que encara no es pot descartar res, sembla que l'estructura central, que és de formigó, ha aguantat. És aquesta la hipòtesi amb la que treballa els bombers, tal com ha explicat el seu portaveu Javier Ayuso.
5: Sí, lo lógico que es continuar bajando. Que al final todo el revestimiento este metálico que tiene de cristal se caiga. Eso es lo que parece ser que más lejos. Y que se quede el armazón. El armazón pues esperemos que aguante. Lo que se está intentando es reducir la voracidad del fuego para evitar que haya más calorías. Y que las calorías es lo que está afectando, digamos, a la estructura.
0: Recordant aquest edifici, aquest incendi de l'edifici Windsor a Madrid, i quan falten 17 minuts per arribar a les 6 del matí a Tailàndia, falten 17 minuts per les 11. I allà qui tenim? Doncs un home que no para de viatjar, el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
6: Bon dia, matiners. El diumenge va ser lluna plena del 6è mes lunar, i a Tailàndia això significa que se celebra el Visakha Bucha, la festa que commemora el naixement, la il·luminació i la mort de Buda. És un dia sagrat no només a Tailàndia, sinó que per tot el món els budistes van als temples més propers i deixen ofrenes als monjos. També té una gran presència la meditació i els sermons sobre les ensenyances que va deixar Buda en vida. Per acabar, quan es fa fosc, comencen processons de devots al voltant dels temples. A Tailàndia es recomana viure-ho des de Bangkok, la capital, pels seus grans temples, o des de Tuaia, l'antiga capital i que encara avui en dia conserva runes històriques. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I mentre a Tailàndia ens explicaven aquesta tradició en Guillem, nosaltres volem saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Mallol.
7: Doncs que avui farem la ruta que el papa Lleó XIV farà la setmana que ve. La farem en ordre invers. Començarem a la Sagrada Família, on parlarem amb veïns, parlarem amb el conseller Ramon Espadaler, que s'encarrega de tota la logística de la visita. Parlarem també amb l'Artur Ramon per parlar de l'arquitectura del temple. Després anem al convent de Sant Agustí, tindrem allà l'Enric Canet, alguns veïns del Raval, també, que ens explicaran doncs, com es rebrà el papa. Anirem després a Cambrians, a la presó, que també visitarà Lleó XIV per parlar amb el director i el capellà, i acabarem a Montserrat. O sigui que avui Ricard Ocell en ruta amb l'Ostrell Mòbil, amb la Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio i els tècnics d'aquesta casa que fan possible un programa com el d'avui, que serà
0: complex.
7: Serà interessant explicar una setmana abans com s'estan preparant per rebre el papa Lleó XIV.
0: Estava pensant que en comptes d'una túnica blanca, que seria segurament una falta de respecte, podria portar una túnica groc Catalunya Ràdio, amb el logo de Catalunya Ràdio estampat a l'esquena, en gros, que, escolta'm, ja que et mous per Catalunya, que fem una mica de promoció de la pública.
7: M'apunto a la teva proposta, a la llibreta de les idees presumptament brillants.
0: Acaba d'entrar a l'estudi Lara García, aquí de moment encara tens els dos ulls.
8: No han caigut.
0: No han caigut, perquè diu que va d'allà i estan a punt de saltar els ulls, avui.
8: M'he fet un cafè.
7: Si el trobem per l'escala, ja l'agafarem.
0: I alerta perquè...
8: Sisplau.
0: Que ningú trepitgi l'ull de la Lara. Hi ha una merda, la veritat.
8: Sí. Sisplau, nois. Fixeu-vos-hi.
0: Que tinguin vista els treballadors de la casa. Arriba... Uf, a veure, perquè últimament estiguem aquí traient-nos el doctorat en coneixement mundial.
7: Avui és fàcil.
0: Arriba la dada, Maiol. Quina por. També convidem a participar als oients a aquestes hores del matí, en dades sovint complexes, però que ens desperten l'interès i, sobretot, on aprenem sempre coses, Maiol.
7: Va, avui, amb l'estira i arronsa de Feijó i Junts, dades sobre mocions de censura.
0: Això...
7: Això és escorbuto, és un tamasso.
0: Sí, sí, no escoltarem escorbuto tota l'estona.
7: No, home.
0: Oriol, ja pots canviar la sintonia quan vulguis, eh? Ja està.
7: En concret, quantes mocions de censura s'han presentat al Congrés dels Diputats?
0: En la història, en tota la història de la democràcia.
7: Sí.
0: Val.
8: Tampoc
0: que no digués els últims 10 anys. No, home, no. Ja ho sé.
7: Bueno, si em dius la dada...
8: Perdó.
0: Quantes mocions?
7: M'agrada quan feu aquestes preguntes com si us acostés
8: com,
7: més a la dada.
8: Sí,
7: a
8: veure, estem, és per guanyar temps,
0: a veure, un moment,
8: som
0: guanyem temps
8: flipats.
0: I estem informant els oients.
7: Avui que és fàcil, aviam si algú no només em diu quantes, sinó quines.
0: Sí, sí, clar, i quin dia i a quina hora.
8: Doncs no moltes, no.
9: 3.
0: No, a més, home, jo diria que 10. 10? No, no tantes. 7.
8: Jo diria 3 també, 3 o 4.
0: No sé. 3 o 4, perquè la Marta ha dit 3.
8: Bueno, doncs 4.
7: Avui qui més s'hi acosta és Xavi Canalías. Oh!
0: Voleu aplaudir-me, sisplau?
8: No!
7: Espera que Feijó faci el pas. Se n'han presentat 6.
0: Gràcies, Oriol.
7: I sobre els últims 10 anys, n'hi va haver dues inicials, l'any 80, Felipe González contra Suárez, l'any 87, Antonio Hernández Mancha contra Felipe González, i entre 2017 i 2023, les altres 4, 4 en 6 anys. Per cert, a Catalunya, quantes n'hi ha hagut? Ràpid, Catalunya.
0: Dues,
7: 3 i mitja.
0: Sí.
7: Perquè mitja és una de Josep Piqué que la va retirar, i dues contra Jordi Pujol i una contra Quim Torra.
0: Escolta, molt afinadet hem estat avui, eh?
7: Va, avui tampoc era molt difícil perquè, diguem-ne...
8: Tampoc podíem dir mil, tampoc ens treguis mèrit.
0: Pots fer el favor, sisplau, de remar cap als matiners, sisplau.
8: De quina part no estàs?
0: Que hi l'ha de tots de com no.
8: Si no, guanyo jo, em fa ràbia.
7: Sempre és una cosa aleatòria. Ahir vau dir... Ahir la xifra era 55.123. És més difícil d'encertar que 6.
0: Escolta, el que no pot ser és que com a professor ens matxaquis quan més o menys ho fem bé i quan ho fem malament també ens matxaquis.
8: S'ha de premiar els encerts.
7: Tu ho has dit.
0: Molt bé, Lara.
7: Tu has dit més o menys ho fem bé. Ningú l'ha encertat perquè has dit 7 i eren 6.
0: Algun dia en aquest programa farem la contradada. Aviso.
8: Vols anar de concert?
7: I tant, sempre.
0: Doncs paga l'entrada, Maiol. Ja t'ho dic ara. Perquè els matiners de Catalunya Ràdio... quants concerts donat mai el Roger tot dit 10 anys?
8: Molt bé que està veueta. Molt bé que està veueta.
7: No, ja, vosaltres avui teniu dada fàcil i així no es coneu. Molt bé, ja veureu demà.
8: No, sisplau.
9: Demà pillarem tant.
0: Buah. Oients dels... No, Maiol, no siguis així.
9: Demà que vagi d'animals.
0: A veure,
8: Sempre demanes el mateix.
0: Puc seguir?
8: Sí.
0: Gràcies, endavant, per deixar-me seguir. Us convidem a anar al Festival Vallviva, que se celebrarà del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas. És un lloc tan espectacular, al mig de la Garrotxa, que val la pena que comenceu a trucar al 932-07474, perquè els matiners de Catalunya Ràdio tenim una invitació doble. Podeu triar alguns dels concerts. El dimecres, per exemple, el dimecres 8 de juliol hi haurà Mare Mundi, també el dia 9 Antonio Orozco, o el dia 11, que és dissabte, Ana Torroja. Per un públic més jove podeu anar a veure els Teràpia de Xoc i el Pep Plaza, això serà el divendres 10 de juliol, o per un públic més familiar, els Atrapassomnis, que serà el diumenge 12 de juliol. Ja podeu començar-nos a trucar al 932-07474. Avui la primera trucada s'emporta aquest parell d'entrades per anar a Vallviva. Però, noies, qui serà? Qui serà?
8: Qui serà?
0: Qui serà? Ho descobrim d'aquí uns moments.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: Que m'he comprat un armari.
2: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
8: Sempre anava a burra.
7: Una burra, els penjadors...
8: Però és que ja estava fart... Ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta. Ho veia tot, era com... Ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, eh? Tenir un armari. És que visc en un setè. Tu ara treu-lo.
7: No! Home, si el tardis dalt a baix del balcó, eh?
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio. Amb en Peyu i companyia. Tenim uns dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
12: Les dones i els dies.
10: Amb Montse Virgili.
13: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
12: Per orelles fines i cors oberts.
13: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
12: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
13: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
10: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
13: Però què pensava que era la intel·ligència?
10: Els matiners.
2: Volia compartir amb vosaltres un so que sento el capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir-ho amb vosaltres.
0: A veure...
2: És un ocell que es diu enganyapastors.
0: Ah, i per què es diu enganyapastors?
2: Es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. Oh. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors.
10: A Catalunya Ràdio, Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Fem una tonteria avui al programa, guapa, eh? 7 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Tinc per aquí en Jordi. Jordi, molt bon dia.
14: Bon dia. Bon dia al dematí.
0: Bon dia del matí. Un aplaudiment pel Jordi. Jordi!
8: Bon dia, Jordi!
0: Quina veu que fa, Jordi? Des d'on ens truques?
14: De Ripoll.
0: Home, clar, no m'estranya. Què s'explica aquesta gent de Ripoll? Jordi, què fas d'espera aquestes hores?
14: Faig tant cap a treballar.
0: I de què treballes?
14: Faig de monitor amb nois disminuïts.
0: Perdó? De monitor?
14: Faig de monitor amb nois disminuïts.
0: Molt bé, una feina fantàstica, bonica, molt. Que sí. Suposo que és passional, no?
14: I tant, molt. En plena molt. Realment són nanos supermacos, que tens moltes ganes de tirar endavant la vida.
0: I tant.
14: De veritat que m'ho passo molt bé.
0: Jordi, quan fa que t'hi dediques?
14: Mira, ara farà un any.
0: Un any?
8: Un any.
14: Sí.
0: I com ha anat aquest primer any? Bé, no, pel que veig...
14: Fantàstic. Ara dormo les nits i tot.
0: Què vols dir?
14: Que amb la feina que tenia abans no dormia gaire.
0: O sigui que ara has trobat aquesta cosa meravellosa d'un horari... Un horari... tancat i
14: fantàstic,
0: amb les teves hores, no? De dilluns a divendres, entenc.
14: Correcte.
0: Bé. Escolta'm, Jordi, a veure una cosa. Sí. Antoni Orozco, Ana Torroja, Teràpia de Xoc, Mare Mundi, els Atrapassomnis... Què aniràs a veure, tu, al Festival Vallviva?
14: Si pogués, Antoni Orozco.
0: Home, per favor. Doncs bé, a veure, si la Sara m'ho confirma, confirmes... Home, em diu que i tant, que evidentment, que t'emportes aquest parell d'entrades per anar al Vallviva. No sé si has anat algun cop.
14: No.
0: Fliparàs, Jordi, fliparàs amb l'espai. Sí, ja t'ho dic ara. Jo vaig anar l'any passat i és espectacular, realment.

a 6 del matí, sobretot aquells que esteu fent el primer cafè amb els matiners de Catalunya Ràdio, doncs ja esteu escoltant un dels primers compassos d'un dels grans èxits del Bosch. Una mica de volum a la ràdio per compartir plegats aquesta cançó que es diu Hungry Hearts.

0: A veure, gràcies per tossir mentre obrim els micros, Marta. Clar que sí, carinyo. Eloi Cordomí, què tal?
1: Bon dia, bona hora, com anem?
0: Et tiro careta o no et tiro careta?
1: Tira, tira la careta.
0: Vinga, va, anem-hi, Marc.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, doncs, avui, a veure què passa, Eloi.
1: T'haig de dir que aquesta història no té final, no té final.
0: Home, però l'hem d'acabar amb un minutet, eh?
1: Sí, però no té final. Aquests dies, mira, dormo amb la finestra oberta, tapat amb el nòrdic, però...
0: Vestit o despullat?
1: Amb calçotets.
0: Molt bé.
1: Sempre amb calçotets.
0: Ah, sí?
1: Llavors, sí.
0: Millor dormir amb pilotes, Eloi.
1: És igual, amb calçotets. És que si no, no acabaré la història.
0: Val, perdó.
1: Llavors, són les 4 de la matinada, falta poqueta estona perquè em soni el despertador, i sento un so com si fos el teclat del mòbil. Saps quan li poses el so?
0: Sí, el cloc-cloc.
1: Allò fa com les bombolletes aquelles.
0: Sí.
1: Vale. Doncs sento un so igual que aquest. Internament em dic, hòstia, què fot el Xavi escrivint un WhatsApp a les 4 de la matinada.
0: Ah.
1: I em fixo i es va repetint. Pa, pa, pa. I al cap d'un moment, el Xavi es desperta i em diu, què està escrivint? A qui està escrivint aquesta hora? No? Llavors, ell ha sentit exactament el mateix. Llavors, hi ha un animal que està fent aquest soroll i no sé què és.
3: Una abella.
1: Sí,
0: una abella.
1: No sé què és, no
3: jo
1: ho sé.
3: Jo tenia unes abelles, unes avespes al pati que em feien aquest soroll, eh? Que així, clec, clec, clec, clec, clec, clec, molt molest.
1: Però era com repetitiu i idèntic, eh? O sigui, cada 30 segons es repetia. Clac, clac, clac,
3: això
1: clac,
3: ho has de descobrir,
0: Eloi. A veure si tens algun niu d'abelles allà al voltant.
3: Compte que no són avespes. Que tenen un niu per allà.
1: L'he preguntat al ChatGPT i em dic que era un xot. No, dic, no, un xot
3: no se li ha de preguntar, això.
1: No. Però ho he provat.
0: Lara García, Marta Viana, gràcies
3: per
0: ser-hi.
3: Adéu.
0: Eloi, què, en 15 segons, com ho tenim, això?
1: Mira, avui tenim una mica de treva. Avui no hi haurà tempestes, però demà sí. Demà dijous sí que tindrem tempestes a la tarda, a partir de migdia tarda, i fortes a molts llocs. O sigui que demà n'haurem de parlar amb calma. Avui, gaudiu del solet.
0: Gràcies, Eloi, que tinguis un bon dia.
1: Fins ara.
0: Que vagi bé, adéu.

0: A Maria Ostrell.
1: Què tal?
0: Avui de ruta, eh?
1: Avui en ruta, sí.
0: Vinga, poses una túnica de color groc amb el logo de Catalunya Ràdio a fer promoció.
1: No cal.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio, Enric Arrius.
1: Per això fem ràdio, eh?
0: Gràcies, matiners. Demà hi tornem. Que tingueu un bon dia.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui ens despertem amb 13 graus a Anglesola, 17 a Navata i 21 a Viladecans, a una setmana de la visita del Papa. Avui farem un especial matí de Catalunya Ràdio en què farem la ruta que farà Lleó 14 dimecres vinent. Serem als mateixos llocs, parlarem amb alguns dels protagonistes que coincidiran amb el pontífex i explicarem també com van els preparatius. Començarem per la Sagrada Família, on després de la polèmica de les últimes hores, el Papa tot apunta que farà part de la missa en català.
1: Que sempre son en aquesta nau la paraula de Déu. La diada d'avui és santa, dedicada a Déu, nostre Senyor. No us entristiu ni plorem.
0: Aquest era Benet XVI el 2010. Fonts eclesiàstiques confirmen que el Papa sí que inclourà el català en la benedicció de la Torre de Jesús. Parlem amb el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, amb voluntaris i també amb veïns.
2: Tinc moltes ganes. M'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc.
3: Jo estic jubilat, no? A mi m'és igual tot.
2: Sortirà al balcó vostè?
3: Això sí.
4: Una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafardejar.
0: Sí, avui escoltarem la veu dels veïns i també ens fixarem en el fenomen dels balcons. Al voltant de la Sagrada Família van molt buscats per seguir l'arribada de Lleó 14 amb el papamòbil.
2: No, el tinc ja cobert.
3: No, un temps balcó, però no el llogaré.
4: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
5: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
0: La majoria de veïns que hem trobat no han pensat en llogar-lo, però n'hi ha d'altres que sí. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que plataformes com Wallapop han retirat anuncis que demanaven fins a 1.000 euros per poder veure el Papa des del balcó de casa seva. I després de la Sagrada Família, avui ens desplaçarem fins a la parròquia Sant Agustí. Parlarem amb entitats del Raval per saber com preparen aquesta visita tan especial, però per llocs també especials com la presó de Brians 1, i serem també a 10:15.
6: No van arribar a temps per fer aquesta proposta al Sant Pare, que sortosament la va acceptar, que serà una trobada amb persones internes, amb un parell de testimonis, una salutació del Papa i també doncs, algunes paraules del equip i capellans de la presó.
0: Així ens ho explicava a Catalunya Ràdio el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, com s'havia estat aquesta visita. En parlarem avui amb el director de la presó i també amb el mossèn del centre penitenciari. I a les 11 entrevistarem Daniel Verdú, excorresponsal a Roma, que ha publicat el llibre La Bola. I a 10:15 acabarem aquest especial arribant a Montserrat. Ens hi acompanyarà el filòsof i col·laborador d'aquest programa, Oriol Ferrés. I també Marc Díaz Callau, exmembre de l'Escolania de Montserrat.

0: Benvinguts a un nou matí, avui en ruta per Catalunya. Bon dia, Catalunya!
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Foradada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: S'han multiplicat per 8 les morts atribuïbles a la calor durant el mes de maig a Espanya. Llegim el periòdico que, segons l'Institut de Salut Carlos III, el primer episodi d'altes temperatures de l'any ha deixat 111 morts prematures. L'any passat n'hi va haver 14. No és un registre real, és una estimació, però ens hem de remuntar al 2015 per trobar xifres similars.
0: I a Brussel·les?
2: La Comissió Europea presenta avui el que es coneix com a paquet de primavera del semestre europeu. Això, bàsicament, és una anàlisi de les finances públiques dels estats, fa recomanacions en política econòmica i proposa expedients per a aquells que no hagin complert les normes comunitàries de deute i de dèficit.
0: I amb què se'n van a dormir als Estats Units?
2: Amb el suport de Donald Trump, el candidat ultracolombià Abelardo de la Espriella, que diumenge, recordem, va quedar primer a la primera volta de les presidencials. Trump, en un missatge a la seva xarxa social, li ha expressat el suport complet i total, l'ha definit com un líder intel·ligent, fort i decidit, i està convençut que ajudarà a restablir la llei i l'ordre al país.
0: I en què dinaran avui a la Xina?
2: S'ha obert una investigació contra l'exdirector de l'òrgan encarregat de les inspeccions al Partit Comunista. Els principals òrgans anticorrupció del partit i de l'Estat han informat que s'investiga Li Xiaohong per suposades greus violacions de disciplina i de llei, cosa que habitualment està relacionat amb això, amb la corrupció i amb altres delictes econòmics.
3: Avui és dimecres 3 de juny, ens despertem amb 7 graus al Pont de Suert, ha refrescat 15 graus a Banyoles i 22 graus al Masnou. Avui tenim algunes restes de núvols al nord-est, poca cosa, a prop de la costa preferentment, amb una mica de tramuntana i una mica de mestral a aquesta hora, tot plegat anirà desapareixent, avui s'imposarà el sol i avui amb unes temperatures bastant contingudes. Les més altes poden arribar als 30-32 graus i hi haurà molts llocs també del nord-est de Catalunya que no passaran dels 28-29 graus. Dia de sol, doncs, dia tranquil, i demà sí que tenim més inestabilitat. Al matí ja amb força núvols a molts llocs de Catalunya i de cara a la tarda tempestes fortes en qualsevol punt, sobretot a la meitat nord, al Pirineu, Prepirineu. Demà dijous s'esperen tempestes intenses també a les comarques de Girona i Barcelona.
0: Avui a l'Àgora del matí, Jordi Amat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: Clara García, bon dia.
5: Bon dia.
0: I ja ens actualitzem. Alberto Núñez Feijóo continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facilitin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa. Carles Puigdemont.
6: A Feijóo, que ahir va participar a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li van preguntar quan sortia de l'acte si recollia el guant que poc abans li havia llançat aquí al matí de Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta va ser qualificada poc seriós, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català Carles Puigdemont. Sentim Turull i la resposta de Feijóo.
7: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
8: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
6: En la seva intervenció davant l'empresariat català, el líder del PP va defensar una moció de censura contra Sánchez. Va desvelar que el que ell vol són els vots dels nacionalistes catalans i bascos per fer caure el govern socialista a la Moncloa per després convocar eleccions generals.
9: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
6: Fins ara, els populars sempre han rebutjat frontalment demanar una reunió amb Carles Puigdemont.
0: I el govern espanyol ha carregat de ple contra aquesta proposta de moció de censura instrumental que ha llançat Feijóo, tot i que no els genera intranquil·litat.
5: Des de la Moncloa l'acusen de cinisme i de no tenir cap projecte per Espanya. També d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Sánchez de la Moncloa.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
10: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, sense tenir garantit que prosperi, estan convençuts que Feijóo no la presentarà mai i consideren un insult que el PP reclami el suport del PNB i Junts quan han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes, la ministra portaveu Elma Saiz i el d'Hisenda Arcadi Espanya.
11: Cinismo y desesperación. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
12: Yo creo que la coherencia es una asignatura
4: que algunas fuerzas políticas pues deberían un poco estudiar y superar.
10: Mentre que el ministre d'Hisenda aconsella a Feijóo que s'assegui a negociar el nou model de finançament, les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. Des de Madrid, Àngela Fuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot i que Feijóo ja ha dit que no complirà la condició que li ha posat Junts per escoltar els plans de moció de censura, el president de la Generalitat no s'ha volgut estalviar un advertiment contra la formació de Carles Puigdemont.
6: Salvador Illa diu que si Junts facilités una operació per tombar Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonaria. El president de la Generalitat també ha participat a les jornades del Cercle d'Economia en un debat amb els presidents basc i gallec.
0: Una informació d'Albert Prat.
12: Salvador Illa no s'ha mossegat la llengua davant dels empresaris catalans i ha enviat aquest dard al partit de Puigdemont si facilita l'entrada de Feijóo a la Moncloa.
13: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
12: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP ha reclamat eleccions immediates.
14: ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Que hablen los ciudadanos.
12: I en canvi, el basc Imanol Pradales del PNB ha evitat ser tan clar com el seu partit i no ha volgut mullar-se.
15: Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado. ¿Alguien está midiendo estas cuestiones?
12: Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Esquerra Republicana, els Comuns i Vox tampoc han desaprofitat l'oportunitat per dir-hi la seva i carregar contra Junts.
5: Esquerra diu que ells no contemplen cap possibilitat de fer costat a una moció de censura contra Sánchez. Els Comuns han ironitzat sobre la condició que ha posat Junts per parlar amb Feijóo i Vox troba condemnable parlar amb els independentistes de Junts fora d'Espanya. Sentirem Esther Capella, d'Esquerra, de David Cid, dels Comuns, i Pepa Millán, de la formació d'extrema dreta.
16: Nosaltres, amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
17: El senyor Turull, que convidava a Feijóo a anar a Waterloo, entenc que també convidat a Vox, perquè van en PAC.
18: Condenable que el Partit Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
0: I el Papa Lleó XIV podria incloure finalment, com dèiem, el català en aquesta benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa.
6: Fonts eclesiàstiques han confirmat a aquesta casa que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions necessàries per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la torre.
19: Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst. Aquest gir de guió arriba després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana en el sector eclesiàstic i també en el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb el cardenal Omella. Les mateixes fonts de l'Església Catalana asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el vaticanista Javier Martínez Brocal creu que l'ús limitat del català per part de Lleó XIV en la seva visita a Catalunya es deu al fet que no domina l'idioma.
5: Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
20: No quiere hablar un idioma que no domina. Lo veo en el italiano, ¿no? Aquí en Italia improvisa poquísimo porque él necesita dominar las palabras. Es matemático, es como muy preciso, ¿no? Las cosas importantes las dice en inglés y en español.
5: Més enllà dels missatges que vulgui traslladar en cada punt de l'itinerari, aquest periodista que ha fet desenes de viatges papals subratlla que el seu objectiu és que les persones reflexionin sobre els seus valors i com tracten el diferent.
20: Justo la tarea del Papa es poner en crisis y desafiar y enseñar un modo de vivir la fe que vaya más allá del que cada uno lo vive o un modo de ayudar a las personas que va más allá del que uno está ya utilizando.
0: I Catalunya pagarà almenys 1,5 milions d'euros per la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística.
6: En total, el viatge costarà uns 25 milions d'euros. Les Canàries hi aportaran 3 milions, la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cederà espais i serveis, i bona part del cost el pagaran patrocinadors privats i donatius, com explica el coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal.
21: Hay un 20% del presupuesto que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
6: Mentrestant, associacions de víctimes d'abusos han demanat reunir-se amb el papa Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
22: Quan el papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
6: La Conferència Episcopal diu que no sap si s'hi acabarà reunint.
0: I us ho expliquem també al matí de Catalunya Ràdio. Wallapop veta els lloguers de balcons per veure el Papa la setmana vinent a Barcelona.
5: Aquests últims dies han aparegut en diverses plataformes d'anuncis ofertes per llogar balcons per veure passar el Papa en la seva visita a la Sagrada Família dimecres vinent. Els preus van des dels 150 euros al més barat fins als 1.000. Alguns fins i tot ofereixen menjar i beguda tot el dia. Ara Wallapop ha començat a eliminar aquests anuncis sota l'argument que incompleixen les normes de convivència del portal. Recorda que és una plataforma de vendes i que està prohibit anunciar-hi serveis o béns immobles com pisos i parts d'habitatges. En aquest programa hem parlat amb veïns de la zona sobre si llogaran els seus balcons.
1: No, el tinc ja cobert.
2: No, un temps balcó per no el llogaré.
3: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
23: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
0: De fet, l'ocupació de pisos turístics de Barcelona per aquesta visita del Papa frega el 100%.
6: Segons dades de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, el 97% dels pisos estan ja reservats. Principalment són famílies que venen d'altres punts d'Espanya i Europa per veure el Pontífex. Maria Muro, directora general de l'entitat.
24: Hem de tenir en compte que en aquest cas concret, amb la visita del Sant Pare, el perfil és el de famílies que, per aquesta modalitat de demanda, els pisos turístics són la primera opció d'allotjament per visitar la ciutat.
0: I el Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que facin la selectivitat a Barcelona o als voltants de Montserrat que surtin amb molt de temps per arribar als centres on s'examinaran.
5: Ja que les proves d'accés a la universitat, que començaran dimarts que ve, coincidiran amb la visita del Papa a Catalunya.
19: Una visita que pot complicar la mobilitat i jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de l'ESPAU, Rosa Pàmies Vilà, deia ahir en una entrevista al Catalunya Nit que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet.
25: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
19: La principal novetat de la selectivitat d'aquest any és que hi hauran detectors per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copin. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el cicle d'aturada d'educació que mantenen els sindicats contraris al preacord torna avui a les comarques de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Ahir el seguiment de la vaga a Barcelona va ser del 12%, segons el govern.
6: Les protestes van començar davant la Casa Batllom, desenes de manifestants que en van tallar l'accés i va continuar des dels Jardiners de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar un miler de persones. Ingrid Chavarría és una de les portaveus de la CGT.
26: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar. I més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
6: La consulta sobre el preacord està oberta fins demà al migdia per 90.000 docents.
0: I d'aquí dues setmanes, el dimecres 17 de juny, els metges catalans tornaran a fer vaga.
5: Serà la dotzena que convoca metges de Catalunya que denuncia que el govern encara no s'ha assegut amb ells per abordar les millores que reclamen els facultatius.
0: Passen 2 minuts d'un quart de 7 del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Maria Fernández i Ana Alfonso. Bon dia.
27: Bon dia.
0: Nit i matinada calentes al Golf Pèrsic, amb intercanvi d'atacs entre Estats Units i l'Iran, que en teoria mantenen en vigor una treva i continuen també negociant un acord de pau.
6: L'intercanvi d'atacs l'hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i trencava així el bloqueig imposat per Washington. El vaixell no hauria obeït l'ordre d'aturar-se que li ha enviat la Marina nord-americana. Tot seguit, i com a represàlia, les forces iranianes hi han respost llançant míssils i drons contra el quarter general de la 5a flota dels Estats Units, situada a Bahrein, contra posicions militars nord-americanes a Kuwait i contra vaixells civils al Pèrsic. Segons el comandament nord-americà, tots els projectils han estat abatuts abans de fer impacte.
0: I com a resposta, les forces dels Estats Units han bombardejat una base militar iraniana a l'illa de Keshman, en aquest cas a l'estret d'Hormuz.
6: Malgrat aquest clima de guerra entre Washington i Teheran, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que l'acord de pau pot arribar en qualsevol moment.
28: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
6: Mentrestant, al Pròxim Orient, Israel ha continuat bombardejant aquest dimarts al sud del Líban. El ministre de Defensa israelí ha insistit que, després de l'estirada d'orelles de Donald Trump a Benjamin Netanyahu pels bombardejos contra Beirut, els plans de guerra d'Israel no han variat.
0: i Ucraïna ha atacat aquesta matinada amb drons la regió de Leningrad, on hi ha instal·lacions crucials per l'exportació d'energia russa i una de les refineries de petroli més importants del país.
4: Segons fonts locals russes, les defenses antiaèries han abatut almenys una trentena de drons, però no han informat de danys. La capital de la regió, Sant Petersburg, acull des d'avui una conferència econòmica amb aliats de Moscou. Ucraïna també ha atacat i ha incendiat una planta industrial prop de la ciutat de Michorinsk, 400 quilòmetres al sud de Moscou. Fins ara no hi ha notícia de grans bombardejos russos sobre objectius civils d'Ucraïna que ahir van causar més de 20 morts.
0: Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
7: Els drons ucraïnesos ja han calcinat centenars de camions que subministren les tropes russes al front sud. Segons explica l'expert militar Ilya Bishev a Catalunya Ràdio, 70.000 soldats russos corren el risc de quedar aïllats i això pot marcar un punt d'inflexió en el conflicte.
8: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat serà catastròfica.
7: Rússia no sap com contrarrestar aquests atacs i Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar aquest avantatge, però els experts coincideixen que Rússia ja no tindrà marge per guanyar la guerra sota els seus termes. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I diverses entitats a favor dels drets humans rebutgen la nova legislació europea sobre immigració que adopta el model italià.
9: Consideren que la deportació en països tercers pot comportar tortures i que les persones que quedin en llimbs legals durant anys. Falta la ratificació final, però molts governs dels 27, entre els quals l'alemany, celebren aquest pas.
10: A Alemanya, l'actual govern conservador dona la benvinguda a l'enduriment de la política d'asil europea. Segons el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ja era hora que aquesta fos més dura i més estricta.
11: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
10: És la reacció previsible i desesperada de l'actual govern alemany per recuperar un electorat que ja prefereix l'extrema dreta a l'actual partit de Friedrich Merz. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I al Regne Unit, indignació pel comportament de la policia durant la detenció d'un jove universitari que va acabar morint.
6: El noi havia rebut múltiples punyalades d'un jove sikh que l'havia acusat falsament d'un atac racista.
0: Londres, Quim Olivares.
13: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estirat a terra, què li ha passat.
14: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
13: La policia es creu l'agressor, un jove condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat que denuncia un atac racista. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifres rècord.
4: El maig s'ha tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
27: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
4: L'atur ha baixat al maig per la contractació lligada a la temporada turística i a l'inici de la campanya de recollida de la fruita a Lleida. Ara hi ha a Catalunya 6.900 aturats menys, que situen la xifra global d'aturats en 307.000 persones, la xifra més baixa dels darrers 18 anys.
0: I Brussel·les dona llum verda als 54 milions d'euros d'ajut del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola.
9: Les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, però lamenten que arriba tard.
29: Són 20 cèntims per cada litre de combustible comprat entre el març i el juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. L'ajut servirà per pal·liar l'augment del preu del dièsel agrícola per la guerra a l'Orient Mitjà. Organitzacions i sindicats valoren bé la mesura, tot i que critiquen que hagi arribat tan tard. Joan Carles Massot, de JARC, Josep Carles Vicente, d'Unió de Pagesos i Pere Roque, de Saja.
30: Quan s'ha executat una mesura, sempre arribem un pèl tard, no? Sigui tard, sigui guiat, benvinguda i seguim.
31: Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
32: Ha costat més de 6
1: 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
29: Què reclamen també celeritat per tramitar les ajudes pels fertilitzants? Des de Lleida, Julià Bacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut diverses persones a Mataró arran dels aldarulls que ha desencadenat un desnonament al barri de Cerdanyola.
2: Amb un balanç aquesta nit de 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola, segons la policia local. Tot plegat hores després que al matí mig centenar de persones s'hagin concentrat per evitar el desnonament i s'han llançat objectes contra els agents, moment en què una unitat de la policia ha acabat dispersant els concentrats i ja s'han fet 3 detencions.
0: I detinguts a Lleida 4 joves que haurien ocupat il·legalment un pis per atacar amb destrals i pals diversos veïns del barri de la Bordeta.
4: L'enfrontament va ser ahir, poc després de la 1 del migdia, i almenys 2 persones van quedar ferides lleus. El propietari de l'habitatge es va encarar amb els joves que presumptament havien ocupat el seu pis. L'home va rebre el suport de diversos veïns que el van defensar dels atacs dels ocupes que anaven amb destrals, amb pals i també amb armes blanques. Segons algunes fonts, també hi va haver algun botiguer que va sortir amb un ganivet per encarar-se amb els joves. Finalment, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida van detenir els ocupes, 3 homes i una dona d'entre 18 i 21 anys. La investigació continua oberta.
0: I ara, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
3: Què tal, bon dia?
0: La primera. Amb les soles una mica i després m'agafes
3: fort. La cintura preferida o la nena del teu cor. Avui arrenca el Primavera Sound amb el primer dia de concerts, en aquest cas gratuïts, al Parc del Fòrum. I actuarà Ubineta a les 6 de la tarda, també Yarta, Guitarrica de la Fuente i Wet Leg. A partir de demà i fins dissabte hi passaran noms com Doja Cat, Massive Attack, Bad Girl o The Cure. Quina manera.
0: La segona. Per moltes coses.

0: dia a Berga, tret de sortida a la Patum. Aquest migdia es farà el primer passacarrers. Hi haurà concerts de Manolitos Band, Doctor Prats, Mamadou Chagols, Tietz. La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge, coincidint amb la Setmana del Corpus.
1: I la tercera. If tomorrow never
0: comes, will she know how much I love. I el cantant de música country, Garth Brooks, estudia vendre el seu catàleg musical per una xifra que podria arribar als 2.000 milions de dòlars. Brooks és dels pocs artistes que no tenen la discografia penjada en plataformes digitals com Spotify, i si es confirma aquesta compra-venda, l'acord podria superar el que Sony va fer ara fa 2 anys pel catàleg de Queen.
1: I ara anem als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça de bàsquet es refà als quarts de final de la Lliga i guanya la pista de l'UCAM Múrcia.
2: 68-91, un primer partit d'aquests quarts de final. Un Barça que recupera el nivell de joc després de l'última derrota a casa contra el València. Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
3: Veníem amb una molt bona dinàmica. Vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé. I per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
2: Dijous el Barça tindrà al Palau l'oportunitat de passar a semis. El Madrid va perdre d'un punt amb el Tenerife 97-98. La penya juga avui a les 9 a la pista del Baskonia.
1: Mitchell, que confirma en aquest cas que serà entrenador de l'Ajax.
2: Per les dues pròximes temporades, en aquesta nova etapa al club d'Amsterdam, que va acabar entre els coers a la Champions i a 28 punts del líder de la Lliga, el tècnic parla d'un pas endavant a la seva carrera.
4: For me is a great moment in my career.
1: I Enrique Riquelme avisa que el Madrid estarà en venda si Florentino surt reelegit com a president.
2: Declaracions que fa la seva visita a Barcelona per reunir-se amb els panyistes del Club Blanc.
5: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
2: El Mataró, que es proclama campió de la Lliga Femenina de Waterpolo, la tercera de la seva història, 9-10 davant el Sant Andreu, avui final de l'Eurocup entre l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya, amb 5 gols de renda de l'anada per l'equip del Catalunya, i a Roland Garros, Zverev i Mensik passen a les semifinals.
1: Avui, a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Daniel Verdú, periodista i corresponsal del País a París. Demà publica un llibre que es diu La Bola, que explica, per cert, la història de la coneguda com a Bansky de la premsa. Després ho explicarem. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser conèixer una anècdota significativa de la vida de l'Antoni Gaudí. Va passar l'11 de setembre de 1924. A una església de Barcelona s'hi havia de celebrar una missa pels caiguts el 1714 que la policia espanyola va decidir boicotejar. Una de les persones que volia celebrar aquella missa era Antoni Gaudí, que va ser detingut després de discutir amb els policies que no el deixaven entrar al temple. El van tenir a comissaria i el van interrogar durant 4 hores en què Gaudí es va negar a parlar castellà. Su profesión le obliga a usted a hablar en castellano, explica que li van dir, i que ell va contestar: la professió d'arquitecte m'obliga a pagar contribució i ja la pago, però no a deixar de parlar la meva llengua. Una vegada el van deixar lliure, el mateix Gaudí també va explicar això. Em van insultar, em van cridar 2 cops «vaya usted a la mierda», i molts més em van dir poca vergonya. Tot ho fan amb violència, van cap a la liquidació del país. Els uneix l'esquírria cap a tot el que sigui de Catalunya, perquè l'agressivitat que van demostrar amb mi era perquè jo els parlava en català.
1: Hi ha avui una cançó que parla de l'amistat. Arran de Catalunya Feijóo busca una certa amistat amb Junts.
7: Si parlem d'himnes sobre l'amistat, evidentment no hi pot faltar aquesta de Los Manolos, que ens empenja pràcticament fins a 6:45 del matí. L'amistat a cop de rumba amb Amics per Sempre.
1: Són 6:45. Titulars d'aquest dimecres, en Francesc Soler i Lara García. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez.
8: ¿Qué le parece la propuesta
9: de Venezuela para Waterloo? Vale. Venga, vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
10: Vamos a hablar de cosas serias. La resposta de Feijóo a la proposta del secretari general de Junts, Jordi Turull, instant el líder del PP a fer-ho en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio.
11: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
10: El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà.
1: I el Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
0: L'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà des del govern. Sílvia Paneque, portaveu.
12: Hem traslladat, hi ha aquesta receptivitat, però com dic, no és el govern qui ho determina, sinó que és el Vaticà.
1: Avui a partir de les 8 farem una edició especial del Matí de Catalunya Ràdio en ruta pels escenaris de la visita del Papa. Us pararem des de la Sagrada Família, visitarem la parròquia de Sant Agustí, el barri del Raval, la presó de Brians 1 i també Montserrat. Sabrem com s'estan preparant per rebre Lleó 14 d'aquí una setmana i què esperen d'aquesta visita papal i quins missatges li volen fer arribar. I encara una conseqüència més, la visita del Papa pot complicar la selectivitat.
10: El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que arribin ben d'hora als centres on faran els exàmens per evitar els problemes de mobilitat que es puguin derivar de la visita de Lleó 14.
1: I a tot això, el cicle de vagues a l'educació que mantenen els sindicats contraris al preacord torna avui a Tarragona i a les Terres de l'Ebre.
0: Ahir el seguiment de la vaga a Barcelona va ser del 12%, segons el govern. Ingrid Chavarría, una de les portaveus de la CGT.
13: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
1: Matinada, amb nou intercanvi d'atacs tant a l'Orient Mitjà com a la guerra entre Rússia i Ucraïna.
10: Pel que fa al conflicte entre els Estats Units i l'Iran, des de Washington, el secretari d'Estat Marco Rubio, malgrat les hostilitats, insisteix que l'acord de pau podria arribar en qualsevol moment.
14: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear. Quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema, i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
1: Diverses ONGs pro-drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració.
0: Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil.
1: I a la cultura avui arrenquen dues grans cites anuals.
10: A Barcelona, el Primavera Sound, amb les actuacions de Uineta, Yarta, Guitarrica de la Fuente i Wet Lang a la jornada inaugural. I a Berga, aquest migdia es farà el primer passacarrers de la Patum.
1: Ara, abans, repassem les portades de la premsa, avui com ahir, Marc Jurado, amb Alberto Núñez Feijóo en totes les capçaleres del dia.
15: Sí, comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. Aquí el verb és refusar, l'Ara però parla de menysteniment i titula Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull en aquest programa. El Periódico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlant de Feijóo en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia a l'offer, però busca, diuen, anul·lar les proves. L'altre gran tema de la premsa catalana és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El Periódico titula que parlarà en català la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció. I acabem als Estats Units. La Vanguardia explica que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
1: Avui a Borredà, al Berguedà, es desperten amb 9 graus, al migdia no passaran dels 25 i en canvi a Tortosa en tenen 20, amb una màxima prevista de 33. Avui farà sol i sembla que tindrem una treva pel que fa a les tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia. Si avui no s'esperen pluges, tot al contrari, tindrem un dia de sol. Ara a aquesta hora hi ha alguns bancs de boira, als llocs on hi va ploure, també alguns núvols entre la Costa Brava i la Costa Central, però en general aniran marxant i avui les temperatures quedaran contingudes. Al sud i a Ponent encara podrien arribar als 32 o 33 i a la meitat nord hi haurà molts llocs que no passaran dels 27 o 28.
1: I ara que la Unió Europea planteja la creació de centres per deportar immigrants en situació irregular, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
17: Bon dia, Catalunya. Fa només 3 anys, Giorgia Meloni va pactar amb Albània la creació de camps d'expulsió d'immigrants il·legals. En aquell moment, quasi tota la Unió Europea s'hi va posar de cul, acusant-la de feixista. Doncs bé, ara resulta que el Parlament Europeu, la Comissió i el Consell acaben d'aprovar la creació d'uns assentaments anomenats hubs de retorn, perquè la cosa sembli una mica menys racista. El motiu principal, segons sembla, és que un 78% dels il·legals que entren als països de la Unió s'hi acaben quedant igualment. Si això és així, els membres de la Unió podrien haver estat més honestos i confessar que no tenen cap mena de control sobre llurs pròpies fronteres, o en qualsevol cas, que en els darrers lustres han deixat entrar molta més gent de la que es podia assumir. Però no ho fan, exerceixen polítiques intolerants en sordina i, evidentment, després ploraran quan els grups d'extrema dreta siguin majoria, també al continent.

0: I amb què ens despertes avui, Xavi Canalies? Bon dia.
1: Bon dia, avui amb la música de Blaumut i un dels seus grans èxits, Bicicletes. I és que tal dia com avui, un 3 de juny, però de l'any 2018, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar aquest dia com el Dia Mundial de la Bicicleta per fer visibles els beneficis d'aquest mitjà de transport senzill, assequible, net i sostenible i beneficiós per la salut i el medi ambient. No cal ni recordar que anar amb bici millora la salut cardiovascular, enforteix els músculs, ajuda a controlar el pes, millora la resistència, redueix l'estrès i pot ajudar a disminuir l'ansietat i els símptomes depressius.

0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Ai, Déu meu, la Lara García, segur que comencem a les 5 del matí, ha arribat amb son al programa i entre badalls ha tirat com ha pogut. Què et passa, Lara? Arrenca, Lara, va, que ho aconseguiràs.
2: Que faig uns badalls a aquesta hora que em surten els ulls a les conques.
3: No, li donaràs pas i estarà badallant.
1: Ah, això segur.
2: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
1: Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa? Va, Lara, sisplau.
2: Que no sóc jo, eh?
3: Ara ja semblaré aquí.
2: Està té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base
1: sap
2: de dades...
1: Sap badallar i parlar.
2: És que de veritat, eh?
0: I avui on són festes?
1: Avui festa major de Cornellà de Llobregat a 12:45 del migdia al centre Luis, monòleg a càrrec de Raül Alcaraz. Home. A 6:15 de la tarda al casal de la gent Gran Gavarra, a Baneres Montjuïc i a 6:00 de la tarda al casal de la gent Gran Riera, Duo Valparaíso.
0: I la que va d'allavar era Marta Viana, que s'ha fet viral a les xarxes, Marta.
2: Doncs a veure, tots recordareu el Mico Punch, aquell Mico Orfe que va enamorar tothom. Doncs bé, ara hem de parlar d'un altre animalet.
0: Mico Punch?
2: Sí, el Mico Punch.
1: El Mico Punch, aquell pobret, el petitó.
2: Que anava amb una orangutada de peluix.
1: Aquest, el Punch.
2: Vale, doncs ara ens hem d'oblidar del Punch aquest i hem de parlar del Bumpy, que és un hipopòtam bebé.
0: Punch?
2: Rescatat a Kènia, que també ha quedat orfe. Ara es veu que l'estan cuidant en un santuari a Kènia després de trobar-lo al costat del cos de la seva mare morta. Ui. I els veterinaris doncs, li fan companyia, dormen amb ell, el cuiden i li donen fins i tot vívero fins que estigui preparat per tornar al seu hàbitat natural.
0: I que el portin també a la perruqueria i li facin massatge als peus.
1: Home, pobret, a trobar la seva mare morta.
0: Sí.
2: Sí, és molt mono.
0: És un mico, no?
2: No, és un hipopòtam.
0: Ah, hipopòtam.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Lluís, és camioner i habitualment circula per la Ronda Litoral. S'ha posat en contacte amb el programa arran de la informació sobre les persones que viuen en tendes de campanya al marge d'aquesta via. Explica que la seva sensació és que cada dia hi ha més gent malvivint en aquestes condicions i lamenta que no hi hagi prou recursos per atendre tothom.
6: Em dol moltíssim veure gent que hagi de passar la vida així, perquè és que és inhumà. Jo diria que n'hi ha més, perquè jo no recordava haver-me vist abans el punt habitual, doncs em veig a dir normalment a l'entrada del port i aquesta vegada n'hi havia bastant més.
5: Al maig, l'Ajuntament de Barcelona xifrava en 150 les persones que vivien al ras prop de la Ronda Litoral. Formen part de les 8.000 persones sense llar que hi ha a la ciutat, comptant les que dormen al carrer, les que ho fan en equipaments públics i les que ho fan en allotjaments d'emergència.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX ha recuperat els 18.200 punts. Ahir va sumar prop d'un 1% amb l'esperança que reprenguin negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. A les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques, hi predomina la inestabilitat. Hi ha canvis constants a Tòquio. El Nikkei puja un 3%, mentre que el Hang Seng, a Hong Kong, cau al voltant d'un 2%. Ahir els índexs de Wall Street van tancar per segon dia consecutiu pràcticament plans a l'espera de si es reprenen les negociacions de la pau a l'Orient Mitjà. Pel que fa al preu del petroli, i remunta lleugerament. Avui el barril de Brent s'enfila als $96. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
9: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
8: Tu creus? Jo pensava que era normal.
9: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
4: Tast vertical. Amb Empar Moliner.
10: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
4: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
10: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
4: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
10: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
11: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
12: Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. El matí de Catalunya Ràdio.
17: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
18: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
17: I comencem per Alberto Núñez Feijóo, que continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facilitin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont.
2: Feijóo, que ha participat a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li han preguntat quan sortia de l'acte si recollia el guant que poc abans li havia llançat a Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta ha estat qualificada poc seriosa, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català.
19: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
17: Esquerra, els Comuns i Vox tampoc no han desaprofitat l'oportunitat per dir-li la seva i carregar contra Junts.
2: Esquerra diu que ells no contemplen cap possibilitat de fer costat a una moció de censura contra Sánchez. Els Comuns han ironitzat sobre la condició que ha posat Junts per parlar amb Feijóo i Vox troba condemnable parlar amb els independentistes de Junts fora d'Espanya. Escoltarem Esther Capella, d'Esquerra, David Cid, dels Comuns, i Pep Amillan, de l'extrema dreta.
20: Nosaltres, amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
21: El senyor Turull, que convidava a Feijóo a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en PAC.
22: Condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
17: Notícia destacada també de les últimes hores. El papa Lleó XIV podria incloure finalment al català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després del malestar i les queixes que ha provocat el fet que fos totalment en castellà.
2: El nou guió formal encara no està tancat i els detalls es faran públics pròximament, però fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la torre. Aquesta possible modificació del programa litúrgic arriba després que diverses entitats religioses i culturals lamentessin que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
23: És una bona mostra de l'estima a Catalunya i, per tant, a la llengua pròpia de Catalunya, que és el català. Per tant, hem traslladat, hi ha aquesta receptivitat, però, com dic, no és el govern qui ho determina, sinó que és el Vaticà.
17: Wallapop veta els lloguers de balcons per veure el papa la setmana vinent a Barcelona.
2: Ho ha constatat aquest programa. Aquests últims dies han aparegut en diverses plataformes d'anuncis ofertes per llogar balcons per veure passar el papa en la seva visita a la Sagrada Família dimecres vinent.
24: No, el tinc ja cobert.
25: No, un temps balcó però no el llogaré.
26: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
27: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
2: Els preus van des dels 150 euros al més barat fins als 1.000. Alguns fins i tot ofereixen menjar i beguda tot el dia. Ara Wallapop ha començat a eliminar aquests anuncis sota l'argument que incompleixen les normes de convivència del portal.
17: I els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga els mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Ahir va ser el torn de Barcelona amb un seguiment del 12%, segons dades del govern. Els manifestants van tallar l'accés a la Casa Batlló i també van protestar des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar un miler de persones. Ingrid Chavarria és una de les portaveus de la CGT.
28: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
2: Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer.
17: Més notícies. La donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent altes.
2: Entre el gener i l'abril del 2026, Catalunya ha registrat 128 donants vàlids d'òrgans i des de principis d'any s'han fet 465 intervencions amb èxit. Un dels indicadors claus del sistema és la negativa familiar a la donació, que ara se situa en el 23%. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts percentuals respecte al mateix període de l'any passat, en què era del 27%. 7%, però continua estant per sobre de la mitjana històrica. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuaven en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
17: I les temperatures altes que ja tenim aquest any combinades amb les pluges que hi ha hagut o que caiguin aquesta setmana multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i paneroles a Catalunya.
2: És una combinació que genera les condicions ideals per la proliferació de plagues que ja han començat a aparèixer al nostre país. Tot i això, Anna Garriga, investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que al final el nivell de plagues serà l'habitual de cada estiu.
0: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual qualsevol estiu.
2: Contràriament al que pot semblar, les temperatures extremes i les nits tropicals aturen l'expansió de plagues com la dels mosquits. Una mesura bàsica contra la proliferació d'aquests insectes continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que tinguem a casa.
17: 2:03 del matí, tenim una última hora pel que fa a la mobilitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
1: Bon dia. Hi ha hagut una incidència per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre, i això ocasiona bastants problemes i retards mitjans de mitja hora, segons Renfe, a les línies R2, R2 Nord i R11. Mentrestant, a l'R8, la circulació està interrompuda per aquesta mateixa incidència.
17: I cultura, The Cure, The XX, King Cap o Doja Cat són alguns dels principals caps de cartell del Primavera Sound, que comença avui al Parc del Fòrum i durarà fins dissabte, Marta Viana.
2: Aquesta tarda és la jornada inaugural i actuaran Wineta i Artak, Guitarrica de la Fuente i Wetlek.
17: Marc Ruiz.
3: L'entrada d'avui és gratuïta, però cal haver-la reservat. La coreògrafa i cantant catalana Wineta ho donarà el tret de sortida a la jornada inaugural, que també inclourà el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente i dues de les bandes britàniques més potents del moment, Yardact, que mesclen spoken word amb un so pròxim als Arctic Monkeys, i el duet de guitarres esmolades i lletres descarades Wetlek. A partir de dijous ja hi haurà els 17 escenaris en marxa, amb bandes com Massive Attack, Doja Cat o Bad Gyal. Divendres és el dia de The Cure, que converteix cartell amb Addison Rae, Skrillex o Pink Panthers. Dissabte és el torn de Gorillaz, DXX o My Bloody Valentine. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: I a Berga Patum, aquest migdia, primer passacarrers.
2: La festa declarada de Patrimoni Immaterial de la Humanitat s'allargarà fins diumenge, coincidint amb la Setmana del Corpus.
17: Berga, Nàtia Dell.
4: Tot a punt a Berga pel passacarrers de les 12, que ha de donar el tret de sortida a 5 dies intensos de festa. El Tabal, sempre present, marcarà el punt d'inici de la passada, acompanyat dels 4 gegants, recorrent places i carrers i convidant la població a participar d'una festa amb més de 600 anys d'història. Al vespre, un nou passacarrers amb el Tabal, les masses, les guites i els gegants vells. La festa s'allargarà fins ben entrada la matinada. Hi ha passants que han arribat a durar 9 hores. Des de Berga, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
17: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, un dels referents contemporanis del periodisme i la crònica cultural de Catalunya.
2: Cadena va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, d'on va arribar a ser subdirector, coincidint amb el documental de TV3 pels 50 anys de la capçalera de l'Avui. Aquest abril passat, Cadena recordava que va ser ell qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després de la dictadura franquista.
5: I jo vaig demanar que m'autoritzi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
17: I ara anem a Waterloo. Perquè el mític violoncel de Pau Casals va tocar durant més de 60 anys, tindrà ara una segona vida.
2: La seva fundació l'ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del cello. Amb això volen impulsar el talent dels joves i de retruc mantenir viu el llegat de Casals. I ha entregat l'instrument en un acte a Bèlgica.
17: Bruno Forte, Amires.
6: Gent dempeus per fer fotos, algun crit de joia i una llarga ovació. Per rebre el cello més icònic de Pau Casals, durant els propers 4 anys, qui tindrà l'honor de tocar-lo és Ettore Pagano.
7: I really feel the weight and the responsibility.
8: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
7: Of course, lighter and lighter.
8: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
6: I aquest juliol podrem sentir el cello de Casals a Catalunya. Ettore Pagano tocarà al Vendrell i al Palau de la Música. El director general de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, n'està molt satisfet.
9: Aquest era el desig del mestre. La idea de donar suport als joves talents formava part de dels seus desitjos.
6: I volen repetir aquesta experiència en el futur. Des de Waterloo, Bruno Forte, Amires, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: I una

0: Perquè ha mort als 75 anys, Pivo Bryson, veu dels clàssics de Disney com La Bella i la Bèstia i Aladí.
1: Tot i que Bryson tenia una llarga trajectòria musical, el seu nom va quedar molt lligat a dues cançons de Disney que van marcar la dècada dels 90. Al costat de Celine Dion va interpretar el tema principal de La Bella i la Bèstia. Després, amb Regine Bell, va cantar Un món ideal d'Aladí. La mort del cantant l'ha confirmat la seva família en un comunicat on han explicat que diumenge va patir un vessament cerebral.
0: I els esports, Robert Prat.
2: El Barça que guanya la pista de l'UCAM Múrcia, 68-91. És el primer partit de quarts de final de la Lliga de Bàsquet. Avui Baskonia Joventut. Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per l'Ajax, firma per dues temporades. I Enrique Riquelme avisa que si surt Florentino com a president del Madrid, el club estarà en venda.
0: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
3: Si algú li escau avui en dia l'adjectiu de revolucionari en el món de l'esport, aquesta és Andrea Fuentes. La seleccionadora de natació sincronitzada ha arribat a la direcció de grups per trencar motlles. Al cap de setmana, a la Copa del Món, el seu equip va mostrar la nova dimensió a la que les ha portat Fuentes, assumint un atreviment i dificultat poc vistos. El món creat per Andrea Fuentes no està fet per complaure els jutges, està fet per commoure i per fer vibrar tothom. I amb Rosalia com a banda sonora de les seves composicions, el seu equip es llança al buit de l'avantguarda amb unes nedadores que executen el meravellós món d'Andrea Fuentes gairebé a la perfecció.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Tenim 10 graus a Sant Pau de Segúries després de la pluja que hi va deixar 58 litres per metre quadrat amb una forta tempesta. Hi ha 9 graus a Artesa de Segre, també ha refrescat, i en canvi en tenen 19 a Cerdanyola del Vallès. Avui serà un dia de sol, un dia tranquil. Hi ha alguns bancs de boira a aquesta hora, sobretot als llocs on ahir va ploure, alguns núvols baixos també a la costa, entre la costa central i la costa brava. Aniran marxant, també ho fa una mica de tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya, però tot plegat anirà fluixant. Avui s'imposarà el sol i les 4 nuvolades que creixin al migdia avui no deixaran precipitacions. En canvi, demà sí que esperem tempestes fortes a la tarda a moltes comarques. Al matí ja serà mig ennuvolat i a la tarda les tempestes poden arribar en qualsevol punt, especialment a la meitat nord.
6: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat.

0: dia.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: A les 8 començarem el programa especial arran de la visita del Papa, en què entrevistarem el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i anirem a la Sagrada Família per parlar amb voluntaris i veïns. A partir de les 9 serem al Raval, un altre dels punts de la visita de Lleó 14. Parlarem amb el capellà i membre del casal d'infants del Raval, Enric Canet, amb el president de la Fundació Tot Raval, Mohamed Halloul, i amb Montserrat Rius, veïna del barri vinculada a l'església de Betlem. A quarts d'11 veurem com es prepara la presó de Brianzú per rebre el Papa. Entrevistarem el director del centre penitenciari, Jordi Pons, i també Jesús Bel, el capellà de la presó. A les 11, entrevista a Daniel Verdú, excorresponsal a Roma i autor del llibre La Bola. I a 11:15 anirem fins a Montserrat amb el filòsof Oriol Ferrés. Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar al matí de Catalunya Ràdio ahir, Gerard Jubany?
3: Ahir, a temes pendents, vam tenir l'honor de rebre el Papa Lleó, que ens va assegurar que té un pla per poder fer la missa a la Sagrada Família 100% en català sense molestar ningú.
4: Hola, Sagrada Família.
5: Sí, molt bé.
4: Aquí, el Papa.
3: Bueno, impecable.
6: No,
3: saps què passa? Que són paraules que són igual en català que en castellà. O sigui, de moment, tècnicament, no s'ha mullat.
6: Impecable.
4: I aquí... la missa.
3: Molt bé.
6: De moment impecable. De moment impecable.
3: Missa 100% en català.
4: Aquí...
3: sí.
4: La Bíblia.
3: Sí, la Bíblia, bé, sí.
4: I aquí...
3: sí.
6: Aquí.
4: La lectura de la Bíblia.
6: Bueno, és que... no, perdona. Pompeu Fabra estaria orgullós d'aquest moment.
3: Més.
4: La Sagrada Família...
6: sí, senyor.
4: És alta.
3: Bé.
4: Hola!
6: Aquí ja es comença a notar que ens estem quedant sense...
4: Maria!
3: Sí?
4: Maria!
3: Sí. Maria, Maria.
4: És amor.
3: Maria és amor, sí.
4: I exclama...
3: i exclama...
4: Carril bus!
3: Carril bus és català, sí.
6: Què més dirà ara en català?
4: El mar!
6: Sí, no, el mar.
4: La vida!
3: Sí. Sí.
4: Patata!
6: Patata.
0: Gràcies, Joan! Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
7: Avui és un bon dia per a recordar que no tot val. Fa uns dies, com totes sabreu, la policia valenciana va agredir una mestra jubilada mentre es manifestava pacíficament per un ensenyament públic digne i de qualitat. Este fet em va trencar el cor i cabrejar alhora, ja que vaig pensar per un moment que aquesta dona podria haver sigut ma mare, amb la mateixa edat i la mateixa condició de mestra jubilada. Les valencianes seguim en peu de guerra i no ens faran callar. Docents, aquest és un missatge d'ànim. Estem amb totes vosaltres amb la vaga indefinida. No esteu soles, no esteu sols. La lluita continua.
0: I el segon, el Joan Foguet.
8: Avui és el Dia Mundial de la Bici. Un gran dia. Ai, la bicicleta. Tu omple els pulmons, perquè l'ànim et porta allà on les cames puguin arribar. I una mica més enllà. No només és passejar. Però bé, aneu a la vostra botiga de confiança, allà on sigui. I si pot ser amb antiguitat. I, si voleu, us en recomano una. Però va, un altre dia. Ara bé, és moment per posar una mica de seny i de senderi als escalèxtics urbans que ens assetgen per Catalunya i aquesta bogeria de carrers bici que surten com bolets on potser són debades i no fan falta. Insisteixo, un altre dia. Perquè avui pot ser un bon dia per agafar la bici, passejar i ser feliç.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui s'espera un dia de sol amb una calor moderada i no tindrem tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui tenim una treva.

0: Pel que fa a les tempestes, ara mateix queden alguns núvols i algun banc de boira al nord-est, però s'aniran desfent. El vent de tramuntana i de mestral, que també bufa als dos extrems de Catalunya, anirà fluixant, i avui el dia serà assolellat amb una calor força moderada. Demà dijous, en canvi, sí que tindrem més núvols al matí i una tarda amb tempestes fortes.
1: I quan falta una setmana per la visita del Papa, avui farem un especial matí de Catalunya Ràdio, en què seguirem la ruta del Papa Lleó XIV, que farà dimecres vinent. Serem als mateixos llocs, parlarem amb alguns dels seus protagonistes que coincidiran amb el Pontífex i explicarem també com van els preparatius. Començant per la Sagrada Família, on després de la polèmica de les últimes hores, tot apunta que el Papa finalment sí que farà part de la missa en català.
2: Que sempre son en aquesta nau la paraula de Déu, la diada d'avui és santa, dedicat a Déu, nostre Senyor.
1: Aquest era Benet XVI el 2010. Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa sí que inclourà el català en la benedicció de la Torre de Jesús. Parlarem amb el conseller de Justícia avui, Ramon Espadaler, i amb voluntaris i també veïns.
3: Tinc moltes ganes. M'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc.
4: Jo estic jubilat, no? A mi m'és igual tot.
3: I sortirà al balcó vostè?
4: Això sí.
5: Faig una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafar d'allà.
1: Parlem amb veïns avui i també ens fixarem en el fenomen dels balcons. Al voltant de la Sagrada Família van molt buscats per seguir l'arribada de Lleó XIV amb el Papa Mòbil.
3: No, el tinc ja cobert.
4: No, un temps balcó per no el llogaré.
5: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
1: La majoria de veïns que ens hem trobat fins ara no han pensat en llogar-lo, però n'hi ha d'altres que sí. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que plataformes com Wallapop han retirat anuncis en què demanaven fins a 1.000 euros. 1.000 euros per llogar el balcó de casa. I després de la Sagrada Família ens desplaçarem fins a la parròquia de Sant Agustí. Avui parlarem amb entitats del Raval per saber com preparen aquesta visita tan especial, però també, si parlem de llocs especials, destaca la presó de Brians 1. I serem a partir de les 10 del matí.
6: No van arribar a temps per fer aquesta proposta al Sant Pare, que sortosament la va acceptar, que serà una trobada amb persones internes, amb un parell de testimonis, una salutació del Papa i també doncs, algunes paraules del equip i capellans de la presó.
1: Així ens explicava Catalunya Ràdio el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, com s'havia gestat aquesta visita. En parlarem amb el director i el capellà del centre penitenciari. I a les 11 entrevistarem Daniel Verdú, excorresponsal a Roma, que ha publicat el llibre La Bola. I a 11:45 acabarem aquest especial que farem avui en ruta amb la unitat mòbil a Montserrat. Ens hi acompanyarà el filòsof i col·laborador d'aquest programa, Oriol Ferrés. Parlarem de l'Escolania. De fet, també ens acompanyarà Marc Díaz Callau, exmembre de l'Escolania de Montserrat. Tot això avui que Argentona, al Maresme, el sol ha sortit a les 6 i 18 minuts del matí, i a Montellà, a la Cerdanya, es pondrà a les 9 i 25 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Un especial que farem a la unitat mòbil de Catalunya Ràdio a partir de 9:15 i que seguirem també en l'àgora especial d'avui amb Jordi Amat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol. Quan són les 7:04 i actualitzem-nos ara amb titulars ampliats del dia amb Lara García, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
1: Retards.
9: De mitja hora de mitjana les línies R2, R2 Nord i R11 a causa d'un robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sants Fost i Granollers Centre. L'R8 ha quedat interrompuda i hi ha transport alternatiu en autobús a tota la línia.
1: En via morta.
10: La proposta de moció de censura instrumental que Feijó ha proposat a Junts i al PNB. Avui a tots els diaris hi trobareu destacada la contraproposta que va fer Jordi Turull en aquest programa.
11: Sí, aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions.
12: Junts posa així la pilota a la taula de Feijó, que, per fer fora Sánchez, hauria de fer el que no va arribar a fer el president del govern espanyol, anar a veure Puigdemont. El líder del PP ha evitat respondre.
9: Coses serioses, deia Feijó a preguntes dels periodistes. Això va ser a la sortida de la seva intervenció al Cercle d'Economia. Davant l'empresariat català, el líder popular va insistir en la necessitat de treure Sánchez de la Moncloa.
13: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible,
8: deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: Avui, tort a Sánchez.
10: Aquest migdia serà el president del govern espanyol qui tancarà a Barcelona les jornades del Cercle d'Economia. Abans assegura que se'n parlarà a partir de les 9 a la sessió de control al Parlament sobre la proposta de moció de censura. El president Illa avisa Junts que pactar amb PP i Vox tindria conseqüències.
13: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
12: Des de la Moncloa asseguren no estar gens preocupats pels plans de Feijóo.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
14: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, sense tenir garantit que prosperi, estan convençuts que Feijóo no la presentarà mai i consideren un insult que el PP reclami el suport del PNB i Junts quan han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu Elma Sáiz i el d'Hisenda Arcadi Espanya.
15: Cinismo y desesperación. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
16: Yo creo que la coherencia es una asignatura que algunas fuerzas políticas pues deberían un poco estudiar y superar.
14: Mentre que el ministre d'Hisenda aconsella a Feijóo que s'assegui a negociar el nou model de finançament, les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: En català.
9: El Papa Lleó XIV inclourà més català a la missa per la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família just d'aquí una setmana. En un principi només havia de dir en català dues frases en la salutació.
10: Però les peticions d'institucions polítiques i eclesiàstiques han aconseguit que el Vaticà s'ho repensi. I ara s'ha de veure quin pes acaba tenint el català en el discurs del pontífex.
9: Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst. Aquest gir de guió arriba després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana en el sector eclesiàstic i també en el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb el cardenal Omella. Les mateixes fonts de l'Església Catalana asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mig milió d'euros.
12: És el que pagarà la Generalitat per la visita del Papa, uns diners que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística. En total, el viatge costa uns 25 milions d'euros. Les Canàries n'aporta 3, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, diu que cedirà espais i serveis.
9: Bona part del cost el pagaran patrocinadors privats i donatius, com explica el coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal.
17: Hay un 20% del presupuesto que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
1: Batat.
10: El lloguer de balcons al voltant de la Sagrada Família, us ho expliquem al matí de Catalunya Ràdio. Wallapop ha retirat diversos anuncis perquè incompleixen les normes de convivència del portal. Eren anuncis que anaven dels 150 als 1.000 euros. Alguns incluïen menjar i beguda tot el dia.
1: 100% d'ocupació.
12: Dels pisos turístics la setmana que ve a Barcelona per aquesta visita del Papa. Principalment són famílies que venen d'altres punts d'Espanya i d'Europa per veure el pontífex. En parla Marian Muro, que és directora general de Partur.
18: Hem de tenir en compte que en aquest cas concret, amb la visita del Sant Pare, el perfil és el de famílies que, per aquesta modalitat de demanda, els pisos turístics són la primera opció d'allotjament per visitar la ciutat.
1: I en contra.
9: Aquest matí diverses entitats contràries a la visita del Papa explicaran les accions que tenen preparades en una roda de premsa. Ja es van anunciar algunes manifestacions.
10: Mentrestant, associacions de víctimes d'abusos reiteren la petició de reunir-se amb el pontífex. Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
19: Quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
12: La conferència episcopal diu que encara no sap si acabarà bé aquesta trobada.
1: Teletreball.
9: El Ministeri de Treball ha recomanat a les empreses prioritzar el teletreball a Catalunya, Madrid i Canàries per les restriccions de mobilitat que suposarà la visita del Papa. Recorda que la llei contempla treballar a distància quan hi ha dificultats per arribar a la feina.
10: La Generalitat no ha anat tan enllà i ha evitat recomanar el teletreball, però sí que hi ha certa preocupació perquè coincideix amb la selectivitat. Es demana als estudiants de Barcelona o a qui hagi de passar a prop de Montserrat que vagi amb temps als centres on es fan els exàmens.
1: Detinguts.
12: Els Mossos d'Esquadra han detingut diverses persones aquesta nit a Mataró arran dels aldarulls que s'han desencadenat per un desnonament que hi havia hagut al matí al barri de Cerdanyola d'aquesta ciutat del Maresme. S'han cremat 6 contenidors i hi ha hagut danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola.
1: I Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre?
9: És on avui hi ha vaga de mestres i professors. Això mentre continua la consulta interna i el seguiment de la vaga a Barcelona va ser, segons el departament, d'un 12%. Segons el govern, Ingrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT, un dels sindicats contraris a l'acord.
20: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar. I més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
1: 17 de juny.
10: Hi ha convocada una nova vaga de metges. Serà la dotzena des de la tardor. Metges de Catalunya denuncia que el govern encara no s'ha assegut amb ells per abordar les millores que reclamen els facultatius.
21: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. La convocatòria arriba després que el Consell de Ministres hagi aprovat el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats, tot i que Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, desvincula les dues coses.
22: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
21: En paral·lel, també, el sindicat demana adherir-se a la campanya per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges a Catalunya. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya.
1: El triple.
12: El PSOE de Cantàbria admet ara que va pagar 45.000 euros a l'exmilitant Leire Díez, investigada per presumptament haver intentat desestabilitzar processos judicials.
9: Són pagaments com a assessora de comunicació. En un primer moment havia admès haver-li pagat 15.000 euros, però ara ha triplicat aquesta xifra després de revisar i verificar la comptabilitat.
1: Sense igualtat.
10: Una testimoni al judici contra el germà de Pedro Sánchez assegura que es va sentir discriminada en el procés per optar a la plaça de la Diputació de Badajoz, que finalment va ser per a David Sánchez. Sánchez ho ha explicat així durant el judici.
23: Que le daban el puesto a este señor, al candidato elegido, porque había contestado muy bien a las preguntas del tribunal, con todo lo que yo insistí que me hiciesen preguntas y no me hicieron ninguna, pues ahí yo veo una desigualdad, que no había igualdad de oportunidades.
12: També ha assegurat que li van dir per avançat que la plaça seria per al germà del president del govern espanyol. És el primer testimoni del judici que apunta a certes irregularitats.
1: Llum verda.
9: De Brussel·les, els 54 milions d'euros d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, però lamenten que arriba tard.
1: Lleida, Júlia Albacar.
24: Són 20 cèntims per cada litre de combustible comprat entre el març i el juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. L'ajut servirà per pal·liar l'augment del preu del dièsel agrícola per la guerra a l'Orient Mitjà. Organitzacions i sindicats valoren bé la mesura, tot i que critiquen que hagi arribat tan tard. Joan Carles Massot, de JARC, Josep Carles Vicente, d'Unió de Pagesos i Pere Roque, de Saja.
25: Quan s'ha executat una mesura, sempre arribem un pal tard, no? Sigui tard, sigui llat, benvinguda siguin.
26: Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
27: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
24: Que reclamen també celeritat per tramitar les ajudes pels fertilitzants. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Vaga general.
10: A Portugal, els principals sindicats del país han convocat una aturada general per protestar contra la reforma laboral impulsada pel govern i que encara ha de passar pel Parlament. És la segona mig any.
1: Més atacs.
12: Aquesta nit i matinada al Golf Pèrsic entre els Estats Units i l'Iran. Això, tot i que en teoria es manté la treva i continuen les negociacions per un acord de pau. L'intercanvi d'atacs hauria ha desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i que trencava així el bloqueig imposat per Washington.
9: Com a represàlia, les forces iranianes han llançat míssils i drons contra diverses posicions nord-americanes i contra vaixells civils al Pèrsic. Segons el comandament nord-americà, tots els projectils han estat abatuts abans de fer impacte. Tot i això, el secretari d'Estat de Trump, Marco Rubio, insisteix en la imminència de l'acord.
28: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema, i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
1: Es multiplicarà.
10: La presència de mosquits i paneroles a Catalunya en els propers dies arran de la combinació de pluges i altes temperatures.
12: De fet, algunes plagues ja han començat a aparèixer al nostre país. Tot i això, Anna Garriga, que és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que al final el nivell de plagues serà l'habitual de cada estiu.
29: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual qualsevol estiu.
1: I a Barcelona, Primavera Sound.
30: Que fueron un cielo todo el rato, no lo ves, si no metes los ojos.
0: solo fíjate.
9: Avui arrenca amb les actuacions de Wineta, Yartak, Guitarrica de la Fuente i Wetlek a la jornada inaugural. A partir de demà i fins dissabte hi passaran noms com Doja Cat, Massive Attack, Bajal o The Cure.
1: I a Berga, Patum.
10: Aquest migdia es farà el primer passacarrers. La festa declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat s'allargarà fins diumenge coincidint amb la Setmana de Corpus.
1: I ara també tenim un adeu.
12: Ha mort als 75 anys Pibo Bryson. És una de les veus clàssiques de Disney com La Bella i la Bèstia o Aladí. Al costat de Celine Dion va interpretar el tema principal de La Bella i la Bèstia. Després, amb Regina Bell, va cantar Un món ideal d'Aladí. La mort del cantant l'ha confirmat a la seva família en un comunicat on ha explicat que diumenge va tenir un vessament cerebral.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, arrapant.
2: El Barça guanya la pista de l'UCAM Múrcia el primer partit de quarts de final pel títol de la Lliga de Bàsquet 68-91. Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
3: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
1: Il·lusionat.
2: Mitchell, en la seva etapa com a tècnic de l'Ajax per les dues pròximes temporades.
4: For me is a great moment in my career.
2: Mitchell elogia Jordi Cruyff, que l'ajudarà a implantar el seu estil a l'Ajax.
1: Tot això avui, que és dimecres 3 de juny del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Olivia, a l'Hospital Universitari de Xeus, i l'Índia, amb 3 quilos 130 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Jurado. Tenim 12 graus a Malla, 18 a Sitges i 20 a Santa Coloma de Gramenet. Carretera Txell Garriga.
7: Bon dia. Un vehicle avariat provoca retenció molt intensa a la ronda de l'Encentit Llobregat fins a Vall d'Hebron. Comença a l'entrir també ja el Nus de la Trinitat i la resta de punts habituals. Comença a anar plens, però sense problemes.
6: I parlant de trànsit i mobilitat, gràcies, Txell, s'han acabat les obres de transformació de l'estació del Nord d'Autobusos de Barcelona.
7: S'hi ha destinat un pressupost de 14 milions d'euros. Des d'ara, tots els serveis estan concentrats en una única planta i a un sol punt d'entrada i sortida de l'estació pel carrer Nàpols.
8: També s'han renovat les zones d'espera i s'han instal·lat pantalles digitals de gran format.
6: Estació del Nord, en Escura.
11: Segons l'Ajuntament, l'estació s'ha consolidat com el principal centre de sortides i arribades d'autocars de la ciutat. Jaume Collboni.
13: I el que hem de fer a partir d'aquesta primera estació és preparar les infraestructures amb l'horitzó 2035, de quins són els corredors com a entrada i sortida dels autobusos a la ciutat, de quins nodes de connexió, de quines noves estacions.
11: Mentrestant, els veïns es queixen de la contaminació acústica i ambiental dels autobusos i denuncien que la inseguretat als voltants de l'estació no fa més que pujar. Anna Escureixas per al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Al Bages han estat crític una nena de 10 anys que va caure d'una teulada a Balsareny.
7: La nena va intentar recuperar una pilota que li havia caigut a la teulada, però era d'Uralita i se li va trencar sota els peus.
8: La van traslladar en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron, on continua ingressada molt greu, explica el Regió 7.
6: Al Vallès, els Mossos han detingut a la Roca l'assaltant d'un camió
7: que s'havia emportat 150.000 euros en cosmètics.
8: Concretament, es van dur gairebé 750 caixes. El lladre transportava el botí en una furgoneta.
6: I al Maresme, vist per sentència el judici contra un home acusat de maltractament i agressions sexuals continuades contra la seva parella.
7: Entre els anys 2017 i 2018, concretament a Tordera.
8: La causa ha perdut força perquè la víctima assegura que no recorda els fets i s'ha retirat del procés judicial.
6: I cultura. Barcelona posa data a la finalització de les obres de la Rambla. S'inaugurarà el febrer amb una gran festa ciutadana dirigida per Lluís Danés. Amb el lema Rambles amunt, Rambles avall, la voluntat és convertir la Rambla en un escenari d'escenaris durant 2 dies. Música, circ, poesia, dansa, cultura popular, màgia i humor són algunes de les disciplines artístiques que donaran forma a aquesta festa participativa que comptarà amb entitats del Raval, el Gòtic, Ciutat Vella i la resta de Barcelona. I Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una producció internacional amb Peter Morgan, el creador de The Crown, amb protagonistes de primer nivell. També parlem de l'actor, per exemple, Jeremy Strong, de l'exitosa sèrie Succession. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
14: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
0: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
14: Apa.
0: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
15: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Són les 7 i 20 minuts i des del quiosc toca repassar les portades a la premsa. Comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. L'Ara, però, parla de menysteniment i titula Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull en aquest programa. El periòdico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlant de Feijóo en un lateral, però el Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia al lawfare, però busca, diuen, anul·lar les proves. L'altre gran tema de la premsa catalana d'avui és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El periòdico titula que parlarà en català en la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció. I acabem amb els Estats Units. La Vanguardia destaca que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
5: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
17: 2, 36, 38, 40 i 46, i els sols, el 7 i el 8.
5: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
1: 7:22, i ara us volem parlar de quin efecte té una moció de censura. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia, sí, perquè el PP calcula si li surt a compte presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez, si no la guanya, perquè l'únic efecte que pot aconseguir és polític. I aquí és on hem de mirar el passat i veure què passa quan es presenta una moció de censura.
18: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
2: A Espanya hi ha hagut 6 mocions de censura, una l'any 80, l'altra el 87, i entre el 2017 i el 2023 n'hi ha hagut 4 en 6 anys. I les que venen.
19: Esta moción de censura, señorías, es consecuencia de hechos gravísimos.
2: La de Pedro Sánchez és l'única que ha triomfat en el sentit estricte i ho va fer gairebé per sorpresa. Aleshores, si no triomfen, per què els partits presenten mocions de censura si fracassen? Perquè la gent vegi el candidat en un perfil presidencial, com va fer Felipe González contra Suárez, o per situar-se al centre del debat, com van fer Pablo Iglesias i Santiago Abascal recentment. Això va fer que Podem i Vox es veiessin com a forces aspirants també a presidir i no com a subsidiàries. Però, és clar, quan fas una moció de censura t'enfrontes a un candidat que és fort i el risc és perdre el relat.
20: Creo que esa alternativa tiene por lo menos la credibilidad del respaldo de 5 millones de votos en las últimas...
2: Aquest és Antonio Hernández Mancha, escollit líder de l'Aliança Popular al febrer del 87. Va presentar una moció contra Felipe González al mes de març. Va intentar repetir el que havia fet González al 80, situar-se com a presidenciable, però va fracassar. Suárez al 80 estava debilitat, González al 87 no feia ni un any que havia revalidat la majoria absoluta. El resultat, el president vigent encara en va sortir més reforçat i l'aspirant va sortir-ne debilitat perquè el seu lideratge va durar 2 anys.
1: I a Catalunya?
2: Doncs a Catalunya n'hi ha hagut 4 i la més destacada és la jugada mestra que Jordi Pujol li va fer el Pasqual Maragall el 2001.
21: Si vostès neguen tot això i s'entesten a seguir governant amb el nacionalisme espanyol a Catalunya, no crec que la legislatura acabi de mort natural.
2: Maragall va presentar per debilitar Pujol, però Pujol va posar Artur Mas, el seu conseller en cap, a respondre, i això va fer que Artur Mas quedés reforçat com el seu successor. Amb tots aquests precedents, Feijóo calcula les seves opcions, si li surt a compte fracassar o si, per contra, reforçarà Pedro Sánchez.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. I la resposta era transparent. Un vestit clar pot ser transparent. I un familiar transgènere és un parent trans. Avui dimecres, un Enigmàrius escultòric. Eina d'escultor
10: que s'identifica amb el seu gènere, de 6 lletres. Eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere, 6 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
1: I a 5 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió a les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la secció Sé o no sé espanyol al programa Cara al Show de la Sexta.
12: Hi ha una secció al programa de Marc Giró, Cara al Show, molt ben trobada, que es diu Ser o no ser espanyol, on pregunten a gent del carrer per qüestions que hiessin a l'examen de que els immigrants han de fer per obtindre la nacionalitat. Ahir es veu la tonteria de l'examen, que probablement cap de nosaltres, els que som natius, passa temps. Ahir ningú sabia dir que es celebra el dia 6 de desembre o on viu el rei d'Espanya. A vegades no fan falta discursos integradors, a voltes una píndola d'humor és més efectiva.
1: I a la recomanació del dia, avui que fem programa especial a motiu de la visita del Papa, farem un recorregut pels llocs més imprescindibles que visitarà el Papa Lleó XIV. Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Conclave.
22: Les successions papals són dignes de thriller i el millor és aquest dirigit per Edward Berger i protagonitzat per Ralph Fiennes, amb un guió intel·ligentíssim, amb girs i sorpreses inesperades, potser alguna una mica patillera, però que aconsegueix captar l'atenció de l'espectador en tot moment. També és una dissecció de la lluita de poder interna de la Cúria Romana i, per extensió, de tota l'Església Catòlica. A més, una crítica evident a com qui governa la Santa Seu fa anys que ha perdut el nord del que hauria de ser la missió papal. A Movistar Plus, Conclave està disponible en català.
23: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
24: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
25: Precisió. Qualitat de materials. Exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
26: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
27: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
28: A cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors. Amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.
27: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 8:02. Qui és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
29: Bon dia, als balcons.
30: Tenc balcó, però no el llogaré.
31: Fins ara no, però mira, ara que ho dius...
32: Que viva el Papa!
29: Els balcons d'alguns habitatges de Barcelona són protagonistes del dia perquè, tal com hem explicat, hi ha veïns que han decidit llogar el seu balcó per veure de prop i des d'una posició elevada el pas del Papa Mòbil per la ciutat.
1: Els preus van des dels 150 euros, que són els més econòmics, fins a 1.000 euros.
33: Això va, escolta, jo et demano entre 1.600 i 2.000.
1: Però què diu, Armínia?
29: Va, home.
33: Sí, bueno, no, jo, escolta, és la llei de l'oferta i la demanda.
29: Però què ha fet, posar en lloguer el seu balcó?
33: Pel dia del Papa, eh?
29: Sí.
33: Vull dir, no passa ben bé per sota del meu balcó, però si surts i mires cap avall, doncs es veurà passar un moment.
29: I què ha fet? Posar un anunci?
33: Sí. Diu, senyora Madura, alquila balcó per a veure passar el Papa. Solo señores solventes, precio convenís. Pregunte por nuestros servicios.
1: Però què vol dir, nuestros servicios, Armínia?
33: Sí. Sí, bueno, doncs que el preu pot variar doncs, en funció del servei que vulgui el client.
1: Sí, però quins serveis?
29: Clar.
33: Bueno, jo el que ofereixo és una experiència completa, inversa.
29: Immersiva, immersiva.
33: Per exemple, si el client ho sol·licita, el puc rebre vestida de monja.
29: Això no és sèrio.
33: Si es poden triar altres extres, vull dir, puc rebre'ls amb cants gregorians, encendre uns ciris, resar uns parenostres, i bueno, jo també em pregunten si puc anar vestida de monja, si els puc canviar fotos... Clar. I bueno, i després em diuen que si després de veure el Papa, doncs vostè és la mama. I dic, no, jo no soy la mama. Home,
1: Són 7:45. Us saludem ara mateix en ruta amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, camí de la Sagrada Família de Barcelona. Avui tenim un programa especial en aquest programa per fer un recorregut que farà el Papa just d'aquí a una setmana. Començarem per la Sagrada Família, on al final del Pontífex tot apunta que sí que farà part de la missa en català. Avui parlarem amb veïns i també amb voluntaris.
0: Tinc moltes ganes, m'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc.
3: Jo estic jubilat, no? A mi m'és igual tot.
0: Sortirà al balcó vostè?
3: Això sí.
31: Faig una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafardejar.
4: Oh, sí que m'aproparé. Poso que veure'l no el veuré, però bueno, una mica veure l'ambient.
6: Jo sóc una amant de Gaudí, un reconeixement a la seva obra.
1: I també parlarem avui amb el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, a partir de 8:45. Després anirem fins a la parròquia de Sant Agustí, parlarem amb entitats del Raval per saber com preparen aquesta visita tan especial. I després anirem fins a la presó de Brians 1, on parlarem amb el director i capellà del centre penitenciari. Tancarem avui el programa especial des de Montserrat. Això pel que fa a la visita especial del Papa i al programa que ens espera avui al matí de Catalunya Ràdio. En clau política, tot gira al voltant d'aquesta resposta de Junts a Feijó a la proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez.
7: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
8: Parlant de coses sèries,
1: Era Jordi Turull en aquest programa convidant a Feijó a Waterloo i Feijó dient parlem de coses sèries. Va menystenir, per tant, la proposta de Junts. Avui el tema centrarà a la sessió de control al Parlament de Catalunya a partir de les 9 del matí i també la visita de Pedro Sánchez, que al migdia serà a Barcelona per tancar les jornades del Cercle d'Economia. I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: El Barça que guanya la pista de l'UCAM Múrcia 68-91, el primer partit de quarts de final de la Lliga de Bàsquet, avui Baskonia Joventut. Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per l'Ajax, per 2 temporades, i Enrique Riquelme avisa que si surt Florentino Pérez com a president, el club, el Madrid, estarà en venda.
1: Avui un dia de sol, per cert, i sense tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia, sí, avui tenim una mica de treva en aquesta inestabilitat que hem tingut aquests últims dies i que tindrem també de cara demà. Avui sol, sí que hi ha alguns núvols a la costa, entre la Costa Brava i la Costa Central, alguns bancs de boira, restes de núvols baixos als llocs on ahir va ploure. En general s'aniran aixecant, hi haurà algunes nuvolades a la tarda, però no deixaran pluja, i també la tramuntana i el mestral que bufen els dos extrems de Catalunya aniran afluixant. Avui també la calor serà bastant continguda, les màximes més altes de 32-33 al sud i a ponent, hi haurà molts llocs que no passaran dels 27 o 28. I compte demà, perquè sí que les tempestes seran fortes a la tarda, en qualsevol punt de Catalunya, sobretot a la meitat nord.
1: I atenció a la mobilitat, perquè a aquesta hora tenim retards a l'R2, a l'R2 nord, a l'R11, i la circulació també està interrompuda a l'R8. Maria Fernández, bon dia.
11: Bon dia. Segons Renfe, els retards de l'R2, l'R2 nord i l'R11 són de mitja hora de mitjana, i alguns usuaris ens expliquen que els trens es queden aturats força estona en algunes estacions, com per exemple la de Granollers Centre. Segons informen Renfe i Adif, els retards es deuen a un robatori de coure que hi ha hagut entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. Aquesta mateixa incidència també afecta l'R8, la línia que va de Granollers a Martorell, que ha quedat totalment interrompuda. Renfe ha estès a tota la línia el servei alternatiu d'autobusos que ja funcionava entre Rubí i Martorell.
1: I les carreteres, retenció molt intensa a la Ronda de Dalt de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
13: Molt bon dia. Si és per un vehicle avariat que està tallant un carril a l'altura de Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i la cua està compactada ben bé des de Santa Coloma i alenteix també ja la circulació d'entrada cap al nus de la Trinitat. La resta de punts habituals d'aquesta hora comencen a anar plens també, però de moment sense problemes en cap punt.
1: D'aquí una hora comencem aquest especial des de la Sagrada Família de Barcelona fent un recorregut, el recorregut que farà d'aquí una setmana al Papa Lleó 14 en un àgora especial del matí amb Jordi Amat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol. Ara són les 7:34. I abans ens posem al dia connectant amb la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades del dia. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
14: Bon dia.
1: Començant per les paraules de Turull al matí de Catalunya Ràdio, que també ressonen els articles d'opinió.
15: Per exemple, l'editorial de l'ABC, que considera delirant l'exigència de Junts que el Partit Popular vagi a Waterloo a negociar amb Puigdemont el suport a aquesta moció de censura.
14: Per això el diari reafirma que és hora que els populars abandonin tota esperança en la col·laboració dels nacionalistes en la necessària tasca de fer fora Sánchez i convocar eleccions.
15: El director de La Vanguardia, el Jordi Juan, considera que Feijó tampoc sembla tornar-se boig per aconseguir el suport del PNB i de Junts a aquesta moció.
14: Juan es fixa coincideixen els discursos d'ahir de Feijó al Cercle d'Economia, en què va dir que no volia demanar favors ni tampoc regalar-los.
15: L'editorial del Mundo també fa referència a aquestes mateixes declaracions. Considera que el líder del PP és conscient que la major part de l'empresariat català continua donant suport a Pedro Sánchez.
14: Tot i això, el Mundo considera que Feijó es va presentar davant els empresaris com l'únic garant de l'estabilitat davant de l'actual bloqueig polític.
15: Sobre la polèmica del català en la visita de Lleó 14, l'editorial de l'Ara diu que en aquest cas és l'arcabisbe, Joan Josep Omella, qui proposa els usos lingüístics que farà el papa.
14: Recorda que l'anterior papa francès va preguntar a Omella el 2023 com era que el discurs que havia de fer per a un acte dels 800 anys de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat estava en castellà.
15: I al periòdico, l'escriptor Josep Maria Fonalleres recorda que l'Església va ser fonamental per al manteniment de la llengua catalana en les èpoques més obscures i que també ha tingut bisbes amb clara vocació catalanista.
14: I es pregunta si els papes que viatgen tenen consciència del merder fenomenal que suposa la seva presència lluny del Vaticà.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
5: Hi ha una frontera que la democràcia no hauria de travessar mai i és deshumanitzar les persones. Quan la web de Donald Trump presenta els immigrants com si fossin alienígenes, estem davant la barbària de convertir un col·lectiu humà en inferior. I el problema no és que algú sigui diferent, sinó que per ser-ho se'l tracti com a bestiar. Els immigrants no són extraterrestres, sinó persones com nosaltres. I quan Donald Trump oblida això, el problema ja no és la immigració, sinó la inhumana degradació del poder, la societat i la democràcia.
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
12: Peugeot. Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
17: Tuya, tuya.
12: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
17: Sí, tu prima.
18: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
19: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
20: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
21: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
22: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda.es.
23: Skoda. El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:38, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Marta Viana. On es rodarà la nova sèrie de Netflix?
24: Doncs a diversos llocs de Catalunya, com la Garriga, Barcelona i Manresa. De fet, ja fa uns dies que no es pot entrar al pàrquing del Pavelló del Congost, a la capital del Bages. Això és perquè avui comença el rodatge d'una nova minissèrie de Netflix, Los Niños del Brasil, inspirada en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal. Es tracta d'una producció internacional del creador de The Crown, Peter Morgan, protagonitzada per l'actor de Succession, Jeremy Strong, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista Dan Ortodox Shira Haas. Ho llegim al Regió 7.
1: I en què hem d'anar més alerta?
13: Doncs amb una nova estafa digital. Aquest cop els ciberdelinqüents envien missatges en què es promociona un fals descompte per dones. L'anomenen abonament femení o abonament de la dona. Fan servir de forma fraudulenta la imatge institucional d'alguns governs, com ha denunciat públicament el govern del Paraguai. Envien aquests falsos descomptes a través de SMS, plataformes de WhatsApp i xarxes socials. Ho llegim al Nacional.
1: I qui no pot portar ni tirants ni xancletes?
24: Els periodistes de Punt, la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, ha posat normes a la vestimenta dels professionals que apareixen en pantalla. Es demana que s'evitin peces com ara samarretes sense mànigues i amb missatges considerats inapropiats, pantalons massa desgastats o esquinçats i xancletes o calçat de platja. També es demana als professionals que no vagin amb estampats massa cridaners. Ho llegim al VilaWeb.
1: Però què feien? TV amb xancletes?
24: No ho sé.
0: Tampoc sé si els enfocaven els peus, vaja.
1: Ja. I encara sobre vestimenta, qui ha d'anar vestit a capellà?
3: Doncs els capellans. Pot semblar una redundància, però
1: sí,
3: en aquest cas no ho és. L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, els ha demanat que vagin vestits de capellans en la visita privada que Lleó XIV farà a la catedral de Barcelona dimarts vinent. Serà una trobada amb sacerdots diocesans i canonges de la catedral, entre d'altres. Però l'ordre de dur el sacoll en aquesta trobada amb el papa ha generat controvèrsia fins al punt que algun potser no hi anirà. Ho llegim això a Nació Digital.
1: I quin pseudomitjà digital ja no es podrà llegir?
0: Doncs Alternatiu, alineat amb les tesis de l'extrema dreta i conegut per difondre propaganda a les xarxes, doncs bé, tot plegat després que s'hagi difós la presumpta identitat del seu responsable i ha resultat ser un treballador públic de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
1: Ah.
0: Fonts oficials de l'ENS diuen no tenir constància dels fets i asseguren que, en cas de tenir-ne, els seus serveis jurídics analitzarien la situació. Des d'ahir dimarts no es poden consultar ni la seva pàgina web ni el seu perfil de X, l'antic Twitter.
1: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia, Marc Jurado i Lara García.
4: I comencem a Alemanya parlant d'immigració. Al Frankfurter, el Gemeine Zeitung analitza les paraules del seu ministre d'Interior, que vol tancar abans de finals d'any acords amb països tercers per crear centres de retorn fora de la Unió Europea, destinats a persones amb sol·licituds d'asil rebutjades. Volen tallar de socarrel les seves possibilitats de quedar-se a Alemanya i treballen conjuntament amb els Països Baixos, Dinamarca, Àustria i Grècia, amb el suport de la Comissió Europea. El ministre Dobrindt, de fet, de defensa augmentar les aportacions, sobretot cap a l'Afganistan i Síria. I als Estats Units, el USA Today i molts altres mitjans es fan ressò de l'acomiadament del veterà periodista nord-americà Scott Pelley, presentador de l'informatiu 60 Minuts a la CBS, una sortida que es fa efectiva després que critiqués l'arribada del nou director de la cadena, a qui va acusar públicament de destruir el programa. Els treballadors hi veuen motivacions polítiques.
3: Avui la premsa econòmica es fa ressò de les novetats sobre les taxes aeroportuàries. L'Expansió titula que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència esmena AENA i aconsella una baixada del 0,59% anual de les taxes fins al 2031. L'ON Economia assegura que ha estat un cop de porta AENA. Destaca que amb la baixada de taxes la comissió creu que es podrà reforçar l'eficiència del sistema aeroportuari i assegurar-ne la sostenibilitat econòmica. L'informe de la CNMC, però, encara no és vinculant i AENA ja ha fet un comunicat on diu que seguirà el procés de pujada de taxes amb normalitat. I l'economista explica què està fent el sector del vi per pal·liar la crisi del consum, apunta que s'estan fent reestructuracions, vendes barates massives i incorporacions de socis en el capital en forma de rescat per enfortir els balanços anuals. Segons el diari, l'objectiu és evitar el pitjor dels escenaris, que seria el tancament de cellers.
1: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
2: Michel, nou tècnic de l'Ajax, destaca el diari Esport.
6: For me is a great moment in my career.
2: L'Esport parla de nova aventura del tècnic després d'un agre descens amb el Girona.

0: El Mundo Deportivo diu que posa punt final a una etapa irrepetible a Montilivi i l'Esportiu parla del que pot ser el seu relleu a la banqueta, Carles Martínez. Fins ara el tècnic del Tolosa francès és el més ben situat per substituir-lo. Un entrenador jove i amb mètodes moderns. I el mercat de fitxatges no s'atura. Mundo Deportivo explica que al Barça hi ha consens absolut per fitxar Julián Álvarez, a qui veuen com la millor opció possible al mercat actual. Esport diu que el Barça busca sortir de Casado per 20 milions i la cessió de Bargi. Ter Stegen és la pedra a la sabata d'aquest mercato. La Vanguardia incideix en que es busca número 2, el suplent de Joan Garcia, mentre que el Marca reflecteix unes declaracions d'Enrique Riquelme a The Will Project. Voldria que el Barça desaparegués.
1: I a la premsa del cor, la nova carrera musical d'un exjugador del Barça, precisament, Elisenda Pineda.
2: Ansu Fati debuta en la música amb el llançament del seu senzill Sea Como Sea. El futbolista ha decidit seguir l'exemple d'altres esportistes que també van fregar l'excel·lència en matèria musical. Estem parlant de Jesulín de Ubrique, amb el seu Toa, o de la plantilla del Barça del 92 perpetrant el rap del Dream Team, un We Are The World tronat de karaoke on només hi faltaven els coros de Maya Montero. I com oblidar Cibeles, l'èxit recent de Sergio Ramos amb el que es van sigalat per anar a Eurovisió fins que algú li va dir que aquest any millor no. Sea como sea, la cançó d'Ansu Fati veurà la llum el 19 de juny. Estarem amatents a l'estrena. Tremola, Bad Bunny.
1: Doncs ja l'escoltarem quan surti aquesta cançó.
3: Sí, sí.
1: Canalies, qui fa anys avui?
4: Doncs mira, saludem a... i felicitem sobretot a Rafa Nadal.
1: 45.
4: Mira, una mica més jove, 40, i també el general i polític a Raúl Castro.
1: Raúl Castro, 88.
4: Doncs mira, més 95 anys que avui fa Castro.
1: Santoral.
4: Avui a Santa Olívia, la llegenda explica que era de família noble i va fugir del seu casament per refugiar-se en un monestir on va ser gratificada freqüentment amb múltiples visions. Allà va viure entregada a Jesucrist i finalment va morir sent ermitanya. A Catalunya hi ha 3.831 persones que es diuen Olívia.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 3 de juny del 2026. Ara en el quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
6: 3 de juny de 1996, una fuga de clor en una empresa química de Sant Celoni causa la mort d'una dona de 74 anys i lesions a 93 persones més. L'empresa Oquifa diu que va ser un accident fortuït i que investigarà per què es va trencar un dipòsit amb més de 6.000 litres de lleixiu. El poble tenia en aquell moment 10 empreses químiques. I ara fa 30 anys els Mossos d'Esquadra es neguen a parlar en català com a arma de pressió en les seves negociacions per millorar horaris i condicions laborals. La protesta dura 10 dies. Destaca una frase de l'article de Quim Monzó al Periódico. Amb Mossos com aquests, qui necessita guàrdies civils? I encara una altra. Us imagineu el que s'hauria muntat si s'haguessin negat a parlar en castellà? Acabo amb un reportatge trencador. A més, el 3 de juny de 1996, als 60 minuts del Canal 33. Es titulava El final de la televisió i explicava que el futur eren ordinadors domèstics que permetrien que cadascú fes la seva programació a l'hora que volgués i de la manera que volgués.
1: Avui és 3 de juny del 2026, és el 154è dia del calendari. Falten 18 dies per l'estiu, 21 per Sant Joan i 6 perquè comencin els exàmens de selectivitat. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, ens veiem a Waterloo.
8: Vamos a hablar de cosas serias, ¿vale?
9: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos.
10: L'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst.
1: Plataformes com Wallapop han retirat anuncis que demanaven fins a 1.000 euros per poder veure el papa des del balcó de casa seva.
11: Hay un 20% que lo van a cubrir administraciones públiques, Canàries, Catalunya.
12: It could happen today, it could happen tomorrow, it could happen next week. That for the first time they have agreed to negotiate aspects of their nuclear program.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Prevenir.
0: Advertir per endavant algú d'alguna cosa. La Generalitat ha advertit als estudiants que fan la selectivitat dimarts que ve i que coincideixen amb la visita del papa que surtin d'hora de casa per evitar arribar tard a l'examen. Més val prevenir que curar.
1: Plaga.
0: Proliferació d'un organisme vivent, animal o vegetal, que afecta la salut de les persones o bé ataca recursos seus com el bestiar i les plantes. La combinació de pluja i altes temperatures fa que les plagues de mosquits arribin abans aquest any.
1: Reencarnació.
0: Tornar a encarnar, revestir d'una forma corporal, especialment d'una forma humana. No es podrà reencarnar Pau Casals, però sí que hi haurà un xelista que tindrà el privilegi de tocar el seu violoncel.
1: Posa-hi ara tres xifres amb Lara García. 1.000.
10: Els portals d'anuncis hi ha balcons a lloguer per veure el Papa a la Sagrada Família la setmana vinent amb preus que van des dels 150 fins als 1.000 euros. Wallapop està retirant els anuncis perquè incompleixen les normes de la plataforma.
1: 1.500.000 d'euros.
10: És el que pagarà Catalunya, com a mínim, per la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. Són diners que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística. En total, el viatge costarà uns 25 milions d'euros. Les Canàries hi aportaran 3 milions i la Comunitat de Madrid diu que no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis.
1: 50.000.
10: Són els nous contractes que es van tancar a Catalunya el mes de maig. L'ocupació continua creixent i marcant xifres rècords. Ja es freguen els 4 milions d'afiliats. L'atur ha baixat per la contractació lligada a la temporada turística i a l'inici de la campanya de recollida de fruita a Lleida.
1: I ara el veig amb Pol Forada, tres imatges. En la primera imatge hi veig Alberto Núñez Feijó, està dret, envoltat de persones. La majoria d'homes van amb vestit i corbata i el líder del Partit Popular que gesticula i parla mentre escolten de prop el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, i també Miquel Roca.
3: Una de les imatges que es va deixar i la visita de Feijó a les jornades del Cercle d'Economia. Segons llegim a La Vanguardia, en aquesta conversa, Feijó va dir a Roca i Sánchez Llibre que això de la moció de censura s'ha de desbloquejar des de Catalunya.
1: I a la segona imatge hi veig un home enmig d'un carrer totalment ple de runa, al darrere una casa coberta de flames. L'home porta el cap embenat, la cara plena de pols i al coll de la samarreta una taca de sang.
3: És un home ucraïnès amb la mirada perduda durant una de les jornades amb atacs més durs per part de Rússia dels últims anys. Com a mínim 22 persones van morir, més d'un centenar van quedar ferides en aquest bombardeig massiu de 73 míssils i més de 650 drons llançats sobre Kiev i Dnipro.
1: I a la tercera imatge hi veig l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, amb un grup d'empresaris. Darrere es projecta una imatge de la rèplica de la capella de l'Assumpta. És la mateixa que l'arquitecte Antoni Gaudí va fer per la basílica de la Sagrada Família. Tarragona, Ricard Buigas, què fan?
13: Doncs mira, presentar el projecte per construir aquesta rèplica que es veu a la foto i ubicar-la al Parc Candi de Reus. L'alcaldessa és al mig de la foto, l'acompanya amb membres de la Fundació Gresol. De fet, ells són els que han tingut la idea de construir aquesta rèplica perquè finalment Reus, la ciutat natal de Gaudí, tingui una obra projectada per l'arquitecte. Bé, haurem de veure com envelleix aquesta foto perquè l'obra no té termini d'execució ni diners per fer-la. Els impulsors esperen recaptar 10 milions d'euros de la societat reusenca per tirar-la endavant.
1: I a una setmana per la visita del Papa, avui farem un programa especial del Matí de Catalunya Ràdio en ruta. Passarem per alguns dels llocs més significatius d'aquesta ruta que farà d'aquí una setmana el Papa Lleó XIV. Cada dia, per això, abans, al matí, us expliquem un detall d'aquesta visita. Bon dia, Ot.
5: La visita del Papa.
14: Bon dia. Una de les visites que a última hora es van incorporar a l'itinerari és a la presó de Brians. Els organitzadors van pensar que havia donat fruit una que ja havia fet a un centre penitenciari de Bata, a Guinea Equatorial. Hi participaran entre 70 i 80 reclusos que rebran el Papa amb aquest cas.

0: Dues internes pronunciaran unes paraules, seran dues dones, per reforçar el missatge que elles són doblement vulnerables per ser dones i per estar a la presó.
1: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Un home s'emprenya perquè la seva dona li demana el divorci i enderroca casa seva amb una excavadora. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. La notícia afirma que la dona no s'esperava que la seva parella es mostrés conforme amb la petició de divorci, però en cap cas va imaginar que l'home reaccionaria d'aquesta manera. Efectivament, l'home no es va prendre gens bé que la seva dona li demanés de separar-se i després d'una nit de borratxera va decidir agafar una excavadora i començar a enderrocar casa seva, la casa on vivien ell, la seva dona i les seves dues filles. De fet, diu la notícia que la dona i les filles encara eren dins de la casa quan va començar a enderrocar-la. Diu la notícia també que quan la dona va sentir el soroll de l'enderrocament a la part del darrere de la casa, va trucar emergències.
2: I això és real o fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
6: Descobrir què t'apassiona és el primer pas per construir el futur acadèmic. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva organitza un any més la Summer Experience, una experiència universitària adreçada a estudiants de batxillerat i quart d'ESO. Del 29 de juny al 2 de juliol, els participants podran explorar diferents itineraris segons les seves àrees d'interès. La iniciativa consta de sessions pràctiques, activitats lúdiques i visites a institucions. Una proposta per viure la universitat des de dins i orientar la seva vocació.
5: Vols viure la universitat abans de ser universitari? La Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
3: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home s'emprenya perquè la seva dona li demana el divorci i enderroca casa seva amb una excavadora és una notícia real. Ha succeït a Pennsilvània, als Estats Units. L'home ha estat detingut acusat d'alterar l'ordre públic, també de posar en perill la vida d'altres persones. Només va poder enderrocar la part del darrere de la casa, però els arquitectes creuen que la casa s'haurà d'enderrocar sencera perquè els danys estructurals causats per l'home fa impossible la seva reconstrucció.
2: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
2: Ara són les 7:53. Titulars del dia en dos minuts, amb Lara García i Francesc Soler. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez.
7: El número 2 de juny, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio.
8: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
7: Avui, Pedro Sánchez al Cercle d'Economia, on ahir va parlar Feijóo.
2: I el Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
9: L'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà des del govern. Sílvia Paneque, portaveu.
10: Hem traslladat, hi ha aquesta receptivitat, però com dic, no és el govern qui ho determina, sinó que és el Vaticà.
2: I els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga els mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
7: Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer.
2: Ucraïna respon als bombardejos russos d'aquest dimarts atacant aquesta matinada amb drons la regió industrial de Leningrad.
9: Drons llançats per Kiev també han incendiat una planta industrial a 400 quilòmetres al sud de Moscou.
2: I tret de sortida avui a la Patum de Berga, que arrencarà al migdia amb el primer passacarrers.
7: La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge. Aquest any els reforcen els missatges de seguretat i de normes perquè tothom tingui clara la litúrgia de la festa.
11: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
12: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia força tranquil. Ara aquesta hora ha refrescat una mica l'interior, i de fet hi ha molts llocs que no passen dels 10 graus encara. Bufa una mica de tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya, però anirà fluixant ràpidament, i tenim alguns núvols a la costa, entre la costa de Barcelona i la costa Brava. En general, tot plegat serà inofensiu, també seran inofensives les nuvolades que puguin créixer al migdia, que avui no deixaran pluja, i la calor fins i tot serà moderada, amb moltes màximes que no passaran dels 27 o 28 graus a la meitat nord i dels 32 o 33 a Ponent i a l'Ebre.
11: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No,

0: estacions de Mollet Sant Fost i Granollers Centre. En aquesta mateixa incidència també afecta l'R8, la línia que va de Granollers a Martorell, que ha quedat totalment interrompuda. Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos a tota la línia.
1: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
3: Hola, Manu! Xiripipis del meu cor!
2: Com estàs?
3: Benvingut!
2: Ben tornat, Manu!
3: Moltes gràcies, bonics.
4: L'audiència vol saber com estàs.
2: Clar.
3: Estic millor. A veure, encara em falta una mica l'aire. Quan parlo molta estona seguida,
4: sí,
3: encara com que m'ofego.
2: T'estàs de cuidar, eh?
3: Però ara m'he de cuidar molt i a poc a poc i prendre la vida amb tranquil·litat.
2: Exactament. No facis tant esport, ara.
4: Ara.
3: No, ara ja no, ara només vaig a caminar.
4: Vaja.
2: Ara, veus? T'estàs fent gran.
4: Sí,
2: això és
4: que, sí.
2: És
4: sí,
2: el que recoman a partir de certa edat, caminar.
4: Una hora al dia.
2: Sí. Ens alegrem molt de sentir-te, Manu.
3: I tant.
2: I de sentir-te cantar, perquè és el que fem en aquest espai. Avui felicitem ara.
4: A la Núria.
2: Marcar el telèfon de la Núria. Fa 59 anys, la Núria.
4: Ai, rascant ja el pal.
2: També camina.
3: També camina, sí.
2: Núria.
5: Hola.
2: Què tal? Què? Què rius tant, Núria? Per què?
5: No, perquè vaig al cotxe i m'han dit no, hem de canviar no sé què. Hem de posar no sé què d'un anunci. M'han enganyat, vaja.
2: Ah, per no sentir la ràdio.
5: M'han enredat.
2: Home, avui fa 59 anys, Núria.
5: Sí.
4: Home, quina meravella. La teva filla Maria et vol dir que t'estima molt i et dona les gràcies per ser la millor amiga, xofer, mànager i mecenes del món. Et desitjo un aniversari Caram. Molt bonic i et vol dedicar aquesta Caram. Cançó que et toca, Manu Guix, i que es diu Illes dins un riu. Oh.

0: Núria, quina meravella aquesta cançó.
1: Hem fet els coros.
2: Molt bé, hem fet els coros aquí.
0: Núria, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies per la felicitació.
0: Adéu, Manu.
3: Fins demà, xiripipis.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.

I avui us saludem des de la Sagrada Família de Barcelona quan falta una setmana per la visita del Papa a casa nostra. Durant tot el matí, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, resseguirem un per un els passos d'un viatge històric que acabarà amb la benedicció de la torre de l'església més alta de tota Europa. Una torre que d'aquí a pocs minuts veurem també i intentarem explicar en directe des de la ràdio. Avui farem un recorregut que no és fruit d'aquesta casualitat. El Vaticà ha volgut que el viatge tingués un sentit profund. S'ha dissenyat per tocar els punts cardinals de la realitat catalana i també de la nostra identitat. El Papa començarà el dia visitant els marges invisibles. Lleó XIV creuarà els murs de la presó de Brians 1. S'haurà de parlar amb els interns, perquè l'exclusió i les cel·les també són part del que som, dels deures que tenim pendents com a societat. I avui nosaltres, al matí de Catalunya Ràdio, hi serem. I d'aquesta duresa, la visita saltarà cap a la tradició.

0: El Papa Lleó XIV pujarà fins a Montserrat, la muntanya sagrada de Catalunya. Allà resarà l'abadia, que l'any passat complia 1.000 anys d'existència, i compartirà també el dinar amb la comunitat benedictina. Nosaltres hi serem també avui, d'aquí unes hores, a Montserrat. Pujar-hi és connectar amb les nostres arrels més profundes. Però un país, com dèiem, no és només la seva història. I a la tarda, el Papa tornarà a baixar a la realitat de les ciutats modernes. S'endinsarà en els carrers del Raval, fins a la parròquia de Sant Agustí, per reunir-se amb les entitats que aguanten una xarxa social de la ciutat, amb els que lluiten cos a cos contra la pobresa. I avui també hi passarem aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio. I només al final del dia, el pontífex tancarà la seva jornada a la Sagrada Família, l'obra mestra de Gaudí que representa l'esperit d'innovació i de modernitat, la Catalunya oberta al món. Allà visitarà la tomba de Gaudí i beneirà la nova torre de Jesucrist, també en català. Aquest salt constant entre la tradició i les fronteres socials no és cap anècdota. El Papa ha volgut que sigui el punt central del seu pas per Catalunya. I per això, avui nosaltres serem en tots aquests escenaris, una setmana abans, parlant amb els seus protagonistes diaris. Volem donar veu avui als llocs on el Papa posarà el focus. Lleó XIV és el líder global més respectat ara mateix en qüestions socials. La seva presència és una fita històrica per als catòlics catalans, però el seu viatge transcendeix de llarg la religió. Té un missatge per tota la societat. Un missatge que comença situant una presó al mateix nivell que la Sagrada Família. I aquest és el significat de la ruta del Papa. D'aquí una setmana, Lleó XIV es trobarà amb el país sencer, el dels grans símbols que representen davant del món, però també el de les cicatrius que sovint volem amagar. Un retrat complex i sincer també de la realitat, que avui compartirem aquí en aquest especial Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui és dimecres 3 de juny. Ens despertem en fresc a l'interior. Hi ha 8 graus al Carràs, 9 a la 9 de Berguedà. Per cert, ahir van caure aquí 51 litres per metre quadrat amb una forta tempesta. Contrasten amb els 19 graus que hi ha a aquesta hora a la ciutat de Tarragona. Avui serà un dia de sol, un dia tranquil. Si queda alguns núvols entre la Costa Brava i la Costa Central, aniran marxant. També la tramuntana i el mestral que bufen els dos extrems aniran afluixant. I les nuvolades que creixin al migdia avui no deixaran precipitacions. I, en canvi, demà sí que augmenta la inestabilitat. Al matí ja tindrem força núvols i a la tarda s'esperen tempestes fortes a moltes comarques, sobretot a la meitat nord.
0: Ara són les 8 i 4 en una setmana que falta perquè arribi Papa Lleó XIV a Catalunya. I per això, a partir de 8:45, us saludarem de nou des de la Sagrada Família per fer aquest especial, aquest recorregut que farà el pontífex. Encara hi ha detalls per tancar, però tot apunta que el Papa finalment farà en català part d'aquesta benedicció aquí a la Sagrada Família. L'Església Catalana, el Govern i el Parlament s'han mobilitzat les últimes hores per aconseguir aquesta presència de la llengua en la part més simbòlica de la visita de la missa. Més detalls, Cèlia Forment.
3: Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst. Aquest gir de guió arriba després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana en el sector eclesiàstic i també en el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb el cardenal Omella. Les mateixes fonts de l'Església Catalana asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I d'aquí a pocs minuts també preguntarem al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, per aquestes gestions. L'última paraula ara la té el Vaticà, que fins ara havia previst que el català, en una salutació, diguéssim, i en algunes lectures, però no en la missa. I ahir al Matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb el vaticanista Javier Martínez Brocal, que explica que, en general, el Papa intenta evitar l'ús dels idiomes que no domina en moments importants.
4: No quiere hablar un idioma que no domina. Lo veo en el italiano, ¿no? Aquí en Italia improvisa poquísimo porque él necesita dominar las palabras. Es matemático, es como muy preciso, ¿no? Las cosas importantes las dice en inglés y en español.
0: Brocal, que ha fet desenes de viatges papals, subratlla que l'objectiu del Papa en aquesta visita és remoure consciències.
4: Justo la tarea del Papa es poner en crisis y desafiar y enseñar un modo de vivir la fe que vaya más allá del que cada uno lo vive, o un modo de ayudar a las personas que va más allá del que uno está ya utilizando.
0: Un recorregut que avui farem al matí de Catalunya Ràdio per parlar amb els protagonistes d'aquest viatge. Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia, sí. D'aquí uns minuts parlarem amb veïns de la Sagrada Família en l'últim acte públic de la visita. Després anirem al convent de Sant Agustí, on ens trobarem amb el pare, Enric Canet, i amb veïns del Raval. D'allà anirem a la presó de Brians, conversarem amb el director i amb el capellà del centre penitenciari i, finalment, acabarem a Montserrat, on ens trobarem amb el filòsof Oriol Ferrés i amb el director musical i antic membre de l'Escolania, Marc Díaz.
0: Tot això amb, uns agoristes habituals també del dimecres, amb Jordi Mat, amb Laura Aznar, amb Gemma Calvet i amb Pere Rossinyol. Ara un primer comentari del periodista Vicent Sánchez sobre el papa i el català.
6: Va ser Agustí d'Hipona qui va mollar la frase «Roma locuta causa finita», que volia dir, clar i ras, «el papa mana». I és a la Santa Seu a qui correspon fixar la presència del català a la missa que celebrarà Lleó XIV, a la Sagrada Família i a la benedicció de la Torre de Jesús. Per ara, el guió litúrgic que s'ha fet públic el deixa en un residu. En tot cas, la força del catolicisme de base i d'alguns bisbes catalans, alguns, no tots, pot fer miracles. El miracle de no remoure els ossos d'Antoni Gaudí i el de tractar el català amb el respecte que es mereix. Diuen que això va ara pel bon camí. Amén.
0: Dels detalls d'aquesta visita del papa, avui també us podem explicar al matí de Catalunya Ràdio que valdrà 25 milions d'euros, dels quals 1,5 milió els pagarà Catalunya. Joan Aleix Mata.
7: Catalunya aportarà almenys 1,5 milió que sortirà dels ingressos generats per la taxa turística. Els altres 3 els posaran les Canàries, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis. El coordinador adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal, aclaria, però, que gran part del viatge el finançaran patrocinadors privats i donatius.
8: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir d'una manera efectiva.
7: Aprofitant el viatge del Pontífex a l'Estat, diverses associacions de víctimes d'abusos han demanat una reunió amb ell. Joan Aleix Mata pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I per cert, atenció a això que us expliquem al matí, o a la Pop veta els lloguers de balcons per veure Lleó XIV al Papamòbil.
5: La plataforma ha eliminat els anuncis argumentant que incompleixen les seves normes. En els últims dies havien aparegut ofertes per llogar balcons al voltant de la Sagrada Família a un preu d'entre 150 i fins a 1.000 euros. Algun? Fins i tot amb menjar i beguda inclosos. En aquest programa hem parlat amb veïns de la zona que, en general, rebutgen això de llogar balcons.
9: No, el tinc ja cobert.
10: No, un temps balcó però no el llogaré.
11: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
12: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
0: De fet, l'ocupació dels pisos turístics de Barcelona per la visita del papa frega el 100%.
5: Segons dades de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apertur, el 97% dels pisos ja estan reservats, principalment famílies que venen d'altres punts d'Espanya o d'Europa per veure el pontífex. Marian Muro és directora general de l'entitat.
13: Hem de tenir en compte que, en aquest cas concret, amb la visita del Sant Pare, el perfil és el de famílies que, per aquesta modalitat de demanda, els pisos turístics són la primera opció de allotjament per visitar la ciutat.
0: I encara dos últims apunts sobre la visita del papa relacionats amb la mobilitat. Dimarts que ve, coincidint amb l'arribada del papa, comença la selectivitat. Doncs bé, el govern recomana als estudiants de les zones afectades que surtin amb temps. Maria Costa.
14: Una visita que pot complicar la mobilitat i jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de l'ESPAU, Rosa Pàmies Vilà, deia ahir en una entrevista al Catalunya Nit que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet.
15: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
14: La principal novetat de la selectivitat d'aquest any és que hi hauran detectors per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copin. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'altre punt és sobre el teletreball. Tot i que el govern espanyol va recomanar treballar en remot als llocs que visita el papa, la Generalitat de Catalunya descarta fer-ho. Ho va anunciar la portaveu Sílvia Paneque.
16: I el que pensem que el govern ha d'assegurar és que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern de la Generalitat.
0: Una visita, la visita del papa, que serà el tema principal del dia. L'altre són els moviments per una moció de censura.

0: I precisament avui Pedro Sánchez serà a Catalunya per tancar les jornades del Cercle d'Economia després que ahir ho fes el líder de l'oposició. El debat polític gira entorn a aquest missatge que ahir el secretari general de Junts, Jordi Turull, va enviar a Feijó des dels micròfons del matí de Catalunya Ràdio.
1: Demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
0: Ho deia poc abans que Feijó parlés al Cercle, on no va respondre, però després, en declaracions a la sortida de l'acte, va menystenir la proposta de Turull.
2: Vamos a hablar de cosas serias.
0: Vamos a hablar de cosas serias. Com dèiem, avui serà el torn de Sánchez en aquesta jornada. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: I de moment el govern espanyol, que assegura que està tranquil amb aquests moviments de Feijó.
3: Sí, perquè els veu estèrils, una proposta que no va enlloc i els qualifica amb aquestes dues paraules.
4: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
3: Això és el que deia el Massaís, portaveu de la Moncloa, i és que seguim atrapats en un bucle que de moment li va a favor al PSOE. Els socis li exigeixen acabar amb la legislatura, però no donen l'estocada final, que seria el suport a la moció de censura de Feijó amb Vox. Per això, i de moment insistim, la Moncloa continua fent via i afirma que arribarà el 2027 i també guanyant temps fins a la compareixença de Pedro Sánchez pels casos de corrupció, que molt probablement serà el 24 de juny, Sant Joan.
0: En el flanc judicial, ahir el PSOE va reconèixer que havia pagat més diners a l'Aire Díaz del que havia explicat inicialment.
3: Sí, inicialment parlava de 15.000 euros. Ara el partit a Cantàbria ha revisat la comptabilitat, han aflorat més pagaments, concretament dues factures que pugen a 45.000 euros per contractes com a assessora de comunicació autònoma, uns pagaments legals reglats, defensa el PSOE, una informació que ja s'ha comunicat al jutjat. Aquesta setmana les parts tindran accés al sumari del cas a l'Aire. Diversos ministres han qüestionat el paper dels jutges, l'oportunitat d'aquesta i d'altres investigacions, com el cas Zapatero. El Poder Judicial s'ha revelat i en un comunicat exigeix respecte. Assegura que aquests atacs fan que la ciutadania deixi de confiar en la justícia i, per tant, debiliten la democràcia.
0: Gràcies, Tània. L'encreuament de declaracions entre el Partit Popular i Junts també sacseja el debat a Catalunya. Aquest matí hi ha sessió de control al Parlament i ahir el president Salvador Illa va llançar una advertència al partit de Carles Puigdemont, Albert Prat.
5: Salvador Illa no s'ha mossegat la llengua davant dels empresaris catalans i ha enviat aquest dard al partit de Puigdemont si facilita l'entrada de Feijó a la Moncloa.
6: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no serà perdonada.
5: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP ha reclamat eleccions immediates.
7: Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo. Que hablen los ciudadanos.
5: I en canvi, el basc Imanol Pradales del PNB ha evitat ser tan clar com el seu partit i no ha volgut mullar-se.
8: Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado. ¿Alguien está midiendo estas cuestiones?
5: Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
10: Peugeot.
11: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
12: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut d'un quart de nou del matí. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, amb Lara García i amb Frank Quista. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Ucraïna respon amb drons als últims atacs de Rússia, que ha intensificat la pressió sobre Kiev. Ahir els bombardejos russos van causar més de 20 morts. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
10: Els drons ucraïnesos ja han calcinat centenars de camions que subministren les tropes russes al front sud. Segons explica l'expert militar Ilya Bishev a Catalunya Ràdio, 70.000 soldats russos corren el risc de quedar aïllats i això pot marcar un punt d'inflexió en el conflicte.
14: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat serà catastròfica.
10: Rússia no sap com contrarrestar aquests atacs i Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar aquest avantatge, però els experts coincideixen que Rússia ja no tindrà marge per guanyar la guerra sota els seus termes. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El Golf Pèrsic, nou intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran, tot i que en teoria es manté l'alto al foc.
15: Els Estats Units han llançat un míssil contra un petrolier que s'hauria saltat al bloqueig de l'estret d'Hormuz i la resposta de l'Iran ha estat atacar posicions nord-americanes de tota la regió. Tot i aquest clima, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que l'acord de pau pot arribar en qualsevol moment.
16: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
0: I mentrestant, Europa segueix la polèmica per una nova legislació sobre immigració. Diverses entitats que promouen els drets humans ja s'hi han mostrat en contra. Berlín, Jordi Regàs.
17: A Alemanya, l'actual govern conservador dona la benvinguda a l'enduriment de la política d'asil europea. Segons el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ja era hora que aquesta fos més dura i més estricta.
18: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
17: És la reacció previsible i desesperada de l'actual govern alemany per recuperar un electorat que ja prefereix l'extrema dreta a l'actual partit de Friedrich Merz. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I al Regne Unit, indignació pel comportament de la policia durant la detenció d'un jove universitari que va acabar morint. Londres, Quim Olivares.
19: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estirat a terra, què li ha passat.
20: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat.
21: T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic.
20: No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
19: La policia es creu l'agressor, un jove condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I vespre d'aldarulls a Mataró, després d'un desnonament que hi va haver ahir al barri de Cerdanyola.
15: Amb un balanç aquesta nit de 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola, segons la policia local. Tot plegat hores després que al matí mig centenar de persones es concentressin per evitar el desnonament i es llancessin objectes contra els agents, moment en què una unitat arro de la policia va acabar dispersant els concentrats i fent 3 detencions.
0: I a Lleida, detinguts 4 joves que haurien ocupat il·legalment un pis i que van atacar amb destrals i pals diversos veïns del barri de la Bordeta.
15: L'enfrontament va ser ahir, poc després de la 1 del migdia, i almenys 2 persones van quedar ferides lleus. El propietari de l'habitatge i veïns de la zona es van encarar amb els joves que, presumptament, havien ocupat el pis. Finalment, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida van detenir els ocupes, 3 homes i una dona d'entre 18 i 21 anys. La investigació continua oberta.
0: Mentrestant, continua el conflicte entre els metges i el govern. El dimecres 17 de juny, els metges catalans tornaran a fer vaga. Oriol Pujadó.
22: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. La convocatòria arriba després que el Consell de Ministres hagi aprovat el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats, tot i que Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, desvincula les dues coses.
23: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència de unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
22: En paral·lel també, el sindicat demana adherir-se a la campanya per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges a Catalunya. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també es mantenen les mobilitzacions dels professors a l'espera que demà acabi aquesta consulta sobre l'acord amb el Departament d'Educació.
10: Hi han votat ja un terç dels docents. Avui la vaga està convocada a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ahir el seguiment a Barcelona va ser del 12%, segons el govern.
0: I dues cites més per avui de caire cultural. La primera, Barcelona, amb el Primavera Sound. Amb les soles una mica i després m'agafes
10: fort la cintura preferida o la nena del... Avui comencen les actuacions de Wineta i Artac, Guitarrica de la Fuente i Wetlack a la jornada inaugural. A partir de demà i fins dissabte hi passaran noms com Doja Cat, Massive Attack, Bad Girl o The Cure.
0: I a Berga... arrenca la Patum. Aquest migdia es farà el primer passacarrers. Berga, Nàtia Dell.
1: Tot a punt a Berga pel passacarrers de les 12, que ha de donar el tret de sortida a 5 dies intensos de festa. El Tabal, sempre present, marcarà el punt d'inici de la passada, acompanyat dels 4 gegants, recorrent places i carrers i convidant la població a participar d'una festa amb més de 600 anys d'història. Al vespre, un nou passacarrers amb el Tabal, les masses, les guites i els gegants vells. La festa s'allargarà fins ben entrada la matinada. Hi ha passants que han arribat a durar 9 hores. Des de Berga, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:22. I atenció a aquestes dades. Les morts per la calor durant el mes de maig s'han multiplicat per 8.
2: Ho llegim al periòdico. Segons l'Institut de Salut Carlos III, el primer episodi d'altes temperatures de l'any ha deixat 111 morts prematures. L'any passat n'hi va haver 14. No és un registre real, és una estimació. Ens hem de remuntar al 2015 per trobar xifres similars.
0: Les temperatures altes que, combinades amb les pluges, multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i de paneroles a Catalunya.
2: La combinació de calor i pluja és ideal per la proliferació de plagues, tot i que han arribat abans. Anna Garriga, investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que al final el nivell de plaga serà l'habitual de cada estiu.
3: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual qualsevol estiu.
0: I ara hem de parlar de dos comiats. El primer, el de Josep Maria Cadena.
10: Un dels referents contemporanis del periodisme i la crònica cultural de Catalunya va ser subdirector del diari Avui i ha mort als 90 anys.
0: I el segon comiat... Bebop Bryson, veu de clàssics de Disney com La Bella i la Bèstia i Aladí.
10: Ha mort als 75 anys, al costat de Celine Dion va interpretar aquest tema que sentim, el principal de La Bella i la Bèstia, i després amb Regine Bell va cantar Un món ideal d'Aladí. La mort del cantant l'ha confirmada la seva família en un comunicat on han explicat que diumenge va tenir un vessament cerebral.
0: Avui per cert arriba a les nostres llibreries La xica de Nadie, les memòries pòstumes de Virginia Roberts, principal denunciant de Jeffrey Epstein i que es va suïcidar l'any 2025.
10: El llibre en la seva publicació en anglès va vendre 1 milió d'exemplars només en els 2 primers mesos. Avui arriba la versió en castellà publicat per Planeta. La periodista d'investigació de The New Yorker, Amy Wallace, va dedicar 4 anys a escriure el llibre al costat de Robert Giffre, que més enllà del cas d'Epstein parla també sobre com opera l'abús i el poder en les altres esferes.
4: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
24: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
25: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
26: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
27: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Pel que fa als esports, el Barça de bàsquet arrafa els quarts de final de la Lliga i guanya a la pista de l'UCAM Múrcia.
1: 68-91, el primer partit d'aquests quarts de final, un Barça que recupera el nivell de joc després de l'última desfeta, derrota contundent a casa contra el València. Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
2: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
1: Dijous, el Barça tindrà al Palau l'oportunitat de passar a semis. El Madrid va perdre d'un punt amb el Tenerife. 97-98, la penya juga avui a les 9 a la pista del Baskonia.
0: Mitchell diu que Cruyff sempre ha estat un referent, declaracions que fa en la seva firma com a entrenador de l'Ajax.
1: S'ha declarat admirador del futbol de Cruyff, una inspiració, firma per dues temporades en aquesta nova etapa al club d'Amsterdam, que va acabar entre els cuers a la Champions, i a 28 punts del líder de la Lliga. Mitchell remarca que la presència de Jordi Cruyff com a director esportiu de l'Ajax ha estat determinant per poder fitxar pel club d'Amsterdam.
3: Jordi know me for me.
4: Jordi em coneix. Coneix el que he fet a Espanya. Coneix el meu estil. Amb ell parlem de la filosofia de l'Ajax. De la nova filosofia que pot seguir l'equip. Del meu estil. I de com pot funcionar aquí.
0: I Enrique Riquelme avisa que el Madrid estarà en venda si Florentino surt reelegit com a president.
1: Declaracions que fan la seva visita a Barcelona per reunir-se amb panyistes del Club Blanc.
5: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
1: El Mataró, que es proclama campió de la Lliga Femenina de Waterpolo, la tercera de la seva història, 9-10 davant el Sant Andreu. Avui, final de l'Eurocup entre l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya, que té 5 gols de renda de l'anada. I a Roland Garros, Zverev i Mensik passen a les semifinals. Avui, Ogeliasim, Colbolli i Berrettini Arnaldi busquen les altres dues places de semifinalistes. Al quadre femení, Andreva i Kostiuk ja són a semifinals.
6: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
7: Costellarro, va bé. Gràcies.
8: Tria, no tria. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
6: Costellarro, senyor?
9: Volkswagen.
0: I ara cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández, bon dia.
10: Bon dia. Segons Renfe, hi ha retards de mitja hora de mitjana a l'R2, l'R2 Nord i l'R11, però alguns usuaris de l'estació de Granollers Centre afirmen que han estat més d'una hora esperant un tren que arribés que els portés cap a Barcelona. A més, també ens expliquen que els trens es queden aturats força estona en algunes estacions. Tot plegat és per una incidència que hi ha hagut a causa d'un robatori de coure entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. Una incidència que també afecta l'R8, la línia que va de Granollers a Martorell, que ha quedat totalment interrompuda. Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos a tota aquesta línia.
0: I pel que fa a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
11: Què tal? Molt bon dia.
0: Punts vermells?
11: Sobretot avui les dues rondes. La ronda de dalt, especialment per un accident a l'altura d'Horta, que està tallant dos carrils cap a Trinitat, i tenim retenció en els dos sentits de la marxa fins a aquest punt, i també la litoral, en sentit Llobregat, ben bé fins a la Barceloneta.
0: I punts taronges?
11: A2, B23, sobretot entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, també la C58 i C3 33 cap al nus de la Trinitat o la P7 Santa Perpètua, però en principi no consten problemes en cap punt.
12: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a l'universitat.
13: Vaja, Carles.
12: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
13: I tu què li vas dir?
12: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
14: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
15: 150 anys movent-nos per tu.
16: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
17: I pot ser tot això sent professional.
18: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlín amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
19: Citroën. Consulta citroen.es.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
0: Són 9:15. I us saludem en directe des de les portes de la Sagrada Família en aquest matí de ràdio especial que farem a partir d'ara amb el suport tècnic que fa possible que la ràdio surti al carrer i que arribi arreu del país. Avui, una setmana abans de la visita del Papa a Lleó XIV a Catalunya, ens disposem a recórrer amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio alguns dels escenaris més significatius d'aquesta ruta. Ho farem per entendre millor aquests llocs, les històries, també les persones que hi donen vida, i per això passarem per la parròquia de Sant Agustí, on tindrem testimonis vinculats a aquesta feina social i comunitària que fan. Visitarem també el centre penitenciari de Brians 1 per sentir veus que sovint queden fora del focus i descobrir també projectes de reinserció i esperança. I arribarem fins al Montserrat, que és símbol espiritual i també cultural del país, per parlar amb monjos, amb pelegrins i persones que hi trobem i que hi troben la inspiració cada dia. Al llarg d'aquest recorregut que farem, ens acompanyaran protagonistes molt diversos, ens acompanyaran religiosos, educadors, voluntaris, treballadors socials, experts, interins, en aquest cas, interns, historiadors, veïns i testimonis directes que ens ajudaran a entendre què representen aquests espais avui i per què formen part d'aquest itinerari tan significatiu del Papa Lleó XIV. Un viatge radiofònic, per tant, que comencem ara des del cor de Barcelona amb la voluntat d'escoltar, de compartir i de descobrir històries que mereixen ser explicades. Artur Ramon, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
0: Com estàs?
9: Molt bé, i tu?
0: Estem davant d'un dels escenaris més extraordinaris de Catalunya i d'Europa i del món.
9: Oh, i tant.
0: És el temple dels temples, eh?
9: És el temple dels temples. Té aquesta cosa monumental que està, diguéssim, entre... que pogués ser Gotham, no? Que surt Batman en qualsevol moment. Té alguna cosa neogòtica, sí. I alhora està, clar, tal com va ser feta i en el moment en el que la van inquirir aquí, doncs està absolutament fora d'escala. I això és el que la fa fascinant.
0: I a més el cor de Barcelona, no? Al mig de Barcelona, aquesta obra monumental.
9: Exacte, i que a més ha acabat sent la icona no només de Barcelona, és la icona ja global. Quan vas pel món tothom parla sagrada, sagrada. Quan dius la paraula Barcelona l'associen a la Sagrada Família i té més visitants en aquest moment que el Prado o l'Alhambra. Per això és el monument que han escollit perquè acabi doncs, aquesta visita del Papa a Barcelona, a la Sagrada Família.
0: L'Artur Ramon Cosseu és col·laborador del nostre programa, és expert en art i també formes part també del comissionat artístic, no?
9: Sí, de la Sagrada Família.
0: Per què no s'acaba mai, això, Artur?
9: No, és una obra que està en permanent evolució, és a dir, porta 140 anys en permanent evolució i això també la fa molt interessant. En un món com el d'avui, que tot ha d'anar ràpid, Gaudí deia, el meu client no té pressa. Aquesta obra no té pressa, aquesta obra és una obra ben feta que s'ha anat succeint de generació en generació, dels diferents arquitectes que han anat seguint el camí de Gaudí i avui hi ha una gran part. Tot l'interior està acabat, ja quan va venir Benet XVI estava acabat i es pot dir que pràcticament doncs, el 80% del temple està acabat. Ara falten parts importantíssimes per concloure.
0: Ara estem veient la Torre de Jesús, no? Que és la torre més alta,
9: sí.
0: Que és la que converteix que això sigui l'església més alta del món.
9: Ha superat en 11 metres la catedral d'Ulm, Alemanya, i és la part més alta de Barcelona, no. Perquè Gaudí volia que fos Montjuïc. Ell considerava que una obra feta per Déu havia de ser més alta que una obra feta per l'home. Però sí que ho és d'Europa i és, sens dubte, un dels grans monuments i amb aquesta magnitud i aquesta alçada. La Sagrada Família té una cosa increïble, que quan tu entres, s'acaba l'ego.
0: Perquè fas petit, no?
9: És tan immensa que se t'acaba completament. La immensitat de la Sagrada Família fa que surti sent millor persona, més humil, més et rebaixa molt les teves pretensions humanes.
0: Sí, sí, et posa el lloc que et correspon.
9: Exacte.
0: No? Sempre que hi ha un tema de la Sagrada Família, hi ha polèmica al voltant. Ara
9: sí.
0: Hi ha polèmica amb el català, la missa que farà
9: ja
0: la benedicció.
9: Sí.
0: No sorprenent per tu, perquè tot el que envolta la Sagrada Família sempre hi ha una mica de polèmica, no?
9: Sí, jo ho vaig viure molt de prop quan s'estava fent justament la façana que estem aquí al davant, la façana de la Passió, que la va fer Josep Maria Subiracs als anys 80, i va haver moltíssima controvèrsia, i el que ha acabat passant és el que passa amb la Sagrada Família, que tot s'acaba integrant. És una façana que correspon al que va dir Gaudí, que havia de ser òssia i cantelluda, i és el que és. La del Naixement és una mena de barroc, un retaule barroc, la façana de la Passió és òssia i cantelluda, i la Glòria ha de ser la llum.
0: Saludem aquesta hora en aquest especial també al conseller Ramon Espadaler. Ramon, què tal? Bon dia, conseller.
20: Hola, bon dia i bona hora.
0: És conseller de Justícia i de Qualitat Democràtica, també un dels autors i protagonistes de tot plegat, perquè ha sigut un dels culpables, entre cometes, de que el papa faci la ruta que fa. Com d'important és, conseller, que el papa visiti, per exemple, la presó de Brians?
20: Home, jo crec que ho és molt. I dona... El primer que cal dir, jo crec, és que és una visita pastoral. Que, per tant, s'ha d'entendre des de la lògica del Sant Pare, del Vaticà, de l'Església, no? I és una visita que pivota l'entorn, faltaria més, de la Sagrada Família, del que representa. El punt de partida és precisament doncs, la benedicció de la Torre de Jesús i que es complementa doncs, també amb un altre aspecte fonamental, que és Montserrat, que és una creuilla entre llengua, cultura, país i fe, mil·lenària, a més, però que després també va als marges de la societat, no? I aquí és on entra Brians i també els agustins, la comunitat a la que pertany ell, és l'ordre dels agustins, no? En ple Raval i en una presó, que és un lloc que moltes vegades oblidat, no? I quan nosaltres vàrem suggerir i plantejar aquesta possibilitat, i ho vàrem fer de la mà també del bisbe Xavier Gómez, doncs va ser molt ben acollida, perquè crec que casa molt amb el missatge que vol donar al Sant Pare en la seva visita, en aquest cas a Catalunya, no?
0: Com es va gestar per això, aquesta trobada? És a dir, la demana al Vaticà, es proposa des d'aquí, com funciona això?
20: No, es va proposar una mica des d'aquí, però d'una manera... El Vaticà ha fet vingudes amb una comitiva que organitza els viatges papals més d'una vegada, i en la darrera, que va ser el dia abans, el 30 d'abril, va ser la darrera vegada, ja s'havíem acabat pràcticament la reunió, i amb un pica-pica informal, perquè era tard de la nit, doncs va sorgir aquesta possibilitat. Vaig manifestar doncs, que m'havia impressionat la visita en una presó a Guinea, i que deia, el papa té interès, i jo el vaig recordar en el responsable dels viatges papals, que quan l'1 d'octubre de l'any passat vam ser rebuts en audiència i vaig poder acompanyar el president Illa, un dels obsequis que li van portar era precisament una estola fabricada per internes voluntàriament doncs, de la presó de dones de Batràs, de Barcelona, no? I vaig veure que tenien interès, i també hi havia el bisbe Gómez, i d'una mica doncs, vam dir, escolta, també tenim diferents centres, tenim una mica de Barcelona i Montserrat, no? I una mica es va gestar així, amb una certa, no precipitació, però el moment, no? Perquè era d'interès del Sant Pare acostar-se en aquestes realitats tan invisibles, per portar una mica l'esperança en llocs que probablement costa molt més, no?, de dir-ho. I va ser així, d'una manera molt natural, eh? I jo crec que és una feliç idea, no?
0: Parlava vostè de la identitat, no? Parlava de Montserrat, per exemple, com un símbol identitari de Catalunya, però també d'aquests marges. Al final, això potser defineix Catalunya, conseller, no? Aquesta part més simbòlica, més identitària, i al mateix temps aquesta part i aquest teixit social que al final és el que empenya el país.
20: Jo crec que sí, i a més, diré més al fil d'això, que cap de les dues parts és prescindible. Catalunya és les dues coses. És un país mil·lenari, i Montserrat, amb tot el que representa, el bisbe Oliba, l'abat Oliba, pel país com a referent espiritual, com a referent cultural, com a referent lingüístic, com a referent de fe, però el país també és les més de 9.000 persones privades de llibertat, internes, o són la gent doncs, que acudeix als menjadors socials al barri del Raval o a tantes altres ciutats, no? Per tant, jo crec que aquesta mirada panoràmica d'una realitat que és complexa, que és difícil, que a vegades no és amable, doncs jo crec que dona molt sentit. Una visita que, insisteixo, sobretot, és pastoral i que es fa en un context i en un moment en el que acabem de conèixer la darrera encíclica del Sant Pare, que és potent sobre intel·ligència artificial. No oblidem que ell, entre moltes altres coses, és matemàtic, per tant, coneix bé i està preocupat. I, a més, en un moment de polarització extrema, de conflictes bèl·lics oberts, també hi ha una aportació, que és la benedicció d'una caravana de vehicles que aniran cap a Ucraïna per part del Sant Pare, promogut per la germana Caram, la Lucía Caram, que també reflexa aquesta voluntat, aquest missatge de pau enfront dels conflictes bèl·lics. Per tant, és una visita molt, molt completa que es fa a Catalunya.
0: Sobre la visita a la presó, les entitats agrupades a la xarxa Dret i Presó han fet una carta oberta, precisament al Papa, en què denuncien una regressió del sistema penitenciari català. Què els hi respon, conseller?
20: Doncs nosaltres estem oberts a qualsevol millora del sistema penitenciari català. La decisió de convidar, diguéssim, el Sant Pare precisament a la presó a conèixer aquesta realitat ho és del govern, i creiem, doncs, respectem totes les opinions. El Parlament hi ha en marxa, doncs, la creació d'una comissió d'estudi al respecte, d'un grup de treball. El model de presons catalans és perfectible, això és una evidència, però és un model que posa la reinserció al centre, és un model propi, que té més de 40 anys d'existència, que, per dir-ho en paraules de l'Autoritat Europea de Prevenció de la Tortura, ja voldria, doncs, que molts països tinguessin, doncs, el grau de transparència que tenim en tot el que passa al si de les presons. A mi m'agrada parlar de parets de vidre, no?, a les presons. Això comporta també moltes vegades mirades crítiques, però és exactament per això que es fa, no?, per millorar.
0: I tornant a la Sagrada Família, com sap, aquestes últimes hores hi ha hagut polèmica en si parlaria o no en català en la benedicció de la Torre de Jesús. Finalment sembla que sí que podria fer-ho. No sé quines gestions han fet també des del govern perquè això fos així.
20: Finalment sembla que sí, però qui té la darrera paraula, òbviament, i això és de tots conegut, doncs és el propi Vaticà. Nosaltres no són gestions de darrera hora. Des del minut zero, doncs, s'ha explicat al Vaticà la importància, doncs, del fet del català, que representa també aquesta església catalana, que té, doncs, documents prou rellevants. Podem parlar, doncs, de molts documents rellevants en aquest sentit. S'ha fet des del primer moment la importància, i això està incorporat amb normalitat en els actes pròpiament litúrgics, és a dir, les misses, i també en els actes no estrictament litúrgics, tot el que és l'estadi Lluís Companys, tot el que és en els altres àmbits. I ha quedat aquesta part, doncs, de la benedicció en la que, doncs, no hi era present, i sí, hem parlat, hem insistit en aquesta importància, i creiem que hem trobat receptivitat, i creiem que això serà atès, i podrem, doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita. No?
0: Conseller Ramon Espadaler, gràcies per acompanyar-nos.
20: Gràcies a vostès.
0: Ara el conseller Artur parlava d'aquesta modernitat de Catalunya i també d'aquesta part més tradicional. Una mica Gaudí també té això, no?
9: Sí, Gaudí el que deia és que ser original és tornar a l'origen. Per tant, Gaudí no passa mai de moda perquè ell no va seguir cap moda. És a dir, Gaudí el que fa, el gran canvi que fa Gaudí és, en comptes de copiar la història, copia la natura. Per tant, és litúrgia, és natura, és fe, i acaba sent també un símbol del país. Mira, la millor definició que va fer algú sobre Gaudí la va fer l'antigaudí, que és Le Corbusier, el pare del racionalisme, que diu: Gaudí és l'home que tenia la visió d'un poeta i la mà d'un constructor del segle XII.
0: Que és una mica la idea del català, no? No sé què en pensen els nostres agoristes d'avui. Jordi Mat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, com anem?
0: Laura Aznar, bon dia.
21: Hola, molt bon dia.
0: Gemma Calvet, bon dia.
22: Hola, bon dia.
0: I Pere Rossinyol, bon dia.
23: Què tal, bon dia.
0: És la imatge del català d'avui, Jordi Mat?
23: Si Gaudí és la imatge del català d'avui. Aquesta és la pregunta.
0: Sí, bueno, la definició que feia l'Artur Ramon ara.
23: Jo crec que la vinculació a una determinada catalanitat de Gaudí és indiscutible. Des del camp de Tarragona i la relació amb una natura que és molt identificable d'una geografia del país, i a la vegada una pertinència a una catalanitat molt catòlica, crec que el defineixen. És molt interessant en el context del centenari de la mort de Gaudí la discussió que s'ha produït sobre la batalla cultural que s'ha produït sobre si hi haurà o no la voluntat de catalanitzar-lo més o menys, d'espanyolitzar-lo més o menys, i em sembla que l'episodi de la Sagrada Família té a veure amb això, la militància.
0: Però deia també per la façana més social, no? Perquè aquí, per exemple, Gaudí, quan va fer aquesta obra, Artur, va tenir una voluntat de que els veïns s'impliquessin també en tot això, no?
9: Sí, per exemple, la façana de la Passió va fer una sèrie de
0: cares, no?
9: Cares, de rostres, que eren gent del barri, vull dir, havia de ser...
0: Aquesta combinació.
9: Total. Té aquesta combinació d'elements sempre molt orgànics, però també d'inclusió en una idea molt àmplia que ell té de la fe i que sigui un temple per tothom. És a dir,
23: i d'expiació, Artur, i d'expiació.
9: Exacte, totalment, totalment. Però jo hi ha una cosa que vull reivindicar, que és que avui que tot és recte, que és llis, que és digital, que és efímer, aquesta reivindicació del que és de la corba, del que és tàctil, del que és orgànic, és a dir, aquesta vehiculació de la naturalesa la trobo impressionant. Pensa que ell, per exemple, les primeres maquetes que fa són el primer software paramètric de la història. És a dir, és un arquitecte que va... depassa l'arquitectura i va cap a territoris que albiren el que està passant avui.
0: És el ChatGPT de l'època, diguéssim, no?
9: No, Jordi, totalment.
0: Perdona, que t'he tallat. Digues.
23: No. Jo, és que hi ha milers de coses a dir, perquè hi ha una universalitat en Gaudí de la que moltes vegades crec que no en som conscients. Jo diria que és el monument a dia d'avui més visitat d'Espanya, no sé si cada any el visiten 10 milions de persones. Jo fa poc vaig anar-hi des de fora i vaig quedar esparverat de la quantitat de gentada que estava fent poses per penjar-ho a Instagram. De manera que, o sigui, no sé fins a quin punt els barcelonins i els catalans som conscients que fora de Catalunya això és vist com si fos una d'aquestes meravelles de la humanitat. Ens pot agradar més o menys. De fet, les controvèrsies estètiques sobre la Sagrada Família són infinites, però la projecció internacional de la Sagrada Família és colossal. Llavors, què hi veu el xinès que ve a veure-la? No? Jo crec que hi veu una mena d'espiritualitat que connecta amb la natura, amb això que comentàveu abans de que entres i et fas petit.
9: Fas petit, totalment.
23: Sí, totalment. I aquest és un valor del que els que estem aquí, que hem vist com això anava evolucionant, que pensàvem que no s'acabaria mai, no en som del tot conscients de quina és la dimensió internacional d'aquest edifici que fa 150 anys que s'està construint i que, per tant, l'avinguda del Papa i la benedicció d'aquesta torre amb la creu, el món n'està pendent. O sigui, per primera vegada a la vida, el món ens mira.
9: És que saps què passa, Jordi? Que fins ara ha sigut un monument que tan global. És la imatge tan icònica de Barcelona que s'ha fet més per la gent que ve de fora que els de dintre. O sigui, hem de recuperar els catalans, la Sagrada Família, i sobretot pensar en això de la bellesa útil. És a dir, Gaudí el que ens proposa és una bellesa que funciona, que emociona i que veritablement l'hem de fer nostra, l'hem d'incorporar al nostre imaginari col·lectiu.
0: Mira, el Josep és veí d'aquí. Josep, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Ricard.
0: Quant de temps fa que vius aquí?
2: Jo vaig arribar a la Sagrada Família amb 9 mesos.
0: Amb 9 mesos?
2: Qual, amb lo qual he crescut...
0: I ara tens quants anys, ara, no?
2: 64.
0: Mira, si fa d'anys.
2: Sí, he crescut a l'ombra de la Sagrada Família.
0: I per tant has vist també com al voltant el visitant també anava canviant, no?
2: Evidentment. A veure, jo he sentit la paraula d'admiració, my God, Déu meu...
0: Tots els
2: quina
0: idiomes.
2: Quina barbaritat, amb tots els idiomes que desconec. És una autèntica meravella que possiblement no valorem el suficient els que vivim aquí, perquè la veiem cada dia.
0: És el que ara dèiem, no? Que no sabem valorar una mica aquesta obra monumental que tenim i ho veiem quan venen els altres de fora a veure-la.
2: A veure, pensa que el fet de créixer al barri de la Sagrada Família, jo estic dos carrers, el carrer de baix, el carrer València, és una mica complicat. O sigui, per nosaltres és una meravella el fet de viure aquí, a la vegada que és un perill. O sigui, l'última vegada que... Bueno, la visita anterior del Papa ja va incrementar el que eren els pisos turístics. Ara, no patim per aquests tres dies que hi ha una alteració al barri en quant a aparcament, en quant a tancament de terrasses, que és el que diuen els dels bars i tot això. Això és un tema que passa. El problema és el que ve després. És no regular un turisme que d'alguna manera es té de frenar, perquè el problema que tenim i estem amb l'associació de veïns tractant és precisament això, els pisos turístics.
0: Aquesta nova visita com la viuràs en el teu cas?
2: D'una forma diferent. O sigui, la visita anterior va ser en cap de setmana, treballava, jo estic ara prejubilat, i recordo sortir al carrer, intentar girar al carrer Sardenya, havien posat tota una sèrie de cadires, i jo tinc la mala costum d'esmorzar a casa, però el cafè sempre el faig a baix, per fer barri. I va ser posar un peu al carrer, intentar girar la cantonada i no em deixaven passar. Amb la qual cosa, bueno, vam intentar arribar a un acord, van dir que no, i deia, bueno, doncs pujaré al meu balcó i des d'allà ja muntarem el feuillon.
0: Deies que ets veí de fa molt de temps. Els seus veïns, els seus companys de veïnat, saps si llogaran als balcons, per exemple, per la visita?
2: No ho sé. En principi s'ha parlat, el mercat ho han dit, el mercat estan dient que possiblement no obriran el dimecres, perquè molta gent, ja t'ho dic, hi ha problemes com podria ser tancar el metro. El metro no pararà. Llavors, molta gent que treballa pues està intentant, mirant a veure si pot teletreballar. A l'autobús també, el bus el 33 i el 34 tampoc pararan aquí, amb la qual cosa sí que genera una sèrie de problemes que, insisteixo, som passagers, o sigui, són dos, tres dies que en principi poden saltar.
9: El que deia el Josep és molt important, perquè la visita de Benet XVI va comportar que l'any, abans del 2010, hi havien 2,3 milions de visitants, i en un any va passar a 3,2. Sí, sí. És a dir, va pujar un milió. Ara estem a 4,7, i clar, hi arribarà un moment que això pot arribar a ser insostenible. O sigui, el gran perill de la Sagrada Família, Gaudí va dir, vindrà gent de tot el món a veure, sí, però la pregunta d'avui és, això serà sostenible en el futur?
0: Fins a quantes persones estem disposats a aguantar, a sostenir això, no?
2: Bueno, el problema no és aguantar, el problema és resistir aquí. A mi no em molesten els turistes, a mi tenir que baixar del metro i creuar dos carrers en ple de gent i anem a dir aquestes onades de gent no molesta. El que molesta és la pèrdua de veïnatge. El que molesta és no reconèixer la gent del mateix edifici on vius. Aquest és el veritable problema, és la pèrdua de veïnatge.
0: Laura.
3: No, totalment d'acord. És cert això que plantejava abans el Jordi, de que hi ha la Sagrada Família projecta molt la ciutat, aquesta dimensió internacional, però estic molt d'acord amb el que ara comenteu, no? També ha transformat molt el barri on s'ubica. Ha patit moltes transformacions, molta saturació per l'interès que desperta en el turisme, i això, evidentment, com ara comentàveu, no? Té un impacte sobre l'habitatge, té un impacte sobre la morfologia de la zona, sobre el tipus de comerç que hi ha i que està molt més dirigit cap als visitants que no pas cap als veïns i les veïnes. Té un canvi, això provoca un canvi de perfil en els residents, no? I una expulsió sistemàtica dels que durant molt de temps hi han estat i que segurament ara no tenen la possibilitat de quedar-s'hi, justament per l'impacte que ha tingut aquesta obra en la zona, i en realitat això jo ho faria extensible a tots els barris de Barcelona. Per tant, ara plantejàveu si en algun moment deixarà de ser sostenible. Jo crec que fa temps que està deixant de ser sostenible aquesta situació, ja no només pel barri de la Sagrada Família en si mateix, vull dir, per tot el que projecta i per tota la ciutat, en realitat.
0: Gemma Calvet.
4: Sí, de fet, totalment d'acord en relació al desequilibri de la gestió i de l'impacte del turisme. Hi ha un tema de desequilibri. I aquest desequilibri jo crec que el veí ha posat el focus on cal, que és justament el tema de la comunitat, del veïnatge, del que implica un barri, no? Quan el turisme destrueix el teixit veïnal en termes absoluts, com sembla que està passant, doncs és quan realment s'ha de buscar un terme mig en la gestió de tant el tema de les llicències turístiques com pel fet també de l'impacte comunitari de la concentració de turistes. Sí, jo volia ampliar una mica la figura, la mirada de Gaudí, perquè per mi és un personatge de fa molts anys que m'apassiona, i a més la seva trajectòria vital, que moltes vegades no s'acaba d'explicar bé, jo crec que avui heu fet una anàlisi preciós, la seva arquitectura bàsicament ve de la recerca de la llum, la bellesa i la llum, però sobretot la llum. I per què la llum? Perquè ell, com a gran, dic gran català perquè va patir la repressió pel tema del català, i jo aprofito aquí per reclamar, per favor, una reconsideració del tema de la llengua a la Sagrada Família, com a mínim. És imprescindible. És imprescindible, i crec que si ell estigués viu no deixaria entrar ningú al temple si no passaven per dignificar l'acte en benefici de la cultura del nostre país i de la raó per la qual ell va ser empresonat. Però, a més, ell plantejava, amb allò que us deia abans del tema del punt de l'equilibri del mig, no? Del punt del mig, diu, ell deia, diu, la virtut està en el punt mitjà. Mediterrani vol dir al mig de la terra. Això és preciós. En les seves ribes de llum mitjana hi ha 45 graus, que és la que millor defineix els cossos i es mostra la forma, és el lloc on han florit les grans cultures artístiques, per la raó d'aquest equilibri de llum. Ni massa ni poca. Això, a més de la plasmació arquitectònica, és un enfocament vital. Sí, és un enfocament vital. I no agrada dir-ho, i sé que això pot generar una mica polèmica, però hi ha hagut historiadors i l'associació, la Fundació Bellesguard Gaudí, ha sigut la que més ha estudiat tots aquests temes, però hi ha una coincidència important, perquè quan deia les maquetes que ell va fer amb les cordes, que comentava abans el company, que al principi estaven en el taller on ell vivia, si us en recordeu, entrant a la dreta, hi havia una caseta amb el seu taller, i allà estaven tots els els dissenys amb unes cordes entrellaçades, que eren com uns mòbils, i la forma era de la càbala. És a dir, aquest senyor ocultament era un gran cabalista, i això denotava la seva amplitud de mira respecte a l'espiritualitat. Era un home profundament espiritual, i de fet, quan entres al temple, sents presències que transcendeixen a la mera arquitectura, però a més era un home obert de mirada de cultures antigues, d'un gran coneixement de la, mnemònica, de tot el tema del sol i dels astres. Clar, això en aquells moments, callo ja, perquè em diuen que ja m'he allargat molt. Espero que no tingui res a veure amb el que estic dient.
9: No, és broma.
4: Però hi ha un element aquí que en aquell moment va ser absolutament irreverent, perquè va en el que és el principi dogmàtic de la visió catòlica més tancada, allò representava una revolució absolutament insostenible.
9: Josep, volies afegir alguna cosa al que deia la Gemma?
2: No, s'estaven parlant primer, rematar que el tema del turisme és general, no només és a Barcelona. Qualsevol capital europea es troba en una situació similar. El que passa que aquells que estem a prop d'elements com aquest, que és una obra d'art a nivell internacional i mundial, ho patim més.
9: Clar.
2: No dubto que això es passa a tota Barcelona, eh? O sigui, ens reunim amb altres associacions i tenen el mateix problema. Aquí encara tenim un problema afegit, i és que ara dins de poc, quan marxi el Papa, hi haurà el que és el tema de l'obertura dels carrers de València i Aragó.
9: Clar.
2: Després, de cara a lo que és el monument, de cara a lo que és aquesta magnífica obra, és el simbolisme. No només és una part arquitectura, és tot el que amaga.
9: És com si vius,
2: és com un llibre.
9: Clar, és com si vius al costat de la Torre Eiffel, amb la diferència que està tot ple de cases, és a dir,
0: no tens espai. Josep, gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé el dia que vingui el Papa al teu barri.
2: Intentarem passar-lo bé. Gràcies.
0: Ara tornem.
1: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els wow.

0: Mel, l'únic LKC sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
1: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
2: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
4: I pot ser tot això sent professional.
3: I venir als ProDays de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
5: Citroën.
3: Consulta citroen.es.
6: Una família trencada.
7: No puc fer veure que no sóc responsable de la situació. Me'n vaig anar.
6: Un fill que s'esquerda en silenci.
8: No suporto viure i és culpa teva!
7: Què he fet jo? Què és culpa meva?
6: I molts retrets.
9: Quan acceptaràs d'una vegada que no està bé del cap?
6: El fill és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
12: Som 3Cat.
13: Som 3Cat.
6: Dimecres, Quanta guerra. L'àvia de Nando Jovany.
14: Nando, vull parlar de la guerra dels avis.
15: No en sabem gaire res, eh?
14: El criden per anar a la guerra. I mira què diu aquí. Desertor. En aquest cas, al front.
15: Muerto. No ens va explicar mai res. Se li ha mort. Tots els seus germans ho han desaparegut. Està sola.
6: Quanta guerra. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
12: Catalunya Ràdio.
16: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
17: Són les 9. I ara mateix som en directe davant de la Sagrada Família en aquest recorregut que estem fent avui al matí de Catalunya Ràdio amb l'Artur Ramon, crític d'art, col·laborador d'aquest programa. Estem veient una imatge espectacular perquè comença a sortir el sol, no?
18: Sí, és el moment més bonic.
17: És preciós realment el que estem veient. I ens acompanyen ara tres persones que també seran essencials per aquesta visita, que són tres voluntaris que estaran doncs ajudant a tota l'organització d'aquest recorregut. Joaquín, què tal? Bon dia.
19: Molt bon dia.
17: Professora dels Jesuïtes CAPS de Sagrat Cor de Jesús. També tenim a Lluís Rivera. Què tal, Lluís?
20: Hola, bon dia.
17: Estudiant de primer d'ESO, i també l'Agnès Aguiló. Bon dia.
21: Hola, bon dia.
17: Estudiant de primer de batxillerat. Com us heu organitzat, Joaquín?
19: Doncs mira, ens hem organitzat, depenent de les edats i de les activitats que farem, alguns, els alumnes de primer d'ESO, segon, aniran a Montserrat, i ara alumnes de quart d'ESO que aniran a Madrid, a la convocatòria de Madrid, i els alumnes de batxillerat que estaran a Montlluïc. I a més d'això, doncs, després hi ha persones que estem col·laborant en el sector social de la Companyia de Jesús que potser també estarem al Raval, als seus temps.
17: Però això és un lío de nassos, no?
19: Bueno, doncs d'un i do, perquè a més ens ha sorprès molt l'interès que tenia l'alumnat de participar, no? Per nosaltres ha estat una gran sorpresa. De fet, a més de tots els alumnes que ja participen, tenim molta gent en llista d'espera que no ha pogut accedir a les places que tenien assignades i que estan a l'espera de si hi ha baixes.
17: O sigui, hi ha overbooking.
19: Hi ha overbooking total. Gran sorpresa nostra, però hi ha molt d'interès i molta inquietud per part dels joves en participar en aquesta trobada en el Papa.
17: Lluís, explica'm què faràs tu.
21: Doncs jo aniré a Montserrat perquè sóc de primer d'ESO i ens han explicat doncs, que ens portaran fins allà i un cop arribem a Montserrat, doncs no sé exactament com anirà tota la visita, però sí que veurem el Papa a Lleó. I res, doncs, principalment serà això.
17: Per tant, podreu tenir una vista privilegiada, no, també?
21: Home, suposo que sí, sí.
17: Quina hora us

0: fan pujar fins a Montserrat?
1: Sortirem de l'escola a les 7 del matí perquè hi ha una bona estona en autocar i després suposo que per arribar a l'escola a les 5 de la tarda o així.
0: Tot el dia estaràs allà, no?
1: Sí, serà una experiència molt divertida.
0: I què n'esperes tu? Què esperes trobar? Què esperes veure?
1: Home, jo sé de que és un fet històric això, perquè ja el papa francès no va poder venir i ens han conscienciat des de l'escola doncs, que això és una cosa que no passa cada dia i espero doncs, gaudir-ne al màxim possible.
0: I en el teu cas, Agnès, on seràs?
2: Nosaltres estarem a una vetlla i després podrem veure el papalleu Francesc. El papalleu.
0: Per tant, la vetlla què faràs? Què has d'organitzar?
2: Nosaltres anem a veure la vetlla, estarem allà, tots els que hem pogut anar, i estarem per allà.
0: I a la classe hi ha hagut també molta gent que voluntària s'ha apuntat?
2: Hi ha hagut molta gent, hi havia molta demanda i s'ha hagut de fer un sorteig. Nosaltres érem com... Hi havia com només 4 places que es podia sortejar, per sort he pogut entrar jo, però molta gent s'ha assegut a quedar fora.
0: Clar, és un esdeveniment molt especial i també és interessant també veure, Joaquim, com les generacions futures no, també s'involucren i entenen aquest esdeveniment.
3: Sí, jo crec que, de fet, a més, hi ha un punt també com de sorpresa, no? De no saber ben bé què és el que hi haurà. Ells no tenen tot el planning. Però sí que hi ha un desig, un interès, una curiositat de participar i, a més, en tota una diversitat d'alumnat, no? En tots els alumnes, per exemple, de postobligatòria, de la formació professional, que també tenen un interès molt gran en participar en els diferents llocs on per edat podrien participar, no? I, com diu l'Agnès, és amb ganes d'anar, però no poder perquè les places són limitades. Llavors, crec que això també doncs, ens parla del desig que tenen els joves d'anar més enllà de que els escoltem, no? De poder dir alguna cosa, dir-nos alguna cosa, no? Jo crec que això és important.
0: Joaquim, Lluís i Agnès, falta una setmana, falten 6 dies. Molta sort i que vagi molt bé. Descanseu.
3: Molt bé, gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu, Lluís.
1: Adéu, gràcies.
0: A classe, eh? Sembla que toca matemàtiques ara, no?
1: Sí, sí.
0: Tot això que us heu estalviat aquesta estona. Gràcies, que vagi bé. Doncs aquí acabarem la nostra primera parada, la Sagrada Família, Artur. Un monument, com dèiem ara, espectacular per la llum com entra. La Gemma Calvet ho deia, no? Gaudí és llum.
4: Sí.
0: I efectivament, quan entres a dins ho veus, perquè és una església que trenca també amb els interiors de les esglésies que estem acostumats a veure que són més fosques, que són més apagades. Aquí hi ha llum.
4: Sí, aquí és molt important els vitralls de Viladrau que donen aquesta llum que depèn del moment del dia va canviant, de tons més càlids a tons més freds i veritablement doncs, fa que el temple sigui absolutament singular. Naturalment, aquesta visita del papa, Ricard, jo crec que el que d'alguna manera també ajudarà és a convertir d'una vegada banda, el temple ja passa a ser, en la primera visita era d'una obra a un temple, ara canvia el relat. Ara ja estem davant de... Ha canviat l'utopia i ara ja estem davant d'una realitat sòlida i pensem que és una mena també de funeral de Gaudí post-mortem, eh? El diumenge, 7 de juny, farà 100 anys que Gaudí va morir, com tothom sap, atropellat per un Gran Via, per un tramvia entre la Gran Via i el carrer Bailén, i també s'està, d'alguna manera, fent un funeral pòstum amb tot aquest procés que ho pots estar més d'acord o menys de beatificació d'aquest arquitecte de Déu. Hi ha molt d'això, també. És a dir, la visita del papa és Gaudí com a model, l'arquitecte de Déu, és el treball ben fet, és a dir, les coses sòlides contra aquesta cultura del que és ràpid, i és Barcelona i Catalunya com a identitat d'arrels cristianes i també hauria de ser de catalanitat. Per això jo també crec que és molt important que en la missa del papa el català hi sigui molt present, no d'una forma testimonial, sinó present en tant que és la llengua nostra i és la llengua que Gaudí reivindicava, perquè Gaudí sense cristianisme i catalanitat no s'entén.
0: Artur Ramon, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies,
0: que
4: Ricard.
0: Que vagi bé el dia.
4: Fins aviat.
0: Anem ara en directe cap a dins de la Sagrada Família. Lara García.
5: Molt bon dia, Ricard. Des de l'interior de la Sagrada Família, aquí dins ja està tot preparat per rebre la visita del papa Lleó XIV just d'aquí una setmana. Arribarà la Sagrada Família a 7:45 de la tarda i aquí dins el rebran les màximes autoritats de l'Estat. I què farà el papa Lleó aquí al temple de la Sagrada Família? Doncs en primer lloc, el pontífex baixarà a la cripta per visitar la tomba d'Antoni Gaudí. Després, acompanyat pel cardenal Joan Josep Omella, es revestirà la sagristia per presidir l'Eucaristia, també una missa en memòria de Gaudí, una missa que farà aquí a l'altar de la Sagrada Família i que està prevista per les 8 del vespre. L'acompanyarà un cor de 600 cantaires. Una vegada el papa acabi aquesta missa, sortirà per la façana del Naixement, aquesta façana que tenim just davant, per participar en la inauguració de la Torre de Jesucrist. Cap a 9:15 del vespre, beneirà aquesta torre, que per cert, tot això es farà en presència de milers de fidels. S'han repartit 4.200 invitacions a les parròquies de la ciutat, 1.200 per l'interior, ocuparan l'interior de la Sagrada Família, i 3.000 persones que estaran a l'exterior. La resta de convidats seran representants eclesiàstics i també autoritats. De moment ja s'ha confirmat, per exemple, la presència dels Reis d'Espanya, a la del president de la Generalitat, Salvador Illa, i també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a més d'altres líders europeus. Hem pogut parlar amb visitants d'aquí de la Sagrada Família i també amb veïns del barri que estan, doncs, molt emocionats per rebre la visita del papa.
6: Tinc moltes ganes, m'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc. Vaig viure la visita del 2010, però vaig veure el papa que va passar tan ràpid que li vaig fer una foto, però em va sortir l'orella del meu cunyat. A veure si aquest any tinc una foto de prop, ja m'encantaria.
7: Pues a mi m'és indiferent. Jo estic jubilat, no? A mi m'és igual tot.
5: I sortirà al balcó vostè?
7: Això sí.
8: Fa una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafardejar.
9: Oh, sí que m'aproparé. Suposo que veure'l no el veuré, però bueno, una mica veure l'ambient.
10: Jo sóc una amant de Gaudí.
5: El papa farà una missa en honor a Gaudí, què li sembla això?
10: Li demostra un respecte, un reconeixement a la seva obra.
11: We're from US, so we love the Pope. I think it's very significant, and I would love to be here.
12: Yeah, it's very, exciting that he's going to be here. Unfortunately, we won't be here for it, but I think it'll be a really exciting moment.
5: L'expectació és tan elevada que fins i tot hi ha veïns que lloguen els seus balcons. Als portals d'anuncis es poden trobar balcons per veure passar el papa amb preus que van des dels 150 euros, els més barats, fins a 900 euros.
0: I ara mateix abandonem aquesta primera parada, la Sagrada Família, anem cap a, en aquest cas, la parròquia Sant Agustí del Raval de Barcelona, un altre dels punts principals d'aquest recorregut que farà el papa a Lleó 14 d'aquí una setmana. Falta una setmana per aquesta visita històrica i encara hi ha detalls per tancar, però tot apunta que finalment farà en català part d'aquesta benedicció de la Sagrada Família. Avui n'hem parlat també amb el conseller Ramon Espadaler, que ha explicat algunes de les gestions que s'han fet, i ahir, al matí de Catalunya Ràdio, en van parlar amb el vaticanista Javier Martínez Brocal, que explicava que en general el papa intenta evitar l'ús dels idiomes que no domina en moments importants.
13: No quiere hablar un idioma que no domina. Lo veo en el italiano, ¿no? Aquí en Italia improvisa poquísimo, porque él necesita dominar las palabras, es matemático, es como muy preciso, ¿no? Las cosas importantes las dice en inglés y en español.
0: Brocal, que ha fet desenes de viatges papals, subratllava que l'objectiu del papa en aquesta visita és remoure consciències.
13: Justo la tarea del papa es poner en crisis y desafiar y enseñar un modo de vivir la fe que vaya más allá del que cada uno lo vive, o un modo de ayudar a las personas que va más allá del que uno está ya utilizando.
0: Per tot això, avui també ho comentarem tot plegat amb els agonistes habituals, amb Jordi Mata, amb Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol. Pere, que no t'hem sentit. No sé com veus aquesta polèmica del català.
14: Bueno, és recurrent, òbviament, i té sentit, no? Perquè el català ha sigut sempre un idioma molt, molt maltractat, diguem, per la institucionalitat espanyola, històricament, i per tant és evident que en algun moment ha de formar part del discurs, fent-ho compatible amb el que ens acaben d'explicar o acabem de sentir, que també té sentit de que, òbviament, ha d'utilitzar les llengües que domina, sense que això vulgui dir que simbòlicament no pugui utilitzar el català. A mi, i que ho hauria de fer, no? A mi m'agradaria subratllar amb el que hem comentat fins ara, afegir-hi, que aquesta és una visita que, òbviament, interpel·len els catòlics, però que la Sagrada Família és molt més que una cosa pels catòlics, no? És un temple cristià, però alhora és un monument, ja s'ha dit aquí, és un monument que identifica Barcelona i que tothom que tingui un interès per la cultura, doncs també ens els podem sentir nostres, com un lloc, diguem, de fascinació i d'admiració i de recolliment, amb independència, diguem, de les creences que tingui cadascú. I això és el que m'agradaria subratllar, més enllà de que legítimament, òbviament, és un temple catòlic i, per tant, els catòlics, doncs, se'l senten més seu, però que és de tots, no? I i quan hi ha aquests discursos, diguem, de les arrels cristianes de Catalunya, bé, jo crec que no s'haurien de barrejar les coses, són les arrels cristianes del cristianisme, però Catalunya és un lloc molt plural, Barcelona és també un referent històric de l'anarquisme, és un referent històric de moltes altres coses que són perfectament compatibles i no només una part, diguem, de lo que és el, una part de Barcelona no s'ha de confondre amb tota Barcelona. I alhora és un monument que ens interessa a tots els catalans.
0: Jordi.
15: No, sobre això que ara comentava el Pere de la funció de la Sagrada Família en el nostre imaginari, fa uns mesos, poquíssims dies després de la mort del seu autor, es va publicar l'última edició d'un llibre del periodista Lluís Permanyer que recollia les cites de gent de tot el món que ha vingut a Barcelona, val? Endreçades cronològicament des del romans fins al present. I era molt interessant veure com fins a gairebé mitjans del segle XX l'element que identificava la ciutat pels que venia de fora era, sobretot, bueno, a partir de la modernitat, eren les Rambles, no? I fins que, a partir d'un moment determinat, tothom que ve passa per la Sagrada Família. De manera que la imatge que el món identifica la nostra ciutat és aquesta. I això no, és un procés del que hem viscut. És a dir, la centralitat de Gaudí en la configuració de l'imaginari de Barcelona no era de quan ell és l'arquitecte que canvia el Passeig de Gràcia i a través del qual la burgesia local envelleix el cor de la ciutat i diu nosaltres som això. Vull dir, això, aquest reconeixement no es va produir a principis del segle XX quan s'inaugurava la Casa Batlló o la Casa Milà, sinó que ha estat progressivament amb el temps i sobretot vinculat a la Sagrada Família que s'ha pres consciència de l'excepcionalitat d'aquest arquitecte que connecta amb l'esperit de la ciutat. Fixa't que, amb controvèrsia, fa uns mesos, diguem, la revista que els snobs del món llegim, que és el New Yorker, feia un llarguíssim reportatge sobre la Sagrada Família on es preguntava si era una obra mestra o una gran obra del kitsch. Aquesta ha estat una conversa permanent en la valoració d'Antoni Gaudí. Era un geni o era un artista kitsch?
14: Però Jordi, quan dius connecta amb l'esperit de la ciutat, és una mica el que comentàvem abans, no? Dius, bueno, a partir de llavors es simbolitza Barcelona amb la Sagrada Família, també amb la Rosa de Foc.
15: És a dir, això però no també la connexió que de la Rosa de Foc amb sí, la Sagrada Família. Sí. Per això deia allò de l'expiació.
14: No, però vull dir que això no vol dir que la ciutat sigui una ciutat catòlica.
15: No. És una qüestió
14: ja,
15: estètica.
14: No, però, exacte. M'agradava subratllar-ho sí, perquè Barcelona en aquelles èpoques era coneguda per la Sagrada Família, com bé acabes de dir, i com a gran referent mundial de l'anarquisme.
15: Sí, i després hi ha una cosa amb això que fa uns mesos vam parlar quan va sortir aquella pel·li de Los Domingos, el disc de la Rosalía i tal, que té que veure amb aquesta nova presència en la conversa pública de l'espiritualitat. Pels qui no tenim aquesta vivència, se'ns fa bastant estrany. Però el fet és que hi ha un anhel espiritual entre molta gent, que almenys ara s'expressa en públic i que abans no es feia, que té en aquest temple un exemple perfecte d'un canvi en les preferències que transcendeixen sí, l'estètic. I llavors, això que deia la Gemma sobre la llum, aquest sincretisme espiritual que hi ha en la concepció que té de l'arquitectura Gaudí i de la natura, fa que, de sobte, aquest senyor que durant molt de temps era un geni de l'arquitectura, connecti amb una sensibilitat contemporània molt curiosa que, de fet, em sembla que també és la que fa que alguna figura com la del Papa sigui, òbviament, el líder religiós dels catòlics, però en el moment en el que estem interpel·li a molta més gent. Per l'assumpte de l'encíclica que va sortir la setmana passada o fa 10 dies i per l'enfrontament no dur, però finalment enfrontament amb el que representa Donald Trump, de sobte les veus del món que plantegen dos models més forts, un és sinistre com el de Trump i un altre aposta per una dignitat humana, que és la del Papa, que diu el que s'espera que digui, però dit en aquest context, i entenc que ho digui en el viatge pastoral que farà, que passa per la Sagrada Família, però al mateix temps passa per una parròquia del Raval, on passen coses molt complicades, em sembla que emet un missatge enormement interessant.
16: Gemma. Jo estic totalment d'acord amb aquesta dimensió global del Papa com a líder d'una reivindicació de la dignitat. Em sembla que la paraula està molt ben trobada. La dignitat és el dret base de la resta de drets humans. Però, a més, ha estat un home que ha utilitzat la seva responsabilitat com a cap d'estat, perquè és un estat, el Vaticà, que representa sense interessos polítics directes, perquè és un altre tipus de lideratge, no? L'espiritual, d'una organització que ja el papa francès va voler transformar profundament i, de fet, ha fet molts canvis, però ell és un estadista. És un home que la seva trajectòria ha estat absolutament vinculat a la labor apostòlica de més marginalitat social i amb gent molt pobra, sense sortir d'allà, en el sentit d'una fidelització en aquest principi apostòlic de servei, vivint amb els pobles de Perú i amb gent molt, molt, molt pobra i ell amb molta austeritat, però després, quan ha hagut de lluitar pels drets dels infants i en contra dels abusos sexuals a l'Església americana, se n'ha anat als Estats Units, ha plantat cara i ha fet el que havia de fer. Després, ara el Vaticà què està fent? Home, està construint, està dient les coses pel seu nom, no agafant-se a l'Evangeli sols i a la Bíblia, sinó que està fent discursos ahir mateix de plantejaments de parlar d'aquests poderosos que s'estan agafant el poder en termes de mal, d'exercici del mal, de destrucció dels sers humans. Està parlant amb una contundència que jo diria que és molt necessària, aglutina i representa un principi d'esperança també per la gent jove, no necessàriament cristiana o catòlica, sinó que necessita lideratges globals que parlin clar i que diguin les coses pel seu nom.
0: Aquest potser és el punt, no, Gemma? És a dir, que omple un espai que és orfe. És a dir, potser sí que amb algunes veus, evidentment.
16: Sí, que té una legitimitat en el sentit del que representa.
0: Sí, sí. Laura.
17: Sí, jo vaig primer a la cosa de la llengua i després al que comentava el Jordi, perquè jo també hi he pensat a partir de l'entrevista que tenies amb aquestes tres persones. Lo primer, sobre l'elecció de la llengua, a mi no em sembla una qüestió gens menor ni gens baladí, és a dir, jo celebro que hi hagi hagut pressions i que s'hagi fet gestions perquè el català tingui més presència, bàsicament per la importància que té la llengua com a pilar bàsic, pilar fonamental en la vertebració de la nostra identitat com a país, no? Més encara tenint en compte la defensa de la catalanitat i del català que feia Gaudí, que ho recordava abans la Gemma, no? Va ser una persona detinguda per negar-se a parlar en castellà i per mantenir la llengua l'11 de setembre del 1924 durant la dictadura de Primo de Rivera. Per tant, a mi em sembla que és una mostra de respecte, no? El fet d'intentar mantenir, no només mantenir, sinó afegir més quantitat de llengua catalana, no? En la seva visita aquí a Barcelona. Em sembla que és una mostra de respecte per la figura, però també en realitat per tots els catalans i catalanes amb independència de les nostres creences. Però jo pensava molt, quan tenies aquesta conversa, no? Que hi havia una de les entrevistades et deia, hi ha molt d'interès dels joves en aquesta trobada amb el papa, no? I jo pensava, perquè em fa aquesta sensació en base a res, simplement és pura intuïció, però que hi ha hagut un repunt en aquest sí interès per una part dels joves, que és una generació, i estic parlant en termes molt generals, vull dir, evidentment no es pot uniformitzar els joves, però em refereixo que crec que hi ha una miqueta de més inquietud per la religiositat o per l'espiritualitat del que sentíem potser les generacions anteriors, no? I no sé si això és el que explica aquest interès que tenen molt joves per el fet de que vingui el papa, més això, més aquesta connexió amb l'espiritualitat que no el fet d'entendre-ho com un fet històric, eh? I a mi m'interessaria saber el per què, que és el que explica com aquesta tendència d'una part d'aquesta generació cap a l'espiritualitat o la religiositat, que crec que és una cosa molt interessant d'analitzar, sí, i no tinc els elements per fer-ho.
0: I aquí
17: però
0: segur que hi ha un element profund, segur, de reflexió, però també hi ha una qüestió pop, no? De moda,
17: sí,
0: no? De tendència.
17: Però és
0: també
17: com
0: es barregen dues coses. Sí,
17: però és com curiós perquè potser les generacions anteriors aquest element pop connectat amb l'espiritualitat o la religiositat no l'havien sentit, saps el que et vull dir? Llavors és com si ara, bueno, això fos un element que es reivindica molt més que no pas amb les anteriors generacions. Em fa aquesta sensació i no sé què és el que ho explica, saps?
0: Pere.
18: Sí, de totes formes, les dades, perquè això pot ser que sigui una hipòtesi, no? Però les dades que tenim fins ara tampoc ho apunten, això, no? Perquè jo recordo, bueno, la Fundació Ferrer i Guàrdia fa cada any un anàlisi monogràfic molt exhaustiu i molt bo a partir de les successives, dels successius baròmetres del CIS, que tenen una llarguíssima dècades d'història, i la generació actual jove és la menys catòlica de la història. I per tant, això no vol dir que no hi hagi un cert retorn a l'espiritualitat, però entesa d'una manera que no té res a veure amb el que s'entendria, en el cas de que sigui així, amb el que s'entendria pel catolicisme, és a dir, sense dogmàtica, sense cap mena, diguem, d'obligació, més com una experiència, en un món d'experiències en què vivim els selfies. Abans parlàvem d'aquest retorn a l'espiritualitat, això no té res a veure amb que vegi molta gent o poca gent a la Sagrada Família, perquè dels 10 milions de turistes que hi passen cada any, que heu dit, estic segur que el més nombrós és el que viu l'experiència i es fa els selfies. I després, això no vol dir que no hi hagi gent que té espiritualitat i, ja, que, i fins i tot és catòlic. Però vull dir que
0: hi ha més gent que escolta Rosalia que no que va a missa.
18: La moda principal no és un retorn a la religió, i menys tal com l'enteníem abans, o que s'entenia abans. Sí. Una nova religió líquida, espiritual, que et permet, diguem, fer-te la carta sense cap obligació que et constreny ni res, doncs això poder sí. Però si després anem a les enquestes del CIS i diu vostè és catòlic, en el sentit del que implica ser catòlic, doncs sí, les generacions joves són les més secularitzades i les menys catòliques de tota la història.
16: Jo estic a favor del laïcisme i a favor de precisar empíricament aquestes coses, però jo estic amb la Laura. És a dir, sí que és cert que hi ha una visió de transcendència, jo li diria així, canalitzada a diversos nivells. Jo diria que el cristianisme és més vigent que mai, inclús per persones no creients. Per què? Perquè, per exemple, si tu et poses a mirar els espais de vulnerabilitat social, sense el compromís de tots els voluntaris que estan vinculats a l'Església Catòlica i als espais cristians, a les altres esglésies, no hi hauria sostenibilitat del que està succeint avui en dia amb la desigualtat social. I avui és un dia per recordar el mèrit de totes aquestes persones que, sense cobrar i donant temps i de forma anònima, centenars de persones que estan sostenint serveis que són serveis públics, de fet, al final. Les presons, parlem de les presons. Doncs el voluntariat de presons fa anys que està sostenint a moltíssimes persones que estan soles, immigrants, que no tenen família. I qui les va visitar? Els voluntaris i voluntàries de presons, que la gran majoria estan vinculats o a l'obra mercenària, Santa Lluïsa Marià, és a dir, que estan vinculades a l'Església. Llavors, jo crec que és molt important dir, els catòlics no són sols els que van a missa els diumenges, sinó que hi ha un cristianisme latent, ideològic i de pràctica social que està molt vinculat actualment en aquest papa i en l'anterior, que és pràctica de solidaritat, pràctica de valors ètics. I això és així.
15: Sí, però aquesta no és la novetat. Que això, hi ha una continuïtat del compromís social d'un país de tradició cristiana, que hi ha uns sectors que han estat preocupats pels pobres. El que és, a mi em sembla, diferent del que ha passat en els últims anys, és que en una societat com la catalana o l'espanyola, que és enormement laica i progressivament laica, per contrast amb el que passa amb altres països, i amb això les dades són tremendes, o sigui, en la nostra societat la religió és invisible, no sé si perquè no hi hagi fe o no, però el fet és que, per molts motius, la religió no forma part de la vida col·lectiva. La fe es viu com una cosa privada, els que tenen la sort de tenir-la. El que s'està canviant és que hi ha formes pop de la religiositat que ens feien angúnia i que ara s'estan progressivament normalitzat en la vivència del
17: present. Això és el que hi
15: referia. Llavors, a la pregunta, Laura, sobre per què això està passant, mm-hmm, que és molt difícil, però hi ha una cosa que jo sí que crec que és certa, és que si tu ets un jove d'avui, qui tradicionalment et donava esperança cívica, les esquerres no te l'està donant. No hi ha un discurs d'esperança.
16: Exacte.
15: A la vegada crec que la societat digital en la qual vivim dificulta enormement una experiència que és molt important, que és l'experiència de la comunitat. Llavors, tant en la vivència de la comunitat en la que et trobes i et toques, com en la necessitat de que algú et digui que el món pot ser millor, mm-hmm, en tots dos casos hi ha un ritual que això mil·lenàriament t'ho ha promès, i diria que contra l'egoisme, contra la teva vida amb la que la teva principal font de relació és amb la pantalla, hi ha formes d'espiritualitat pop que no impliquen litúrgies ni manaments ni necessàriament l'Església, on hi ha molta gent que hi troba un cert
16: sentit un cert, a la vida.
15: I un cert refugi, i un cert refugi.
16: I un sentit a la vida. És, al final, jo crec que aquest és el camí de l'esperança que, bueno, ara... Doncs el Francesc Torralba, que el teniu sovint, també ha treballat molt en aquesta direcció. El filòsof coreà, també. L'aspecte de l'esperança, que també ha agafat el papa com a lema, és fonamental en el moment que estem vivint, perquè per una banda és veritat que la democràcia revela més que mai les seves pròpies misèries, i per tant jo sempre dic que això ha de ser un indicador d'esperança, perquè durant molts anys la democràcia s'ha amagat les misèries del poder, la corrupció, les contradiccions, i en canvi ara estan obrint-se els calaixos. Bé, això s'ha de digerir. I com ho has de digerir? Doncs amb una reflexió històrica de que la democràcia és un invent bastant recent en la nostra història, però per altra banda també amb horitzons. I els horitzons, jo per mi, l'aspecte aquest ètic i comunitari que comentava el Jordi és fonamental. Per què? Perquè ara s'està... Perdó, i acabo l'última frase. Quin és el gran risc de la nostra societat catalana, espanyola, europea, global? La polarització. El que tu no guanyes si no defenestres l'adversari polític. Tu no ets ningú si no dius que tu tens la veritat, no? I aquí hi ha un llibre d'un filòsof francès, que no me'n recordo el nom, El coraje del matiz, que és boníssim, perquè el que està dient és això, la nostra democràcia depèn del que va plantejar l'Albert Camus en el seu moment, l'Hannah Arendt, és a dir, que hi ha la necessitat de buscar els camins del mig, del respecte, de la dignitat, de la complexitat, com a anàlisi. I jo crec que la gent jove, que no cau en el pou de la polarització, de la defenestració, del sectarisme, del dogmatisme, és l'esperança de les futures generacions. És l'esperança.
18: Sí, però tot això sent veritat, i estic molt d'acord amb el que comenteu, hi ha una enorme paradoxa, que és que si del que es tracta és de la democràcia, doncs el Vaticà i l'Església Catòlica, malauradament, en termes històrics, però fins i tot contemporanis, no és
0: precis... O sigui, té feina a fer.
18: I la seva contribució a la democràcia al món és més aviat tot el contrari, històricament.
16: Home, jo crec que ara no podem parlar que igual del temps de la dictadura ni de la Inquisició.
18: No, bueno, té tota una història molt llarga i encara a dia d'avui és una entitat que margina les dones.
15: Però no és una qüestió de l'Església Catòlica. És una espiritualitat a la carta.
18: Sí.
15: En la mena del consum
18: és,
15: que en
18: és
15: fa...
18: És una espiritualitat a la carta, Jordi, però la paradoxa és que el qui l'encarni tingui tanta feina a fer. Que jo no trec cap mèrit a tot el que heu comentat i prefereixo mil vegades que hi hagi un papa així i que, a més, no nego ni molt menys tot l'esforç de totes aquestes entitats socials de l'Església que, per suposat, hi són i que sort que hi són, no?
16: Home, però... Càritas, per exemple.
18: Sí, per això ho dic, que... subratllo.
16: Qui està sostenint la situació?
18: I, per tant, dit això, és molt estrany, diguem que, a parer meu, com a mínim, que el referent ètic i moral l'encarni una organització que, històricament, la combatut la democràcia i que actualment encara margina el 50% de la població.
16: Bueno, estem parlant d'un lideratge, eh?
18: Sí, és a dir, però si clar, per mi no té... És paradoxal.
16: Jo crec que
15: sí, ho és.
16: Les organitzacions com l'Església Catòlica estructura, no persones, sé el pecat de la Inquisició, que encara és l'hora que tingui que fer algun net sobre aquest tema. És a dir, és evident que ha estat marcada pel dogmatisme durant dècades, des del papa Wojtyla...
18: Mil·lenis.
16: Bueno... Sí, mil·lenis, tens raó. Sí, sí, el tema dels números és important. Però jo crec que el papa francès va iniciar una gran transformació al Joan XXIII també, però ara hi ha hagut un gran canvi. És a dir, estaven convisquent el papa Francesc i encara les col·legiades d'un papa que quan Ratzinger, que va defenestrar Leonardo Boff, que és el mestre de l'actual papa. És a dir, estem parlant d'una revolució interna.
17: Jo crec que teniu molta raó quan plantejàveu això de que és cert que entitats vinculades a l'Església s'ocupen moltes vegades d'arribar allà on realment haurien de ser les institucions qui cobrissin moltes d'aquestes necessitats, i és cert que això passa. Crec que hi ha espais, afortunadament, crec que hi ha espais d'organització col·lectiva a casa nostra, a Catalunya, que també construeixen comunitat més enllà de la cosa religiosa, però penso que sí que és veritat això que apuntava el Jordi, no? que té a veure aquesta voluntat o aquest repunt cap a la cosa espiritual. Jo crec que té a veure molt amb aquesta falta d'esperança, amb la falta d'horitzons desitjables, i crec que les esquerres tenen aquí una feina molt important a fer, perquè sí que és veritat que no hi ha projectes polítics que construeixin aquesta visió de futur esperançador i de construir un món millor, que jo crec que era un capital que les esquerres durant molt de temps l'han jugat amb molt d'èxit, no? Jo crec que ara mateix falta una miqueta més de definició i concreció amb tot això, bàsicament per fer front a l'individualisme desfermat, al turbocapitalisme, que venen molts discursos i que poden connectar més amb una part de la població que no pas el que haurien d'estar fent els projectes polítics transformadors de les esquerres.
0: Són les 9:31, som en ruta ara mateix, anant cap a la parròquia de Sant Agustí, recorrent algun dels espais que el papa Lleó XIV farà la setmana vinent. Ho estem fent al Matí de Catalunya Ràdio. I un altre punt que també voldria posar sobre la taula a l'Àgora, sobre el teletreball, perquè el govern espanyol ha recomanat teletreballar en els llocs que hi hagi visita del papa, Tania Tàpia.
19: Sí, ho ha fet directament el Ministeri de Treball, ho ha demanat que es comuniqui a través de les delegacions del govern. Diu que la normativa ho permet, concretament la llei de l'Estatut dels Treballadors ho justifica, perquè s'han anunciat, doncs, que hi haurà limitacions d'accessos, que també s'han demanat evitar desplaçaments innecessaris, i per tant demanen a les empreses que planifiquin amb antelació com organitzar les plantilles, i sempre que la mena, el tipus de feina ho permeti, doncs que ofereixen voluntàriament als seus treballadors fer-ho a distància. Diu el Ministeri de Yolanda Díaz que així busca protegir la seguretat dels treballadors i també, doncs, afavorir una mobilitat que sigui millor en uns dies que es preuen molt complicats, recordem-ho, tant a Catalunya com a Madrid i les Canàries.
0: Això diu el govern espanyol, i el govern català, clar, davant de tants esdeveniments, perquè no només hi ha la visita del papa, per exemple, hi haurà el Tour també, que afectarà Barcelona, doncs el que diu és que cal garantir la mobilitat i no decretar cada vegada teletreball. Sílvia Paneque.
20: I el que pensem que el govern ha d'assegurar és que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern de la Generalitat.
0: El govern també recomana als estudiants de selectivitat que vagin amb temps a l'hora d'anar a presentar-se als exàmens. Què en penseu d'aquesta polèmica que s'ha generat entre el govern espanyol i el govern català, Laura?
17: És que en altres moments ha passat una cosa similar i el govern català no té competències per imposar en cap cas que en els centres de treball
0: hi hagi...
17: O sigui, clar, ho pot recomanar moltíssim i jo penso que està bé que es faci, i sobretot el que cal és reforçar molt els serveis, bàsicament perquè tothom pugui accedir als seus centres de treball. Però al final aquesta falta de competència fa que, malgrat que això sigui una recomanació, al final els empresaris seran els que decidiran si els treballadors poden quedar-se a casa fent les seves funcions o si hauran d'anar als centres de treball. Per tant, el que hauria d'assumir o hauria de garantir l'administració catalana és que, com a mínim, tothom hi pugui accedir amb les millors condicions possibles. Però, clar, o sigui, recomanar que es recomani el teletreball però no tenir competències per fer-lo efectiu, no sé, com que trobo que hi ha un xoc aquí, no?
16: Sí,
0: jo crec... Jordi. Gemma,
16: no, res. Jo crec que s'hauria d'actualitzar el que serien les limitacions de transport públic i el tancament de zones, perquè van sortir la setmana passada alguns mapes, jo no sé si això s'ha mantingut o no, però eren bastant considerables, perquè a l'acte de la catedral, la Sagrada Família, l'altre Montjuïc, és a dir, i allà hi havia inclús, es parlava de limitacions i tancament d'estacions de metro, i això s'ha d'aclarir absolutament perquè la gent pugui prendre decisions. No. I perquè realment et pots veure en una
0: situació.
16: És a dir,
0: ara què fas? No? Vas a treballar, no vas a treballar? Ets un empresari, què recomanes als teus treballadors?
16: Clar.
15: Tu, Ricard, vine a treballar, eh?
0: Sí.
16: Sí, no està en zona d'impacte Catalunya Ràdio.
15: No.
0: Llàstima. No, va, serà un dia històric. Estem preparant una programació especial per seguir-ho tot, evidentment.
15: Però escolta'm, quan els carrers de la ciutat s'inunden de gent, posem per cas Sant Jordi o posem per cas quan el Barça fa el que ha de fer, que és guanyar títols, la vida continua bastant igual.
16: Exacte.
15: O sigui, la gent no és tan imprudent d'aquell dia anar a agafar el cotxe i travessar Passeig de Gràcia, però la gent s'espavila. No sé, és un paternalisme una mica absurd.
16: Per això la limitació del tema del transport públic jo no ho entenia massa.
18: Sí. No. Però jo entenc que el que diu el Ministeri de Treball és una recomanació, diguem, no hi ha cap imposició, seria realment una cosa absurda que una visita del Papa o de qui sigui determini fins a l'extrem de què pot fer o no pot fer un autònom, un treballador o un empresari, no? Això sí que seria una cosa ben estranya. Ara, la recomanació, pues, està bé. Tot el que puguem evitar, millor, sempre i quan es reforci el transport públic, que és l'obligació indiscutible que té l'administració pública. L'altre poden ser recomanacions més o menys intencionades, però que en cap cas es poden plantejar com una obligació.
0: Sí, sí. Farem una pausa per la publicitat. Estem ja a la Rambla de Barcelona, arribant cap a la parròquia de Sant Agustí, recorrent aquesta visita i aquests llocs especials que farà la visita al Papa Lleó XIV la setmana que ve a Catalunya. Fem una pausa i ara tornem.
3: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
21: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
22: Només pel fet de comprar el cupó diari?
21: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
22: Mira que bé!
21: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
23: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen que es troba malament.
23: Ostres.
24: Agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
23: No.
24: I a més, es posa a diluviar.
23: No t'ho creus.
24: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
25: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
26: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
27: I els frescos d'Aldi!
26: Al!
27: Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams. La segona unitat al 50%.
28: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
27: Que poc que costa comprar bé.
29: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
30: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió? Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
31: Hola.
32: Hola.
31: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
33: El matí de Catalunya Ràdio.
34: Tinto de verano, Don Simón.
35: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
34: I ara... Tasta el blanco de verano, Don Simón.
36: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
37: Costellarro, va bé. Gràcies.
38: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 km d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
36: Costellarro, senyor?
39: Volkswagen. Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant dos mesos dic sí a tot?
40: Sí a tot.
39: Sí a tot.
40: Sí a tot.
39: Sí a tot.
41: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
42: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
43: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. per tants.
0: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
1: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
0: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
2: Tot costa.
3: La temporada del 10.
4: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc?
5: Buah, moltíssim. Com un cervell, això és màgia pura.
6: 10 temporades ja.
7: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
8: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Per molts anys i que en feu molts més.
9: Avui a l'Aura de Matí de Catalunya Ràdio, el filòleg i escriptor Jordi Amat, la periodista Laura Aznar, l'advocada i consultora Gemma Calvet i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
10: I ara mateix en ruta al Matí de Catalunya Ràdio som al davant de la parròquia de Sant Agustí, en ple barri barceloní del Raval, una església que també és coneguda com la catedral dels pobres pel gran arrelament social que sempre ha tingut aquest barri. El Papa Lleó XIV, com dèiem, visitarà la de tornada de Montserrat, una etapa marcada també de caràcter social, i avui també volem fer aquesta aturada a un dels llocs que serà segurament els més comentats d'aquesta visita, perquè es tracta d'un lloc que és difícil d'accés i que també implicarà un ampli dispositiu de seguretat. Enric Canet, què tal? Bon dia, com estàs?
8: Resistint, bé.
10: Resistint?
8: Amb poca veu, però bé, molt
10: això,
8: bé.
10: Això vol dir que ja t'hi has deixat la veu aquests dies?
8: Bueno, no, però una xerrada amb aire condicionat, això és terrible.
10: Vaja, són les temperatures, doncs.
8: Exacte.
10: Com d'important és, Enric, que el Papa visiti el Raval?
8: Home, si té un discurs, diríem, molt obert, em sembla fenomenal. O sigui, el Raval, abans ho sortia a la tertúlia, és un lloc que l'ajut social de principis del segle XX el va fer el moviment obrer i l'anarquisme. Hi ha molt, en aquests moments, molts musulmans, com el Mohamed Jalhul, que fan molta feina, i els xics, que fan molta feina, i els catòlics, i el casal dels infants, que no és catòlic, el casal dels infants és laic.
10: Tu, quan vas arribar aquí al Raval, que era l'any 50...
8: No, en el 92, diríem, el casal.
10: Sí.
8: Hi havia estat des del 70 aquí.
10: Des del 70 aquí. Que has vist el barri transformar-se molt.
8: Sí.
10: En aquest sentit, has vist com un barri cada vegada més obert, més integrat també a la ciutat?
8: Totalment, totalment. Allò que diuen, no, abans era un gueto. Arribaves aquí, com has arribat a Ricard, i ja no baixaves per aquests carrers, no? Ara sí.
10: El Mohamed Jalhul és president de la Fundació Tot Raval. Què tal, Mohamed? Bon dia.
11: Bueno, era president, ara ja...
10: Ara ja no, és ex-president. Però comparteixes la il·lusió, encara, entenc, no?, d'aquesta visita papal aquí al Raval?
11: Correcte, correcte. És una visita benvinguda i esperem que el Papa també deixi alguna petjada ben visible de tota aquesta crida per la solidaritat, la dignitat humana, com estàveu parlant, com també el rebuig a totes les que són les injustícies humanes que existeixen al món i que el rebuig als missatges d'islamòfobs, antisemites, antireligiosos que existeixen. Ha de ser molt dràstic en aquest tema perquè creiem que és una persona de fiar i creiem que estarà sempre benvingut quan vulgui aquest barri, aquesta ciutat.
10: Diries, Mohamed, que a Catalunya hi ha una bona convivència entre religions?
11: Sí, sí, sí. Nosaltres aquí a Raval tenim el GIR, tenim el grup interreligiós de Raval. Nosaltres també participem amb el GETER, que és el grup de treball estable de les religions. Això vol dir que Barcelona és una ciutat modèlica en el sentit del diàleg en general. I al barri també. Al barri tenim moltes activitats que es fan des de la Fundació Tot Raval i això és una mostra més d'aquesta convivència entre religions i entre societat. I això sí que és molt important.
10: Que la convivència, Enric, ha sigut importantíssim per la feina que heu fet des d'aquí, des del Raval, no?
8: És que, clar, hi ha entitats socials com el Casal i el Centre Obert Joan Salvador Gavina que som d'abans de la democràcia. Llavors ja es feia un treball coordinat entre ells, per exemple, els anarquistes, ja en aquell moment. Jo penso que aquest treball al Raval sempre ha estat un treball de cohesió del barri per intentar tirar endavant. I això ja ve d'abans de la guerra i es manté després de la guerra.
10: I també ens acompanya avui la Montserrat Rius, que és veïna del Raval. Què tal?
12: Sí,
10: Montse,
12: mira,
10: bon dia.
12: Bon dia.
10: Com estàs?
12: Bé, molt bé. Escolta, el Raval ha canviat molt, perquè jo vaig néixer aquí. Vull dir que ha canviat moltíssim, però jo crec que l'important actualment és la convivència que hi ha. Sempre hi ha hagut, des de la immigració dels anys 60, que era immigració espanyola, a la immigració d'ara. Vull dir que n'hi ha més o menys perquè hi ha bastants problemes socials, però la convivència entre tots hi és, perquè la majoria d'edificis actuals hi viuen quatre autòctons i tots els altres hi ha gent del Pakistan, filipins o marroquins. Vull dir que i aquesta convivència hi és.
10: Els principals reptes que teniu ara mateix aquí en aquest barri, quins diries que són?
12: No ho sé, potser tota la bastanta gent que viu al carrer, perquè jo crec que això és un problema. Pot ser també per alcoholisme o gent que està ja, que no sap, ja una miqueta perduda. I després el problema jo crec que és bastant important és de la gent gran. A part de tots els temes d'immigració, d'això, hi ha moltíssima gent gran sola.
10: Per la solitud?
12: Per solitud.
8: I que a perquè... vegades no es poden moure de casa perquè no tenen ascensor a casa.
12: Exacte.
10: Es barreja amb problemes de mobilitat, amb problemes també de solitud, no?
12: De solitud. Clar. I això es nota, eh? Vull dir, els que
10: coneixem... Per tota la vida...
12: Sí, els que portem aquí molts anys vivint aquí, ho veus que la gent s'ha fet gran, moltes senyores que s'han quedat viudes, o molts homes també, eh? I que tenen aquest problema.
10: I en el teu cas, Mohamed, què diries que és important que el Papa pugui veure d'aquesta realitat que hi ha avui en dia al Raval?
11: Jo suposo que el fet de que hagi elegit l'església de Sant Agustí és molt carregat de simbolisme, perquè aquesta església fa molta feina a nivell d'atenció als pobres, als marginats, i també tenim el menjador social que està aquí al costat, que pertanyeix també a la mateixa. I això sí que demostra que en aquesta vessant d'ajut, de solidaritat, de caritat, i també de puntualitzar que aquestes xacres, que són la pobresa, la marginació, el sensellarisme, s'han de lluitar entre tots, no només des de l'Església, sinó des de totes les administracions, la societat civil, hem d'anar tots a una, perquè el nostre barri pateix a vegades aquestes situacions, malgrat que en algun moment l'Enric ho pot corroborar que hi ha hagut moments molt amb la droga, però ara tenim més coses. Tenim l'abandonament escolar, tenim moltes altres realitats, l'habitatge, que són realitats bastant difícils, que hem d'anar tots per una, i la presència del Papa suposo que fortaleix una mica tota aquesta línia del barri, que és el treball social, treball cultural i el treball de la convivència.
10: És una cosa que Enric sempre ha reflexionat, no? Moltes vegades, tu com a capellà, en quin punt es troba l'església de la realitat, no? I aquesta és una realitat molt concreta, per tant és important que també baixin, diguéssim, del pedestal, que vegin què és el que hi ha i que toquin les persones que hi viuen.
8: Sí, un té el cap on té els peus. I si el cap el tens al Vaticà, és una cosa, i si els peus els tens aquí, és una altra. I el que m'he fet gràcia és que de repent tots aquells bisbes que eren d'una línia conservadora, de repent ara s'han fet tots progressistes.
10: Ja, coses de la vida.
8: Sí, i jo crec que ja va bé. O sigui, l'espiritualitat i el cristianisme sense la transformació social no pot existir, o sigui, de cap manera. L'espiritualitat cristiana ha d'haver-hi la transformació social. I l'altre, l'important és la transformació social.
10: Montserrat, baixaràs aquí a la plaça a veure'l o no, el Papa?
12: Crec que no.
10: No.
12: No sé.
10: Aquests dies heu vist molta policia, heu vist com canviava una mica...
12: Sí, va canviant, es va netejant el barri, ja hi ha valles per tot arreu, per anar tallant, el barri quedarà tallat, però no sé. Crec que és una miqueta de folklore.
10: L'esdeveniment.
12: Sí, l'esdeveniment.
8: Jo, per exemple, és que no, el casal dels infants no ens han convidat aquí a Sant Agustí.
10: Ah, no?
8: No. Clar, som laics. I no ens han volgut... Jo soc capellà, però a mi no m'han convidat aquí dintre. I, per tant, aquell dia millor que no ens moguem per aquí, perquè aquest tros serà complicat.
11: Mm. Bueno, tinc entès que la visita del Papa a l'església de Sant Agustí ve a fer una mena de recordatori també per la relació que té el Papa amb els agustins,
8: sí, sí, sí.
11: Perquè com era prior a Tanzània, dels agustins, doncs tenia relació amb el rector que és ara que és rector d'aquí, sí, d'aquesta església. Per això aquesta relació també de proximitat i d'amistat que té amb el rector de l'església, per això ve per infortir, donar-li més empenta en el tema social, en el tema també de l'atenció i la solidaritat. I la solidaritat jo crec que totes les religions la fem.
8: Sí.
11: El barri està ple de mesquites, de centres de culte, i això sí que aquesta tasca social, solidària, d'ajut, d'empenta, de donar i veu a la gent que ho necessita, pues també la fem, de veritat. Però clar, a veure, nosaltres com a religiosos no volem fanfarronear, no? Amb la caritat. Però en aquest cas...
2: sí que... I no anar vestit de capellans. Que vols
10: clar, perquè és veritat que el cardenal ha dit que s'havia d'anar vestit de capellà, no?
8: Ho sé, però jo no hi penso anar. No he anat amb la meva vida, no hi aniré ara.
11: Sí, sí, sí. Jo aniria amb una xilava, eh? Si hi ha una oficialitat, aniria amb una xilava.
10: En tot cas, Déu és misericordiós, per tant, no?
8: Sí, sí. Suposo que em tindrà misericòrdia si estic pecant.
11: Bueno, els que som, bueno, els creients en Jesús, jo crec que en Jesús també, creiem que aquesta és la base de la religió cristiana, cristiana en general, i és la solidaritat, la dignitat...
8: I per això el van matar, eh? Per això
11: es van sacrificar.
10: És la base de la humanitat.
8: Exacte, és la base de la humanitat.
11: És el desafiament i l'esforç i l'entrega i el compromís.
10: Mohamed Halhul, Montserrat Rius i Enric Caret, gràcies per acompanyar-nos.
11: Gràcies a vosaltres per visitar el barri.
8: Per baixar el barri.
10: Gràcies a vosaltres. La veritat, arribem cap a Can Brianzo.
11: Molt bé.
10: Sí que és veritat, per això, Jordi, que és important que el Raval, sempre parlem del Raval, i sempre ho fem quan hi ha notícies que l'estigmatitzen més, no? I potser a vegades també ens convindria explicar bones històries.
3: Sí, bueno, el cas del casal dels infants del Raval i la feina de l'Enric Canet és un... És alguna cosa, et reconforta amb les dificultats del barri. Mira, pensava en el contrast entre el viatge que has fet per la ciutat, no? La imatge que projectem de la Barcelona global i de la llum que comentàvem, i aquesta altra ciutat global, perquè no pot ser més global el que passa al Raval, i com tendim a invisibilitzar-ho perquè no ens agrada veure els pobres. I de fet, jo crec que hi havia un veí d'aquí, d'on ets, que des del balcó de casa seva enfocava les coses dolentes que també passen al Raval, perquè en passen moltes. Perquè hi ha molta pobresa i la pobresa genera problemes. Llavors, ser capaços d'ensenyar les dues realitats a la vegada, amb les contradiccions que implica, i sabent on efectivament ens juguem la dignitat, que no és davant del temple, sinó davant de l'altre que pateix, em sembla que és el que convindria, i per això t'agraeixen d'aquesta manera tan explícita, que gràcies per baixar el barri, perquè informativament hi baixem quan hi ha problemes, no quan hi ha la normalitat complicada.
10: I sobretot problemes de seguretat, no? Que sempre anem al mateix. Laura.
6: Sí, jo crec que es fa normalment, està molt bé conèixer un altre relat sobre el Raval, no? Perquè normalment es fa un relat molt estigmatitzador. Jo penso que va més enllà de que mostrem com dues cares de Barcelona, sinó que mostrem que el Raval té moltes cares també possibles, no? És a dir, moltes vegades quan hi baixem és per parlar de qüestions vinculades amb les dificultats socioeconòmiques, amb les privacions materials, amb qüestions de seguretat, entesa des d'una perspectiva molt limitada, eh? Però a vegades només ens hi focalitzem quan passen coses d'aquest tipus. No? I conèixer que existeixen altres realitats, que hi ha un diàleg entre les religions, que hi ha convivència a la societat i que hi ha suport mutu, jo crec que és bàsic per fer-nos una fotografia real de la situació del barri i no només una part com molt estigmatitzada o fins i tot un relat criminalitzador del que passa allà. No? Jo crec que és important que la visita del Papa vulgui connectar amb la realitat social del país i que és molt diversa i que també integra, com ara hi anireu, també integra les persones que són a la presó, que és molt important que es posi el focus en això, en aquesta institució, perquè moltes vegades és molt opaca, no? I no sempre hi hem posat prou la lupa, i que també integra aquesta realitat, doncs, el que passa en els barris, tant en els més benestants com en els que no tenen tanta bonança econòmica, com si diguéssim.
10: Tu, Gemma Calvet, vas ser voluntari del casal del Raval.
13: Sí, tot el temps que vaig estar estudiant dret, els caps de setmana, anava de voluntari al casal del Raval, i a més, amb el que ha comentat l'Enric, la veritat que demano que rectifiquin el bisbat i que els convidin, perquè és que és una entitat històrica, i jo vaig conèixer molt històries humanes, tant van ser 4 anys, l'olor, i sobretot els infants, no? Els infants, fills, en molts casos, de persones que estaven a la presó, altres doncs, fills de dones prostitutes, que vivien les seves pròpies contradiccions i venien de vegades en el casal amb les limitacions. Jo recordo un noi que es deia Ramon, que a mi em va marcar moltíssim, perquè al cap dels anys me'l vaig trobar ja gran, i estava bé, estava molt content. I a mi ell em venia a buscar a la sortida del metro de Paral·lel, perquè, com deien abans, doncs no era el barri més segur quan arribaves un diumenge a les 8 del matí, no? I em venia a buscar amb 8 anys. Jo em sentia segura anant pel Raval amb aquell nano al costat, no? És a dir, hi ha unes històries vinculades al casal del Raval que per mi em van marcar moltíssim, però a més la gran tenacitat. Jo en aquella època vaig coincidir amb el Xavier Tamarit, que després va tenir tots els problemes aquells jurídics. Jo us he de dir que el recordo en aquells moments com una persona molt humana, molt compromesa en el projecte. Hi havia altres persones també, recordo molt a la Rosa Girbau, una gran treballadora social de l'Ajuntament de Barcelona, que era veïna del Raval. I en fi, per mi que avui parlem del Raval i que a més, a propòsit de la visita del Papa, jo diria que el model del Papa no està gens alineat amb el model del cardenal Omella i em quedo aquí. És a dir, són dos models molt diferents i crec que s'ha de corregir aquesta invitació i han de poder anar els capellans sense anar vestit de capellà, per favor, i han de poder estar al casal del Raval a les primeres files d'aquesta trobada.
10: Són les 9:56. I a banda d'això, i per anar tancant l'Àgora, també voldríem parlar de política. Avui Pedro Sánchez serà a Catalunya per tancar aquestes jornades del Cercle d'Economia després que ahir ho fes el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. Un debat polític que gira entorn a aquest missatge que ahir el secretari general de Junts, Jordi Turull, enviava a Feijóo des dels micròfons del matí de Catalunya Ràdio.
14: Demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president

0: El PP no està en condicions, no té possibilitats d'arribar a la Moncloa fins que no accepti aquesta nova realitat en la que Junts per Catalunya, diguem, ja no és el partit, diguem, que voldrien il·legalitzar i posar el seu dirigent a la presó, literalment, en la mesura en què combat l'amnistia, i que fins que això no canvi, doncs hi pot haver molt soroll, hi pot haver el que es vulgui, però no hi ha possibilitats d'avançar en una cosa que potser en circumstàncies normals tindria sentit, que és que si primen la part de centre-dreta es puguin posar d'acord, però és impensable si no hi ha un reconeixement mutu, i aquest reconeixement mutu no és una tonteria, és la mare dels ous des del punt de partida. Tu no pots intentar arribar a la Moncloa amb una gent que no reconeixes perquè vols empresonar en el seu màxim dirigent, i per tant em sembla pertinent la resposta de Turull, i una terrible evidència, diguem, de la impotència que té el PP en aquesta conjuntura mentre necessiti a Junts i no el vulgui reconèixer. Mm.
1: Jordi?
2: Quan va haver-hi la investidura fallida d'Alberto Núñez Feijó després de les eleccions de juliol del 23, ell va fer una intervenció que a mi em va semblar molt pertinent, que va interpel·lar Junts i el Partit Nacionalista Basc, i els va dir: escolteu, vosaltres votareu a favor de les polítiques econòmiques d'aquesta majoria perquè no es correspon amb el que teòricament vosaltres representeu. I és una pregunta pertinent perquè des d'un punt de vista ideològic, com deia el Rusi, hi ha un punt de contrasentit. La realitat és que, donada la anomalia total que representa la situació de Carles Puigdemont després de l'aprovació de la llei d'amnistia, se'n fa molt difícil que aquest diàleg es pugui produir. Jo he escoltat els últims 4 anys les intervencions d'Alberto Núñez Feijóo al Cercle d'Economia com a líder de l'oposició. I és molt curiós l'evolució que s'ha produït en com ell s'ha expressat i com ha estat rebut. El 2023 era just després de la victòria electoral a les autonòmiques i municipals, que van tenir el mapa d'Espanya del blau, i va arribar i va ser rebut com si fos el rei del mambo, i va sortir no a ombros però gairebé de la sala de l'Hotel Vela, que és on es feia aleshores les jornades del Cercle, i va passar el que va passar. Els 2 anys següents realment ho va fer molt, molt malament, i va ser molt incòmode la sensació. En canvi, ahir, i arran de l'entrevista que havíeu fet a Jordi Turull, la meva sensació és que la seva actitud és: escolta'm, jo sé perfectament que això arribarà més aviat o més tard, però que jo guanyaré i aquesta vegada sí que governaré. I, per tant, podia anar a tenir un discurs d'oposició dura i agra, sense gens complent amb l'auditori, perquè ara sembla bastant evident que la legislatura difícilment donarà gaire més de sí, i que si no es convoquen eleccions el desgast només el pot beneficiar amb ell. I per tant podria avançar-se si hi hagués aquest acord amb Junts i el PNV, que no es produirà. Però el fet és que ell va amb una seguretat sobre l'escenari a mig termini que li permet desatendre el que seria normal, que és poder tenir una relació ideològica amb Junts.
3: Jo crec, Gemma, que si Núñez Feijóo s'apropés una mica al conservadorisme del John Major, doncs podríem dir que hi haurien possibilitats d'aquest altre pacte, no? Però a mi em fa l'efecte de... Bueno, no em fa, estic convençuda pel que acaben de dir tant el Pere com el Jordi, que el perfil no acompanya per poder fer aquest viratge ara, a aquestes alçades, ni tan sols per un interès en la governabilitat, perquè els vots que ha anat aglutinant justament han partit molt d'aquesta intransigència respecte a la visió institucional de mediació i de flexibilització de la repressió que ha impulsat el govern de Sánchez i també Zapatero a través de la llei d'amnistia, i que encara no està aplicada, no? Per tant, amb el panorama actual de les institucions i aquesta dimensió també judicial, suprajudicial, del conflicte institucional obert, penso que no està el panorama perquè Junts faci aquest viratge. Una altra cosa és que no hi hagin raons sobre la taula en termes de corrupció i en termes d'incògnites de sostenibilitat.
1: Clar, el que passa aquí també, que estem parlant d'un lideratge que és el mateix que hi havia quan va haver-hi la ferida de l'1 d'octubre, no? És a dir, Carles Puigdemont s'hauria de seure a parlar amb un Partit Popular que va fer el que va fer. És a dir, no sé fins a quin punt, o sigui, què ha de passar perquè el dolor passi i es puguin seure a parlar formacions polítiques tan antagòniques com són

0: ara mateix el Partit Popular i Junts.
1: És que jo crec que no, Junts no té cap al·licient per fer aquest moviment. És a dir, jo no sé fins a quin punt la proposta de Turull representa trencar tota possibilitat d'entesa o acord amb el PP abans de començar fins i tot a negociar. Bàsicament perquè és que de veritat trobo que Junts no té cap al·licient per donar suport a una moció de censura que comportaria un avançament electoral i que propiciaria, segons la majoria de les enquestes, un govern format pel Partit Popular i per Vox. El Partit Popular i Vox, un Partit Popular que evidentment doncs pot haver modulat la seva interpretació del que és Junts, però que va participar, com tu ara explicaves, va representar violència contra la ciutadania a l'1 d'octubre i un Vox que voldria qualsevol partit independentista il·legalitzat.
0: Sí.
1: No?
0: Per tant, però aquest PP sí que ha canviat, però Junts no. Però Junts sí. És Carles Puigdemont i Jordi Turull.
1: Però aquest PP estaria...
0: No sé fins a quin punt poden negociar amb, o ho fan des d'un lloc que és massa ferit per ells.
1: Jo crec que és un lloc, la ferida no està tancada, però és que a més és que aquest Partit Popular pot haver canviat, però estaria absolutament subjecte a les voluntats de Vox, perquè si no, perquè no tindria, segons totes les enquestes, no tindria majoria absoluta. Per tant, jo crec que és cert i s'ha de dir que el Partit Socialista no ha complert molts dels compromisos que tenia amb Junts, és important dir-ho, és important i és normal, potser, o comprensible, que Junts vulgui tensionar aquest espai polític, perquè és cert que cap moviment que ha fet Pedro Sánchez ha estat per convicció, ha estat bàsicament per pura aritmètica, però és que també és cert dir que amb un altre executiu configurat amb la dreta i l'extrema dreta, dubto que Junts tingués o qualsevol partit català, catalanista i ja no dic independentista, tingués cap tipus
2: sí,
1: de marge
2: llavors,
1: de negociació.
2: Si aquest és l'escenari que sembla el més probable, Junts a dia d'avui és determinant, no? Gairebé per una carambola. Però aquests 7 diputats han estat fonamentals al llarg d'una legislatura o bàsicament per la investidura del president Sánchez. És bastant improbable que aquest paper determinant el torni a tenir. No sabem què passarà, però pel que ens diuen les enquestes, és bastant improbable. La qüestió és fins a quin punt aquesta influència actual en la conformació d'una majoria s'usa amb intel·ligència sabent que l'escenari a mig termini és d'irrellevància.
1: Sí, però sobre...
2: Llavors, clar, o sigui, tens una oportunitat d'afavorir el hipotètic nou govern amb la influència de la qual ara disposes i que, segons totes les enquestes, tindràs una crisi interna molt forta
1: en municipals i generals. Clar, és que Junts ara mateix tampoc li convenen eleccions.
2: Però ara té una influència que pot usar o no usar.
1: I jo sí, crec Jordi, que sí que l'ha usat.
0: Junts no s'allunya del Partit Popular dient això, s'allunya del PSOE.
2: Què vols dir? Que no s'allunya...
0: Ell sap que és una condició inassumible pel Partit Popular, per tant la llença no canvia absolutament res en la relació amb el Partit Popular. El que canvia és que el PSOE veu com Junts doncs, obre la porta
2: sí, però...
0: a una condició inassumible a fer una moció de censura.
2: És una... Però a dia d'avui és un actor determinant en la política espanyola.
0: Sí, clar.
2: Com jugues aquesta influència...
0: Per no perdre-la.
2: Per no perdre-la.
3: Estic d'acord. També sabent que les enquestes no són determinants i que depenent... Jo crec que al final les formacions polítiques han de tenir una coherència. I la posició de Junts aquests anys, com bé dius, ha estat el, diguem, la
2: molt seva... incoherent.
3: No, deixa'm
2: molt
3: acabar,
2: incoherent.
3: Jordi.
2: Molt incoherent.
3: No, jo no estic d'acord.
2: Tu bueno, creus jo... que pactar amb els socialistes amb el que havien dit no és incoherent?
3: Bueno, em deixes acabar?
2: Vale,
3: perquè
2: sí.
3: Si tu creus... Jo estava dient que en termes generals es demana totes les formacions polítiques. No volia parlar sols de Junts, d'acord? Si parléssim de coherència en relació al Partit Socialista, al 155, a les declaracions del president Illa, que ja sortosament tothom ha entès que era un context i que ara estem en un altre context i que ell s'ha fet el càrrec, en fi... És a dir, hem de ser comprensius amb tothom, no? D'acord, o comprensives amb tothom. Però Junts ara té un repte i ha d'esforçar-se al màxim, i jo crec que no és fàcil la seva posició, això és el que volia dir. No és fàcil, ni ha estat fàcil la seva posició, perquè amb determinades polítiques públiques, com el tema de l'habitatge, com el tema dels autònoms, que jo, perdona, ha sigut l'únic grup parlamentari d'allà, del Congrés, que s'ha atrevit a plantejar aquest tema, hi ha hagut una discrepància escènica, el mateix que fa el Rufián, vull dir que si ens posem a veure la política de l'escena i la política de fons... Aquí hi ha dos Junts, el Junts que ha hagut de fer, i jo crec que en aquest sentit, estiguis o no d'acord amb els seus postulats ideològics, no podem enganyar-nos. La Míriam Nogueras ha fet un bon parlamentarisme i és molt treballadora i és una dona que forma part de la política de les noves generacions. És a dir, que estiguis d'acord o no amb el que planteja, però ningú pot qüestionar això. Ara que tenen el repte de fer aquest equilibri, de trobar aquest punt del mig que parlava jo abans, en mantenir, com tu dius, un escenari que no els hi pugui ser hostil en termes de pèrdua de vots, però al mateix temps que tingui poc risc de que s'augmenti la repressió, d'acord? I, en canvi, doncs, l'altre escenari no ofereix cap altra garantia. Jo crec que aquest és l'element, Vox és l'element que fa que PNB no estigui atrevint-se a dir escolteu, no ho tenim clar.
4: Però no només Vox, també el PP, perquè jo insisteixo, o sigui, tot això que esteu comentant que és veritat, la coherència o no coherència o el debat concret, tot això és posterior a una cosa que és el reconeixement de l'altre com un actor legítim. I el PP, tot i que ha canviat, no ha arribat aquí encara, perquè el PP no vol l'amnistia. Si no hi ha l'amnistia,
3: precisament el per això Puig, dic...
4: Per això, vull dir que no és una qüestió de la influència que tindran, que és el que deia el Jordi, o si en tindran més o menys, no. És que si guanya, a dia d'avui, el PP no el reconeix encara a Junts i en els seus interlocutors, perquè és si no hi ha l'amnistia...
0: Fins que el reconegui.
4: Clar, però... si no hi ha l'amnistia és perquè el PP... l'ha portat als tribunals.
3: Però fixa't, jo quan parlava de Major abans, que no he explicat per què l'esmentava, el problema d'Irlanda del Nord, el conflicte el va resoldre John Major quan estava ell de president conservador al Regne Unit. Qui va escalar en la gran repressió a través dels paramilitars va ser el govern conservador de la Thatcher. Era el mateix partit, però eren líders diferents.
4: Clar, però això no ha canviat. Hi ha diferents líders, però continua havent aquest marc.
3: Que si el Núñez Feijóo s'hagués distanciat del Rajoy i hagués donat mostres d'una capacitat de lideratge diferenciada des d'un model conservador, podríem dir, bueno, mira, poden haver-hi altres escenaris, no? Exacte. Però és que ara no és això.
4: El dia que
3: fins ara no ho ha demostrat.
4: No consideri a la sortida del cercle que és una tonteria el que li han dit, pues aquell dia potser sí que anirà en sèrio. Mentre ho consideri una tonteria, no té cap possibilitat,
1: que,
4: perquè l'amnistia no existeix.
1: Clarament, quan diu que és una tonteria és perquè no reconeix Puigdemont com un interlocutor
4: polític
1: vàlid.
4: I per tant no hi pot haver-hi
1: vàlid, no? Almenys per ara, perquè sap que segurament aquesta moció de censura no prosperarà perquè hi ha l'element de Vox. Potser si no existís aquest element absolutament determinant perquè es pugui articular una majoria, potser Núñez Feijóo en relació amb Puigdemont o amb Junts seria diferent. Clar. Però ara a dia d'avui, aquesta és la realitat i en el moment en què diu això és una tonteria és perquè no reconeix la legitimitat de la figura del president Puigdemont, no? I suposo també en el fons, i per això ho plantejava abans, que Turull fa aquesta proposta sabent quina serà aquesta resposta.
3: Bueno, sí, sí. La política és aquest escenari estètic i després la feina del darrere de la...
4: Però, per tant, no obre cap porta, sinó que evidencia, a parer meu, evidencia que no hi ha pacte possible. No és que obri una porta, és que queda clar que no hi ha pacte possible, penso jo.
0: Perquè el Partit Popular no pot assumir aquest cost.
4: Efectivament.
0: No el pot assumir.
3: No el pot assumir. No el pot assumir per coherència.
0: I si no l'assumeix, d'aquí un any hi ha eleccions, ja guanyarà. El que ha de fer és resistir.
3: Bueno, no ho donem tot per fet, tu.
0: No, segons el Partit Popular.
3: Sí, no, sí, sí, ja t'entenc.
0: És a dir, com menys coses faci, menys riscos.
3: Sí, no, i les enquestes són les que són. Per cert, jo volia aclarir una cosa. Abans, quan he esmentat la treballadora social del Raval, és Rosa Jorba. Em sembla que he dit el nom d'una companya de classe. Que era Rosa i un altre cognom. Per tant, és Rosa Jorba, una gran treballadora social.
0: Fet aquest esment. Anem cap al Parlament de Catalunya. Albert Prat, bon dia.
5: Què tal, Ricard? Bon dia.
0: Perquè tenim sessió de control aquest matí al Parlament. Què és el que ha dit Salvador Illa?
5: Doncs mira, el president i líder dels socialistes catalans s'ha limitat a defensar el seu partit, el PSC, i ha extremat la prudència quan li han preguntat per les investigacions a la cúpula del PSOE i no ha posat la mà al foc.
6: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
5: El president ha negat, l'escoltàvem rotundament, que el PSC estigui involucrat en qualsevol trama corrupta, malgrat que l'Audiència Nacional, recordem, ha demanat les factures de la darrera campanya electoral de fa 2 anys. Diu que ja les té la sindicatura electoral, però la portaveu de Junts, Mònica Sales, no se n'acaba de refiar.
7: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
6: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
5: Recordem que tant Esquerra com els comuns han evitat forçar una compareixença immediata d'Illa al Parlament. Igualment, Junts ha demanat al govern que aturi el contracte de la Generalitat amb Huawei per desplegar la fibra òptica, que recordem, Junts hi veuen tot plegat vincles amb l'expresident Zapatero, però a l'executiu, el conseller Albert Dalmau, acaba de deixar clar que no ho pensen fer.
0: Ara són les 10:12.

0: Tancarem l'àgora d'aquest programa especial que estem fent amb aquest recorregut que farà el Papa a casa nostra d'aquí una setmana, però abans d'acomiadar Jordi Amat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol, saludem a Marisa Gil i Pol Forada. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què ens queda per explicar encara?
2: Doncs seguim en ruta, com dius, camí de Sant Esteve a Rovires per arribar a la presó de Brians-ho. Allà ens rebran el director del centre penitenciari, el Jordi Pons, i el mossèn i capellà de la presó, el Jesús Bel. Ens explicaran com han preparat la visita de Lleó 14 i com serà la trobada del Papa amb 80 presos, tant homes com dones de Brians.
3: I de Can Brians a Montserrat, l'última parada de la nostra ruta. Durant el trajecte conversarem amb el periodista del País, Daniel Verdú. Va ser corresponsal 7 anys a Roma amb el Papa Francesc. Demà publica el seu primer llibre, La Bola, sobre l'increïble història de Mar de Marchis, fundadora de la revista cultural Jot Down.
2: I arribarem al monestir cap a 11:45. Allà ens hi esperen dues persones directament relacionades amb l'escolania, el filòsof i col·laborador del programa, Oriol Ferrés, i el músic Marc Díaz. Callau! L'escolania tindrà un paper destacat en diferents moments de la visita de Lleó 14.
3: I a partir de les 12, la Renaixença. Avui reben la visita del grup de metal català Vidre a la Sang i dediquen el programa a la Caixa Forta.
0: Però abans, què han dit els altres fins ara? Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
4: Hola, hola, hola.
5: T'estan saludant.
0: I què?
4: Hola! Doncs que avui hem descobert qui reparteix els carnets. Saps aquella gent que es creu capacitada per dir si ets català, molt català o poc català? Doncs en el cas dels colombians, qui ho decideix és el nostre company Pol Foradada.
0: I amb què se m'han adormit als Estats Units?
2: Amb el suport de Donald Trump, el candidat ultracolombià Abelardo de la Espriella.
4: Com deu ser un ultracolombià?
0: Molt colombià, eh?
4: Sí. Si anem a les emissores ultraespanyoles, ens trobarem en Carlos Herrera, que no veu amb bons ulls que Feijóo anés ahir al Cercle d'Economia per trobar-se amb els empresaris catalans.
6: En España, pues, que hay dos sitios en los que hay que estar si quieres sentirte la pomada. Uno es en los conciertos del tal Bad Bunny. A mí me parece una tela de bolera, pero hay gente que le gusta. Oiga, esto es de... Y otro es el Círculo de Economía. Y ayer el que fue el líder del PP, que parece que es que tenga que ir siempre a hacer una especie de alabanza permanente de la burguesía catalana, que igual están con el 3% de Pujol, que cuando les conviene están con Esquerra unas veces y con Junts otras veces. La mayoría son de Junts.
4: L'Herrera ho diu d'aquesta manera més o menys suau. En Los Santos, igual que ja va fer ahir, és una mica més beligerant.
7: Le dijo que no quería nada de ellos y que daban vergüenza, prácticamente. Que es lo único que hay que decir. Pero entonces, ¿a qué vas? ¿A qué vas? ¿A qué vas? En fin, en todo caso es un placer, ¿eh? Cuando alguien afrenta a estos hijos de la perra corrupta de Satanás, pues me gusta.
8: Oy. Gracias.
4: Imagina't quantes capes de maldat, eh? Hijos de la perra corrupta de Satanàs. Però això diuen els empresaris catalans.
0: No, tu no ho dius.
4: No, a mi no. Però avui el que m'ha agradat més d'en Los Santos és quan ha criticat l'aspirant a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, per haver vingut a Catalunya a fer campanya i per haver concedit entrevistes a algun mitjà de comunicació en concret. Los Santos l'ha criticat molt i en català.
8: Ahir vaig veure a l'Enrique Riquelme. El Riquelme, al RAC1. I, doncs, hi deia coses... Bé, jo crec que és la nostra arma contra el Florentino. Riquelme. RAC1. Català. Pues ahí ha ido Riquelme. L'Enric ha ido a hacer propaganda. De verdad, no queda un tonto más, ¿eh? Yo creía que con el sombrío Raúl había cubierto el cupo. No, faltaba el detalle. Riquelme, Enric, està com una mica bost. Despegamos con Iberia.
0: I a les xarxes, què han dit, Joel?
9: Doncs mira, avui a les xarxes em porten dos entrenadors enfadats, Ricard. El primer és l'entrenador de l'Atlas, un equip mexicà de futbol que va posar en pràctica el que es coneix com la fal·làcia ad hominem. Un periodista posa en dubte la seva feina i ell respon atacant al periodista, no la pregunta, i a més l'ataca amb un cop molt baix.
10: ¿Por qué pensar que eres el técnico todavía ideal para sacar del hoyo en el que se encuentra Atlas?
11: Ideal no hay nada en este mundo, mano. Si no, tú tendrías pelo. Sí.
10: ¿Se trata de eso?
11: ¿O? No se trata de eso. No te quiero faltar respeto, no me lo tomas mal. Bueno, discúlpame.
10: Porque te puedo faltar respeto, yo que tu equipo no juega
11: nada. Ok, no, pero me estás diciendo cosas que...
10: No, ¿qué te estoy diciendo? ¿En qué te ofendí?
11: Lo lamento. ¿Me disculpas?
10: Contesta lo que quieras.
9: La següent escena és representativa de la mala situació del Barça de bàsquet. Ricard, està tan malament el Barça de bàsquet que fins i tot l'entrenador rival, que ahir era el Cito López, de l'UCAM Múrcia, li sap greu i es posa a defensar no el seu equip, sinó el del Barça. La que paga els plats trencats és la periodista d'Esport 3, Ruth Gumbau.
1: Cito Alonso, aquí volem preguntar doncs, què ha passat avui.
5: Què ha passat de què?
1: En el partit, el resultat.
5: Bueno, porque tengo mucha más fe yo en el Barcelona que lo que tenéis vosotros. Es decir, es un equipo de máximo nivel y el decir eso contra l'UCAM Múrcia me parece una falta de respeto.
1: Que lo que se va a ver diumenge no era la realitat del Barça.
5: No lo sé, pero yo pienso que no son así. Son un equipo que está muy bien, que tiene todos los jugadores ahora. O sea, es un equipo de máximo nivel.
1: Us quedan dos partits encara.
5: No, queda uno, de momento. Luego ya veremos lo que pasa.
9: Vinga, ànims, Ruth Gumbau. I ara anem a un poble fascinant, Ricard. És un poble de Burgos que es diu Huerta del Rei. Espanya Directo li va dedicar un reportatge pels noms estrambòtics de tots els seus habitants. Atenció a la meravella de noms que es va trobant el reporter pel poble. Jo ja t'aviso, Ricard, que si mai tinc un fill, que vés a saber, faré el possible per posar-li Onesíforo. I si és nena, Marciana.
12: Una tradición que empezó hace más de un siglo. Todo el pueblo compartía tres o cuatro nombres y apellidos y el cartero se volvía loco. Así que empezaron a bautizar con nombres de mártires cristianos.
13: ¿Cómo se llama usted, señora?
14: Yo me llamo Digna Marciana.
15: Mi tío, Arnulfo. Una hija, Estercacia. Y mi hermano, Respicio Godefrido.
16: Filogonio.
13: ¿Cómo se llama usted?
14: Benigna.
13: ¿Y su padre?
14: Clododeo.
13: ¿Y su madre?
14: Canuta.
17: Eufronia.
13: ¿Y le gusta?
17: Es mucho.
18: Evodio.
19: Pues yo me llamo Clododeo.
13: Onesíforo.
20: Hierónides.
13: ¿Y su nombre de pila cuál es?
21: Ercilio.
13: Adiós, Marciana.
22: Adiós, adiós.
9: En fi, i per acabar, com que avui s'ha parlat d'aquell moment entre el papa Francesc i el cardenal Omella l'any 2023 al Vaticà, quan el papa s'estranyava que el text per beneir la Moreneta no fos en català i el senyor Omella li va dir que no, que res de català, doncs ja que en parlem, posem el tall. Comença amb el papa Francesc preguntant que per què està en castellà, no, aquell text, però no s'acaba d'entendre perquè s'acopla a la megafonia.
23: Dios de ternura en castellano, sí.
24: No tiene que ser en català.
23: No.
24: Siempre tiene que ser en catalán.
23: No, no.
24: Dios de ternura y misericordia.
0: O sigui, ell volia fer-ho en català.
9: Sí, sí, i quan veu el text s'estranya de que no sigui en català, li pregunta a l'Omella i l'Omella li diu... Això el papa Francesc, no, no. Francesc. Yeah. És quan van anar a beneir la Moreneta.
0: Sí, la Moreneta, sí.
9: La Moreneta, sí, sí. Bueno.
0: Bueno, sí. Està bé que des de fora almenys ho tinguin més clar que des de dins.
9: Sí, aniria bé que des de dins també, oi?
0: Sí,
9: no
0: però vaja.
9: Vinga.
0: Jordi Amat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol, gràcies per acompanyar-nos.
25: Gràcies.
0: Que vagi bé. Estem en ruta ara mateix, a 10 minuts d'arribar a la presó Can Brians 1. Farem una pausa de 2 minuts i de seguida us expliquem un altre tema important sobre les banderes que onejaran aquests dies.
26: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
27: Avui l'Enigmàrius feia... Eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere. I la resposta era cisell. El cisell, escrit amb C i S, és una eina d'escultor. I si ell és cis, és que s'identifica amb el gènere assignat en néixer d'acord amb el seu aparell reproductor. 1453. Dels 1.512 participants, l'han encertada i, per tant, avui dona 6 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Camp Llong, Laia Altarriba i Pi Guillem, de Barcelona. I avui també ens heu dit mascle, perfil o paleta.
26: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
28: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
29: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: Saber triar val la pena, perquè quan tries la gamma de fotoprotecció 100 Sand de Lidl des de 4,99, tens protecció certificada a preu Lidl. Per això Lidl és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Lidl val la pena.
32: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
28: A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
2: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
3: Però tu en saps d'anar amb moto?
2: No, però és la millor manera de moure't per allà. I m'hi vaig llançar de cap.
3: I què?
2: Que em vaig trencar una cama.
3: Apa!
2: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
6: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
7: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Capbravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capbravo.
16: Adéu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
17: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
18: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: Aquest és l'Univers Podcast de Futbol de Catalunya Ràdio.
20: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
19: Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
21: És tan fort que cada vegada que hi penso...
19: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
22: Vas saltar del canvi de l'et juvenil.
19: La finestra del futbol de casa nostra, explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
25: Una nova finestra a l'Univers blanc i blau.
19: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
32: És un dia feliç.
19: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem Futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i Futbol Català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
33: I també disponible a la plataforma 3Cat.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Especial matí de Catalunya Ràdio. Recorrem els espais que visitarà el Papa Lleó XIV a Catalunya. Amb Ricard Ostrell.
0: I ara mateix en ruta, a punt d'arribar a la presó de Brians 1, on el Papa Lleó XIV d'aquí una setmana també hi farà una aturada. De seguida us ho explicarem, però abans també volem parlar del que segur que molts de vosaltres heu vist aquests dies als balcons, sobretot de Barcelona. Hi ha banderes grogues i blanques, són les banderes de la Ciutat del Vaticà, de les quals el Papa és el cap d'estat. Però d'on surten tantes banderes? Maria Fernández, bon dia.
34: Bon dia. Doncs bona part d'aquestes banderes són fruit d'una iniciativa de l'Associació Ginesta del barri de la Guineueta de Barcelona, que les ha distribuït per diverses parròquies perquè arribin als veïns. Les banderes les ha proporcionat l'empresa de teixits Gratacós. Hem parlat amb el president de la companyia, Antonio Gratacós.
35: Amb altres persones laiques m'han dit, oi, i si fem algo per avinguda el Papa? I vaig dir, ostres, podríem fer portar banderes i posar ben maca la ciutat de Barcelona, posar-la tota plena de gala i posar-la ben maca per l'avinguda del Papa i donar un orgull a la ciutat.
34: L'empresa ha donat de manera gratuïta 15.000 banderes de grans dimensions, de 2 metres per 1 metre, i n'hi ha moltes que ja llueixen als balcons.
0: I l'encarregada de repartir aquestes banderes és l'Associació Ginesta del barri de la Guineueta. Podem parlar amb la seva presidenta. Carmen Serra, bon dia.
36: Hola, buenos días.
0: Ja està tot repartit o encara queden algunes banderes?
36: Si nos quedan 2 o 3. Pero
0: ¿dos o tres?
36: Estas ya son para nosotros particularmente, digamos. No nos quedan ni una. Ya
0: com
36: están todas repartidas.
0: ¿Qué heu decidit fer aquesta iniciativa per la visita del Papa?
36: Esta iniciativa ha surgido por la Asociación Ginesta, que es un centro de acompañamiento familiar, que tenemos varios proyectos, nos dedicamos al tercer sector. Todos los proyectos están dedicados a las familias. Uno es de refuerzo escolar, otro es de apoyo integral a las familias, otro de educación y crecimiento personal para personas adultas, otro es de espacio de acogida, de apoyo y convivencia para familias. Tenemos varios proyectos, cada uno dedicado a un tema familiar. Otro, un acompañamiento psicológico. Bueno,
0: clar, vosaltres feu una feina molt de caràcter social, no? I, de fet, sou una entitat
36: social,
0: laica.
36: Laica y todo es voluntariado. No tenemos ninguna persona que no sea voluntaria.
0: I per què heu decidit fer aquesta iniciativa per la visita del Papa?
36: Pues porque decidimos que era un tema cultural aquí en Cataluña de poner banderas en los balcones en ciertos momentos del año, como puede ser el 11 de septiembre, en Navidades o San Jordi. Entonces pensamos que para recibir al Papa podía ser una buena cosa que engalanar también los balcones con las banderas del Papa. Es algo cultural aquí en Cataluña, el tema de las banderas.
0: L'empresa que ara sentíem els ha donat aquestes banderes de manera gratuïta i vostès el que han fet és vendre-les a les parròquies que els han venut els feligresos.
36: Exactament.
0: Quan costaven?
36: Las banderas, nosotros nos vendíamos a un precio simbólico de un euro por la gestión, y ese dinero de un euro lo donamos también a parroquias del barrio de la Guinahueta. Y las parroquias en general las han vendido a 5 euros para que los jóvenes de las parroquias puedan hacer actividades parroquiales, como puedes ir a la Jornada Mundial de la Juventud a Corea, ya que el viaje es muy caro para ir a ver al Papa hasta Corea. Y esta es la razón principal porque salió esta iniciativa de las banderas, para recoger dinero para las actividades parroquiales de los jóvenes.
0: Vosaltres també defensa, que ara defensaves, no?, de fer aquesta vessant social que feu des de l'entitat, però també de la visita del Papa. Quin impacte creu vostè que pot tenir en aquest sentit a Catalunya?
36: Esto sí que ya se me escapa de las manos el impacto que puede tener. Yo lo que he visto que tiene, o sea, la gente está muy contenta, la han recibido con los brazos abiertos esta iniciativa, y ha tenido, bueno, ya te digo, una repercusión importante, porque hemos vendido las 15.000 banderas muy rápido.
0: Carmen Serra, presidenta de l'associació Ginesta, gràcies per acompanyar-nos i que vagi bé el dia de la visita del Papa a Catalunya. Espero que ho gaudiu també, onejant la bandera. Que vagi bé.
36: Gràcies.
1: Amb tu, Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.
3: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
4: Ja m'entens.
5: Un programa d'un altre gènere.
8: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
9: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
10: Amb David Ávila.
9: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: No puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així, d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és: soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Ets una genocida del temps.
13: La millor hora del dia.
9: 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
14: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
9: Modernisme, artesania i espiritualitat.
14: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
9: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, i a 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Aquesta música que sentim és la cançó amb què els interns del centre penitenciari de Brians 1 rebran el Papa Lleó XIV el dia 10 de juny, i nosaltres acabem d'arribar just ara a Can Brians, a Sant Esteve Sesrovires, i ens acompanya el Jordi Pons, que és el seu director. Jordi, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara mateix acabem d'arribar i estem fent un recorregut, que entenc que és el que farà el Papa Lleó XIV, o no?
1: No, aquest serà el recorregut que fan les autoritats. El Papa Lleó XIV entrarà en vehicle fins a la zona del teatre.
0: Directament fins al teatre. Estem entrant just a la presó. És un centre que suposo que deueu estar ara preparant ja, ultimant tots els detalls del que serà aquesta visita, no?
1: Sí, correcte. Una feina bastant feixuga. Vull dir, ara portem molts dies preparant-ho tot, amb molta gent dedicada a tot el que s'està preparant.
0: Què és el que visitarà el Papa d'aquesta presó?
1: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, avui estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre i entrarà directe al teatre, i tot l'acte es farà dins del teatre.
0: És un acte que està pensat perquè vegi què?
1: Bueno, serà, al final farà una mena de litúrgia, ja és el que ens han recomanat des del bisbat, i farà un agraïment a lo que és la gent penitenciària. Bàsicament serà aquests 20 minuts.
0: Quin és el criteri que heu aplicat per escollir els presos, per exemple, amb qui es trobarà el Papa?
1: El criteri que hem escollit és la gent ja que normalment ja sortia a fer la missa, d'acord? Tota la gent que ja sortia abans de fer la visita papal que s'havia anunciat, tota aquesta gent és la que anirà.
0: O sigui, la gent que realment ja tenia una fe, una vocació.
1: Correcte.
0: Hi ha hagut gent que no tenia fe, que també ha volgut participar d'aquesta visita, que us ha manifestat que volia ser-hi?
1: Evidentment, després de quan s'ha anunciat que vindria aquesta visita, molta gent ha fet instàncies demanant que volien anar. El criteri que s'ha fet és de dir, fins que hem arribat a la limitació de l'aforament. S'ha tingut primer en compte la gent que abans d'anunciar la visita ja hi anava, i després fins a omplir la resta.
0: Des que serà una visita curteta, no?
1: Correcte.
0: De quant temps estem parlant, més o menys?
1: Més o menys la visita són 20 minuts.
0: 20 minuts. Ah, per tant, aquí haurà d'anar tot molt, molt picat, molt ràpid, no?
1: Correcte.
0: A nivell de seguretat és un repte també per la presó que passi un esdeveniment com aquest?
1: Evidentment que és un repte, no? Al final, és una autoritat està considerada com un cap d'estat, i per tant, per nosaltres, la seguretat al centre és molt important i és un desplegament bastant ampli.
0: Entenc que és el primer cap d'estat que visita Brians 1, no?
1: Evidentment, sí.
0: Ah, perquè no m'imaginava cap altre cap d'estat que hagi vingut abans aquí. Quin missatge creus que li donaran els presos al Papa?
1: L'estan preparant, és a dir, és evident que ells s'estan preparant la seva entrevista, d'acord, i les seves paraules que voldran dir amb ell. Exactament, ja et dic, desconec què és el que li diran, perquè és ho estan preparant juntament amb el bisbat, i ells estan preparant el que és l'entrevista. Suposo que li donaran diversos missatges.
0: No, i des de la direcció us agradaria traslladar algun tipus de missatge?
1: Des de la direcció jo crec que al final és un agraïment, no? És un honor per nosaltres que al final vingui a visitar un centre penitenciari, no? I per tant el que se li transmetrà, almenys per la meva part, no? És que ens hagi tingut en consideració a vindre una visita a un centre penitenciari.
0: També ens acompanya avui el Jesús Bel, que és el capellà de Brians. Què tal, Jesús, com estàs?
2: Hola, buenos días.
0: I gràcies també per acompanyar-nos. Brians ha sigut, de fet, l'última visita entrant a aquest itinerari que estem coneixent del Papa Lleó XIV. Però des de Nadal és veritat que el bisbe tenia entre cella i cella que això es pogués produir. Explica'ns com ha sigut aquesta lluita per aconseguir això.
2: Bueno, la verdad es que ha sido una oportunidad bien gestionada, pero no ha habido que luchar mucho, porque el Papa en este sentido se deja convencer con facilidad, ¿no? Pero bueno, es un logro que consiguió el bisbe de aquí, de San Feliu, Monseñor Xavier, que encontró el momento y la oportunidad en el viaje entre Barcelona y Montserrat para invitar al Papa a acercarse a visitar a los internos y las internas de Brians. Y bueno, pues yo sé que se dejó convencer rápidamente. O sea, no hubo que luchar demasiado, ¿no? Porque bueno, tiene un talante especial para acercarse a las personas que están sufriendo cualquier situación.
0: ¿Qué te da especial a esta presó que pugui tener interés para el Papa?
2: Bueno, yo creo que siendo que es la cárcel que está entre Barcelona y Montserrat, que la oportunidad era venir a Brians, cualquier otra cárcel estaba fuera del camino, Brians 1, esto ya es una, creo yo, no lo sé, es más atractiva que Brians 2 porque tiene un módulo de mujeres también. Y el Papa ya entró en una cárcel de hombres allá en Bata, en África, en su viaje a África, y él pues parece que reaccionó bien al hecho de que en este centro penitenciario había también un módulo de mujeres, como para incluirlas dentro de la visita.
0: Perquè diríeu que una presó de dones té especial atenció en aquest sentit? O és més especial, Jordi?
1: No. No, per mi no és que sigui més especial. Jo crec que, com diu el mossèn, doncs al final és un centre penitenciari on tenim diverses tipologies d'interns, no? Tenim el que són preventius homes, tenim penades dones i també tenim la unitat psiquiàtrica de Catalunya, és a dir, l'única unitat psiquiàtrica penitenciària també la tenim dintre el centre. És un centre penitenciari doncs, que té diversos àmbits i crec que per això també doncs pot venir aquí.
0: Mm. Vostè serà l'encarregat de donar-li la benvinguda.
2: Sí.
0: ¿Qué es lo que le dirá? ¿Ho ha pensado ya o no?
2: Bueno, tengo que presentarle en qué consiste y qué es la pastoral penitenciaria que realizamos aquí en Brians, porque, como ha dicho el director, en principio el Papa viene a ver a la pequeña comunidad cristiana que cada fin de semana, cada domingo se reúne aquí, ¿verdad? Entonces, digamos, la pequeña parroquia de Brians, vamos a decirlo así. Entonces, en principio, pues le tengo que explicar en qué consiste muy brevemente la pastoral penitenciaria, y luego pues yo lo que hago es palabras de agradecimiento por habernos tenido en cuenta, por haber pensado en nosotros y por haberse tomado ese rato para venir a compartirlo con los internos y con todas las personas que trabajamos y que damos lo mejor de nosotros aquí en el centro penitenciario. Mm. El voluntariado también, en fin.
0: ¿Y en qué consiste esta pastoral que hacemos aquí a la presó?
2: Bueno, nosotros sobre todo, la pastoral penitenciaria, la pastoral lo que hace es garantizar la atención religiosa de los internos que lo solicitan, como un derecho que tienen, un derecho constitucional, ¿no? Entonces nosotros venimos a atender espiritualmente a los internos que lo solicitan, hacemos la misa todos los fines de semana, sábados y domingos, hacemos catequesis de bautismo, confirmación, primera comunión, los sacramentos, facilitamos el acceso a la confesión, al sacramento de la penitencia, y bueno, pues luego reunión con ellos de preparación de espiritual y mucho acompañamiento personal. Es lo que básicamente hace la pastora penitenciaria.
0: También la parte psicológica, entenc, ¿no? En toda esta feina.
2: Bueno,
0: escolta de...
2: Sí, sobre todo es mucha escucha, mucha escucha, tratando de empatizar con la situación concreta en la que está y lo que le ha llevado a esta situación. Y bueno, pues iniciando un proceso de acompañamiento que muchas veces pues, es muy lento, pero que sobre todo se basa en la escucha y en el apoyo a que él vaya recuperándose a sí mismo.
0: I això, Jordi, entenc que és molt important, no? Que des del centre, és a dir, que un pres no només estigui, que només estigui pres de llibertat, però que també tingui capacitat doncs, per fer les seves activitats o les seves, en aquest cas, actes religiosos més habituals de la seva vida.
1: Evidentment que per nosaltres, com abans li explicava, és molt important per nosaltres, no només el tema religiós, sinó multitud d'entitats que aquí treballen, d'acord? Doncs perquè tot això sigui possible. És a dir, aquí tenim doncs, personal de tractament, personal d'oficines, personal d'interior que mantenen la seguretat, gent religiosa, d'acord? I molta gent de serveis socials. És a dir, per nosaltres l'objectiu que tenim tothom aquí, d'acord, és la reinserció de tothom. I per tant, tots aquests col·lectius són tots molt importants.
0: El suïcidi, diguéssim, és la xacra més gran que teniu ara mateix a les persones catalanes?
1: Bueno, és un dels temes doncs, que sí que ara tenim sobre la taula, evidentment, no? Doncs no només el que faria referència dintre el centre penitenciari, sinó crec que és a la societat en general, no?
0: I aquí som vosaltres, des de la religió, també hi doneu un cop de mà, no, Jesús?
2: Sí, sí, sí. Creemos que tenemos que venir a sumar, ¿no? A sumar porque al final el objetivo es ayudar al interno en su proceso para que pueda salir adelante y pueda salir de la situación que le ha llevado al centro penitenciario.
0: Però quin és el perfil de les persones que participen en activitats pastorals?
2: No hay perfil, o sea, no hay perfil. Cualquier persona, a veces pasa personas que de niños tuvieron una formación religiosa y luego la perdieron, otras personas pues que ante todo el cúmulo de emociones que supone ingresar en la cárcel y todo lo que supone de ruptura y de desestructuración personal, pues se acercan a la fe, o sea, no hay un perfil concreto.
0: Que no sé si, senyor Pons, hi ha queixes de gent que no es creient que diu, home, jo també volia veure la visita del cap d'estat del Vaticà, del pontífex a la presó i no he pogut perquè no soc creient.
1: Doncs evidentment que sí. No? Evidentment, és a dir, a partir de quan ens anuncia doncs, aquesta visita, doncs, hi ha gent que no ha anat mai a la missa doncs, que també ho demana. Però és com et dic, al final, clar, tenim un aforament i al final hem de prioritzar, no? Que ho hem fet doncs, amb la comunitat pastoral, hem de prioritzar el que sempre ha anat, no? I després s'ha deixat anar algú més, però clar, fins a l'aforament màxim no podem anar més gent.
0: O sigui, hauran de gestionar també el malestar, els emprenyats, diguéssim, no?
1: Evidentment.
0: Com molts catalans que també es voldran acostar a veure el papa i no podran.
1: Ens evidentment que sí.
0: Hi ha dues dones que prendran la paraula.
2: Sí.
0: Qui són?
2: Les internes.
0: Sí.
2: No lo sé.
0: O sigui, encara no els ha triat, encara.
2: Sí. No, és que em passa una cosa. Aquí jo soy el responsable de la pastoral, però somos varios sacerdotes, voluntariado, y el encargado de las mujeres es otro, un compañero mío, Padre Jesús también, que es el capellán de Badras y el que viene aquí a atender al módulo de mujeres. Entonces, todo el tema de la selección de las internas y lo que han preparado lo está llevando él. O sea, que no lo llevo directamente.
0: Entonces, hay gente implicada, digamos.
2: Sí, sí. No, yo no conozco a las internas y no conozco sus nombres tampoco.
0: Pero entenc que han escollit també dues dones pel que m'explicava abans, no? Pel significat d'aquesta presó.
2: Sí. O sea, son mujeres que participan en la vida pastoral del módulo de mujeres y que, bueno, pues que forman parte de esa comunidad, pequeña comunidad cristiana que vive ahí, en el practica allí.
0: Mm. Hi ha una cançó que han triat que és Ajuda'm a caminar, que abans escoltàvem.
2: Sí.
0: Per què han triat aquesta cançó?
2: Es una canción muy significativa que a ellos les gusta, la cantan a gusto, porque en su situación, bueno, es que, por no alargarme, ¿verdad? En el lenguaje bíblico, el mar simboliza todo lo que me ahoga. O sea, el mar es el mundo. Las tensiones, los enfrentamientos, las luchas. Lo que me acaba es el mar. Por eso cuando Jesucristo camina por encima del mar, significa que ha vencido al mundo, porque el mar es el mundo. Eso es un lenguaje simbólico. Entonces cuando ellos dicen, ayúdame a caminar, contigo iré sobre las olas del mar, quiere decir que ellos se aferran a la fe para poder vencer lo que les ha vencido. O sea, es el sentido de la canción, ¿no? Por eso lo cantan con profundidad, porque tiene un significado más allá de la letra. Es como una oración.
0: I és la cançó que sonarà quan entri el papa al teatre.
2: Sí, y después cantaremos, después de las intervenciones, de saludos, tanto del director, la mía y las internas, ya entonaremos el Virulai como para darle entrada ya al mensaje que recibiremos del papa.
0: Uh-huh. I aquí escoltaran també les paraules del papa Lleó XIV. Sí. Clar, és un acte que deu estar tot molt mil·limetrat pel que em deies del temps, Jordi, perquè són 20 minuts, per tant entenc també que les autoritats... No sé si vindrà el conseller Ramon Espadaler, sí. El president de la Generalitat per rebre, l'entenc, les institucions, sí. No? Els màxims representants de les institucions també podran dedicar-los-hi res, 30 segons de paraules, no? Si tot està tan mil·limetrat.
1: Pel que tinc entès fins ara, doncs, tant el president com el conseller no li dirigeixen, d'acord? Està tan mil·limetrat que no hi ha temps específic, no? Doncs, per dir res més. Mm.
0: Doncs estarem molt pendents, tot i que no ho podrem seguir en directe, però sí que tindrem alguns redactors que ens ho podran anar explicant i, per tant, aquest serà un matí també il·lusionant per la ràdio i pel país i, sobretot, en una presó, en un lloc on, com sempre hem anat dient al llarg d'aquest matí, és un marge de la societat, no? I sovint, Jordi, no en parlem, sí. O en parlem amb males notícies.
1: Correcte.
0: Per tant, també està bé doncs, que hi donem un bri d'esperança en el que hi passa aquí.
1: Nosaltres molt agraïts a tothom.
0: Jordi Pons, director d'Abrianzo, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I Jesús Belt, delegat de la pastoral de la diòcesi de Sant Feliu. Gràcies també per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Rebeca Carranco, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, què tal?
0: A banda d'aquest especial estan passant coses i acabem de conèixer que la jutgessa està investigant si hi ha terceres persones involucrades en la mort d'Isaac Andic.
3: Sí, això és una de les coses que explica la interlocutòria on demana saber exactament el tràfic de trucades que va tenir Jonathan Andic els dies que ell està... a Quito i explica que allà li roben el telèfon mòbil i llavors enmig de totes aquestes explicacions que fa diu que estan investigant si pot haver-hi terceres persones i apunta directament a una figura que ja hem anat explicant aquests dies, que és la terapeuta que estava fent teràpia amb Jonathan Andic i també amb la seva família i que és qui en algun moment, segons la investigació, recomana doncs, que el pare faci aquesta herència en vida al seu fill per solucionar els problemes que tenen vinculats, segons la investigació, doncs als diners, no? A com es gestiona els diners.
0: Clar, això ho canvia una mica tot, no, Rebeca? Perquè fins ara això era una hipòtesi que no contemplàvem.
3: Sí, el que passa és que jo crec que té una mica de matís, no? Ara estem intentant aclarir una mica més fins on pot arribar, no? I la pregunta que ens fèiem és, bé, estem dient que hi ha algú més implicat en l'homicidi, no? I que hi ha una planificació conjunta de l'homicidi, no? Llavors, a mi, fons policials em deien que no és tan això, no? Aquesta idea tan directa d'una implicació en l'homicidi, però sí, doncs, els consells que es poden haver donat en aquest camí, no? Les idees que potser es poden haver com instal·lat també una mica en l'imaginari dins d'aquesta teràpia i que ells creuen que això, doncs, que haurien de mirar doncs una mica més enllà, no? I per això aquests dubtes que tenen sobre el paper que ha tingut aquesta terapeuta, però fins on sabem ara, no és una cosa que diguis. Clarament tenim indicis que apunten que aquesta persona podria haver participat en l'homicidi, planejant-ho en un homicidi d'Isaac Andic. A mi em diuen fins ara que no és tan així, és a dir, que no és aquesta idea com tan clara de que tenen proves de dues persones implicades directament en l'homicidi.
0: Clar, però en tot cas la jutja amb aquest moviment sí que està intentant mirar de demostrar que hi havia premeditació, no?
3: Sí, això és una de les coses amb la que es treballa a la instrucció, que és que hi hagués una premeditació, és a dir, que això estigués planejat i que Jonathan Andic, que està investigat i que recordem tota l'estona que ell defensa en tot moment la seva innocència i que és una mala investigació dels Mossos d'Esquadra, que han fet una interpretació doncs esbiaixada dels fets, no? Però sí que és veritat que la instrucció apunta, doncs, això, una planificació, haver anat abans a la muntanya, a mirar el lloc, fins i tot diuen que l'últim dels dies que va a la muntanya es fa un recorregut, els Mossos diuen que és un recorregut d'un desplaçament i un temps que fins i tot quadra amb el dia de l'accident, que sabem que és un recorregut molt curt, perquè és pujar les escales, 100-200 metres, i ja està just la zona on, si caus, doncs rellisques i vas al precipici, no aquesta zona tan escarpada, i que diuen que és pràcticament l'únic lloc on, si caus, tens aquesta caiguda al buit, no? Llavors, sí que es treballa en la instrucció, de manera hipotètica, amb aquesta premeditació.
0: En el nou text de la jutgessa també s'hi parla del telèfon que Jonathan va perdre en un viatge a Llampec a l'Equador. Què sabem d'això? Quins dubtes hi ha sobre
3: això? Això va ser com molt polèmic. L'entrevista que va fer el detectiu Paco Marco, que és una mica qui està posant la veu ara mateix a la versió de Jonathan Andic, va fer una entrevista a RAC1 i allà deia que els Mossos no s'havien molestat a mirar la tarificació del telèfon que té Jonathan Andic i que explica que el perd, que li roben a l'Equador i que després els Mossos, quan ja li intervenen al mòbil, és un altre, no? És un altre model diferent, ja no té el mateix mòbil. Llavors, aquí el que sabem és que en aquesta interlocutòria, que és prèvia a aquesta entrevista que fa Francisco Marco, que és divendres, és a dir, no és una resposta a aquesta acusació que fan la família Andic, sinó que és anterior i que els Mossos la fan fins i tot abans de la detenció, de demanar aquest intercanvi de trucades amb el seu mòbil per saber si realment, doncs, aquest telèfon viatja a Quito, si es fa servir a Quito o si, com sospiten, és una manera de desfer-se del telèfon, perquè després, si en algun moment els Mossos li intervenen doncs al terminal, que en sigui un de nou i que ja no tingui algunes qüestions que, segons els Mossos, doncs, com podrien implicar-lo, no?
0: Doncs aquestes són les novetats del cas Andic. Gràcies, Rebeca. Una abraçada.
3: Gràcies. Adéu.
4: Soc en Joseba de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa?
5: Ja fa dies que l'hi tens, no?
6: Va, és petit, no passa res.
4: Doncs es pot trencar si no l'arregles. Demana cita a Carlàs Ponés i en 30 minuts et repararem el parabrisa.
7: Carlàs canvia, Carlàs repara.
8: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
9: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
12: Torna a Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
13: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
12: Un nou capítol que s'endinsa en el crim del pou de Cruïlles.
14: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
12: Crims, nous capítols. cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Bon dia, Ostrell. Per on
0: hola, hola, Fel.
15: On ets ara?
0: Ja mira, estic al lavabo. Espera, mira.
15: Al lavabo? Oh, això també, això no sé si ho han previst. En algun moment haurà d'anar a pixar aquest home.
0: Home, clar, és el moment que estava aprofitant, però hem tornat abans d'hora, però ara ja...
15: No, parlo ja del papa, ja... del papa, parlo no de tu, del papa.
0: El papa no sé si ho han previst, que vagi al lavabo. Clar, suposo clar, que en algun no moment sí.
16: Home, sí, sí, per que... més papa que sigui, també...
15: Caga el Déu,
16: caga el rei, caga el papa.
0: Però ara ens explicava el Jordi Pons, que és el director de Brian Zucca, que són 20 minuts d'acte, eh? Vull dir que entra aquí, pim-pam, vull dir que això ha d'anar minimetrat, eh?
15: Sí, clar.
0: Que el lavabo no hi pot anar.
15: T'enganxa aquell
0: ja
15: moment.
0: Carrega tot.
15: Potser va amb gasses. Allò que a vegades que et ve la caca en aquell moment i que estàs en aquell punt que et va fent aquella sensació de ai, he acabat, no he acabat, i aquests 20 sí minuts ja et dic jo que seran 15, eh?
0: Sí, sí, per això et dic, que després que...
16: No, i s'ha de vigilar perquè vas blanc, eh? Vas tot blanc sí i... Per
15: no t'acarsen tot el dia.
17: Porta penyals, home.
15: Sí.
17: Com dies sí deu fer sobre, com aquests...
15: Sí.
17: Per això, i estar llarg
15: com els ciclistes.
0: Com els ciclistes, deu anar com els ciclistes. Sí, sí.
15: Jo conto que s'ho fa tot a sobre. Conto que sí.
17: Ja hi ha el
15: sí,
17: papa penyal.
0: Farà calor, eh? Farà calor la setmana que ve.
15: Hòstia. Sí. Hi ha el planyo.
17: El millor, el pobre, planyo també.
15: Hi ha algun tipus de liturgia? Ho dic perquè jo no estic molt avesat. Que se li han de tirar pètals de rosa? Què s'ha no de fer?
17: Xampany.
15: No, no. Sí. Xampany, eh?
0: No passarà per casa teva, eh? Vull dir que en principi no...
15: D'acord.
16: Se l'ha de saludar i...
0: Sí,
16: i
0: baixa ja el cap. Baixes el cap si...
15: A baixar
0: si
15: el cap, cosa... eh?
0: Bueno, com una reverència, no?
16: O pots, sí, pots cridar Aleluia.
15: Aleluia.
16: Sí.
0: No ho sé, ja ho preguntarem. Mira, en aquest especial no ho hem preguntat.
15: Arròs. No es tira arròs, no es tira arròs, no.
16: No, no, no li tireu res al papa, sisplau.
15: Ah, no se li ha de tirar res, va.
17: No. Aleluia, no, i visca el Barça, per exemple.
15: El que vulguis, sí, això
16: sí. Sí, pots dir-ho.
0: Aquest, aquest no és tan culer, em sembla, com l'altre, eh?
17: No?
15: És que ha sigut mala pata, això, eh? Jo crec que si ens hagués enganxat l'altre, hagués quedat més bé, això, hagués quedat més volador.
17: Sí, home, clar, també era molt amic d'en Messi.
15: I de la Sor Lucía Caram.
0: Home, sí, tant, exacte. Era argentí, era argentí. Era argentí.
17: Ah,
0: sí,
17: per això, hòstia, és una llàstima.
16: Bueno,
17: eh?
16: La Caram ja va dir en aquest programa que també hi estava en contacte amb aquest papa, eh?
15: I que, ah, també. Ai, sí. És amiga de tots, la Sor Lucía, els coneix.
16: No, de tots sí no, eh? De tots una mica així revolucionaris, sí, ja està.
15: Ja, ja.
16: Bueno,
15: aquest també és dels bons, aquest, també, Xuriguera?
0: Sí, més, bons. Representa que més.
15: Més que l'altre.
16: Bueno, és un gran seguidor de l'obra de Francesc, sí. Però penseu que l'obra de Francesc encara s'està fent, eh? Això del papa ja és molt lent, eh?
15: Ja.
16: Vull dir... Ostrell, tu a vegades portes vaticanistes i gent expressa, vull dir, mai m'has trucat, per aquest tema, però vull dir que...
17: Que... Bueno, i vols estar tot... Vull dir...
0: Sí, vols estar a la taverna, vols estar a l'Espanyol de l'Àfrica...
17: Vol estar amb el papa, a la Renaixença... Avui t'ha fet director de Catalunya Ràdio, merdós. És que voldria estar tot el dia aquí dient coses per la ràdio, aquest home.
15: No es pot saber de tot, tampoc.
16: Director de Catalunya Ràdio com a merdós o director de Catalunya Ràdio merdós?
15: Ara t'emmerdes, ara.
17: Ara t'estàs emmerdant.
15: Ara t'emmerdes.
0: No seria bona època, ara que és època de renovacions, no seria bon moment, eh, Xuriguera?
15: Exacte.
16: Sí, sí, hòstia, soc molt dolent. Políticament soc molt dolent, això. No ho porto bé, això, sí.
15: No ens han pas renovat encara, nosaltres, eh? No ens han pas renovat.
0: Ah, no, nosaltres tampoc. No.
15: Esperarem, última hora.
0: Bueno, si triguem gaire, potser ja no hi som.
17: Si marxessis,
15: avisa. Avisa si marxessis.
0: Ah, sí, ja ho sabràs, ja t'entrarà.
15: Vale.
16: Bueno, és que... No, bueno, hasta tan sols perquè l'última vegada vam connectar i no hi eres. I
15: sí, aviseu-nos quan no hi siguis, perquè ens van deixar... Sí. Dilluns va ser, ens van deixar sols fent la secció.
17: Sí, no ho
15: ens van deixar aquí.
16: Ah. I ve aquell noi en Soler, que ja és maco, ja ho fa bé.
15: Sí, però ens va deixar sols.
16: No ens deia res.
17: No ens va dir res. Jo vaig pensar això.
0: És aquí, el Francesc Soler. Vull dir, qualsevol moment sempre hi és.
15: Sí.
17: És l'home de guàrdia, no?
0: Sí.
17: Ell pot cobrir qualsevol programa que
0: qualsevol
17: algú no vingui, ell pot fer-ho.
15: Sí. Estaria bé saber si porten un mecànic de guàrdia del papa mòbil.
17: De què parles ara?
15: Si hi hagués un pinxasso, per exemple, en un moment donat, hi ha algú preparat per arreglar-ho, això?
0: O hi ha un altre cotxe preparat? Perquè, clar...
15: Apunta-t'ho, això, per preguntar-ho, Ostrell.
0: Però el papa mòbil... També tinc una altra pregunta, que és... fins aquí arribarà el papa mòbil o aquí anirà amb un cotxe normal?
15: No ho sé. Fins aquí, clar, no té vidres, ja, eh? Vaig veure que no té vidres, eh?
0: Per la C-58 saludant amb el papa mòbil...
15: Hòstia, no pots anar 140 per hora amb allò. No, el despentinareu, pobre home, el despentinareu. No. Bueno, jo hi aniré, sembla que hi aniré a veure-ho.
16: Jo sí que hi aniré.
15: Sí. Amb què cau, això?
17: Quin dia és, això?
16: El dia 9.
0: Dimecres.
15: Dimecres.
16: El dia 9, sí.
15: Hòstia, lo de la Sagrada Família vull veure jo, eh? Això, dimecres.
0: Ara hi vaig cap a la Sagrada Família. Ai, no, ara vaig cap a Montserrat, cap a Montserrat.
15: Ah! Quan hi vas a la Sagrada Família? Quan hi vas?
0: No, ja hi he anat, ja hi he anat. Tu quan al matí des de la Sagrada Família...
15: Has saludat el meu tiet. I el meu tiet que fa feliç, fa la paleta allà. És el paleta, el vam entrevistar a la Renaixença.
0: Ah, no ho sabia, no ho sabia.
15: És el paleta més antic que hi ha a la Sagrada Família.
17: 100 anys.
15: És el que ho ha fet tot. Sí.
0: 100 anys té el teu tiet?
15: No, no, la no, Sagrada Família. No. Ah. Ell fa 25 o 30 anys que hi treballa fent de paleta. És el que va acabar tota aquesta que venen a inaugurar.
16: Ja va dir que s'hi jubilaria.
15: Sí. Ah, quin tiet tens tu? Tu quin tiet tens tu? Què fa el teu tiet?
0: Metge, sí, és metge.
15: Va, pots comptar, quina merda.
16: Hòstia, que... El meu tiet
15: ben fa? Res, no fa.
17: No, estava pensant, els meus dos tiets són morts, pobrots.
16: Sí, clar.

0: Mare de Déu, senyor.
1: Sí. Vol dir per
0: què has esmorzat,
1: no?
0: Fel? La d'en Sergio Dalma és ben maca, aquella cançó. Sí. Em dones força
2: aquesta,
0: per superar els obstacles. La de la Marató, hòstia.
2: Sí, sí, la Marató de TV3.
0: És la millor que han fet de la Marató.
2: Sí.
1: Els escolanets ara ja no s'han de quedar a dormir a Montserrat. Poden anar a casa seu a dormir cada dia.
2: Sí, ara ja poden, ara ja poden.
1: Ja
2: sí.
1: Poden, ara.
2: Bueno, avui a la Renaixença, què, a partir de les 12?
0: Doncs mira, una cosa ben allunyada de l'Escolania de Montserrat. Avui entrevistem Vidres a la Sang, que és un grup de heavy metal català. Wow, escolta,
1: wow, sí.
0: Metall en català, eh? Això és poc vist. Vidres a la Sang, una gent que han fet coses tan curioses com musicar amb el gènere del heavy metal, poemes de Miquel Martí Pol. Interessantíssims, aquests.
1: Ah, mira, com en Soler. En Soler és de Roda.
0: Quin Soler?
2: Sí.
1: Collons, el periodista.
0: Ah, els va deixar sols el dilluns.
1: Sí,
0: sí, sí. I dediquem el capítol a la caixa forta. No sé si en teniu, de caixa forta.
2: No.
0: Jo en tinc una que va...
2: No cal que entreu a robar casa perquè no hi ha caixa forta.
0: La meva, si trobeu la clau, em fareu un favor. Perquè la tinc allà i no trobo la clau.
3: Saps si tens alguna cosa dins?
2: Tens algun rellotge, alguna joia?
0: Jo juraria que no vaig... Soc tan idiota que no vaig ser temps ni de posar-hi res. Vaig perdre la clau abans de poder-hi posar res.
2: Doncs a partir de les 12 us escoltarem a la Renaixença. Peyu, que vagi bé. Adéu, Fel.
0: Adéu. Saluts, records.
2: Adéu. Adiós.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia, us informa Joan Bota. El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que el PSC està lliure de corrupció, però evita posar la mà al foc pel PSOE. El Parlament Illa s'ha mostrat convençut que ja ha donat totes les explicacions per les investigacions judicials que esclitxen al nucli de Pedro Sánchez i ha fet una crida a la presumpció d'innocència. Anem al Parlament. Albert Prat, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, el cap de l'executiu i líder dels socialistes catalans s'ha limitat a defensar el seu partit i ha extremat la prudència quan l'oposició li ha preguntat per les investigacions a la cúpula del PSOE.
7: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
6: Salvador Illa ha marcat distància, per ara no té previst comparèixer al Parlament, però Junts s'ha agafat a la documentació que l'Audiència Nacional també ha demanat al PSC i els contractes de la Generalitat amb Huawei per no refiar-se'n del tot. Mònica Sales, portaveu.
8: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
7: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
6: Albert Prat, Catalunya Ràdio, Parlament.
5: Per cert, que el PP forçarà la compareixença del president Illa al Senat a la comissió d'investigació del cas Coldo per donar explicacions de les investigacions judicials sobre el nucli de Pedro Sánchez. Més notícies, Natàlia Ramon.
9: El jutge Juan Carlos Peinado ajorna el 15 de juny la citació de Begoña Gómez per comunicar-li que l'envia a judici. El jutge insisteix que la dona de Pedro Sánchez ha d'anar en persona al jutjat i, si no, li enviarà la policia per fer-ho a la força. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
10: Què tal? Bon dia. Begoña Gómez guanya uns dies. Peinado l'havia citat per dimarts que ve i ara ho ajorna una setmana i haurà d'anar el dilluns 15 de juny i això serà 48 hores abans que declari Rodríguez Zapatero com a imputat pel seu cas. Peinado cita la dona de Sánchez per comunicar-li que la vol enviar a judici per jurat popular. Ja és la fase final d'aquest cas i el jutge també decidirà si li imposa mesures cautelars. Begoña Gómez hi ha d'anar en persona, no n'hi ha prou amb que hi vagi el seu advocat, recorda el jutge, i amenaça d'enviar la policia a la Moncloa per portar-la a la força al jutjat. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
5: Nova jornada de vagues a l'educació. Avui els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre es mobilitzen convocats pels sindicats minoritaris per protestar contra el preacord pactat amb el departament. La concentració a l'Ascendió de Fons ha començat davant els serveis territorials d'educació. Anem cap allà, a Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
11: Hola, bon dia. Prop de 300 mestres i professors del camp de Tarragona, dels sindicats minoritaris que suposen aquest preacord amb educació, CGT, CNT, Intersindical i COS, es manifesten en aquesta hora pel centre de Tarragona després de concentrar-se davant dels serveis territorials d'educació, on han cridat consignes contra el preacord i han reclamat la dimissió de la consellera Niubó. Carlos Alcalde, portaveu de les assemblees de docents, reclama més dotacions, menys alumnes per aula i tilla d'engrunes al compromís.
12: Hem animat a votar no a aquest preacord perquè pensem que és un moment històric, està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
11: A Tortosa també s'ha fet una manifestació fins als serveis territorials d'educació. Manel Sastre, Albert Cots, Unitat Mòbil de Catalunya, Ràdio Tarragona.

0: Cinc agents de la Policia Foral de Navarra han mort en un accident de trànsit aquest matí a l'autopista AP8 al Goibar, a Guipúscoa. Totes les víctimes anaven en una furgoneta que ha xocat amb un camió cisterna. El conductor del camió l'han traslladat a un centre hospitalari amb ferides greus.
1: La cadena hotelera Melià ha deixat d'operar una quinzena d'hotels a Cuba i segueix els passos d'Iberostar, que va deixar de fer-ho dilluns. La decisió té a veure amb l'ultimàtum del govern nord-americà a les empreses estrangeres perquè abandonin els negocis amb el conglomerat militar cubà Gaesa. L'administració Trump va fixar el 5 de juny com a data límit, a partir de la qual va dir que aplicaria sancions. L'empresa mallorquina Melià operava a Cuba des dels anys 90 i és la cadena espanyola amb més presència a l'illa. La companyia ha afirmat que l'impacte de la decisió de sortir de Cuba és limitat perquè la majoria d'hotels ja estaven tancats com a conseqüència dels problemes energètics i la caiguda de la demanda. Pas endavant en la millora del tractament de fractures de canell. En tres hospitals de la Regió Sanitària de Girona s'ha aprovat amb èxit unes fèrules impreses en 3D que tenen avantatges en relació a l'ús tradicional del guix en la immobilització d'aquest tipus de lesions. Anem cap allà, Maria Rovira.
2: Bon dia. La prova pilot s'ha fet a una trentena de pacients atesos a les urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol. S'ha demostrat que aquestes fèrules en 3D són una alternativa útil en aquest tipus de fractures perquè ajuden a prevenir complicacions secundàries, ho explicava l'investigador principal de l'estudi, el doctor Manel Vancells.
3: Són confort, disminuir complicacions dels embenats de guix i després disminuir també el consum d'aigua, disminuir els residus que generen els guixos. Jo diria que augmentar el confort, sobretot del pacient, que seria l'objectiu principal.
2: Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
1: Esports, Marcos García.
4: Comencem amb ciclisme. La catalana Paula Blasi disputarà el proper Tour de França, segons que pot avançar Catalunya Ràdio. La recent vencedora de la Vuelta és la primera reserva de l'equip UAE per al Tour, però la baixa per maternitat de la seva companya Paulina Roy-Jackers fa que Blasi entri a l'equip que disputarà la ronda francesa. El Barça pot classificar-se demà per a les semifinals de Lliga de Bàsquet si guanya el Múrcia al Palau. Els blaugranes van superar ahir l'UCAM per 68-91. Avui, Baskonia Joventut, a les 9 del vespre i amb la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Lamine Yamal segueix entrenant-se al marge del grup a la concentració de la selecció espanyola abans del Mundial. La resta de catalans i de jugadors del Barça s'exerciten amb normalitat. Florentino Pérez nega que vulgui vendre el Real Madrid si guanya les eleccions a la presidència de diumenge. Florentino i el seu rival, Enrique Riquelme, avancen que els propers dies anunciaran fitxatges i també el nom dels seus respectius entrenadors.
5: Fins aquí les notícies.
6: Especial Matí de Catalunya Ràdio. Recorrem els espais que visitarà el Papa Lleó XIV a Catalunya. Amb Ricard Ostrell.

0: tanto bella che mi attezzo sempre a
1: Ara mateix amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, camí de Montserrat, deixem ja enrere Olesa i volem saludar Daniel Verdú. Daniel, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
1: El Daniel és periodista al diari El País des de fa molts anys. Ha cobert, entre altres, atemptats islamistes a França, la catàstrofe de Fukushima i actualment és corresponsal a París. Demà surt el seu primer llibre a la venda, es diu La Bola, publicat per Alfaguara, i és una increïble història real sobre un personatge fascinant que es presenta avui a les 7 de la tarda, per cert, a la llibreria Laia de Barcelona. Ara en parlarem, però abans, que tu vas ser corresponsal durant 7 anys a Roma.
2: Sí.
1: Ara sentíem la Ribera Erci Roma. Tu vas ser entre el 2016 i 2024.
2: Sí, més o menys. Una època al·lucinant de grans canvis, just quan arriba el populisme i un moment en què Itàlia també estava transformant-se moltíssim i en el que convivien dos papes, ara que esteu amb el tema del papa. O sigui que no, una època fascinant.
1: Ara estem recorrent aquests diferents punts per on passarà el papa Lleó XIV. Com diries que és important una visita com aquesta?
2: És un fet importantíssim, i especialment després d'haver-ho volgut tant Espanya i Catalunya durant l'època de Francesc i haver rebut les negatives o el silenci administratiu gairebé de l'anterior papa, que era, com saps, molt més divertit que l'actual, però bueno, segueix sent una arribada espectacular, clar.
1: Que el carisma no el té, no? El carisma del papa Francesc, però no sé si la impressió que et fa el papa actual és que és més profund, que pot fer canvis més transformadors.
2: Clar, canvis transformadors, l'Església en general tendeix a fer-los cada 200 anys en 200 anys, no? Però és veritat que és més silenciós, dona la sensació que va més per feina, més de cara a barraca. L'altre era més... era molt divertit, ens ho passàvem fantàstic els periodistes, però és veritat que tenia un punt també molt, molt simptomàtic de l'època, no? Tenia un punt molt populista. Parlava molt i les coses a vegades costava més que es transformessin, però bueno, a vegades amb el missatge ja n'hi havia prou.
1: Quan parles de la teva època com a corresponsal a Roma, dius que inclou el Vaticà, l'ou kinder de les corresponsalies a Itàlia.
2: Sí, perquè tu quan marxes a Itàlia, clar, penses, t'estudies tot d'Itàlia, la política, que ja és molt, molt difícil d'entendre, les històries de la màfia, tots els viatges que has de fer, però de sobte et trobes en aquell món que hi ha allà dintre, que és com el regalet de l'ou kinder, exacte, que no té res a veure, no? I que és un món hermètic, és tot el contrari que a Itàlia, silenciós, discret, i on tot és una esfumatura, que diuen ells, no? un matís. I costa entrar-hi. Jo crec que a Itàlia et fas fons de sota les pedres i al Vaticà marxes després de 7 anys i pràcticament has aconseguit parlar de veritat amb dues persones, no?
1: Però van sortir moltes sorpreses de Dou Kinder en aquella època?
2: Bueno, van haver-hi moltes històries interessants, sobretot pel diari El País, que era on treballo. Per exemple, el tema dels abusos. Des del País vam començar a posar en marxa una investigació molt, molt profunda sobre tots els abusos de l'Església Catòlica a Espanya, que vam aconseguir finalment que tingués correspondència al Vaticà, que es comencés la investigació i que hi hagués una pressió des d'allà, de la manera que es pressiona, diguem-ne, que sempre és bastant particular, però que tingués uns resultats, que és el més satisfactori sempre per un periodista, no?
1: Clar, tu, per tant, no vas viure cap conclave, no?
2: Jo no vaig viure cap conclave, el vaig viure el funeral de Bergoglio. Vaig arribar que...
1: El funeral d'un papa que era emèrit, no?
2: Que era... jo vaig viure el funeral del papa emèrit i després, quan ja estava a París, em van enviar a Roma a donar-li un cop de mà a l'Íñigo Domínguez, que és l'actual corresponsal, en el funeral de Bergoglio. Ja després el conclave ja el va fer una altra persona, però és una cosa que em vaig perdre, sí. Em vaig haver de conformar amb aquesta insòlita convivència de dos tios vestits de blanc en els Jardins Vaticans.
1: Que la imatge que tenim de la política italiana és una política més bruta, no? I de la política francesa, que és el que estàs tractant ara, és una cosa més pompuosa, més neta també, fins i tot, no? És així, realment? Doncs... O per dins també fa pudor, diguéssim, França?
2: Mira, jo quan vaig marxar de Roma pensava, ostres, per fi me'n vaig a un país estable, tranquil, on, en fi, que et pots anar a marxar de cap de setmana i que no caigui el govern, com em passava a Roma, i jo crec que he agafat l'època més convulsa de França. Des que estic allà hi ha hagut 4 governs diferents, el Parlament està completament dividit, hi ha una tensió interna i exterior, ho he vist en aquest cap de setmana amb les celebracions del PSG, tot el que ha passat, que té molt a veure amb altres coses que no són el futbol, també. El país està en un moment de canvi d'època, en un moment enfosquit, en un moment també inquietant i tens, que s'espera cada any que ve resolguin les eleccions presidencials, que són les que probablement estarà més a prop la ultradreta d'arribar al Palau de l'Elisi, amb el qual és un moment turmentós, també, i difícil de desxifrar.
1: Perquè diries que els aldarulls que s'han vist en aquestes protestes al final són una mena d'escapada d'una olla de pressió que és la que viu la societat francesa?
2: Sí, és el símptoma de moltes coses que no han funcionat durant els últims anys, de la integració, de la llegendària educació republicana, del sistema de construcció urbà, de les perifèries franceses, especialment a París. Hi havia una part futbolística, però la majoria de gent que va sortir al carrer a fer el que va fer ja ho estava fent a la mitja part, diguem-ne, i els hooligans, que són els que normalment tenen més pes en aquest tipus de violència, estaven la majoria a Budapest, amb la qual crec que és molt... no es pot explicar si no mirem una mica aquesta fractura social cada cop més profunda que viu França i que cristal·litzarà, jo crec, en les eleccions de l'any que ve.
1: Tornant a Roma, allà és on vas conèixer la protagonista del teu llibre, que ara dèiem, La Bola, que hi havia precisament també a la capital italiana. Tu la vas conèixer i tractar, però bueno, no la vas veure mai.
2: La vas conèixer, és molt relatiu, diguem-ne. La vaig tractar per telèfon, com la majoria de gent que la tractava en aquella època. Mar de Marchis era un personatge que va irrompre en els mitjans de comunicació, especialment perquè va publicar, va treure al mercat una revista que es deia Jot Down, però més enllà de la revista i del que va fer, que en aquell moment va ser aire fresc pel periodisme i pels mitjans de comunicació, va tenir moltíssima influència en totes les redaccions, en moltes esferes. I sí, efectivament, jo la vaig conèixer o la vaig començar a tractar quan es va traslladar a Roma, a l'any 2018, i això és com comença el llibre, que és un dia que anava a Roma i jo i la meva parella vam sortir corrents pel dematí perquè, no sé si recordaràs o l'has llegit en el llibre aquell de l'Enric González, que es diu Històries de Roma, sí, que és un manual de supervivència de qualsevol persona que aterra a la capital d'Itàlia.
1: Aquest i Històries de Nova York també és extraordinari, són llibres extraordinaris.
2: Sí, totalment. Sí. I justament en el llibre deia, mira, tot el que havia llegit està molt bé, però si hi ha una cosa que no et pots perdre mai a la vida si tens la sort de que passi és la neu a dins del Panteó, no? Perquè es crea com una espècie d'espectacle tèrmic perquè entra per dintre de l'òcul i llavors el fred de fora, el calor de dintre, doncs, transforma el monument en una espècie d'aquelles boles que col·leccionàvem tots els malalts de Diògenes en els anys 90, no? de figuretes de ciutats amb la neu flotant. I aquesta coreografia tèrmica, doncs, és al·lucinant. Llavors, aquell dematí vam córrer amb la meva parella, vam estar veient allò i justament la persona de la que parlo en el llibre, que serveix una mica de fil conductor d'aquesta crònica, també estava allà i al cap d'una estona doncs, em va escriure per Twitter, que era una mica la seva plataforma per comunicar-se amb tothom i vam començar la relació a partir d'allà.
1: Clar, estem parlant d'una persona que no existia perquè ningú l'havia vist mai, és a dir, que existia només a nivell virtual.
2: Sí, clar, és que això ja que dius també és molt filosòfic, no? En el sentit que vol dir existir, no? En algun personatge del llibre important també diu això, perquè jo, clar, a mi em sorprenia molt que tanta gent i tan influent hagués acceptat els seus consells de forma tan disciplinada, és a dir, que tingués una influència real i que fessin el que ella els hi suggeria sense haver-la vist mai, no? Llavors jo els deia, no, escolta, aquesta persona no existeix, no l'has vist mai, no saps com es diu.
1: I què et deien?
2: Bueno, ja no existeix, però les seves idees sí. I clar, és molt poètic, però en realitat t'obre la porta aquesta idea del que són les novel·les, la ficció i el teatre, no? Que al final, pues, a través d'una mentida, a través d'una representació o d'una ficció, pots acabar explicant una veritat que moltes vegades amb els fets reals doncs no pots perquè t'enlluerna massa si la mires als ulls, no?
1: Bueno, el Havois diu que el teu llibre s'ha de llegir dues vegades per creure's que és una història real.
2: No sé
1: perquè
2: si...
1: és surrealista, clar.
2: És estranya, sí. És veritat que s'emmarquen moltes tradicions, també, si vols, des de la picaresca espanyola a un fenomen que jo crec que també hem vist en els últims anys, a finals dels anys del segle XX i del començament del XXI, que és aquest misteri per incompareixença, no? Que és l'anonimat o les màscares. Ho hem vist amb el Banksy, amb el Daft Punk...
1: Però diries que també és una forma d'ego, al final? Amagar l'ego?
2: Crec que neix normalment amb una prevenció, amb una fòbia social, amb una manera de deslligar l'obra de l'autor, pels motius que siguin, no? En el cas d'aquest personatge era per uns problemes de salut mental, però després, quan la gent pren consciència del magnetisme que desperta aquest misteri, que és una mica el que ha fet la religió, o que ha fet el luxe, diguem-ne, per atraure els seus clients o els seus fidels, diguem-ne, ja és irresistible, perquè d'allà emana un poder absolut. Diguem-ne, tothom vol saber més d'aquella persona, d'aquell fet, d'aquell objecte, no? Quan la caixa està tancada, doncs és allò de l'Ost, no? De l'Abrams, no? Que quan la caixa està tancada, el misteri que genera és infinitament superior a quan l'obres.
1: Mare de Marches, en realitat es deia María Jesús Maruenda Irastorza, uh-huh. Era valenciana,
2: sí,
1: estava divorciada i tenia 3 fills.
2: Uh-huh. Sí, així és, així és. Aquesta era la seva identitat real, però són dos personatges diferents. Jo m'he centrat molt en la Mare de Marches, evidentment he explicat una part de la seva vida real, però el que m'interessava o el que vaig descobrir a poc a poc a mesura que anava investigant o anava avançant amb la història era que Mare de Marches no era només una biografia o un personatge fascinant, sinó que era un símptoma, o potser per això ho era un símptoma d'una època molt convulsa, que probablement va començar, o la seva particularment, va començar 2006-2007, amb els primers foros d'internet, el primer internet domèstic, la gent tancada moltes hores xatejant amb altra gent, i sobretot va explotar a 2011, que va ser el moment de les, com recordeu, les revoltes àrabs, que es compleixen 15 anys, de Podemos, les acampades, i aquest internet i aquestes redes socials que encara tenien una aura de llibertat, de progressisme, i a través de les quals pensàvem que podíem canviar el món, no? Aquestes noves capçaleres que van néixer, Vice, Playground, BuzzFeed, Upworthy, les que et deien que et prometien que ja no calien grans mitjans de comunicació per poder tenir influència i per canviar el món, no? I aquesta generació, que és la generació millennial, probablement va ser la més ingènua, il·lusa i enganyada dels últims 50 anys, no? A la que jo formo part. I després es va veure que, en fi, que tot era, en part, una al·lucinació de l'algoritme, no?
1: Mm. La pregunta és com, no? És a dir, com ho feia per aconseguir que Isabel Cuixet, per exemple, com diu Isabel Cuixet, que s'empassés les seves fantasies megalòmanes sense barpallejar, no?
2: Sí.
1: És a dir, quin era el seu modus operandi?
2: Bueno, Isabel concretament no se les van passar molt, com has vist, però és veritat que quan va començar, quan va irrompre en el ecosistema periodístic, sobretot, seduint a grans noms, la majoria homes, el que va començar a fer va ser enviar fotografies d'una persona que no era ella, que era una dona, doncs, en fi, rosa, estupenda, amb els ulls verds, i que suposadament li va inventar una biografia, i que anava variant, però molta gent, doncs, una d'elles va ser que vivia a Londres, que era advocada de futbolistes, que era descendent d'un aristòcrata sicilià, i a través d'aquest personatge de ficció tan atraient en tots els sentits, físicament, sensualment i intel·lectualment, perquè ho tenia, perquè això sí era una part real, era una persona llesta, ràpida, irònica, corrosiva moltes vegades amb els comentaris, doncs va atreure l'atenció de grans personatges de la literatura i del periodisme.
1: Ah, però és que sembla increïble, no? Que no sé, que la gent hi seguís el joc. O sigui, una persona que no anava a reunions, que plantava cites, no?
2: Sí, sí.
1: Com pot ser que la seguissin sense... Bueno, amb aquesta fe que la seguia.
2: Perquè era un moment... Jo ho explico per dos motius principals. Primer, perquè pel seu talent, diguem-ne, per crear aquest personatge de ficció tan seduent, però sobretot perquè era un moment molt crític. Era un moment de falta d'idees, els mitjans estaven canviant el model de propietat, començaven a pertànyer a grans fons d'inversió, ja no hi havia grans lideratges, i la gent necessitava sentir idees noves, i ella les tenia, i tenia bones idees, tenia idees fresques, i va construir un projecte editorial que era Jotdown, molt atractiu, que bevia d'aquests dos fenòmens. Per un costat, es va crear internet i va aprofitar tota aquesta onada, diguem-ne, entre cometes, revolucionària del 15M i de tot el que estava passant, i per un altre, va dir, bueno, el món està canviant, però encara podem llegir llarg, encara podem fer entrevistes molt llargues, podem llegir una publicació que és en blanc i negre, sense efectes especials en el paper, i això va seduir, va aconseguir seduir aquestes dues generacions que havien sortit rebotades en la deflagració, diguem-ne, dels mitjans de comunicació d'aquella època, no? Els joves que no sabien on podrien escriure, que no tenien llibres al mercat, però sí molta autoestima i talent per publicar, i que sempre els havien dit que costaria una barbaritat poder publicar en un gran mitjà, i els grans, una generació més adulta o sènior o inclús envellida, que va sortir despedida quan van començar els ERES en aquells anys, que recordaràs, molt salvatges en els mitjans de comunicació, no? Concretament en el del País, per exemple, es van despedir 129 persones, de les quals hi havia molta gent amb molt talent, sí, sí, i amb moltes ganes de demostrar el que valia a altres llocs. I aquella publicació que ella va fer, doncs, encara que no pogués pagar o no pogués pagar molt, pagava amb el que es pagava en aquella època, que és molt injust, probablement, que és amb allò que es deia la visibilitat, no? O el prestigi. Sabies que havies de publicar allà, encara que, no, que et paguessin poc o no et paguessin. Llavors, a través d'aquest fenomen, d'aquest moment tan crític, ella va poder entrar en aquest ecosistema normalment molt, molt hermètic. El que jo crec és que això no hagués pogut passar 5 anys abans, ni hagués pogut passar ara, per molts motius, 5 anys abans, perquè jo estava tancat a Galicanto i no entrava ningú que no tingués una carta de recomanació, per dir-ho metafòricament. I avui en dia, perquè hem perdut ja la ingenuïtat d'aquella època de les redes socials i d'aquesta màgia del misteri, no? Ja ningú avui es refia de ningú, i ja ningú, per portar-ho al pla de la pròpia història, envia determinades fotos per WhatsApp a determinades hores de la nit, diguem-ne. No?
1: Ja. I amb la família, ja has parlat amb algú de la família o de l'entorn més proper?
2: Sí, ho vaig intentar molt. Desgraciadament no va ser possible, no van voler. Bueno, i això m'ha plantejat també molts dubtes, no? Era bé filosòfic sobre el dret que tenia jo a escriure d'algú que el seu entorn no s'hi negava, i com havia de construir la història. I el que va començar sent un problema o una tensió, després va ser una oportunitat, perquè vaig entendre que el que havia de construir era una crònica d'aquesta època, no? I que ella havia de ser el símptoma, havia de ser el fil conductor que ens ajudés una mica a entendre tot el que havia estat passant.
1: Sí.
2: No havia de ser una biografia exhaustiva, hi haurà molta gent que sap més de la mare de Marchis, probablement, de la seva família, algun amic íntim, segur, no hi ha cap dubte, però no, el llibre no pretén ser un striptease o un come-out, una investigació profunda sobre ella, sinó un retrat d'una època a través de tot el que aconseguit saber, que al final també ha estat llarg i feixuc, que vaig aconseguir parlar amb unes 80 persones del seu entorn, familiars, directes no, però sí del seu, molts entorns molt directes, amics, coneguts, treballadors de la revista, en fi. I al final el que emergeix és un retrat molt, molt, molt polièdric, perquè aquest personatge, com molts dels personatges de ficció, va construir la seva història a través de moltes fabulacions i, a més, era molt adaptable. No sé qui em va preguntar l'altre dia com és la mare de Marchis. No ho sé. Jo em vaig negar a veure fotos durant el procés de... Quan vaig començar a escriure el llibre, molta gent que l'havia coneguda o que li havia arribat alguna foto.
1: Sí, circulava sí, fotos seves.
2: Sí, no? Sí, però era, tampoc, no gaires, perquè era molt, molt reservada amb això. Però les primeres que m'han arribat les vaig esborrar en seguida, justament per això que t'estava dient, no? Vaig decidir que volia escriure el llibre imaginant...
1: Jugant, sí, jugant el que ella va jugar.
2: Exacte,
1: no?
2: Intentant ficar-me a la pell de tota aquella gent que havia acceptat creure en allò, perquè el sorprenent és que la mare de Marchis, el seu secret, es va revelar el 2017 en un article del Confidencial, que ja de per si va trigar molt en sortir, no pel Confidencial, sinó per l'ecosistema en el que es movia ella, que ningú periodista s'hagués plantejat fer allò, ja deia molt del tipus de personatge i la relació que tenia amb tots nosaltres, no? Però tot i així, tot i de desvelar-se el misteri, la gent va decidir seguir creient en ella, no? Com si fos un acte de fe, una devoció, no? És com es diu la segona part del llibre. Perquè un cop revelat el misteri, la gent va dir, més que més igual, prefereixo seguir creient en aquesta història. I una mica el llibre va d'això, no? També de com la idea de la veritat, en els últims 15 anys, s'ha anat esmicolant i deformant i transformant-se en una altra cosa, no? Amb això que dèiem, amb un acte de fe, amb una devoció, amb una necessitat de creure en alguna cosa, encara que aquesta cosa tinguem el pressentiment de que no és real.
1: L'any 2017 va ser quan va saltar la bomba, no?, d'un article al Confidencial que explicava quina era la realitat exacta de Mar de Marchis, i també deia aquest article que tenia almenys un parell de periodistes fidelitzats en cada redacció d'Espanya i que ningú podia escriure el seu nom sense que se n'assabenti. Sí. Presumia d'amistats com Pep Guardiola, cuiners Michelin, o Gerard Piqué o Gualdiz Cebrián.
2: Sí, sí, sí, és veritat, és veritat. Mira, amb el Pep no ho vaig poder confirmar perquè vaig intentar a través de l'Estiarte i no hi va haver manera, però si això ho diu molta gent, Cebrián t'ho puc assegurar perquè parlava molt i a més apareix en el llibre. I a més Cebrián té aquesta anècdota meravellosa, que és quan el convencen per posar amb el casc del Darth Vader mirant l'horitzó des de la seva, del seu despatx de Gran Via, del grup Prisa, no? Que això va ser com una portada que volia fer la Mar per la revista Jot Down Smart, que era la que el País va estar publicant un diumenge de cada mes. Per primera vegada va externalitzar un contingut editorial i el va publicar, i una de les portades que ja volia fer era aquesta de Cebrián. El que passa que allò es va parar, l'empresa ho va parar perquè va considerar que no era el moment per fer acudits, diguem-ne, amb la malignitat del seu president, i no va sortir, però sí, tenia molta influència en les redaccions. El fet de l'article del Confidencial, ho expliqueu en el llibre, va estar a punt, mentre parlava amb el redactor que estava intentant confirmar algunes de les informacions, estava trucant també ja al director, cosa que no li va fer gaire cas, però sí.
1: Quan va morir?
2: La Mar va morir el 2022, després d'haver estat en coma en un hospital de Roma durant molt temps, i així va ser la seva mort. Va tenir un accident cerebrovascular i va passar molt temps allà. La seva història és tan misteriosa a vegades i tan fabulosa que inclús durant aquella època trista, que va estar malalta i en aquesta situació, doncs, molta gent fabulava i deia, ostres, i si en realitat no és això i està matant el personatge, i si en realitat està a Wisconsin i ha muntat una revista de caça i pesca, no? Fills, van començar a circular rumors increïbles de tota mena, que evidentment no corresponien a la realitat, però que donaven la dimensió del misteri i de la imaginació que havia despertat el personatge.
1: Clar, és fascinant perquè al final és un personatge de ficció, però també té molta part de realitat, no? El que dèiem una mica al principi de la conversa, no? O sigui, al final hi ha una part que ens hem de creure, que és l'obra, tot el que va ser capaç de fer, no? I això és innegable. És a dir, segurament si no s'hagués amagat, potser no hagués fet mai tot això que va construir.
2: Això és innegable. I a més, forma part de la seva, del seu argument, com el de molts altres, entre cometes, impostors, no? És a dir, si jo menteixo i aquesta mentida està al servei d'una noble veritat, que deia Plató, és legítim, no? Per això vaig anar al Javier Cercas, té un cameo en el llibre, perquè, en fi, jo volia, estava molt, també tenia molts dubtes, jo, en fi, hi havia un moment que estava molt perdut, no sabia cap on tirar, i tenia dubtes inclús amb aquesta idea de la veritat, no? I ell, pues, el que sosté és això, quan va fer el llibre de l'Enric Marco, pues bueno, Javier, això és molt radical, no? I si les coses no són veritat i no són com si les dius com no les dius com han passat, és que són mentida, no? Que és el que hi va desmuntar en el llibre de l'impostor. Jo crec que en aquest cas estic més a prop potser de la visió del Vargas Llosa, que deia jo en el llibre que hi ha de la veritat de les mentides, no? Que és el que dèiem al començament, no? Hi ha moltes veritats que de vegades només les pots explicar a través d'una ficció, perquè són doloroses, perquè fan mal als altres, perquè costa de mirar-les als ulls, i probablement aquesta va ser una d'elles. La seva obra va ser real i molt legítima, i efectivament forma part d'una època fascinant que vam viure tots i encara es publica, i és un producte interessant.
1: Daniel Verdú, gràcies per ser avui al Matí de Ràdio i que vagi bé la presentació de La Bola, que és aquesta tarda a les 7 de la tarda a la llibreria Laie.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Farem una pausa, estem arribant ja a Montserrat, on acabarem aquesta ruta, d'aquesta ruta matinal que estem fent avui, seguint els passos que farà el Papa Lleó XIV la setmana que ve a Barcelona. Ara tornem.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
1: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
2: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
3: I els frescos d'Aldi! Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams. La segona unitat al 50%.
4: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
8: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
8: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
9: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que ha estat sens dubte...
10: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
11: El balcó gastronòmic és un lloc...
12: Que bo.
11: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
12: Parella, què us podem partir?
11: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
13: Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
8: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
13: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
14: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
15: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
16: A La Teva Renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
17: 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
18: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
17: Modernisme, artesania i espiritualitat.
18: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
17: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3Cat. Especial Matí de Catalunya Ràdio. Recorrem els espais que visitarà el Papa Lleó XIV a Catalunya. Amb Ricard Ostrell.

0: Passen 5 minuts de 11:45. Oriol Ferrés, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Ricard.
0: És el nostre filòsof de capçalera, pare d'un escolanet.
1: Efectivament.
0: Per tant, avui som a un lloc que coneixes perfectament perquè hi has de pujar sovint, no?
1: Pare d'un escolanet, Ricard, que està acabant ara, segon d'ESO,
0: sí?
1: I també pare d'un nou escolar que començarà al setembre. Per tant, a més, hem volgut continuar amb la cosa.
0: Sou família d'escolans, no?
1: Ara sí.
0: Ara mateix som en el replà on et deixen els cotxes a accedir, diguéssim, a la part final, davant del cremallera. Veiem una pantalla gegant. Oriol, està tot preparant-se ja per la visita del papa. Vindràs a Montserrat, tu?
1: Doncs, com que he d'estar comentant la visita i fent una mica de filòsof de capçalera amb algunes coses, doncs jo personalment no, però els pares d'escolans s'han organitzat també per ser-hi, inclús per passar la nit del dimarts al dimecres, i també, evidentment, per anar a l'estadi, que han fins i tot llogat un autocar. Per tant, s'han organitzat i estan molt motivats amb aquesta visita històrica de tot un papa de Roma a Catalunya.
0: Com d'important diries que és aquesta visita per Catalunya, Oriol?
1: A veure, és una pregunta d'aquestes complexes, Ricard, però et puc dir que efectivament posa Catalunya i hauria de posar Catalunya al mapa. Hi han hagut unes quantes polèmiques sobre temes de llengua, però més enllà de tot això, jo penso que és important des del punt de vista de tenir una figura de primeríssim nivell que està d'alguna manera posant esperança, posant transcendència i posant comunitat en el mapa geopolític actual.
0: Anem a caminar una mica per Montserrat, et sembla?
1: I tant.
0: Doncs va, no agafarem camins per si de cas, però sí que anirem a passejar fins a davant de la basílica. Ens acompanya també el músic Marc Díaz Callau. Què tal? Com estàs?
2: Hola, bon dia. Què tal?
0: I gràcies també per acompanyar-nos. Tu també et coneixes bé, aquesta zona, eh?
2: Sí, també hi vaig viure durant 4 anys, sí, com a escolar, en el meu cas.
0: Com va ser l'experiència? Com la recordes?
2: Per mi, ara ho parlàvem amb l'Oriol, a nivell primer personal, ho recordo com 4 anys molt feliços, de molta pau. També és dels 10 als 14 anys, que també encara ets un nen, un preadolescent, i també és una època que sol ser, si no tens cap entrebanc així gros, sol ser bastant, bastant feliç. Jo vaig ser molt feliç aquí dalt. I després, que a nivell professional, jo m'he acabat dedicant molt específicament a coses que vaig descobrir aquí, la música, concretament la música coral, vocal, la música antiga. Llavors, clar, no només em marca a nivell personal, sinó no, també a nivell professional, després ha marcat molt també el meu recorregut vital.
0: Que suposo també que l'energia que desprèn Montserrat en una edat com aquesta es deu impregnar d'alguna manera, no?
2: Sí.
0: És a dir, no sé si el principi d'adolescència aquí també et fa estar d'una altra manera, o potser és al revés, que quan surts d'aquí explotes.
2: Jo crec que arriba una mica al límit. Jo vaig sortir quan tenia 13 anys i era molt feliç, també tenia ganes de sortir al final,
0: sí,
2: eh?
0: Yeah.
2: Vull dir que no serà el teu fill, que li queden 20 dies, però...
1: Mira, és una etapa molt interessant, perquè, tot i que ja ha estat molt bé, clar, arriben a una edat, no?, en aquest cas el meu fill mitjà, segon de l'ESO, sí, que ja veuen que no tenen nanos més grans a l'escolania, i per tant tanques una etapa. I està molt ben pensat, és a dir, comencen a quart de primària, fan quart, cinquè i sisè de primària, i primer i segon de l'ESO. Per tant, és aquesta etapa en la qual estan, doncs, fent les classes, amb una educació perfectament reglada i curricular, i al mateix temps amb la música integrada, que l'escolania, doncs, evidentment és un centre reconegut pel departament, que té l'escola de música integrada, i fan, doncs, dos instruments musicals, també fan cant, participen en el cor, i per tant, d'alguna manera, doncs, és una experiència superpositiva i superenriquidora per ells.
0: Ell té el càrrec honorífic d'ancià, ara.
1: Ah, sí, això és una de les coses que comentàvem abans amb el Marc, que fa una certa gràcia per la gent que no està acostumada, que, per dir-ho així, ara exageraré una mica, seria com el capità de l'equip, si fos un equip de futbol, no? I, per tant...
0: O sigui, el que motiva l'equip, el que...
1: Pot fer de mediador, sí, pot motivar...
0: El delegat.
1: Com un delegat, exacte.
2: La nostra visió era que l'ancià és el que es portava bé, per dir-ho d'alguna manera.
0: El bon nen.
2: Hi havia l'ancià, el subancià,
1: sí,
2: i llavors també hi havia el paperer, que ho parlàvem, perquè jo vaig ser paperer.
1: I tu vas ser paperer.
0: Què era el paperer?
2: El paperer era l'escola que s'encarrega de tot el que fa referència a les partitures. És a dir, quan cada cop que l'escolania surt a cantar a l'església, per exemple, hi ha un escolar que és el que porta el faristol al director, per exemple, i reparteix els papers. O si anem de gires, de viatges, hi era l'escolar que preparava les maletes amb les partitures, anava al repertori a buscar el que havien de cantar. Aquest era el paperer, un d'aquests càrrecs, així.
0: En la teva època, Marc, recordes alguna visita especial aquí a Montserrat?
2: A veure, sí que sovint tenies contacte, jo què sé, amb presidents de la Generalitat, recordo cantar davant del Montilla en aquell moment, que pugés al Jordi Pujol a les vetlles de la Mare de Déu, anar a Madrid, que ens van donar no sé quina creu d'Alfonso X el Savi, no sé
1: sí,
2: què.
1: Sí, és un dels grans guardons que té l'escolania.
2: Quan ens ho van donar, diguem, jo era escolar, I sí que el que passa que de nen ho relativitzes tot molt, perquè...
0: El Barça no pujava?
2: Ah, també. Ah. Encara pujava, i recordo que pujés el 2005, devia ser el...
0: Rijkaard, no?
2: El Rijkaard, amb el Laporte, amb el Chiqui, que pugessin amb la Copa de la Lliga a oferir-la aquí.
0: Sí, encara hi havia la tradició, no? Que això al final també es va diluint. Clar, estem davant d'un símbol, Oriol, que és el símbol de la tradició i del símbol, és un símbol de Catalunya, de la identitat catalana, per excel·lència. Aquí la modernitat no hi entra.
1: Aquí està la gran qüestió, que és una institució que té molta història. Pensa l'Escolania, 700 anys. Montserrat ha celebrat el mil·lenari. Estem parlant d'història, de tradició, però al mateix temps de continuïtat. I com a tal continuïtat, doncs és un esforç de molta generació que té un premi, i en el cas concretament de l'Escolania, sabent-se adaptar també en el món modern, sabent-s'hi aclimatar. Per tant, que la gent no es pensi que això és com una mena d'internat molt antic, en el qual es fan unes coses molt obscures, sinó que és una institució perfectament adaptada
0: que mira el món,
1: sí.
0: Però que no deixa de ser el que sempre han sigut.
1: És la continuïtat en el canvi. És, d'alguna manera, la conservació de la tradició adaptant-la a la modernitat.
0: Sí.
2: Sí, també sorprèn una cosa, de fet, també, que la gent que viu aquí dins sembla mentida, però tenen una percepció, jo crec, bastant fina de la realitat. Vull dir, tant monjos com també escolans, també en el seu àmbit, no és que estiguis allat del món. Sí que, en certa manera, reps tot aquest ambient. A més, no té res a veure el Montserrat que el públic coneix amb el que hi ha dins. És a dir, darrere aquestes parets, el jardí dels monjos, el monestir, l'escolania, el silenci que hi ha, no té res a veure amb aquest... aquesta ebullició de les places, diguem. Però, de totes maneres, tot aquest aparent aïllament, la connexió amb la realitat i amb el món, jo crec que és bastant directa i palpable.
0: Perquè el dia a dia de l'Escolania, quin és?
2: A veure, al final, no deixes de viure en un monestir. Llavors, jo recordo que els horaris eren supermil·limetrats. Teníem cada mitja hora pautada, des de ja a les 7, dos quarts de 8 esmorzàvem, a les 8 fèiem classe, a la 1 surts a cantar la Salve... però bàsicament era el matí dedicat a l'escola, educació general ordinària, i a la tarda, tota la tarda, d'estudis musicals. I amb aquestes dues actuacions davant del públic diàries. Així, molt resumidament, eh?
0: I la família, en tot això?
2: Jo crec que qui ho passa pitjor, potser passen pitjor els pares que no els escolans. És a dir, qui més s'enyora, la meva sensació...
0: Però al final per tu era una aventura, també, tot això.
2: Sí, jo em vaig enyorar la primera nit. I també perquè jo era germà d'escolar, pujava, sempre tornava a casa, i el primer dia que em vaig quedar aquí, hosti, que ara ja no torno. Però no, jo crec que el que passa pitjor són els pares.
1: Els pares els trobem a faltar, i els nens moltes vegades estan tan acostumats que no volen ni tan sols baixar a casa. He de dir, de totes maneres, que ara l'Escolania també permet que els nens puguin fer nit a casa. És a dir, que hi ha l'opció de que puguin estar aquí interns, però que no ho estan obligatòriament.
2: Jo abans ho parlàvem, perdona. Jo vaig viure l'etapa d'obertura, és a dir, vaig estar 2 anys gairebé completament internat, és a dir, veníem l'1 d'agost i tornàvem a casa el 24 de desembre, el 25, i després 2 anys amb aquest començament d'obertura, que baixàvem a casa els caps de setmanes. Si poguessis preguntar als que vam viure aquesta etapa, la majoria, jo crec que preferiríem estar aquí tota la setmana. A més, tenim el dissabte, que era el dia lliure, que fèiem excursions... Vull dir que
1: les recreacions.
2: Les recreacions, que a l'hora del pati li diem recreació, també és un dels noms així...
0: Recreacions.
2: És d'aquests noms així ancestrals.
1: Antics, sí.
2: Sí, que es conserven. A l'hora del pati és la recreació.
0: I les aules de quants alumnes eren, més o menys?
2: La meva classe eren 10, al final.
0: Ara també?
1: Ara també és així. Pensa que és un luxe, des d'un punt de vista de l'educació, que puguis tenir el teu nano amb ràtios de 10 alumnes, poden aprofitar molt el temps, i per tant és molt formatiu i molt enriquidor.
0: Que els posàveu èmfasi en l'educació musical que havíeu rebut, no? Què té d'especial aquesta educació musical d'aquí a Montserrat?
2: A veure, ara està clar que pots estudiar música a qualsevol lloc, a conservatoris, escoles, però com a escola de música, per mi és molt evident que no hi ha un lloc millor per estudiar, almenys a Catalunya, que l'Escolania. Primer, ni que sigui pel nombre d'hores que hi poses, que és cada tarda almenys 3-4 hores de música, això ja et dona un bagatge i una formació per la resta de la teva vida... impressionant. És que, a més, tens cada dia una hora de llenguatge, a més, toques com a mínim 2 instruments, tothom toca el piano obligatòriament, toques un altre instrument, jo, en el meu cas, encara tocava un tercer instrument que era l'orgue.
0: Entenc que la formació és clàssica.
2: Sí, però déu-n'hi-do també l'obertura que hi ha. És a dir, tenim alguna assignatura, quan jo hi era, fins i tot optativa de jazz, fins i tot, vull dir que no. Evidentment, és com un conservatori. Vull dir, la formació és clàssica. Però també hi ha el tema aquest de, al final, cantar dos cops al dia davant del públic, això per un nen és un entrenament. És com si un nen que vol fer ràdio estigués als 10 als 14 fent cada dues hores de directe.
0: Les notícies cada dia.
2: Cada, no? Dia, sí, sí. Cada dia als 10 als 14. És un entrenament increïble i que no el perds.
1: I les gires?
2: Viatges, cantar a llocs importants, a sales importants. No, no, l'entrenament musical per un nen... o un altre paral·lelisme que es fa sovint és el de la Masia del Barça. De fet, m'he fet un intercanvi amb la Masia. És el mateix tipus d'entrenament. El que passa que l'escolaní l'envolt d'aquest folclore que a vegades potser no li... Des del meu punt de vista no li juga a favor, però és una escola musical de primeríssim nivell.
0: Clar, quan dius viatges, a què et refereixes? És a dir, per exemple, aquest any el teu fill, que on,
1: doncs
0: on ha estat?
1: Mira. Ara l'Escolania justament acaba d'acabar una gira a Hongria i han pogut fer d'ambaixadors de la llengua catalana i de la cultura catalana i de la música a Hongria amb una agenda bastant plena i concretament ara està de viatge a final de curs a Viena. Per tant, també han viatjat en els cursos, diguéssim, en la seva estada a l'Escolania, van poder fer gires a Austràlia, també als Estats Units. Per tant, des del punt de vista de l'experiència, doncs és una cosa bastant extraordinària.
0: Hi ha hagut la polèmica que recordarem de fa uns mesos, no?, de cantar en castellà una cançó de Rosalia, però aquí s'ha cantat sempre en castellà, també.
2: Sí, mira, és un tema que vam parlar en el seu moment. Primer això, es va dir que l'Escolania mai havia cantat en castellà i per circumstàncies històriques, de fet, el repertori montserratí de les mestres del barroc, del classicisme, que és Serols, Casnoves, ell escrivia o bé en llatí o bé en castellà. Quan aquells dies també es va dir que l'Escolania mai havia cantat en castellà, clar, jo tinc algun disc on estic cantant de solista en castellà i vaig tenir una mena de crisi gairebé de...
0: existencial.
1: Què ha passat?
2: Això ho he fet jo.
0: Qui soc? Qui soc? Qui era?
2: Però, no, i a banda d'aquest tema que és un fet, vaja, també és això, és com consideres l'Escolania. Al final és un cor d'un altíssim nivell, vale, que són nens, però pràcticament se'l tracta com a cor professional. I al final jo entenc que el projecte artístic de la Rosalia a nivell internacional, a nivell fins i tot musical, tenia una qualitat indiscutible, que després, com a catalans, haguéssim preferit que tot fos en català i que, doncs, evidentment que sí, però jo tota la polèmica que va haver-hi...
0: Clar, però se li ha d'exigir a un músic que faci aquesta feina que no fan, per exemple, l'administració, no fa la ciutadania? Ja. Des d'un punt de vista artístic, eh?
1: A veure, i més enllà d'això, també una altra cosa. Han pogut cantar amb la Rosalia, que això ja en si mateix és espectacular. I també amb el Sergio Dalma, que justament ara cantarà la Vella de Pregària a l'Estadi Olímpic de Lluís Companys, la cançó aquesta d'Em dones força, no?, que va ser de l'edició de la Marató del 2011. Per tant, també acompanyant gent com el Miqui Núñez, artistes com el Miqui Núñez, el Sergio Dalma i els Catarres, i tota una Rosalia. Per tant, no està gens malament. No sé fins a quin punt, segurament... per la qüestió que tu comentes, no?, de la llengua i de la cultura catalana i de la seva preservació i de posar-la en el mapa, tots hem de contribuir. Ciutadania, societat civil, institucions... I, d'alguna manera, hem de dir que l'Escolania també ha fet de la seva part.
0: L'Escolania, quan la sentim cantar, de seguida la identifiquem, no? Té una veu molt, molt característica, no? Com ho explicaries, Mar? És a dir, el so que té l'Escolania, aquesta veu aguda, angelical, que sempre li destaquem... Com s'afina això? Com es dona aquesta característica que amb els anys perdura?
2: A veure, primer, allò d'aguda angelical ja ve donat per les edats en les que estan, però doncs, sí que, si compares amb altres cors infantils potser del país, al final qui dona el color del so és la direcció artística. I a l'Escolania, en aquest cas, jo que ja fa com a mínim un segle, que és quan van començar a haver alguns primers enregistraments, que ja se segueix una línia, que en el cas de Montserrat es busca que el so potser no ho entra en coses molt, molt específiques, però que sigui un so potser més rodó, més avellotat del que es demana, per exemple, en altres coses infantils, que potser es demana un so perquè mantinguin més clar, més directe. Aquí sempre s'ha buscat un so potser això més rodó, fins i tot una pronúncia del català que també pot semblar potser massa exagerada pel fet de la màxima correcció.
1: La dicció.
2: Exactament.
0: Però això està buscat, entenc. Això
2: sí,
0: assajàveu en aquesta línia.
2: Sí, però al final també és una herència. Al final, quan entres... Hi ha moltes coses, per exemple, que es canten al dia a dia que no s'arriben ni a assajar. Tu entres aquí a quart de primària, en el meu cas a cinquè, clar, cada dia, sense el mateix repertori, o les mateixes 10 o 20 peces que es van repetint cada dues o tres setmanes, i al final pràcticament ni les assages. Vull dir que la manera de cantar els grans t'acaba influint i al final és una cosa que pràcticament hi has de demanar perquè ja l'has viscut de petit i de la pròpia oïda que vas desenvolupant ja la fas de natural quan cantes.
0: És un so molt especial.
1: És un so molt especial i, a més, és aquestes veus blanques, cor infantil masculí, que és una cosa molt especial. Pensa que l'Escolania és l'escola de música més antiga de tota Europa, això és una cosa molt important, i justament ha mantingut això que deies abans també de la tradició. És tradicional que sigui un cor masculí de veus blanques masculines. Per tant, infantil masculí, que té una certa peculiaritat, particularitat, també.
2: Deixa'm dir, de totes maneres, la meva opinió és que l'Escolania hauria de ser un cor mixt, perquè crec que ja no... En el món en què vivim...
0: Estem en una altra època, ja.
1: Opinió polèmica, atenció.
2: No, per mi, per mi és més polèmic l'altre. No, perquè a vegades, justament, justifica que no sigui un cor mixt pel tema del so. Jo crec que el tema del... que es perdria aquesta cosa, el tema del so, per mi, depèn més d'una decisió artística d'aquí al davant que no pas de si és un cor mixt o no és mixt. I jo crec que hauria de ser un cor mixt ja fa uns quants anys i espero que algun dia ho sigui.
1: De fet, hi ha l'Escola Cantorum, que sí que és mixta,
2: però,
1: que
2: no
1: és aquest, però aquí hi ha tot un debat també metafísic sobre fins a quin punt podem considerar que allò són escolans o no, però en qualsevol cas l'Escola Cantorum forma part també del projecte de l'Escolania i també hi ha noies, i hi ha noies que són cor jove.
0: Hem parlat molt del moment d'entrada a viure aquí, però al final com és, Marc? És a dir, quan surts d'aquí i tornes a la vida mundana, al món mundà?
2: Ara ho parlàvem també, suposo que depèn de cada cas. Jo, mira, al meu cas vaig anar a un institut públic del Vendrell, al Baix Penedès, i hi havia com 7 o 8 línies de tercer d'ESO.
0: Caram, de 10 alumnes a 7 o 8
1: línies. Impacte gros, no?
2: A 5,40. Sí, mira, recordo el primer dia, de fet, que quan va acabar una classe va sonar com un timbre, i vaig pensar, hosti, això és com a les pel·lícules... Clar, és que aquí, entre que som 10 per classe, que estem aquí a la muntanya, ve un professor, parla amb l'altre, entre classes, jo què sé, et pots posar a tocar el piano una estona... A passar a un institut públic amb 25 per classe, 7 línies, que soni un timbre, tothom fotent el camp de... Vull dir, hòstia, el primer impacte i els primers 2 anys van ser una mica, per mi, un xoc important. Tercer quart d'ESO, també és una edat complicada, però fins que no vaig fer batxillerat no em vaig començar allò, a situar una altra vegada...
0: Clar, perquè tu vens d'aquell món, amb 9 anys entres aquí, que això ja entenc que és un xoc, però en fi, forma part també d'un món nou que vius amb certa il·lusió.
2: Sí.
0: Però després caus de la tranquil·litat i arribes al soroll, no? I com endreces aquell soroll a la teva vida?
2: Ara dèiem que, mira, no, que sort de la música també, no? Que jo vaig seguint al conservatori i sempre tens aquest raconet que al final tens el teu món, que tampoc el podies compartir gaire, perquè segons que deies que escoltaves, si tu deies que escoltaves música del segle XVI...
1: Estaves perdut.
2: Estaves perdut, ja, definitivament. Però no, tens aquest món teu, també veient... Evidentment, mantenies el contacte amb amics d'aquí, jo encara el mantinc, i també trobes la manera de com es diu això, doncs, de passar el, diguem, tampoc va ser un tràngol, però sí que el xoc va ser important.
0: I molts dels teus companys es van quedar, després van tornar, diguéssim, aquí? Han sigut capellans, per exemple, mossens?
2: No. Abans sí que jo, que fa 50, 60 anys, algun es quedava, o fa més, potser, però ara ja no es porta tant.
0: És a dir, creus que la part de religió va caient, també?
2: També depèn de cada cas... En el meu cas, pesava molt més personalment i familiarment el tema educatiu que no pas el religiós. Sí.
1: Bé, es pot arribar de moltes vies. En el nostre cas també va ser justament a través de la música. I aquí tenim un dels culpables, perquè vam parlar també amb el Marc Díaz, que és amic de la meva dona i meu, i ens va comentar que havia sigut el fet d'anar a l'Escolania per ell una experiència superpositiva, tant pel que fa a l'educació com pel que fa sobretot a l'educació musical. I això als nostres nanos, que els interessa, doncs per ells ha estat una oportunitat. S'hi pot arribar per aquesta via. És el tema educatiu, és el tema de la música i també és el tema de la religió. Clar, vivim en un món que està molt secularitzat. Per tant, el reclam de la religió, diguéssim que és molt relatiu actualment.
0: Ja per acabar, el papa serà aquí, coneixerà en aquest cas Montserrat, l'Escolania. Com explicaríeu vosaltres al papa el que representa l'Escolania per Montserrat i pel país?
2: Començo tu, Iol, si vols, després es parla.
1: Home, jo repetiria que és l'escola de música més antiga d'Europa, que té una història de 700 anys i que és el fruit de diverses generacions que han posat de la seva part per tal d'arribar amb el seu esforç en aquest nivell. Ja fa anys que és un cor de primeríssim nivell, ja, això ja fa molts anys, i ara tenen aquest premi, que és participar en aquesta oportunitat històrica de la visita del papa a Roma a Catalunya. Per tant, d'alguna manera, és un regal.
0: Marc?
2: Jo destacaria això, també pel que fa al meu àmbit, que a nivell musical especialment és una institució pràcticament única al món, a l'Oriol deia 600 anys. Vull saber que des de 1307, més o menys, hi ha una escola una escolania baja, i des de fa 5 segles que aquesta escola està donant, a més, compositors d'una altíssima qualitat que potser pel fet d'estar molt encasellats a Montserrat no se'ls dona el valor que tenen, però alguns dels millors compositors catalans que hi ha hagut al llarg de la història venen de l'Escola de Montserrat, com són Joan Serols, com són Casnoves, compositors actuals ara com Bernat Vivancos mateix, venen d'aquesta escola i segueix donant encara músics dia a dia.
1: I el seu projecte musical, Cererols, no? Que això també ve d'aquí, no?
2: El cor que jo porto, el cor Cererols, t'agafa el nom d'un dels compositors, no només perquè sigui de Montserrat, sinó perquè és un dels grans compositors de la història de Catalunya.
0: Has de veure una imatge, que és la modernitat, que és un mossèn amb un telèfon mòbil. Són les coses que es poden trobar en aquest segle XXI, que això no passava en el segle passat. Oriol Ferrés, Marc Díaz Callau, gràcies per acompanyar-nos. I per tancar amb nosaltres aquest recorregut que hem fet, que hem començat a la Sagrada Família, hem passat per la parròquia de Sant Agustí, el barri del Raval de Barcelona, hem anat fins a la presó de Brians 1 i avui som també a Montserrat. Són alguns dels llocs simbòlics que el papa recorrerà la setmana vinent a Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies, Ricard. Moltes
0: una
1: gràcies,
0: pausa moltes. I ara ho tanquem, tot plegat.
3: Tot costa.
4: La temporada del 10.
5: Mateu la Oz mentre xiula, gaudeix del joc.
6: Moltíssim, com un cervet, això és màgia pura.
7: 10 temporades ja.
8: Això vol dir molt, el fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
9: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Per molts anys i que en feu molts més.
10: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
9: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
11: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
9: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
12: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
9: Crims, nous capítols, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
14: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
15: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
14: Per aprofundir en tota mena de temes.
16: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
14: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
17: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
9: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
13: Catalunya Ràdio.
0: Doncs tanquem aquest especial des de Montserrat. Saludant a Francesc Garriga. Bona tarda, Francesc.
18: Hola, com estàs?
0: Bé, i

0: Què fan servir els alumnes? Es fan encara xuletes de paper? Com es fan les xuletes? Tu tens pinta de ser bastant creatiu fent xuletes, Ricard. Doncs voldrem escoltar... Sí, no em menteixis. Doncs voldrem escoltar també els nostres oients. Quina és la xuleta més divertida que han fet? I atenció, que a les 5 ens visita Miquel del Roig.
1: Què dius ara?
0: Avui festa major, tu, Miquel del Roig. Parlarem amb ell, de la seva música i de l'estiu que
1: tocarà?
0: Li ve a sobre.
1: Tocarà o no?
0: Espero que sí.
1: Pensa que quan comença no para, eh?
0: La farola, tu.
1: La farola i va fent fins que es fa... Mira'l. La farola. El Joan Bota hi ha anat molt a les festes majors amb Miquel del Roig, oi, Joan?
2: Mira, estàvem parlant de les xuletes amb la Natàlia Ramon. Ara abans
1: amb les xuletes. Molt bé. Sí.
2: Us assentim i anem fent la tertúlia sobre el que aneu dient.
1: Clar. Com a bons periodistes teníem les nostres fonts als exàmens, doncs. Eh?
2: Jo li deia, jo no me n'he fet mai cap.
0: No m'ho crec.
1: No,
0: ni
1: va,
0: per
1: va.
0: Estudiar.
1: Va.
2: No, per estudiar es diuen apunts.
0: No, però jo em feia xuletes que després no feia servir, però les tenia.
1: Això però són apunts, això. Apuntar una data a la taula, no, Natàlia? Sí.
3: I tant, a la cadira, sí. a la cadira de fòrmica, que es veu menys.
0: El llapis, que
1: allò... Llavors movies una mica fet... la cama i ja veies la data i seguies...
3: Exacte. Sí, veig que tu també ho practicaves.
1: M'ha arribat lluny. Molt bé, ho escoltarem, Garriga, gràcies.
0: Vinga, adéu.
1: Ara les notícies.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bon dia, us informa Joan Bota. Mínim històric de fumadors a Catalunya. Per primer cop aquesta xifra se situa al 20,6% de la població. Malgrat això, el Departament de Salut diu que hi ha molt camp de millores, sobretot pel que fa als joves que s'inicien en el consum de tabac a través de cigarretes electròniques. Barcelona, Mònica Mas.
5: Bon dia. Són el 25% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys els que asseguren que han utilitzat cigarretes electròniques els últims 30 dies. Per tant, es consideren fumadors habituals. Malgrat que la xifra de joves fumadors de tabac convencional ha baixat els últims 10 anys, no ha passat el mateix amb els vapers. Albert Moncada és subdirector de Promoció de la Salut del Departament.
6: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
5: Cada hora a Catalunya mor una persona a causa del tabac, 10.000 morts anuals. Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Més notícies, Natàlia Ramon.
7: El judici del germà de Pedro Sánchez, la unitat de la Guàrdia Civil que va fer la investigació, sosté que se li va crear una plaça a mida com a coordinador dels Conservatori de Música de Badajoz i assegura que va ser per una decisió política de Miguel Ángel Gallardo, exlíder socialista Extremadura i en aquell moment president de la Diputació de Badajoz. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: Bon dia, és la tesi que està defensant el tinent coronel Antonio Bala, responsable de la UCO i que va fer els atestats principals de la causa. Assegura que la creació de la plaça del germà de Pedro Sánchez no neix de l'àrea de cultura i apunta que tot venia dirigit, era una decisió política, diu, de més amunt del que llavors era president de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, que també està investigat a la causa.
9: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
8: Abans han declarat amics de David Sánchez que han dit que el terme germà o germanet que apareix en correus aportats a la causa no fa referència a Pedro Sánchez, sinó que ell, David Sánchez, es referia així de manera afectuosa a algunes de les seves amistats. Demà ja declararan els acusats. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Els delictes d'odi registrats a Espanya han augmentat un 23% l'any 2025 respecte al 2024, ho revela l'informe que ha presentat aquest matí el Ministeri de l'Interior, que ha afegit que és la xifra més alta des que es van comptabilitzar fa 10 anys. En total, l'any passat es van registrar 2.400 infraccions penals per delicte d'odi. Dins d'aquest bloc, prop d'un miler fan referència a incidents de racisme i xenofòbia i mig miler a delictes relacionats amb l'orientació sexual.
7: Les entitats laiques convoquen una concentració el proper 9 de juny a la tarda al Passeig del Born de Barcelona en contra de la visita del Papa i els privilegis que dona un estat a confessional a l'Església. Insisteixen que no és una protesta contra els creients o el Papa, sinó contra les administracions públiques que cedeixen espais o paguen actes d'un líder religiós. Hongria Panadero és la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
10: No és una campanya contra les persones creients. Volem que tothom s'assumi a les nostres reivindicacions, perquè la laïcitat no és una amenaça per les creients.

0: creences, sinó la condició indispensable perquè totes puguin conviure en igualtat.
1: La concentració que porta el lema Jo no t'espero ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i col·lectius feministes.
2: I l'Ajuntament de Barcelona anuncia que destinarà un 40% més de recursos a la neteja aquest estiu. El govern municipal també ha decidit instal·lar 11 càmeres al litoral per controlar la delinqüència a les platges. Barcelona, Toni Fortesa.
3: Bon dia. Són les dues grans novetats del pla estiu que desplegarà l'Ajuntament de Barcelona. L'àrea de neteja comptarà amb un reforç de prop de 300 efectius que se sumaran als equips habituals que ja té a la ciutat. En el marc de la seguretat, 11 noves càmeres de videovigilància que s'instal·laran en les properes setmanes vigilaran els accessos a les platges. Sentim l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
4: Les càmeres, com sabeu, tenen una tasca eminentment preventiva, però també probatòria, si fos el cas, i per tant ens han d'ajudar a fer aquesta feina de dissuasió i de donar la sensació de seguretat.
3: Collboni ha assegurat que els serveis municipals estan preparats per suportar l'atenció que comportarà actes com la visita del Papa o la sortida del Tour. Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: A aquesta hora comença a Berga el primer passacarrer de la Patum, una festa amb més de 600 anys d'història que s'allargarà fins diumenge. L'alcalde ha demanat que es reconegui la festa amb la Creu de Sant Jordi. Anem a Berga, Nati Dell, bon dia.
5: Bon dia. Centenars de persones amb febre de Patum omplen els carrers de Berga. Per l'alcalde Ivan Sánchez, que demana mantenir l'esperit de convivència de la festa, creu que la Patum es mereix la Creu de Sant Jordi.
6: Ahir se li va traslladar al president del Parlament, des d'alguna de les comparses de la Patum de la Llar. Doncs, evidentment, com a Ajuntament ens hi sumem, però jo crec que la crida és que la Patum sigui Creu de Sant Jordi.
5: Xavier Prat, que fa de tabaler des del 2016, està content perquè estrena vestit.
7: Home, es nota molt, la veritat. És molt més fresc. Diguéssim que no passo tanta calor.
5: El nou vestit no es farà servir quan hi hagi comparses de foc i es tornarà el de sempre, el de vellut. Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, Berga.
2: Esports, Marcos García.
8: La sisa Joventut s'estrena avui als play-offs de la Lliga CB de bàsquet. Avui Baskonia-Penya a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i 3CAT. Ahir el Barça es va imposar a la pista del Múrcia per 68-91. L'exjugador del Barça, Leo Messi, triat Premi Princesa d'Astúries de l'Esport l'any 2026. El jurat en destaca la seva excepcional trajectòria esportiva i també tasca solidària. Encara en futbol, Lamine Yamal segueix entrenant-se al marge del grup a la concentració de la selecció espanyola. Abans del Mundial, la resta de catalans i de jugadors del Barça s'exerciten amb normalitat. A més, Florentino Pérez nega que vulgui vendre el Real Madrid si segueix com a president del Club Blanc. A 4 dies de les eleccions, Pérez i el seu rival a la presidència, Enrique Riquelme, avancen que aquests dies anunciaran fitxatges i també diuen que diran en aquests propers dies qui serà el seu entrenador, ja sigui l'un o l'altre, en cas de guanyar les eleccions. I en ciclisme, la catalana Paula Blasi disputarà el proper Tour de França, segons pot avançar a Catalunya Ràdio. La recent vencedora de la Vuelta és la primera reserva de l'equip UAE per al Tour, però la baixa per maternitat de Paulina Roykaegers fa que Blasi entri a l'equip que disputarà la ronda francesa.
9: Fins aquí les notícies. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
10: Julen, posar límits contra la toxicitat.
11: Tens tanta red flags que no puc seguir. Això s'ha acabat. Ets massa per mi.
10: Si mai teniu alguna amistat que surt amb algú que no li convé gens, però no sabeu com dir-li, en Julen us regala una opció poc subtil, enviar-li aquest red flags. A cop de sarcasme, recopila totes les conductes intolerables en qualsevol tipus de relació, especialment les amoroses. Aquest red flags formarà part del pròxim EP d'en Julen, que surt d'aquí 15 dies justos.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
0: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
1: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
2: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
3: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
2: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
4: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
2: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
6: Cada dia a les dues.
2: I a partir de les tres...
6: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
0: Tot costa.
7: La temporada del 10.
8: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc?
9: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
8: 10 temporades ja.
10: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
6: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Per molts anys i que en feu molts més.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Vull ser l'alcalde de tots i de totes. Vull governar per tots els barris de la ciutat.
6: Davant els reptes que Barcelona afronta en les pròximes setmanes, com la visita del Papa o la sortida del Tour de França, i a un any de les eleccions municipals, aquest dijous, Jaume Collboni,
2: al matí de Catalunya Ràdio,
6: amb Ricard Ostrell.

0: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
1: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
0: Tu creus? Jo pensava que era normal.
1: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
3: Pacs del Penedès es converteix en l'epicentre del vi i el territori. El dissabte 6 de juny, Catalunya Ràdio emet el programa Tas Vertical des del nostre municipi amb la participació dels cellers locals i la periodista Empar Moliner. I a la tarda, a partir de 8:15 fins a 12:15, vine a gaudir de la novena edició del Tastapacs L'Origen a la Salzareda. Vi, gastronomia i música en directe en un entorn únic.
4: Ves que el teu estiu es faci realitat amb especial tours i viatges al Corte Inglés a Normandia i la Bretanya a partir de 988 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge d'especial tours amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
5: La casa nostra ja és casa teva.
6: Que bé!
5: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
7: Tranquils, que no ens avorrirem.
5: La casa nostra, dilluns 8 de juny, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
8: Ja m'entens.
9: Un programa d'un altre gènere.
10: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
11: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
8: Amb David Ávila.
11: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3CAT.
12: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Estem a l'època equivocada, no? Yeah. On l'economia de l'atenció sembla que és el que prioritza...
3: Les coses han de durar un minut, ara.
2: Exacte. I no en sabem més.
3: Sí que algun cop ho hem parlat.
2: Hem parlat, sí.
3: Algun...
4: Va, Mercè, parla-te.
1: Ostres, boníssims, eh? Vidres de la sang, eh?
5: Vidres de la sang.
1: Mites. Molt fort, eh? Uns mites.
4: Aquests què fan? De la música, aquest.
6: Metall fan, aquests?
1: Metall.
6: Metall. Metall.
5: Metall. Metall sona millor.
1: I parlarem de la caixa forta.
5: Parlem-ne.
1: Parlem-ne de la caixa forta.
6: Que arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
7: I visca el Wilder!

0: Les caixes fortes fa més de 4.000 anys que s'utilitzen. Ja se'n feien servir a l'antic Egipte.
1: Collons d'egipcis.
2: Mira, ja n'hi ha prou, d'aquests dels egipcis. Home, ja ho tenien tot.
0: Noi, mira, van fer molta feina.
2: Sí, sí, ja ho veig.
0: En teniu vosaltres, de caixa forta, no?
2: Jo sí.
0: Ah, sí? I què hi guardes?
2: Hi guardo tots els estalvis d'enfeixades.
0: Ah, sí? I tu, Fel, en tens?
3: Sí, sí, sí.
0: I què hi guardes, tu?
3: Jo hi guardo la clau de la seva caixa forta.
0: On hi ha els teus estalvis?
3: On hi ha els meus estalvis, però jo guardo la clau a casa.
0: I la clau de la teva?
2: La clau de la meva?
3: La clau de la meva, la té ella amb una caixa forta, baix al graig.
2: Sí, baix al
4: no? No és la mateixa, no?
3: No. Perquè... Ell té tres caixes fortes i jo quatre.
4: Ah.
3: Perquè ha de ser en part.
5: Hi ha un moment...
3: Hi ha una que...
0: Els romans van perfeccionar la caixa forta. A les cases importants, la caixa forta era de ferro i es col·locava a l'entrada, a la vista de tothom.
5: Mm. O les pavilats tampoc eren els romans, posar noia a la vista de tothom.
0: A veure, també si està a la vista de tothom, és més fàcil que et robin i que no et vegi ningú, diguéssim. Llavors, també és veritat que normalment al costat de la caixa hi havia un esclau que la custodiava les 24 hores.
4: Ah, mira, una feina entretinguda.
0: Sí, avorridor.
4: 24 hores. Avorridor.
0: Arcarius, li deien, a l'encarregat de vigilar la caixa forta.
2: A veure, has de tenir molts calés a dins la caixa per tenir un paio vigilant-la tot el dia.
0: Sí. A veure, era un esclau, eh? Pel que tinc entès, cobraven molt poc els esclaus. Fins on... Vinga. Durant tota l'edat mitjana, les caixes van anar evolucionant, però el salt important es fa al segle XIX, sobretot després del gran incendi de Chicago el 1871.
2: Que ja me'n recordo.
0: Van parlar en aquest programa.
4: Ho vam cremar tot.
0: Sí.
2: Jo anava ben borratxo en aquest programa. No,
0: sí. Doncs en aquell incendi s'estén l'ús de caixes ignífugues i més resistents perquè, bueno, moltes empreses van veure com els seus estalvis i milers de documents quedaven reduïts a cendres. Es va cremar tot. A mi el que em té més fascinat és la caixa forta aquesta dels hotels. Us prometo, no conec ningú que allò qui ho fa servir, allò. Allò per què serveix? Què hi fots allà dins?
4: Home, les joies.
0: Les joies.
4: Home, i el rellotge aquell que t'has comprat de 150.000 euros el poses allà dintre?
0: Allà, i cada vegada que has de mirar l'hora has d'anar a obrir la caixa. És molt poc pràctic,
4: sí,
0: trobo.
4: Sí, és poc pràctic. Sí, però si portes calés en efectiu per les vacances, els fots allà dintre.
0: Yeah.
3: La cocaïna.
0: La cocaïna.
4: També.
0: Quines vacances feu vosaltres?
2: No, però els hotels aquests, hi ha a vegades hotels que hi van aquests homes trajats, que van per feina.
0: Sí, que és veritat.
4: Que no només treballen.
0: Tots els del Mòbil World Congress.
4: Ah,
2: no em sortia el nom a mi.
0: Aquests sí que fan servir la caixa forta.
3: Sí,
0: I el Bernús
5: també. Sí, per anar a l'espa.
0: Sí, i per tapar la prostituta de luxe.
2: S'han de tapar?
0: És un detall.
4: Sí, la treus de passejar pel passadís.
0: És un detall.
2: Val.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença. Aplausos.

0: Arnau Tordera, va, que estàs content avui, eh?
1: És que, mira, em volia posar dret i ho faré. Avui em poso dempeus.
0: Per fer la presentació...
1: Sé que la meva posició no canvia gaire, però estic dret, que la gent ho sàpiga.
0: Sí, perquè de seure en el tamboret a estar dret ha variat 3 centímetres.
1: Veieu, feia dies que esperava aquest moment, així que ara no em vinguis aquí.
0: No. L'Arnau Tordera està especialment content avui. Boig conegut o savi per conèixer?
1: Bojos coneguts. Un grup de Terrassa que va apostar per fer metall en català. Però no només això, sinó que també van arriscar-se a barrejar aquest estil de música amb la poesia. És a dir que, en efecte, són bojos de veritat. Però són bojos que han demostrat que en català es pot fer tot allò que et vulguis proposar.
0: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença Vidres a la Sang! Oh! Eloi, Albert, poseu-vos còmodes. Què heu menjat avui per esmorzar?
2: Pa amb tomàquet i fuet.
0: Pa amb tomàquet i fuet.
3: Ah, jo també.
0: Mira, és un esmorzar metalero.
3: Sí, sí, un entrepà.
2: Segurament, sí.
0: Escolta, feu metal, metall, com se n'ha de dir, d'això?
2: Metall.
0: Metall, eh?
2: Metall, sí. Metall. A casa nostra, metall.
0: I és el gènere concret que feu, metall? Es pot definir així?
2: Nosaltres ens autodefinim com veritable negre metall mort.
0: Veritable negre metall mort. És una etiqueta... Bueno,
2: una mica pretensiós.
0: El hashtag però... és complicat.
2: Sí,
0: però és llarg.
4: Estan contents a casa. Sí.
3: És tot molt complicat.
2: Molt cofois.
0: Bé, si els oients de Catalunya Ràdio i 3CAT no, és que no sé si estan preparats per aquest moment, perquè...
4: Noi.
0: És gros, el que sonarà ara.
4: Va, com va.
0: Fem-ho ràpid, traiem-ho de sobre. Així sona Vidres a la Sang amb Màrtirs.

0: podria patrocinar Joanola.
1: Totalment.
0: Hosti, no, no, no, no...
1: De fet, és l'esponsor somiat.
0: Tu, Eloi, ets el cantant. No, sí. no et casques la veu?
1: Bé, és veritat que sí que és una tècnica exigent, però si la saps dominar d'alguna manera, doncs no té per què haver-hi cap problema. De fet, per mi és molt més exigent cantar amb veu natural.
0: Sí.
1: I molt més, amb molt més factor de risc
0: de
1: patir algun tipus de lesió.
0: Ostres.
1: Sí.
0: Vosaltres sou de Terrassa. Com arrenca aquest grup? Com us coneixeu? Quina relació hi ha entre vosaltres? Éreu amics? Sou cosins?
2: Bé, jo anava a l'escola amb el seu germà.
0: Sí.
2: I això que vas a jugar a casa
0: del
2: teu amic,
0: sí.
2: I et trobes un... Bueno, un paio amb unes rastes, però duia rastes,
0: sí. Duia rastes, eh?
1: Sí, bueno...
0: Ara portes el mateix pentinat que jo, perquè la gent no fa la idea.
1: Així ha acabat la cosa.
2: Mm-hmm. I res, bueno, així ens vam conèixer, no?
1: Sí.
2: Ja, però bueno, clar, fins que no va començar el grup van passar uns quants anys.
1: Mm. Sí, aleshores ell... Me'n recordo que quan jo tenia alguns grups en els que cantava, ell ja començava a tocar la guitarra i vaig veure-li maneres molt importants i quan, bé, doncs quan vàrem fundar Vidres a la Sang, que vam el nostre primer bateria, vaig pensar en l'Albert perquè sabia que era un guitarra que podia realment
0: i tu, Albert,
1: donar un salt qualitatiu.
0: Mantens relació amb l'amic original, amb el seu germà? Us veieu?
2: Sí, clar. Sí, sí, sí.
0: No, dic, igual el germà s'ha...
2: No, el germà, home, clar, de tota la vida, és un gran amic.
1: És molt més amic de...
2: El Damià, té nom.
1: Del meu germà, que no...
0: Damià.
2: Es diu Damià, té nom.
0: I per què el metal? Perquè em sap greu la pregunta, perquè a la gent que fa pop no els hi preguntem, no? Però per què?
1: Bé, de fet, estem més cansats de respondre el per què metal en català.
0: Ah.
1: Però per què metal? Doncs jo diria que la música metal, almenys a nivell personal, obeeix una mica a les ferides que un va agafant al llarg de la vida i que les integra, i que és un vehicle en el qual doncs, poder expressar totes les emocions més fortes sense fer mal a ningú.
0: I per què metal en català?
1: Aquesta no te la penso respondre.
0: No, és evident.
1: Sí,
2: és per què no? Per què no?
1: Exacte.
0: Sí, evidentment.
1: Primer, per què no? I l'altre, doncs, perquè creiem que és la manera més honesta d'expressar-nos artísticament mitjançant la llengua que millor ens representa i que millor dominem.
0: Quina relació teníeu amb Miquel Martí Pol? Perquè el grup es diu Vidres a la Sang, que és una expressió que feia servir Miquel Martí Pol per definir la seva malaltia.
1: Correcte.
0: D'on us ve aquesta dèria per Miquel Martí Pol?
1: Bé, doncs perquè al principi, en la decisió d'aprendre català, ens veiem una mica cohibits, perquè no teníem referents... com per agafar-nos i pensar si era realment una bona idea. I...
0: S'han traït, no? Hi havia aquest
1: país. Sí, però esclar, practiquen un tipus de música molt més suau que el que fem nosaltres.
0: I tant.
3: Els he dit suau i s'han traït, eh?
0: Sí. Home, tu els sents amb ells.
4: Hi ha hagut un senyor al públic que quan ha sonat se li han obert uns ulls com taronges, però després ha cedit a la música, se li ha començat a bellugar el peu i després el cap, saps?
0: Bé.
1: Doncs això, Martí Pol, el tema és que quan el meu pare va morir, bé, durant el procés de dol, un dia casualment em vaig trobar amb un poema que estava penjat a casa de meva mare.
0: Penjat a casa de ta mare?
1: Sí, ma mare penja poemes.
0: Ah, sí?
1: A vegades, sí, per
0: repartits
1: casa.
0: Per casa?
1: Repartits per casa,
0: hosti,
1: sí.
0: Quina pràctica tan...
3: Mira, noi, cada casa és un món, eh?
0: Està bé.
1: Sí. Sí.
0: Me l'apunto, aquest.
3: Està bé.
0: Home, millor això que no pas un pòster de Bisbal. No?
1: Per exemple. I hi havia aquest poema, El més dur sempre guanya, que és un poema que em va colpir, em va ajudar també a racionalitzar l'absència del meu pare, i a partir d'aquí em vaig començar a interessar també per tot el llegat poètic de Martí Pol, sobretot de la tercera etapa, quan contrau la malaltia.
0: És una barreja curiosa. Metall i Miquel Martí Pol. De fet, heu dedicat, heu musicat diferents poemes de Miquel Martí Pol. M'agradaria fer un experiment, que és que l'Arnau ens llegeixi un fragment de Miquel Martí Pol i després sentirem com l'han musicat la gent de Vidres a la Sang. Arnau, sisplau.
5: Miraré de no tornar-me a perdre, ara que tinc els ulls i els llavis nets per contemplar i assaborir plàcidament la vida.
0: Vidres a la Sang.

0: Déu-n'hi-do.
1: Sona diferent que sí. Quan... quan li llegeixes a Miquel Martí Pol, no t'ho imagines així, d'entrada.
2: Està bé.
1: Està bé. Està molt bé. Naixeu el 2002, Miquel Martí Pol mor el 2003. Mm-hmm. No sé si el veu conèixer, veu poder-hi...
3: Personalment no, no. Però vaig anar al seu enterrament.
1: Mira, i ell ho coneixia de vosaltres? Sabia del projecte?
3: No, però la seva dona la vàrem conèixer. Perquè ells, aleshores, quan vàrem començar a ser un pèl, entre cometes, més coneguts, vaig tenir un petit contenciós amb l'ESGAE. Eh?
1: Mira.
3: Per temes...
2: Sempre està bé.
1: L'ESGAE.
4: Sempre són els mateixos.
2: Sempre està bé.
1: Però què ha de fer l'ESGAE amb en Miquel Martí Pol?
4: Ells a l'acabeu fer alguna cosa escrit.
3: El tema... veure que havíem utilitzat els seus poemes... bé, doncs jo no vaig voler-hi tenir tractes. Me'n vaig anar a Roda de Ter, me'n vaig espavilar per conèixer la seva dona, exposar-li el tema, demanar-li una autorització, i molt amablement em va regalar un parell de llibres, em va ensenyar el despatx on escrivia la seva obra.
1: Que xulo.
3: I me'n vaig anar molt, molt content.
1: Creus que li hauria agradat Vidres a la Sang a Miquel Martí Pol?
3: Musicalment segur que no.
1: No ho sabem, jo.
3: No ho sabem.
1: No sé quins gustos
3: tenia. Mai se sap, però bueno, està clar que és una música que no es correspon a la seva època, i quan no has escoltat mai una música així és molt xocant i molt...
1: Sempre
3: pot ser desagradable.
1: Sempre relacionem el metall a coses dures, no?, sí. Aquesta intensitat, però també es deu poder parlar de... No sé si és un prejudici, simplement, això.
3: Ho és, absolutament. Es pot parlar absolutament de tot en el metall.
1: Cançons d'amor, cançons romàntiques...
3: Per què no? Jo crec que les millors balades que s'han fet a la història venen del metall.
5: Totalment.
3: Per mi el metall no és res més que l'exageració de les emocions.
1: Es nota que l'Albert és el guitarra, perquè està aquí contemplant l'entrevista.
2: Jo m'he pensat el baixista.
1: El baixista.
3: Perdó.
1: Alguna cosa a afegir, Albert?
6: No.
1: Què expliqueu a les lletres de Vidres a la Sang?
2: És que sí, clar, pregunta-li sobre acords.
1: És que no en sé jo d'acords de guitarra, tampoc.
6: Sí, jo cansat de parlar. Jo faig una altra cosa.
1: Tu toques la guitarra.
6: Vine, doncs vinc.
2: Mira, que esmorzarem.
6: Home, hem de tocar la guitarra.
1: Després
6: doncs
1: heu de tocar aquí en directe amb l'Arnau i la Laia, llavors necessitem... hi has de ser, Albert, també. Escolta, hi has de ser. Bastant Damià podia haver vingut, el germà. Us dediqueu exclusivament a la música a dia d'avui o teniu altres feines?
6: No, bueno, jo de la música, del grup no vivim, evidentment.
1: Però... No es pot viure del metall en català.
6: No.
1: Costa, eh?
6: No. Crec que no. Almenys nosaltres
2: segurament
6: no.
1: Bueno, no soneu normalment. Això té una explicació, també, o no? Perquè és un gènere que no sona normalment a les ràdios, no?
6: Sí, és cultural, no? Vull dir, aquest... A altres països està més normalitzada, sí? Aquesta música. Sí.
2: Joan,
6: això diuen, eh? Tampoc...
2: En Vives, a les 7 del matí, de 7 a 8, a Catalunya Música, podria posar això.
6: Clar, sí, la gent espavilaria una mica, poder, no?
1: Despertes de cop, eh?
2: Collons,
4: no faria falta el cafè, eh?
2: Ah, li hem de dir.
1: Digues.
6: No, dono classes de guitarra, soc professor de guitarra.
1: Professor de guitarra. Sí. I tu, Eloi?
3: I jo em dedico a la producció musical. Tinc un estudi de gravació.
1: Ah, molt bé. Bueno, està relacionat en el món de la música,
6: sí,
1: en els dos casos, també.
3: Sí.
1: El vostre últim disc es diu Virtut del desencís, té 6 cançons. La més llarga dura 9 minuts i 16 segons.
2: És un rato.
1: És una dada sorprenent, sí. Però la més sorprenent encara és que la més curta dura 5 minuts 58 segons.
5: La curta, eh?
4: Jo he pensat 6 cançons, és poc, collons, amb el que dura.
1: No, clar.
4: Sí, sí.
1: Us costa resumir o...?
3: Absolutament. Sens dubte, no estem a l'època equivocada, no? Yeah. On l'economia de l'atenció sembla que és el que prioritza...
1: Les coses han de durar un minut, ara.
3: Exacte. I no en sabem més.
6: Sí que algun cop ho hem parlat.
3: Hem parlat,
6: sí. Ens agradaria poder fer algun tema curt, però se'ns allarguen.
3: Se'ns allarguen. Sí, no, se'ns allarguen. Som una mica plastes.
2: Va, doncs
3: sí.
2: Jo ho trobo bé.
1: Està bé.
2: Quan tothom m'ha de ser... Vosaltres llargs.
1: Sí, home, sí.
2: Clar que
3: sí. Exacte.
1: Sí, sí, sí. En aquest últim disc també teniu una cançó que es diu Màrtirs, amb la que feu una denúncia sobre com està el món a dia d'avui.
2: Collons, s'ha de durar mitja hora llarga.
1: Sí.
3: Sí. De fet, vam fer una radiofórmula de 7 minuts, però... Però sí, originalment havia de... Encara l'hauríem d'estar component.
2: I tant.
1: És una mica parla dels pobles oprimits, no?, per la guerra. Hi ha alguna cosa que us posi especialment de mala llet, en aquest sentit?
3: Ostres, necessitaríem una mica més d'espai de programa. Sí. Però sí, en general, sobretot un tema que sempre m'ha agradat denunciar és la prepotència del món occidental respecte
1: a la resta del món.
3: I, bueno, ho he posat de manifest en textos com Els vents bufen a favor o Màrtirs, que és una mica més d'actualitat amb tot el conflicte... Bueno, conflicte amb tot el tema de la guerra...
1: Conflictes, en
3: sí,
1: plural.
3: Sí, deixem-ho. Sí.
1: Hi ha una cosa que em fa certa gràcia, i és que vau aparèixer en un lloc on poca gent es podia imaginar, no sé ni si vosaltres mateixos. Mireu aquest vídeo, mireu això.
0: Aquest Parlament, que reivindica el metal català. I els aconsello, els recomano a tots vostès que escoltin Crísics, Ciroll, i si els agrada Miquel Martí i Pol, escoltin Vidres a la Sang. Moltíssimes gràcies i fins aviat.
4: Mira tu, carai.
1: Josep Maria Jové, el Parlament de Catalunya, anomenava durant... Això és el discurs d'investidura de Salvador Illa.
3: Així estan les coses, eh?
2: Un Javi declarat.
1: Sí, sí. Us van pujar les reproduccions després d'això, els fans...
3: Sí, déu-n'hi-do.
1: Sí.
5: Sí, sí,
3: va
5: tenir...
3: Però va ser un petit moment bombolla esporàdic en el qual...
6: 10 minuts.
3: Sí, gent que ens va descobrir, però que evidentment estan de pas. No els va servir, crec jo, per aprofundir en l'obra o dedicar-nos més de 2 minuts.
1: Estàveu avisats que passaria això o us va sorprendre?
3: No, això sí, ens ho vam
6: trobar. No, ni idea. Vull dir, bueno, sí que per Twitter jo havia vist que ell havia compartit alguna cançó nostra de Martí Pol alguna vegada. I després, clar, de cop i volta estàs a casa i veus el WhatsApp i parlen de vosaltres al Parlament.
1: Al Parlament. A mi també m'han arribat algun d'aquests.
2: Però no pas elogiant.
1: No, normalment no.
6: I res, era com, hòstia, jo què sé, poder Zia, no? O m'estan prenent el pèl.
3: Sí, clar,
6: vull dir... Bueno, total.
1: No, està bé. Quanta vida li queda, Vidres a la Sang? Teniu ganes de seguir molts anys fent metall?
3: Home, el metall...
1: Desgasta.
3: Desgasta. I la vida encara més. Així que, bueno... Tenim una certa edat, també. I el que és segur és que estem més a prop del final que del principi.
2: Oi.
3: Però
1: seguiu en marxa.
3: Però de moment seguim.
2: Com
3: seguim i mentre tinguem forces, ganes i idees i creiem en tot el que fem, seguirem.
6: Clar, vull dir, tampoc estem lligats a...
3: Exacte.
6: A cap discogràfica. Ni ens estan exigint ningú i sí que anem amb el... No sé.
1: Us ho manegueu a la vostra manera. Mm. Molt bé. Què teniu ara mateix entre mans?
6: Bueno, estem fent cançons per fer un altre disc.
1: Molt bé. Calendari?
6: No en tenim, va, és que aquest és el tema. A vegades no és gaire...
1: No, perquè, hòstia, són cançons de 9 minuts, clar, no. Necessites també...
4: Calendari no ho pots tenir,
1: no,
4: de 9 minuts.
1: No. Paciència.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Una paraula i tres definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llangonissa ral d'Avinyó, gentilesa de...
8: Vera!
1: La paraula d'avui és pujall. A. Pujall, sinònim de pujada, indret per on puja algú o alguna cosa.
2: Diuen que van anar a caminar amb el seu pare per aquell pujall. I un cop a dalt, el fill va fotre empenta el pare i el va matar. Diuen.
1: Bé, pujall, expressió que es diu quan se't repeteix l'all amb el que s'ha cuinat algun plat que t'acabes de menjar.
4: Sempre que em menjo el conill de la meva sogra...
1: Per favor,
4: Xuri, ja. Em va venint el pujall tota la tarda. No sé pas què hi tira.
1: O C, pujall, sinònim de llogaret, població petita situada al mig d'una muntanya al qual només es pot accedir a través d'un únic camí.
9: Ai, la meva il·lusió és jubilar-me, anar-me'n a viure un pujall de la muntanya i tenir un nòvio 20 anys més jove que m'ho faci tot.
1: A, B o C?
3: Jo intuïtivament diria la C, però no.
1: La C, eh?
3: Sí.
1: Sí?
6: Vinga, va.
1: Doncs no. És la A.
3: És la A.
1: Pujall, una pujada, un indret per on puja algú o alguna cosa. Ens sap greu, però...
3: Ostres.
1: Sortejarem la llangonissa entre la gent del públic. Ostres. Avui dedicam el capítol a la caixa forta.
9: Parlem de la caixa forta. Una caixa forta, abans de posar-se al mercat, s'ha de certificar. S'han de passar diferents graus de seguretat.
1: Sí,
9: no?
1: Home, clar.
9: Una classificació que s'atorga a cada caixa després de passar una sèrie de proves de resistència. No? Les més segures del món, evidentment, pertanyen als bancs, als governs, que és on hi guarden les reserves d'or i de diners. La més bèstia que hi ha, segurament...
1: La de Catalunya, la de Catalunya, segur.
9: No,
1: La de la Generalitat de Catalunya.
9: No. Els Estats Units.
1: Ah, esclar.
9: Fornox. Sona?
8: Fornox. Li posen nom i tot, eh? Si té nom la caixa forta vol dir que és seriós, això.
1: Hi ha guita dintre, hi ha pasta, eh?
9: Hi ha molta pastota.
8: Guita.
9: La Fornox és una base militar ubicada a Kentucky de 44.000 hectàrees.
4: Hòstia, això són 44.000 camps de futbol, eh?
1: Molt gros, això.
9: Tu t'ho comptes en camps de futbol,
4: tu, eh? Pots organitzar un torneig, tio, que no s'acabi mai més.
9: Allà hi ha una caixa forta plena de lingots d'or apilats en prestatges, però és molts lingots. Un és sobre l'altre, saps?
1: Bim, bam.
9: Tots tancats darrere d'una porta blindada que pesa més de 20 tones.
2: 20 tones, eh? Una porta?
9: Què et sembla?
2: Has de fotre un gasto de 601 per les frontisses.
1: Sí.
9: I com a mètode de seguretat heu de saber que no hi ha ningú que sàpiga la combinació sencera.
1: Què vols dir?
9: Vull dir que se n'aprenen un tros cada un, no? Sí, i està repartit i ningú la sap sencera.
1: Molt perillós, això, eh?
2: Que l'obriran pas mai més.
1: Hòstia, si te n'oblides, si un se n'ho...
8: T'imagines? Tot el dia estarem aquell número cap, eh?
1: Hòstia, l'època que hi havia en Joe Biden devien patir com beneits. Apúnteselo en un papel, por favor.
8: En tenir més temps tancada, aquella caixa forca.
2: En castellà li deien en Biden?
1: En Biden, sí, en castellà.
9: Als Estats Units es parla molt en castellà.
8: La seva mare és de Toledo, la mare d'en Biden.
2: La mare de Toledo?
1: Sí, sí. I el pare de Terrassa, com el...
8: Sí, des de la sang.
1: Sí.
2: En John Biden és un xarnego?
1: Podria ser. Escolta, en teniu de caixa forta?
10: Nosaltres,
2: sí. De metall.
8: S'ho fes una mica.
1: Sí. Són de metall, les caixes fortes. Sí. Podríeu tenir-ne, de caixa forta?
10: Podríem tenir-ne.
1: D'aquí no sé quin té. L'Arnau, poder, tornau.
2: Sí. Ara no t'ho creuràs. Amb enfeixades
9: en teníem. Ell sempre diu que sí.
2: Amb enfeixades en teníem.
9: Ara,
11: de veritat, sí, en tinc
1: una. Tu en tens una?
11: Sí.
9: I què hi poses?
11: La clau de la caixa forta d'en Xurigui.
1: És que no diu mai res, no diu mai res.
8: Nosaltres havíem tingut una.
2: Havíem tingut una
1: de veritat,
8: compartida, de veritat, amb un banc, fa molts anys,
9: I
8: cadascú tenia diners. En aquella època...
2: Menys una persona que hi posava una altra cosa.
8: I anaves allà, obries, jo a vegades anava a buscar, obria la caixa fort i m'hi trobava mitjons.
1: En Xuriguera?
8: Sí.
2: I anava a cardar els mitjons bruts a dins de la caixa fort.
1: Però això el Banc Sabadell?
2: Sí. Hòstia, em feia molt de riure.
1: Jo me'n recordo el meu pare, aquesta imatge, al Banc Sabadell de Vic, quan era petit, l'anava a acompanyar, i baixaves unes escales, hi havia tot de caixes fortes, i havien de ser dues claus. Exacte. La que portaves tu i la que portava
8: els igual. Primer t'obrien allà, i llavors et deixaven entrar.
1: I llavors, entre els dos, ficaven les claus alhora i s'obria la caixa forta.
2: Ben igual.
1: Però tu sol no podies obrir-la. Havia d'haver-hi el senyor del Banc Sabadell.
2: Doncs ell cardava els mitjons a dintre.
8: El del Sabadell, quan el dia de veure que posava agullada i m'hi em feix de bitllets, eren mitjons.
1: I eren mitjons, eh? Déu senyor, Xuriguera, Déu senyor. Vidres a la sang, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. No marxareu, però sense veure-us aquí en directe, que en tenim moltes ganes, amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck, Vidres a la sang, que ens interpretaran Sempre és incert.

0: sempre és incert. L'espai de tu mateix. En què pots lentament edificar-te.
1: Sempre és incert
0: i sotmès a l'imperi dels cops de vent sobtats i les marees que n'esborren els límits. Giravolten els astres immutables per l'espai i transcorren els anys
1: sempre
0: indiferents a les teves foteses.
1: L'espai de tu mateix.
0: Pren l'exemple. Només se sent qui ets.

0: i aprenent-te'n les coses tan humilment que en totes se't reveli.
1: Sempre és incert
0: la inalterable i font de placidesa de viure i perdurar. De viure i perdurar.
1: Sempre és incert
0: que tant desitges
1: l'espai de tu mateix.
2: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'enfonsament del Costa Concordia.

0: porto la Cendra, que sí. és una gos d'atura català.
1: Viva,
0: i
1: és... eh? És viva. Es diu Cendra, però no Cendra. És una... Està viva, la gossa.
0: Exacte. No us porto les cendres d'un gos, sinó que us porto un gos que es diu Cendra.
2: Ja està incinerada. Ja.
0: L'ordre dels factors sí altera el producte.
1: Cas, sí. Sí. En aquest cas, sí.
0: És de Santa Maria de Palautordera i la seva responsable és la Montse.
1: La Montse.
0: Veiem-la.
1: Mira, oh, que maca aquesta gossa.
0: Aquesta és la Cendra, no la Montse.
3: Color de Cendra. Oh.
1: Té color de Cendra.
0: És molt bonica.
3: Són molt bonics, eh, els d'atura catalans.
1: Sí, el passa que sempre sembla que vagin bruts, una mica.
0: Són brutots, però sí? És que aquesta és especialment brutota.
3: Ah, sí?
0: Ai. Us ho explico. Primer, les coses bones. És fidel, és afable, és bonassa, però sí que és molt porca.
1: Molt porca.
0: Es veu que és molt porca. Li agrada banyar-se als vessants.
1: Cuidado, Mercè, que al costat d'en Xuriguera acabaràs com ell, eh?
0: Així cada vegada m'assemblo sí. més, eh?
3: Home, però com si fos una cosa dolenta.
0: No, però...
1: La Mercè, allà com si fos ahir, no li havia sentit dir mai. És des que està aquí que fa això, eh?
0: Allà em diuen afluixa, afluixa. Que cardes, cony, és igual. Li agrada banyar-se als bassals i revolcar-se pels camps plens de fems.
1: Que sí, que sí.
0: Eh? I un dia es va fotre dintre un bassal de quitrà,
1: hòstia,
0: que no sé on te'l van trobar.
1: Devien estar enquitrenant, devien estar enquitrenant.
0: Doncs això, i es va quedar negre durant dies.
3: Tu diràs, oh, és perillós, això.
1: Sí, cuidado.
4: Avui tornem a passejar per la ciutat de Constantinople, ja que fa unes setmanes hi vàrem deixar en Roger Pontblum, també anomenat Roger de Flor, sí. a càrrec de 4.000 almogàvers aragonesos i catalans.
1: Home, que la van liar perdíssima.
4: Sí, una mica sí. En aquest nou passeig coneixerem més aventures i desventures d'aquesta tropa tan curiosa.
1: Avui passegem el gos per Constantinople, any 1303. L'últim cop que vam ser a Constantinople, el passeig va ser bastant mogut. Aquell dia anàvem amb en Bonjo, un altre gos d'atura català i barreja de Rottweiler. L'entrada dels almogàvers a la ciutat havia de ser una festa, però es va convertir en un bany de sang. Recordem que 4.000 almogàvers havien travessat el Mediterrani per defensar Constantinople dels musulmans. Però durant la primera nit, els mercenaris catalans van provocar la massacre dels genovesos.
3: Van així.
1: 3.000 genovesos es van carregar en una nit, els catalans, tu.
3: Ai, que et recordo un narrador que van ser ells els primers que em van insultar a mi, eh?
0: Vaja, hòstia, me'n recordo perfectament, eh? Sí. En aquest pobre home...
3: A mi, eh?
0: Li van dir que era un xaperut.
3: Un xaperut.
1: Ja me'n recordo.
0: Bueno, sí que ho és, però no passa res. Són ja coses que te les has de callar, tu. Sí,
3: exacte.
1: El que no sé si...
3: A mi com a persona sensible, encara que el mugava, em va tocar l'ànima.
0: Però que tenim uns sentiments, eh?
3: Tenim unes coses,
1: no sé si això justifica que matéssiu 3.000 persones,
0: bueno,
1: però vaja.
0: Bueno, un bon dia el té tothom.
1: Mentre es produeix la matança de genovesos, el cap dels almogàvers, en Roger de Flor, està celebrant un sopar de gala amb l'emperador. L'endemà al matí, mentre la gent de Constantinople recull cadàvers per tot arreu, en Roger es compromet a tenir els seus homes a ratlla.
5: A veure, sí que és veritat que hem començat amb mal peu,
3: sí.
5: Però s'asseguro que a partir d'ara es portaran bé.
3: Sí,
5: són bona gent. No hi ha maldat.
3: Que sí, Bernat de Flor.
5: Són dolents.
1: Roger, es diu.
5: Roger.
3: No, de veritat que només matarem serraïns i prou.
1: I prou, eh?
3: Només, de veritat, eh?
5: Geperut, porta't bé, eh?
0: No li diguis geperut.
5: Sóc el seu jefe.
1: No li diguis.
5: Ell en diu Bernat per provocar.
3: Sí. No.
0: Jo no li diria geperut.
3: No me'n recordo. Com és, Bernat?
1: Roger.
5: Geper què?
3: Roger de Flor.
1: No li diguis geperut.
5: No li diguis Bernat.
1: A l'emperador Andrònic no li queda més remei.
3: Andrònic. Ah, sí, l'emperador.
1: És l'emperador.
3: L'emperador és l'Arnau.
1: No li queda més remei que creure's el pacte aquest que li ofereix en Roger de Flor, que diu que mantindrà els seus homes a ratlla, no? Els almogàvers són l'única esperança per aturar l'avanç de l'islam.
4: Faci el favor d'organitzar les tropes i posar-se en marxa.
1: Ho faran, ho faran. Després de posar una mica d'ordre, en Roger ho disposa tot per començar la missió. No només vol defensar Constantinople, sinó que vol començar la reconquesta del territori perdut.
5: Bueno, quan els almogàvers entren en combat, ja veureu que ho ha volgut la pena.
1: Sí.
5: Bravo.
1: La gran companyia almogàver es posa en marxa i abandona la ciutat. Com que la Cendra és un gos d'atura català, ens deixen acompanyar-los.
3: Esclar que sí.
1: Aquests només volen veure catalans.
3: I és brutot, també.
1: Com els almogàvers.
3: A mi no m'ho diguis, això, eh?
1: Eh?
3: M'has dit brutot?
1: T'ho has dit tu mateix, que eres brutot.
0: Acabarem malament, en narrador.
5: Una pell molt fina teniu vosaltres dos, m'agrada.
0: No, és que tenim un pronto.
3: Tens la pell com de la gana.
1: Sí que éreu sensibles, els almogàvers.
3: Molt sensibles.
5: Molt.
1: Molt,
3: Molt sensibles.
1: Molt bé. Recordeu que els almogàvers són uns mercenaris que van a la guerra en comparsa. I van tots barrejats, gent gran, dones, nens petits, maco, també.
0: Molt.
1: Tots plegats a buscar brega. D'aquesta manera, els nens també aprenen a lluitar des de ben petits.
0: Sí. No, a veure, són espavilats, els nostres nanos, eh? És l'única manera de tenir-los també una mica a ratlla.
1: Sí.
0: Saps? La conciliació familiar.
1: Clar, clar.
0: Mama, m'avorreixo.
3: Vine
0: amb nosaltres. No, que no s'ha inventat. Els mòbils no s'havien inventat encara. Per tant,
3: vine a matar serraïts.
0: Anem a matar.
3: Els agrada.
0: Anem a matar.
3: Els de casa els agrada.
0: Ah, s'ho passen molt bé.
1: Molt.
0: La iaia també ens l'emportem.
3: Ui,
0: la iaia. O la iaia mata bé, eh?
3: Sembla un bastó, allò?
1: Sí.
3: Em fota tant d'aquell bastó. Carme unes hòsties.
0: Pam! Ja la tens.
1: Anem matant serraïts.
3: Sí.
1: Compte perquè en Roger de Flor no exagerava. Els almogàvers demostren ser una de les millors infanteries del món. Les primeres batalles contra els turcs són victòries aclaparadores. Els almogàvers estan en inferioritat numèrica, però els hi és igual. En menys d'una setmana han aconseguit alliberar les principals ciutats que estaven sota domini turc.
5: Ho veus, ja us ho dèiem.
1: Sí, sí.
5: Els catalans són de fiar, collons.
1: Com hem canviat els catalans.
5: Sí, sí.
3: Bueno.
1: Evidentment, els almogàvers no fan presoners. Tots els homes turcs de més de 10 anys són executats al moment.
0: Hòstia!
1: Els de més de 10 anys,
5: Sí, està bé posar un límit,
1: també. Sí, no, també està bé.
3: Us hi preguntem.
5: Sí. Matem aquest nano de 9. Collons, no. Fins als 10 no es poden matar.
1: Ah. I el nen, quants anys tens? No ho sé.
5: 6.
1: 6.
5: Un bigoti gros aquí. 6.
0: Un mostatxo.
5: Nen, home. Hòstia, va, treu, va. Treu el DNI, va.
1: Treu el DNI.
5: Va. Són els teus pares, va.
1: Passa per aquí.
3: Amb el cap allà a terra.
1: Passa per aquí, que la iaia et fotrà hòstia amb el pastor.
3: No, és que ens donen, per dones i nens, ens donen molt poca pasta.
1: Ah, sí? Ah, perquè us els veneu, també?
3: Per esclaus.
1: Molt bé.
3: I llavors sí. Ens donen poc.
0: No val la pena.
1: A partir de 10 anys ja els mateu tots.
0: Sí. Sí.
1: Van escorxador, tots van escorxador.
0: Sí.
1: A partir de 10 anys.
3: I el que no.
1: Sí.
0: Veus, colles?
5: Que santa, com ha saltat tot l'espasa.
1: Quan entren a un... Quan entren a un campament enemic, els almogàvers ho saquegen i ho maten tot. Menys els de 10 anys. És com si hagués passat un huracà. Els turcs no saben d'on han sortit aquells homes petits, bruts i ferotges. Comencen a circular rumors que els almogàvers són immortals. En menys de 2 mesos, en Roger i els seus homes han aconseguit expulsar els turcs de la regió d'Anatòlia. L'emperador Andrònic II no s'ho pot creure. El que no han pogut fer els seus generals en diversos anys ho han fet els almogàvers en un tres i no res.
4: Enhorabona! Jo, Andrònic II paleòleg, et nomeno Roger de Flor, Megaduc i César de l'Imperi.
1: Fixa't.
5: Megaduc i què m'has dit?
4: Megaduc i César de l'Imperi.
5: I César de l'Imperi,
3: En Bernat de Flor, Megaduc.
5: Si tornes a dir Bernat, el carrer nòstic, ja ho veuràs tu, Sóc en Roger, geperut.
3: Hauries de portar una samarreta. La feina ben feta no té fronteres.
1: Molt bé.
5: Megaduc, sóc un Megaduc.
1: De Flor,
3: Megaduc,
5: Megaduc,
1: No sé què és, Megaduc.
5: Bueno, però...
1: És molt.
5: Jo ara, jo te vaig al bon preu i m'ho regalen tot.
1: Entenc que és... És més que un duc.
5: És mega. I llavors hi ha el Tera-duc.
3: Hòstia, però ha d'anar en 5G, ja.
1: El Tera-duc,
5: El Tera-duc. Aquest.
1: Són 1.000 megaducs.
5: Això aguanta. Et dura molt.
1: En Roger de Flor acaba de ser nomenat César per les seves victòries militars impossibles. S'acaba de convertir en una de les persones més importants de l'Imperi Romà d'Orient. Només hi ha un problema. L'hivern de 1304.
3: Què collons passa?
1: Fa fred.
3: Ah.
1: Fa fred.
3: Ja.
1: I el català el fred no el porta bé.
5: No.
3: Jo ben dinat.
1: Tot catalanet, després de dinar, té fred.
2: Sí, és veritat, això. Sí.
1: Els almogàvers es veuen obligats a fer una pausa i tornar a Constantinople. Les dures condicions no permeten continuar perseguint serraïns.
3: Hòstia. No es pot matar?
1: Bueno, no.
3: No es pot matar.
0: Què?
1: A fred.
3: I ara què fotem?
0: Però jo m'avorreixo,
1: Oh, noi.
0: Per anar redó...
3: He fet torrades amb bany, he fet torrades d'escalivada, ja no sé què he fet més.
5: Doncs vés a córrer una mica, noi.
3: Corre.
5: Fotràs gras.
1: El principal problema dels almogàvers és que mentre...
3: Fotràs gras?
1: Mentre tenen algú per matar, tot va bé i es distreuen. Però quan queden parats...
3: Què fem?
1: Comencen els conflictes, A més, ens han sortit bebedors, tu.
3: No, és que no sabem jugar escacs.
1: No. Sabeu veure, això?
3: Això sí.
5: Se'n surt molt bé.
0: No recordes?
3: Home, ja m'amem. Sí. També suem, eh?
0: Sí.
3: Ja suem.
1: Els almogàvers causen disturbis, s'emborratxen sí. i s'estan de gresca fins a altes hores de la matinada.
5: Deixa'ls que es diverteixin, també, eh, pobra canalla.
1: El pitjor de tot és que la població de Constantinople en paga les conseqüències. En una ocasió, un almogàver entra a un molí reclamant atenció femenina perquè ell és el protector de la ciutat. Evidentment, em porta més el cap que els peus.
3: En una ocasió, has dit?
1: Bueno, expliquem una de totes les que hi van haver.
3: Però... Més o menys, entro...
1: Entres.
3: Mestressa! Mestressa! Vine cap aquí! Ha arribat el teu salvador, vine, va! Que te la fotré per
0: davant... Vols deixar-me estar?
3: Estava en un horari protegit.
0: Porc, ets un porc! Oh, quina pudor de birranci que fas! Aparta!
1: Els civils han d'aguantar els crims i delictes dels almogàvers, que se suposa que són els seus rescatadors.
0: Mira, és que, de veritat, és que no sé si prefereixo que ens conquistin els sarraïns, eh?
1: Clar. És llavors quan comença a circular un altre rumor. En aquest cas, un rumor que sí que és cert. Els almogàvers són uns porcs. Home. Igual que la nostra gossa de tura catalana, la Cendra, als almogàvers els agrada anar ben bruts, tu.
0: No! No, a veure, narrador, no, jo... Per què no... La mosca aquesta. Per què no hi passo, eh? Anem nets, sí o no?
3: Anem molt nets.
0: Anem nets com una patena.
3: Anem molt nets.
0: Vols llepar-me la xella?
1: No.
0: Llepa'm la xella.
1: No, no, sí, no...
0: Olora-la.
1: Sense aixecar...
0: Acosta cap aquí, narrador.
1: No m'he pas d'acostar, que des d'aquí ja ho sento.
3: Ja te la lleparé jo.
1: No, per favor.
3: No, a veure, podem dins de xaperuts, podem dins de mals germans...
0: Ah, clar.
5: Aquest capítol l'hem d'anar frenant, eh?
1: Sí.
5: Que això no sé com acabaran, avui, eh?
1: Se l'estan valentonant.
5: Sí.
3: Ens hem embolicat, com la Mercè, així és d'almogàvers.
1: Sí.
3: Hem tingut treballs de desembolicats.
1: Que creu enganxats.
3: Que enganxats.
1: De la mateixa merda.
0: Ja ho disfruto, això, d'almogàvers.
3: Ah.
0: Els catalans avui dia són uns fluixos.
1: Ja.
0: I uns tòtils.
1: Ja.
3: Només teniu, com se'n diu, ara no me surt el nom.
1: Què teniu?
0: El lliri a la mà.
3: Ara.
1: El lliri a la mà.
0: Hosti, noi.
1: Han començat a circular cançons populars sobre la brutícia dels catalans.
3: Ara.
1: Això és real, eh?
3: Sí, esclar, que és real.
1: Els nens de la regió canten, encara avui en dia són cançons que s'han conservat...
3: Al segle XXI, eh?
1: Sí, sí. Lletres com aquestes. Ets un català pudent, et rentes, et pentines i amb merda t'empastifes. Això s'ho canten els nens a Turquia.
5: Però pensava que ens diries la tonada per cantar-la tots.
1: És que no sé com va.
3: Inventem-se-la.
1: Ets un català pudent, et rentes i et pentines i amb merda t'empastifes. Ets un català pudent, amb merda t'empastifes.
0: Ah, mira, però nosaltres ens hem fet una cançó i a tu no.
1: Ara,
0: eh?
1: No, això no. Bueno, jo sóc català, també.
0: Bueno, però ets dels ara. Al final, ets dels ara.
1: Sí, però sou els meus avantpassats.
3: Jo, perdoneu-me, però ho trobo molt ofensiu. Eh?
0: Sí, una mica.
3: Jo ho trobo ofensiu.
1: Hi ha una altra cançó, també, que
3: sí.
1: diu...
3: Ai.
1: El grec es rentava no. i el català s'emmerdava.
5: El grec es rentava i el català s'emmerdava. El grec es rentava, el català s'emmerdava.
1: Així, tal qual, tu.
5: És així.
1: La presència d'aquests mercenaris no agrada a ningú. I tenir-los parats encara és pitjor. Quan en Roger de Flor vol tornar a mobilitzar les tropes, els almogàvers li reclamen la paga. Sense diners, diu que no es pensen moure, tu.
5: La paga? Però si us vaig pagar la setmana passada, noi.
3: Bueno, però es gasten els diners, eh? Ah,
5: sí, ah, vigilar una mica, eh?
3: Hosti, tu saps com ha pujat tot.
5: Bueno, ja, però...
1: Els almogàvers són terribles.
3: El salari s'ha mantingut igual i els preus han pujat,
1: sí,
3: eh?
1: Sí. Xumen i mengen massa.
3: Ara.
1: Tant que s'han quedat sense diners. De fet, s'han endeutat. S'han gastat el que tenien i el que no tenien, tu.
0: Miri, aquí, eh? Té tots els albarans, eh? I... Però és que nosaltres no tenim diners per pagar-ho, eh? O sigui que ja ho anirà pagant vostè, perquè...
1: Heu de saber que això és ben real. Els almogàvers li entreguen totes les factures que no poden pagar. Ara sí que en Roger de Flor té una situació delicada. Aquestes factures podrien fer que la germanor entre els almogàvers i ell es vegi afectada. Finalment, i això també és ben real, en Roger agafa els impagaments i els estripa davant la tropa. Ho fa al mig de la plaça.
5: Au, solucionat.
3: Molt bé!
5: Bravo, Roger!
3: Molt bé! Visca el nostre campit!
5: No de fer res.
3: Visca Bernat de Flor!
5: Et mataré, eh? Et mataré si tornes a dir.
1: Roger.
5: Roger
1: de Flor.
3: Ah, ja me l'apuntaré al primer capítol.
1: El que sí que està fart dels almogàvers d'en Roger de Flor i de tot plegat és l'emperador. Els èxits militars no compensen els abusos dels catalans sobre la població civil. El 4 d'abril de 1905, en Roger de Flor i els seus cabdills són convidats a un sopar de gala per tal d'arribar a una ben entesa. En aquell sopar, en Roger cau en una trampa i és assassinat per les tropes de l'emperador.
5: Mare, quina traïció, eh? Collons amb les ciutats que els havia ajudat a conquistar, sí, no, i a la mínima... Bah.
1: Els almogàvers ja s'estaven passant de la ratlla i ell cada cop tenia més poder. I els almogàvers, noi, han estat traïts. És llavors quan comença la caça de l'almogàver, on tots els catalans i aragonesos que es troben a Constantinople són assassinats. Però ells encara no han dit l'última paraula. Els catalans tenen prou tropes per presentar batalla. Les aventures dels almogàvers encara no han acabat, però això ja serà per una altra passejada.
5: Bueno.
1: Hem de saber què se n'ha fet del nostre gos d'atura. Mercè. Sí.
0: Doncs aviam. Aquí estic amb la...
2: Aida.
1: L'Aida.
2: De Vallirana.
0: De Vallirana.
1: Aida de Vallirana. Després de la mort d'en Roger de Flor, encara ens queda un altre fet que els almogàvers van protagonitzar. Com s'anomena el període que comença després de la mort d'en Roger de Flor? A. La guerra de la senyera. B. La venjança catalana. O C. La guerra dels malcontents.
2: C.
1: La cendra és...
2: Puc canviar?
1: Aviam. Va, canvia.
2: La B. Ai.
1: La cendra... Quin susto s'ha endut, pobra gossa. La cendra és... Viva!

0: gairebé de miracle, però és viva.
1: Noi.
0: És viva, eh? La cendra s'ha pogut escapar de la casa dels Almogàvers, al capdavall.

0: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Comencem amb una notícia d'última hora perquè es comencen a conèixer els primers detalls de la investigació contra el PSOE per torpedinar causes judicials contra el partit i contra el president espanyol Pedro Sánchez. La policia ha intervingut 20.000 euros en efectiu a un dels suposats col·laboradors de la trama. Anem a Madrid amb aquesta última hora. Paula Brujats, bon dia.
1: Sí, què tal? Bon dia. La policia va trobar més de 19.000 euros a casa de l'exdirigent socialista Gaspar Sarrías, 19.000 euros en bitllets de 50 i 20 amagats al menjador de casa seva, i el jutge sospita que a través d'una empresa pantalla de Sarrías, el PSOE va pagar a Leire Díaz les feines que feia per torpedinar causes judicials. Aquest sumari també revela que la policia es va emportar de la seu dels socialistes la setmana passada 3 discs durs que va clonar el telèfon de la gerent del partit, Ana Fuentes, també imputada en aquest cas, i també recull el sumari els testimonis que ha recollit la policia en aquests últims dies, com el de l'empresària Carmen Pano, que insisteix que la trama la va intentar subornar amb 20.000 euros a canvi que negués haver portat bosses de diners en efectiu a la seu dels socialistes. Són centenars de pàgines que ens acaben d'arribar i que tot just estem llegint i que aniríem ampliant en les pròximes hores. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
0: Més notícies amb Joan Bota.
2: El 92% de l'alumnat català ja fa servir la intel·ligència artificial per fer els deures, mentre que només el 25% del professorat l'utilitza habitualment per preparar les classes. Ho diu una enquesta que ha fet el sindicat USTEC i la intersindical STES a escoles i instituts de tot l'Estat i que demostra la preocupació entre els docents pels riscos de la intel·ligència artificial, sobretot en l'aprenentatge. Anem a Madrid, Dani Santeja, bon dia.
3: Bon dia. Tot i que l'ús de la IA es comença a estendre entre els docents, sobretot per crear contingut didàctic, un 92% desconfia dels seus resultats i un 65% creu que perjudica els seus alumnes. Trenca la relació entre alumne i professor i afecta l'adquisició de continguts, alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
4: És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
3: Per això els professors creuen que cal replantejar els deures a casa, però també demanen no demonitzar noves tecnologies i aprendre a utilitzar-les correctament. Dani Sainz, deja Catalunya Ràdio, Madrid.
0: La jutge de Martorell que porta el cas d'Isaac Andic investiga ara si hi ha terceres persones involucrades en la seva mort. Segons que ha avançat el diari El País, la instrucció del cas ha demanat indagar en el paper de la terapeuta familiar en les relacions entre el fundador de Mango i el seu fill, Jonathan Andic. En concret, investiga, segons el rotatiu, si hauria influït suposadament a favor de Jonathan Andic per rebre l'herència del pare en vida.
2: Un mort i diversos ferits a Kuwait en els últims atacs atribuïts a l'Iran, que han causat també destrosses a l'aeroport internacional del país, que ja ha pogut reprendre parcialment l'activitat. Bahrain també ha interceptat drons iranians. La tensió ha pujat les últimes hores al Golf, on l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius del règim de Teheran. Per tercer dia consecutiu, el preu del petroli puja avui més d'un 2%. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran continuen estancades. El front del Líban, Israel ha continuat bombardejant el sud del país i ha fet almenys 6 morts prop de la localitat de Tierra.
0: L'acord que es va fer públic divendres passat per desencallar la modernització del canal d'Urgell, el més gran del país, queda ara en entredit. El van presentar el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i el president de la comunitat de regants. Però avui, un grup de representants dels regants de base han carregat contra l'anunci perquè asseguren que no hi ha cap acord consensuat. Lleida, Estela Bussoms.
5: Bon dia. En una compareixença conjunta, els presidents de 9 de les 21 col·lectivitats en què es divideix el canal han parlat d'un acord unilateral que no va ser debatut ni votat pels òrgans interns de representació dels regants, tot plegat perquè encara hi ha aspectes com les ajudes públiques que haurien de rebre els pagesos que no estan tancats. Jaume Perera és portaveu dels regants crítics.
6: El que pensem és que la proposta hauria de sortir consensuada des d'allí, i això és el que ens vam comprometre tots. El que ningú sabia és que el dia 29 es faria públic un acord amb l'administració que cap dels que estem aquí coneixíem.
5: El mateix president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, que va comparèixer amb el conseller, ja ha matisat que no hi haurà acord sense més finançament. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
0: Els esports, amb Marcos García.
7: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, no descarta que Lamine Yamal arribi a l'inici del Mundial, com la resta de lesionats, encara en roda de premsa de la Fuente, després que Lamine hagi seguit entrenant-se al marge del grup avui a la concentració de la selecció espanyola abans del Mundial.

0: L'exjugador del Barça, Leo Messi, triat Premi Princesa d'Astúries l'Esport 2026. El jurat destaca el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària. Encara en futbol, dos apunts. Florentino Pérez nega que vulgui vendre el Real Madrid si segueix com a president i l'Espanyol femení acaba d'anunciar la renovació com a entrenadora de Sara Monforte. En bàsquet, la sisa joventut s'estén avui als play-offs de la Lliga ACB. Avui Baskonia-Penya a les 9 del vespre i en transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i 3CAT. Ahir el Barça es va imposar a la pista del Múrcia per 68-91. I en ciclisme, la catalana Paula Blasi disputarà el proper Tour de França, segons que ha pogut avançar Catalunya Ràdio.
1: Fins aquí les notícies.
2: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
3: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
2: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
4: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
2: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Catalunya migdia.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Amb Òscar Fernández.
6: Cada dia a les dues.
2: I a partir de les tres...
6: L'espai de reflexió a la tertúlia.
1: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.

0: I ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% té un nom, el sap tothom. Fran Domènech, molt bon dia!
1: Bon dia, Vicenta Carot. Que possessiva, això del meu 50%. Gòlum de Catalunya
0: és que,
1: Ràdio.
0: De veritat, és que és tan català això que fas. Et tira una floreta i no, és que és possessiu. Sí, sí. Com vols que et digui? Sí. El teu 50% sóc jo.
1: Acusar-me a mi d'aquestes coses més, Mira com que vaig repassant consultes del tema d'ahir dels cabells.
0: I
1: és cert que sempre ho diem, que s'ha de repetir, però és que va
0: moltes,
1: ser tan interessant.
0: Et pots creure que avui m'he llevat amb una nota de veu d'una amiga que em diu, ai, em pots passar el contacte de la tricòloga que va venir ahir?
1: Sí, sí, és que a part vam aprendre una nova paraula. Bon, ja la coneixíem, però potser molta gent no la sabia, tricòloga.
0: A tot això, si voleu el contacte de la tricòloga que ens va visitar ahir, així com altres contactes de tots els especialistes que passen per aquí, sempre que hi tinguin consulta al món, doncs ens ho feu saber a través del 677-38-77-19 i us posarem en contacte amb tots aquests especialistes que habitualment ens acompanyen a la solució. El control tècnic, el mestre, l'Albert Jodar, a la peixera, l'Albal. L'Albert Jodar.
1: El tècnic, qui?
0: A la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lídia Discipio.

0: I avui us portem una solució, com una catedral, mai millor dit, quins secrets amaga la Sagrada Família? Ja ho sabeu, ens n'estem fent ressò totes les emissores. En aquesta casa us ho expliquen al matí de Catalunya Ràdio, a la tarda de Catalunya Ràdio, a Catalunya Migdia, amb la visita del Papa a la Sagrada Família hi ha molta expectativa. Ha de beneir la Torre de Jesús i nosaltres, més enllà de saber si ho farà en català o no, perquè estem expectants per saber què diu en català el Papa, doncs ens preguntem, escolta'm, quines històries curioses amaga aquest temple? Quina relació hi ha entre Gaudí i els signes del zodíac? Per què li agradaven tant els números a l'arquitecte català? I d'altra banda, quins artistes l'han fet servir aquesta Sagrada Família en les seves obres i per què? A quines pel·lícules, a quines sèries ha tingut importància? I encara més, si jo us dic Prince, quina és la relació que té Prince amb la Sagrada Família? Per què té relació? Doncs mireu, tenen la solució a aquestes i altres preguntes dos experts en històries secretes de la Sagrada Família. D'una banda, un aplaudiment per en Ramon Hernández. Molt bon dia, Ramon.
1: Bon dia, gràcies.
0: Com estàs, estimat?
1: Home, un plaer estar en aquest estudi Bombonera de Catalunya Ràdio.
0: Preciós aquest estudi, eh?
1: Meravellós, això.
0: I a més, escolta, a fora, a 40 graus, aquí dins...
1: I aquí la mar de fresquet, veient la Diagonal.
0: En Ramon Hernández, ell és periodista, és actor, és director de doblatge i és autor dels podcasts que ja us podeu apuntar, perquè després d'aquesta edició dels Secrets de la Sagrada Família voldreu saber més sobre secrets, sobre històries fosques. Apunteu-vos podcast Barcelona Fosca i l'Herència Oculta. Els podeu trobar a les plataformes habituals. A Barcelona Fosca m'aventuro a dir què trobem, però a l'Herència Oculta què trobem?
1: L'Herència Oculta és el... Val a dir que aquest podcast és... codirigit, coautorat, amb l'Eva Lluch, que també és actriu de doblatge, i trobarem les històries fosques de Catalunya. L'herència oculta catalana.
0: Ja t'ho dic, ara que hauràs de tornar abans que acabi la temporada,
1: sí, sí.
0: Eh? Hauràs de tornar abans que acabi temporada, Ramon.
1: Vinga, quan vulgueu.
0: Va, t'atraco. Quin és l'últim secret que has descobert de la Sagrada Família, Ramon?
1: L'últim secret de la Sagrada Família que he descobert és l'escala de cargol que porta fins a la creu de la Torre de Jesús que inauguraran ara. Hi ha una escala de cargol.
0: I tu hi has pujat?
1: No.
0: Ah, anava a dir quins privilegis, sembles el Papa, nen.
1: No, i vaig estar una vegada dins de la Sagrada Família.
0: Sí, eh?
1: Sí, fent un reportatge per la Mari Pau Huguet.
0: Ah!
1: Tenim un passat, tenim un passat.
0: Home, una abraçada a la Mari Pau Huguet, que ens escolta habitualment i que l'altre dia vaig tenir ocasió d'entrevistar-la al 3Cat en Viu. Per cert, que ho podeu trobar, podeu recuperar aquestes entrevistes de la entrevista encadenada a l'Espai Col·lapse a la plataforma 3Cat, eh? Ramon, avui també ens acompanya i forma part de la solució en Juanjo Villalba. Un aplaudiment per en Juanjo. Hola, Juanjo.
2: Hola, bon dia.
0: Com
2: estàs?
0: Tal?
2: Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí.
0: En Juanjo Villalba és periodista del diari El País i ve a explicar-nos una història. Abans us feia una miqueta d'espoiler. Una història que vincula la Sagrada Família amb aquesta icona de la música.

0: que no podia tallar-la, abans.
1: Es pot.
0: Juanjo, així només un titular. Quina relació té Prince amb la Sagrada Família? Com a titular no em desvelis tota la història.
2: Doncs una relació... en blanc i negre.
0: Epa! Oh, m'ha encantat! Una relació en blanc i negre.
2: Ho deixem allà?
0: M'encanta aquest next coming. M'encanta, l'ha deixat votant, Juanjo? Jo no ho hagués fet millor, eh? De seguida parlem. Té a veure amb blanc i negre, per tant ja podeu aventurar-vos, sessió fotogràfica de Prince. Anem a quin any? Estem parlant dels anys 90?
2: Anirem a l'any 93.
0: 93, doncs de seguida...
2: Agost del 93.
0: Ui, encara, abans del canvi climàtic. Sí, Prince podia anar maquillat i no se li fonia la cara.
3: No havíem nascut cap de
0: nosaltres. No. Ai, senyor, per cert, si voleu veure del que us estem parlant...
3: Ui, sí.
0: Ara us ho explicarem en profunditat, però heu de ser membres del Club de la Solució. Per tant, ara informació en paral·lel al que estem fent a la Solució. Si voleu veure una imatge de la que parlarem en breu amb en Juanjo Villalba, només cal que entreu al Club de la Solució. Com fer-ho? Doncs 677-38-77-19 i ens dieu, volem formar part del club, us enviem un enllaç en exclusiva i allà hi trobareu contingut en exclusiva de la Solució, com sempre, a crida oberta.
3: Sí, i no és cap secret que podeu trucar al 93-201-7474, que és el telèfon del directe de tota la vida d'aquí de Catalunya Ràdio, o escriure al WhatsApp de la Solució, al 677-38-77-19, aquell que teniu guardat com La Solució amb Elisenda Carot.
0: Cada dia a la una.
3: Que quan intentes guardar-lo fas una videotrucada, que això ja passa habitualment, passa un cop per setmana aquí a Catalunya Ràdio. És normal que passi, no esteu sols en això, però amb una pregunta molt clara, que és: quina relació teniu amb la Sagrada Família? Mm. Per exemple, l'heu visitada? Coneixeu algun secret que també vulgueu compartir? I treballeu? Heu format part del procés de construcció? No des del principi, lògicament, però potser en algun moment doncs, han estat treballant-hi?
0: Mira, ha passat una cosa molt curiosa quan hem entrat en aquest estudi.
3: Què ha passat?
0: En Juanjo, en Ramon i jo tenim vinculació estreta amb la Sagrada Família, perquè jo almenys soc nascuda allà, no hi visc, però soc nascuda allà. No la Sagrada Família, no pensi que soc la verge jo ara. Al costat de la Sagrada Família, i vosaltres hi viviu.
4: Exactament.
3: Al barri.
5: Sí, al barri. Sí, sí.
0: I
5: jo
0: què
5: tampoc
0: tal?
5: Soc nascut allà, però sí, visc al barri fa...
0: I què tal la gestió?
4: Tampoc, més d'adopció.
0: També d'adopció.
4: Sí.
0: Heu fet el camí invers al meu, eh? Jo he nascut allà i he fugit dels autobusos aquells que paren cada dia,
5: sí,
0: eh?
5: Sí.
0: Doncs si teniu relació amb la Sagrada Família, ja ho sabeu, al 677-38-77-19 o al telèfon al 93-201-7474. Tu quina relació tens, Fran?
3: Doncs mira, jo sí que... I vaig viure a la zona.
0: Com que vas viure? Ah, val, pensava des de dintre.
3: No, a la zona. Diu. Vaig viure durant molts anys a l'Avinguda Gaudí, després vaig viure al costat de la Sagrada Família i vaig ser batejat a la Sagrada Família.
0: Però que tens contactes amb el papa, nen.
3: No, però com que la teníem al costat, diguem-ne, doncs vam preguntar a veure si es podia fer, ho van demanar els meus pares, i sí, es veu que hi ha aquest servei, i vaig ser batejat en una de les zones de la Sagrada Família. Tot el contrari que el David, que és del barri del Carmel, de Barcelona, que diu, us podeu creure que jo encara no he visitat la Sagrada Família.
0: Mira, David, m'ho puc creure perfectament, perquè jo vaig visitar la meva família, la Sagrada Família amb els meus, crec, 38 anys. Vull dir, no fa tant d'això, eh? Vaig passar 38 anys, o 30 i escaig, visquent molt a prop, i no havia entrat mai a la Sagrada Família. Per tant, també pot ser que hi tingueu no relació amb la Sagrada Família.
3: Hi ha una persona que sí que té una relació, concretament sentimental, amb la Sagrada Família.
0: A veure, què m'estàs dient?
3: És una persona que es va fer famosa fa uns 10 anys, més o menys. És una exmilitar nord-americana.
0: Relació sentimental.
3: Sí, Erika Labrière, que va ser diagnosticada amb objectofília. És una persona que s'enamorava dels objectes.
0: Ai.
3: Es va casar amb la Torre Eiffel, però un dels seus primers amors va ser una grua de la Sagrada Família.
0: Una grua, eh?
3: Sí.
0: Home, si t'has d'enamorar, enamorat de la Sagrada Família, no de la grua, no?
3: Sí, però va ser el seu primer amor. Després se'n va anar amb la Torre Eiffel i actualment està amb un monopatí.
0: Hòstia, trobo que ha anat a menys,
3: És molt més accessible. Bueno, va començar amb megalòmana i va acabar doncs, amb coses més properes. Per cert, l'Anna comparteix un secret. Diu, no conec molts secrets, però us en dic un que vaig descobrir. A veure si el podeu verificar. És cert que hi ha tantes columnes com diumenges té l'any?
0: Doncs vinga, va, anem al tema. Ostres. Comencem avui a esbrinar tots aquests secrets de la Sagrada Família. Ramon, així d'entrada, aquesta pregunta que ens ha tirat un dels nostres oients, és cert això? Tu sabies?
5: Aquesta dada la desconec. Podria ser, eh?
0: Podria ser perfectament.
5: Parlant d'Antoni Gaudí, podria ser.
0: Però I amb com li agradava la numerologia, té tots els números, no?, sí, que pugui ser.
5: Un enamorat, sí, dels simbolismes.
0: El secret més ben guardat de la Sagrada Família és saber quan s'acabarà. Ramon, els plànols del temple, on carai són, qui els té, qui els custodia?
5: Els plànols del temple, la majoria es van cremar durant la Guerra Civil. Sí que en van quedar moltes maquetes que van ser reconstruïdes després. I estan al Departament de Projectes i al Museu de la Sagrada Família, que està al soterrani de la Sagrada Família.
0: Però vull dir, es van cremar, però entenc que es poden reconstruir. Aquestes reconstruccions serveixen, no? No estan fent la Sagrada Família al tuntun, no?
5: És una guia, eh? Ah. Tot i que hi ha dues coses. Antoni Gaudí va deixar uns àlbums que va publicar l'Associació de Sant Josep, que és l'associació que va promoure la construcció d'aquesta nova basílica, i aquesta associació va editar tota una sèrie d'àlbums a través d'un setmanari que publicava, on anava posant tots els dibuixos de tot el procés de la Sagrada Família, perquè la Sagrada Família es va construir recaptant diners.
0: Sí, fins el que diuen un temple expiatori, eh?
5: Fins ben bé als anys 80. Als anys 80 encara posaven l'enganxina de la Sagrada Família i posaves allà, hi havia la...
0: De veritat?
5: Sí, hi havia...
0: Aquelles enganxinetes petitonetes quadrades?
5: Ah, exacte.
0: I posaves la monedeta?
5: Ah, això mateix.
0: Fotis molta moneda, eh?
5: Saps allò del dia del càncer?
0: Sí. Pues... El mateix en Sagrada Família.
5: El mateix en Sagrada Família.
0: Ulo.
5: Sí, sí, amb unes guardioletes. I aleshores es va fer amb aportacions populars i públiques. I aleshores... aquesta associació és la que va promoure aquesta construcció i tenia un setmanari on anava publicant per cridar l'atenció i anar aconseguint més socis perquè posessin diners.
0: Com una espècie d'acció de màrqueting.
5: Anava ensenyant els plànols i les maquetes que anava fent Antoni Gaudí per construir-les.
0: Et dic una cosa, Ramon, això s'hauria de recuperar. Si tu poses pasta per algun projecte, per exemple, els nostres impostos,
5: sí,
0: hauríem d'anar veient F5s de les coses que es van fent. Això estaria molt xulo.
5: Això estaria molt bé.
0: M'agrada com a idea.
5: Això estaria molt bé.
0: A tot això, es poden consultar aquests plànols que m'has dit que es guarden?
5: Sí, estan a una pàgina que és el blog de la sagradafamilia.org, entres a blog.sagradafamilia.org i allà podeu veure els àlbums amb tots els dibuixos del temple de la Sagrada Família.
0: I ara mateix ho podem consultar.
5: Sí.
0: Si jo poso blog.sagradafamilia.org,
5: sí,
0: podem consultar els plànols.
5: Sí,
0: eh?
5: Allà podeu buscar els àlbums de aquests, del Temple de la Sagrada Família, editats per l'Associació Sant Josep a finals del 1800, principi del 1900, i allà hi ha tots els dibuixos i molts plànols encara conservats.
0: Què t'anava a dir? La idea de la Sagrada Família va ser de Gaudí?
5: No.
0: Epa! Ojo alerta! Primer mite desmentit. A veure,
5: no.
0: De qui va ser?
5: La idea de construir una nova catedral a Barcelona, una nova basílica, va ser d'aquesta associació que es deia Devots de Sant Josep, que era una associació que pretenia reivindicar la figura de Sant Josep. Sabeu que Sant Josep és el gran oblidat del pessebre.
0: Pobre.
5: El nen Jesús era el prota, la Verge Maria és qui el porta, i Sant Josep és allò, era... Aquest era fuster, feia coses.
0: Això
5: no?
0: Segueix passant amb les maternitats, eh?
5: Home,
0: el meu senyor diu, som l'últim mono, dic, una mica sí. Calla, que no hagis d'expulsar un crani per la teva pelvis, també ajuda.
5: Exacte. Sí, sí. I aleshores aquesta associació volia promoure aquesta nova catedral, i en principi, a més el més curiós és que aquesta nova catedral anava on hi ha el monument de Casanovas.
0: Oh,
5: en
0: sí?
5: Aquella cruïlla...
0: A Rafael de Casanovas?
5: De Llúria...
0: Llúria, em sembla que és Trafalgar.
5: Trafalgar, Ronda de Sant Pere,
0: sí?
5: I això. Allà estava... Ells volien que la Sagrada Família anés allà perquè era el lloc cèntric de Barcelona. La cosa es va anar tergiversant de mala manera. Aquesta associació de devots no va tenir massa sort. D'un principi diuen, expliquen, perquè de tot això no hi ha res escrit, però enveges de l'episcopat, del Vaticà, de l'Església, que estava prenent molta força i això. I aleshores, finalment els hi van donar uns terrenys on havia d'anar, en el Pla Cerdà, un hipòdrom.
0: Un hipòdrom?
5: Sí.
0: Cada vegada em sorprèn més. La història va sent més rocambolesca,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, un hipòdrom. A on ja ara la Sagrada Família estava projectat un hipòdrom per la gent de calés de Barcelona perquè anessin allà a divertir-se.
0: Perquè
5: allò eren els afores, eh?
0: Perquè la gent entengui, exacte, tot el projecte de la Eixample, que pel 1900 era la gent benestant que va decidir fer-se residències més grans i no podien encabir en els murs de la ciutat aleshores emmurallada, no? Que era Barcelona. Per tant, se'n van en aquesta Eixample. D'aquí ve el Can Fanga, perquè com que no estava construït, no hi havia els camins o els famosos llambordins, que dirien Núñez,
5: exacte.
0: No estaven posats, tot era sorra, quan plovia t'enfangaves com mala cosa, i d'aquí ve que ens diguin la gent nascuda a Barcelona, que ens diguin els de Can Fanga.
5: Pues allò era un fangar on anava un hipòdrom. I el primer arquitecte de la Sagrada Família era un murcià,
0: epa,
5: que es deia Francisco de Paula Villar.
0: No m'ho crec.
5: Sí, aquí aquesta associació de devots de Sant Josep va encarregar fer la Sagrada Família.
0: I com acaben a Gaudí?
5: Doncs acaben a gaudir perquè aquest senyor comença a fer la cripta. La cripta és de Villar, sí. No és de Gaudí.
0: Ah, la cripta és de Villar.
5: Sí, sí, la cripta és de Villar. Uh-huh. I arriba un moment que hi ha desavinences amb els sous i els diners i els calés, i per pura casualitat el projecte va parar a mans d'Antoni Gaudí, que en aquell moment és un arquitecte que acaba de fer la casa del carrer Carolines, i ja està. I res
0: més. M'imagino un pobre autònom allà de dir, bueno, sí, agafo aquest projecte, escolta'm, no el volia l'altre, doncs me'l quedo jo, no?
5: Hi ha una altra curiosa, que és que tenien molts problemes amb els calés, perquè deien que de Villar estava invertint molts calés, i també aquesta sembla ser una de les desavinences, i resulta que quan arriba Antoni Gaudí encara gasta molts més calés que de Villar. Molts
0: trencada.
5: Més.
0: Escolta'm, ara seguim investigant els secrets de la Sagrada Família, i de fet, de seguida parlarem dels signes del zodíac, de numerologia, que això portava bastant de cap també a Antoni Gaudí. Passem un momentet pel WhatsApp, al 677-38-77-19. Quina relació teniu amb la Sagrada Família?
3: Mira, l'Eva té la mateixa relació que tinc jo amb la Sagrada Família, perquè ella també va ser batejada a la cripta de la Sagrada Família. De fet, és la meva parròquia, diu, de fet, perquè va viure al costat del temple fins als 23 anys i hi passava cada dia per anar a l'escola. La Maria Teresa va pujar de petita a les torres de la Sagrada Família. Tenia 4 anys, va anar amb el seu pare i va fer aquella ruta de l'escala de Cargol. No?
0: Oh, el... Saps que no l'he fet mai, perquè m'ha fet pànic?
3: Doncs què és el més impactant del que va fer la Maria Teresa? Que no hi havia sostre.
0: Hòstia. I escolta'm,
3: diu,
0: hi ha barana.
3: Deu fer 65 anys.
0: Hi ha barana, vosaltres que hi heu estat, hi ha barana en aquesta escala de Cargol?
3: Sí, sí. Jo diré que sí, oi?
0: Jo me l'imaginava sense barana i dic, jo no pujo allà ni borratxa. Bueno, borratxa especialment menys.
3: Per cert, hi ha moltes preguntes, però no les puc fer encara, perquè parlen de números, parlen d'animals...
0: D'acord, ara hi anem, ara hi anem.
3: Si tot això... I és a la Sagrada Família. Si hi ha números, si hi ha animals...
0: Doncs quedeu-vos a la solució, perquè
3: podria
0: de seguida us donarem la resposta, evidentment us donarem la solució. Abans, però, deixeu-me passar pel telèfon. Isabel, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Com estàs, estimada?
6: Molt bé, molt bé. Mira, truco des de Santa Coloma de Farners.
0: I què?
6: Per explicar que jo sóc mestra jubilada, però durant 15 anys he estat mestra en un poble veí que es diu Sils.
0: Sí.
6: I estudiava molt modernisme cada any, no? Jo els hi feia plàstica i tal, i sempre sortia en Gaudí, no? I, bueno, explicàvem la vida de l'Antoni Gaudí, tota la història, i després la cloenda de tot el treball era anar a la Sagrada Família.
0: Epa, i els hi portaves tu, en cotxe?
6: No, amb l'autobús.
0: Ah, anava a dir, hosti,
6: sí,
0: tu, que voluntariosa.
6: De tercer i quart, cada any, i, o sigui, cada 2 anys hi anàvem, i vaig anar poder 8 o 10 vegades.
0: Que xulo, és a dir, feies un escalfament a nivell cultural de la Sagrada Família i acabava tot això, l'eclusió era visitar les façanes de la Sagrada Família,
6: oi? Sí, i ho relacionàvem també amb la seva obra del Parc Güell i totes les altres coses que va fer.
0: Doncs Isabel, escolta'm, no marxis gaire lluny, perquè de seguida amb en Ramon Hernández seguim investigant aquestes façanes que tan conegudes tens tu amb els teus alumnes.
6: Sí, jo volia dir una coseta.
0: Sí, digues.
6: No, només que jo el que he vist, que m'ha emocionat i per mi és molt... És una cosa sentimental i emotiva, perquè cada vegada que vaig a la Sagrada Família a nivell privat jo ploro cada vegada, perquè noto que hi ha una energia, una cosa increïble, no? Però el que volia dir és que els nens han anat veient, i bueno, jo en el meu cas, no? Com creixia la Sagrada Família, i primer no hi havia, es veies el cel, i després ho vas anar veient tapat, i al final els cristalls i tot, no? Vull dir, és una cosa espectacular.
0: Que era el que ens explicava aquesta oient, que deia, no hi havia sostre, no? Doncs aquesta és l'evolució que ha vist la Isabel, de passar sense sostre, anar-ho cobrint, després tots els vitralls. També és molt xulo créixer amb la Sagrada Família. Isabel, t'agraeixo moltíssim la trucada i aquesta experiència que has compartit amb nosaltres.
6: Molt
0: una abraçada,
6: gràcies.
0: Bonica.
6: Una abraçada. Fins ara.
0: Adéu, adéu. Va, i passem per la Rosa ràpidament. Rosa, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Hola, Rosa. Escolta'm, et demano brevetat perquè tinc moltes coses encara explicades a la Sagrada Família. Tu tens una relació curiosa amb la Sagrada Família. Què hi feies just al parc de davant de la façana del naixement?
7: No, de davant no, de sota.
0: De sota.
7: Ben bé, de la façana de la Sagrada Família jo jugava a bàsquet.
0: Que m'estàs dient?
7: Jo tinc 70 anys i era quan tenia 19 o 20 que jugàvem contra el Gaudí i la pista era a sota de la façana del naixement, bueno, de l'autèntica d'en Gaudí, una pista pista asfaltada simplement amb ciment, dues canastes, ni valles ni res. Aixecava la vista i era brutal.
0: I escolta'm...
7: I és un record que el tindré per tota la vida.
0: Rosa, em sembla espectacular, perquè això passa, a vegades, no? Amb el temps, els monuments, anem agafant aquella sensació de respecte litúrgic, no? I els distanciem de la nostra vida diària, però també és molt xulo veure com Barcelona va créixer també al voltant d'aquesta Sagrada Família i l'ús era l'habitual, no? Doncs, bueno, hi ha la Sagrada Família, doncs juguem a bàsquet aquí davant. Jo et demanaria, Rosa, a veure, rasca, a veure si trobes alguna foto i ens l'envies al WhatsApp. Busca-me-la, busca-me la foto, que em faria il·lusió haver alguna foto.
7: Ostres, doncs, ja la vaig enviar.
0: Mira, ara no pengis i la Susana et dirà quin número de telèfon l'has d'enviar perquè em faria
7: perquè
0: infinita
7: buscaré,
0: il·lusió.
7: Precisament tinc un àlbum del bàsquet, no sé si tinc una foto, però jo la buscaré. Ara,
0: si us plau.
7: La imatge era brutal.
0: És que m'ho imagino.
7: Simple, senzilla, bueno, Gaudí, era Gaudí, allò. Saps?
0: Escolta'm, Rosa, em sembla de les històries més espectaculars que ens puguin explicar avui d'una Barcelona viscuda i una Sagrada Família viscuda de proximitat. Gràcies per compartir-la. Una abraçada bonica. Fins ara.
7: Molt bé.
0: Adéu, vinga, adéu. Ara de seguida anem al Zodíac, de seguida anem a la numerologia. Abans, però, deixeu-me anar a Prince. A veure, Juanjo, tu m'has dit una foto en blanc i negre, anem a l'any 93. Què carai va passar amb Prince en aquesta Sagrada Família? Es va fer una foto.
4: Es va fer una foto, i a Barcelona es va fer diverses més, però ell havia vingut a tocar. Estava a la seva gira del 92-93, crec.
0: Uh-huh.
4: Era una gira europea. I a ell li agradava molt Gaudí.
0: A ell li agradava... O sigui, el coneixia, Gaudí. No el troba a Barcelona.
4: No.
0: D'acord.
4: De fet, potser m'ha adelantat una mica si quant d'això, però
0: explica,
4: bueno...
0: Explica el que vulguis.
4: Després a ell... aquesta història acaba que a ell li van concedir el títol d'amic de Barcelona. Sí.
0: I això no ho sabia,
3: tampoc.
0: Que Prince era amic de Barcelona.
4: L'Ajuntament de Barcelona. Tinc el recortito de La Vanguardia.
0: No m'ho crec.
3: Boníssim.
4: I ell va dir que era fan de sempre de Gaudí.
0: Mare de Déu, això no ho sabem. De vegades, mira, ho hem començat a descobrir a partir dels Jocs Olímpics, jo crec que els barcelonins, sí, els catalans en general, que a Barcelona interessa el món, no? I això és una mostra, que l'any 93 descobrim que Prince acaba a Barcelona fent-se una fotografia, que ara us explicarem on acaba, i que li acaben concedint aquest títol honorífic, entenc, d'amic de Barcelona, des de la mateixa alcaldia de Barcelona, és heavy.
4: Sí, sí. I a més a més, ell ja havia... A veure, ell va fer moltes gires europees i acabava d'estar al 90, també va tocar a Barcelona també al 90.
0: O sigui, amb 3 anys de diferència
4: sí,
0: va tornar,
4: sí, sí,
0: eh?
4: Sí, sí, sí, i després va tornar abans de morir.
0: A veure, és una fotografia. Durant la seva gira europea, aquest artista s'atura a Barcelona, sí? A l'any 93, fa un viatge i s'emporta una fotògrafa molt coneguda. Es diu Terry Giddensen. Qui era aquesta fotògrafa?
4: Exacte. És una fotògrafa...
0: Ja l'he matat, pobra.
4: Encara està activa, crec. Sí. Encara que ja té una certa edat. És una fotògrafa de Minneapolis, uh-huh, de la mateixa ciutat de Prince. I ella no el coneixia ni res, però el que va passar és que ells necessitaven, per aquesta gira, un fotògraf.
0: D'acord.
4: I perquè Prince volia fer, que finalment es va fer, un llibre de fotografies d'aquesta gira.
0: D'acord.
4: Ell sempre li agradava molt a
0: era
4: si
0: un,
4: mateix.
0: Era un artista multiplataforma, com sí, diuen ara. I s'agradava molt a si mateix i va dir, calla, d'aquesta gira europea jo em faré un llibre de fotografies.
4: Exactament.
0: I necessitava una fotògrafa i va triar-la.
4: Necessitava una fotògrafa, sí. Mm-hmm. Que el procés també és graciós, com la va seleccionar, perquè jo vaig tenir la sort de parlar amb ella per una videoconferència i va ser molt divertit perquè em va dir que no es decidien per ella i que li demanaven les fotos o fotos d'ella, el portfoli, i ho tenia que enviar físicament, perquè llavors, clar, no havia internet.
0: Una pasta, també, enviar tot això al portfoli, no?
4: Sí, bueno, llavors era la mateixa ciutat, però bueno. I llavors sí, es veu que li van dir que ok i li van confirmar que viatjava uns dies abans de...
0: Uns dies abans
4: de viatjar a Europa.
0: Aquesta fotografia, en quin moment es pren aquesta fotografia?
4: Sí, doncs, Prince estava a Barcelona, havia tocat, crec que va fer en aquesta ocasió dos concerts, i estava... Bueno, i estava relativament planificat que es faria fotos a Barcelona. I llavors a ella la van avisar a les 10 del matí que en qualsevol moment la trucarien per anar a fer les fotos.
0: En qualsevol moment, allò, a les 10 tu estigues desperta,
4: sí,
0: dents netes i desodorant posat amb la càmera a l'ombro, que potser et truquem. Val.
4: Sí, el que passa és que, bueno, les estrelles del rock és el que tenen, que la van trucar finalment a les 4 del matí del dia següent.
0: Un moment. Això és maltractament nivell infermeres de 24 hores, pobres.
4: Ella estava ready per anar i es va fer així. Van baixar a la limusina del Prince. Ella es va muntar a la part de darrere amb ell, que se ve que això era super estrany,
0: no passava.
4: Sí. Ell no parlava gaire amb la gent, era molt tímid, realment, a part d'una estrella. I ella em va dir que en el viatge cap a la Sagrada Família li va preguntar per les lents que usava per a fer fotos.
0: Ah, sí? Preguntar allò que va servir un objectiu 25-50, sí, sí, un focal fixe.
4: Això va ser tota la conversació, sembla ser. I van arribar a la façana del naixement i la cosa va anar molt ràpid.
0: Quant va durar?
4: Bueno, res, com un minut.
0: La sessió de fotos és un minut. O sigui, tu estàs activada des de les 10 del matí, et truquen a les 4 de la matinada i has de fer la teva best performance en un minut.
4: Sí, a més, ella em va contar que estava molt fosc encara, eren les 4 i pico del matí, i ella realment va fer 30... Bueno, ell va salir del cotxe, es va posar a fer postures, no?
0: D'acord, ja hi estava preparadíssim, no?
4: Sí, però sense que ella li digués res, no? Ell estava pum, pum, pum.
0: I ella clac, clac, clac,
4: sí,
0: clac, clac.
4: I va fer unes 30 fotos. I ell va fer les seves postures i es va anar...
0: A dintre el cotxe, eh? I... Deixa'm dir que aquesta imatge de la que estem parlant la teniu ara mateix en el grup de... nostre... Ja em sortirà?
3: En el canal o en el club?
0: En el club.
3: La A o la B.
0: En el club de la solució, allà el teniu. Però, com podeu entrar al club de la solució? Doncs ens escriviu un missatge al nostre número de WhatsApp al 677-38-77-19 i us enviem l'enllaç en exclusiva per entrar a formar part d'aquest club de la solució. I si no, no patiu, que us la posem de foto de perfil, també el nostre número de WhatsApp, Fran, si et sembla.
3: Home,
0: posem-nos-hi
3: sí,
0: fàcil.
3: També els hi posem de foto de perfil.
0: Al 677-38-77-19. Teniu aquesta foto de Prince davant de la Sagrada Família. Total, que fa un minut en aquesta sessió de fotos i Prince acaba fent servir una d'aquestes fotos per una cosa que potser molts haurem vist però que no relacionem. On apareix una d'aquestes fotos?
4: Apareix a la portada del seu àlbum Camp.
3: Ostres.
0: He estat tafanejant i apareix a la portada i a la contraportada.
4: I a la contraportada, exactament.
0: Dues imatges diferents.
4: Sí, sí, sí.
0: I és fort perquè si ara poseu Prince com Sagrada Família, veureu la foto, reconeixereu l'àlbum, perquè a mi m'ha passat i dic, la mare que em va matricular, però això és a la Sagrada Família.
4: Sí, sí.
0: És a la façana, la portada és a la façana del carrer Sardenya.
4: Sí.
0: I la contraportada és a la façana del carrer Marina.
4: Exactament.
0: Si ho tinc ben entès,
4: sí, sí,
0: oi?
4: Sí, clar que sí, sí, sí.
0: I acaba formant part de l'imaginari col·lectiu també pels fans de Prince. Aquelles fotos inicialment tenia la intenció de traslladar-les a la portada d'un disc o no ho sabia?
4: Bueno, jo crec que no ho sabia, que estava fent això, el llibre que després es va publicar, que està per allà. De fet, el vaig buscar a internet i aquest llibre, que es diu Prince Presents The Sacrifice of Victor, que la portada també és de Barcelona, encara que no de la Sagrada Família, ara s'han venut per més de $2,000.
0: Cada
4: exemplar? Sí, cada exemplar. És com una dieta de col·leccionista. I ara mateix hi ha una eBay a $500 o euros, no ho sé.
0: Doncs igual és una ganga, compreu-lo. Repeteix-me el nom del llibre.
4: Prince Presents The Sacrifice of Victor. Victor was the...
0: Sí?
4: Victor era com un nom d'ell, també, que a vegades usava com un àlies.
0: Ah, perquè ell també va canviar de nom, es deia Prince, després era l'artista antigament conegut com a Prince, després va ser un símbol, no?
4: Sí.
0: Presenta el sacrifici de Victor. El podeu trobar, de fet, he buscat la imatge, i la imatge de portada es veu que és Barcelona, però sembla d'un punt més elevat. No sé
4: exacte.
0: Si Parc Güell també seguia amb
4: és
0: Gaudí.
4: A Montjuïc.
0: És a Montjuïc. D'acord.
4: Sí. També em va contar, si vols, també té una història bastant divertida.
0: Mira, ara me l'expliques. Abans, però, deixa'm saludar, perquè tinc el telèfon, una persona que té una història molt interessant, la Natàlia. Natàlia, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: A veure, Natàlia, quina és la teva història amb la Sagrada Família?
8: Bueno, la meva història no és directament és del meu marit i de la seva família, perquè sempre se n'ha parlat i estan supercontents, i a mi em fa molta il·lusió també, que hi ha una campana amb el seu cognom gravada.
0: Oh! O sigui,
5: què dius ara?
8: Sí.
0: I quin és el cognom?
8: Rendé.
0: Rendé.
5: Amb el cognom de la família...
8: És una campana familiar. Sí. Llavors, per lo que jo sé, perquè ja et dic, és a través del meu marit i va ser el seu avi, ell va finançar, suposo que la campana hi va ajudar, perquè això, com m'ho he explicat, es pagava entre tots els empresaris i el teixit empresarial de Barcelona, i es dedicaven al tèxtil, i bueno, hi van pagar, suposo, una part, i se'ls va fer una campana gravant el nom.
0: Ostres, em sembla fortíssim. O sigui, no havia conegut mai ningú.
8: La tinc a veure,
0: No l'has vista? Però el teu marit i la seva família el saben trobar? És a dir, si van al temple, saben trobar la campana?
8: Sí, tenen un document, saben la torre on està, sí.
0: Ola, que fort!
5: És tan bo!
0: Clar, és com, jo màxim tindré, no sé, un nom al Camp Nou, saps allò que pagues i tens un lletraret allà?
5: La carotneta, tens.
0: La carotneta, per exemple.
8: Tenir il·lusió, tenir algú així a Barcelona fa molta il·lusió.
0: Home, és molt fort. I teniu criatures, Natàlia?
8: Sí, tots en tenim. Són 5 germans i tots tenen criatures. I és una història que sempre, malgrat, surt sovint perquè és molt xulo, fa molta
0: il·lusió. Home, tu imagina't, si ets un render, dir, no, jo tinc una campana al meu nom, a la Sagrada Família, és el més proper al Papa que podem tenir, qualsevol dels que estem en aquest estudi. Natàlia, t'agraeixo moltíssim aquesta trucada, encara més aquesta informació privilegiada. Una abraçada, bonica.
8: Gràcies, una abraçada.
0: Adéu, adéu. Us demanaré a tots els que entreu, en entera que sigueu breus, són històries apassionants, m'encantaria tenir temps per tot i tothom, però intentarem seleccionar les més curioses, com és el cas de la Judit. Judit, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Hola, bonica, com estàs?
9: Mira, molt bé. Escolta'm, és una anècdota. El meu besavi era l'empresa que eren els picapedrers del Gaudí.
0: Què dius?
9: Una empresa que es deia Barceló, que és l'apellido del meu besavi.
0: Sí?
9: I la meva àvia li portava el dinar cada dia, perquè, segons deia la meva àvia, que m'havia explicat, que si no, no menjava aquest senyor.
0: Aquest senyor és el teu besavi o el Gaudí?
9: Perdó?
0: Qui no menjava, el teu besavi?
9: No, el Gaudí.
0: O sigui, m'estàs dient que la teva àvia li donava de menjar Gaudí?
9: Sí, li portava el menjar, la meva àvia era petita. Li portava el menjar, perquè, segons sembla, la imatge que es té del Gaudí, segons la meva família, era un senyor més aviat marranet.
0: Ai, no sé marranet, què vols dir, nena, que li estàs dient marranet a la ràdio pública, Gaudí?
9: No m'havia rentat mai.
5: No.
0: Què dius?
9: I la meva àvia li tenia pànic, però la seva mare li deia, o sigui, la meva besàvia li deia, per favor, porta-li el menjar perquè aquest senyor no menja res.
0: Oh, clar, hi ha de seguir treballant aquest senyor, que hem de construir molta pedra.
9: Sembla ser que el Gaudí... Per això no el reconeixien quan va tenir l'accident. Perquè era com un clochard, com un senyor...
0: Entenc. Una mica deixadot.
9: Judit,
0: t'he de dir que en Ramon, que és un dels nostres especialistes avui, en Ramon Hernández, periodista, actor, director de doblatge i especialista en els secrets de la Sagrada Família, va dir que sí. O sigui, tot això que està dient la Judit et quadra amb la teva versió de Gaudí.
9: Et quadra tot això? Sí. I després...
0: Espera't un segon.
5: Això s'explica a molts documents de gent que ha explicat la història de Gaudí, que és una història explicada, no escrita, tot i que ell va deixar... Existeix un diari de Gaudí on va apuntant coses, però que no aporta gaire, perquè són més aviat pensaments religiosos i d'un home molt asceta, molt atribulat, que explica coses del seu projecte per enardir Déu i això, que era la seva obsessió. És cert que quan l'atropellen en el famós accident
0: el tramvia,
5: que tothom coneix del tramvia, el porten, de casualitat, el porten a l'hospital perquè, finalment, un guàrdia urbà de Barcelona es fa càrrec d'aquell captaire perquè tothom se n'aparta. I diuen que
0: era un captaire,
5: ningú el reconeix, i és un captaire qualsevol, ningú se'n vol fer càrrec, i, finalment, explica la llegenda, part d'història, part de llegenda, com sempre, que un guàrdia urbà de Barcelona va obligar a un taxista a portar aquell home, aquell pobre home, a l'hospital. Quan va arribar a l'hospital...
0: Quin any estem parlant, això? No recordo l'any de la mort de Gaudí.
5: Estem parlant del 1926...
0: T'ho miro.
5: 26, 27...
0: Sí?
5: aproximadament, eh?
0: 100 anys, ara, clar. Sí. El 10 de juny del 1926.
5: 1926.
0: Clar, clar, té tot el sentit. Gràcies,
5: sí, sí,
0: Susana.
5: Sí, sí. 1926.
0: Clar, d'aquí la visita del papa, justament, sí, amb el centenari de Gaudí.
5: 1926. Doncs el porten a l'hospital i no se n'adonen que aquell home és Antoni Gaudí fins que la gent que treballa amb ell a la Sagrada Família, ell era un home molt puntual. I cada tarda anava a confessar-se amb un confessor que tenia a una església al centre de Barcelona, que és on va de camí quan l'atropellen amb el tramvia. I aleshores ell sempre es confessava a primera hora de la tarda i tornava immediatament a Sagrada Família, on ell vivia.
0: Vivia igual dins de la Sagrada Família,
5: sí, d'acord. Subirats, que es va fer càrrec després, Josep Maria sí. Subirats, que és el que es va fer càrrec després de, sí. de la Sagrada Família, amb molta polèmica per la seva façana, etcètera, etcètera. Hi havia gent que treballava amb ell i quan veuen que no torna, que triga, comencen a buscar-lo. I és quan descobreixen que aquell captaire que han trobat, i aleshores intenten salvar-lo, però ja és tard.
0: Oh, no fotis.
5: I mor, sí, sí, sí.
0: O
5: mor
0: sigui,
5: per desatenció
0: que
5: mèdica.
0: Que si haguessin sabut que era sí. Antoni Gaudí, possiblement l'haguessin atès millor i possiblement hagués viscut?
5: És probable. Presumptament. Sí, sí, es triga molt en endur-se'n aquell ferit d'allà que l'ha atropellat un tramvia, que de fet no l'atropella el tramvia, li dona un cop perquè ell va creuar no veu, hi ha un tramvia que li dona un cop i té tanta mala sort que el cop el rebota contra un tramvia que torna en l'altra direcció.
0: Perdona, Ostres, Déu-n'hi-do,
5: Sí, sí, sí.
0: O sigui, és el cop, el rebot i ara sí que l'atropella l'altre tramvia.
5: Ah, exactament.
0: Conxo, tu, Déu-n'hi-do, la història de Gaudí, aquests secrets que estem descobrint de la Sagrada Família, de la vida de Gaudí, de Prins, estem fent un poti-poti, de veritat, que jo em quedaria atrapada a la solució d'avui. De seguida, per cert, Judit, gràcies, estimada, sí. Judit, hi ets,
9: I després, digues. Un altre petit incís. Hi ha les imatges de la Sagrada Família sí. i sembla ser que la cara del Sant Josep és la del meu besavi.
0: Oh!
5: Sí, això és molt possible també perquè els motlles... de la façana, de l'única façana que fa Gaudí és la del naixement, diguéssim, de l'Anunciació, del naixement, i va fer motllos de veïns i persones que ell coneixia que vivien a la Sagrada Família, va fer motllos amb guix per fer totes les estàtues que adornen. O sigui que sí, són veïns reals d'aquella època de la Sagrada.
0: És molt possible que el teu avi sigui la cara de Sant Josep, com ara ens estaves dient. Judit, flipo amb les teves històries relacionades amb la Sagrada Família. No pengis, que t'agafarem el telèfon, que algun dia també ho inspeccionarem a fons, això. Judit, t'agraeixo moltíssim el teu testimoni. Una abraçada bonica.
9: Adéu,
0: fins ara.
9: Igualment.
0: Adéu, adéu. Va, el 677-38-77-19. A veure qui supera aquestes històries. Us dic una cosa.
3: És molt difícil,
0: Esteu flipant tant com jo?
5: Sí,
4: absolutament.
0: No és allò de, no, és que hem preproduït trucades... No. Si nosaltres obrim línies i ens truca gent, o tots els oients de la solució tenen unes relacions molt curioses amb la Sagrada Família, o hem tingut una sort brutal, no?
5: No, ens estan fent el programa.
0: És espectacular.
3: És fantàstic, i a més molts estan confirmant, com per exemple la Maribel, la Glòria, el Joan, que s'hi jugava a bàsquet, també. O sigui, són oients que van jugar a bàsquet davant de la Sagrada Família. L'Enric, per exemple, també hi va anar a un bateig, a ell no el van batejar. Abans parlàvem de les columnes de la Sagrada Família i els diumenges que hi ha a l'any. Ens ha escrit l'Àngels, que ara mateix no ens pot atendre perquè està treballant, i quan us digui de què treballa, doncs podeu entendre per què no ens pot atendre. Bé, ella diu que la seva relació amb la Sagrada Família és força directa, molt bé, és força directa, endavant. Soc guia oficial de la Sagrada Família. Tinc tendència a ensenyar-la molt sovint. I us puc dir que és cert que hi ha 52 columnes perquè hi ha 52 setmanes a l'any.
0: La solució.
3: I ara l'Àngels no es pot atendre perquè està fent de guia. Està amb una visita i, clar,
0: amb quin grup? Són expats? D'on són? O són gent que ve de fora directament
3: ja
0: i no es queden aquí?
3: Ja et contestarà la matinada.
0: Digue-m'ho, Àngels.
3: Perquè ara mateix està fent la visita. I tenim una altra història. Hem parlat de batejos, no? Hem parlat de gent que juga a bàsquet, en aquest cas, a fora. La Carme, que és la germana del Jordi, es va casar a la Sagrada Família.
0: Què dius?
3: Fa més de 50 anys.
0: Em sembla fortíssim. Jo pensava que ja no ni se celebraven casaments a la Sagrada Família.
3: Doncs mira, la Carme s'hi va casar.
0: Mireu, tres quarts exactes de dues del migdia. Avui estem parlant d'aquests secrets de la Sagrada Família. Ho estem fent amb en Ramon Hernández, periodista, actor i director de doblatge, i amb en Juanjo Villalba, és periodista del País, que ens ha explicat aquesta història relacionada amb Prins. Per cert, del Ramon, si us agrada el que us està explicant el Ramon, que sapigueu que podeu consultar els podcasts Barcelona Fosca i L'Herència Oculta. Nosaltres fem una pausa i a la tornada, Ramon, parlem de signes del zodíac.
5: Vinga.
0: I numerologia d'aquesta Sagrada Família. Ui, ja teca, nenes, ja teca, ara tornem.
10: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
11: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
12: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
13: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
12: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Deus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
13: T'ho perdràs?
12: Més informació a futurfest.cat.
14: El meu amor dins el puny floreix al mar.
15: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
16: Dimecres, Quanta guerra, l'àvia de Nando Jubany.
17: Nando, vull parlar de la guerra dels avis.
18: No en sabem gaire res, eh?
17: El criden per anar a la guerra. I mira què diu aquí. Desertor. En aquest cas, al front...
18: Muerto. No ens va explicar mai res. Se li ha mort. Tots els seus germans ho han desaparegut. Està sola.
16: Quanta guerra. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y ¡con! Coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
20: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
21: Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026, Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi. El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
22: Catalunya Ràdio. Ja m'entens.
23: Un programa d'un altre gènere.
24: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
25: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
22: Amb David Ávila.
25: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
22: I també disponible a la plataforma 3CAT.
25: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
22: A Catalunya Ràdio... Postdates. Bellesa que viu i que no mor. Val més que del món el seu tresor. D'arbre exemplifical. Versió de Jaume C. Pons a l'Orde, de Ramon Llull. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
25: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 11 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Avui apassionant aquest secret de la Sagrada Família. I ens hem quedat deixant-la votar dient, a veure, els signes del zodíac, tota la numerologia, de seguida anem al WhatsApp, perquè em sembla que estan sortint familiars dels nostres oients, sí, que eren cares de la Sagrada Família.
3: A veure si hi ha el cens de Barcelona de l'època, a totes les façanes de la Sagrada Família. Podria ser, perquè mira, la Rosa Maria diu, a la meva família sempre s'ha dit que la cara de la Mare de Déu del naixement és una besàvia meva que vivia al barri, perquè ells eren de la zona. I podria ser, perquè Antoni Gaudí feia servir persones doncs, que potser es trobava per allà. Per cert, ens ha escrit la Maribel, que s'hi va casar, també.
0: Ah, sí?
3: A la sala, i ens envia una fotografia.
0: Estic flipant, perquè ara un dels meus millors amics em diuen que estava batejat a la cripta de la Sagrada Família. Però això què és?
3: Clar,
0: jo no sabia, això, clar, jo no hi era. Potser encara no era viva.
3: Sí, mare, és allà, la cripta podia.
0: A tot això, a veure, Ramon, signes del zodíac. Tu has explicat que hi ha elements secrets camuflats a les parets i a les façanes. Alerta, perquè al conjunt escultòric de l'Encarnació hi ha signes del zodíac. Explica'm-ho, això.
5: Sí. És estrany. Aquí entraríem amb una polèmica, perquè hi ha una polèmica d'una etapa que no hem destapat, que potser no la destapem, perquè ens ficarem amb coses que no d'allò, i és... Hosti, hi ha una teoria, hi ha una teoria que afirma que Gaudí era maçó.
0: Mira, aquest matí he estat defenejant això, perquè clar, feia servir molts tresos, molts 33-os.
5: Clar, i la...
0: No està confirmada, eh?
5: No està confirmat perquè no ha aparegut cap registre d'aquella estigués apuntat a cap lògia maçònica, però les lògies maçòniques són no secretes, sinó discretes, i és molt probable que algú eliminés aquest nom de la llista. En fi, deixem aquest tema que donaria pel molt. Els signes del zodiac. A veure, és estrany, és un element molt estrany.
0: Perquè és un element pagà.
5: Absolutament. I perquè, a més, l'Església Catòlica durant molts anys ha estat absolutament en contra, i encara ho està, de l'astrologia. Diu que això és una cosa pagana, que no té cap fonament, que no s'ha d'utilitzar, que no s'ha de fer servir. I, en canvi, ell hi col·loca just a l'arc de 180 graus de damunt de l'Anunciació, de la façana que ell fa, sis signes del zodíac que corresponen amb la situació de... el cel en el moment de l'encarnació de Jesús. Era la
0: són
5: Àries, Taure, Bessons, Cranc, Lleó i Verge.
0: Que casualment ell és Cranc.
5: Sí, i a més, aquests signes marquen just l'equinoxi de primavera. És que està ple de símbols. Sí, sí,
0: Horóscopo negro by Gaudí. T'imagines ara? Tindria Instagram, Antonio Gaudí.
5: Segur.
0: M'encanta.
5: Sí.
0: Hi posa signes de zodíac. Sí. Gaudí, no sabem si era apassionat de l'horòscop, si tenia alguna cosa a veure amb la maçoneria. Ell era Cranc, per cert. I tu vas poder parlar... Antonio Gaudí, anava a dir, li agradaven també els números.
5: Sí,
0: no només els signes del zodíac.
5: Sí.
0: Els números de sempre, de fet, s'ha dit que tenen un paper molt important a la Sagrada Família, en particular els números 5 i 3. Quin simbolisme religiós tenen? Més enllà de saltem-nos al masònic, eh?
5: El 3 és, com tothom sap, la Santíssima Trinitat, i el 5 el desconec.
0: Fixa't.
5: El 5 ara mateix.
0: Jo sé que són números màgics, el 3, el 5 i el 7.
5: Sí, i el 7, sí, i el 33, també. Aquest és molt important.
0: Per què és tan important el 33?
5: El 33 és l'edat de Crist, quan va morir, se suposa, i a més és el grau maçònic més alt que hi ha. Quan arribes al grau 33 ets un gran mestre maçó.
0: De la teva especialitat,
5: diguem-ne. Sí, de la teva lògia, diguéssim.
0: Parlant de 33-us, hi ha un quadrat, no sé si heu passat per la Sagrada Família i us heu fixat, que hi ha un quadrat com si fos una espècie de sudoku, no? Perquè la gent visualment ens entengui, amb una sèrie de números, no? És com un quadrat tallat en pedra amb diferents números. Això està a la façana de la Passió. És un quadrat màgic, és un element de pedra que es troba en aquesta façana que us deia. En aquest cas, obra de l'escultor Josep Maria Subirachs.
5: Sí.
0: Què és aquest quadrat de números?
5: Bé, aquest quadrat de números no se l'inventa Subirachs, és una forma que ja existeix a l'arquitectura en molts llocs del món. Es coneix com a segell de Júpiter.
0: Segell de Júpiter.
5: O els nombres de Déu. Ja tornem a ser amb la dualitat aquesta de paganisme, catolicisme, religió. I amb aquests 16 números que componen aquest quadre es poden fer 310 combinacions numèriques diferents, que sempre sumen un 33 com a resultat.
0: O sigui, sumis les que sumis, és a dir, si ho fas en horitzontal, en vertical, en diagonal, sempre suma 33.
5: 33, sí. Val a dir que Josep Maria Subirachs va modificar una mica aquest segell de Júpiter i va fer una mica de trampa canviant alguns números perquè sumés 33.
0: Amic.
5: Però ho va aconseguir.
0: Ho va aconseguir, que també et digués com un sudoku a la inversa, que encara és més difícil, no?
5: Exactament.
0: El 677-38-77-19, què ens diuen, Fran?
3: Mira, l'Ignasi, parlant d'històries amb la Sagrada Família, hi ha gent que s'hi ha casat, hi ha gent que hi ha jugat a bàsquet, hi ha gent que té una campana, no? Hi ha gent que potser hi té la seva besàvia. Doncs l'Ignasi hi ha cantat.
0: A la Sagrada Família?
3: Però no una vegada, sinó... No recorda si són dues o tres. Diu... Això que he fet ho podeu trobar a YouTube.
0: Ah, però cantar professionalment, perquè, no s'hi val entrar allà i cantar.
3: No, perquè en una trobada de gospel Barcelona, a les escales de la Nau Central, amb altres grups de gospel, han fet diverses actuacions a dins de la Sagrada Família.
0: Ignasi, eh?
3: Ignasi, es diu, sí.
0: Ignasi, digue'ns, ha de ser espectacular, és a dir, cantar gospel en un temple com la Sagrada Família...
3: Sí, bona acústica, no?
0: Home, i a part, ha de ser com impressionant, vull dir, t'ha d'agafar com aquella connexió amb el més diví, i deus cantar encara millor en una cripta de la Sagrada Família. Més coses.
3: Mira, i té un dubte, per veure si podem verificar en directe. És difícil de verificar, però ell ho llença i nosaltres ho intentem. Diu... Cap al 2014, diu l'Ignasi, una amiga em va comentar que recordava haver vist una llauna de refresc encastada en una de les torres que ell havia visitat. I era cert, m'ho vaig creure. M'ho podríeu confirmar? Sempre m'ha quedat el dubte de si era veritat.
0: Jo sabia que, o que constava, que a les parts altes de les parets exteriors del temple hi ha ampolles trencades, moltes encara amb tap. Això és veritat? Veritat o mentida el que ens comenta aquesta oient i aquest fake que jo tinc?
5: No t'ho sabria
0: dir. No ho sabem, eh? No, no podem contrastar això. Doncs haurem de seguir investigant. Potser pugem a la seva família i traiem el cap, que segur que ens deixen.
5: Però posades per Antoni Gaudí?
0: Clar,
5: o per algú que les ha deixat. Que el vidre estigui posat per Antoni Gaudí és molt possible, perquè ell feia el trencadís i el feia de moltes coses, de ceràmica, de vidre... Podria ser. Ara la llauna de Coca-Cola.
0: La llauna, a mi això ja m'estranya una mica més, eh? A la façana, a veure, això no és cap secret, perquè és visible, però les façanes del temple estan plenes d'animals. Quins animals hi trobem?
3: Ui, ara venen els animals.
5: Doncs mira, una serp. Bé, una serp, religió...
0: Sí,
5: diable, Eva, la temptació, sí, Eva, sí. Tal. Molt bé, fins aquí, tot correcte. Un pelicà.
0: Un pelicà?
5: Wow. Sí.
0: Això no ho havia vist, jo no ho he llegit a la Bíblia, això,
5: sí. El pelicà és un símbol cristià, de fet, però també, a més, és un grau de maçoneria.
0: Ui,
5: un símbol de la maçoneria.
0: Jo no ho estic dient, però ho estàs deixant caure, Ramon.
5: No, jo tampoc ho estic dient jo. O sigui, són de coses que hi ha publicades i jo em remeto als fets. Què més hi ha? Dues tortugues.
0: Tortugues?
5: Oh. Dues tortugues,
0: Li deuen els rèptils.
5: Dues tortugues que aguanten les columnes de la façana del naixement. Hi ha dues tortugues i és molt curiós perquè aquestes columnes es recolzen sobre les... closques. Una és de terra, que mira cap a muntanya, i una és de mar, una tortuga de mar, que mira cap al mar.
0: Això
5: és molt curiós,
0: tot
5: també.
0: Pensat.
5: Hi ha els coloms de l'arbre...
0: I tant. Els coloms ja tenen un símbol,
5: Tenen un símbol claríssim. I hi ha camaleons.
0: Camaleons? Va, un moment, ara pregunta seriosa. Què li passava amb els rèptils d'Antoni Gaudí?
5: No ho sabem.
0: No sabem si hi havia alguna relació.
5: A veure, gàrgoles que servien per treure aigua o per res, hi ha a totes les catedrals, A Notre Dame hi ha moltíssimes...
0: Sí,
5: fins i tot ens podem trobar en alguna església o alguna catedral que hi ha fins i tot figures del dimoni a la façana, que dius, una mica estranya la combinació. Però hi ha aquesta serp que baixa i aquestes tortugues i el camaleó, que és un símbol de canvi.
0: Sí,
5: és un símbol de transformació.
0: Escolta'm, Ramon, ens quedarem amb ganes de saber-ne més. Vull acabar, perquè ens queden dos minutets per posar punt i final a la solució d'avui, però jo havia sentit a dir que, clar, un cop acabada, la torre central farà 172 metres. No sé si és veritat que Gaudí deia que no volia superar l'alçada de Montjuïc, perquè considerava que cap obra humana havia de superar l'obra de Déu. Això és veritat?
5: Sí, això és el que expliquen. Sí, sí.
0: Era molt devot a Gaudí. Ja podeu veure pel recull que hem fet avui a la solució. Avui hem parlat d'aquests secrets de la Sagrada Família. Faran un missatge per acabar, de la nostra audiència.
3: Mira, Marcel diu, la meva relació amb la Sagrada Família és que el primer cop que vaig anar-hi, fa 2 anys amb el meu pare, vam entrar amb el programa El Suplement, que feia 20 anys, va ser màgic, Roger Mas va cantar allà dins, va ser la primera vegada i va ser molt emocionant. És a dir, Catalunya Ràdio
0: aquí,
3: acompanyant aquesta primera
0: així
3: vegada.
0: Així m'agrada. I a Catalunya Ràdio també podreu seguir, evidentment, aquesta visita del Papa a la Sagrada Família, la benedicció de la Torre de Jesús i tot el que envolta aquesta visita papal. Avui hem parlat dels secrets de la Sagrada Família, ho hem fet amb en Juanjo Villalba, que ens ha explicat aquesta història de Prince, periodista del diari El País. Podeu consultar també l'article al complet i així veureu també tot el que us pugui interessar del que ha quedat pendent en aquesta conversa. Juanjo, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: I també n'hem parlat amb en Ramon Hernández, periodista, actor, director de doblatge, autor dels podcasts. Apunteu Barcelona Fosca i l'herència oculta, si
5: ara
0: us heu quedat amb ganes.
5: Home, això espero. Gràcies.
0: Poseu-los tots a seguir,
5: gràcies,
0: encara que sigui perquè vegi l'impacte de la solució. Ramon, moltes gràcies.
5: A vosaltres.
0: Fran Domènech, escolta, me'n sentim demà i, de fet, demà es queda als comandaments el senyor Fran Domènech.
3: No ho diguis, home.
0: Ah, no ho dic?
3: La gent marxarà.
0: No, home, no, al revés. Feu suport en Francisco, per favor, que jo torno el dia següent, divendres hi seré jo, però demà en Fran em fa el favor i estarà aquí aguantant els comandaments. Tornem amb la Núria Casas, amb l'Eva Ferrer Vidal i parlem de qualsevol etapa de la vida és bona per fer esport.
1: La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Bon dia, són les dues.

0: a través de suborns a fiscals, policies i jutges. Diu la policia que la dirigia a Cerdán, que encarregava les operacions a l'exmilitant socialista Leire Díez, que hauria cobrat almenys 21.000 euros del Partit Socialista a través d'empreses pantalla com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, a qui la policia va trobar a casa seva més de 19.000 euros en efectiu la setmana passada, diners que per ara no se'n sap la procedència.
1: Tot plegat ha agafat Pedro Sánchez a Barcelona, a la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia. Raúl Flores.
2: Sánchez arriba a Barcelona enmig de les investigacions judicials contra el nucli del PSOE. El president espanyol ha reivindicat aquí a les jornades del Cercle d'Economia els acords amb Esquerra i Junts i ha volgut demostrar als empresaris catalans que queda govern espanyol fins al final de la legislatura. Per això, aquesta mateixa setmana, ha anunciat Sánchez, activarà la presentació dels pressupostos generals de l'Estat.
3: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: I mentrestant, al Parlament de Catalunya, el president Salvador Illa ha evitat posar la mà al foc pel PSOE, tot i defensant la presumpció d'innocència.
4: En canvi, ha assegurat que el PSC està lliure de corrupció.
1: Parlament, Albert Prat.
5: A primera hora i abans que es fes públic el sumari del cas Leire, el president i líder dels socialistes catalans ha marcat distàncies amb el PSOE. Salvador Illa s'ha defensat d'una part de l'oposició, que manté la sospita sobre ell i l'acusa de no donar explicacions.
6: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
1: I a menys de 24 hores perquè s'acabi la consulta a mestres i professors sobre el preacord dels principals sindicats amb el Departament d'Educació, gairebé un 40% dels docents ja ha votat.
4: Mentrestant, els sindicats minoritaris mantenen les vagues territorials avui al sud del país i moltes assemblees pressionen pel no.
1: Tarragona, Manel Sastre.
7: Sí, aquí 600 mestres i professors s'han manifestat en actes a Tarragona i Tortosa contra aquest preacord amb educació convocats pels sindicats minoritaris. Creuen que al setembre no canviarà res i ho consideren engrunes. Per això han fet una crida a votar no a la consulta.
1: I les queixes pel poc protagonisme del català a la visita del Papa a Montserrat i a Barcelona la setmana que ve donen fruit i finalment hi haurà més equilibri en l'ús de català i castellà.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha confirmat les gestions fetes perquè part de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família sigui en català i ha assegurat.
8: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita.
1: Per cert, sobre aquesta visita papal, al Catalunya Mitjà d'avui ens fixarem també a les protestes que entitats laiques preparen en contra dels privilegis que un estat aconfessional, com és Espanya, dona a l'Església, sota el lema Jo no t'espero. I en temps de cultura... a punt perquè aquesta tarda arrenqui el Primavera Sound.
4: Amb qui sentiu The Cure, però també The XX, Nick Up o Doja Cat com a principals atraccions fins dissabte al Parc del Fòrum.
1: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
1: Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, no descarta que Lamine Yamal pugui jugar el primer partit d'Espanya al Mundial.
9: Que no era la previsió que tenia el Barça. El davanter blaugrana segueix entrenant-se al marge, però tot i així, el seleccionador espanyol diu que podria arribar per aquest partit que jugarà el 15 de juny. Seguint en futbol, Leo Messi rebrà el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. L'espanyol ha renovat l'entrenadora Sara Monforte per dues temporades i en bàsquet, la penya debuta avui als play-off pel títol de la Lliga ACB, ho fa davant el Baskonia a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
10: Molt bon dia, doncs. Complicada avui a l'AP7 per un accident entre un autocar sense passatgers, dos camions i una furgoneta a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud. S'està tot just acabant ara de retirar i només talla un carril, però s'hi han acumulat uns 9 quilòmetres de retenció que comencen ja a avançar. I en sentit Girona també veiem cua d'uns 8 quilòmetres de congestió per l'efecte Badoc. I avui destaquem també demores a Rodalies per dos robatoris diferents de coure, que ja s'han resolt els dos. Queden demores d'uns 45 minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord, l'R11 i l'R8 i d'uns 25 minuts a l'R4.
1: I ens falta el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
1: Pot ser que avui hagi baixat una mica la calor?
12: Sí, ha baixat una miqueta i sobretot també és una sensació perquè ha baixat la humitat ambiental, els vents són més eixuts i, en definitiva, menys sensació d'aixafogor, de basca. En definitiva, temps més confortable, tot i que es poden fregar i es freguen els 30 graus en alguns punts de ponent i al sud, tarda tranquil·la. Atenció, demà a la tarda, tempestes fortes

0: algunes especialment fortes al centre i nord-est del país. Es comencen a emetre per part de Meteocat alguns avisos. És una línia de tempestes, creuarà ràpid i ens donarà una refrescada. Sembla que la més important de la setmana, divendres que ve, però esperant un augment de la temperatura avançat al cap de setmana.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les dues i gairebé 7 minuts. La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Ho apunta el sumari de més de 700 pàgines que s'acaba de fer públic sobre la suposada trama del PSOE per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. Entre altres coses, la Guàrdia Civil va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
1: Segons el sumari, Paula, quin era l'objectiu d'aquesta trama?
3: Doncs la policia diu que va arrencar el 2024 just després de l'imputació de la parella de Pedro Sánchez i que tenia per objectiu protegir els interessos del president espanyol i que per això s'havia de desactivar totes les causes judicials obertes contra el partit o contra el seu entorn. Els informes de la policia apunten que la suposada trama la dirigia Santos Cerdán des del partit i encarregava les operacions a l'exmilitant socialista Leire Díaz, que suposadament s'ajudava d'empresaris i advocats per intentar subornar fiscals, policies i jutges que investigaven el Partit Socialista o familiars de Pedro Sánchez. Per aquestes feines, la policia apunta que Leire Díaz va cobrar almenys 21.000 euros del Partit Socialista. Diuen que ho hauria fet a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista, l'andalús Gaspar Zarrías. En el seu cas, la policia recull en el sumari que la setmana passada, durant els registres a casa seva, van trobar més de 19.000 euros en efectiu en bitllets de 20 i de 50 euros amagats al seu menjador. Per ara, però, no se'n sap la procedència d'aquests diners.
1: Això és el que es va trobar en un dels registres. La policia també va ser a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, on va requerir informació. Què hi va trobar en aquest?
3: Sí, doncs allà va ser un registre de més de 15 hores. La policia diu que es van portar llibretes de Santos Cerdán, l'ex número 3 del partit, a qui ara mateix el PSOE descarrega tota la responsabilitat d'aquesta suposada trama. La policia també es va emportar disc durs i va clonar el telèfon de l'actual gerent del partit, Ana Fuentes, que també està imputada per aquest cas, per haver firmat suposadament factures falses per pagar aquestes feines a Leire Díaz. Ara, la policia el que ha de fer és analitzar tota aquesta documentació que diuen que van recollir, enviar-la al jutge, que a partir d'aquí haurà de sostenir la tesi, perquè per ara només té indicis sobre que aquesta trama la pagava el Partit Socialista a través de factures falses o d'empreses pantalla.
1: I també sobre aquest sumari, que insistim, hem conegut fa tot just una hora i que encara estem llegint i analitzant, alguns dels testimonis, els que la Guàrdia Civil ja ha interrogat, han aportat algunes novetats rellevants.
3: Sí, la policia recull, per exemple, el testimoni de persones que la trama hauria intentat subornar, com l'empresària Carmen Pano, la recordareu, està esquitxada pel cas Coldo, i el que diu la policia és que Pano li ha explicat que la trama li va oferir més de 20.000 euros si canviava de versió i negava haver portat bosses de diners en efectiu a la seu del PSOE. Diu l'empresària que li van oferir, per exemple, pagar el lloguer o el casament de la seva filla a canvi de canviar de versió i això és literal, a canvi de salvar el cul a Coldo García i a l'exministre socialista José Luis Ábalos. En tot cas, com tu deies, això és una part del sumari, són milers de pàgines que ara estem tot just desgranant i faltarà també que la Guàrdia Civil buidi doncs, tot això que es van emportar dels registres que van fer la setmana passada i que el jutge, si ho considera així, ordeni interrogatoris i citi a declarar els investigats, en aquest cas, que dirigeix l'Audiència Nacional.
1: Doncs seguirem aquí a Catalunya Ràdio llegint i analitzant aquest sumari i, òbviament, a la segona hora del Catalunya Migdia hi tornarem per si tenim alguna informació més i, si no, les pròximes hores, perquè, insistim, són milers de pàgines que ara mateix estem llegint i analitzant. Ara passen gairebé 11 minuts de les dues. Òbviament, el coneixement d'aquest sumari ha impactat sobre l'actualitat del dia. I encara més més, quan aquestes primeres informacions del sumari del cas Leire han coincidit amb la presència del president espanyol Pedro Sánchez a Barcelona, a la cloenda de les jornades del segle d'Economia. Davant de l'empresariat català, Sánchez ha volgut demostrar que vol exaurir la legislatura, tot i les investigacions judicials, i per això ha anunciat que aquesta mateixa setmana començarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat de l'any 2027. Palau de Congressos, Unitat Mòbil, David Mendoza i Raúl Flores, bon dia.
4: Bon dia. Sí, Sánchez intenta remar contracorrent de les investigacions judicials que té obertes i el missatge que volia llançar davant de l'empresariat català és que queda legislatura, que vol recompondre les relacions amb els seus socis i que vol passar l'acció ara amb l'anunci de l'elaboració dels pressupostos, perquè recordem que no n'ha pogut aprovar cap durant els 3 anys que porta de legislatura.
5: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
4: Uns pressupostos, deia Sánchez, que incorporaran el finançament i que anunciava tindran una inversió rècord en habitatge. La prova de foc, però, la tindrà quan arribin al Congrés, si és que hi acaben arribant, on toparà amb els socis, com per exemple amb Junts, i veurem si també amb el PNB, que donen ja per l'acabada aquesta legislatura. Conscient de passar per un dels moments amb més debilitat, Sánchez ha reivindicat també els acords amb Esquerra Republicana i amb Junts.
5: Este entendimiento entre diferentes, porque lo ha habido, porque ha habido acuerdos, y yo quiero reivindicarlo, ya sea con otras fuerzas progresistas o también con fuerzas nacionalistas y o independentistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, está sentando bien al conjunto del Estado.
4: Sánchez ha reivindicat també l'amnistia i el nou model de finançament en un intent de demostrar davant dels empresaris que ell pot connectar millor amb ells que no pas el seu rival, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez continua ara la conversa aquí al Cercle amb la presidenta de l'entitat, amb Teresa García Milà, escoltant-lo a primera fila el president de la Generalitat, Salvador Illa, i després del Cercle, Sánchez visitarà aquesta tarda la planta de SEAT.
1: Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que el PSC està lliure de corrupció, però ha evitat posar la mà al foc pel PSOE. Al Parlament de Catalunya, l'oposició ha sortit a l'atac i Illa s'ha mostrat convençut que ja ha donat totes les explicacions per les investigacions judicials que esquitxen el nucli de Pedro Sánchez. Això sí, ha demanat que es tingui en compte la presumpció d'innocència. Parlament, Albert Prat, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, de fet, abans que es fes públic el sumari del cas Leire, el president i líder dels socialistes catalans ha extremat la prudència i ha calculat així les paraules.
7: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
6: Salvador Illa ha marcat distàncies amb el PSOE, però Junts ha seguit estirant l'ombra de sospita per la documentació que l'Audiència Nacional també ha demanat al PSC i pels contractes de la Generalitat amb Huawei. Mònica Sales, portaveu.
8: Per què s'amaga? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
7: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
6: Esquerra i els comuns han salvat el president de comparèixer al Parlament. Josep Maria Jové i Jéssica Albiach, això sí, li han demanat que s'esvaeixin totes les sospites i han posat el focus a Madrid.
9: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
10: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions.
6: En canvi, a ulls del líder del PP català, Alejandro Fernández, Illa no pot quedar al marge de les suposades corrupteles.
11: ¿Es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene?
6: Durant el matí, diversos consellers també han defensat els vincles del govern amb la tecnològica xinesa Huawei per desplegar la fibra òptica a Catalunya. Diuen que s'està fent tot dins la normativa europea i al marge de la suposada influència de Zapatero que assenyala el partit de Puigdemont.
1: Pràcticament un quart de 3 de la tarda, deixem tot l'embolic polític a la segona hora de la Catalunya Migdia i tornarem, però queden menys de 24 hores per saber si els docents donen llum verda o no al preacord pactat amb Educació. De moment, només han votat un 40% dels professors i mestres. De tota manera, des de Comissions Obreres, un dels sindicats signants, demanen al govern que mantinguin la inversió pactada independentment del resultat final de la consulta. Són prop de 700 milions d'euros que se sumen als 2.000 que es van acordar el mes de març amb Comissions Obreres i la UGT. El sindicat també deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. En paral·lel, però, segueixen les mobilitzacions a diferents punts del país convocades pels sindicats contraris a l'acord. A Tarragona i a les Terres de l'Ebre, prop de 600 docents s'han mobilitzat per demanar millores al sector. Segons la Generalitat, la vaga d'avui ha tingut un seguiment de l'11%, una xifra molt similar a la que es va registrar ahir a l'àrea de Barcelona. Tarragona, Manel Sastre.
12: A Tarragona han estat prop de mig miler de docents els que s'han manifestat pel centre de la ciutat en el marc d'aquesta vaga educativa territorial.
13: Per l'escola pública!
12: Convocats pels sindicats minoritaris que estan en contra de l'acord amb el Departament d'Educació, la CGT, Intersindical, COS o CNT, els mestres i professors s'han concentrat davant la seu dels Serveis Territorials d'Educació on han explicat les raons de la seva negativa per evitar que el setembre, diuen, continuï tot igual.
14: Hem animat a votar no a aquest preacord perquè pensem que és un moment històric, està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
15: El mes de setembre ens trobarem la mateixa realitat a les aules.
16: Hi ha centres que tenen moltíssimes necessitats i la realitat és que no hi ha prou recursos.
12: Volen més professors, millor atenció a la diversitat, menys alumnes a les aules. Posteriorment s'ha fet també una manifestació des de la plaça Imperial Tarracó fins a la riba del Francolí. I a les Terres de l'Ebre uns 200 mestres s'han manifestat a Tortosa reclamant la dimissió de la consellera Niubó i contra els termes del preacord que s'està votant aquests dies.
1: Bé, doncs no deixem l'educació, perquè una enquesta dels sindicats STEC i USTEC recull que 9 de cada 10 alumnes utilitzen la intel·ligència artificial en l'àmbit escolar. A la presentació d'aquest informe, que s'ha fet a Madrid, els docents han alertat que la IA està substituint processos propis de l'aprenentatge, com ara el raonament, l'escriptura o la resolució de problemes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
17: Bon dia. Entre els usos més freqüents de la intel·ligència artificial per part de l'alumnat hi ha la confecció de resums, la generació de tasques o la resolució de dubtes, uns continguts que un de cada quatre accepta acríticament. Entre els professors, el seu ús s'està estenent amb prudència, sobretot per preparar les classes, tot i que un 92% desconfien dels seus resultats i un 65% creuen que perjudica els seus estudiants. Trenca la relació alumne-professor i afecta l'adquisició de continguts, com alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
18: És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
17: Per això, molts professors creuen que cal replantejar els deures a casa.
18: Bàsicament perquè el resultat no és vàlid. És a dir, tenim un resultat que desconeixem d'on prové, si del propi alumne o de la pròpia màquina. Aleshores, quan tu desconeixes el resultat i no saps a qui has d'avaluar, és molt complicat.
17: Però també demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen eines per integrar-les correctament.
1: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, dona per fet que el català estarà present a la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio, on ha explicat que des d'un primer moment s'han fet gestions per explicar al Vaticà la importància de la llengua i sembla que hi ha bona sintonia amb l'entorn del papa Lleó XIV a Marriera.
19: Tot i que qui té l'última paraula és el Vaticà, Espadaler ha explicat que hi ha predisposició perquè el papa utilitzi el català durant la benedicció.
20: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita.
19: Ara s'està acabant de tancar el nou guió del programa litúrgic i caldrà veure fins on arriba la presència del català en el moment principal de l'acte de la Sagrada Família. La xarxa d'entitats cristianes ha demanat avui més presència significativa i no testimonial del català, mentre de la seva banda Òmnium, Assemblea Nacional Catalana, el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han entregat també avui una carta al Pare Abat de Montserrat perquè la faci arribar al papa o li demanen que prioritzi també el català i destaquen la vinculació d'Antoni Gaudí amb la llengua, la cultura i la nació catalana.
1: Aquestes declaracions que hem sentit del conseller Espadaler sobre l'ús del català per part del papa Lleó XIV han estat en el programa especial del Matí de Catalunya Ràdio, que ha recorregut els principals escenaris per on passarà el pontífex d'aquí a una setmana. Des de la presó de Brians, el director del centre, Jordi Pons, ha detallat l'acte.
21: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre i entrarà directe al teatre i tot l'acte es farà dins del teatre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat i farà un agraïment doncs, a el que és la gent penitenciària. El criteri que hem escollit és la gent ja que normalment doncs, ja sortia a fer la missa.
1: Però a l'altra cara de la moneda, les entitats laiques faran dimarts que ve a la tarda una concentració al Born de Barcelona en contra de la visita del Papa a la mateixa hora en què es farà l'acte a l'Estadi Olímpic. Critiquen el desplegament de recursos públics i els privilegis que encara dona l'estat aconfessional a l'Església.
19: Les entitats convocants, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, insisteixen que no és una protesta contra els creients, demanen que respecti la llibertat de consciència i la neutralitat de les institucions i per això critiquen l'anunci de la Generalitat, on es diu que tots els catalans esperen el Papa i, sobretot, critiquen que el pontífex sigui rebut al Congrés. Sentim Albert Riba, director d'Ateus de Catalunya.
0: Pensem en la possibilitat de que ens visités un autòcrata d'un país africà, en sud-americà, asiàtic o europeu, que no tingués democràcia al seu país, que s'agregués a les dones, que no tingués més els acords de drets humans. Seria absolutament absurd. No el deixarien parlar en el Congrés de Diputats. Com podem convidar-lo al Congrés de Diputats? El que teòricament diuen ells és el temple de la democràcia a una persona que no respecta la democràcia.
19: La concentració que porta per lema Jo no t'espero ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i també col·lectius feministes.
1: Més coses. La jutge de Martorell que porta el cas d'Isaac Andic investiga ara si hi ha terceres persones involucrades en la seva mort. Segons que ha avançat el diari El País, la instructora del cas ha demanat indagar en el paper de la terapeuta familiar en les relacions entre el fundador de Mango i el seu fill Jonathan Andic, Miquel Jarque.
2: Per tant, la investigació ja no estaria únicament centrada en el fill del fundador de Mango. La jutge Raquel Nieto, segons el rotatiu, tot i que no li atorga la condició d'investigada, sí que ordena indagar quin paper hauria tingut aquesta psicòloga en els fets. Es tractaria, segons El País, de saber si hauria influït a favor de Jonathan Andic per rebre l'herència del pare en vida. En la interlocutòria, la jutge justificava la presó preventiva per a Jonathan Andic, la magistrada ja expressava que la psicòloga va incitar el fundador de Mango a cedir en la part econòmica per recuperar la relació amb el seu fill. Segons la jutge, el pare, de fet, va acceptar fer l'excursió a Montserrat com a acte de reconciliació.
1: I una cosa més abans de la publicitat, perquè som en mínims històrics de fumadors a Catalunya. Per primera vegada representen el 20,6% de la població aquest any 2025. Tot i això, el Departament de Salut diu que hi ha molt camp de millora, sobretot pel que fa als joves que s'inicien en el consum de tabac a través de les cigarretes electròniques. Mònica Mas, bon dia.
22: Bon dia. Tot i que és el percentatge més baix respecte als últims anys, el descens està estancat al voltant d'aquest 20%. Els homes fumen més que les dones i les persones amb rendes més baixes tenen una addicció més addictiva al tabac. Tot i que el tabaquisme entre els joves ha baixat, com deies, a la meitat dels últims anys, preocupa al Departament de Salut la franja de 14-18 i l'ús dels vapers que s'ha disparat. Albert Moncada és subdirector de promoció de la salut del Departament.
23: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
22: Davant d'aquest panorama, el Departament de Salut vol incrementar el cos d'inspectors perquè formin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat. També ha baixat els últims anys les dones que fumen durant l'embaràs, però crida l'atenció aquesta xifra.
23: Ens mantenim en que només la meitat de les dones que queden embarassades passen a deixar el consum de tabac, malgrat els esforços que es fan i tot el suport que es dona a aquest grup de persones.
22: El tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
1: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida la informació internacional.
24: Catalunya migdia.
25: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
26: Tota comunitat necessita un cor.
27: Un cor? Per què?
26: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
27: I reforçar la identitat?
26: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
27: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
28: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
3: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
4: Normal.
3: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
4: No pot ser.
3: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
5: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
6: Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Brussel·les recomana a Espanya limitar les deduccions o els beneficis fiscals oferts per l'Estat. I la Comissió Europea assenyala directament l'IVA reduït que tributen bars, restaurants o hotels. Diu que beneficia les rendes altes i que no contribueix prou a l'hora de redistribuir la riquesa. Brussel·les, Bruno Forte Amiras, bon dia.
8: Hola, bon dia. Espanya deixa de recaptar l'equivalent al 0,4% del PIB per l'IVA reduït que paguen hotels i restaurants. En total són uns 7.000 euros menys d'ingressos, 7.000 milions d'euros menys d'ingressos, calculen els experts de la Comissió. Veuen Espanya com un cas excepcional dins del club comunitari pel que fa a l'aplicació de l'IVA. Consideren que Madrid treu poc suc a aquest impost que grava el consum. I, en canvi, assenyalen que els treballadors, via IRPF, han sostingut pràcticament tots sols l'augment de la càrrega fiscal que hi ha hagut durant l'última dècada.
1: I per solucionar la crisi de l'habitatge, Bruno, la Comissió Europea també recomana a Espanya canviar les seves lleis.
8: Sí, amb l'objectiu d'agilitzar les llicències per construir, facilitar més terrenys i reutilitzar, diu Brussel·les, els pisos que ja existeixen, però que ara mateix estan desaprofitats. També insta a augmentar el parc d'habitatge protegit, sobretot de lloguer. I en aquest capítol més social, per combatre la pobresa infantil, Brussel·les també ha demanat a Espanya que reequilibri la despesa pública entre les diferents generacions.
1: Potser perquè no tot siguin males notícies pels estats, avui la Comissió Europea sí que ha permès que puguin gastar més diners per afrontar la crisi energètica sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit.
8: Podran gastar l'equivalent al 0,3% del PIB, 5.000 milions d'euros en el cas d'Espanya, sense que això computi per al càlcul del dèficit. Però aquí el govern espanyol no es podrà deduir el cost dels descomptes de la benzina, el que això li ha costat a Madrid, perquè Brussel·les només autoritzarà mesures que fomentin la transició ecològica.
1: Anem amb els conflictes oberts ara mateix. Els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat avui nous atacs enmig de l'estancament de les converses de pau. El règim de Teheran ha llançat drons contra l'aeroport internacional de Kuwait, que han fet un mort i una seixantena de ferits, i ha obligat a tancar durant hores les instal·lacions, Jordi Baró.
9: Més tensió al Golf amb els atacs de l'Iran a l'aeroport de Kuwait, cosa que ha obligat a suspendre vols comercials i també a Bahrain, i també amb el bombardeig per part dels Estats Units contra un petrolier iranià a l'estret d'Hormuz i contra una torre de telecomunicacions iraniana en una illa del país. No hi ha progressos en les negociacions entre Washington i Teheran, tot i que Trump assegura que l'Iran ha acceptat no tenir armes nuclears. El president dels Estats Units també ha assegurat que li agradaria trobar-se amb el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei.
1: Un president dels Estats Units, Donald Trump, que també s'ha referit a la controvertida trucada que va tenir ahir amb Netanyahu.
9: Sí, per admetre que li va traslladar preocupació al primer ministre israelià Elias Bibi per la seva ofensiva al Líban, que confirma que li va demanar que frenés. Són declaracions en un podcast del tabloide conservador New York Post.
10: No vull dir que estigués enfadat. Em va pertorbar una mica la seva constant batalla amb el Líban. En algun moment vaig dir, Bibi, hem d'aturar això, ho hem d'aturar. Però tinc una relació molt bona, ens ha anat bé, molt bé junts. Hem treballat molt bé junts. Bibi m'agrada molt.
9: Israel ha continuat bombardejant avui al sud del Líban amb almenys 6 morts a la localitat de Tir.
1: I en l'altre conflicte, Ucraïna ha atacat Sant Petersburg, just el dia en què s'inaugurava allà el Fòrum Econòmic Internacional, el més important de Rússia per atreure capital estranger. L'atac s'ha produït en el marc d'una ofensiva sobre 15 regions russes en què Kiev ha utilitzat gairebé 800 drons en les últimes 24 hores. És la resposta de Zelensky als mortífers bombardejos que Rússia va llançar ahir contra Kiev. Putin no assistirà a l'esdeveniment fins demà, però els congressistes s'han llevat amb la ciutat plena de fum per les explosions. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
11: Bon dia. Zelensky ha volgut esgarrar Putin, la seva fira econòmica més important, que aspira a ser una alternativa al Fòrum de Davos. Els visitants han arribat al recinte envoltats de denses columnes de fum negre provocades pels drons que han atacat la terminal petroliera del port i una base naval a pocs quilòmetres de la ciutat. Els atacs han deixat diversos ferits i han obligat a cancel·lar vols i a tallar l'internet mòbil. També han fet evident que Rússia és incapaç de protegir la segona ciutat més important del país just el dia que hi convida representants dels Estats Units, la Xina o l'Aràbia Saudita. És per això que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ja promet represàlies.
4: Les nostres respostes seran sistemàtiques per naturalesa, i de fet ja ho són. En general, puc dir que l'operació militar especial està en curs perquè aquests atacs no es repeteixin en el futur.
11: Putin pronunciarà divendres el seu tradicional i extens discurs al fòrum per abordar la complicada situació econòmica amb una despesa militar inassumible i la guerra d'Ucraïna, ara que el seu exèrcit ha perdut la iniciativa al front.
1: Per cert, la indústria química a l'estat espanyol avalua en 55 milions mensuals la despesa extra en gas i en electricitat que ha d'afrontar per la guerra a l'Orient Mitjà. A més, el bloqueig de la navegació a l'estret d'Hormuz provoca falta de subministrament. L'impacte geopolític mundial, en el que és el segon sector productiu a Catalunya, es debat aquesta setmana al Saló Expo Química, Fira Gran Via a l'Hospitalet Joan Garcia.
7: El sector químic aplega a Catalunya més de 1.700 empreses i genera un volum de negoci de 29.100 milions d'euros. És clau en la transformació industrial per ser menys contaminants, però ara es troba immers en un increment de costos derivat de la guerra de l'Iran que fa que reclami el suport de l'administració. Maria Eugènia Anda és directora d'Internacional de la Federació Espanyola d'Indústries Químiques.
12: El incremento del precio de la energía, los problemas logísticos, el aumento de los seguros, bueno, pues estamos en una situación muy delicada y la supervivencia de las empresas, pues necesitamos un gran apoyo de la administración.
7: Des d'Ercros han notat l'impacte del conflicte bèl·lic en les manufactures i la distribució. Bernat Iserte, director comercial de Plàstics.
13: Els principals impactes han vingut pels forts increments de costos de matèries primes i costos energètics. A nivell de distribució, els problemes logístics de transports han creat faltes de subministrament puntual i canvis en els fluxos comercials habituals.
7: El sector reclama una defensa comercial davant gegants com la Xina, a través d'arancels. Expo Química espera rebre 21.000 visitants professionals.
1: I les empreses punteres en tecnologia a Catalunya reclamen aprofitar la inversió pública que s'està fent en defensa per impulsar també la indústria. En les jornades del Cercle d'Economia han reivindicat la importància de créixer en escala, de ser capaces d'augmentar la seva producció, per contrarrestar la dependència enorme de companyies nord-americanes com ara SpaceX. Sara Riera.
14: Al final, tot té a veure amb l'escala, ho han dit les empreses catalanes que treballen per la indústria de defensa, però també les de telecomunicacions o de biotecnologia que han participat en aquestes jornades del Cercle. Guanyar mida i al mateix temps funcionar en un veritable mercat únic, perquè Europa, han recordat, encara hi ha el problema de 27 països, 27 solucions. Roser Roca és vicepresidenta de l'empresa Airbus.
15: El primer que hem de fer és integrar aquestes capacitats, desenvolupar-les amb sinergies de manera conjunta i ser conscients de per què ho estem fent. I ho estem fent perquè volem que aquestes capacitats que ara mateix són tan importants per defensar la nostra població siguin fetes des d'aquí.
14: El govern espanyol va prometre una despesa en defensa del 2% del PIB, però aquestes empreses creuen que encara falta capital privat especialitzat que entengui la importància d'invertir en aquesta tecnologia dual que tant es pot destinar a un ús civil com militar.
1: Passant 3 minuts de 2:15, tornem a la informació internacional perquè la pressió dels Estats Units sobre Cuba desencadena una fugida d'empreses de l'illa. El grup hoteler mallorquí Meliá s'ha afegit avui a Iberostar i anuncia que deixa d'operar una quinzena d'instal·lacions a Cuba, Xavier Vilà.
10: Sí, tot en resposta a l'ultimàtum de Washington que va anunciar sancions a les empreses estrangeres que a partir de demà passat, 5 de juny, facin negocis amb el conglomerat militar cubà Gaesa. Marco Rubio, secretari d'Estat dels Estats Units, qualificava Gaesa com el nucli de la corrupció del govern de l'Havana que desvia, diu, a actius il·lícits a l'estranger.
16: Cuba no està controlada per ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite.
10: Una acusació rebatuda amb duresa les últimes hores al noticiari oficial cubà.
17: El GAE no es una estructura opaca ni paralela al estado cubano. Ha sido, por el contrario, una respuesta de probada eficiencia frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la revolución cubana.
10: No hi ha informació pública sobre quanta part de l'economia cubana està controlada per Gaesa. Les estimacions externes oscil·len entre el 40 i el 70%, incloent-hi molts dels hotels de 5 estrelles de l'illa i en ubicacions privilegiades de l'Havana.
1: Passant pràcticament 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
18: Catalunya migdia.
0: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
18: Vull ser l'alcalde de tots i de totes. Vull governar per tots els barris de la ciutat.
2: Davant els reptes que Barcelona afronta en les pròximes setmanes, com la visita del Papa o la sortida del Tour de França, i a un any de les eleccions municipals, aquest dijous, Jaume Collboni...
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
1: Passen 6 minuts de 2 quarts, comencem forts. The Cure, The XX, Niqab o Doja Cat són algunes de les principals atraccions del Primavera Sound que comença avui al Parc del Fòrum i que durarà fins dissabte. Aquesta tarda és la jornada inaugural. Allà hi actuaran Uineta, que són aquests que sentim, Yard Act, Guitarrica de la Fuente o Wet Leg. Marc Ruiz.
20: La coreògrafa i cantant catalana Uineta donarà el tret de sortida de la jornada inaugural, que també inclourà el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente i dues de les bandes britàniques més potents de moment. D'una banda, Yard Act, que mesclen spoken word amb un so pròxim als Arctic Monkeys, i de l'altra, el duet de guitarres esmolades i lletres descarades Wet Leg. A partir de dijous ja hi haurà els 17 escenaris en marxa i actuaran artistes catalans com Renaldo i Clara, Paula, Morn o Batial, que és una de les caps de cartell de dijous. Comparteix importància amb Massive Attack o Doja Cat. El concert més important de divendres és el de The Cure, que arrencarà la gira a Barcelona. Comparteixen cartell amb la nord-americana Addison Rae, el popular productor d'electrònica Skrillex o els històrics del so industrial Heinz Turzendeno i Bauten, entre d'altres. Dissabte, Gorillaz, DXX i My Bloody Valentine encapçalen un cartell on també destaca Niqab, i que et farà una programació especial als 4 dies del Primavera Sound des del Fòrum i transmetrà concerts com els de The Cure, Wet Leg, Father John Misty, DXX, Uineta o Yard Act, entre d'altres.
1: Aquest Primavera Sound és sempre un dels plats forts de finals de primavera, però n'hi ha d'altres, com ara aquest. Centenes de persones amb febre patumaire omplen els carrers del barri vell de Berga amb el primer passar carrer de la Patum. La festa, amb més de 600 anys d'història i declarada Patrimoni de la Humanitat, es mereix, segons l'alcalde, ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi. Berga, Nàtia Dell.
21: Moltes ganes de Patum, com el Marcel i l'Isaac, que són amics i no es volen perdre res de la festa.
22: La intenció és sortir, formar part de la festa.
23: Saltar tota l'estona, però passar carrer s'ha de cremar tot.
21: Parla fina una veïna, ganes sí, però controlant.
24: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però, bueno, ens ho hem d'agafar amb seny, perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va, i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
21: En Josep, de Gironella, tota la vida ha vingut a Patum i ara, emocionat, porta per primer cop la seva filla de només 2 mesos i mig per anar-la introduint a la festa.
29: Que ho comenci a viure, encara és molt xica, en si més gran ja se n'enterarà més de tot, però, bueno, mica en mica anar-la introduint.
21: Per l'alcalde Ivan Sánchez, la festa es mereix la Creu de Sant Jordi, però el darrer missatge que ha volgut llançar té a veure amb la convivència.
30: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i que pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça, sinó en cap dels esdeveniments de Patum, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així en aquesta Patum 2026.
21: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.
1: I encara una cosa més abans dels esports. La il·lustradora belga Clara Lodervik retrata en el seu segon treball l'impàs en què queden els immigrants menors no acompanyats quan arriben a Europa. És el còmic Mohib en el aparcamiento, on veiem com el protagonista de la història passa els dies en un pàrquing d'una gran superfície sense res a fer, però sense poder marxar-ne, Valeria Obreda.
31: Sí, perquè està pendent de temes administratius. Mentrestant, però, ningú se'n fa càrrec més enllà del que poden fer associacions d'ajuda als immigrants. I les preocupacions es tradueixen en problemes mentals que apareixen al còmic com una obsessió de Mohib pels sons.
32: Jo els faig servir per descriure l'estat de la salut mental del Mohib. Sabem que està en una situació de fragilitat, que els sent molt fràgil. No para de pensar en els seus problemes. Els sons en són una manifestació visual i física d'aquests problemes mentals que té ell.
31: Tot plegat reflecteix, segons l'autora, que els menors que no són de casa no ens importen.
32: Ningú voldria que els seus fills passessin la nit amb desconeguts o que no sapiguéssim on estan. Per què s'accepta amb els nens que no són nostres?
31: Mohib en el aparcamiento l'ha publicat en castellà Garbuix Books.
2: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Amb el debut de la penya als play-offs de la Lliga ACB de bàsquet.
3: Ahir va jugar i guanyar el primer partit de quarts al Barça i avui és el torn del Joventut.

0: aquesta hora dèiem que el Barça debutava als play-offs enmig d'un context de crisi esportiva, després de la mala imatge que va tenir l'equip en l'últim partit de Lliga al Palau, i el Barça ahir com a mínim es va refer i va fer un pas important als play-offs de quarts de l'ACB amb la victòria, Ernest Macià, que va aconseguir a la pista de l'UCAM Múrcia.
1: Sí, va ser una victòria que sorprèn per la contundència, perquè al final de la Lliga regular els dos equips van acabar amb només un partit de marge l'un respecte a l'altre, i l'equip que estava per sota, el Barça, va guanyar el Múrcia 68-91, és a dir, de 23 punts, que bé haurien pogut ser tranquil·lament 30 punts. Un joc d'equip amb molta participació dels jugadors de la banqueta, un bon percentatge de triples, i després de la pitjor versió del Barça aquesta temporada contra el València, 48 hores després, probablement la millor, i en part gràcies a jugadors secundaris com Juan i Marcos, que hi va fer un autèntic partidàs.
2: Necesitábamos cambiar la imagen de la última derrota. Y de esta manera, al final, en el primer partido, la pudimos cambiar. Nosotros queremos ganar, que es lo más importante. Y con la imagen que dejamos el otro día en el Palau, no va a ser posible. Entonces, tenemos que tratar de jugar como jugamos hoy, con la intensidad que jugamos hoy. Y así van a llegar las victorias.
0: Doncs ahir va jugar el Barça, va guanyar, i avui és el torn de la penya, que juga contra un rival complicat com és el Baskonia.
1: Sí, aquí l'eliminatòria està una mica més desequilibrada que el Múrcia-Barça. El Baskonia, doncs, té un parell de graons més, un parell, diguem-ne, de marxes més en l'aspecte físic. És un equip d'Eurolliga i el Joventut de Badalona, doncs, en teoria no és el favorit, però la temporada 22 el Joventut va ser capaç de capgirar la sèrie contra el Baskonia, va donar la sorpresa amb un Kyle Guy que va fer 9 triples, un jugador nord-americà que va passar per la penya, i la penya en aquell moment va aconseguir la classificació per les semifinals. Escoltem a Dani Miret a la prèvia d'aquest partit.
3: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé, i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
1: Bé, aquest que hem sentit és el Xavi Pasqual, que per cert ahir estava molt satisfet perquè, a part de guanyar molt bé, va poder reservar a Nicola Provítola, que això no ho hem dit, i també a Billy Hernán Gómez, que va jugar 0 minuts i, a més, va poder recuperar Yusuf Afol. El Joventut, pel partit d'avui, té la plantilla bastant més neta. Podrà, per tant, jugar amb Ricky Rubio tots els jugadors essencialment importants, llevat Dante Tomic, que aquest ja sabem que no jugarà, doncs, el que queda de temporada, i amb Jan Morín, el fitxatge que s'ha fet per reforçar, per apuntalar Laia aquest joc interior, i com us deia, doncs, un dels noms propis és el del seu entrenador, Dani Miret.
0: I una cosa més, Ernest, l'Eurocup podria tenir dos equips catalans la pròxima temporada.
1: Sí, sí, el Girona s'incorporaria. Ja vàrem parlar fa uns dies que el Baxi Manresa ha jugat aquest any l'Eurocup i que vol seguir a Europa. Ho ha aconseguit per mèrits esportius, ha acabat en la desena plaça, però l'Eurocup està molt interessada en incorporar equips de la Lliga ACB, i aquí la bona temporada del bàsquet Girona no ha passat desapercebuda. L'Eurocup l'any que ve incrementarà el nombre d'equips i aquí entrarien Manresa i Girona. A més, també vàrem dir que hi ha l'opció de fer llicències de més d'un any, que el Manresa té tots els papers en regla per fer llicència de 3 anys, i s'està negociant també la possibilitat que el Bàsquet Girona, doncs, aconsegueixi no només una plaça per aquesta temporada, sinó també per les properes. L'objectiu de l'Eurolliga és fer créixer clubs en aquesta segona competició i augmentar en 10 el nombre de clubs de cara a la propera temporada.
0: 8 dies perquè comenci el Mundial de Futbol, i a la selecció espanyola l'atenció la centra Lamine Yamal i el seu estat físic. Podrà jugar el primer partit que juga la selecció espanyola el 15 de juny, Roger Bosà?
4: A veure, ja hem anat explicant que evoluciona bé de la seva lesió. De fet, evoluciona molt bé. De moment continua entrenant-se al marge. Això sí, avui també ho ha fet. Aquest matí la idea inicial era que arribés al tercer partit de la fase de grups del Mundial, el 27 de juny contra l'Uruguai, però ja hem sentit a De La Fuente aquesta setmana, i a més insisteix també avui que potser podrà ser-hi el primer partit, que és el dia 15 contra Cap Verd. Això sí, puntualitza De La Fuente que això no vol dir que jugui, que per tant aniran veient durant aquestes setmanes.
5: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto, y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15. Pero bueno, también os comento, no garantiza, Rafa, que es por ese motivo tenga que jugar. Sí, no, ya veremos. O jugará unos minutos, o simplemente hará una sesión de entrenamiento
6: verdaderamente de sumar más carga en todos los aspectos que le aportará más para estar el segundo partido mejor. Valoraremos en cada momento.
4: Bé, el que segur és que Lamine demà no jugarà en aquest amistós contra l'Iraq a la Corunya, això segur. Sí que ho podria fer Joan Garcia i també Marc Bernal, que forma part d'aquest grup de jugadors de suport, de reforç, que completen aquests dies els entrenaments aquí a Las Rozas. Demà podria debutar Bernal amb l'absoluta i, de moment, De La Fuente molt content amb el rendiment i, sobretot, amb la projecció que li veu al jove migcampista del Barça.
6: Estamos muy contentos. Mar ha hecho una grandísima temporada. Tiene un futuro esplendoroso. Sí, sigue trabajando con la misma intensidad, con la misma dedicación, con el mismo sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Si sigue en esa línea de trabajo, de profesionalidad, podrá llegar lejos. Es muy buena noticia para nosotros porque, y para su club y para él, porque vamos a disfrutarlo todos. Así que contentísimos.
4: Bernal, per cert, que no té cap intenció de marxar del Barça, a diferència de l'hivern passat, que va poder sortir cedit. Ara no, ara és diferent, la cosa ha canviat. Aquest estiu la seva idea és quedar-se i arribar a ser un jugador important per Hansi Flick.
0: I un altre blaugrana que aquests dies s'entrena amb Bernal, amb Lamine i la resta de blaugranes és Eric García. El jugador ja ha dit que és conscient que la seva polivalència l'ha ajudat, entre altres coses, a ser al Mundial. I la temporada que ve, Ramon Salmurri, quins són els plans que té Flick per a ell?
7: Doncs mira, ubicar-lo principalment com a lateral dret. Hansi Flick ha parlat amb Eric García i li ha traslladat aquesta idea que la temporada vinent serà lateral dret de l'equip juntament amb Jules Koundé. Ara bé, tot això a expenses del que pugui passar al mercat. Em refereixo que si Koundé rep alguna bona proposta, el Barça l'escoltaria tenint en compte que, a banda d'Eric, que és un futbolista el que es té en molta consideració, no només pel seu nivell esportiu, sinó també pel que implica per l'equip i pel vestidor, doncs és una posició en la que torna Héctor Fort després de la seva cessió, o en la que també s'ha comptat de manera recurrent amb Xavi Espar. Això al costat dret. Al costat esquerre, el Barça treballa en la incorporació de João Cancelo en una petició expressa de Hansi Flick. De moment, l'Al Hilal, el seu equip, en demana 15 milions d'euros, un preu que el Barça considera raonable. I a tot això, expenses de si hi ha propostes o no per Alejandro Valde, un futbolista que el Barça podria intentar moure en aquest mercat. De fet, ja han sondejat alguns dels seus possibles substituts, com Alejandro Grimaldo o Marc Cucurella. A l'eix de la defensa, tot queda com està, amb la renovació d'Andreas Christensen, això sí, a expenses sempre del que pugui passar en un mercat d'estiu, marcat també pel Mundial, i tenint en compte que Hansi Flick voldria reforçar aquest eix de la defensa, però a hores d'ara no és una de les carpetes prioritàries per Deco.
0: I un ex-blaugrana, com Leo Messi, rebrà el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat ha destacat el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària. A l'Espanyol, de moment, poc moviment al equip masculí, però el femení Sergi Andreu ja és oficial la renovació de l'entrenadora Sara Monforte.
8: Sí, l'entrenadora de Castelló que ha ampliat la seva vinculació amb el femení de l'Espanyol dues temporades més i dirigirà l'equip per tercera temporada consecutiva, sempre a la màxima categoria. Aquesta temporada passada va aconseguir la permanència sense patiments, amb moltes jornades de marge. Per això Monforte ha llançat un missatge d'ambició i de creixement de cara al futur.
9: La valoració és bona, però sí que m'agradaria poder superar i millorar tot el que han fet en aquests dos anys. Per nosaltres, per mi, és un repte de dues temporades aquestes que anem a tornar a començar, no? Una etapa nova, una etapa diferent, i m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot, també veiés un Espanyol femení encara més atractiu, no? Que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol.
8: Trajectòries molt semblants, per cert, a les banquetes de l'Espanyol, tant a la masculina com a la femenina. Tant és així que, de fet, si Manolo González i Sara Monforte completen la temporada que ve, es convertiran en els tècnics pericos més longeus dels últims 15 anys. De fet, si ho ampliem a tot el segle XXI, només Pochettino en el masculí i Santi Fernández en el femení hauran dirigit més partits que Manolo i Monforte.
0: La setmana passada el Girona acomiadava Mitchell i ahir ja es feia oficial que Mitchell és el nou entrenador de l'Ajax d'Amsterdam. S'ha mostrat il·lusionat del nou repte i ha parlat de quina és la filosofia que vol aplicar i ha recordat també els seus referents, Eduard Solà.
10: Parla de Cruyff, que sempre ha estat un dels seus referents, de l'estil de joc que li agrada, amb una filosofia d'atac, espera que els aficionats de l'Ajax gaudeixin amb l'equip i també espera que l'Ajax torni a lluitar per títols tant a Europa com a la seva lliga.
11: I want to continue with the Ajax philosophy.
12: Jo vull seguir amb la filosofia de l'Ajax. La meva mirada és el futbol d'atac. Estic segur que la gent a l'estadi estarà contenta amb el nostre estil de joc i filosofia. Per mi, Cruyff també ha estat sempre un referent. Junts podem portar l'Ajax de tornada a la lluita pels títols a Europa i als Països Baixos.
10: L'Ajax va anunciar oficialment ahir a la tarda el fitxatge de Mitchell, que ha signat per dues temporades, fins al 2028.
0: I mentrestant, el Girona segueix definint el nou equip de cara a la pròxima temporada, encara sense tècnic decidit per al projecte de la segona divisió, i el reservat d'avui, Eduard, amb dos punts de debat, les claus del descens i, precisament, qui ha de ser el nou entrenador del Girona.
10: És el primer Girona reservat que fem després del descens i, entre altres punts, analitzem per què el Girona ha acabat baixant a segona divisió, què ha faltat per haver aconseguit la permanència, tanquem definitivament el capítol Mitchell i debatem sobre qui hauria de ser el nou entrenador o què hauria de tenir el tècnic que haurà de liderar el nou projecte per intentar altre cop l'ascens a primera divisió. En parlem amb en Xevi Soler, l'Eloi Amagat i l'analista de les transmissions del Girona al Tot Gira, Francesc Aragó.
0: Quatre dies de les eleccions a la presidència del Real Madrid, la campanya s'endureix entre els dos candidats. Florentino Pérez respon a les declaracions d'Enrique Riquelme, que ahir l'acusava de voler vendre el Madrid, i Florentino el que fa també és començar a parlar obertament ja, Marcos García, de fitxatges.
13: Sí, Florentino Pérez avisa que anunciarà demà el primer jugador que incorporarà el Madrid si diumenge és president, i avança que aviat anunciarà el nom del seu entrenador, que ja sabeu és José Mourinho. Així ho ha dit en una entrevista a l'Espanyol, i si ahir Enrique Riquelme era el protagonista, avui Florentino passa l'atac, ha fet un vídeo per negar que el Madrid estigui en venda.
14: El club va seguir siendo siempre un club con sus presidentes, con su junta directiva y sus órganos de gobierno como hasta ahora. Y el club puede crear una sociedad que es 100% del club, donde llevemos las actividades de fútbol y de baloncesto, con el único fin de que si queremos valorar lo que vale el club, pueda dar entrada a una cosa simbólica, a alguien que nos la valore.
13: Enrique Riquelme ha deixat caure aquests dies que Rodri seria el seu primer fitxatge si és president, que li agradaria, i Florentino al seu torn diu que li consta que Riquelme no té tancat cap acord amb Rodri, l'internacional espanyol. A banda de Mourinho com a entrenador, Florentino té al cap un lateral dret amb Dumfries a la pole position, un central amb Konaté pràcticament tancat i també un migcentre organitzador estil Vitinha o Rodri. Riquelme ha anunciat fa només uns minuts un altre nom. Fernando Hierro és el nou director de la base si ell és el president. El director de la fàbrica, que en diuen al Madrid. Per cert, a les properes hores, la tensió entre Florentino i Riquelme pot incrementar-se. El diari Marca avança que un estudi forense digital detecta més de 300 comptes coordinats a X per donar suport a Florentino i atacar Riquelme.
0: Vuit, sis minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
15: Veníem convençudes de que això era possible després del gran partit que vàrem fer dissabte.
0: Ja hi ha noves campiones de Lliga de Waterpolo.
16: Catalunya migdia.
17: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
18: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix a Mar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
19: Hola.
20: Hola.
21: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
16: Som
22: 3CAT.
0: El que dèiem abans de la pausa, el Mataró guanya la Lliga Femenina de Waterpolo per davant del Sant Andreu de Vitobac.
23: Amb la deia, el Mataró va aixecar la seva segona Lliga en els últims 3 anys
19: i el tercer títol de Lliga en total del seu palmarès, afegint-hi la de l'any de la pandèmia. En canvi, el Sant Andreu va tornar a ensopegar amb la mateixa pedra i té el compte pendent d'assolir el seu primer títol de Lliga, i això que les andreuenques ells jugaven el tercer i definitiu partit de la final a casa, on van guanyar el primer, però amb el 9-10 final van veure com el Mataró, doncs, tot i els patiments finals, els remuntava l'eliminatòria en un partit en què les maresmenques es van arribar a situar fins a dues vegades amb tres gols d'avantatge, però que el Sant Andreu va jugar fins a disposar d'un últim llançament que hauria forçat els penals. Mariona Tarré, una de les destacades, la portera del Mataró, assegura que mai ho va veure del tot clar.
20: Crec que hem demostrat molt el nivell que hem fet, la millora que hem tingut, i evidentment per mi, el partit d'avui podria haver sigut per un costat com per l'altre. El de l'altre dissabte, mira, no, però el d'avui sí.
0: I avui, a partir de 8:45, el que es decideix és el títol de l'Eurocup femenina, la segona competició europea, i el campió, David, també serà català.
19: Que tal com va passar ja la Pere Serrat de Barcelona, tornem a veure un equip català aixecant una copa. Això aquest vespre està garantit, i és que la final tornada de l'Eurocup femenina s'hi enfronten l'Atlètic Barceloneta amb el Catalunya, i qui té més opcions d'acabar tocant aquesta copa és el Catalunya, ja que en l'anada jugada fa una setmana a la piscina Sant Jordi es va imposar d'un avantatge de 5 gols, els que tindrà avui de coixí en la seva visita a la Barceloneta. La jugadora de les Marineres, Cristina Noguer, no obstant, en declaracions del Tot Costa, afegia que aquest desavantatge el resta pressió per mirar de remuntar.
22: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè em faria veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
19: En canvi, pel que fa a les gracienques, el seu tècnic, Javi Belmonte, assegura que l'avantatge de 5 gols és tranquil·litzador, però no del tot definitiu.
23: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
0: El 39 cops campió del món de trial, Toni Bou, ha aconseguit avui un nou rècord. I aquest és especial, perquè l'ha fet a la seva localitat natal, a Piera, Jan Ortúzar.
24: Toni Bou ha aconseguit el seu tercer rècord mundial al saltar 53 bidons separats per 1,35 m en moto, utilitzant tan sols la roda del darrere. El mínim de bidons que havia de saltar Bou per aconseguir el rècord era de 36, xifra que ha esmicolat el pilot de Piera. En el seu primer intent ja ha aconseguit el rècord amb 52 bidons saltats, però en el seu tercer intent s'ha superat a ell mateix. Aquest es tracta del tercer Guinness World Record de Bou, que s'ha mostrat entusiasmat de fer-ho on va néixer, a Piera.
25: Ha sigut una mica més difícil, però bueno, més emocionant. També per als meus nervis, perquè doncs, amb tres intents es fa que qualsevol fallo ja et deixa la corda fluixa, però ha sigut divertit amb tota la gent de Piera, amb tots els meus amics. És un dia superespecial.
24: Després d'aquesta fita, Toni Bou seguirà en la recerca del seu 40è campionat mundial de trial. Fa dues setmanes ja va aconseguir guanyar el Gran Premi de Japó.
0: I amb aquesta informació acomiadarem el Jan Ortúzar, que és l'estudiant en pràctiques que ens ha estat acompanyant tots aquests últims mesos. Agraïm molt la seva feina i desitgem que li vagi molt bé. Marta, aprofitem per acabar amb altres informacions del dia en format més breu.
26: Mira, per exemple, el Vilassana ja sap el seu rival a la final de l'hoquei Lliga Femenina. Serà el Fraga, que ahir va superar el Gijón per 2-1 en el tercer i definitiu partit. La final comença dissabte, se disputa 3 partits amb el factor pista a favor de les del Pla de l'Urgell, que precisament avui han anunciat un nou fitxatge. La jove de 18 anys, Noa González, que arriba procedent del Cerdanyola. I quarts de final de Roland Garros en joc ara mateix. Arina Sabalenka domina a Diana Schneider per un 7-0. Ja hi ha una altra tenista classificada per a les semifinals. És Maja Chaulinska, la polonesa, que ha superat la russa Anna Kalinskaya.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Ja us veu més esports a les 7 al Tot Costa. També avui transmissió a l'antena digital del partit de la penya amb el Baskonia dels play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
27: Són les 3.
28: Catalunya Migdia.
27: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat tot el que hem anat llegint del sumari del cas Leire, al qual hem tingut accés aquest migdia, i on la Guàrdia Civil conclou que aquesta suposada trama pretenia protegir els interessos del PSOE, el govern espanyol i Pedro Sánchez. De seguida us en donem més detalls. També hem connectat amb les jornades del Cercle d'Economia, que Pedro Sánchez ha tancat avui amb un missatge clar als empresaris catalans. El seu govern té corda per estona. Per demostrar-ho, Sánchez ha avançat que ja pensa en els pressupostos generals de l'Estat de cara a l'any que ve, el 2027, una evidència que pretén esgotar la legislatura, cosa que ha anat dient últimament. I a menys de 24 hores perquè s'acabi la consulta de mestres i professors sobre el preacord dels principals sindicats amb el Departament d'Educació, ens hem fixat en la nova jornada de vaga del sector, avui al sud del país, i en l'evolució de les votacions, on ja s'han produït el 40% de les votacions dels docents. Tot això us ho hem explicat a

0: A la suposada trama on es parla d'actuar contra la jutgessa que ha començat a investigar el germà de Sánchez sota un grup de WhatsApp que porta per títol Vacances i viatges. Es coordina un contacte amb un exjutge que està en amistat amb aquesta jutgessa que investiga David Sánchez per coordinar operacions i intentar destruir el cas. Ja ho tenim tot coordinat i tot preparat, escriu Leire Díaz en aquests missatges i afegeix que la seva prioritat en tot això és el president, en referència, sense dir-ho, a Pedro Sánchez. És només una de les converses que surt en aquest llarguíssim sumari que recull més operacions de la trama, com reunions de Leire Díaz a la seu de la Fiscalia General de l'Estat per activar una operació, suposadament, per treure draps bruts contra fiscals anticorrupció.
1: Connectarem amb la Paula de seguida, que tindrem més detalls, perquè és una feina d'aquestes que es van fent sobre la marxa. Continuem llegint. Quan sapiguem més coses, us les explicarem. Mentrestant, us expliquem també que Brussel·les vol que només empreses europees puguin ser les proveïdores de serveis d'intel·ligència artificial i d'emmagatzement de dades al núvol en contractes públics de sectors crítics. Aquesta decisió forma part d'un pla de la Comissió Europea sobre sobirania tecnològica. Europa vol reduir la dependència en aquests àmbits d'empreses estrangeres a l'actual context geopolític. La Comissió Europea assegura, però, que la majoria de contractes públics seguiran accessibles a empreses de fora de la Unió Europea. El mes de maig s'ha tancat amb 101 morts associats a la calor a Espanya. És una xifra rècord que converteix aquest mes en el més letal per altes temperatures dels últims 21 anys. Són dades del sistema de monitoratge de la mortalitat a l'Estat que elabora el Ministeri de Sanitat i que avui ha presentat la ministra Mònica García.
2: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe. Los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
1: Des d'ahir, tres agents de l'Ofici Nacional dels Boscos de l'Auda a Occitània són interrogats per determinar la seva implicació en l'origen del gran foc de Sant Llorenç de Cabrerissa l'estiu passat. Anem cap allà amb la Laura Bertran.
3: Gairebé 10 mesos després del gran incendi que l'agost passat va afectar el departament de l'Auda, tres agents de l'UNF, un cos encarregat de vigilar i preservar els boscos, es troben actualment detinguts al Tribunal de Montpeller. Estan investigats pel càrrec de destruccions involuntàries per incendi, és a dir, si una negligència seva hauria iniciat el foc. Diversos mitjans, entre els quals el diari Midi Libre, detallen que es vol aclarir si un cigarret tirat des d'un vehicle de l'ONF podria haver estat a l'origen d'aquest incendi. Recordem que el foc va cremar més de 16.000 hectàrees amb un balanç d'una persona morta, una vintena de ferides, entre les quals civils i bombers, a més de 36 cases destruïdes.
1: Pas endavant perquè els trens de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona arribin als 350 km per hora i el temps de viatge s'escurci a menys de dues hores. El Ministeri de Transports ha adjudicat 112 milions per subministrar les travesses d'altes prestacions, les anomenades aerotravesses, perquè permetin augmentar aquesta velocitat dels trens dels 300 als 350 km per hora sense que salti el balast de la via. Es començarà per renovar el tram entre Mejorada del Campo, a la Comunitat de Madrid, i Calatayud. El Ministeri no ha concretat encara el calendari per culminar aquesta actuació, que forma part d'un pla que també inclou un nou ramal directe de la via d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. I l'Audiència de València avala que Carlos Mazón sigui part en la causa que investiga les responsabilitats penals per la dana del 29 d'octubre, on van morir 230 persones. L'Audiència, en contra del criteri de la jutgessa de Catarroja, dona la raó a l'expresident i considera que, tot i que no està imputat, sí que pot personar-se. Ho ampliem des del País Valencià, Pepa Ferrer.
4: L'Audiència considera que la investigació continua oberta, es continuen practicant diligències i podrien donar lloc a una futura imputació. Negar-li la personació limitaria greument el dret de defensa a Carlos Mazón. Mazón no acudirà als jutjats com volia la jutgessa de Catarroja, sense advocat i obligat a dir la veritat, és a dir, com a testimoni. Anirà com a part en la causa, amb accés a totes les diligències i podent interposar recursos contra aquestes, com ja ha avançat el seu advocat.
5: Passen 6 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
5: I amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació, bona tarda.
7: Què tal? Molt bona tarda.
5: L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes, bona tarda.
8: Molt bona tarda.
5: I de seguida, Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu, que el tenim a Madrid i que el tenim ara mateix en un cotxe camí de la delegació de Madrid, de Catalunya Ràdio Madrid, i va una mica tard. No sé passava, si per culpa seva o per culpa del cotxe, li preguntarem quan puguem saludar-lo, a veure de qui és culpa, més que res per culpabilitzar.

0: algú, que és una cosa que ens agrada molt. I si és ell, doncs retreure-li de manera reiterada.
1: Molt bé. I pagar-li menys.
0: Carai, un dia... Un dia t'has empaltat molt del sentiment del bé d'alegre, Alicia? Qui no falla la cita i és puntualíssim és el nostre següent convidat. Que és el Santi Villas, que ja riu. Per què rius?
2: Però, bueno, a la cita igual no fallo, però després a lo que seria la evolució de la secció, bastant. Qui ha estat aquí? El micro a la dreta, un ordinador
0: aquí obert. No et va bé,
2: bueno, està tot molt desmanegat. Això, mira, el puc tancar?
0: Ja, no tanquis. Agafa el micro.
2: No puc tancar? No, però què? He d'agafar el micro amb la mà? No. Però què sóc, ara, jo? Lady Gaga?
0: Que tu feies un got d'aigua, ja està.
2: Home, però és que...
0: Està tot canviat.
2: Trobo que us compren uns ordinadors molt grans aquí a Catalunya Ràdio.
0: O una taula molt petita.
2: No, això també, però jo, això ja vam parlar del disseny, jo, de tot això. Que,
3: sí, bueno,
2: no t'acaba d'agradar. És que ara hi ha uns operaris que estan fent una altra cosa, encara els diria un poquito más clàssic.
0: No, això ja m'hi he posat jo. No et cal patir, això ja m'hi vaig posar
2: fet,
0: jo.
2: No?
0: Vaig dir, escolta, la taula, llisa.
2: Sí. Clar. Però tanta repetició, venga, rotllos per aquí, mandangues, total, per posar, torno a dir, una gerra de l'Ikea. Vol dir-te que és que amb el tap de plàstic, si encara fos de suro, dius, bueno, he fet una cosa com de Catalunya.
0: Ja hi som.
2: Una mica de suro. No. Bueno, l'has vist al subdirector de La Nació? Què? Que va de traje avui?
0: Ah, no, no. Va amb el pantaló de vestir.
2: Jo l'he preguntat, dic, igual ves que ve de la Melero.
0: Ah,
2: i
0: no,
2: diu que no.
0: No.
2: Ve de veure Pedro Sánchez.
0: Sí. Ah, el Cercle d'Economia.
3: Ah, això mateix.
0: Amb Raül Flores. Ja
3: mira, el tenia assegut al costat.
0: Cap de Política de Catalunya Ràdio.
2: I també ens ha explicat una altra cosa, ho deixo així perquè vull dir, perquè jo crec...
0: Espera un moment. Es pot explicar el que has explicat?
1: Sí. Ha donat permís.
2: Sí.
0: A veure.
2: Ell va estar als braços comanador, claro, de Marta Ferrusola.
0: Carai.
2: Al cel sigui.
3: No, això forja el caràcter.
0: Perdó, un moment.
2: Cuidado, jo
0: crec que cal un desenvolupament...
2: Perquè jo després la secció serà una merda, però com a periodista,
0: exclusiva.
2: Una alerta o una cosa d'aquesta, perquè això és una cosa que no tot Catalunya... Bueno.
0: No. Oriol Marc va estar en braços de Marta Ferrusola.
2: El subdirector de La Nació, perquè ara ho canviarem i direm així, perquè total del Nació estàvem dient que tampoc va enlloc.
1: Perquè direm... Subdirector
2: de La Nació.
1: Per suposat que el Nació la gent sap què és, i potser Nació Digital, tal, però sí, queda bé, la subdirector de La Nació.
0: Sí, La Nació, clar.
2: Jo crec que és millor.
0: Molt bé.
2: Igual dic el director que sigui del Nació.
0: Demà ve el director. Doncs
2: pues el director que sigui del Nació...
0: O sigui, el director del Nació, sí. Però el subdirector de La Nació.
2: Està bé. Jo crec que està millor.
3: Estic còmode.
0: Molt bé, perfecte.
3: No sigui tan còmode com el dia que vaig estar en braços de Marta Ferrusola.
2: Exacte. No, és
0: com
2: que...
0: Com és això, ja?
3: No, això ve que el meu pare és de Premià de Dalt, la família Pujol té arrels a Premià de Dalt, el meu pare és amic d'algun dels fills de Jordi Pujol.
2: Com no ha de ser el director de La Nació? Totes contactes que té.
3: Al poble algun dia et trobes, et veus, i un dia es va donar l'alegre coincidència que hi havia Marta Ferrusola, i els meus pares van decidir amb molt bon criteri que m'acotxés una mica.
0: Ah, molt bé.
2: I ha un arribat. Ell és fill del pujolista.
0: Tu creus que hi ha una relació directa entre el fet que estigués als braços de Marta Ferrusola uns segons amb el fet que hagi arribat a ser subdirector d'un diari?
2: Aquells segons?
0: L'han marcat.
2: L'han fet el que és. Ja ho ha dit?
3: És que hi ha una mica d'això.
0: Jo no tinc res, jo, el meu currículum.
2: No, tu has arribat pels teus propis mitjans.
0: Sí.
2: Vol
0: dir que l'Oriol no. L'Oriol ha arribat perquè el va acotxar un dia Marta Ferrusola.
2: L'Oriol ha arribat perquè és establishment, diguéssim, en certa manera.
0: Clarament.
2: D'aquí a Catalunya.
3: Bueno, i pensa, jo, Santi, soc d'una generació que durant un temps, jo, com a nen, i que llegia algun diari, mirava la tele amb atenció, sobretot TV3, patia pel dia que Catalunya no estigués presidida per Jordi Pujol i el dia que el Barça no estigués presidit per Josep Lluís Núñez.
2: Clar,
3: pensava,
2: ara ets un adult traumatitzat, diguéssim.
3: I ara, home, jo crec que al Barça hem anat millor i a Catalunya no.
2: Bueno.
3: Però bueno, això ja... La història ja ho dirà.
0: A poc a poc va sortint de l'armari aquest convergent que hi ha dins d'Oriol Marc,
2: Sí, no, però és una cosa...
1: Però de manera desvergonyita.
0: Ja està.
1: A camisa descoberta.
0: Va desaforat ara mateix.
2: És que li és igual tot, ja. Va a saco.
3: Fins al punt que l'altre dia, en una convenció municipalista de Junts, un dirigent de Junts del Baix Llobregat, em va dir, tu ets Oriol Marc, sí. Primer, feia cara d'enfadat, vaig pensar que aquest tio li dec diners o alguna cosa, i resultava que no, que estava enfadat perquè no tractava prou bé Junts. I la meva resposta espontània va ser, clar, perquè no us assembleu prou a Convergència. I vam riure els dos. Ella es va pensar que jo no ho deia en sèrio i jo vaig pensar,
0: tio, estàs molt seriosament.
2: Jo crec que ara, després de que parli, heu de posar un jingle de Catalunya
0: Ràdio. Podem afegir...
2: Ai, calla, que m'han dit que a les 20 me n'he d'anar, que era pànic.
0: Un moment, no. Un moment que ha arribat Joan López Alegre a l'estudi de Catalunya Ràdio a Madrid. Joan, bona tarda.
4: Clar, i m'he pensat que havia viatjat en el temps, perquè depèn, l'Oriol era militant de Convergència i a més d'haver anat a Madrid, que... semblava que era que anàvem un DeLorean.
0: És que t'has perdut la confessió d'Oriol Mar, que va ser acotxat per Marta Ferrusola als seus braços quan era un bebè.
4: Pues per haver passat per aquest tràngol està prou bé aquest noi.
3: Sort que estàs a Madrid, Joan, aquí sí que no ens trobaria.
0: Aquí, aquí sí que hi hauria discussió forta.
2: Ell també va a la seva. No hi ha tema que ell no estigui en contra. Ell ara tu li dius Maria Jiménez, pues també.
4: No, m'agrada molt Maria Jiménez. Se acabó.
0: M'has de fer un mapa de com has arribat de Marta Ferrusola a Maria Jiménez, però bé, ja m'ho faràs un altre dia. No, ja m'ho faràs un altre dia.
2: Pues també... Bueno, perquè no estic bé.
0: Molt bé.
2: Vull dir, jo...
0: Vull dir, va de confessions. L'un confessa que és convergent i l'altre confessa que no està bé.
2: Bueno, i el que està a Madrid, per arribar tard, cobra menys, que ho estàvem parlant també.
0: Ah, és que tu has perdut també. Algú a la taula, no diré qui, ha defensat que si arribaves tard havíem de pagar menys.
2: Jo, que no sóc jo, que no sóc jo.
4: La diferència, truqueu a l'Òscar Puente i li cobreu.
1: Tot és culpa del sanchisme.
0: Sempre el sanchisme.
4: Sí, home, clar, a veure, el sanchisme és un drama en general, econòmic, moral, ètic, però a més em fa arribar 8 minuts tard.
2: Vaja. Però el que t'anava a dir, a veure si serà el del papa. A Madrid ara hi ha molt lío, no?
1: No, de l'Església no és res culpa.
2: No, però vull dir, a Madrid ara hi ha molt lío. Home, l'Església té culpa... Tothom arriba tard perquè ve el papa, estan muntant tot allò, les actuacions i tal. Ella és que ve de veure Pedro Sánchez, si el veiessis, va amb jaqueta i tot, li ha semblat.
0: Oriol Marc ha estat amb Pedro Sánchez. Bé, ha estat a les jornades del Cercle d'Economia. Del Cercle d'Economia, que avui, ahir va estar Núñez Feijóo i avui ha estat Pedro
2: Sánchez. Bueno, però li ha preguntat, tu eres el que acutxo Marta Ferrusola? És el primer que li ha preguntat, només veure'l. I a partir d'aquí ja...
4: El titular, jo, no feia falta que anessis al Cercle. Tu em truques i el titular de Pedro Sánchez te'l dono jo.
2: Està tot pagat. I quin seria?
4: Està tot pagat.
2: Bueno, escolta, la meva pregunta és, jo per què me n'he d'anar i vin?
0: Avui hi ha molta teca, perquè estem coneixent el sumari del cas Leire. I diguem-ne que... No, i vin. 22, tampoc no és allò 20-20.
2: Escolta,
0: però...
2: vull dir-te, si és
0: m'agrada
2: la Leire...
0: Que el dia que et marquem una hora de final, tu ho interpretes com que ve la consellera Paneque. És el
2: bueno, jo és que és l'única persona que m'ha tret d'aquí.
4: Aleshores, cada vegada que em diuen l'hora, penso que ve la Paneque. L'únic important que tu has de saber del cas Leire
0: compte.
4: És aquest senyor que presidia la CEPI i intentar esbrinar quina era la relació que tenia. Sembla que simultània amb la Leire i l'exvicepresidenta del govern.
2: A la vegada, ha dit simultània.
0: Sí, ha dit simultània. Sí.
4: Això, he dit bueno. Sembla.
0: Ara després entrarem al tema Leire, bueno, ja que a més ens ajudarà la Paula Brujats, que és una de les redactores de Catalunya Ràdio, que està bussejant en aquest sumari, que són centenars de pàgines i que estem llegint i analitzant per veure quines perles hi trobem.
2: Ah, perquè tu també fas com allà a Madrid, no? Tengo unos... Conectamos con la redacción. Que
0: bé, és que ha sortit a la una, és que ha sortit a la una i ai, pobra, he fet el programa a les dues, clar.
2: I aquesta noia es fixa i tot, o què?
0: Qui, la Paula Brujats? Sí. Home, i tant.
2: Ah, vale, perquè ho dic, això dic...
0: Ha entrat moltes vegades a la tertúlia. Sí.
4: Això també vols que li paguin menys, o què?
2: No, home, no, però a vegades quan de venga, que ja de llegir 100 fotos, folios, però foten a un becari. Tu no.
0: No, no.
2: Tu li dones a una persona, diguéssim, que és de la... o sigui, que és de la...
0: De màxima confiança.
2: De guàrdia de cors d'aquí de la Catalunya Ràdio Teva, no?
3: Molt reputada.
2: Bueno, pues a veure, el meu tema.
0: A veure.
2: Jo volia parlar avui, perquè la veritat és que no en tenia, com sempre, però avui ja no és que no en tingués ahir. És que no en tenia avui, aquest matí, que m'he aixecat a les 7 que havia d'anar al Barraquer, perquè tinc els ulls secs des de que vinc aquí.
0: Culpa nostra?
2: Deu ser.
0: La luz LED.
2: Totes aquestes pantalles i tal, que al final tot això te sequen l'ull i a vegades la gent l'ànima. Però bueno, no és el meu cas de moment. Bueno, total, aleshores, jo avui volia parlar perquè he pensat, bueno, l'Alicia, com que li interessa el tema, me'l farà ella, jo dic, bueno, vosotros con aquest tema l'arrenco i ella solda. Que era tot aquest conflicte que hi ha ara per la casita de Batman, i clar, com que jo sóc testimoni, clar, però aquí tothom parla de la casita de Batman i no ha anat ningú. Venga de articles, venga de tertúlies, venga de tal... Qui ha anat a la casita de Batman? De Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
0: Tu.
1: Jo.
0: Tu.
2: Ningú més.
1: I tu què en penses d'aquest debat?
2: Pues jo tot això que trobo de que si no sé, de tot això que estan dient ara de que la gent no és normal, jo?
1: No, però acaba de dir, què diu la gent? Explica-ho.
2: Pues que la gent no és normativa, que la gent van buscant xiques molt guapes, que les posen de primer, amb pantalonet molt curtet...
1: O sigui, que la gent sí que és normativa, en plan, que només hi ha coses normatius a la
2: casita. Exacte, exacte, sí, això, sí. Perdona. Que no hi ha gent que no sigui... que no sigui, sí. Però jo, filla meva, quan jo hi vaig anar, primera jo ja no era normativa. El Marc tampoc era normatiu. Hi havia tres o quatre noies al davant amb un pantalonet curtet, ballant, i allà jo la gent no la vaig veure. Jo vaig veure unes que feien perreo. És que no ho diré, però tu imagina't que el que baixava i pujava era tres jo. M'explico?
1: Sí.
2: O sigui, jo tot això no ho he vist, no ho he notat.
1: Que els vídeos sí que es veien cossos com molt normal.
2: Home, clar, perquè la gent que vol sortir es posa al davant, vull dir, però, vull dir, jo allí estava mal, no ho sé.
1: Sembla que ara hi han canviat una mica el criteri, que ja això no estan posant ara, que ara ho han canviat, com les models.
2: Ara han vist una abuela, diu. Pues ja estava amb nosaltres, David, diguéssim.
0: Però no estaves a primera fila, no estaves a primera fila.
2: Home, però a primera fila, si tu vols que
0: la setmana passada ens vas confessar que vau trobar un sofà i vau pensar que això és per nosaltres.
2: No, home, tu et pots posar a primera fila, però jo a primera fila.
0: Però que...
2: allà amb la gent al davant perquè em gravin i em vegin a tota la tele, que jo sembla, bueno, que jo vaig anar corrents perquè me'n vaig entrar aquella altra que havia d'anar, que hagués pogut anar jo o el que portava el cotxe de Regreso al Futuro, perquè fotíem jo i ell la mateixa cara. Ah,
0: però ara, o sigui, la polèmica,
2: cabell, una barba horrible.
0: La polèmica ve també perquè, per exemple, moltes dones empoderades que han fet un discurs molt feminista en els últims mesos, fins i tot els últims anys, ara en les imatges, se'ls hi retreu de, un dia, tot aquest discurs feminista empoderat, ara de sobte, davant de Bad Bunny, doncs feu... el ball, l'aparentar...
2: No vaig veure jo que Marta Ortega ballés, va ballar com jo.
1: Aquest és un comentari molt reaccionari.
2: No?
1: Perquè és com per menys tenir dones que s'han posicionat, o sigui, la Maria León, l'Esther Expósito, dones que són d'esquerres, i ara és com, ai, però esteu ballant cançons de reggaeton que diu mueve el culo hasta abajo. Saps què és com? Sí, ja està perfecte, ja està...
2: Però jo, crec, jo pensava que això ja estava superat,
1: sí,
2: no?
1: Això ho superem.
2: O sigui, jo crec que està superadíssim.
1: El tema és que és veritat.
0: La prova que no és que torna a sortir, aquesta setmana hi ha hagut molt d'embolic amb això.
1: Sí.
2: Bueno, però això és una cosa que només ha passat aquí. Vull dir, aquesta casita ja està, que està a punt de caure, de tant que ha voltat pel món, vull dir. Ha arribat aquí i la casita és un problema. I que només vaig gent guapa. Doncs pues jo la meva...
1: Sí, sí. Bueno, és el que tu dius.
2: El Marc, Gavi i jo.
1: Sí, sí. Jo crec que ara ja ho han canviat una mica.
3: Han canviat una mica el càsting. Perquè sí. El tema està que també busquen noies durant el concert.
1: Exacte.
2: Sí, això sí. Vull dir, vaig buscant noies... I clar, jo no sé si buscant nois. Jo vaig veure... Al meu hi havia noies i nois hi havia nois també. Ara, clar, nois amb pantaló curt... clar, la gent va vestida molt de, com d'estiu, no? Vull dir, si això ho hagués fet al concert
3: i fos
2: gener, pues a lo millor anirien amb un polar. Vull dir, jo què sé.
1: Però era aquesta cosa de que en primeres files només hi havia noies joves, guapes, molt primes, i que, per tant, doncs ara ja ho han canviat una mica, jo crec, i estan intentant posar pues, senyores de 60 anys que també es poden posar a primera fila a ballar, saps? O senyores que siguin més grasses, més tal, més pum, saps?
2: Sí, no?
1: Més varietat.
2: Sí, sí, bueno, jo t'ho dic, jo no vaig veure, jo el que vaig veure tampoc em va semblar a mi un escàndol, diguéssim, no sé.
1: A veure, però hi havia jugadors del Barça i influencers, saps?
2: Sí, hi havia jugadors del Barça, a la meva hi havia jugadors
4: del... A mi això sí que em sembla un motiu de queixa.
2: A veure, per exemple, ell, Joan López Alegre, per què no està a casita? A primera fila.
3: Jo crec que el Bad Bunny no li agrada.
2: Ell i al costat Lola Lolita.
4: Jo crec que la gent que sobre temps el gat pentina i que tota aquesta polèmica sobre... Que, però, a veure, si això ho han de retransmetre per mig món i aquest senyor s'ha de fer propaganda a base de la gent que us convida a la casita, què preteneu que posi? Hi ha gent esgarrada? Doncs pues és normal. O sigui, jo no, és que no entenc el problema i crec que tota la gent que es queixa estan amargats.
2: Molt bé, molt bé. Bueno, i després ja trobo que també és una manera de continuar... És a dir, tu... Vull dir, amb aquest sistema, és el mateix sistema que el confessionari de Rosalía, és a dir, fas un sistema de màrqueting que és jo del primer concert que faré a Europa faran una crítica del meu concert que serà igual tots els dies i ja s'ha acabat, i ara amb aquest sistema cada concert que fan una notícia sobre aquell tema. És una manera de fer publicitat. Jo
1: totalment,
2: tampoc
1: sí,
2: trobo
1: sí.
2: Que sigui una cosa que no sé, tu com a cap de Catalunya
0: cap de Catalunya
1: cap de Catalunya i el subdirector de la Nació
0: cap de Catalunya i subdirector de la Nació
2: estem aquí a taula, rodejats del cap, cuidado, del cap de Catalunya, no, del cap de Catalunya,
3: sí.
2: Del subdirector de la Nació, de l'única persona de Catalunya Ràdio que quants empleats sou?
0: No sé, ara m'agafes, no ho sé.
2: Molts. Es queixen sempre els de Vox, de tota la gent que treballa aquí.
0: Molt bé.
2: L'única persona
0: que ha estat a la casita.
2: Clar. I de tu que has fet unes obres a Parla. No era Parla? Era Parla? No estava a Parla, ella
0: sí,
2: fent obres?
0: Sí, també estava. Sí,
2: estava fent algun camí o alguna cosa. Un centre de salut. Què has fet? Una vorera o què?
1: És molt greu, Santi.
2: Bueno,
1: el cap de la nació, subdirectora, i tu que has fet un caminet a Parla.
0: No, tu encara ha dit alguna cosa, de López Alegre, no ha dit res del Joan.
4: Jo no soc absolutament ningú.
2: És que, no, clar, com que no el veig, no me recorda que estava.
4: Jo no soc ningú.
2: Creure. No, però tu, bueno, tu què has fet?
4: Jo, mira,
2: és que no sé què dir-te.
1: Ell ha sigut diputat de la nació.
4: Jo he sigut diputat autonòmic. De la nació hagués sigut, si hagués sigut diputat aquí a Madrid.
3: Home.
1: Ai, fa.
3: Sí, sí. Important el matís.
2: Que ràpid, no és un matís, a més, és que va ràpid. És que ho té.
3: És molt ràpid.
2: O sigui, és com R2-D2, ho té tot el cap. Sí.
1: Hauríem de saber qui el va cotxar ell de petit, eh? Potser ens en portaríem sorpreses.
2: Tu voldries anar a la casita? Jo t'ho gestiono, això, eh? Perquè, a més, ara que ja no...
1: Avui hi ha concert.
2: Avui hi ha concert, però jo li vaig fer un altre dia, que jo ara tinc mà. Què vull dir-te? Ell és normatiu o no? Perquè, clar, també compta el que ell fa.
1: No, ell sortiria com a...
3: No és normatiu.
0: No, normatiu.
1: Quota. Quota de senyor heterosexual de més de 50. No és molt comú a la casita.
4: No, jo estic a punt de tenir la targeta hora aquesta.
0: La targeta rosa aquella de TMB, la targeta rosa aquella. Sí.
2: Bueno, si vols, ara que estàs a Madrid, jo t'ho pregunto. Si vols,
4: jo hi aniria, no tinc cap problema.
2: Puc dir, mira, Benito, tal i com està tot.
0: Ah, perquè tu, sí, tu a Batman li dius Benito,
2: Benito.
0: Ah,
2: Benito.
1: I de tant en tant Benny.
2: Sí, hi ha gent que li diu Antonio, jo Benito.
4: Ah,
2: I li puc dir, jo crec que en la casita, per el tema de la diversitat, Benito, necessites un professor de l'abat...
0: Estava pendent de si li deies el nom per ofendre'm, perquè el meu nom no te l'aprens mai.
2: Que
0: dic, tienes que tener a Joan López Alegre.
2: No, és que no me'n sé cap, eh? M'han enviat, i ho pot dir la gent que treballa aquí, m'han enviat whatsapps amb els noms dels quatre, però vamos, però cada setmana. I ell me'n recordo, ara ja ni me'n recordo. Octavi anava a dir-li.
3: Octavi.
2: Jo és que me'n sé amb els cognoms. Si m'aconsegueixo aprendre el cognom, aleshores ho sé dir. I jo li dic, vull dir, tu imagina't ara, un professor de la Universitat Seu, aquesta que fa, com es diu?
3: Seu.
2: Però com es diu la Universitat?
3: Abat Oliva Seu,
2: a la casita.
1: Totalment.
2: Un professor universitari, tu ara això ho fas, i això es titularà l'endemà.
1: Totalment.
2: Per primera vegada, los Javis, i un professor universitari...
1: I per primera vegada...
2: La Lolita.
1: Per primera vegada, la quota és un home heterosexual de més de 50.
2: I professor universitari...
1: Increïble.
4: De molts més de 50.
2: Que va i viene cada setmana de València.
1: I de Madrid.
2: Molt bé. I de Madrid, també.
0: Ja, la informació que has tret, venint a les tertúlies, que és quin retrat rotot que has fet del Joan,
2: D'ell menys, eh? Aquest és que diu més coses.
0: Que diu més coses. Sí, l'Oriol diu moltes coses.
2: És que t'ho juro, eh?
0: No, ja veig que els noms, fatal.
2: Pel nom i per les dèries, una merda.
0: No, ja ho veig. Sóc que t'hem llogat per les dèries, vull dir que molt bé.
4: Santi, hauries de veure la que tu acabes d'anomenar becària, tot el que està fent aquí, treballant...
0: No,
2: és... Ah, però que està a Madrid, aquesta noia.
0: Home, clar, Paula Brujans, home, és la sotsdelegada de Catalunya.
1: Que gairebé l'he expulsat de la taula.
4: M'ha fet fora de la taula.
0: Perquè té feina, la Paula té feina i té papers a remirar i rellegir.
1: No caben els papers a la taula, no et pots aportar una...
2: Que és que jo m'he d'anar perquè has d'entrar tu. Digue'm alguna cosa que hagis llegit que t'hagi impactat.
1: Doncs que sota un chat de WhatsApp que es diu, deixa-m'ho buscar, vacances i viatges, es coordinava una operació, suposadament, amb un exmagistrat per destruir la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez.
2: Jo de Pedro Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, també tinc...
4: No preocupis, l'Aleixa dirà que és l'Ofer.
1: No.
0: Bé, ara anirem al tema de tertúlia.
1: Però sí que diré que els informes a la UCO amb pinces s'han d'agafar.
0: A veure, que acomiadem el Santi i entrem en matèria.
2: Sí, ara jo me'n vaig amb aquesta dada. Com ha dit que era? Que era que una magistrada, no sé què, no? Bueno, ara m'ho torno.
0: O sigui, el resum que has fet de tot el que deia la Paula és una magistrada que no sé què.
2: Que feia vacaciones i viajes.
1: No, que el xat es deia vacances i viatges, un xat de WhatsApp, on, suposadament, es maniobrava per atacar aquesta jutgessa.
2: Val.
1: Per desprestigiar-la, per treure-li de draps bruts, per desacreditar-la i a la vegada doncs destruir aquesta causa que havia impulsat per jutjar el germà de Pedro Sánchez.
2: Aquí a Catalunya Ràdio, perdona, és que estem sentint un soroll. Hi ha una radial?
0: Estan fent obres en aquell estudi que estàs fent, a l'estudi. No sé si
2: jo estic sentint una radial. Bueno,
0: sí, però ho sentim nosaltres, no sempre se sent a casa.
2: Però
0: no
2: tu
0: sé.
2: Saps el que els hi hauran
4: nosaltres
2: cobrat?
4: Nosaltres no estàvem sentint, nosaltres dos.
0: Ho sentíeu, sí.
2: Home, però tu saps el que li hauran cobrat a Catalunya Ràdio d'insonoritzar l'estudi? Home, per favor, que us tornin els diners. Ja me'n vaig, no?
0: Santi Villa, si penso ni 26. Gràcies i bona tarda. 4 minuts i seran 2 quarts, una pausa i entrem en matèria amb aquest sumari que Paula Brugiats i altres redactors de Catalunya Ràdio s'estan llegint intentant treure l'entrellat de tot plegat.
1: Fins aquí. Catalunya migdia.
5: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Capbravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capbravo.
6: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic, o allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 €, ja ets allà amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
7: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
8: Catalunya migdia.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: No puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Ets una genocida del temps.
0: La millor hora del dia.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
0: Falta un minut per arribar a 3:45. Som al Catalunya migdia amb el Joan López Alegre, amb l'Alícia Puig, l'Oriol Marc i també la Paula Brugiats, que la tenim a la delegació de Catalunya Ràdio, juntament amb el Joan López Alegre. Des de fa un parell d'hores, a Catalunya Ràdio estem llegint els centenars de pàgines d'aquest sumari del cas Leire, al qual hem tingut accés al migdia. Era la una, faltaven uns minuts per la una. És moltíssima documentació que estem aconseguint per fascicles a mesura que es va penjant al núvol per distribuir-la a les parts, aglutinant tot el contingut, i tenim la sotsdelegada de Madrid, la Paula Brugiats, com dèiem, també el cap de política de Catalunya Ràdio, el Raül Flores. Bona tarda.
11: Què tal, Òscar? Bona tarda.
0: A veure, estem encara llegint i, per tant, encara estarem traient conclusions. No sé si esteu d'acord o no, però sorpresa, sorpresa, no n'hi ha cap. El que tenim són els detalls que van fer que la Guàrdia Civil conclogués el que ja sabíem en el moment en què es va fer pública la interlocutòria, i és que acusen a un entramat al voltant de Santos Cerdán de buscar draps bruts, informació per desestabilitzar tots aquells que estaven fent mal, entre cometes, a Pedro Sánchez, al PSOE o a l'entorn del president espanyol. I el que tenim avui és aquests detalls, aquestes concrecions, podríem dir, que van portar la Guàrdia Civil a tenir aquella conclusió, no?, que vam explicar en el seu moment. Paula i Raül.
1: Sí, bàsicament el que tenim en aquest sumari, que és molt i molt extens i que n'hem llegit una part petitona per ara, però sí que hi ha un informe de la UCO, de la Guàrdia Civil, que és el més rellevant, que recull converses, bàsicament, d'aquest exmilitant socialista Leire Díaz, que el jutge situa com l'epicentre d'aquesta trama, i que són converses que revelen, doncs, les operacions que suposadament Leire Díaz, seguint ordres de Santos Cerdán, que era el número 3 del Partit Socialista, doncs van muntar, insisteixo suposadament, perquè això és el relat de la UCO, de la policia, i doncs s'haurà d'anar desgranant i veient si hi ha proves clares sobre això. Però vaja, recull aquest sumari moltes d'aquestes converses, si vols després en expliquem algunes, i això és el que la policia va presentar al jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional la setmana passada perquè fes tots aquells registres que vam estar explicant des de la seu de Ferraz, des de casa de Santos Cerdán o en altres domicilis d'aquests 8 implicats suposadament en aquesta trama, i la conclusió és una mica la que ja sabíem, és que suposadament es va crear aquesta trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez i del Partit Socialista, que l'objectiu era torpedinar totes les causes judicials que hi havia obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez, que la trama la dirigia suposadament Santos Cerdán, que ara ja no és del Partit Socialista, però llavors era el número 3, home de la màxima confiança de Pedro Sánchez, i que ell encarregava a Leire Díaz executar aquestes operacions. Operacions que feia suposadament amb ajuda d'empresaris, com per exemple Pérez Dolcet, i les operacions passaven per intentar subornar doncs, fiscals, per desacreditar policies, i aquí el més rellevant, que és suposadament on hi ha el delicte, és que suposadament el Partit Socialista li va pagar a Leire Díaz per fer aquestes feines, com a mínim, diuen els investigadors, 21.000 euros a través de factures falses i de suposades empreses pantalla.
11: Clar, no, i a partir d'aquí també el que ja coneixíem també de detalls la setmana passada, que és quan es va activar això, no? Que és el moment de la imputació de la parella de
0: aquells
11: Pedro 5 Sánchez.
0: Dies que es va agafar Pedro Exacte. Sánchez de rumiar si valia la pena o no continuar el càrrec.
11: I que hauria sigut just després. Per tant, també amb una situació temporal on començaria a operar aquesta trama que està ara sota la lupa de la justícia.
0: Per exemple, alguns dels titulars que més criden l'atenció. La Guàrdia Civil hauria trobat al voltant de 20.000 euros en metàl·lic a casa d'un dels investigats. Per què són rellevants aquests 20.000 euros en metàl·lic, Paula?
1: Sí, en concret, a casa del socialista Gaspar Zarrías, andalús, exdirigent del partit, van anar-hi la setmana passada també en tots aquests registres que es van fer en paral·lel, i la Guàrdia Civil diu que a casa seva va trobar més de 19.000 euros en efectiu, gairebé 20.000, en bitllets de 20 i de 50, que estaven amagats al menjador de casa seva. És veritat que no se'n sap la procedència d'aquests diners, però sí que la Guàrdia Civil els aporta a la causa com una prova més per sostenir la seva tesi, i és que a través de la consultora de Gaspar Zarrías s'hauria fet des del Partit Socialista factures falses que en realitat eren diners que anaven a parar a Leire Díaz per fer a totes aquestes feines. Insisteixo, això és el que van trobar a casa seva. De moment no hi ha cap vincle que això estigui relacionat o no amb aquesta trama, però que sí que la policia ho aporta al jutge com a prova. I també, doncs, tot el que es van emportar de la seu dels socialistes al carrer Ferraz, que recordareu hi van estar gairebé més de 15 hores, si no em descompto ara, i d'allà es van emportar moltíssima informació, com totes les llibretes de Santos Cerdán, van clonar molts i molts correus electrònics per intentar doncs, buscar més pistes que apuntalin que la trama es dirigia des de la seu dels socialistes, i també doncs, van clonar, per exemple, el telèfon mòbil de l'actual gerent del partit, Ana Fuentes, que està imputada en aquest cas perquè suposadament és doncs, qui va fer factures falses per ordre de Santos Cerdán.
0: Tot això que s'explica, com se sustenta? Quins indicis s'aporten en aquest sumari?
1: Bàsicament, el que hi ha al sumari és... hi ha un llistat de totes les reunions que s'han pogut reportar que va fer Leire Díaz i Santos Cerdán i altres implicats en el cas, com Pérez Dolcet i altres empresaris. La policia parla de 20 reunions a la seu dels socialistes i després altres reunions fora. Per exemple, i ara aquí començo a remenar papers perquè vaig a buscar cas per cas. No? Per exemple, els investigadors aporten converses de WhatsApp del febrer del 2025 en què Leire Díaz parla amb Jacobo Tejelo, que recordareu és l'advocat de Santos Cerdán a la causa de les obres públiques, de suposada corrupció, on concerten una cita amb la Fiscalia General de l'Estat. Val? Aquí hi ha diverses converses on parlen de quedarem a partir de demà, ja en rebran, la Leire diu en un dels missatges la reunió és per, entre d'altres coses, començar a activar el tema contra els fiscals anticorrupció. Val? I aquí d'aquesta conversa se'n deriven diversos objectius. Per una banda, doncs, el que es volia des de la trama suposadament era desacreditar l'actual fiscal anticorrupció que estava dirigint diverses investigacions. Aquí també hi apareix un document que parla d'Accions Catalunya, on hi llegim que hi havia objectius per poder activar l'amnistia al Tribunal Suprem, que s'estava bloquejant, val? I llavors aquí es diu que a ells se'l rebrà a la Fiscalia General de l'Estat. En el telèfon intervingut a Leire Díaz se la situa al març del 2025 a la seu de la Fiscalia General de l'Estat. El que diuen els investigadors és que no poden concloure
12: ni qui la va rebre ni amb qui es va reunir per intentar fer tot això. Per tant, és un exemple, n'hi ha moltíssims d'altres reunions. Això evidencia que sí, que hi havia unes maniobres o unes operacions per intentar, en aquest cas, desacreditar a fiscals que estaven portant causes importants, però falta veure com es va concretar tot això, si és que es va arribar a concretar d'alguna manera.
0: No sé com ho veieu, Oriol, Alícia, Joan, tot plegat, i això que vam coneixent. Insisteixo que estem llegint el sumari encara, que queden moltes pàgines i que encara queden parts per conèixer.
3: Home, són detalls que van, perdoneu, concordant amb les hores que hi va haver de requeriment d'informació / escorcoll de fa uns dies. Crec que s'estén una mica la percepció que es va posar en marxa, o que presumptament el PSOE va voler posar en marxa una operació per intentar defensar Pedro Sánchez de les investigacions judicials que ja s'estaven conduint en aquell moment només contra la seva dona. Queda clar que el PSOE ha intentat, d'alguna manera o d'una altra, crear les seves pròpies clavegueres, en el millor sentit de la paraula, o operacions encobertes, tot i que operacions encobertes és molt pel·liculero, i segurament això té més a veure amb Torrente que amb els Navy Seals, però de moment sí que sembla clar que el paper de Leire Díez podríem dir que comença a ser fosc, que Santos Cerdán apareix a tots els plats combinats que hi ha hagut al PSOE en els últims anys, i que això és molt personal i potser no hi esteu d'acord, però jo crec que a la vida es pot ser moltes coses. Tu pots ser alt, guapo, pobre, ric, lleig, però que no pots ser cutre, és un pecat mortal. I crec que el que és profundament cutre és com es produeix la gènesi, en cas que això hagi passat, d'intentar, amb una sabata i una espardenya, intentar laminar el prestigi d'uns jutges, pensant que amb Leire Díez i amb Santos Cerdán tu podies enderrocar el sistema judicial que presumptament vol perseguir Pedro Sánchez. Crec que segurament s'haurien d'haver comprat tancs i no anar amb 20.000 euros per la vida en metàl·lic.
13: Jo crec que és evident que és cutre. El que jo em pregunto és, què és delictiu? Perquè si s'acaba demostrant que aquest informe de la UCO, jo no me l'he llegit, vull dir que els que us heu llegit més, però els resums que he anat veient, demostren que hi ha hagut algun pagament de suborns, això és delictiu. Si tu has pagat a un fiscal, perquè, per exemple, si tu has pagat a un jutge perquè acceleri la sentència de l'amnistia, això és delictiu. Que tu facis investigacions sobre draps bruts, intencions, coses de jutges i fiscals que tenim a l'Estat, això és delictiu? No, no ho és. Delictiu és pagar suborns per fer que aquesta gent canviï el seu parer i faciliti coses. Ens pot semblar cutre, ens poden semblar pseudo-clavegueres, jo potser el concepte clavegueres en aquest cas no són treballadors de l'Estat utilitzats per fer feines de, bueno, no sé com dir-ho, fosques, en viatge polític fosc, sinó que tens gent investigant draps bruts de jutges. Jo em pregunto, això més enllà de que ens sembla fort, ostres, sí, mira, van demanar, ells van demanar reunir i tal, jo no ho sé on veig el delicte. I després, jo per això deia que els informes de la UCO els agafo amb pinces. O sigui, que trobis com a gran indici que un consultor tenia 20.000 euros en efectiu a casa seva, no sé, el cap de la Policia Nacional tenia 20 milions d'euros forrats a les parets per tema de narcotràfic. Tenir 20.000 euros en efectiu, que d'aquí denotis que tens una trama darrere, jo això ho trobo just i crec que això després ho hauran de demostrar en proves i els links. Però m'agradaria saber què hi ha de delictiu de poder buscar informació sobre certs jutges i les seves intencions.
4: Amb tot el meu respecte, no és un consultor, és un senyor que havia sigut conseller de la Junta de Andalucía en el govern que va ser condemnat per el cas de corrupció més bèstia en volum econòmic de la història de la democràcia espanyola, que és el cas dels ERE, que per cert Sánchez els va indultar, vale? I que emetia factures falses per poder encobrir els diners que feia anar aquesta senyora. Fer una factura falsa, que un senyor que ha sigut un alt càrrec del PSOE i ha condemnat per un altre cas de corrupció li dongui diners a una senyora per intentar trobar informació d'una jutgessa, a veure si així aquesta persona la podem xantajear perquè deixi d'investigar com se li munta un lloc de treball fictici en el germà del president del govern, només perquè és el germà del president del govern i que tots plegats ho pagarem amb els nostres impostos, algú pot intentar fer veure que això no té cap mena d'importància. Però si t'ho dones una mica, aquesta persona, la Leire, que treballava a les ordres del que va ser secretari d'organització del PSOE, per tant, mà dreta de Pedro Sánchez, que està actualment a la presó per un cas de corrupció i que va ocupar aquest lloc perquè el seu antecessor està també a la presó per diversos casos de corrupció, és una persona que no és una persona, i perdona també Oriol Cutre, que ens hem trobat pel carrer i que hem tret d'una cantonada sòrdida. No, no. És una persona que abans el PSOE havia col·locat en un camp un alt càrrec a l'Empresa Nacional de l'Urani, que després va ocupar un alt càrrec a Correus, tot empreses públiques, i que, per tant, el PSOE va tenir tot l'interès del món en que tingués un càrrec públic per viure d'això. Tot això, per cert, amb un currículum que tots els que esteu en aquesta tertúlia, no jo, li multipliqueu per 50.000. I a partir d'aquí hi ha la qüestió rellevant. Quan hi ha la imputació de la dona del president del govern i el Sánchez fa aquesta història, jo crec que inqualificable, entre nyonya i sense nom, de dir, ara em vaig a pensar perquè estic molt enamorat si jo realment us tinc que seguir presidint o no, és quan s'aprofita aquests dies de foscor informativa per muntar tota una trama que té per objectiu anar a buscar jutges, anar a buscar policies, destruir proves, canviar la voluntat d'investigació de casos de presumpta corrupció que afecten no ja només al partit del govern i a l'Estat, sinó directament a la família del president del govern. Tot això ens pot semblar poc greu, però és la Kitchen i el Watergate tot junt a la vegada.
12: I, jo crec... I aquí la gran pregunta és, si Santos Cerdán i Leire Díaz anaven per lliure, en el
0: Des que es va conèixer el cas, els esforços del PSOE ha estat de fer com una mena de tallafocs, de dir, això eren coses de Santos.
12: Ells ho encapsulen, el Santos i a la Leire. Tots dos, recordeu, fora del partit des de fa més d'un any ara. No? Llavors el partit diu, nosaltres no sabíem res, això d'existir ho va fer tot. Santos Cerdán amb Leire Díaz, i si la gerent del partit va pagar factures falses per sostenir la trama, ho va fer perquè el Santos Cerdán li deia que ho fes. I és veritat que aquí anem llegint converses, i hi ha converses on Leire Díaz com a mínim es presenta o reconeix en algunes de les converses que tot ho fa per protegir Pedro Sánchez, entre cometes, perquè, per exemple, aquí llegeixo, si aconseguim aquesta reunió amb la Fiscalia General de l'Estat, això farà que el president directament m'adori. Tot això ho faig per interessos de Pedro Sánchez. Això, com a mínim, és el que diu Leire Díaz en els whatsapps que la policia ha intervingut en el seu mòbil després de detenir-la el desembre passat. I que en reunions, per exemple, una que va tenir amb el fiscal Estampa, que era un dels que suposadament es va intentar subornar per intentar anar contra fiscals anticorrupció, ella se li presentava com la mà dreta de de Santos Cerdán, però li deia, sí, sóc una mà dreta que mai sortiré en cap lloc com a tal. És a dir, que hi ha converses on almenys Leire Díaz deia que feia això per interessos de Pedro Sánchez. Falta veure si realment anava de farol i ho deia per dir-ho, per donar-se una notorietat que potser no tenia o no. I és veritat que recordeu que Leire Díaz fins ara, fins que hem conegut tot això la setmana passada, havia dit que aquestes maniobres suposadament les feia per escriure un llibre on investigava les clavegueres de l'Estat. El que ara és que el jutge i la policia donen un relat alternatiu, que és el que estem explicant avui.
4: Sí, però clar, quan ja se li va preguntar a la Comissió d'Investigació del Congrés quants llibres havia escrit d'investigació, la resposta va ser cap ni un. I clar, aquí el PSOE el que intenta és dins la Leire és el nostre pequeño Nicolás. I és algú que apareix i desapareix per aquí, que entra i surt dels llocs i que nosaltres no tenim res a veure, però clar, és que el senyor Antolín, que era el director de comunicació del PSOE, està implicat en tota aquesta trama, la gerència del partit, que és la que controla els fons del partit, està implicat en tota aquesta trama, és que s'han pagat factures falses, és que hi ha una relació, sembla, sentimental de l'expresident de la SEPI, segons va dir la senyora Montero, este senyor del que vostè me habla, perquè ella conserva el xat, perquè com que ella creu que és parella, conserva el xat, i en allà ells dos parlen de les feines que ella va fent. Clar, la SEPI és el conjunt d'empreses públiques participades per l'Estat. El que la gent vella com jo, si qui és el Santi, quan érem petits estudiàvem era Elini, perquè ens entenguem. Clar, o sigui, intentar fer creure algú que tot això és una fumada de dos senyors que es troben en un bar, Alonso Martínez, aquí a Madrid, i s'ho parlen, i de tot això no en sap el president del govern, i que ells són uns supermilitants implicats i que creuen que el pobre Pedro li estan fent la putada de la seva vida, home, és inversemblant.
0: Perquè em van arribant també més paràgrafs d'aquest sumari. Per exemple, hi ha un moment en què Leire Díaz està parlant amb Francisco Martínez, que era secretari d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior amb Jorge Fernández Díaz.
4: Estava implicat, en aquests moments a la Kitchen.
0: Com que estava a la Kitchen, Leire li estava intentant oferir ajuda perquè sortís ben parat d'aquest cas Kitchen. Era allò, jo et trec de Kitchen si et dones informació. I llavors hi ha un moment, segons el sumari, insisteixo, en què Francisco Martínez li demana qui t'hi ha posat al capdavant d'això, per què estàs fent això. I Leire Díaz, li diu: los que me han dicho que me ponga al frente de todo esto están en la calle Ferraz, comunicados con el Palacio de la Moncloa, porque, como bien sabes, gobierna el partido de Ferraz. Això és el que Leire Díaz li diu a Francisco Martínez del per què ella està al capdavant fent aquesta feina, oferint-li això, un sortir ben parat de tot el cas Kitchen a canvi que els hi donés informació. Clar, és la paraula de Leire Díaz. Això s'ha de demostrar. Una cosa és el que diguin la gent i una altra cosa és si té alguna prova o no. La casualitat ha volgut que tot aquest coneixement del sumari coincidís amb la presència de Pedro Sánchez a Barcelona, com dèiem, fent la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia. Raül, se l'ha vist molt amoïnat per tot el que estava passant, o no?
11: No se l'ha vist especialment amoïnat, se l'ha vist entrant amb naturalitat. L'Oriol també hi era, de fet, estàvem de costat. Jo crec que podem fer una crònica gairebé conjunta. Sí. Ell ha arribat, a més, molt puntual, mitja hora abans de l'hora de citada. S'ha reunit una estona amb el president de la Generalitat i també amb els directius del Cercle d'Economia. És veritat que hi havia un posat seriós i és veritat que, al final, la coincidència ha sigut pràcticament mil·limetrada. Al mateix moment que coneixíem, que es començaven a conèixer detalls dels sumaris, quan Sánchez entrava.
0: Val a dir que ja fa uns quants dies que estàvem esperant que es conegués aquest sumari, perquè sabíem que el jutge havia aixecat el secret de sumari, però passen uns dies des que s'aixeca el secret de sumari fins que aquest sumari s'eleva al núvol, per entendre, i després les parts poden baixar-lo d'aquest núvol. Per tant, sabíem que si no era avui, seria demà o ahir, però que seria per aquests dies. Per tant, que si Pedro Sánchez hagués estat molt nerviós o no hagués volgut que hi coincidís, amb dir al Cercle d'Economia, escolta, m'excuso, no hi vindré, vull dir que ell venia sabent que avui hi havia opcions que sortís al sumari.
11: Per entendre'ns, no ha passat el que va passar fa una setmana al Vaticà, que Sánchez estava reunit amb el Papa en el mateix moment en què hi havia aquest requeriment d'informació a la seu del PSOE, que va durar més de 12 hores, com explicava també la Paula. El missatge avui de Sánchez, clar, hi havia una certa expectació per la coincidència d'avui, però també per la seqüència de la setmana. Ahir, primer dilluns, amb Feijóo tornant a rescatar la idea d'aquesta moció de censura instrumental, ahir amb Jordi Turull al Matí de Catalunya Ràdio dient, d'acord, parlem-ne, però vés a parlar-ne a Waterloo amb el president del partit, amb l'expresident Carles Puigdemont, i després Feijóo dient que això no era una qüestió seriosa. Avui Sánchez hi ha entrat molt poc, en Feijóo, hi ha entrat molt poc, zero, pràcticament, amb la moció de censura, però sí que el missatge de Sánchez ha sigut un missatge davant de l'empresariat català de continuïtat i d'aparent normalitat institucional, fins al punt en què ha anunciat el que no ha passat amb els 3 anys de legislatura, que ara intentarà tirar endavant uns pressupostos que fins ara no ha aconseguit aprovar i que ho farà aquesta setmana mateix, ja s'hi posarà amb la intenció d'aprovar-los en els propers mesos.
0: Que a ningú se li escapa que l'aritmètica parlamentària és la mateixa que han tingut últimament, el que passa que el missatge que està donant és: jo vull governar el 2027, per tant, em plantejo aprovar pressupostos. Ara mateix no els té garantits ni de bon tros, però el que està dient és: jo el gener del 27 penso estar aquí a la Moncloa i per això vull aprovar uns pressupostos, és el que està dient.
12: I que fins ara, Sánchez, recordareu que amb la guerra de l'Iran sempre havia posat com a excusa de no els presentem ara perquè les circumstàncies econòmiques i la instabilitat han canviat, per tant, encara no podem fer un projecte, hem de revisar el quadre macro. I a mi m'ha sorprès que avui sortís amb aquesta idea, no?, de dir: jo ho intentaré. És evident que, ara val que deia el Raül, Pedro Sánchez també intenta, doncs, que tot això que està passant, tots aquests escàndols al voltant del partit i de la seva família, no li tapin el que és la seva agenda pròpiament com a president del govern espanyol, no? I l'exemple d'avui és això, no? Jo estic al Cercle d'Economia parlant de que tiraré endavant uns pressupostos que sé del cert que no podré aprovar, però mentre vosaltres esteu parlant del sumari que afecta suposadament al meu partit i em pot acabar esquitxant a mi, no?
0: Si tothom està esperant que jo convoqui eleccions, sapigueu que no només no convoco, sinó que m'estic plantejant, penso que el pressupost, no?
14: El plan de Sánchez és dos maretes, la que té aquestes vacances i les de l'estiu que ve, i no fer eleccions generals fins després de les vacances d'estiu de l'any que ve.
3: Tot i que també hi ha una possibilitat de calendari que, si fem una mica de mirada al passat, l'any 2019, si Pedro Sánchez arriba fa exactament 8 anys a la Moncloa, el 2019, el 14 de febrer, si no recordo malament, presenta pressupostos al Parlament, hi ha un debat de totalitat de pressupostos, coincideix amb el dia que arrenca el judici i el procés del Tribunal Suprem, l'endemà Esquerra i en aquest moment crec que encara era el PDeCAT, posa-li Junts, com li vulguis dir, li tomben també els pressupostos, i ell convoca eleccions anticipades, que és un escenari que en aquest moment ningú hi comptava el tot. Que no sigui que Pedro Sánchez el que vol és no tenir pressupostos per tenir un pretext per convocar les eleccions, no quan els altres l'hagin manat, però sí que jo he fet tot el que he pogut per allargar la legislatura, ja estàs tècnicament el 2027, convoques eleccions i que sigui el que tu vulgui.
4: Jo que sempre faig molt de cas als teus anàlisis, en aquest cas, i com a excepció, Oriol, discrepo, perquè jo crec que Sánchez sempre ha fet-ne un tallafoc que li ha servit per als seus resultats electorals, que són les seves pròpies bases, o sigui, els seus alcaldes i els pocs presidents que li queden de comunitat. I, per tant, si ell va amb unes eleccions anticipades abans de les municipals i autonòmiques del darrer diumenge de maig de l'any que ve, o sigui, d'aquí 11 mesos, ell es menja la patacada del PSOE i amb ell el que li ve bé és fer el que va fer el 23, que hi hagi un altre delta baix, amb ell, que més li importa qui guanya parla, això li preocupa a l'Alícia, però al Sánchez no, perquè ens puguem entendre, o a Getafe, o a Astúries, i després diem, bueno, ja ens heu castigat, ja ens heu renyat, però ara ve el papus del PP en Vox i no teniu més remei que votar-me. I això ell ho pot fer, sí, no ho oblideu, no ho oblideu mai. Que això ell ho pot fer-ho després de l'estiu, a la tardor, inclús a l'hivern, perquè els 4 anys compten a partir del moment de la publicació en el BOE de la presa de possessió del govern. I ell va prendre possessió com a president del govern, no recordo la data exacta, però era el novembre.
13: 13 de novembre? O...
4: Doncs aproximadament. Sí. Per tant, ell, per això us dic, també li queden 2 maretes, perquè ell pot anar perfectament d'aquí més d'un any.
0: Això, Joan, o sigui, aquí hi ha diferents línies d'interpretació, Una és aquesta que tu dius, i és que es podrien allargar les eleccions fins després de l'estiu del 27, n'hi ha una altra que diu que no, que això va en 4 anys i que va just abans
4: de... Jo, el que et dic és gent de l'entorn del PSOE, ells en diuen el modelo Montilla, perquè es veu que el president Montilla en el seu moment va fer una allargada amb un informe que es veu que ell va demanar al Consell de Garanties i gent de la torre del Partit Socialista d'aquest allargament de calendari en diuen el modelo Montilla.
11: I es va fer l'any 2010 a Catalunya, que es va allargar tècnicament unes setmanes, però dins de la legalitat, perquè el punt de partida era justament la presa de possessió del president i no pas l'anterior data de les eleccions. Aquí també hi ha un altre factor i una doble picada d'ullet que avui volia fer també Sánchez de Barcelona i que com a mínim ho ha intentat. Una, a l'empresariat, que era bàsicament el públic que l'estava escoltant, dient jo us entenc millor que Feijó. I en Feijó, davant de l'empresariat, va haver-hi certes diferències, sobretot, per exemple, i aquestes van ser públiques, amb el tema del finançament. Avui Sánchez ha volgut defensar el model de finançament i ha volgut defensar també tota una sèrie de polítiques que, segons ells, el poden acostar també a la societat catalana. Ha parlat, per exemple, en més d'una ocasió, de l'aplicació de la necessitat també d'aplicar una llei d'amnistia. Però és que l'altra picada d'ullet era pels socis. Pels socis, per Esquerra Republicana i també per Junts per Catalunya, els quals ha citat explícitament en més d'una ocasió, els ha demanat responsabilitat i els ha dit que ell segueix comptant amb ells. Per tant, la foto vull dir una mica com si tot això no tingués cap tipus d'influència, que veurem si és així en els propers mesos, en la política espanyola i amb la seva gestió a la Moncloa.
13: El que és evident és que fa un any tots discutíem a totes les tertúlies que hi havia que això era qüestió de mesos, no? Que hi havia una impossibilitat d'arribar al 2026, no sé què, i ara sembla que ja tots estem instal·lats en que s'aguantarà fins al 2027. Evidentment, falta per veure exactament fins quan. Ara, és veritat que s'arribarà a una situació molt diferent que el 2023, no només per tots aquests casos de corrupció, que això és evident, sinó també per una legislatura superinfructífera en el qual és molt difícil defensar cap al teu votant d'esquerres que val la pena que et segueixi votant a tu i no només utilitzar la carta de que ve PP i Vox en el sentit de que no, hi ha hagut uns avenços socials molt limitats aquest mandat, en contraposició al mandat anterior, on sí que el que podies lluir tu era molt, molt més ampli.
0: Bé, ens queden 6 minuts per arribar a les 4, tenim encara publicitat pendent, per tant en queda una mica més d'un minut i mentre estem fent tertúlia, la Paula Brujats al costat del Joan López Alegre va sentint el que diem, però amb els ulls va llegint i llegint documents i per tant vas trobant cosetes, no Paula?
12: Sí, més coses relacionades amb la causa del germà de Pedro Sánchez, per exemple, un excap de la UCO que suposadament hauria ordenat canviar l'informe que havia fet la Guàrdia Civil per incriminar el el germà de Pedro Sánchez. Recordeu que en aquesta suposada trama hi ha imputat un guàrdia civil, Rafael Yuste, perquè suposadament hauria col·laborat amb ell en aquestes suposades maniobres també dins el cos de la Guàrdia Civil, doncs, per intentar influir en desactivar aquest cas en concret del germà de Sánchez, que és una mica el que explicàvem abans de començar la tertúlia, no? que el sumari recull missatges de WhatsApp entre Leire Díez i alguns dels implicats en el cas, on preveuen actuar contra la jutgessa que l'ha començat a investigar en un xat de WhatsApp que li han posat per títol Vacances i viatges, però el que fan és parlar de com poden torpedinar aquesta causa. També hi ha altres frases rellevants del sumari, per exemple, una en què Leire Díaz, en una d'aquestes reunions que tenia i converses, aquesta suposadament amb l'expresident del Barça, Sandro Rosell, que sabeu que també volta per aquí el seu nom i que la Guàrdia Civil també vol saber si va anar o no a Ferraz, on Leire Díaz li diu a mi la fontaneria se me da muy bien.
0: Vaja. I van sortir més coses i també aquesta trama hauria també maniobrat...
4: Aquesta senyora s'agradava molt, si mateixa.
0: Dic que la trama també hauria maniobrat per pressionar el jutge Marchena perquè anés ràpid en l'aplicació de l'amnistia. I, per tant, també li buscaven draps bruts a Marchena per intentar pressionar-lo perquè anés ràpid amb l'amnistia. És a dir, que es van sabent coses a mesura que anem llegint documents. Joan López Alegre, Alícia Puig, Oriol Marc, gràcies a tots tres. Fins
4: us
0: la pròxima.
4: Us enyoro molt,
3: Gràcies a vosaltres.
0: També Paula Brujats i Raül Flores. Gràcies a tots dos. Fins la pròxima.
4: Adéu.
0: Una mica de publicitat i de seguida a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga i els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a partir de les dues, però ja sabeu que durant la tarda els butlletins horaris a 3Cat Info i també avui al Catalunya Nit més informació sobre aquest sumari que continuem analitzant aquí a Catalunya Ràdio. Fins demà, bona tarda de dimecres a tothom.
15: Catalunya migdia. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA. Ocasión
16: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònia. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé.
3: Perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol.
4: Fem possible un estiu per a tothom.
5: Junts ho farem possible.
6: Col·labora amb Fundesplai.
7: Benvinguts a la millora del dia.
8: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
7: Ens tregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Perquè tu avui has volgut portar el berenar a un lloc en concret.
9: Per què els heu volgut obsequiar amb aquest berenar?
10: No hem cregut que s'ho mereixien després de la feina feta durant tot el curs.
9: Hi ha coca aquí. Oh. Quin és el programa de ràdio que més us agrada?
7: Sí, és resposta molt sincera.
0: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
7: Anem a repartir berenar.
0: A la tarda de Catalunya Ràdio.
11: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
12: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials. Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
1: Catalunya migdia.
13: Evitem el soroll.
14: Ens allunyem de les estridències.
13: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
15: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
13: Un informatiu sense presses.
14: Per donar context als grans titulars.
15: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
7: Pràctiques. Període de formació en què una persona adquireix experiència i coneixements en un entorn professional real mitjançant la participació en les activitats pròpies d'una empresa, generalment com a complement dels seus estudis. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Amb el cafè amb el Caco Novell, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I saludem el president dels noticiaris, Òscar Fernández, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Acaben aquesta setmana els estudiants en pràctiques, eh?
3: Sí, però informatius ens ha passat una cosa, i és que han acabat amb dates diferents, i alguns van acabar la setmana passada, uns altres aquesta, i hi ha hagut com una mica de dalt a baix, eh? No acabaven de saber quan acabaven i quan no.
1: És que avui ens ha acabat el nostre, l'Oscar
3: Guijarro. Ja ho hem pensat, quan triaves pràctiques com
1: a... No, molt tristos, perquè marxa, estàvem molt contents amb ell.
3: És allò que a vegades porten pastetes i dius, que celebrem, no, que marxa. Doncs llavors no ho celebrem.
1: Doncs et diré una cosa, no és que hagi portat pastetes... és que ha fet les pastetes. De fet, les hauríem de baixar a l'Òscar perquè les comprovi.
4: Boníssimes.
1: D'Òscar a Òscar, perquè les ha fet ell manualment.
3: Molt bé.
1: Palmeretes,
3: molt bé.
1: Uns triangles d'anís.
3: Palmeretes ja hi ha una dificultat aquí.
1: I un palapací que no sé si en queda.
2: Doncs no el podeu deixar escapar.
3: Home,
1: doncs ja li han dit que el faríem venir demà, però que no caigués per les escales perquè no tenia assegurança.
3: Clar, és que aquesta és una altra, sí. No allarguis els becaris, que no pot ser.
2: Sí, sí.
1: On vas fer la beca, tu, Òscar?
3: A la Vanguardia.
4: A la Vanguardia.
1: Ah, clar, allò que vam llegir articles. I tu, Queco, recordes? No sé si Queco recordes.

0: seu govern i el PSOE. Diferents mitjans hem tingut accés al sumari del cas Leire, era la una més o menys quan la teníem, encara l'estem llegint i encara estem extraient alguna de les frases i alguna de les, dels indicis que apunta la Guàrdia Civil, buscar proves per sustentar aquesta tesi de la Guàrdia Civil en aquest sumari.
1: I mentrestant, Sánchez avui és a Barcelona, a Catalunya.
0: Sí, ha tancat les jornades del Cercle d'Economia i enmig de la tempesta per aquest coneixement del sumari del cas Leire, ha anunciat que vol presentar pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve. Una manera de certificar davant de l'empresariat català que continua convençut que pot esgotar la legislatura.
1: I el tabac cada cop menys de moda.
0: Sí, això és el que diu el nombre de fumadors que tenim a Catalunya. Cau a un mínim històric. És un 20,6% dels catalans que tenim enganxats al tabac. Són dades del Departament de Salut que avisa, però, que l'ús dels vapers entre els joves s'ha duplicat en molt poc temps.
1: I als esports, la penya s'estrena avui als play-offs de l'ACB a les 9 al Baskonia Joventut, que el podrem seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: Sí, i en futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente preveu que Lamine Yamal ja estigui en condicions de debutar al Mundial en el primer partit que jugarà a Espanya. Serà contra la selecció de Cap Verd el dia 15 de juny.
1: Què dius, Queco?
2: No ho puc dir. No ho puc dir. No ho puc dir, però
1: no
2: és, el que
1: dir
2: pensem,
1: ràdio.
2: És el que pensem tots els del Barça.
1: Són 5 lletres i 4.
2: Vinga, exprimim-lo, va, el primer partit.
1: I aquesta tarda de què estem pendents, Òscar?
0: Doncs de la visita dels presidents Salvador Illa i Pedro Sánchez a la fàbrica Seat, a Martorell.
1: Ah,
0: avui comença la producció en sèrie del Cupra Raval i del Volkswagen ID Polo. L'aposta dels models elèctrics s'ha de tornar una nova vida a la factoria de Seat a Martorell.
1: Volkswagen ID?
0: ID Polo, Polo. Es veu. Sí, sí. És que crec que ho hem de llegir així. Volkswagen ID.
1: Polo. No, sí, sí. Curiós. El Cupra Raval està bé.
0: Aquest rai, aquests noms... A la primera hora hem tingut una peça del Primavera Sound i aquí sí que hi havia noms complicats a l'hora de llegir.
2: No, i ara que ens visita un papa que té nom de cotxe, també.
1: Ah, quan, lleó?
2: Lleó 14.
1: El Seat, per això va la Seat.
2: Ah, veus?
1: Seat León, no?
2: Sí, sí.
1: Doncs, Òscar, per què rieu?
0: Jo crec que el papa no va a la Seat,
1: El
0: papa no va a la Seat.
3: Acabes de fer un embolic aquí,
1: és igual,
0: la gent que t'hagi escoltat que no es pensi que el papa va a la Seat. El papa no va a la Seat.
2: No, el papa no hi va.
1: Hi va a Sánchez i hi va. Sí, sí. A fer la prèvia del lleó.
0: Molt bé, que tu
2: ho deixaria aquí, eh?
0: Sí, exacte.
1: Òscar Fernández, moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Ens ve a arrestar la policia. Té acudits dolents.
3: No,
1: justament no. Arrenquem amb Crònica Negra perquè hem de tornar a parlar un dia més de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, a Montserrat. Rebeca Garrancó, bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona
1: tarda. És la nostra experta en la qüestió i avui hem tingut una petita novetat, o no sé si com de petita, una important novetat, perquè el seu fill, Jonathan Andic, que va ser detingut fa dues setmanes, ja no és... potser l'únic implicat. La jutgessa diu que podria haver-hi terceres persones implicades. És que sembla una sèrie, això. Rebeca, a què es refereix o a qui es refereix?
3: Doncs fa una menció molt explícita a la interlocutòria on expressa això i parla de investigar, mirar, veure el paper que ha pogut tenir en, com han anat els fets, la terapeuta familiar, no?, que tenien... doncs els han dit, Jonathan, el seu pare també, i que estaven tots junts a teràpia, no?, per veure com milloraven aquesta relació complicada, difícil per a fill, que havia tingut, bueno, moments de tot en tot aquest temps.
1: Però exactament la jutgessa què diu? Mirem que no tingui alguna implicació? Ho diu així?
3: Parla de tercers implicats, com podria ser la terapeuta. És veritat que aquesta interlocutòria no concreta a què es refereix, és a dir, perquè aquesta interlocutòria, això ho sabem, d'una interlocutòria que hi ha per la petició d'una tarificació del telèfon de Jonathan Andic, que suposadament perd a Quito. I aquí fa com tot un relat de fets i menciona això. Llavors, no dona més detalls. Quan nosaltres preguntem, quan jo pregunto una mica a l'entorn de la investigació, a què creieu que es refereix? Està dient d'alguna manera que aquesta terapeuta podria... ser com una mena de còmplice en aquest homicidi o ella mateixa està investigada, fins on sabem no està investigada, només se la va citar com a testimoni i a més ella com a psicòloga no va voler declarar, no?, perquè tenia el seu dret a no declarar. I llavors això queda així en aquesta interlocutòria, no va gaire més enllà, i el que ens diuen fons del cas és que els dubtes que els ha generat una mica el paper d'aquesta terapeuta està més relacionat amb la mena de teràpia que en algun moment ella dirigeix amb la família i que, segons la interlocutòria de presó de Jonathan Andic, parlava d'aquest problema amb els diners.

0: diners que tenien i que fins i tot doncs, Jonathan Andic demana al seu pare una herència en vida com per calmar aquesta situació de tensió. No? Llavors, què es dibuixa aquí? Doncs que volen veure exactament aquest paper d'aquesta terapeuta, però el que ens diuen és que ni està investigada, ni creuen que pugui tenir una implicació directa ni d'encobridora en aquest homicidi, però sí que aquesta teràpia doncs, que posa una mica en dubte com era i fins a quin punt va ajudar aquesta família o no.
1: La interlocutòria que vam conèixer el primer dia, el que sí deia és que aquesta persona va convèncer el pare, Isaac Andic, de donar-li una part d'herència. És a dir, que sí que va tenir un paper actiu en recomanar-li com solucionar els problemes amb el seu fill.
0: Clar, aquesta herència en vida, no?, que dèiem. Que...
1: És a dir, hi hauria algú que diria, home, si ens posem a pensar què pot estar mirant la jutgessa, és a dir, que no hi hagi un interès aquí de convèncer el pare que faci això i que després, no ho sé...
0: Jo crec que això fins i tot va poder ser una sospita en algun moment, no?, que hi hagués alguna cosa més d'aquest estil que tu dius, eh?, d'herència en vida, doncs jo m'emporto una part, no?, però no hi ha res, fins on jo sé, a hores d'ara, que apunti això. Però sí que la jutgessa deixa clar que és una cosa que vol mirar. Veurem si la cita com a investigada o com a testimoni, que és el que ha fet fins ara aquesta terapeuta.
1: Si està investigada com a testimoni o com a investigada, diguem, sempre es pot acollir el dret de...
0: secret
1: professional.
0: Com a testimoni segur que es pot acollir aquest secret professional. Ella pot dir, escolta, jo això no tinc per què explicar res, formant part d'aquest secret professional. Com a investigada tu ja tens dret a decidir què fas. No estàs obligat. Tu com a testimoni normalment sí que estàs obligat a dir la veritat i a respondre. Com a investigada ja a partir d'aquí doncs seria una mica els teus drets a decidir què fas.
2: Queco. Escolta, jo voldria aprofitar que hi ha la Rebeca aquí, que per cert em fa molta il·lusió perquè cada dia que vinc hi ha la Rebeca. Com que el cas m'apassiona com a espectador, tinc l'oportunitat de preguntar. M'ho sembla a mi o l'última setmana la defensa ha entrat amb força amb insinuacions estranyes i amb vídeos rars que veus el senyor Andic caient al terra, que si hi havia dos excursionistes que van atendre i que aquests dos excursionistes no consten al sumari. És veritat? O sigui, és una sensació certa la que tinc o estic flipat?
0: Sí, la teva sensació és que han entrat...
2: Amb força.
0: Clar, ho han fet amb una força brutal. Sí. Ho han designat a una persona molt concreta, que és el detectiu Exacte. Francisco Marco, i que, a més, ell s'ha expressat sense cap mena de dubte.
1: Després recuperarem algun d'aquests fragments i ho encararem. Però, parlant de la terapeuta, mira, tinc el telèfon Teresa Moratalla, que és psicòloga clínica i terapeuta familiar i secretària del Col·legi Oficial de Psicologia. Doctora Moratalla, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: L'ordre d'empresonament que va dictar la jutgessa de Martorell contra Jonathan Andic assenyala que durant les sessions de teràpia familiar el fill va demanar al seu pare la necessitat de rebre una herència en vida i que la terapeuta, citem textualment, va incitar Isaac Andic a accedir a aquesta petició per continuar mantenint la relació amb el seu fill. Vostè, com a experta, li sembla que és una pràctica habitual que un terapeuta digui sí, dona-li els diners al pare i així al fill i així resoldrem aquest cas?
3: A veure, jo trobo que estem parlant d'algú que s'ha de contextualitzar. No tinc ni idea amb quin context de treball estava en aquell moment aquesta terapeuta, ni si és això el que va dir o no va dir. La teràpia familiar és una pràctica científica perfectament regulada, on evidentment l'objectiu que té és tractar de que les persones millorin, s'entenguin, millorar la seva salut mental i buscar fluxes de comunicació que faci que una família que pot estar en un conflicte molt, molt important doncs el pugui resoldre. No? Llavors, jo no sé el que va fer aquesta terapeuta. Evidentment, una teràpia no és que et diguin el que has de fer, una teràpia és que tu puguis arribar a les conclusions del que has de fer mitjançant un acompanyament i una ajuda. No? Llavors, en aquest sentit, és difícil de pronunciar-se perquè, clar, això són tot paraules que un tindria que poder-les col·locar en un context determinat. No?
1: Perquè en aquestes teràpies...
3: d'un procés terapèutic.
1: En aquestes teràpies familiars que vostè coneix perfectament, la qüestió dels diners és habitual i com es resol en teràpia una disputa econòmica?
3: No és habitual ni no deixa de ser habitual. Pot ser que sigui un conflicte dintre d'una família, però els temes de diners habitualment són només la conseqüència del conflicte. El conflicte sol ser d'altra mena i potser doncs, això s'acaba materialitzant en parlar de diners. Però no estem parlant d'algú ni usual ni no, depèn del que es plantegi en allà, no? I com dir que és una cosa molt habitual, no ho és en general, no? Estem parlant d'una família molt mediàtica, amb molts diners, i estem parlant d'algú que possiblement no és el més corrent, no? Diguem-ne, en els casos que ens arriben.
1: Perquè un terapeuta, quan té una família que estan enfrontats dos, tres persones, s'ha de col·locar al mig i ser neutre o pot prendre part per intentar fer costar les... És a dir, com s'afronta això?
3: La psicoteràpia en general i la teràpia familiar en particular sempre parteix d'una posició de neutralitat. La neutralitat és indispensable perquè dintre d'una família cada un té la seva raó, cada un té la seva manera de veure i cada un té la seva explicació del que passa, no? Llavors, la tasca del terapeuta és potser entendre totes les versions i poder trobar ponts, no? Ponts que facilitin altres tipus de maneres que no siguin el conflicte o fins i tot la patologia mental, que també la trobem en aquests casos, no? Llavors, doncs, evidentment, sí, és una pràctica molt habitual, però on la terapeuta s'ha de posar en posició d'escoltar, de comprendre i d'ajudar a entendre els altres, també.
1: Quin percentatge hi ha de resolució positiva de casos? Perquè entenc que hi haurà casos impossibles de resoldre, però fer teràpia funciona amb un alt percentatge?
3: La teràpia familiar és molt resolutiva. És una pràctica resolutiva que s'utilitza cada cop més i que, evidentment, hi ha casos que no tenen solució o que no se'l troba amb aquest mètode, no? O que no estan en el moment de ser resolts, perquè de vegades tot depèn en els processos terapèutics el moment en què s'implementen. Però jo diria que és una pràctica molt resolutiva i que s'utilitza habitualment.
1: Doncs
3: molt
1: és
3: habitualment.
1: Teresa Moratalla, avui que parlem justament d'aquesta terapeuta de la família Andic, que ens ha explicat una mica també com funcionen aquestes teràpies. Doctora Moratalla, gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Bé, hi ha més novetats al voltant del cas Andic. La jutgessa explica també contradiccions sobre quan s'havia de fer aquesta excursió famosa, qui la proposa, si el fill ja coneixia el camí, si no, aquí hi ha conversions que no acaben de quadrar.
0: Sí, i a més, si et fixes, són coses que tampoc no hem acabat de saber del cert en tot aquest temps, no? Perquè hi havia molt dermatisme i no quedava clar. Llavors, aquí el que explica aquesta interlocutòria és aquesta excursió la proposa Jonathan Andic. La proposa 5 dies abans, és a dir, és iniciativa seva, no? Que això tampoc quedava clar, és iniciativa de Jonathan Andic. Després, sabem també que el que diu la jutgessa és quan nosaltres li preguntem quan li has proposat aquesta excursió, diu que ho ha fet 2 setmanes abans, no? Llavors això ja és una contradicció que assenyala. Dius que ho fas 2 setmanes abans, però en realitat és 5 dies abans. Després, una altra cosa que assenyala és quan havia de ser, quina hora havia de ser. Inicialment, aquesta excursió havia de ser a les 7 del matí, d'un desembre, 14, 13, 12, 11, aquestes dates, no? Llavors, què diuen aquí els Mossos i la jutgessa? Aquesta hora és de nit, no? Se'ls fa estrany que tu portis el teu pare a aquella zona a una hora que és de nit. I després també acaba explicant coses més del context que envolta tot això, que és, es va especular molt si Isaac Andic tenia seguretat o no. Isaac Andic no tenia seguretat. Ell no té seguretat. Sí que tenia un xòfer, una persona de la seva confiança que el conduïa i el portava als llocs. Llavors, aquest dia, el que explica aquesta interlocutòria és que Jonathan Andic diu, escolta, jo et vinc a buscar, anem amb el meu cotxe, però li demana a la parella d'Isaac Andic, Estefania Nut, que ella després el reculli perquè ell continuarà caminant. Ell farà més ruta.
1: No? Ell qui? El fill?
0: El Jonathan. Llavors, això també els Mossos s'ho miren com a no entendre gaire per què respon això, no? Quina seria la teoria menys favorable per Jonathan Andic? Doncs que Jonathan Andic anés a caminar amb el seu pare, caigués i ell continués caminant fingint que no se n'ha adonat i que després fos la seva parella que arribés allà i no el trobés. Bueno, tot com una mica recargolat, però forma part d'aquestes coses que els Mossos no acaben d'entendre, no? Llavors això, acabem ja tenint com una mica aquesta idea de com és l'excursió, qui la proposa i quines contradiccions hi ha. I després, allò que sí que ja hem explicat de havia anat Jonathan Andic o no abans del lloc. El que diu aquesta interlocutòria és que ell diu que aquest lloc el coneixia per uns amics i que per això coneixia aquesta zona, que havia anat 4 vegades fa temps amb els amics, i de la investigació dels Mossos d'Esquadra, el que diuen és pel seu cotxe o cotxes en el seu nom només va anar-hi aquests 3 dies abans de l'accident, no? És a dir, això
1: abans
0: tampoc...
1: d'això no hi havia anat.
0: Segons els Mossos, no. I l'última cosa que per mi també és molt rellevant és... Ell diu que amb el seu pare anaven a caminar de manera habitual. I llavors aquí prenen declaració els assistents personals, no diuen, no expliciten què, gent de l'entorn, és el que en dic, li pregunten, escolteu, pare i fill anaven a caminar?
1: Quan? Dies que han anat a caminar?
0: Quan anaven a caminar? No anaven a caminar, diuen, no anaven a caminar, i els Mossos, a més, fan una altra cosa, segons aquesta interlocutòria, que és analitzar converses des de fa 10 anys, i l'única que troben que faci referència a una excursió, el que diuen és la del 14 de desembre 2024, on el pare cau. Això és el que diu l'interlocutòria.
1: El Queco t'està mirant com si fos un capítol de crims a la tele, allò...
2: Estic veient en directe.
4: És que com més detall saps...
2: Sí, perquè és el típic cas que... Bueno, el típic no. És un
1: no,
2: cas
1: és
2: que
1: bastant poc típic.
2: És un cas que em sembla que té com moltes portes obertes i algunes que no es poden obrir, i quan n'obres una es tanca una altra, i és com, bueno, és un puzzle difícil per la policia i per la jutgessa.
1: I falta el tema de les trucades del mòbil de Jonathan Andic entre el 21 i el 26 de març, que és quan suposadament li roben el mòbil.
0: Sí. Tot això que estem explicant, és un relat de fets que es fa amb una interlocutòria on la jutgessa ordena una diligència molt bàsica, que és, volem saber... la tarificació, les trucades que fa aquest mòbil entre el 21 i el 26 de març de 2025, que és...
1: Això és allò que surt al Crims, que hi ha una llista de telèfons
4: de
1: i les hores i el número tachat una mica perquè no veiem quin número era exactament.
0: Doncs això, quines trucades es fan entre el 21 i el 26 de març, que és quan, quan una secretària explica que el que saben d'això és que aquest telèfon mòbil que tenia en el moment de l'accident li roben uns mesos després a Quito, i quan els Mossos van a intervenir el telèfon en té un de nou. Què volen saber amb això? Doncs, bueno, qui va trucar, si va trucar des de Quito o no, perquè això ha sigut una cosa a debat aquests dies. Precisament amb això que estàvem parlant abans de quina versió dels fets dona, òbviament, la família, Jonathan Andic, en la seva defensa, no? I que deia que els Mossos havien dit que aquest mòbil no s'havia connectat mai a Quito, i el que a mi m'arribava és que els Mossos el que deien és nosaltres això no ho sabem, però sí que han demanat aquesta diligència i estava demanada d'abans d'aquesta intervenció de Francisco Marco a RAC1. És a dir, que no és una cosa en resposta a això.
1: Mira, escoltem aquestes declaracions que va fer aquest investigador a RAC1.
5: Mike Navarro escribe: los Mossos de Escuadra han investigado en Quito y saben que nunca se encendió ese teléfono en Quito, porque el señor Jonathan Andic salió de Barcelona sin el teléfono porque en realidad lo destruyó. Obviamente... Mike Navarro tenía la información real, es decir, este señor Mossos d'Esquadra dice que investigó en Quito todas las compañías telefónicas de Quito, y es verdad, investigó en todas las compañías telefónicas. Bueno, cualquier persona con dos dedos de frente sabe que en la tarificación española del móvil de Jonathan Andic saldrá, en la española, no hace falta llamar a Quito, saldrá si se ha conectado con Quito.
1: ¿Qué te llama eso?
0: Tenim un problema, periodísticament, amb això, molt clar, que nosaltres no tenim accés a la causa, no podem agafar-la, llegir-la i saber què hi ha dins. Tenim les interlocutòries que tenen molt de valor perquè et posa negre sobre en moltes coses, i després el que ens expliquen les parts, que no sabem ben bé. Jo, del tema del telèfon a Quito, sempre la informació que m'havia arribat és sospitem que potser no s'encén el telèfon a Quito, és una sospita que tenim, no estem segurs al 100%, ens falten diligències, i ara veiem això, no? Llavors, Marco diu molt obertament que els Mossos afirmen que aquest telèfon, que ho miren i que mai s'encén a Quito, a mi això m'ho neguen, ho veurem a la causa, perquè al final són versions contraposades, però en tot cas el que sabem segur és que la diligència de la tarificació es demana, i es demana abans d'aquesta entrevista.
1: Clar, en aquesta entrevista Marco va carregar durament contra els Mossos. Han pres alguna determinació de dir si han de denunciar-lo per malparlar o per acusar-los de cometre delictes, no?
0: No, clar, va dir, ell diu a l'entrevista, ell assenyala a un investigador, el sergent que porta aquesta investigació, diu que s'inventa proves i va més enllà i diu
1: és
0: que...
1: És molt greu, això.
0: Sí, és un delicte, no?, és prevaricar, i a més diu que se li hauria d'obrir una investigació d'afers interns. Sí que sabem que, òbviament, això no cau bé, lògicament, als Mossos, no? No hi ha cap mena de dubte. Hi ha només un pronunciament públic sobre això, que és un comissari, el David Boneta, que va dir, escolteu, nosaltres parlem amb els nostres atestats, i ja està. I el que sabem és que sí que han tingut una mica de debat, però que la sensació que tenen és, escolteu, nosaltres hem d'investigar, i això és una cosa doncs, paral·lela, la defensa ha decidit fer això, i que nosaltres ens hem de mantenir al marge i continuar una mica a la nostra línia.
2: El Marco també deixa caldo la jutgessa, eh? La deixa el caldo dient que és una noia principiant, que estava fent una substitució, i ve a dir que no domina, que li va gran el tema.
0: Clar, diu que és una jutgessa substituta, no, no de carrera, i que això fa que sigui novell, i clar, aquesta afirmació per se no és certa, tu pots ser un jutge substitut i tenir molta experiència, això és el que ens diuen a més d'ella, que és una persona que porta molt de temps fent investigacions i que no és novell, no? Però que sí que és una cosa, doncs, que tampoc sembla que després es pugui servir de molt si aquesta pròpia jutgessa ha després d'examinar les teves pròpies proves, no? Llavors sí, juga aquesta carta també, i sí que sabem que tampoc cau gaire bé.
2: I a més apareix com un bolet, no sé si ho anaves a treure o no, el vídeo famós de la caiguda del pare en Dick.
1: Sí, no, vaja, ho vam comentar la setmana passada, dijous, no sé quin dia va sortir. Hòstia,
2: i ara, això?
0: Clar, això és, forma part del que tu deies abans, eh? Queco d'aquesta idea de...
2: Sí, de l'estratègia, no?
0: De l'estratègia de... El que ens explica una mica és, si això acaba arribant a judici, això serà perjurat. I com serà perjurat, l'opinió pública és molt important, perquè aquest jurat formarà part d'aquesta opinió pública, que s'està fent una idea de les coses. Llavors, aquest vídeo forma part segurament d'això, i el que jo estic una mica també expectant o esperant, que crec que segurament escoltarem, són les trucades del 112 que fa Jonathan Andic, i que segurament deuen ser bastant colpidores.
1: Doncs això ho seguirem, i la Rebeca aquí la tindrem, si pot ser en dimecres per coincidir amb el que sí, millor, si i si no,
2: cada,
1: també.
2: Sí, cada dos dimecres, així, estaria bé.
1: No,
2: sí.
1: Jo crec que la necessitem cada setmana.
2: Bueno, llavors ja us escoltaria. Però...
1: Doncs escolta'ns des de casa, sí, que Rebeca Carranco, gràcies.
0: Gràcies.
1: Ara, pausa i atenció, que ens n'anem. Al País Valencià hi ha un equip de futbol que va celebrar la Lliga amb una stripper. Problema? Doncs que hi havia menors d'edat a l'equip. Vaja, un dels problemes. Ara venim.
6: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
8: Palpicant?
7: Què havia de ser, si no?
8: Però què va ser?
7: Apendicitis. Operat d'urgència.
8: Ostres!
7: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
9: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
11: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
12: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
13: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
14: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
13: Tu creus? Jo pensava que era normal.
14: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
15: Tast vertical. Amb Empar Moliner.
16: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
15: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
16: Serem a la Fira Vinícola Tastapacs, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
15: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
16: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapacs. Salut.
17: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
18: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
19: Vull ser l'alcalde de tots i de totes. Vull governar per tots els barris de la ciutat.
18: Davant els reptes que Barcelona afronta en les pròximes setmanes, com la visita del Papa o la sortida del Tour de França, i a un any de les eleccions municipals, aquest dijous, Jaume Collboni...
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
18: Amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: País Valencià, un club de futbol celebra la victòria de l'equip juvenil. Fins aquí, fantàstic.
2: Fins aquí, enhorabona.
1: Amb un espectacle, perfecte. Un espectacle eròtic i un stripper. A la festa que es va fer al poliesportiu municipal, és que aquí anem
4: afegint
1: handicap, hi havia jugadors, alguns d'ells, menors d'edat. I els pares d'alguns d'aquests jugadors. Judit, explica'm
4: la història. Tot això va passar fa uns dies, el 16 de maig, a Bonrepòs i Mirambell, que és un poble de 4.000 habitants que està tocat a València. L'equip havia guanyat la Lliga. Van fer un sopar al poliesportiu i, segons han avançat diversos mitjans, el diario.es i el portal Hora de Notícies, doncs va ser l'entrenador que hauria tingut aquesta idea de contractar un stripper per seguir amb la festa, i els pares que eren allà van donar suport a la iniciativa.
1: Clar, aquesta notícia ha generat molt d'enrenou i ha tingut, de fet, ja conseqüències al club.
4: Ha tingut conseqüències. El president del club, que és pare, a més d'un jugador, ha dimitit. En un comunicat, el club assegura que han engegat una investigació interna per aclarir ben bé què va passar, i es comprometen també a reforçar els protocols perquè no es repeteixi una situació així. I l'Ajuntament ara diuen que estan recopilant tota la informació per presentar una denúncia a la Fiscalia.
1: Letícia Amigó és regidora d'Educació, Infància i Joventut de l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, que és un nom molt bonic de poble.
2: Sí, senyor.
1: Bonrepòs i Mirambell.
2: Jo conec una Mirambell.
4: Ah, sí?
2: De cognom.
1: Bé, home, sí, home, hi ha Ander Mirambell, l'esportista.
2: Ah, deu ser aquest.
1: Sí, sí. Ander Mirambell, sí. Bé, tenim Letícia Amigó, que és regidora d'aquest poble. Senyora Amigó, bona tarda.
8: Hola, bona vesprà.
1: Com estan vivint aquest, tot això, el poble?
8: Pues a veure, este tema és que la veritat, bueno, vos conte si voleu, vos faig un poc cronològic,
1: sí,
8: per a que s'entenga. Nosaltres estem governant, val, junt al PSPB, i res, jo, bueno, jo com a portaveu de Compromís i com a membre del govern, m'assabente d'esta notícia diumenge per la vesprada, perquè se posa en contacte amb mi un periodista per a dir-me si què sabia d'este tema. Clar, jo em quedé, la veritat, que prou parada. Parle amb ell i dic, pues mira, no tinc ni idea, me poso en contacte amb l'alcaldessa i em diu que dilluns a la Junta ho parlem, que no n'hi ha problema, perquè tots els dilluns fem Junta de Govern, bueno, arriba la Junta, efectivament, és el tema, ens expliquen que això passa el cada setmana del 16 de maig, o sigui, tal dia, el 16 de maig, i que el dijous passat van tindre una reunió amb ells, amb l'equip directiu, bueno, amb la directiva de l'equip de futbol, per tal de, pues, esclarir què és el que havia passat. Sí que és cert que ha dimitit prou gent, no sé si tota la directiva, però sé que prou membres. I res, a veure, avui tenim una reunió esta vesprada de portaveus de tots els grups polítics per esclarir un poc, no? Perquè al final estem tots un poc com que s'hem assabentat també un poc al tuntun, no?
1: Però vull dir que és un poble de 4.000 habitants que tothom es coneix aquí, no? Vull dir que aquí més qui menys té algú.
8: Sí. Majoritàriament sí. Sí que és cert que este entrenador, per exemple, no és veí del poble, que bueno, tot no passa res, però pel que sabem va ser una cosa d'ell d'iniciativa pròpia, no va comunicar en cap moment al club ni res, sinó va ser que ell les va dir als xavalets, pues que si guanyaven la Lliga, pues que tindrien este premi. I pel que sabem, el que va passar va ser que van fer un sopar en el camp de futbol, que no és el poliesportiu, que heu dit el poliesportiu no passa res, però bueno, és el camp de futbol, que és municipal també, val? I aleshores fan aquest sopar i es suposa que aquest espectacle anaven a fer-ho en casa d'un particular, però decideixen fer-lo allí. I aleshores es fiquen en el vestuari i ho fan. Sabem que n'hi ha 3 o 4 xavals que no volen participar, la qual cosa entenc perfectament, i arran d'ahí el que també sabem és que la majoria de famílies estaven d'acord, perquè de fet estaven allí presents. Òbviament jo no sé el número de les persones que estan en contra o que estan a favor, però que sí que sabem que n'hi ha pares que eren sabedors, de fet estaven allí presents i en cap moment es van oposar.
1: Clar, si hi ha pares que donen l'okay, si fossin tots els pares, és a dir, no sé qui, com es gestiona això, però vull dir, si tu el teu fill li deixes fer una cosa, no sé si aquí es pot fer res. Més enllà que es fa instal·lacions municipals, que això,
8: clar,
1: evidentment canvia les coses.
8: Pel que sabem, n'hi ha pares que no estan d'acord. I de fet, ja t'he dit, n'hi ha membres de l'equip que no estaven d'acord i de fet no van participar. Hem de parlar que al final juvenils són xavals que tenen entre 16 i 18 anys, n'hi ha menors. A banda, se veu que també hi havia alcohol, vull dir, és una cosa que no se pot permetre, vull dir.
1: A més a més, hi havia menors d'edat prenent alcohol en instal·lacions municipals.
8: Això, no sé si estaven prenent alcohol, que n'hi havia alcohol allí present, és el que s'ha dit.
1: Home, té pinta que sí.
8: Jo no estava allí.
1: Té pinta que si hi havia alcohol, algú se'l devia veure, sí.
8: Clar, a veure, jo al final és el que dic, crec que és una cosa de sentir comú, això és per a portar a fiscalia, és que nosaltres ja t'he dit que el dilluns en la reunió l'alcaldessa ens va dir que s'havia transmès la informació a la fiscalia, per descomptat nosaltres no desconfiem, també tenim molt clar que si avui, després d'esta reunió que anem a tindre de portaveus, això no haguera, diguem, encara arribat fins ahir, farem tota la força possible com a nosaltres, com a grup de compromís i com a membres de l'equip de govern, perquè es faça quant abans, perquè creguem que és molt greu.
1: Però hi ha debat al poble, hi ha gent que ho defensi?
8: Vos que tinga la veritat, no he tingut per debatre, o sigui, no he parlat tampoc amb ningú. És cert que este tema, diguem, encara que ha passat fa 15 dies, ha començat a eixir a partir de, sobretot d'ahir, i avui és el dia que més rebombori n'hi ha. Jo m'han dit, este matí, que havia vingut alguna tele, però ja t'he dit, no puc dir-te més, perquè realment ha fixat que avui el tema.
1: Doncs així estan les coses, a Bonrepòs i Mirambell, que gaire repòs no tenen perquè els ha esclatat això. Ens pot explicar alguna cosa bonica que hi hagi al poble, perquè no només ara parlem d'això? Què hi ha, allò que diguis, heu de venir a fer això, a veure això?
8: Este poble és preciós perquè, a veure, està superprop de València ciutat, però té una cosa que és el pulmó verd nostre, que és l'Horta, que està protegida i que crec que és el més bonic que tenim i que, òbviament, convida a tot el món que vinga perquè és preciós.
1: Doncs ens quedem amb l'Horta i els nois aquests de la festa, doncs mira, ja la fiscalia que faci el que hagi de fer i que no es torni a repetir. Doncs li agraïm molt a la Letícia Amigó, que és regidora d'Educació, Infància i Joventut d'aquest ajuntament, que ens hagi atès avui a la tarda de Catalunya Ràdio. Senyora Amigó, moltes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres. Adéu.
2: És al·lucinant. És al·lucinant. Jo quan he llegit la notícia, el primer que em ve al cap és la quantitat de feina que queda per fer. Que sembla que les coses estiguin ja com...
4: Any 2026, eh?
2: Exacte, no?
1: I que l'entrenador vol tenir un detall amb els xavals...
4: Vinga, un regalito.
1: No passa res.
2: A la notícia del diario.es parlen de... Ella ha dit que era l'entrenador. La notícia diu que van ser alguns pares.
1: Alguns pares que estaven allà com a mínim d'acord, sí.
2: Presents als sopars que van d'allò. I la part bona de la notícia és que també ho ha dit que un xaval se'n va anar, però els pares també. Hi van haver pares que van marxar. Vull dir, agafem-ho pel costat bo de la notícia, és que hi ha gent que encara té dos dits de front, no? Em preocupa que en la mateixa notícia, aquesta del diario.es, linken amb una altra notícia que diu que cau el nombre de joves que se sent feminista tant entre els nois com amb les noies, entre els nois com entre les noies, que dius, pues sí que anem bé.
1: Doncs així anem.
2: Sí que anem bé.
1: Veurem com acaba tot plegat. Bonrepòs i Mirambell.
2: Hi havia un cas de... Potser et sona, o potser recordeu, de jugadors professionals, ja, que un... És que no sé si era un magnat rus o no sé... No me'n recordo qui era, o un italià, que va prometre a la plantilla, si us salveu, perquè s'estaven jugant al descens, us porto aquí...
1: Una casa de barrets.
4: Quina mena de regals, tu.
1: Doncs és el món de l'esport, a vegades, aquestes coses.
2: Tremendo.
1: Fem una pausa. Tu, Queco, eres bon estudiant?
2: No. No puc allargar més la resposta.
1: I tenies mètodes il·legals però efectius per superar exàmens?
2: Era l'idiota que no estudiava i dedicava el temps que havia d'estudiar a fer els mètodes il·legals. Doblement idiota, perquè quan arribava l'hora de fer-lo servir, em cagava a sobre i no es feia servir.
4: I no et quedava res al cap, allò que de tant apuntar...
2: A mi no em queden masses coses de jove, imagina't ara. No.
1: Després de la pausa, copiar els exàmens. Anava a dir, us donarem consells per com copiar. No! Farem divulgació històrica. No farem apologia.
4: No, i descobrirem noves fórmules de copiar.
1: Ja, és que això canvia molt, eh? No ho explicarem gaire.
2: Jo m'ho posava dins d'un boli Big Cristal.
1: Que escrive normal. Ara venim.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
20: Les dones i els dies.
21: Amb Montse Virgili.
22: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
23: Per orelles fines i cors oberts.
22: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
20: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
22: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
21: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
22: Però què pensava que era la intel·ligència?
24: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
25: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
24: Linkat.
25: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
21: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
26: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
21: Sense filtres.
26: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
21: Sense pèls a la llengua.
26: Sí, a més també podem anar a sopar, eh?
21: Sense vergonya.
26: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
21: Però amb molta, molta cafeïna.
26: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
21: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Tu, Judit, no devies fer-te xuletes.
27: Jo no, mai.
28: Tota la cara de provar molt bé, la Judit,
2: bastant, sense estudiar.
27: Bastant, sí. No, estudiava.
28: La Judit acabava l'examen i deia m'ha anat fatal.
27: Jo fatal que ho digui, però si era d'aquestes... Fatal. Després, un 9:30. Nena, calla, per favor.
28: Doncs sí, nena, calla. Va, falta menys d'una setmana perquè arrenqui la selectivitat i aquest any amb novetats perquè es vol evitar, sí. Veurem si ho aconsegueixen, que els alumnes copin amb el mòbil.
27: Sí, fins al punt que es faran servir detectors de freqüència, uns aparells, per anar escanejant i veure si a la sala hi ha mòbils, hi ha rellotges intel·ligents, auriculars, ulleres intel·ligents o qualsevol altre dispositiu que puguin fer servir per copiar.
28: Allò que van a la platja, aquella màquina.
27: Sí.
28: El detector de...
27: Us heu d'imaginar si el típic aparell... Exacte. De moment, aquesta setmana ja s'està fent la selectivitat al País Valencià i han començat a fer-ho servir. Diuen, els posem en silenci perquè, clar, imagina que tu estàs fent l'examen i si més no, que no piti, però sí que els hi fa un senyal lluminós per veure si hi ha qualsevol dispositiu.
28: Carai.
27: Aquests aparells estaran a tots els centres on es facin les PAU, no estaran a totes les classes, sinó que es faran controls aleatoris i mira si t'enganxen. I si el professor que hi ha vigilant en aquella aula on es fa l'examen té alguna sospita, també podrà demanar porteu-me aquest detector a veure si aquí pesco alguna cosa. La normativa de la selectivitat diu mòbils i la resta de dispositius han d'estar apagats i guardats dins les motxilles i, a més, durant l'examen s'hauran de tenir les mans visibles i les orelles descobertes.
2: Les mans visibles, què vol dir les mans visibles?
27: És a dir, que la típica cosa que et poses la xuleta aquí entre el jersei... No.
28: O sigui, aquí... aviat, màniga curta.
27: No?
2: Obligatori.
28: Clar.
2: Obligatori, com els grans mags i prestigis
28: que van tots arremangats.
2: I què passa si t'enganxen copiant o fent servir dispositius?
27: Doncs que t'expulsen immediatament de l'aula, et posen directament un 0 en aquell examen.
28: Fa molt mal a mitjana un 0, eh?
27: No, i a més, no només et poden posar el 0 a l'examen on t'han enganxat copiant, sinó que també el tribunal pot decidir a veure si et posa més sancions i si fins i tot t'anulen totes les proves, totes les PAU.
28: 9-3-2-0-7-4-7-4. Copiàveu? Sou professors? Heu vist xuletes que no ens creuríem? 93-201-7474, si voleu compartir les vostres mètodes, els vostres sistemes per copiar els exàmens. Som en època d'intel·ligència artificial, tot ha canviat. Així és com copien actualment estudiants d'universitat i de batxillerat a qui hem preguntat.
0: Sobretot amb el mòbil, enviar una foto a la intel·ligència artificial i et resol l'examen al moment. Te'l pots entre les cames o al bolso. També utilitzem les mítiques xuletes de paper i després doncs, dispositius com AirPods o coses així.
3: Que jo hagi vist, a part del mòbil, com a molt la del pinganillo. Quan el profe reparteix, que has de fer una foto a l'examen ràpid i llavors algú des de fora, que estàs en trucada amb ell, i ho pots escoltar pel pinganillo, et va dient les respostes.
5: Els rellotges intel·ligents, on, per exemple, s'envien missatges temporals, te'ls fiques a l'hora que tens l'examen. Llavors t'arriben just en el moment en què estàs fent l'examen.
6: A la meva universitat, per exemple, aquestes setmanes s'han posat molt, molt estrictes. Hi havia 10 revisors per classe. Ens feien treure tot, o sigui, ens passaven detector de metalls. Ens revisen les orelles, els piercings que portem. Si portem roba molt ampla també ens la fan treure i ara que veiessin alguna cosa sospitosa ja posaven un zero.
28: La Gina Drieguez és professora de primer de batxillerat d'Història i Literatura al Centre Educatiu Jaume Balmes a l'Hospitalet de Llobregat. Bona tarda.
27: Bona tarda, com esteu?
28: Has vist coses molt heavies?
27: He vist coses que no es poden explicar.
2: He vist coses que no creuríeu.
27: Que no, exacte.
28: Sí. Anaves fent que sí amb el cap quan senties aquests alumnes.
27: Sí, bé.
28: Que t'hi has trobat,
27: Ens hi hem trobat amb això, amb telèfons entre les cames. Nosaltres ens posem molt seriosos perquè tots els exàmens globals que fem, que de fet estan aquesta setmana els meus alumnes de primer amb exàmens globals és constant, no? Mòbils apagats a la motxilla, lluny, res de rellotges intel·ligents, damunt de la taula només bolígraf, típic, subratllador, res més, res al calaix, perquè, bueno, tu trobes, no?, això que l'altre dia...
2: Però llavors, perdona que t'interrompessi, heu d'anar revisant que el mòbil estigui apagat o és un acte de fe que dius l'ha apagat?
27: A veure... Si no està apagat i està en silenci, no passa res, perquè a vegades són alarmes i aquestes històries, no? Però sí, nosaltres anem revisant. Al final van entrant cada alumne, els tens ben separats, els tens ben col·locats, et vas passejant durant l'examen per les taules.
28: I tot i amb així, encara copien? És a dir, atrapeu a més d'un de tant en tant?
27: N'hem atrapat. Els últims globals en vam atrapar i s'atrapen sovint. Sí, mira, llavors és zero directe?
28: Espera, que ens està trucant una corredora de muntanya d'aquestes històriques, la Núria Piques, per explicar-nos la seva anècdota. Núria Piques, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
28: A veure, no em diguis que tu copiaves.
7: És que jo és que tinc una cosa aquí dintre des de fa molts anys, jo avui em vull confessar, perquè, esclar, he posat la ràdio, us he sentit a vosaltres, dic, va, avui és el dia que t'has de confessar i ho has de dir. Jo era bastant artista en aquest sentit.
28: Atenció a la confessió, estem a punt de fer un push per l'aplicació. Núria Piques, eres una reina de l'art de la còpia, als exàmens?
7: Home, Déu-n'hi-do. Mira, jo puc ser d'aquelles que sé que em passava més estona fent xuletes que estudiant, que això ja té delicte, eh?
28: Però i en quines assignatures necessitaves més reforç, diguem?
7: Mira, clar, les de mates era complicat fer-te una xuleta, perquè allò era tan complicat que la xuleta no servia per res, no sé què posessis les fórmules. Jo recordo molt la història, que em costava, i feia xuletilles, que nosaltres no teníem mòbil a aquelles èpoques.
28: Clar.
7: Llavors, bueno, doncs la típica xuleta que t'enganxaves a sota el jersei de màniga llarga, amb felo, i cosetes d'aquestes. Sí, ens passàvem papers amb els companys, era molt divertit, era ser espavilat aquella època.
28: Sortia bé, eh? És a dir, vas aprovar molts exàmens gràcies a això.
7: Sí. Bé, molts... A veure, també havia estudiat, eh? No... Però sí, Déu-n'hi-do. Si m'entren els meus fills, a veure, caurà una mica a casa. Però sí, Déu-n'hi-do, havia passat algun examen d'aquesta manera. Jo penso també que és la manera d'espavilar-te una mica la vida i buscar altres alternatives quan potser el sistema no encaixa o... Que no ho defenso, eh? Però mira, jo algunes assignatures les vaig treure així. Què hi farem?
2: Bueno, és que arriba aquella hora del dia abans que penses, he de salvar el cul com sigui.
7: Exacte.
28: Hem de fer alguna cosa, fer una xulateta.
2: Hi havia a la meva època, una típica de les noies era el paper a la faldilla, a la vora de la faldilla per la part de dins. Mira. La part de dins.
28: Doncs, Núria, t'agraïm molt que hagis triat la tarda de Catalunya Ràdio per sortir de l'armari com a copiadora professional.
7: Moltes gràcies, vinga, una abraçada.
28: Vinga, una abraçada.
27: El tema és que amb això de la xuleta, vulguis o no, si és la tradicional...
28: Aprenies alguna cosa,
27: aprenies alguna cosa,
28: no?
27: Perquè et feies regles mnemotècniques o et ficaves números per recordar-te algunes històries. Ara el tema és que ja hi ha vagància fins i tot per fer-les, no? Clar. Jo me'n recordo quan vaig entrar a treballar a l'escola, que vaig estar primer de l'ESO. I els primers dies, pues, els primers exàmens que feia, veia que s'intentaven copiar, el que fos. Llavors vaig decidir fer un concurs de xuletes. I els hi vaig dir, qui em presenti la millor xuleta i me l'entregui, li pujo 0,25. Llavors jo què vaig fer? Vaig pipiar totes les originalitats i a partir d'aquell dia...
28: És com la CIA, va muntar un concurs per veure
27: molt
28: com...
27: Molt bona, molt bona. I llavors em deien, mira, profe, aquesta és la meva xuleta. Llavors que m'assegurava que repassessin, que estudiessin, que resumissin el tema...
28: I que aquell mètode ja estava cremat.
27: Amb el mètode ja estava cremat. I la millor que em van posar amb una etiqueta d'una ampolla d'aigua. Van escriure, van canviar tota l'etiqueta, van imprimir l'etiqueta i tots els ingredients i el que fos de l'ampolla d'aigua, que es permet tenir damunt de la taula.
28: Per provar la signatura.
2: Jo aquesta és per aprovar, eh?
27: No, home, claro, aquest li vaig posar bona nota extra.
2: Aquesta és per aprovar i el festival de final de curs...
28: Ensenyar-ho. Ens truca el Carles. Carles, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
28: Què havies fet, tu?
9: Uf. Com la Núria Piques, jo també. Molt de copiar. Sobretot copiava mates, física i química. Em passava més temps fent xuletes que estudiant.
28: I després, sí? I després vas fer alguna carrera al voltant d'aquestes qüestions?
9: No, carrera no. Vaig acabar a preu, jo. Jo sóc del preu, jo tinc 74 anys ara.
28: Molt bé.
9: Vaig estudiar a Can Colapi, de Terrassa. Nosaltres ho vam arribar a sofisticar tant que robàvem els exàmens.
28: Què vol dir que robàvem?
9: De la secretaria.
28: Us colàvem a la secretaria per robar els exàmens?
2: Això era un clàssic.
9: Ens quedàvem a dintre el col·le perquè un dels companys tenia un estudi a les golfes de Can Colap i dalt, un estudi fotogràfic, perquè i ens amagàvem allà i quan acabaven les classes, bueno, a les 8 de la tarda o així ja, d'allò, teníem una clau mestra, que la vam robar també, de secretaria, i allà havíem agafat els exàmens. I una altra vegada també havíem agafat l'examen de física i química, allò que acabes a l'examen, surts al pati, com ha anat, i veiem que el professor surt, el de física i química, dic, cony, no porta la cartera, tu. Diu, els exàmens deuen estar a la sala de professors. I sí, pugem a dalt a la sala de professors, la cartera allà. Vam fer pujar el primer de la classe, que era un tio collonut, pobret, ara és mort, ja. Collonut, i
28: vaja, no
9: cony, obrim la cartera i hi havia tots els exàmens allà. Vinga, els 7 o 8 que vam pujar, rectificant preguntes, pim-pam, pim-pam.
2: Hòstia, sort que fa molts anys i que això ha prescrit.
9: Un vigilant a la porta... vigilant a la porta que no passés cap capellà, perquè en aquella època gairebé tots eren capellans.
28: Ai, sí, un capellà.
9: Sí, i sí, un 7 o un 8. I llavors també l'història de l'art. L'història de l'art és acollonant. Feia l'examen i teníem història de l'art després de sortir al pati. Això a 6è de batxillerat, que ja tenia 17 anys jo. Baixàvem al pati, el profe també, i a dalt es quedaven 3 o 4 allò a repassar, fent veure que repassaven.
28: Ja. Yeah.
9: La cartera del profe sobre la taula.
28: No,
9: obria
28: també...
27: No
9: la cartera...
27: No et separaré mai de la meva cartera, a partir d'avui.
9: No et separis mai de la cartera. I les preguntes eren exàmens amb preguntes i respostes ràpides, curtetes.
28: Carai.
9: Copiàvem, nosaltres baixàvem al pati, que això no sé com no ho havien sospitat mai, a l'hora del pati baixàvem tots amb el llibre d'història de l'art, al pati, a l'hora del pati, perquè, és clar, baixaven els dos o tres d'aquells de la classe i et deien, mira, tu, ha preguntat això. Repassàvem les preguntes, memoritzàvem i pam, mira, tots aprovats.
28: Doncs el Carles que ens explica la seva anècdota. Carles, gràcies.
9: De res, home, una abraçada.
28: Està agradant molt aquest tema. Mira, m'escriuen per WhatsApp, no diré de quin poc, de quin, d'on, l'actual alcalde de certa població es veu que...
27: Que també.
28: Havia robat algun examen.
27: Què dius?
28: El Jordi ens truca, no? L'Oriol. L'Oriol, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
28: Què ens expliques?
11: Doncs res, això de furtar exàmens és algú que es portava, no? Jo vaig estudiar a Telecos i vaig aconseguir entrar als servidors del profe i moraven els exàmens. I, bueno, això era motiu per aprovar, no? Si aconseguia burlar la seguretat dels professors.
28: Si ets de Telecos i hackeixes el sistema, doncs ja, aprovat, i vagi a treballar demà mateix, no?
11: Bueno, més o menys va ser així. Un cop fet els exàmens, li vam comentar, es van posar a riure i van dir, doncs bé, heu aprovat amb mèrit, doncs.
2: Ah, veu confessar.
11: Home, evidentment.
28: Això quan va ser?
11: Ja fa uns quants anyets, 10 o 12 anys, tranquil·lament.
28: Molt bé. I has hackejat, has hackejat altres entitats o sistemes?
11: No. A més va ser, o sigui, no soc un gran hacker, simplement que el professor va cometre un error en un ordinador que no funcionava, per tant vam poder entrar amb la seva clau d'accés, però es va deixar obert allà i vam ser ràpid. Però no som grans hackers, sinó simplement va ser aquí una finestra d'oportunitat que vam aprofitar fins al final.
28: Doncs molt bé. L'Oriol, robant exàmens. Gràcies, Oriol, una abraçada.
11: De res, una abraçada.
28: Va, una trucada més, el Jordi. Jordi, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
28: Tu què?
8: Jo en tinc una de nutritiva.
28: Ah, a veure.
8: Una de nutritiva. Teníem el... quan feia BUP, a segon de BUP, si fa dies d'això, a segon de BUP es feia llatí.
28: Sí.
8: I el professor de llatí era el director de l'escola, a més a més.
28: Epa.
8: Però ell tenia el costum de tant en tant, doncs, un dia així, sense més ni més, en plan sorpresa, doncs, agafar aleatòriament gent de classe, preguntar-li coses i tal. I si se les sabia, doncs li posava nota o això, i si no se les sabia, a l'hora del pati s'havia d'anar al seu despatx a recuperar-les. I ja veies allà a la porta del despatx del director una fila de tios intentant recuperar la nota. Llavors a mi un dia em va preguntar, no sé quina declinació, la primera, és igual, no. Total, que portava un entrepà per l'hora del pati i a l'hora d'anar a fer cua per recuperar aquella nota de la classe, em vaig escriure la declinació a la barra de pa.
28: I a sobre del pa.
8: En el pa.
28: En el pa, directament a la crosta.
8: Sota del pa, que és plana, vale, pues allà m'hi vaig escriure la declinació i segons l'anava dient, me l'anava menjant.
28: No havia sentit mai ningú que hagués escrit sobre pa.
8: Doncs mira,
28: el Jordi.
8: Sota pa.
28: Doncs el Jordi. Doncs bé, Jordi, gràcies per trucar i per explicar-nos-ho.
8: Escolta una cosa. Digues. Hi havia una cosa... Tenia amigues de classe que el dia d'examen... Jo és que xuletes el dia d'examen no n'havia fet mai perquè jo tenia una por terrible, que em pillessin. Però jo tenia amigues que per fer exàmens s'escrivien les xuletes, el dia de l'examen les posaven faldilla curta, s'enganxaven les xuletes a la vora de la faldilla... Sí, sí. I el mestre no tenia, diguéssim, el valor d'anar a aixecar-los la faldilla a veure què hi havia.
28: Prudència, sí, en aquest cas prudència. Clar. Jordi, gràcies per trucar.
8: Vinga, gràcies.
28: Va, a vosaltres. Va, hem d'anar a la pausa.
2: T'hi fixes que són molt més sofisticades les d'abans?
28: Sí.
2: Molt més elaborades.
28: Ara, pa, una foto
27: i el ChatGPT.
2: No té gaire mèrit.
27: Sobre això del llatí, si us explico una anècdota molt, molt ràpida, jo també estic fent les classes de llatí de primer de batxillerat i els hi vaig posar unes frases per resoldre i practicar i li vaig dir, però sobretot, nois, no ho feu amb la IA, no ho feu amb el chat, feu vosaltres. I em respondrà, no, profe, si el chat no sap llatí, no ho fa bé. Bueno, mira, vos escolta.
28: El llatí està a prova de ChatGPT. No marxis, ara fem una pausa, venim.
12: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada cop parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
13: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
14: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
15: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
14: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
16: Una família trencada.
17: No puc fer veure que no sóc responsable de la situació. Me'n vaig anar.
16: Un fill que s'esquerda en silenci.
18: No suporto viure i és culpa teva.
17: Què he fet jo? Què és culpa meva?
16: I molts retrets.
18: Quan acceptaràs d'una vegada que no està bé del cap?
16: El fill és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
19: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
29: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
28: Juliana Canet, com estàs?
27: Molt bé, Francesc.
28: Tu no fes xuletes. Jo crec que tu no.
27: Per l'escola?
28: Sí, és que va, parlàvem d'això amb la Gina.
27: No, molt poca xuleta.
28: Veus? És que tu... I la Marta Montaner menys.
27: Menys.
1: Ui, jo mai de la vida he copiat.
28: Què fas, cara?
4: Home, un dia...
1: Faig una ràbia, jo era com l'Hermione.
28: No, tu devies ser la que et volien copiar tots.
1: Sí, i no et deixava.
10: No et deixaves copiar.
1: Només algun cop.
10: Jo sí, jo sé que em
1: deixava. Per ser popular o per tenir...
28: No et feia falta.
1: No, a mi no.
28: A punts perfectes, no?
1: Què vols dir? No em feia falta per ser popular?
28: Clar, però
1: i tant, que em feia... I tant, que feia falta. Home, no era de les guais, tampoc, jo.
28: No?
1: No.
28: I tu, Juliana?
1: Ella sí. Ella té una cara de líder.
10: Jo, de les guais?
28: Sí.
10: Com? Jo era extremadament friqui. Jo, aquella més o menys ve a tothom, crec. Més
1: no
10: o menys
1: conec.
10: Em anava fent.
1: Però de les guais, sí.
28: No, jo hauria de dir que ets la més emblemàtica de la classe.
1: La divertida de classe.
10: Era molt pesada, sí, com ara, però això
28: però
10: no em convertia automàticament en guai.
28: No havies ni robat exàmens, ni coses malifetes d'aquestes, no?
10: No, no, no, res.
28: Mira, mira aquesta joventut.
1: Bones nenes. Bé, ja està bé.
28: A la teva classe tens perfils com la Juliana i com la Marta, o...?
1: Sí, home, tinc tots els perfils del món. En una aula, imagina't, amb tot l'alumnat que tenim... No em facis entrar en números, però jo a la meva classe tinc 35 alumnes.
28: Sortint, sí, està bé, sortint la reivindicació.
4: Està bé.
28: Què tenim avui, el que no ha sortit d'aquí?
1: Doncs mira, tenim una de les famoses, ja no tan habituals del programa, que ha estat protagonista de les PAU, de les proves d'accés a la universitat a les Illes Balears.
28: Que ho hem dit a la reunió, no?
1: Sí.
28: Molt bé.
1: I he copiat el tema.
28: Molt bé.
1: I després tenim...
28: Els compartim.
1: Sí. Un músic que actuarà per la visita del papa.
28: Que t'agrada molt o que li agrades molt?
10: Més aviat això segon, Francesc.
1: Un músic català...
10: Que dit així, no saps d'aquí.
28: Podrien ser tots els músics de Catalunya.
10: Joan Dausart, Fred García, Lopau de Pons, l'Adrià Sales de la Pegatina, tots bojos per la Marta.
1: És impressionant. Per ser més concrets, una cara de Trescat, també.
28: Però...
4: Tots els que hem dit.
10: Cesc oficial.
28: Actua davant del papa.
4: Sí.
28: I sense berenar pel mig.
20: Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
28: I com cada dia tenim un berenar, i avui l'ha rebut l'Andrea, aquí de seguida...
1: Ai.
28: No, és que estic rebent WhatsApp, res. Sí, la Carla em diu que ara truquen, que ara truquen.
1: T'estàs posant nerviós,
28: sí,
1: una mica?
28: Sí, estem trucant a l'Andrea.
1: D'acord.
28: És que la Carla també, sí, ara ens hem despistat una miqueta i no tenim l'Andrea. I no sé si aquest plan d'avui quedarà gaire.
10: Andrea!
1: Amb un minut.
28: Ara sí. Ah, el Feliu. Doncs molt bé, ens el Feliu que és el que envia. Feliu, com estàs?
21: Bé, molt bé, i vosaltres?
28: Doncs mira, avui ho estem fent al revés. Explica'm per què li vols enviar aquest berenar a l'Andrea.
21: Bueno, perquè és el seu aniversari, perquè s'ho mereix, perquè és una persona molt especial per mi, que s'ho curra molt i volia fer-li el detallet avui, aquesta sorpresa.
28: Doncs, Andrea, aquesta és la sorpresa que et fa el Feliu per felicitar-te pel teu aniversari.
21: Vale, moltes gràcies. Per molts anys, Andrea. Gràcies, Feliu.
1: Però què són?
28: Sou parella, no?
21: Brenaré a la vostra salut.
1: Molt bé.
28: Porteu molt temps junts?
21: Depèn de com relativitzar el
28: temps. Oi.
1: Que ho aniria deixant aquí.
28: Feliu, què està passant? Aquesta coca...
21: Portem un temps junts, sí. i celebrem la vida cada dia. Vull dir, ens agrada molt celebrar i avui és un dia superespecial. Vull dir, l'aniversari i el berenar, a ell li encanta el menjar i qui no li agrada no rebre un berenar?
28: Això és totalment cert. Andrea, Feliu, que sigueu molt feliços.
21: Vale, moltes gràcies a tothom.
28: No sé què ha passat aquí.
1: Ai, Déu.
28: Jo no sé què ha passat. Jo necessito un butlletí horari per agafar aire.
22: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. La portaveu del Sindicat Majoritari d'Educació, USTEC, Yolanda Segura, avisa que si guanya el no a la consulta sobre el preacord, es podrien perdre els 700 milions d'euros aconseguits a les negociacions de les darreres setmanes i que s'han sumat als 2.000 que es van acordar al març amb Comissions Obreres i la UGT. Ho ha dit en una entrevista a 3CAT Info.
23: L'administració
0: pot retirar la seva proposta legítimament, perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu li vols, no? Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs, te les estalvies.
1: La portaveu de l'USTEC ha reconegut que estan preocupats per la baixa participació. De moment hi han votat menys de la meitat dels docents i defensa que s'hauran d'impulsar mobilitzacions més contundents per intentar millorar la proposta del departament. Això sí, l'última paraula, diu, la tindrà el col·lectiu. Tot i això, descarta deixar el seu càrrec, sigui quin sigui el resultat de la consulta. Més notícies amb Cèlia Forment.
3: La Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos del PSOE i Pedro Sánchez. El sumari de més de 700 pàgines situa Santos Cerdán, l'ex número 3 del PSOE, i Leire Díez al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE.
1: Detenen 14 persones en una operació contra el cultiu i tràfic de marihuana a Cabra del Camp. A l'Alcamp, la intervenció policial ha permès desmantellar més d'una desena de plantacions. Tarragona, Ricard Buigues, bona tarda.
4: Bona tarda. L'operació s'ha fet a l'urbanització Mas del Plata. Hi han participat més de 300 efectius dels Mossos i de la policia espanyola. Ha permès desmantellar 11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 exemplars. En total, s'han fet una quinzena d'entrades i escorcolls amb el balanç de 14 detinguts. La policia també ha intervingut diverses armes de foc, armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors de senyal.

0: del mercat urbà europeu sense emissions. Els dos nous vehicles arriben amb l'objectiu de potenciar la fàbrica catalana, que compta amb més de 13.000 treballadors i que l'any passat va produir gairebé 500.000 de vehicles amb les diferents marques de la companyia. Roger Santaló, Catalunya Ràdio, Martorell.
1: Ricardo Darín protagonitzarà el cartell oficial de la 74a edició del Festival de Sant Sebastià. L'actor, productor i director argentí, una de les figures més prestigioses del cinema llatinoamericà i mundial de les últimes dècades, és de fa 20 anys una cara habitual del festival que el 2017 li van entregar el Premi Donostia, la màxima distinció del certamen. Aquest migdia s'ha fet a Sant Sebastià l'acte de presentació dels cartells amb la presència del director del festival, José Luis Rebordinos, i la seva successora en el càrrec, Mayalen Beloki, que a partir del gener del 2027 passarà a ocupar el lloc de la directora. Els esports amb Sònia Olear. Bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. La Penya s'estrena avui als play-offs de la Lliga ACB de bàsquet a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i 3CAT amb l'Ernest Macià. Ahir el Barça es va imposar a la pista del Múrcia per 68 a 91. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, no descarta que Lamine Yamal arribi a l'inici del Mundial com la resta de lesionats. Avui Lamine ha continuat entrenant-se al marge del grup a la concentració de la selecció espanyola abans del Mundial. L'exjugador del Barça, Leo Messi, guanyarà el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat ha destacat el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària. L'Espanyol femení ha anunciat la renovació com a entrenadora de Sara Monforte per dues temporades més i, d'altra banda, Albert Espanyol és ja el nou entrenador del Sabadell masculí, prové del Tenerife, on hi ha estat les sis últimes temporades. En ciclisme, la catalana Paula Blasi disputarà el proper Tour de França, segons pot avançar Catalunya Ràdio.
3: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Potser no ho sabíeu, però la setmana vinent el Papa Lleó XIV serà a Catalunya.
2: Què dius ara?
1: On vindrà, entre altres coses, per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Enric Calpena, bona tarda.
2: Bona tarda, m'has deixat?
1: No ho sabies?
2: Què dius ara? O sigui, el Papa.
1: El Papa, el Papa.
2: El Lleó XIV, diguéssim.
3: Sí.
1: Aquest mateix.
2: Caram.
1: Home, és un fet històric que vingui un Papa a Catalunya, no?
2: Tot és un fet històric. O sigui, històric,
1: sí, clar,
2: tot això és molt
1: històric
2: relatiu.
1: Que vinguis tu al nostre programa, també, perquè...
2: Clar. Tot fet és històric, això de sortida. El que passa que la transcendència de la història depèn del que significa que un cap d'estat, i a més un poder espiritual molt gran, com és el Papa, vingui a Catalunya, sempre té el seu què, però no ho sé, ja veurem, depèn de què passi o de què transcendeixi d'aquesta visita, serà un fet històric o serà un fet menor històric.
1: Hem sortit al carrer a preguntar com el rebran els catalans, com el rebran, si els fa il·lusió, si l'aniran a veure, si no. El nostre estudiant en pràctiques fins avui, l'Òscar Guijarro, va preguntar.
4: Creu vostè que és una fita històrica per Catalunya?
5: Jo, personalment, és que et donaré una opinió molt esbiaixada. Jo visc al carrer Sicília, entre Provença i Rosselló. A mi no em cal.
6: Independentment del que pensi la gent, és una figura bastant important en el món, en general. Almenys és equilibrat comparat amb els altres dirigents.
7: Pues sí, serà històric, segurament. Me la bufa, parlant malament, però bueno.
8: Ahora que se va a un centro de pobres, ahora se va allí, ahora arreglan esta calle, ahora... Sí, siempre hacen cositas cuando viene un personaje.
9: No, me traes en cuidado.
10: Et diria que més aviat és una nosa, però com que aquest papa em cau bé perquè està prenent postura política, doncs mira, ja no em sembla tan malament.
11: Sí, per suposat, però suposo que serà des del sofà i a casa, perquè m'horroritzen les multituds.
12: Puc entendre que a molta gent li sembli interessant, però en el meu cas no em suscita cap interès.
1: Una mica de tot.
2: Sí, saps però... com li diuen al Vaticà, o li deien, ara no sé si això succeeix a Catalunya, li deien la Holanda del Sud, perquè consideraven que els catalans eren molt descreguts, com passa amb els holandesos, i que el tema eclesial no l'acabem de portar bé.
1: Bé, aquest és un tema, que és la rebuda al Papa en general. L'altre és el menysteniment al català o no, perquè ja veurem

0: finalment això... què acaba passant. També hem preguntat a veure què els sembla que el papa, a priori sembla, parlarà poc català.
1: Bueno, ja estem acostumats també a això. M'agradaria que fos en català, perquè és la meva llengua, però resignació.
2: Pues podria haver sigut més bonic si ho fes en català, però bueno, suposo que segur que hi ha molta gent que vindrà d'Espanya i que també voldran escoltar-lo.
3: Doncs que és lamentable que vingui a Barcelona i no parli en català.
4: Millor que hagués sigut en català.
5: Tindria encara ahir que almenys s'intenti expressar en castellà, que per ell serà més fàcil perquè ha viscut a Sud-amèrica. Si hagués viscut a Catalunya, hagués après català i no hagués parlat en català, sí que seria per dir-li.
6: Són ganes de posar polèmica. Jo ho faria en llatí i que s'apanyin tots.
7: Que no farà el seu discurs en català i precisament ho veig una cosa en contra de Catalunya.
8: Bé, jo estic amb la senyora, ho faríem llatí i ja està. Llatí tota l'estona. Aviam, el papa, si és un cap d'estat, que ho és, i ve com a cap d'estat, que no sembla el cas, però posem que ve com a cap d'estat, llavors sí que és una falta d'educació diplomàtica, no fer-ho en català, sincerament. És una llengua pròpia del país, a més, llengua oficial, i per tant no utilitzar l'idioma català és una falta d'educació. Ara, si ve com a cap espiritual només, llavors és un tema de màrqueting, per entendre'ns. Els seus feligresos consideraran catalans si això els ofèn o no els ofèn, o si ho fes només en llatí o ho fes en sànscrit, és igual, eh? Per tant, en aquest sentit, és una barreja de les dues coses. Si tenim un punt de vista oficial, molt malament. Si tenim un punt de vista espiritual, ho sabran ells, ja els que pensin això, no? Clar.
0: En tot cas, una visita papal és important.
8: Sí.
0: És una cosa que no és menor, perquè es gira molta cosa, pot girar al voltant dels papes.
8: No, el que passa que, important no et dic que no ho sigui, però de vegades el que s'ha mogut al voltant dels papes ha estat coses bastant més sinistres.
0: Sinistres?
8: Sí, sinistres, sí.
0: Hi ha històries sinistres de papa? De papes, vaja.
8: Fixa't com es nota que ets periodista. M'has ajuntat una cosa que jo no he dit, històries sinistres de papes. Tu dius, com a periodista m'ajuntes la paraula papa i sinistre amb la mateixa frase i m'ho poses tergiversant, eh? Jo he dit, al voltant dels papes hi ha coses sinistres. No dic que els papes siguin sinistres.
0: Avui, amb Enric Calpena, els papes més sinistres. No sé si anem per aquí, però atrapem a la gent.
8: Apa, Catalunya Ràdio Groga, el color de l'emissora.
0: Home, no ho veus?
8: Anem-hi. Va, la primera és una història, t'anava a dir per sucar-hi pa, però m'ho repenso, perquè si suques pa amb aquesta història, et quedarà una mica malament el pa, eh?
0: Ai,
8: sí,
0: ai.
8: És una mica això, en fi. La primera història que t'explicaré, que te l'explica després, primer faré una reflexió a la història més coneguda de temes sinistres, que és la mort de Joan Pau I. Ja saps que es va dir que Joan Pau I, a l'any 78, que feia 33 dies que havia arribat al pontificat i va morir sobtadament, doncs es va dir inicialment que hi havia hagut una conspiració dels serveis secrets d'arreu del món que se l'havien carregat, que si els soviètics, que encara hi eren, que si els americans, que si els d'Israel, és igual. Després es va dir que no, que havia sigut la mateixa cúria vaticana que, com no els hi queia bé perquè era massa progressista o estava massa obert a noves corrents, l'havien enverinat. Després es va dir que no, que hi havia una relació familiar amb una neboda, que això era molt retorçat i llavors l'havien matat per evitar... Després de moltes especulacions, com la política comunicativa del Vaticà va ser deplorable, absolutament deplorable, i va alimentar aquestes especulacions, Joan Pau II va contractar un servei d'investigació, diguéssim, per veure què havia passat independent amb Joan Pau I. El pobre home simplement va petar per l'excessiva pressió que tenia. Ell no volia ser papa, això és una cosa bastant sovint, la gent que arriba a ser papa acostuma a ser senyada i no vol ser-ho, però s'hi troba, i en aquest cas sembla que tenia tota la raó del món. Era un home que ja patia, que era feble, i després de 33 dies d'intensa tensió, el seu cor se'n va anar a l'altre barri.
0: Si no hi va haver conspiració.
8: No va haver-hi conspiració. Et trobo decebut, eh? Tu volies aquí conspiració.
0: Jo vull sinistres.
8: Vaja.
0: Casos més sinistres. The Walking Dead, m'has posat?
8: Sí, ja veuràs que és molt adient, això del Walking Dead. Any 800, no 1000, 891 a Roma.
0: 8-9.
8: 8-9, exacte. Ha estat escollit un nou pontífex, el bisbe Formós.
0: Devia ser molt
8: és
0: guapo.
8: Sí, això no ho posen les cròniques. Ja veuràs que després de guapo no és precisament la seva principal característica. És un bisbe que ja era polèmic quan era bisbe de Ponto, és una ciutat italiana, Porto. Però no Porto. I havia estat acusat molt sovint de corrupte, de viciós, o sigui, de persona realment complexa. Quan és nomenat papa, immediatament ell nomena, tenia el poder com a papa de nomenar emperador del Sacro Imperi Romano-Germànic. I llavors, amb relativa sorpresa, va nomenar a un noble Arnulf de Caríntia com a nou emperador. Això va provocar gran escàndol, perquè sobretot hi havia una família, la família Spoleto, molt poderosa a Roma, que volia que un dels seus membres, Lambert, fos escollit com a emperador. No va ser així, i al cap de pocs mesos Formós mor enverinat.
0: Sent papa, ja, eh?
8: Sent papa.
0: Sí, que ja era papa,
8: no se sap qui el va... Però, en fi, Lambert segur que estava al darrere. Puja un nou papa, proper a Lambert de Spoleto, que s'anomena Esteve VI. Uh-huh. Esteve VI, nou mesos després de la mort de Formós, decideix que Formós ho havia fet molt malament i que, per tant, havia de ser jutjat per ser un mal papa. Però diu, si està mort, com el vol jutjar? És molt fàcil, el desenterres.
0: Què?
8: Sí, i muntes un concili, que històricament s'ha anomenat el concili cadavèric. Nou mesos després de la mort, i havent estat enterrat, imagina't com devia estar el cadàver. Doncs el desenterren a Roma, a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, i que era molt diferent de com és ara, òbviament, i el lliguen amb una cadira, allò que poden lligar, i al costat posen un clergue que teòricament interpreta allò que li arriba de Formós, que no, de Formós no se diu amb el nom, no? Llavors li fan una sèrie de preguntes i que el clergue contesta amb nom del mort i, òbviament, és condemnat. No es defensa bé i és condemnat. Sí, sí, sí. I llavors el castiguen, despullant-lo, traient-li totes les atribucions que tenia com a papa i que l'havien enterrat amb ell, i tallant-li tres dits de la mà dreta amb la qual beneïa, perquè no pogués beneir ni mort. Llavors agafen el cadàver i el llencen a la vora del riu Tíber. Allà la gent, enfervorida, sobretot els partidaris de Lambert, agafen el cadàver, l'acaben de destrossar i el llencen a l'enterra.
0: I que has tancat, no?
8: No. Encara s'allarga una mica més. Quan passa el temps, la gent partidària de Formós, que ja és mort i, en fi, enterrat per segona vegada, doncs es rebel·la contra Esteve VI, el papa. Es rebel·la, l'ataca, l'empresonen i l'executen a presó, l'estrangulen. Amb la qual cosa se'n va el tema a l'altre barri.
0: La vida vaticana del 900 sí, era bastant més moguda que ara, eh?
8: Un ambientillo, sí, sí. Puja un nou papa, Teodor II, partidari de Formós. Diu, ostres...
0: Si anàvem d'una banda a l'altra,
8: sí,
0: eh?
8: Sí, sí, aquest l'hem de salvar, Formós. Escolta, l'any 904... abans del 904 decideix llavors enterrar-lo dignament. Agafen les restes que estaven allà mig mal enterrades i el torna a enterrar al Vaticà. Mor aquest papa, Teodor, ja per edat, li toca, i puja un antiformós.
0: Vinga, un altre cap a l'altra banda.
8: Sergi III decideix tornar a desenterrar el cadàver, o sigui, ja portem 10 anys de cadàver allò amunt i avall. El torna a jutjar, naturalment, el judici...
0: El torna a jutjar?
8: Sí,
0: no es pot jutjar dos cops per un mateix delicte, la mateixa persona.
8: Bé, si ets papa, potser sí, no ho sé, no t'ho sabria dir. Això se m'escapa el dret canònic en aquest sentit. Doncs aleshores... el torna a condemnar, ja no tallen més dits, perquè ja la cosa no crec que quedin gaire dits per tallar, i aquest cop no l'enterra, sinó llença el Tíber directament. Ah. Però, aleshores, un pescador del Tíber se li enganxa a les xarxes alguna cosa, resulta que són les restes, que no sé què devia quedar, de Formós. Llavors, agafen aquelles restes de Formós i el guarda a casa. El guarda a casa.
0: Què dius?
8: Sí, sí. El guarda a casa, Formós, perquè, esclar, li sembla, ostres, un papa, no podem llançar-lo al Tíber perquè se'l mengin els peixos, encara que els pobres peixos hi ha gaires ganes on devien tenir de menjar-se allò, no? El 911, o sigui, uns anys després, Sergi III, el papa que ha fet aquesta segona condemna, mor enverinat. Una altra vegada.
0: No em sorprèn.
8: No, una altra vegada. I aleshores, el nou papa, Anastasi III, quan puja, li ve a veure el pescador i diu, miri, jo tinc a Formós a casa. Formós, allò que diríem Formós.
0: El que queda.
8: El que en queda. I, escolti'm, podríem fer alguna cosa. I sí, sí, llavors, ui, Formós, tornem-hi. El van a buscar a casa del pescador i el porten en santa processó cap al Vaticà. Allí, segons diuen els escrits de l'època, totes les estàtues que hi havia al voltant en el camí cap al Vaticà es anaven girant i anaven fent una reverència a estàtues de pedra.
0: Segur.
8: Al cadàver de Formós, on finalment va ser enterrat, suposo que allà mateix, perquè ja devia quedar tan poca cosa que no devia ocupar ni espai, el pobre Formosa.
0: Ja amb una rajoleta.
8: Amb una rajoleta ja feies, no? O sigui que, com veus, és una història de papes...
0: Pobre, pobre, pobre, sí, amunt i avall aquí.
8: Magnífica, eh?
0: En tenim algun altre de semblant?
8: Home, si t'agrada el gore...
0: Sí.
8: Doncs va, vinga.
0: Això ja sona que hem vingut més cap aquí,
8: sí,
0: no? Una
8: mica? Sí, hem vingut cap a principis del segle XVI. És música música de papes, eh?
0: Ah, sí?
8: Aquesta música se sentia a la cort... Això és interpretat pel Jordi Savall, poca broma. Se sentia a la cort de l'Alexandre VI, el nostre papa Borgia, Roderic de Borgia. Els Borgia, saps? Els italians li diuen Borgia, el que els catalans sempre han dit Borgia, perquè era una gent que venia de València, eren valencians, tota una nissaga molt important, i d'aquí ve el nom. I Roderic de Borgia, o Alexandre VI, com li vulguis dir, era un home molt important, molt important. Va ser un home molt de la seva època, el Renaixement, un home, per tant, d'una banda... va tenir diversos fills, César Borgia, Lucrezia Borgia, entre d'altres...
0: Però era papa,
8: Sí, els va tenir abans de ser papa, s'ha de dir, les coses com siguin. Va ser abans, quan era cardenal, només. Que deu ser un pecat menor, no ho sé. Tampoc no entro en teologia, jo,
0: ara. Ja.
8: Llavors...
0: És una altra època.
8: Sí, té moltes amants, és un home... Amb aquest, és de vida. Li agrada beure, li agrada menjar, li agrada carregar-se els enemics que no li fan gràcia.
0: Típic home de l'edat mitjana.
8: Però, d'altra banda, és un dels papes més importants de la història, perquè aconsegueix que el seu estat vaticà sigui realment... estat pontifici, si es diu, en aquella època, sigui realment important, sigui una potència militar i econòmica de l'època, cosa que no havien aconseguit altres papes. De fet, en aquest sentit, és dels papes més importants de la història. Però això vol dir que era un home amb molt poder i amb una vida una mica atabalada. Vol dir que tenia, evidentment, molts amics, però sobretot que tenia molts enemics.
0: Molt poder equival a enemics, segur.
8: Exactament. Doncs bé, segons va explicar el seu mestre de cerimònies, un alsacià que es deia Johannes Burchard, es pronunciat de moltes maneres, perquè com era alsacià pot ser que sigui pronunciat Burchard a l'alemanya, Burchard a la francesa, no ho sé. En tot cas, Johannes Burchard pels amics.
0: Sí.
8: Doncs el 12 d'agost de l'any 1503, el papa va començar a trobar-se malament. Ai, que m'ha caigut malament aquí l'ambrosia.
0: Amb la panxa.
8: L'ambrosia aquesta que m'he pres amb les sabates de l'última concubina. M'ha acabat de parar bé. No,
0: avui me n'aniré a dormir d'hora.
8: Ara. Però la cosa anava pitjor. Cada cop es trobava pitjor. I sis dies després demana confessió. Anem malament. Quan un papa demana confessió, la cosa va seriosa. I després d'unes hores, patapam.
0: Mort.
8: Pobre, sí. Pobre, papa es mor.
0: Pau descansi.
8: Sí, allà està.
0: Al cel sí.
8: No ho sabem.
0: No sé si van al cel.
8: No ho sé. Jo no hi entro amb això, perquè potser es van penedir l'últim moment. Ja. Vull dir, ara jo no hi entro. En tot cas, el tenim allà estirat al llit, l'home encara calent, quan de sobte a l'habitació uns quants cardenals molt compungits, els criats també, i entra sobtadament un altre personatge. Un personatge que es deia Micheletto, però que era clarament Miquel de Corella, un valencià, fill del duc de Cocentaina. Tot això va de valencians, I entra amb uns quants amics més. Aquest era l'assassí principal del fill del papa César Borgia. O sigui, era, saps, tu has vist el padrí, Luca Brasi, Luca Brasi, aquell que era l'assassí, aquell, amb aquella cara així que tot se'l carreguen, no faig un spoiler. Doncs aquest, el Miquel de Corella, era Luca Brasi del César Borgia. Arriba allà, treu la navalla i agafa el cardenal Casanova, també valencià, que era el guardià de les claus de tot el Vaticà, li posa la daga al coll i diu: o m'obres totes les portes, de tot i tots els baguls i tot, o degollo tu i llenço tots els cardenals per la finestra. Davant d'aquests arguments tan
0: raonables,
8: el Casanova doncs decideix que sí, que li fa cas. Li obre tot i tots els homes del fill de César Borgia entren i arrasen els apartaments papals, s'emporten els baguls amb diners...
0: Ah, per robar!
8: Sí, home, clar, per robar, s'ho roben tot el que poden i surten esperitats. Els criats, aprofitant la vinentesa, diuen, escolta'm,
0: aquí aquesta moneda que ha quedat per aquí...
8: Entren i acaben, quan ja han marxat els homes d'armes, entren i s'ho emporten tot i els cardenals han fugit. Només queda aquest, el Blanchard aquest en qüestió i uns quants més, que davant de la desolació queda al llit i queden dues cadires, exactament, de tots els apartaments papals. I el cadàver del
0: papa
8: allà mort. Llavors el vesteixen i diuen, home, doncs farem un funeral, el portem a la basílica, allà li farem el funeral, i el porten cap allà i el posen dins d'un taüt allà. Però al cap de molt poca estona, unes poques hores, el papa s'ha deformat molt. És possible que fos enverinat. La cara se li ha tornat negra, s'ha inflat moltíssim, els llavis sembla ser que li pengen, el nas li ocupa mitja cara, ja t'he dit que era gore, tot això, i s'ha rebotit tant que se surt del taüt, d'inflat que està. Poques hores, Llavors, davant de la situació que hi ha, i no va ningú a dir-li adéu, com la situació està complicada, uns criats decideixen treure'l del taüt, el treuen fent palanca, i llavors, quan el treuen fent palanca, l'emboliquen amb una catifa que hi ha al terra i busquen una altra capsa, on l'han d'introduir pegant-li cops de peu i de puny per introduir-lo dins la capsa perquè no hi cap directament. Davant d'aquesta situació i de la ferum que feia aquell pobre home amb tan poca estona, Blanchard explica que ningú va anar-lo a vetllar. El van enterrar així rebotit i suposo que va entrar al cel doncs també amb pentes i rodolons.
0: Un home tan important,
8: ja veus,
0: i mira quin final,
8: tu. Sic transit gloria mundi, tu.
0: No t'hi vulguis trobar.
8: No, si hi soc, no m'ho expliqueu.
0: No, home, no t'ho farem, això, tu, Enric.
8: Enverinar-me, no m'ho feu, això.
0: Com a mínim, fins que acabi la temporada.
8: Trobo que per parlar de papes ho hem fet d'una manera...
0: Sí, de molta joia.
8: Sí.
0: Enric Capena, la setmana que ve podríem fer alguna cosa de...
8: De què podríem fer?
0: De Gaudí, no? Ja que serà... Serà família, Gaudí... Sí.
8: Va, fem una cosa de Gaudí, va.
0: La setmana que ve, l'Enric Calpena més gaudínia.
8: Vinga.
0: Fins la setmana que ve.
8: Adéu-siau.
0: Pausa i atenció, que ens anem al Primavera. Vas al Primavera Sound?
8: No, per favor, ja tinc una edat jo, no?
0: És per totes les edats. Ara t'ho descobrirem. Ja veurem. Fem la pausa.
9: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
10: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
11: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
12: Tuya.
11: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
12: Sí, tu prima.
13: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
14: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
15: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
16: Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
17: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant 2 mesos dic sí a tot...
18: Sí a tot.
17: Sí a tot.
18: Sí a tot.
17: Sí a tot.
19: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
20: Les dones i els dies.
21: Amb Montse Virgili.
22: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
23: Per orelles fines i cors oberts.
22: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
20: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
22: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
21: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
22: Però què pensava que era la intel·ligència?
21: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Ha acabat el compte enrere. El Primavera Sound ja sona.

0: La cantant ballesana Winnet ha inaugurat la 24a edició del Primavera Sound. Avui, primera jornada gratuïta, i entre demà i dissabte hi passaran la majoria de caps de cartell, entre els quals Doja Cat... És que, clar, Moana, em fa molta gràcia, perquè el Blai m'ho ha escrit com la pronúncia de fonemes, diguem-ne. The XX, això ja ho sabia dir, i The Cure. O sigui, Blai, a veure un moment, tampoc són noms tan estranys. M'ha posat aquí com si jo fos aquí, no hagués vist mai aquests noms. Tot i que aquest que Doja Cat es diu Doja Cat, però vaja, és igual. 330 shows i gairebé 300.000 assistents. I de totes aquestes actuacions, algunes, moltes, es podran seguir per ICAT FM, per casa nostra. Saludem el realitzador del programa Independents, el Josep Martín. Bona tarda. Et tenim ja aquí envoltat d'aquest ambient de primer dia o què?
1: Sí, són els primers compassos, diríem, del festival. Acaba d'obrir portes, ara a les 5, i va entrant gent, diríem que mica en mica. I res, d'aquí a un quart d'hora, aproximadament, començarà la música a sonar aquí al Parc del Fòrum, amb un escenari només avui en funcionament, on passaran Winneta, Yartak, Guitarrica de la Fuente i Welleck. Recordem que aquesta és una jornada gratuïta del festival, que la gent només havia de fer una reserva prèvia per poder accedir avui al recinte, i que no cal ni tenir abonament ni res, això sí, una reserva prèvia per poder viure com a mínim els que no tinguin abonament aquest primer dia.
0: 300.000 espectadors assistents. Això, aquesta xifra, és molt bèstia, no?
1: És una animalada. El Primavera ha crescut moltíssim. Mira, anem a presumir una mica. No personalment, anem a presumir com a emissora.
0: Vinga.
1: Jo he transmès, sóc l'únic periodista del món que ha transmès les 24 edicions del Primavera Sound.
0: Home, enhorabona.
1: Hem vist com evolucionava el festival, com anava creixent i, en els últims anys, com es convertia en un fenomen absolutament massiu, amb un percentatge elevadíssim de públic estranger, i, efectivament, estem entrant en unes xifres molt importants. Però aquest festival ja fa anys que és molt important i que forma part, diríem, de l'agenda de festivals europeus.
0: Però, Josep, 300.000 espectadors és el festival més, de més èxit, de més assistència a Catalunya, entenc?
1: Jo diria que sí. Hauríem de mirar altres xifres, perquè hi ha algun altre festival, sé que, per exemple, fora de Catalunya, el Vinya Rock i alguns altres festivals ho superen, però, en tot cas, són unes xifres brutals, eh? Sonar, per exemple, no arriba, eh? Aquestes xifres. És que aquí l'espai, al Parc del Fòrum, només s'ha fet que créixer, el recinte no sé quants quilòmetres quadrats té ja, i hi ha cabuda per molta gent. Durant els dies forts al festival, eh? Avui només un escenari, quatre actuacions.
0: I, escolta'm, una de les actuacions, Guitarrica de la Fuente.

0: I si us connecteu a les 7 de la tarda i cat, a l'especial que faran de l'Independents i a partir d'un quart de nou, en directe a Guitarrica de la Fuente, amb comentaris del Josep Martín, aquest noi està en el seu moment més dolç, no?
1: I tant. És a dir, com a músic, ja portava una temporada que era un artista de referència, ja l'hem vist actuar i de forma massiva, i té alguna cosa que atrapa. Jo crec que ha fet que sigui cool això del folk, diríem, eh? I bé, ara mateix, amb l'èxit de la pel·lícula de Los Javis a Cannes, on ell és un dels protagonistes, doncs, home, encara més sol·licitat. És realment un dels homes del moment i li va molt bé. La veritat és que tot el que toca ho fa bé, aquest home.
0: I per ICAT i FM podrem escoltar Guitarrica de la Fuente avui, però és que demà, Uineta, Wet Leg, Father John Misty, divendres tenim un especial del Loft. Si no m'equivoco, també hi ha el Tot Costa, el divendres. The Cure, també, per ICAT FM. I dissabte, Rusovski, Jimena Amarillo, Yard Tack i The XX. O sigui que això per ICAT FM, també. Si no tens entrada, ho pots seguir i escoltar.
1: I tant, sí, perquè The Cure el vam transmetre ja des del Primavera, fa una colla d'anys, el 2012, i aquella vegada ens va donar només una hora de permís, una hora de transmissió. Aquest el farem sencer, íntegre. The Cure és un grup que quan actua al Sant Jordi fa 3 hores i mitja de concert, habitualment.
2: Déu-n'hi-do.
1: Aquí no farà 3 hores i mitja, però farà gairebé 3 hores, eh? I li han respectat bastant les durades al senyor Robert Smith, i per tant serà un concert íntegre i dels més especials que podrem gaudir a ICAT. A més, el grup està en un moment excel·lent perquè acaba de fer un dels millors discos de la seva carrera. I això, amb els grups que porten molts anys, normalment no passa, que els discos bons també continuïn arribant en l'actualitat.
0: I el festival d'aquest any, hi ha alguna novetat especial o alguna cosa que canviï? Perquè ara que ja està consolidat, no sé si no ho toquen gaire o van introduint cosetes noves.
1: Van introduint algunes cosetes, posant en marxa escenaris, redistribuint-los una miqueta, reorientant-los. Sempre que entres al parc del fòrum, avui no, perquè només hi ha un escenari, però a partir de demà hi ha sempre un exercici de resituació, eh? Perquè tot és una mica al mateix lloc, però sempre hi ha algunes petites modificacions. Una de les més importants aquest any és que tornen a recuperar l'auditori del fòrum, que és un escenari increïble per a les propostes més íntimes, i que l'any passat no van poder utilitzar, i aquest any sí. Per tant, també serà una altra manera de viure el festival. Pensa que hi ha molts tipus d'assistents, hi ha gent que arriba, entra a l'auditori i s'oblida del parc del fòrum, diríem, només es queden allà, eh? També és una opció.
0: Doncs això és el que passa a partir d'avui, aquest Primavera Sound. El centre de la ciutat ja és ple de gent que venen expressament per aquest festival. Només fa falta passejar una mica pel centre de Barcelona i ja veus molta gent amb gairebé l'acreditació penjada. Demà des de la tarda, fes-li lloc al Blai, eh? Canviem el Blai Mercè demà.
1: Deixa-la entrar. Per tothom que tingui entrada, o acreditació, perquè també hem de recordar que està tot exaurit des de fa mesos.
0: Divendres Tot Costa, també en directe des del fòrum, i el Josep Martín, que el tindrem a ICAT FM. Jo l'entrevisto al Miquel del Roig d'aquí un moment. Tu el veuries actuant al Primavera Sound, el Miquel del Roig?
1: Jo el Miquel del Roig el veig actuant a tot arreu, a qualsevol lloc. El sonar seria una mica estrany, no?, sense electrònica.
0: Però perdona, una versió electrònica de fons i el Miquel del Roig actuant, i la gent amb el ritme que porta el Primavera, se'l mengen amb patates, eh?
1: Amb la facilitat que té, escolta una cançó que estan tocant un altre escenari i en un moment ja te la toca.
0: Tots els guiris encantats amb el Miquel del Roig. Miquel del Roig, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: No em diguis que no t'agradaria allà tenir tots aquests estrangers que no sabrien qui ets i de cop i volta enamorats tots de Miquel del Roig.
3: Sí, sí.
0: Passaria, eh?
3: M'agradaria ja, però em sembla que va ser que no.
0: Millor en festes majors,
3: nostrades. El que em diguin, si diuen d'allà, però em sembla que allà no és.
0: Fem una pausa i Miquel del Roig a la tarda de Catalunya Ràdio. Josep Martín, gràcies.
1: A vosaltres, adeu.

0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
3: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
4: Evitem el soroll.
5: Ens allunyem de les estridències.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
5: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
1: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
4: Un informatiu sense presses.
5: Per donar context als grans titulars.
1: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
6: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
7: I ja que parlem de festivals, ens visita un personatge que s'ha convertit en un clàssic de l'imaginari festiu de casa nostra. Concerts a les festes majors catalanes tan esperats com una ballada de gegants o un correfoc. És gairebé un clàssic.
8: La

0: Només amb una guitarra a les mans, un faristol i és capaç de fer embogir el públic gairebé com si fos Bad Bunny o l'oreja de Van Gogh o Oques Grasses. Miquel del Roig, com estàs?
1: Molt bé, per ara molt bé. Avui molt bé, demà ja ho veurem.
0: No, i moltes felicitats.
1: Gràcies, home.
0: M'han dit que és el teu aniversari avui, eh? Com l'ha celebrat l'aniversari?
1: Normal, com cada dia. Esmorzant amb els companys, amb la dona, amb els netets... I dinant, i anar a casa, ben normal.
0: Quants anys fas, Miquel?
1: En divideu. Molts.
0: No tants, en deus fer...
1: 75.
0: 75? Però tu no et jubiles, eh?
1: Ah, no, si puc, no.
0: No et deixarem que et jubilis, eh? Deus haver fet molts missatges de felicitació, no?
1: Molts.
0: Molta gent t'ho deu demanar,
1: molts,
0: això,
1: molts,
0: no?
1: Sí, moltes felicitats, jo sempre. Els cumples, gent que fa anys, que va 30 anys de casats, o 40, 50, i així.
0: Escolta, si algú que dubto que existeixi no coneix qui és Miquel del Roig, tu com et presentaries? Qui és Miquel del Roig?
1: Jo canto tot. Ho canto tot, el que puc. És molt festiu. És un concert molt festiu, amb molt d'humor i alegria, durant hora i mitja.
0: El teu mànager, el Sergi, et definia com un cantautot.
1: Sí, sí.
0: O sigui, tot, es pot cantar tot, els teus concerts. Però tu com vas començar?
1: Vaig començar que tenia 18 anys, la música. Jo era mestre d'escola i un m'ha dit, escolta, que vols tocar el baix en un grup? I dic, perfecte. Vaig tocar el baix en un grup i que feia música tipus Beatles, Rollins, Mustang, Sirex, tot això. Després, després ja la cosa va seguir.
0: Però clar, tu tens un avantatge, que és que tu fas versions, que això hi ha molta gent que fa versions de cançons o que les interpreta a la seva manera, però tu tens la virtut d'anar-les encadenant gairebé que fins a l'infinit.
1: Non-stop, sí.
0: Això s'ha de tenir un talent especial, no?
1: No.
0: O una oïda especial.
1: Potser sí, potser és oïda. Talent no, jo soc normal com un altre, en sèrie, no és perquè sigui humil, jo soc com un altre, i passa que m'agrada molt, perdo un munt d'hores...
0: Que veiem el concert, no, què dura un concert? Dues hores?
1: Hora i mitja.
0: Allò deu haver-hi molta preparació prèvia, també, vull dir, que no és que tu surtis allà, vinga, avui què faig? I vaig encadenar cançons així,
1: No.
0: És a dir, tu has de preparar això. Com es prepara, Miquel del Roig, un concert?
1: Jo faig sempre tres parts. Primer faig alguna cosa com una intro, allò per entrar, per exemple, està...
0: És que porta la guitarra, eh?
1: Sí. Aquí tenim de tot l'oro i l'olo, i ho hem de valorar, l'oro i l'olo. Som uns privilegiats, gent de gran fortuna, només pel fet de viure a Catalunya.
0: Això és per començar.
1: Per començar, sí. Després faig una part sobre temes actuals. Per exemple, ara faig esta de...
0: L'Aitana.
1: Superestrella.
0: Sí.
1: Segueixo una guida de... Hola, ano de paz.
0: Oh!
1: Campo de vines para mi sensibilidad.
0: Ah, això és la Rosalía, clar.
1: I faig temes sobre catarres, figaflaues...
0: Però llavors has d'estar molt al dia de la música. És a dir, que has d'escoltar molta música.
1: Miro, sí. Miro.
0: Qui t'assessora?
1: La gent. La gent, jo, per l'ordinador, pregunto molt a la gent, de jockeys... Sempre l'oro, sempre.
0: Sempre lloro. Mira, és que aquí tenim algunes de les cançons. Una de les coses que es destaca és que podem sentir-hi clàssics com aquest. I

0: del Miquel del Roig, perquè anava per la playa, que és la primera que tenia. Aquesta també la tens?
1: És un clàssic, està, agrada molt a la gent.
0: Què agrada més ara, avui dia?
1: Avui dia és que hi ha tantes coses. Aviam, la gent vol alegria i xalar, i humor. Si hi ha humor i si hi ha alegria, estem salvats. La gent vol riure. Si jo canto, si jo que canto i ve que un badalla o xarra, paro, canvio.
0: O sigui, tu vas pendent una mica de com està reaccionant la gent, perquè si s'avorreixen fora. Mira, jo crec que el teu gran hit i la cançó que tothom... La farola, la farola.
2: La farola, la farola. La farola.
0: Per què creus que ha triomfat tant aquesta cançó?
1: Ho penso molt, Jo trobo perquè dona alegria, dona bon rotllo a la gent. Tu la sentes i, total, no, són tres acords.
0: És una cançó senzilla, diguem.
1: Molt simple. La farola. Jo trobo que dona energia, dona humor. Si un està trist, la sent i es posa... Perquè pensa que aquesta la canten crios, gent gran, estrangers, a vegades, inclús, la fagola, la fagola... Però això és sort, això no és buscar-ho. Això és sort, és de sort, perquè aquesta cançó era com una cara B amb un single. En canvi, va ser la que va triomfar.
0: Això era la cara B, o sigui, no havia de ser el gran èxit.
1: No, la cara A era una que era lenta, que era... Quan sembla que el pas dels anys... Bueno, aquesta era la bona, aquesta re, ha quedat amb un zero. I aquesta ha triomfat.
0: I encara avui estàs composant cançons noves?
1: No, ja no en faig, ja. No faig perquè superar la parola és impossible.
0: Clar, ja si ja tinc fet l'èxit, perquè hem de seguir buscant, no? Sentíem aquesta d'Anem a Palamós, i si no, anem als directes. Canet Rock 2018, Miquel del Roig fent tornar boig a tothom.
2: Famosillo és imputat, a l'endemà hi ha escorgoll, a la Generalitat.
0: Què serien els concerts del Miquel del Roig sense els garrotins?
1: És la clau, és la clau. I això ho vaig a dependre del titot de Brahms.
0: Sí?
1: Sí, perquè allà baix, a la Mella de Mar, no hi havia costum de garrotins. Allà feien xota, i quan venia per aquí a actuar, el titot ho feia molt. El titot és un crac, per això és un crac, perquè aquell improvisa. Jo faig garrotins, però els faig a casa pensant hores i hores. Però ell els fa... De seguida.
0: O sigui, tu no improvises, eh? No, tot el que fas està preparadíssim.
1: Per d'hores, perquè busco molt l'humor al garrotín. Perquè el garrotín pots fer-lo tu i jo i qualsevol.
0: Clar.
1: Però en humor costa un pel de més.
0: Home, clar, perquè s'ha de pensar bé com...
1: N'hi vols un?
0: N'has preparat un?
1: Un, i dos, i tres.
0: Doncs va, fes-nos un garrotín aquí.
1: Llavors, en sol, va bé, com la veu, em fa. Per guanyar Champions sense glòria, ja tenim el Real Madrid. Per guanyar-les fent història al Barça femení.
0: Oh! Aquesta és de rabiosa actualitat, eh?
1: Sí.
0: Tenies molta relació amb el Pere Tàpies, que és un,
1: sí, també,
0: és un dels noms també grans de la música, d'aquesta música
1: nova, sí.
0: Propera, d'aquesta música divertida.
1: Sí. Sí.
0: Què vas aprendre del Pere Tàpies?
1: També l'humor d'ell, l'humor. Rechalador.
0: Mira, fa 15 anys estaves assegut en aquest estudi i vas fer aquesta cançó.
2: Amb molt petit quan brama, brama, brama, brama. Amb molt petit quan brama, brama amb el dit, dit, dit. Així brama amb el perill. El seu equip quan juga...
0: Això era una cançó sobre Mourinho, que vas fer aquí quan, mira, el tot és molt confús del Pere Mas. Home, si Mourinho torna, si Mourinho torna al Madrid, la podràs recuperar, aquesta.
1: Algo buscarem, sí. Algo farem.
0: Clar, has d'estar al dia de l'actualitat.
1: Estic al loro en tot. Que rotins n'hi tinc potser 50. Sí, i se'n faig de nou, sempre a l'hivern, com que... Toques poc a l'hivern, doncs faig garrotins.
0: Has hagut d'eliminar alguna cançó a vegades?
1: No, moltes.
0: Perquè generaven una mica de... Sí. Ai, aquí hem fet una broma que no ha acabat d'agradar.
1: Sí, massa forta, no sé què, sí, moltes, altres, que m'ho han dit. I ho he tret, cap problema.
0: Tu busques la festa, per exemple, amb aquestes altres cançons.
2: El

0: no marxaré mai.
1: Això és el Tinglado de Vilanova i la Geltrú, que aquí t'estimen, t'estimen molt, i ets l'encarregat de tancar el festival gairebé des de la primera edició.
2: Sempre l'acabo jo.
1: Per què creus que t'estimen tant? Què tens aquesta vinculació amb Vilanova? I mira, des de l'organització...
2: M'estimen molt a mi.
1: Posa't els cascos, perquè des de l'organització t'han enviat un missatge que et volen dir una cosa.
3: Hola, Miquel. Des del Tinglado volem felicitar-te aquests 75 anys i desitjar que passis molts més.
2: Moltes gràcies.
3: Ens han demanat a veure si podem aprofitar per demanar-te alguna coseta. I ja que...
2: Tu demana
3: que...
2: Tria.
3: ...de dificultat del festival, ens vas fer una cançó, una versió d'una cançó que vas titular El Tinglado no es toca.
2: Volíem aprofitar
3: per demanar-te a veure si podies allargar una miqueta més aquesta cançó amb alguna estrofa nova i aprofitar per celebrar l'arribada a la majoria d'edat del festival, ja que aquest any arribem a les 18 edicions.
2: Ja t'ho miraré.
3: I res, ens veiem el dia 23 de juliol a Vilanova i la Geltrú.
2: Molt
3: una
2: bé.
3: Abraçada.
2: Gràcies, igualment.
1: Doncs ja tens aquest encàrrec del Tinglado. Clar, aquí, tinc aquí el calendari. No pares.
2: Sí,
1: arriba,
2: no pares.
1: Arriba l'estiu i l'Hospitalet de l'Infant, Sant Antoni de Calonges, Sant Feliu de Guíxols, Palamós...
2: L'hivern n'hi ha res, l'hivern poca cosa.
1: O sigui, ets un cantant d'estiu, pràcticament.
2: Els hiverns fas algun cap de setmana, alguna boda, però poca cosa.
1: Durant molts anys va ser tradició també la teva actuació al Canet Rock, davant de 25.000 persones.
2: Enguany no, perquè no han volgut ells.
1: No t'han volgut?
2: No han volgut. Per vell no. No ho sé, dic jo. No. He anat 9 anys seguits.
1: Què era per tu aquesta actuació allà al Canet Rock?
2: La millor que havia. La millor, diguem-li, perquè hi ha molta gent. Perquè vaig allò als petits, que també em xalo molt, eh? Arenys de Mar, Vilanova, Viladamat... Hi ha tants allò, els monjos... Però aquesta era que hi havia més gent i que fa país...
1: I amb tants anys de trajectòria, imagino que has estat en grans escenaris on hi havia molta gent, o amb escenaris petits que hi havia... I algun dia t'has trobat també que no venia ningú?
2: També, sí.
1: Si t'has trobat anar a fer una actuació i dius, hòstia, si no ha vingut ningú.
2: No direu, però sí.
1: I què vas fer?
2: No res, marxar i no cobrar.
1: Doncs és el Miquel del Roig, aquest cantautor... Torna't a posar els cascos, perquè volem acabar amb una cosa entranyable, perquè hem dit que avui era el teu aniversari.
2: Sí, senyor.
1: Doncs bé, tenim una felicitació molt especial per tu. Escolta, bé, és un missatge que ens han enviat avui.
4: Moltes felicitats, iaio, en que tinguis un bon dia.
2: Gràcies, Daniel, gràcies.
4: T'estimem molt.
2: Gràcies.
1: Qui són aquests dos nois?
2: No és, sí, els dos netets.
1: Els dos nets. Ara t'has emocionat una mica.
2: No m'ho esperava.
1: Els nets. Et venen a veure?
2: Sí.
1: Els cantes a casa també, els nets?
2: Poc, a casa poc.
1: I els concerts veuen... Sí. Home, veure un avi actuar ha de ser molt guapo per un net, eh?
2: Els agrada molt, sí.
1: No et retiraràs? I penses en això? Perquè, home, amb 75 anys potser hi ha...
2: La salut, mana, jo també he tingut aixaques, els ronyons, el colon... I per ara estem bé, eh? Estem un 10.
1: Ningú t'ha dit de fer un documental? Ara està molt de moda, això, fer documentals d'artistes populars. Doncs des d'aquí obrim la porta a qualsevol persona que vulgui fer un documental, que el Miquel del Roig se'l mereix. Miquel, que tinguis un estiu molt, molt exitós.
2: Salut i salut.
1: Molta salut i a gaudir de l'estiu, de les festes majors, de les festes populars i del contacte amb el públic, és el millor que pots tenir, segur.
2: I gràcies a vosaltres,
1: No, gràcies a tu per venir, Miquel. Una abraçada molt forta. Farem una pausa i anirem a fer el concurs. Ara us ho explico.
5: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
6: Dimecres, quanta guerra. L'àvia de Nando Jovany.
7: Nando, vull parlar de la guerra dels avis.
8: No en sabem gaire res, eh?
7: El criden per anar a la guerra. I mira què diu aquí. Desertor. En aquest cas, al front...
8: Muerto. No ens va explicar mai res. Se li ha mort. Tots els seus germans ho han desaparegut. Està sola.
6: Quanta guerra. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: Amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
9: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
10: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
11: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
10: Per aprofundir en tota mena de temes.
12: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
10: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
13: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
9: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
14: L'arròs Montsià és l'arròs de la nostra cuina. L'arròs del Delta de l'Ebre us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
1: 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Qui està constipat? Ah, deu ser al·lèrgia. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Si voleu guanyar el concurs d'avui. Avui és el repte sonor. És l'hora de parar orella i intentar esbrinar què és el so que us posem. Apugeu el volum de la ràdio, pareu atenció i ens ho dieu. Què podeu guanyar? Atenció! El lot Montsià que està en joc. Un quilo d'arròs Montsià extra, ideal per les millors paelles. Un quilo d'arròs bomba. Un quilo d'arròs carnaroli per risotos, una ampolla de licor d'arròs del Delta, un davantal, una carmanyola i un got mesurador d'arròs fet amb orzite. És un premi fantàstic. Tenim concursants que estan ja preparadíssims per concursar.

0: A veure, que estan trucant. M'apunto aquí. Eduard. Eduard, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Ets el cotxe.
1: Soc el cotxe aturant-me ara.
0: Per què t'atures? Per parlar amb nosaltres o perquè hi ha cua?
1: Doncs, no, mira, perquè estic a punt de sortir de Catalunya i l'última cosa que faig és parar-me a Ulldecona a comprar uns pastissets.
0: I què passa, que fora de Catalunya no hi ha pastisset bo?
1: Són especialment bons els d'Ulldecona.
0: Però ja els tens identificats d'altres vegades?
1: Sí.
0: Estàs marxant de Catalunya per sempre?
1: No.
0: Estàs marxant per feina?
1: Per feina.
0: I quina feina fas que et porta lluny del nostre país, Eduard?
1: Doncs faig una feina relacionada amb una
0: petroquímica. Ui, s'ha tallat la comunicació perquè... I tu has hagut de pensar molt per explicar-nos-ho. Una feina relacionada amb què?
1: Amb tancs de gasoil. Sí, d'emmagatzament de gasoil en una petroquímica.
0: Ui, la guerra a l'Iran, a tu t'està tornant boig, eh?
1: Sí.
0: Mira, tal, i que no treballi per la CIA, allà fent coses.
1: No,
0: doncs, Eduard, que no ens has dit d'on ets? Ai, la cobertura Ulldecona, tu. Eduard, et dic que d'on ets?
1: De Ullastrell.
0: Ah, ui, de Ullastrell i a Ulldecona, molta U aquí. Escolta'm, et posaré un àudio, has de parar l'orella, a veure si l'endevines, eh? Uf, amb aquesta cobertura veuràs tu el que sentirem. A veure, posem un so. Eduard, ho has sentit? Eduard, has sentit el so?
1: Sí.
0: Mort de Déu. Ja farem el concurs bé, ja, avui. No sé què em deia. Oh, cada dia es pengen les trucades. I no es pengen mai. Mira, guaita, avui es penja. Ai, de paciència. Eduard, hi ets? Perquè si no haurem de buscar un altre concursant, eh?
1: Sí que hi soc.
0: Oh, ja, ara sí, però no et moguis.
1: Ja, però, bueno, la cobertura la tinc.
0: Doncs et dono quatre opcions a veure si m'endevines què és aquest àudio. Ara se m'està enfadant l'Eduard. Opció 1. Són les proves de so d'un grup de moda al Festival Primavera Sound. Opció B. Són els falcons de la Sagrada Família just quan marxen. Opció C. És una capibara. O és una petita protesta per la visita del Papa.
1: Doncs la B, deuen ser els...
0: Els falcons, dius, eh? No són els falcons. Era una capibara. No pengis perquè a veure si la teva contrincant ho iguala o no. Gràcies, Eduard. No pengis. A veure la Mari Carmen. A veure si tenim millor cobertura amb la Mari Carmen, perquè si no això... Maria Carmen. Ara no sé si és Mari Carmen o Maria Carmen.
2: Hola?
0: Maria o Mari?
2: Oh, Mari, acabem abans. Mari, ja em va bé.
0: Mari, com estàs?
2: Bé, al cotxe, com sempre, a aquesta hora.
0: Ah, sí? D'on... Què vas, cap a casa?
2: Vaig cap a casa, vinc de Vigues de treballar i escoltant-vos cada tarda.
0: No falles mai?
2: No.
0: No aprofites per fer trucades? Algun dia, avui faig una trucada.
2: Avui sí. És el primer cop, eh?
0: Ah, sí? No havies trucat mai?
2: Sí. No.
0: I avui per què t'has inspirat a trucar? Què has dit? Mira, avui vaig a trucar.
2: Perquè vaig agafar el telèfon ahir i vaig dir, demà truco, sí o sí, i sí o sí.
0: Clar que sí, una dona determinada. I goita, a la primera t'han agafat, que no és tan fàcil,
2: sí. He quedat flipada, eh?
0: Què t'ha semblat? El tracte de la Carla, de l'1 al 5, com el valoraries? Et faig l'enquesta de satisfacció.
2: 10.
0: No, de l'1 al 5.
2: Pues 10. 5 per 2, 10.
0: I el temps d'espera?
2: Perfecte, cap gens i mica.
0: La presentació?
2: Molt bé, estupendo.
0: I la qualitat del plat?
2: Pues tu què creus?
0: Molt bé, doncs ja tenim 5 estrelles a Google. Fantàstic.
2: Perfecte.
0: A veure, ara ja només falta que encertis el concurs i t'emportis l'arròs. Ja seria la conya, això.
2: Farem el que puguem, a veure què.
0: Vinga, va, que et poso un àudio. Atenció a l'àudio.
2: Vinga.
0: Ho has sentit bé, això, Mari?
2: No se sent bé, no.
0: Ai. que hem de posar àudios que siguin una mica més contundents, em sembla, això.
2: Bueno, digues, digues, a veure.
0: Et dono quatre opcions. Això és un peix, és un peix fregit. Això és aigua de la font de Caldes. Això és algú orinant. O això és el vessament de llàgrimes de la redacció quan hem sabut que l'Òscar Guijarro, el nostre estudiant en pràctiques, avui era el seu últim dia.
2: Ho tornes a posar, sisplau?
0: Sí, ho està sonant de fons.
2: Jo crec que és, jo crec que és la segona, la de la font, oi?
0: La font de Caldes.
2: Potser.
0: Hi has estat mai a la font de Caldes?
2: I tant.
0: Ah, sí?
2: Home, si sóc de Granollers i no vaig a Caldes, que estic aquí a la vora. Malament.
0: Doncs la font de Caldes és una resposta... Quins nervis, eh? Pensa que si no encertes vas al desempat i el desempat ho pots perdre tot, eh?
2: Escolta, trucaré un altre dia, eh? No passa res, eh?
0: Saps què passa? Que si guanyes ja no pots tornar a trucar.
2: Per què?
0: Home, perquè no pots trucar cada dia, Mari, i guanyar cada dia.
2: Ah, vale, vale, ok.
0: Bé, doncs, la font de Caldes... Ara sembla que hi hagi un cotxe de premi aquí amb aquesta expectativa. Però vaja, el lot de rosa està molt bé, eh?
2: Falten els timbals aquí.
0: Tenim els timbals? La Mari ha dit que el so era l'aigua de Caldes i això és una resposta... Correcte! Has guanyat l'arròs, Mari!
2: Ole, ole, ole, ja tinc paella aquest cap de setmana. Ole, ole, ole.
0: Que no sé si t'arribarà tan ràpid, eh?
2: Però vaja. I tant, i tant. Bueno, no passa res.
0: Eduard d'Ullestrell, no ha pogut ser això.
1: No passa res, molt bé.
2: Està greu. Em sap greu, moltes gràcies.
0: Quin fair play que hi ha entre els concursants, m'encanta. Doncs enhorabona, Mari, una abraçada forta.
2: Moltes gràcies i molt bé el programa, tots els que feu.
0: 5 estrelles pel premi, també?
2: Vinga.
0: Adéu-siau.
3: Arròs Montsià. Per molta gent, el millor arròs que hi ha per cuinar. L'arròs de la nostra cuina. Arròs Montsià. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Bona tarda, us informa Marc Güell. Dilluns que ve s'hauran acabat les obres ferroviàries al túnel del Garraf i al cap de pocs dies l'R2 Sud recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. Aquesta tarda la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, han visitat les obres. Unitat mòbil al Garraf, Xavier Cussó i Joan García. Bona tarda.
5: Bona tarda. Des del 16 de març només s'ha pogut circular en via única entre Sitges i Garraf. Durant dos mesos i mig Adif ha renovat les columnes molt malmeses que suporten un fals túnel sobre el mar a Garraf, imatge que s'havia convertit en símbol del deteriorament de la xarxa de Rodalies. També ha actuat el viaducte del Garraf i el pont d'Aigua Dols. Ara que estem a punt d'acabar els treballs, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha fet aquest anunci.
6: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ el tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
5: Joan García, Xavier Cussó, Catalunya Ràdio, Sitges.
4: Més notícies amb la Montse Pujol.
7: La consulta dels docents per acceptar o rebutjar el preacord d'educació ja frega aquesta tarda el 45% de participació. Fins ara han votat prop de 43.800 docents. Hi ha temps per fer-ho fins demà a les 12 del migdia. El sindicat d'educació CGT, que divendres es va aixecar de la taula de negociació, adverteix que si demà la consulta acaba guanyant el sí, es resoldrà en fals, diu, un conflicte que encara ha deixat moltes coses pendents. Ho ha dit la portaveu de la CGT, Laura Jané, en una entrevista a 3Cat Info.
8: Sí, com sigui, les mobilitzacions hauran de seguir perquè han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí, el que aconseguirem és que es tanca en fals aquest conflicte, no només laboral, sinó també social.
4: El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, diu que depèn de Donald Trump que es faci un nou atac a gran escala contra l'Iran després del bombardeig iranià contra Kuwait, que ha causat un mort i més de 60 ferits. El president nord-americà ha parlat avui de la tensa trucada de fa dos dies amb Netanyahu i de la situació al Líban. Washington, Oriol Serra.
9: Bona tarda. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha deixat la decisió d'atacar l'Iran amb tota la contundència en mans del president dels Estats Units, Donald Trump, i ha afegit que Israel està preparat per acompanyar els Estats Units. Trump, per la seva banda, ha explicat en una entrevista en un podcast afí que la persistència dels atacs entre Israel i les milícies de Hezbollah al Líban el tenen amoïnat. Trump també ha assegurat que li agradaria reunir-se amb el líder suprem iranià.
10: Sembla que ens portem força bé. Sí, m'agradaria conèixer tothom. Probablement ens trobarem en algun moment, depenent de com vagi tot.
9: Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.

0: de l'autòpsia per conèixer més detalls. Els Mossos també comprovaran les llistes de persones desaparegudes per mirar si hi ha alguna coincidència. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
1: I l'Audiència Nacional ordena taxar les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero. L'instructor del cas vol saber l'autenticitat, l'origen i el valor econòmic de les peces interceptades en l'escorcoll policial de fa uns dies. Ja està en marxa a aquesta hora la jornada inaugural del Primavera Sound al Parc del Fòrum de Barcelona. Aquest primer dia, amb activitat limitada, combina artistes locals com Buineta amb internacionals com Wet Leg. Barcelona, Marc Ruiz.
2: La jornada inaugural és gratuïta, tot i que cal fer una reserva prèvia i pagar 15 euros, que després et retornaran. Totes les invitacions estan esgotades, tot i que hi ha una cua virtual en marxa. Avui, la primera en obrir foc és la coreògrafa i cantant catalana Uineta, molt coneguda pels oients d'ICAT, i que sorprèn del de l'escenari amb coreografies que atrapen i un so rítmic i fresc. La seguiran els britànics Yard Act, que mesclen rock amb spoken word, el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente, i les angleses Wet Leg, amb un rock potent, rítmic i descarat. ICAT farà una programació especial des del fòrum durant tot el festival. Avui emetran en directe el concert de Guitarrica de la Fuente i la resta d'actuacions les aniran emetent durant la setmana. Marc Ruiz, Catalunya Ràdio, Parc del Fòrum.
1: Esport, Sònia Oleart, bona tarda.
3: Bona tarda, Marc. El Joventut s'estrena avui al play-off de la Lliga ACB de bàsquet a les 9 del vespre amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio 3CAT amb l'Ernest Macià. Ahir el Barça es va imposar a la pista de la Múrcia per 68-91 i demà es pot classificar per la semifinal si guanya el partit del Palau Blaugrana. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, no descarta que Lamine Yamal arribi a l'inici del Mundial, com la resta de lesionats. Avui Lamine està seguit entrenant al marge del grup per a la concentració de la selecció espanyola abans del Mundial. L'espanyola ha renovat Sara Monforte com a entrenadora del primer equip femení. Monforte signa dues temporades més. Leo Messi ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat destaca el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària. I la catalana Paula Blasi disputarà el Tour de França segons ha avançat aquesta casa.
4: Fins aquí les notícies.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Vull ser l'alcalde de tots i de totes. Vull governar per tots els barris de la ciutat.
5: Davant els reptes que Barcelona afronta en les pròximes setmanes, com la visita del Papa o la sortida del Tour de França, i a un any de les eleccions municipals, aquest dijous, Jaume Collboni,
7: al matí de Catalunya Ràdio.
5: Amb Ricard Ostrell.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Roger Grandell, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Vas molt ben pentinat, avui.
2: Ah, sí, m'he ficat una mica de laca.
3: Va més guapo que mai, últimament, sí. En Roger.
1: S'està cuidant. Cosa?
2: No, ahir vaig anar a tallar els cabells i avui m'he tapat les ulleres.
3: Digues. Poder a partir dels 40 és quan passa que l'home se n'adona que a ell també hi ha alguna coseta que pot fer per anar una mica més mono.
1: És possible.
2: Bueno, quan la... Clar, sí, sí, sí.
4: I per què et feien fotos, Roger, avui?
1: No es deu poder dir, no.
3: Per quan faci de Francesc Garriga.
2: Perquè a vegades un s'ha de regalar fotos.
1: Clar que sí.
3: Però escolta'm una cosa, si que fa que fas la tarda d'estiu, 77 anys ja.
1: Però a veure, un moment.
4: Jo t'anava a dir, és per la teva comunitat d'Instagram.
2: Sí, és per mi, la compartiré jo. Així no hauré de penjar fotos dels abdominals.
3: Fa molt que estem pendents...
2: Així podré penjar la cara, també.
3: Fa molt que estem pendents d'un carrusel que m'amenaces des de fa setmanes que publicaràs.
2: Sí, i prepara't.
3: En Garriga va penjar-ne una
1: sí.
3: I...
1: Ui, no traguem aquest tema.
2: Per què?
1: Perquè hi ha indignació i divorci.
2: Sí, és que no has triat bé les fotos, eh?
1: Ja me l'està.
2: No has triat bé la... Jo no. T'entenc, t'agrades tu i no mires els altres.
3: Jo vaig sortir molt malament en una foto i em va ofendre un punt, però vaig decidir...
1: Ah, no, doncs no era per això.
4: Hi ha gent que està ofesa potser per no aparèixer.
1: Absència.
2: Ah, hòstia, això és que és molt delicat.
3: Ai, és una merda.
1: Resulta que últimament m'he fet més fotos amb vosaltres que amb Carla Verdés. I amb l'Arnau, i la Montse, i la Judit, i companyia.
4: Que els teus soldats.

0: I alguns d'aquestes persones que he mencionat, no totes, van tenir un atac d'ira i avui el programa s'ha fet de casualitat. Perquè són professionals.
1: Quin mal ambient.
0: Però si això fos un esplai, avui no hi havia cau. Perquè estan enfadats. Demano, Carla, fem-nos fotos, i així. Devi tirar-me les fotos. Ja ho diu Bad Bunny. Perquè ara resulta que no m'ha posat ni like a la publicació, i a mi això em dol. Ho entens, tu, Marc?
2: Quins problemes, eh?
0: Del primer món.
2: Sí, sí.
3: I que segueixin molts anys, eh?
2: Sí, sí. Home, perquè, a més, home, a mi el carrusel és un tema que m'interessa. A mi, en canvi, que em triessis la primera, em va encantar.
0: És que primer que era cronològicament. Comencem per Sant Jordi. I tirem endavant.
2: Molt bé.
0: I a part que sortim molt bé. Doncs,
2: sí, aquella foto ens la va fer la meva mare.
0: Ah, sí, és veritat? Sí. Gran fotògrafa.
2: Gran fotògrafa, sí, sí.
0: Com la Carla Bardés, que també fa fotos molt bones. Tot i que m'acaba de comunicar que demà no ve. I l'Arnau Maimó em diu que hi ha més companys de l'equip que diuen que demà no venen.
1: Molt bé, doncs ganes de sentir-te fent Ràdio Fórmula.
0: Tu creus que els sindicats contemplen la vaga per absència en carrusel d'Instagram?
2: Tu ara has d'organitzar aquestes coses de team building per tornar a unir l'equip. Perquè jo detecto aquí una tensió que...
0: No.
3: S'ha d'anar al PortAventura o així, com fa el Ricard Ostrell, que se'ls emporta tots així
2: a dinar per atraccions.
0: Doncs ho contemplarem. Tu vindries a la PortAventura amb l'equip?
3: No, és vital que m'avisis quin dia és i m'ho marcaré com a dia que no aniré al PortAventura.
0: Però, Juliana...
1: Sí, vas anar fa poc amb un cosí.
3: Amb un cosí, no? Amb la cosinada, que saps que a mi m'agrada cuidar-la. No, a PortAventura jo hi vaig màxim un cop cada 5 anys. O sigui, i ja hi vaig anar fa uns mesos. D'aquí 5 anys hi podem anar.
0: Ho farem pel 50 aniversari de TV3 i Catalunya Ràdio.
3: Perfecte, ganes!
0: D'aquí set. Doncs avui, puntual a la seva cita, espero que sense aquests mals ambients que hi ha a la tarda, arriba el que no surti d'aquí. Tot i que us veig com especialment callats, no sé si passa alguna cosa.
3: En passen moltes, Francesc.
1: No.
3: I totes a l'hora, com sempre.
2: Hi ha una calma tensa.
3: Sí, no saps mai quan explotarà, però ja saps que la bomba la va sentint pip, pip.
1: Però el que sí que saps és per on explotarà, saps?
0: Aquesta calma tensa. Això explota segur abans de les 7, no us ho perdeu.
4: Ocasión Plus.
5: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
6: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
7: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem. I al final... vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
0: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
8: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
6: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
8: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
9: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
10: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat.
11: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat. A Catalunya Ràdio.
6: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
12: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Per tenim a diari.
4: No el recordo, l'havíem fet molt, aquest joc. Un minut i un quart de set. Juliana Canet, bona tarda.
3: Bona tarda, nen.
4: Marta Montaner, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
4: Estàvem comentant si miraríem per una finestra com serà el nostre futur d'aquí a 7 anys. I jo he dit que no. I fins ara sempre havia dit que sí. I ara no vull mirar a veure què passarà d'aquí 7 anys.
3: Que jo sí que miraria a saco, vaja.
2: Però llavors viuries molt condicionada per aconseguir aquella imatge, no? O què?
4: O per evitar-la.
3: Però és que vist condicionada igualment.
2: Sí, sí. Perquè saps que, bueno, no, amb aquestes tesis i aquestes pel·lícules que s'han fet de les escenes futures, que tu no el pots canviar, el futur que ha de venir.
3: Clar, clar, no es pot modificar.
4: No, clar, que està escrit i que aniran passant coses perquè acabi sempre en aquella escena que tu veus des de la finestra.
3: Saps què passa? Que com que ja tenim aquesta escena al cap, perquè això és el que són les expectatives, prefereixo tenir-les de veritat, saber què és realment i que això substitueixi tot d'imatges i d'imaginacions que em construeixo jo al meu cap de com serà la meva vida en el futur, no?
2: Jo prefereixo no saber-ho.
4: Jo tampoc. Tu què, Fran? Sí o no?
2: Qui fa anys avui?
3: Mira,
4: avui una persona molt estimada,
2: ja l'he felicitat.
4: Una persona que estimem moltíssim, que és el nostre
3: 15 cops.
4: Col·laborador Víctor Navarro. Per tant, Víctor, per molts anys.
13: Per molts anys. Per molts anys. Moltes felicitats. Riu, canta, balla.
4: Fes-ho tot, Víctor. Sigues feliç. Per cert, la Juli i jo ahir gairebé ens carreguem l'aniversari d'en Víctor perquè va haver un petit problema de comunicació.
3: Però perdona, va ser culpa teva. Jo vaig arribar aquí i en Roger em va dir, bueno, suposo que ja deus haver felicitat en Víctor. I dic, hòstia, què és avui l'aniversari? Diu, jo ja l'acabo de trucar. Anant com de xulo, saps? Dient-me, jo ja l'he trucat
4: no
3: i tu no.
4: Jo no truco mai pels aniversaris.
2: No, i tu mai ets el primer, Roger, això és el més important, que sempre ets l'últim.
3: Molt detallista.
4: Aniversari d'en Víctor, i el truco. I jo ja vaig veure que quedava una mica parat quan li vaig dir, Víctor, per molts anys. He decidit que et trucava i et felicitava, que no ho faig mai. I allò, hòstia, gràcies per la trucada i tal.
3: Sí, bueno, a mi també em va flipar que quan el vaig trucar va actuar, és a dir, a mi si em truques el dia abans et diré gràcies, però és demà, no? Que és el que faríeu vosaltres. Ell, gràcies, Juliana, quina il·lusió, sí, tal, ens veiem
2: sempre
3: al primavera. Sí, ell no va voler-me incomodar, ni a tu tampoc, Roger.
4: A mi em va liar una mica el tema que ahir en Víctor Navarro se li havia preparat una festa sorpresa. Ell no ho sabia i uns amics seus van organitzar una festa que va estar molt bé. A quina hora ens havien citat, Júlia? 8:45, va ser?
3: Efectivament, i ell arribava en principi a 9:00, havia quedat per sopar amb un dels fundadors de Vicio i l'excusa era que pujaven un moment a dalt, que li volien donar un detall, i el detall resulta que eren tots els amics i coneguts de Víctor Navarro, o almenys moltíssima gent.
4: Aquest és el moment que en Víctor descobreix que hi havien com 80 persones esperant-lo.
2: Quina monada, per favor.
3: Li va fer molta il·lusió.
4: No s'esperava res, vaja, perquè la sorpresa va ser increïble.
3: I a més hi havia l'amor de la seva vida, l'Abril Vicente, que...
2: Sí, ell està ok, amb que donis aquesta informació.
3: Ell o ella?
2: Ell.
3: Ho hem comentat mil vegades al programa, que ell està boig per l'Abril.
2: Mira, veig que posem una foto d'ells dos junts.
3: I ella ho sap, a més.
2: Ella ho sap.
3: Ho sap tothom.
2: Molt bé.
4: Hi havia l'Àlex Tous, també, hi havia l'Abraham Urriols, de TV3...
3: I després també va passar una cosa, que això ja és un detall totalment personal, no com la resta de coses que es comenten en aquest programa. Que és que a mi el Víctor m'havia dit mil vegades, jo li havia dit 15.000 cops, presenta'm algun amic guapo, tal. I vosaltres havíeu sigut testimonis moltes vegades de com ell em deia, no tinc ni un amic guapo, Juliana, ho sento, ho vaig fatal amb aquest tema. Ahir, a part de que tot eren tios, però tot...
4: Hi havia molt poca noia en aquesta festa. Molt poqueta.
3: Tots estaven bons, Marta. Era una cosa espectacular. O sigui, feia angúnia de ser-hi. Jo per això vaig marxar de manera immediata. Però em vaig sentir una mica traïda per en Víctor, sincerament.
2: Hi havia una noia, l'Anna Tormo, no?
3: L'Anna Tormo, efectivament.
4: L'amiga de Gerard Piqué, treballadora de Cosmos, també.
3: Com estàs tu amb això?
4: Amb qui vam estar parlant molta estona. Ja la coneixíem una mica, perquè ella és qui en el seu dia ens va presentar en Víctor Navarro. I...
3: Esperant un nen que el tindrà en breu.
4: Exacte.
2: Ah, mira.
4: Per ir a
2: aviat. Això t'ho havia dit en Víctor, em sona.
4: I res, l'Anna és increïble, vam estar parlant del programa perquè li agrada molt, ens
3: I
4: escolta molt.
3: I a tu
4: t'agrada
3: molt ella.
4: I a mi ella sempre m'ha caigut genial.
3: En Roger va tornar tocat a casa.
2: Sí,
3: Va tornar tocadot.
4: Bueno, escolta'm.
3: Això
4: saps
3: passa.
4: Allò que ens coneixem molt poc però connectem molt? Bueno, almenys jo amb ella connecto, ella amb mi no sé, però vull dir que vam estar parlant una bona estona.
2: I ella és oient, no?
4: Saps i ella és oient del programa, i sí, sí, sí.
2: Mm.
4: Bé, en tot cas, hi
3: també
4: havia
3: els nois de 31
4: Fam. 31 Fam. en Quim i l'Uri del Barbocata,
3: guapíssims,
4: les noies de Can Putades, els socis també, vull dir que hi havia molta gent.
3: I en Gerard Romero.
4: I va estar molt bé. No el vaig veure jo.
3: No, jo no, no crec que pogués venir, però té el crio, té molta feina.
4: Potser no podia. Bé, en tot cas, Víctor Navarro, per molts anys, per aquest aniversari, aquesta festa sorpresa que li van fer ahir als seus amics. Passen 4 minuts d'un quart. Ahir vam parlar un moment de la... Ah, voleu sentir en Víctor com ho va viure? Que m'ho descuidava, que m'ha enviat una nota de veu.
3: Home, sí.
4: Ai,
3: sí.
4: Com va reaccionar.
3: Com ho va viure,
4: perdona, recuperem.
14: Va ser una barbaritat. O sigui, jo havia quedat ahir per sopar en un restaurant proper on tenen les oficines Vicio. Arribo 5 minuts més tard del temps que havia impactat, però em diu no passa res perquè estic acabant coses a dalt a l'oficina. Em diu, escolta, puja un moment que t'ensenyo un vídeo del Primavera Sound que tenim preparat. I llavors entrem com a la sala principal, que tenen uns tobogans i tot, la ve baixa de Vicio General i pam, de sobte em vaig quedar en xoc. Jo en aquell moment pensava, dic, jo m'he mort i ara estic, perquè m'han atropellat algú, i ara estic al·lucinant, no sé què està passant, no sé com la vida, estic veient a gent, tal. I veia cares i veia des de 31 fam, us veia vosaltres, veia amics del col·le, companys de feina, clar, jo era com, ostres, com pot ser tanta gent en xoc, molt content, la veritat, gràcies a tots per venir, per aquesta gran sorpresa, o sigui, molt fort, molt fort. Un pato gegant.
4: Un altre
3: està
4: per tu,
3: tocadet,
4: Víctor.
3: Eh? Que mono.
4: Sí, jo crec que estava emocionat i tot, perquè és normal, normal. Bé, ahir vam parlar un moment de la pensió Regàs de Barcelona, un hotel on van molts amants
3: la caixa de Pandora, eh?
4: D'amagar, sí. Ho sé, i de fet tenim els oients desbocats amb aquest tema. I el 677-27-10-58 ens està arribant informació extra que evidentment us compartirem. Doncs sí, podríem anar, eh?
3: Clar que sí.
4: A acatar una mica això, a provar-ho. La Juliana té molt interès.
3: Vols fer una detectiva del cor allà?
2: Crec que és molt difícil per qüestions de privacitat. Si el lloc és una mica seriós, hauria de ser una mica difícil poder
4: gravar. No et deixaran gravar absolutament res.
2: Però jo crec
4: però viure
2: que
4: l'experiència.
2: Puc ser tintin, anar-hi només a investigar i
3: fer una crònica. I amb qui aniràs?
2: Home, amb en Roger.
4: Com? No, home, no. Jo sí hi vaig.
3: Home, si hi aneu, és obligatori fer una
4: sí,
3: cosa.
4: Sí, però escolta'm una cosa.
2: Home,
4: jo sí hi
2: sí
4: vaig.
2: És obligatori, obligatori. Puc anar-hi amb el no, mercat.
3: Jo crec que
2: no
3: cal que
4: aneu
3: d'algun vigilant.
4: Estic amb la Marta.
3: Que em deu forçar a fer-ho.
4: Jo vull gaudir de tota l'experiència completa, si
3: clar.
4: Vaig. I si vaig amb tu, hi ha
3: seríeu
4: una part de
3: l'experiència. Seríeu els únics que han anat allà per,
4: sí,
3: per no
4: acabar
3: al llit.
2: M'ho pillo ara mateix.
4: Bueno, espera't, que potser hi ha un altre lloc que també s'ha de provar i ens el repartirem. Mira, un oient ens diu que coneix la pensió. Diu, bon dia, perfectíssims. Estic escoltant el programa d'ahir que parlàveu de l'hotel Regàs. Vaig estar treballant davant a les oficines d'una empresa i la veritat és que era bastant entretingut. En horari laboral, de 9 del matí a 7 de la tarda aproximadament, sempre hi havia trànsit d'entrades i sortides. La calentura no entén d'hores, es veu. Una vegada vaig anar en taxi perquè feia tard i el taxista es va preocupar bastant perquè una noia de 21 anys li demanés anar al carrer Regàs un dimarts a les 9 del matí i em va explicar el funcionament. En efecte, ho tenen muntat perquè mai et creuis amb ningú i abans de sortir de l'habitació i tal has d'avisar i també tenen muntat el tema d'entrada i sortida de taxis per no veure mai a ningú. Per tant, el taxi et deixa a dins, de manera que ningú et deu entrar.
3: Quantes coses que saben els taxistes, clar.
2: Em val d'hora mil, família. Clar. I quantes coses saben els nostres oients, que és igual del que parlem, que sempre després hi ha una crònica
4: que algú hi ha anat i és meravellós. I llavors també ens diu, com a detall curiós, és discret, però fins a cert punt, ja que els detectius privats coneixen el lloc i bastantes vegades havien detectat algú fent fotos d'amagat. I, evidentment, al sentir el clic-clic sempre ens acostava a matafanejar una miqueta a veure si era algú conegut. Per tant, de la mateixa manera que hi ha gent que s'amaga, hi ha detectius que van a caçar els que s'amaguen. I atenció, perquè ara ens parlen d'un altre hotel que tota mana hauria de tenir controladíssim. Per tant, apunteu
3: en aquesta... Comentant la infidelitat des dels micròfons de Catalunya Ràdio.
4: La ruta de l'amor. Bona tarda, perfectes. Estava escoltant el programa d'ahir i sobre l'hotel que dèieu, a Barcelona n'hi ha bastant eixidores. Jo he anat a un que es diu La França. Hi he anat amb el meu marit, no tenim fills, però ens va donar morbo provar-ho i hem repetit.
3: Molt bé, clar que sí, cadascú lo seu.
4: Tal qual com
3: explicàvem. M'encanta que ens ho comparteixis.
2: Sí, sí, sí.
3: Ets perfecte.
4: Diu, nosaltres ens vam agafar la suite amb jacuzzi, uns 60 euros aproximadament.
3: Quant de tal?
4: Reserva al moment.
3: És molt barat, no?
4: Sí.
3: S'hauria de veure també... S'hauria de veure.
4: Quan hi van anar. Llavors, jo he buscat, aquest hotel ja no es diu La França, sinó que han fet un...
3: Rebranding.
4: Un rebranding, i ara es diu La France Love Hotel. Està a la... No, és veritat. Està a la zona de Sants i us he posat unes quantes fotos per si voleu veure, perquè els... hi ha llits que són com circulars.
3: Ai, nois, saps? Que estic super atabalada, que no és broma, que la setmana que ve ho provo. I us ho explico, vale?
4: Un llit com circular, sí, hi ha jacuzzis...
3: Sí.
4: Uf. I hi ha un detall també molt important, perquè tu quan entres a l'hotel i mires la façana i mires els primers pisos, les finestres es veuen estranyes, perquè tenen com una mena de barrots que impedeixen que des de fora tu puguis veure mai què passa a l'interior. I jo entenc que des de l'interior ja estàs prou enfeinat com per mirar fora. Vull dir que són habitacions...
3: Vaig a mirar si hi ha lloc per demà.
4: Totalment aïllades. Repeteixo, aquest hotel ara ha fet un rebranding i es diu Le France Love Hotel.
3: A veure, primer, si et sembla bé, provarem el regàs i després...
4: La pensió regàs, llavors regàs. Aquesta, i us ho explicarem, però bé...
3: Ens envien una última hora... No sabem si ella s'haurà allotjat en aquest hotel, potser val. No, però tenim una famosa internacional a Barcelona en aquests moments. Ens ho diuen al 677 27 10 58 i el missatge diu això. Última hora, Marta! Tot en majúscules.
2: Que bé.
3: La Charlie, ex i ex, està a Barcelona. Potser és perquè l'Addison Rae canta el Primavera Sound i sortirà cantant amb ella. Això ja és una
4: això
3: teoria.
4: Això s'ho fa ella, però...
3: Però bueno. Ens ha adjuntat un TikTok d'una botiga de roba vintage que ella ha visitat aquest migdia al carrer del Comerç, a prop de Ciutadella.
4: Mm-hmm.
2: O sigui, jo he vist un TikTok avui...
3: Aquesta música d'atenció ens encanta, la Charlie X i X.
2: Jo he vist avui un TikTok que també deia això. El que passa que em semblava que eren com imatges de l'any passat i li he passat a en Jaume, avui a la tarda, preguntant-li...
3: Ai, igual ens l'han colat.
2: Jo crec que no, perquè ara ja ho veig circulant per més llocs, però comprovem-ho, bueno, i en tot cas, si
4: algú
2: si és a Barcelona,
4: trobat,
2: ho sabrem demà, perquè cantarà amb l'Addison i en Jaume ens farà un monogràfic, evidentment.
4: O sigui, tenim Barcelona
3: la Carlota,
4: patada,
3: Li vam dir Carlota.
2: La Carlota ha arribat... És que té la Charlie una cara de catalana.
3: De Carloteta.
2: Que te la pots trobar qualsevol dia a l'Albodós Bar amb el Pol Mescal.
3: Sí.
4: 4 minuts i 2 quarts. Mira, ara feia molts dies que no obríem la carpeta Pombo. Jo crec que toca segurament actualitzar-la. No sé si ha parit ja alguna germana, Marta.
3: Tu ja vas marejant, no? Has oblidat tot el que et vam ensenyar
4: totalment.
3: Durant anys i anys de feina.
4: M'hauré de tornar a posar al dia.
3: Doncs de moment encara no. No hi ha hagut part. La Lucía, que és la gran, està molt embarassada, però encara no ha donat a llum. Està previst pel juliol, si tot va bé. Uh-huh. Llavors tenim la Marta, també, que és la mitjana, que ha estat unes quantes setmanes desapareguda perquè estava gravant un concurs que s'emetrà a Antena 3, que es diu La Caja Amarilla. Ara ja sabem que ha tornat a casa amb les seves tres filles i el marit en fama, que crec que ja no podia més. I pel que fa a la matriarca, la Maria Pombo, tenim un parell de novetats.
4: Aviam.
3: Novetats per no dir polèmiques. La més recent i més fresca és que ella, Maria Pombo, ha estat la protagonista de les proves d'accés a la universitat 2026 a les Illes Balears.
2: Wow.
3: Com et quedes? Wow.
2: Que treguin el router de totes les cases del país.
4: A mi m'agraden aquests cameos de famosos a la selectivitat, eh?
3: Ara veurem com és aquest cameo.
4: Ah,
3: perquè no acaba de ser un homenatge, tampoc. No et pensis que és així. Tal com llegim al diari Ara Balears, l'examen de castellà de la selectivitat ha tingut la Pombo com a eix central perquè 7 dels 10 punts que hi havia en joc estaven centrats en ella.
2: Déu-n'hi-do!
3: Llavors, ara pots dir, vale, la Pombo, no? Què preguntaven? Algú del seu docu-reality, no? Com parla ella, com s'expressa, que la Juliana i jo ho comentem moltíssim.
2: Parla, pobra, molt i molt malament.
3: En el sharenting que practica amb els menors de la seva família, no? Possibles temes. Doncs no. Les preguntes s'han basat en aquella polèmica que va viure el passat mes de setembre per la lectura.
15: Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer. Hay que superarlo. O sea, no a todo el mundo le gusta leer.
3: Poc s'ho imaginava ella, jo crec, el mes de setembre, que aquestes paraules acabarien desembocant en moltes preguntes de l'ESPAU de les Illes Balears de l'assignatura de castellà, que va tenir lloc ahir, per cert. Voleu que les comentem una mica?
4: Home,
3: si nosaltres sabríem respondre o no.
2: A mi això és un tema que m'atabala moltíssim, i ja no només amb la selectivitat, sinó, seria jo capaç d'aprovar un examen bàsic de naturals de segon de l'ESO?
3: No us remou molts fantasmes?
2: Tots.
3: Tornar a parlar de l'ESPAU, no? Aquesta època de l'any que s'examina la setmana que ve aquí a Catalunya.
4: Jo és de l'època que he estat més malament.
3: Més nerviós,
4: malament.
3: Més nervis a l'ESPAU o a l'examen de conduir?
2: Carnet de conduir, molta
3: jo
2: diferència.
3: També. Jo també.
2: També com que el vaig fer 8 vegades, clar, és diferent que l'ESPAU les vaig fer un cop.
4: I perquè el carnet de conduir, moment que tu jugues tot en aquell moment, en aquella hora.
2: No depens tant de tu.
4: Exacte.
2: En el terreny intel·lectual jo em sentia més còmode, en canvi, amb el de cotxe. Hòstia.
3: Sí, a mi també em semblava més atzarós. I a part és que jo m'ho vaig passar molt bé, també, a la selectivitat. O sigui, tot el procés de la biblioteca, d'estar amb els meus amics,
2: d'anar una a una, no? Examinar-te.
3: M'ho passava molt... Tot i que jo vaig fer la selectivitat amb els dislèxics, llavors anaven horaris diferents i tot, i això el dia aquell va ser una mica raro.
4: Hi ha selectivitat de dislèxics?
3: És exactament la mateixa, però et compten diferent les faltes i pots estar 30 minuts més, cosa que a mi em va molestar moltíssim perquè és que jo no els necessitava, però bueno.
2: Bueno, llavors, aquesta vegada tot partia del comentari de text que es va escollir per la prova. L'alumnat havia d'interpretar un article del País signat per Diego S. Garrocho, que es va publicar el mes de setembre, quan es van viralitzar les declaracions de la Maria. Llavors, l'article es titulava Una biblioteca heretada. I anava una mica més enllà de la polèmica com a tal, perquè remarcava la importància de tenir llibres a casa, ja des que són petits, no? I com acaba impactant en el nostre nivell educatiu, una mica per resumir. Doncs bé, les preguntes sobre aquest text es dividien en dos blocs. Hi havia el primer bloc, que era el de comunicació, i el de reflexió sobre la llengua. I, com dèiem, s'hi jugaven un total de 7 punts sobre 10. Llavors, en aquest primer bloc de comunicació tocava... el més habitual, de fer un comentari de text, de fer una mica de resum de les idees principals, interpretar, parlar de la tipologia del text que es presentava. I llavors, pel que fa al bloc 2, es demanava als alumnes que identifiquessin i expliquessin les relacions sintàctiques que s'establien en la següent frase.
4: Hòstia.
2: Obro cometes. Si la frase analitzar aquesta, que llegirem ara. La polèmica de Maria Pombo sobre la lectura ha demostrat la capacitat que tenen avui les xarxes socials per fixar un debat en la conversa pública.
4: Vale.
2: Tanco cometes. Llavors, aquí havies de trobar tot allò de subjecte, predicat, les subordinades, tot això que tant ens ressona a fa molts anys i que no hem tornat a fer servir gaire més. No sé vosaltres.
4: Ho sabríeu fer?
3: M'encantava.
2: A mi m'agradava molt perquè
4: quan
2: era el punt en què les matemàtiques i la llengua s'unien.
4: Totalment.
2: A mi em divertia.
4: Sortir la pissarra i fer-ho bé.
2: Però és veritat que no he tingut oportunitat de tornar-ho a fer servir fins ara.
4: No se t'ha demanat mai, aquí a Catalunya Ràdio.
2: No, fins ara que he vist que el tema m'ho demanava, però, saps? Una pregunta de 3 punts, aquesta, per cert. I llavors... el bloc 3 de l'examen era l'únic que quedava lliure de Maria Pombo. Però la resta... no sembla fort.
3: Què dirà ella?
2: Ella no ha dit res.
3: Per això t'ho dic, que també fa com il·lusió, no? Imagino,
2: no, perquè no és gens un homenatge, tia.
3: No, clar, però tampoc la insulten, i a part entenc que l'article no és malsonant cap a la Maria Pombo, senzillament aprofita l'excusa de Maria Pombo
2: per parlar de,
3: de la lectura, que ella ja ho sap, que va despertar tot això.
4: Jo a favor
2: d'aquests
4: càmeres. I ella
2: li va servir la polèmica,
3: sí,
2: també.
3: Sí, jo
2: des d'aleshores ha començat a llegir.
4: Jo una vegada vaig sortir a l'examen de selectivitat. Una entrevista.
2: Sí.
4: Ara m'ha vingut al cap, de fa molts anys, una entrevista que m'havien fet.
2: Quina assignatura?
4: Jo crec que devia ser a català, segurament, i vaig començar a rebre missatges d'estar sortint a selectivitat. I jo, perdona.
2: Quin honor!
4: A mi em va fer moltíssima il·lusió. Jo crec que hi haurien d'haver més cameos a la selectivitat.
3: Quants secrets té aquest nen?
4: No ho recordava. I ara anava pensant, dic, hòstia, et sona.
2: Ets molt important,
4: No, cada cop menys.
3: Ets la persona més important.
4: Escolta'm, no és l'única polèmica recent de la Maria, aquesta.
2: Mira, jo fa molts dies que em mossego la llengua per no parlar d'aquest tema. Jo volia fer un detox important, necessari, de les Pombo.
3: I ens ha anat bé, eh?
2: Se m'havia cridat molt l'atenció que estava abusant. Jo penso que mai he abusat de les Pombo, en aquest sentit.
4: No, però sempre el detox ha estat ben fet,
2: eh? He intentat fer-ho, no?, de manera equilibrada en el nostre calendari, la nostra escaleta. Tot i així, se'm cridava molt l'atenció, també, de part de l'audiència. I des de l'abril que no en parlem.
4: Uau, ho tens, o sigui, clavat i apuntat.
2: Podria dir fins i tot quin dia va ser l'últim.
4: Jo em trobo gent que li encanta que es parli de les Pombo i gent que ho detesta. Llavors és amor-odi i anem fent el que...
2: com el nostre programa, també et diré, que és amor-odi.
4: O com la Juliana, també, un altre cas d'amor-odi.
3: Les millors coses són d'amor o odi. Jo també ho penso.
2: Doncs, penso que ara anem de parlar perquè el que va passar la setmana passada va ser molt gros. Perquè la Maria, després de crear molta expectació amb el fet que trauria al mercat un producte per vendre, ella ens va anunciar que es tractava d'una beguda. Quina beguda, no? Doncs un refresc, Roger.
3: No t'ho esperaves, eh?
2: Un refresc que ven amb aquest eslògan. Atenció.
4: Aviam.
2: Refresc per fora, skin care per dins.
4: Vale, no és un Aquarius.
3: Ja fa molt mala pinta només aquest titular.
2: Només amb el titular. No en direm el nom perquè no li volem fer promoció, però sí que et diré què és el que conté la fórmula secreta, que tan secreta no és. Atenció, aquesta beguda conté àcid hialurònic, vitamina C i, per descomptat, és de color rosa i baix en calories.
4: Això t'ho veus, eh?
2: T'estàs bevent una pomada, pràcticament. Amb gust, això sí, de rosa, de tarongina, de préssec, albercoc, totes les fruites del mercat, tocs cítrics i salins al final. I una base de suc concentrat de poma. Una beguda, per cert, que la Pombo ha creat de la mà de Mau, que és la marca de cervesa.
4: Correcte.
2: I que promocionen també amb aquesta frase. Beu-te el teu skincare.
3: És insuportable.
2: La pressió estètica està arribant a uns nivells de no poder-se suportar de cap de les maneres si també hem de prendre begudes que són skincare. Però és que a sobre, a l'espot publicitari, on veiem la Maria Pombo anunciant aquesta nova beguda, ella te la venia com un antídot contra la pressió d'haver d'estar sempre tan perfectes.
16: Sé natural, però no demasiado. Arrégate, però que no se note. A deporte, però no te obsesiones. Sé madre presente, però no te olvides de ti. Trabaja, cuídate, llega todo, pero sin agobiarte.
17: A lo mejor no se trata de hacerlo todo tan perfecto.
16: Quizás todo es más sencillo.
4: Costa molt d'entendre
2: el principi actiu. Tantes coses a dir i ens queda tan poc temps per dir-les.
4: Sí, això ho va dir en Lluís.
2: En Lluís Gavaldà. Però va dir fer. És igual.
4: El mateix.
2: És el mateix en aquest cas. A banda de com de cutre llueix aquest anunci, ja diguéssim per una qüestió merament estètica, fins i tot de com està gravat, la música, em sembla que està mal fet, però és que a part d'això, el concepte d'una famosa traient una beguda que és skincare és una copiada majúscula a Kylie Jenner, una de les Kardashian. Tot el que és la manera de patrocinar-ho, que surt la Maria Pombo, us ho heu d'imaginar pels que ens esteu escoltant, amb una mena de rulos al cap fets amb les llaunes, és una copiada de Rode, la marca que té la Hailey Bieber, la dona del Justin Bieber.
3: La copia moltíssim,
2: La copia moltíssim i es nota molt que és la seva gran referent, fins i tot
3: i
2: després...
3: I que no està malament, o sigui, és una inspiració, però...
2: No, una cosa és una inspiració i l'altra és un plagi. Sobretot perquè ens estàs tractant d'estúpids. I la resta també tenim accés a internet i també hem vist les campanyes de Rode, Maria. No les has vist només tu. Sabem perfectament el que ha fet ella. Llavors, intenta controlar-te perquè és que
3: la seva actitud, per això, ara ho sentirem, és una mica de... És que la gent potser no està preparada, la gent potser no ho entén, aquest moviment que hem fet a Can Pombo.
4: Més
2: enllà de misogínia, perquè a mi aquest producte em sembla profundament misògin, el concepte d'haver-te de veure la teva skincare
3: horrorós.
2: I és el que deies tu també, a sobre jugant amb aquesta publicitat enganyosa des del principi de... Treu-te totes aquestes pressions, però per fer-ho resulta que encara has de comprar un altre producte.
3: I després direm el que costa, si vols.
2: És una santa vergonya, en tots els sentits, per mi.
3: A mi també és un tema que m'indigna moltíssim. Digues, Roger.
4: No, dic que al principi actiu i tot això, algú s'ho ha mirat bé? Veure l'àcid hialurònic, si funciona?
3: Bueno, es veu que també... És que, mira, justament també estan molt indignats els sectors farmacèutics i, en general, la comunitat científica. Perquè TikTok i internet, en general, s'han omplert d'experts criticant el producte de la Pombo i assegurant que no hi ha manera de poder-te veure la teva skincare. Vull dir que no et pot afectar tant i que segurament la dosi que hi ha d'àcid hialurònic en aquesta beguda és tan... patir, tenim fincans que no t'arreglarà la pell, tampoc, saps?
2: Per què no ha venut una aigua amb gas amb gust d'algú?
3: Una mascareta dels cabells. Per què no ha fet algo així? Jo no he entès aquest moviment que ha fet ella. Doncs ahir la Maria Pombo era una de les convidades a Eivissa d'aquesta festa que va organitzar Desigual per celebrar els 40 anys de la primera botiga de la marca. I, evidentment, els reporters li van preguntar per la seva polèmica nova beguda.
18: Muy contenta. Además que es un proyecto que me apetecía mogollón sacar ya, porque llevábamos mucho tiempo. De hecho, se me ha hecho muy largo porque estaba embarazada. Entonces, como que ha sido todo el embarazo. Y muy contenta, la verdad. Muy feliz con todo tipo de comentarios. Pues buenos, malos, ya sabía que iba a haber de todo. Entonces, pues feliz y contenta.
19: ¿Qué tal el nombre de María Pombo detrás siempre al final?
18: Sí, yo, y encima el grupo Mau lo sabía. Yo también sabía. O sea, sabíamos perfectamente que al sacar un producto tan novedoso en España iba a generar conversación y lo entendemos perfectamente.
4: Jo crec que no el comprarà ningú.
3: Mira, Roger, parlant d'això, aquest producte es ven a la web de la marca i també per Amazon. Pack de 12 llaunes.
4: A quant?
3: 19 euros amb 80 cèntims.
2: I de moment, perdona, però està el número 1 a més venuts.
3: Ah, sí, però valorat amb un 1 sobre 5.
2: Això sí que
4: és, això sí que és baix.
2: Això a Can Montaner no es tolera.
3: Lídia Barbella. A part, només hi ha dues ressenyes, que no m'enfio. Veurem com va aquest negoci. Només recordem què va passar amb Tipitent, que van acabar tancant la persiana.
2: que era aquella marca de roba que tenia amb la seva germana Marta i el seu excunyat, que era en Luis Surfer, que anava sempre descalç.
3: Que entenc que aquí ha hipotecat molt menys, en realitat, perquè està col·laborant ja amb una marca de grossa, molt grossa, i ella ha participat en tot el procés creatiu, però no ha començat de zero tot el projecte, que és el que desgasta molt i també el que és una inversió molt bèstia. Per tant, si hi perd, hi perd.
4: Ella deu cobrar royalties una mica com un llibre, quan
2: però
4: poses la cara
2: al
4: lloc.
2: És una beguda que tu podries demanar-te a un bar? Ara, no, per prendre alguna cosa, no?
3: No, perquè només es pot demanar per Amazon. És l'única plataforma on es pot comprar.
2: Bueno, que no ho faci a un bar, saps? Per comprar-ne.
4: I entenc que al supermercat no et trobaràs aquesta beguda allà exposada.
3: No, jo entenc que no. Explico una mica, ja que hem parlat de l'esdeveniment de Desigual, com va anar això?
4: Sí, fem una pausa i ho comentem.
3: Fem-ho, sí.
6: Que no surti d'aquí.
12: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
6: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
4: 5 minuts i 3 quarts de 7. Crec que hem d'anar fins a Eivissa per comentar aquest esdeveniment, no?
3: Efectivament, la Marta ja ho apuntava una mica, però és que va ser un esdeveniment molt i molt gros. La gent de Desigual ja ens té acostumats a muntar uns espectacles de caldeu, uns esdeveniments impressionants, i aquest s'organitzava a Eivissa, i de fet les famoses convidades, us puc informar que s'han allotjat a l'hotel Los Felices, que és un hotel d'Eivissa on just vam ser nosaltres fa uns 15 dies.
4: Doncs sí.
3: Sí. Són uns 200 euros la nit, i és un hotel que us l'heu d'imaginar tot de colors crema i que gira al voltant del món de la moda, de l'univers cinematogràfic, tot seguint una estètica molt dels Estats Units, colors molt grocs, colors molt rosa pastel, realment un espai molt Desigual. Desigual, que és una marca que es va crear a Barcelona ja fa 4 dècades, i la primera botiga la van obrir als 80 a Eivissa, que és per això que han volgut celebrar allà l'esdeveniment. També perquè diuen que és una illa que va servir de gran inspiració per construir aquesta identitat estètica de la marca, no?, que juga tant amb les textures, amb els estampats, amb colors molt atrevits. I des de fa uns anys en parlem més que mai, perquè han estat treballant en un canvi d'imatge, i això també ha comportat començar a treballar i apostar per diverses cares VIPs que representen la marca. I, esclar, us heu d'imaginar que totes elles eren a Eivissa ahir a la desfilada especial que feien per commemorar l'aniversari. Això es tradueix en que ahir hi havia noms de gent tan important com Nicki Nicole, la cantant argentina, sí, que va sortir uns mesos amb la Lamine Yamal.
2: De fet, tu la vas entrevistar quan vas anar a cobrir aquell acte per Desigual a Barcelona.
3: Quan encara estaven enamorats, presumptament, que ella...
2: Em va parlar en català.
3: Em va parlar en català, va haver-hi aquell moment que em va dir «Ai, com es diu? Us estimo», tal, no? I que va ser bonic, i jo crec que els culers ens vam emocionar perquè la vam veure que tenia ganes d'integrar-se, sí, aquí, no?, que és d'on era en aquell moment la seva parella. Llàstima que en un parell de setmanes ho van deixar, tot i que en Víctor Navarro sempre ens digués que estaven tan i tan bé. També hi havia ahir les cantants de pop, la Zara Larsson, que està molt de moda últimament i que és la imatge de la seva última recent campanya
2: d'estiu. Mítica, Roger?
4: Mítica, amb David Guetta fotien uns temazos.
3: Sí, però ella és molt mítica, però és algú que jo crec que no havia acabat de consolidar la seva marca, igual que sí que ho han fet altres divas del pop.
2: Com a diva en solitari, sí.
3: Senzillament, jo crec que la gent poder conèixer més les seves cançons, vosaltres que veniu de la ràdio musical, evidentment, en profunditat, però la gent coneixia les cançons i no tant el nom, la persona, tot i que té una estètica prou reconeixible i que efectivament encaixa moltíssim amb la marca Desigual.
4: I que és joveníssima, jo pensava que era
3: molt jove.
4: 28 anys, veig.
3: I ara, gràcies a TikTok, està tenint com una revifada que aquests fenòmens sempre són molt interessants. I també hi havia Demi Lovato, que s'hi va plantar allà amb el seu marit. I entre totes elles, a banda de moltes influencers, com comentava la Marta, per exemple, la Maria Pombo, també hi havia l'Esther Expósito, l'actriu espanyola. L'Esther ja fa un parell d'anys que està molt estretament vinculada a Desigual. És cara de la marca, protagonitza 1.000 campanyes, apareix constantment a les seves xarxes per patrocinar la seva roba. Aquí ho havíem comentat fins i tot, de dir, poder aquesta col·laboració, no sé, la rebaixa fins i tot com a actriu d'alguna manera, no? Perquè és una implicació tan bèstia amb la marca, que és que feia com una mica
2: semblava
3: de feredat de veure.
2: Semblava un tracte d'esclavatge, perquè és que la veia
3: segrestada
2: completament.
3: Tot i que ens ha regalat grans moments, perquè us recordo que si hem vist Esther Expósito ballant una cançó de Wineta, és gràcies a aquesta col·laboració amb Desigual.
2: Mira la Wineta.
3: Mira-la.
2: Està actuant al Primavera Sound, ara.
3: Que ha cantat amb la Irma per
4: ens
3: primer cop
4: dit
3: la cançó de Nois,
4: sí,
3: no?
4: Que
3: per primer
4: cop, en
2: les dues a l'escenari cantant juntes.
3: Que bé, que mones són. Les adoro.
4: Això és de fa una estona,
2: sí,
4: no? Aviam.
2: Ens ho han enviat els oients.
3: Ha
4: La mosca ja pot saltar? Perquè
3: no,
4: estava encara,
3: encara
4: amb
3: no
4: el genoll
3: saltar.
4: En recuperació.
3: Crec que encara no pot saltar. Tornant a l'Ester Expósito, doncs, no és d'estranyar que ahir hi fos, que ens deleités amb la seva presència, ni tampoc és estrany que els periodistes se li llencessin al coll durant el panell fotogràfic.
20: ¿En qué momento estás?
21: Bien, estoy muy feliz.
22: Es directo, escuchando el concierto de Bad
21: Bunny. Bien, súper divertido, lo dimos todo.
23: Oye, qué envidia, ¿eh?
21: Sí, ¿no?
23: Dicen que es muy difícil acceder ahí, no sé cómo tú llevas todas esas informaciones.
21: Bueno, no sé, no sé. Te invitan y vas, ¿no? Es un concierto divertidísimo, que sabes que te lo vas a pasar bien.
3: Saqueta, ¿eh? No? Sí, a veure, no acaba de ser molt acollidora, no? No és una persona que et dona la sensació que t'hi podries llançar als seus braços i abraçar-vos.
4: Ja sempre com
3: altres distància. Famoses, sí,
2: també em sembla, vull dir que em sembla molt respectable la seva posició.
3: Absolutament, clar. És veritat que no acaba de quedar del tot clar qui la va convidar al concert de Bad Bunny.
4: Crec que no ho sap ni ella.
3: Ni qui et fa pujar la casita i a ella se la veu. No passa res, visiblement incòmode. Ella no vol respondre aquestes preguntes sota cap concepte i dribla una mica, però no sé si se n'en surt. En tot cas, la premsa tenia ganes de saber l'opinió de l'Ester en tota aquesta gran polèmica que tenim ara muntada, de sobte, al voltant del concepte de la casita de Bad Bunny, que és aquest espai destinat a famosos i a guapos del concert del porto-riqueny, on tothom lluita pel seu minut d'atenció. Clar, l'Ester fa menys d'una setmana va ser-hi i va acaparar totes les mirades, primer perquè estava espaterrant, perquè és que ella sempre està despampanant, però també perquè va estar tota l'estona molt a prop d'en Bad Bunny. Ella intenta explicar una mica com viu la polèmica i què en pensa. I he de dir que, malgrat que jo crec que la seva opinió és molt valuosa i, a més, m'interessa de veritat, no s'acaba d'entendre del tot, en part perquè els reporters tampoc li deixen gaire espai per explicar-se.
24: Acaparaste todas las miradas en la casita y muchas críticas por estar ahí. Cuéntanos tú lo que puedas decir, si quieres decir algo, porque ha sido muy criticado.
21: Sí, yo creo que el problema no es un baile de dos segundos. Creo que el problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina, ¿no? Y en las personas que utilizan las redes para hacer daño.
24: Ese es el por eso.
21: Sí. Bueno, una parte del problema es ese y para lo que utilizamos eso y no. Bueno, perdón, me están. No, eso, eso. Creo que el problema es ese y en lo que tenemos que poner el foco cuando pasa este tipo de situaciones.
4: El tema és que perd hostessos. El fil perquè li fan una repregunta mentre està responent.
3: I els hostessos també li van dient, que a més són fantàstics perquè són qui munten sempre aquests esdeveniments i per mi formen part de la meva família. De fet, tinc un sobresalt sempre que no són al sopar de Nadal. Clar, la van com enganxant de dir marxem, que ho fan per salvar-la, en realitat, d'una possible situació incòmoda, perquè també és el seu paper, però es nota que l'Ester té ganes de respondre en profunditat.
4: I no es
3: la
4: pot
3: explicar.
2: Comença molt bé.
3: Sí, sí, i jo crec que és molt interessant el seu punt, però clar, no s'acaba perdent una mica el fil. Tot aquest debat al voltant de la casita, en qualsevol cas, és molt interessant. Jo crec que està molt bé que tots els famosos i que en general tothom hi col·labori i que tots plegats hi reflexionem una mica.
2: La Maya, per exemple, la Maya Romero, diu que ella no voldria pujar mai de la vida a la casita.
3: Que seria tan i tan incòmode. Que
2: guanyar un premi,
3: violenta.
2: Que sí?
3: Sí, ahir és que ahir paral·lelament també hi havia la gala El, on també hi havia la Jessica Goicoechea. El que passa que també és que ens fan tots els esdeveniments sempre al mateix dia. Sempre
4: coincideix tot. Tot. Junts està
2: parlant. I no hem anat a cap dels dos, imagina't.
3: A cap dels dos, no entenc molt bé per què. En qualsevol cas, a mi m'estranya també tot el tema de l'Ester Expósito en l'esdeveniment aquest d'Eivissa de Desigual, perquè se'm fa molt curiós, em crida l'atenció, que els reporters no intentin ni una mica preguntar-li sobre Kylian Mbappé, que és
2: això és que els hi han vetat.
3: I efectivament, jo crec, ja, però fins i tot quan t'ho veten, perquè mira, justament en un esdeveniment de Desigual, fa un parell d'anys aquí a Barcelona, que jo hi vaig anar a cobrir-lo, i va venir també l'Ester, era l'època que hi havia el rumor sobre que s'estava embolicant amb en Miguel Bernardó, company seu de la sèrie Elite, que els va popularitzar, i ens ho van vetar, i tot i així, sempre acabava venir alguna pregunteta que més o menys t'hi conduïa.
4: És molt estrany que els reporters d'Europa Press no li demanin, perquè normalment sempre fan la pregunta. També et diré que l'altre dia que repassàvem l'entrevista de la Pija i la Kinky, no hi ha ni una sola menció, ni una sola pregunta,
3: diferent,
4: ni un comentari.
2: A
4: vull
2: la
4: dir que...
2: Pija i la Kinky no sé si ho fan gaire.
4: Però vull dir que això segur que estava pactat, de ja, que no sortia ni el nom del futbolista.
3: Sí, però és molt diferent una entrevista a premsa com la que és la Pija i la Kinky, o inclús venir al nostre programa, que hi ha uns temes que et diuen escolta, no
4: això
3: podràs
4: no
3: parlar d'això,
4: i si la vols, ho acceptes.
3: Que no pas aquesta premsa
4: sí,
3: veu de carrer.
4: Aquí és molt sorprenent.
3: Que no hi ha tant marge i que tu també et sents com a reporter molta més llibertat per dir empeto les indicacions que m'hagin donat i pregunto sobre el que em surt del rabo, saps?
4: Bé, passen 3 minuts de 3 quarts de 7.
25: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
4: Bé, no sé si esteu al cas, però l'Alfred García, molt amic del programa i de la Marta, un amic històric, ha anunciat que cantarà pel Papa Lleó XIV en la seva visita a Barcelona la setmana que ve. Ho ha fet amb un post d'Instagram en què veiem una foto en blanc i negre i ell caminant per la gespa de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, completament buit, amb una guitarra a la mà.
2: Mira, tan amics no serem si me n'he assabentat per la premsa, això.
4: Mm-hmm. Mira que...
3: Devia ser molt top secret, Marta.
4: Jo crec que ell ho guardava com una gran exclusiva.
2: Com ho gestionat a última hora.
4: També podria ser. Aquest.
3: Vols dir que potser va fallar el nom principal? Insinues que és el segon plat?
2: No.
4: No, ah, jo crec que...
2: Que potser es va tard en general. No ho sé.
4: L'Alfred està molt content perquè la descripció hi posa hola món, hola papa, lleó 14 i un cor. Una mica com amb la sensació de...
3: Té contacte directe.
2: El... Crec que és l'eslògan, també. Pot ser que sigui una mica la línia.
3: Pot ser que no estiguem molt dintre del món de la vida.
4: No, no, ha sigut de fotre
2: el més fora possible.
4: Una incursió i m'ha costat moltíssim.
3: Jo no sé ni quan ve.
4: Ara repassarem el cartell perquè fa com una mica de...
2: El cartell, com si fos un festival.
4: Com una mica de festival.
3: El cartell és que ho farà tot en castellà. Això sí que és una santa vergonya. Ha canviat això?
4: Això s'està negociant pel que tinc entès.
3: Doncs
4: està intervenint
3: bé.
4: Tothom,
3: que
4: estaria molt bé.
2: Informatius a corregir-nos, perquè no sé si hi havia hagut canvis.
4: Bé, escolteu-me, l'Alfred ha acompanyat la publicació d'una cançó seva que es diu Rumba Catalana.
0: Tota la vida per fer una rumba catalana i ara que ja l'estic fent...
4: Jo que el papa pugui sentir aquesta cançó i que se li mogui una mica l'espatlleta, a mi em funciona això.
3: És tan clàssic, és que et funciona tant aquests mons, sí. La monarquia, el papa, no?
4: Sí, jo estic, diguéssim, no nerviós, però tinc molta curiositat a veure com es gestionarà, com... què passarà.
2: Però
4: llavors,
2: sobretot,
3: aviam, té algun pop.
2: El que t'excita és el desordre públic,
3: el
2: no? I els protocols, i
3: policies.
2: La policia, i
4: sí, sí, que es trenqui com... Sí, exacte. Com l'ordre habitual que quedi trencat. Hi hagi un papa mòbil, hi hagi tots els Mossos anant de cul, tot de gent amb banderetes del papa, com un dia diferent.
2: Saps qui crec que ho viurà moltíssim?
3: Víctor Navarro. Víctor Navarro. Són dies que munten expressament per ells.
4: És que ell, jo vull que ens ho expliqui
2: tot. Regal d'aniversari.
3: Allà al Vaticà estaven discutint, aviam, quines ciutats volem visitar de l'Estat, tal, no sé què, i va sortir un secretari que va dir, perdoneu, però és que per Barcelona hem de passar sí o sí, perquè Víctor Navarro fa anys, el 3 de juny, i sí o sí li hem de donar aquest regalet. Ell serà molt feliç.
4: Jo crec que ho tractarà com els futbolistes. Ell mirarà el fly radar aquest que mira sempre i el anirà a esperar a l'aeroport.
3: Aviam, jo empatitzo una mica amb aquest fenomen pop, de dir aviam què genera.
4: És que és un fenomen pop.
3: Però no tanta, perquè no sabia ni quan venia.
4: És un fenomen.
3: Ara amb l'Alfred sí que ja estic totalment enganxada.
4: A veure, com funcionarà tot això, que m'ho he estat mirant aquest matí, he estat mirant l'agenda del papa, sobretot per saber en quin moment coincidiran l'Alfred i el papa de Roma a l'escenari.
2: Creus que saludaran?
4: Coincidiran a l'escenari, pel que tinc entès, i no sé com l'has de saludar. El papa. Aquí deu un protocol increïble, no? T'has de genollar.
3: Com a genollar?
4: I fer-li un petó a la mà.
2: Sí, de veritat, m'ho estàs dient?
4: Bueno, és que ara hauríem de mirar quin protocol hi ha.
3: Escolta, però és que no cal anar tan lluny al president. Tothom li diu, vull dir, molt honorable. I després, vosaltres sabeu aquesta història de la Marina Vilalta, que és aquesta pagesa que canta cançons de tradició oral i que bé, és igual, el meu amic Abraham Urriols, que
4: sí,
3: treballa...
4: Que viu a les muntanyes, que
3: li va dedicar
4: un llibre.
3: I ella sempre, quan va anar-li a donar la Creu de Sant Jordi, perquè ella no va ni baixar a Barcelona per recollir-la, li deia a en Pere Aragonès, que en aquell moment era el president, li deia Pere. I li tractava de tu, li deia Pere. I ella deia, però escolta, no es diu Pere, que es diu Pere de nom? Doncs ja està.
2: És que té tota la raó, la Marina.
3: Una mica igual amb el papa, no? Però l'Alfred anant bé farà tot el que calgui.
4: L'Alfred, jo espero que s'estigui estudiant el protocol i segur que li explica.
3: I l'Alfred farà una cosa, que és que quan ja tingui la fotografia d'ells interactuant, farà un borrador pel dia que mori el papa, que encara deu quedar molt si Déu vol.
4: I s'ho guardarà per aquest moment i li funcionarà.
3: És que és el típic, que això va passar molt també quan es va morir el papa Francesc, eh?
4: Que tothom tenia fotos amb el papa, llavors.
3: Tothom tenia fotos amb el papa i semblaven ells els protagonistes d'aquella història. O sigui, però és que tothom, eh? Gent també que està en aquest estudi tot sovint. Escolta'm una cosa, s'ha mort el papa, eh? No el teu tiet? No sé, una cosa raríssima.
4: A veure, tornant a aquest acte que es farà dimarts a l'Estadi Olímpic, sota l'eslògan de Alça la mirada amb el papa Lleó XIV, s'obriran portes, atenció, a les 4 de la tarda. És un esdeveniment que es preveu multitudinari, bàsicament perquè no hi ha entrades. Entrades esgotades. Estarà ple.
2: Quan costaven?
4: Gratuïtes.
2: Ah.
4: Eren gratuïtes, però havies d'anar amb temps i baixar-te-les. Això a les 4. Hi haurà com una animació, pel que he vist, i no serà fins a les 6 que sortirà el papa a l'escenari i que també començaran les actuacions musicals, entre elles les de l'Alfred. No sé quines altres actuacions musicals hi ha, perquè no s'han fet públiques de moment.
3: Voleu dir que l'Alfred podia fer-la pública, doncs, o li ha pogut la il·lusió?
4: Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat?
3: Ah!
4: serà una
3: em
4: de les cançons.
3: Em dones força! Quina cançó, eh?
2: Uau, eh?
4: Bueno, és mítica.
2: T'ha quedat aquesta que... bastant bé, eh?
3: No, a veure si em trucarà a mi al final.
4: I just després el papa farà el discurs. I serà molt interessant veure l'Alfred com interactua i quines cançons canta. Aleshores, aquest migdia hem parlat amb l'Alfred perquè ens expliqués, per una banda, com el contacten, si diu que sí de seguida, i quines cançons tocarà, si ja ho sap.
1: Hola, amics i amigues del Que no surti d'aquí. Ja fa molta il·lusió explicar-vos que cantaré pel Papa Lleó XIV. La proposta va arribar fa algunes setmanes i va ser una sorpresa preciosa. Poder formar part d'un esdeveniment així a Barcelona, a casa meva i a l'Estadi Olímpic és un honor molt gran. A més, em fa especialment feliç explicar-vos en exclusiva que cantaré en català. Totes les cançons que canti seran en català. Així ho havíem de fer. Tant jo com l'organització estàvem d'acord que havíem de fer-ho així. També hi haurà una col·laboració en una de les cançons que em farà especial il·lusió compartir allà. Crec que serà un moment molt emotiu, molt únic, i tinc moltes ganes de viure'l i de compartir-lo amb tothom. Una abraçada ben forta.
4: Aquesta segur que no, perquè ha dit que cantarà només en català. Vull dir que... Mateo no sonarà.
3: Saps que a mi també em van contactar per aquesta campanya de Barcelona, alça la mirada sobre el Papa Lleó XIV perquè participés?
4: Et cuidaven a l'estadi.
3: Et pagaven diners?
4: Per promocionar l'esdeveniment.
3: Crec que em pagaven diners, però no vam ni arribar a negociar, perquè jo ja vam escoltar una cosa, no m'encaixa, no?
4: Però
3: sí, deia, t'escric perquè estem preparant una cosa bastant especial en relació amb la visita al Papa Lleó XIV a Barcelona, i creiem que el teu perfil encaixa perfectament.
4: Clar.
3: Ai, sí. El 9 i 10 de juny, el pontífex visita la ciutat amb motiu de la finalització i benedicció de la Creu de la Sagrada Família, un moment simbòlic i històric per la ciutat.
2: I passarem el reel dels préssecs, que tenim penjat el Que no surti.
3: T'adjunto al briefing perquè tinguis una mica més
4: obre
3: de context.
4: Briefing, a veure què havies
3: d'anunciar. Mira, em proposaven un post col·laboratiu a Instagram, sí? amb el compte, és a dir, crosspost, que
4: papa.
3: També aparegués en el compte
2: amb el papa,
3: de arroba no? Barcelona alça la mirada.
4: Perquè si t'ho arriben a fer el papa s'ha d'acceptar, això.
3: No, és
4: l'Instagram.
2: Però el papa té Instagram.
3: Home, en tots els idiomes.
4: Sí, no?
3: Sí, sí, té una comunitat per cada país, crec. Res, també em donaven accés a la vella a l'Estadi Olímpic de Lluís Companys.
4: Mira, allà a primera fila.
3: I una invitació a visita privada a la Sagrada Família amb un grup reduït de creadors, que això sí que em sap greu, perquè la Sagrada Família mai està de més mirar-la.
4: Molt bé, estarem pendents d'aquesta actuació de l'Alfred amb el Papa Lleó XIV. Fem una pausa i tanquem la tarda.
5: Hola.
7: Hola.
8: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
20: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
10: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
20: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
26: El meu amor dins el puny floreix al maig fins a juny.
27: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
28: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
29: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
28: I amb productes del territori.
29: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
28: Vinga, va, comencem!
29: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
30: Julen, posar límits contra la toxicitat.
31: Tens tanta red flags que no puc seguir, això s'ha acabat.
7: ets massa per mi.
30: Si mai teniu alguna amistat que surt amb algú que no li convé gens, però no sabeu com dir-li, en Julen us regala una opció poc subtil, enviar-li aquest red flags. A cop de sarcasme, recopila totes les conductes intolerables en qualsevol tipus de relació, especialment les amoroses. Aquest red flags formarà part del pròxim EP d'en Julen, que surt d'aquí 15 dies justos.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Hem acabat molt musicals, amb aquesta cançó del dia tan...
3: Sí.
4: La cosa s'ha posat estranya. Ambient enrarit.
2: Sabeu que el Tot Costa fan el Primavera Sound des de... No, fan el programa des del Primavera Sound i...
4: Divendres.
5: I això per què? Amb quina excusa?
2: Tot, cada any ho fan.
4: Cada any?
3: Ma, perquè
4: però
3: nosaltres
4: per què us agrada?
3: Som un programa musical
5: amb, una excusa per tenir
3: amb petits
5: entrades,
3: detalls
5: vaja.
3: Esportius, com tothom sap.
4: No, però és un dia per aprofitar. Normalment no hi ha molta actualitat aquest any, com que hi ha el Mundial encara, però...
5: Qui t'agrada, tu, Sònia?
4: D'aquest any?
5: Sí.
4: The Cure, són potser els únics que conec, eh?
5: Creus que ens trobarem, Sònia?
4: Home, si sou, ens trobarem.
5: Buf. La cosa es posa complicada, se'm complica la nit.
3: L'última vegada que ens vam trobar en un concert, a mi particularment no em vau fotre ni cas, jo ho deixo dir.
5: Estava ocupada.
2: Tot costa, ja els farem el cas.
6: Amb un jambo.
1: Tot costa.
3: Demà farà 6 setmanes de la lesió muscular de Lamine Yamal i De La Fuente ja ha deixat dit que hi compta pel debut d'Espanya al Mundial. La bona notícia és que aparentment la recuperació del crac blaugrana va sobre els terminis previstos. La dolenta, que el pacte de prudència entre la Federació Espanyola i el Barça és paper mullat.
1: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Són les 7 d'aquest dimecres 3 de juny de 2026. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què ens expliques?
1: Estàs bé de temperatura?
0: Impecable.
1: Diria que fa ben i tot dintre de l'estudi. M'he hagut de posar la jaqueta.
0: Està impecable.
1: Impecable,
0: el terreny està...
1: Jo, de veritat.
0: Si avui no fas bon programa és perquè no en saps com allò de la gespa. Avui està impecable.
1: Vinga, va, doncs, com deies, que Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, és molt optimista respecte a Lamine Yamal. Diu que creu que estarà llest pel debut del combinat espanyol el dia 15 de juny contra Cap Verd a Atlanta. Recordem que us havíem explicat que des del Barça s'havia recomanat que potser el tercer partit era el millor perquè Lamine Yamal ja tingués uns minuts.
0: No? Van venir dues vegades, eh? Ja no sé qui, però van venir dues vegades. Sí, sí, tranquils, Uruguai...
1: Hi ha hagut aquí una pèrdua d'informació pel camí, no ha acabat de quedar clar. En tot cas, sembla ser que contra Cap Verd a Atlanta també Lamine Yamal deu tenir moltes ganes de jugar, s'ha de dir.
0: Però... Això no. Una cosa tant és certa una cosa com l'altra, vaja, que Lamine no haurà dit no, miri, jo és que contra Cap Verd...
1: Que... És que a mi m'han dit que precaució, esperem-nos a Uruguai. Demà passat jugant a La Corunya contra l'Iraq, aquí en principi no, Lamine Yamal no jugarà, és un partit que servirà de preparació de cara a aquest Mundial. Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2028. El jurat format...
0: 26.
1: En 2026.
0: Jo li donaria el 27 i el 28,
1: no,
0: però de moment
1: any.
0: És el d'aquest any.
1: És aquest any. El jurat, format, entre d'altres, per Andrea Fuentes i Jennifer Pareja, considera que Messi és el futbolista més exitós de tots els temps. També destaca la seva tasca solidària a través de la seva fundació. Cada Premi Princesa d'Astúries està dotat amb una escultura de Joan Miró i un premi en metàl·lic de 50.000 euros. Bé, potser Messi amb això tampoc no...
0: Messi, tampoc li canviarà la vida.
1: Però vaja, que assistirà al lliurament dels Premis Princesa d'Astúries, que es farà el mes d'octubre.
0: Doncs Messi, a poc a poc, a part de les 8 pilotes d'or, Creu de Sant Jordi, ara Premi Princesa d'Astúries, no està malament el palmarès del crac argentí.
1: I notícia que... Vaja, notícia. Anunci que s'ha fet aquesta tarda. El Girona ha explicat que els màxims dirigents faran demà una roda de premsa per fer un balanç de la situació. Per fi, reclamaven explicacions, ja les tindrem.
0: Per a Guardiola, Quique Cárcel, vaja, els autors materials de l'èxit i en aquest cas del descens del Girona donaran demà explicacions el dia que no l'escoltarem perquè l'estimem. Hem escoltat les primeres declaracions de Mitchell com a entrenador de l'Ajax en anglès. I bé, se'l podria comparar amb el d'Emery, per exemple.
1: També en futbol, Sara Monforte renova com a entrenadora de l'Espanyol femení per dues temporades més. La tècnica del Castelló de la Plana començarà la seva tercera temporada dirigint l'equip blanquiblau a la Lliga F, que, com bé saps, es va salvar... Sí. Ja amb moltes jornades d'antelació aquesta temporada.
0: Una renovació més que merescuda, tenint en compte la trajectòria al capdavant de l'equip.

0: però que obliga l'equip d'Escariolo a guanyar els dos pròxims partits si vol continuar viu a la competició, l'únic títol que podria guanyar aquesta temporada.
1: I l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any vinent, diu el Macià, que el bàsquet Girona ho té molt bé per acompanyar el màxim Manresa a la competició. Les dues parts estan acostant posicions, Club Hierull Lliga, per participar en una segona competició europea que estarà reforçada amb llicències multianuals.
0: Això també els vull preguntar al Big Three, perquè tant de bo tots els equips catalans jugant a Europa, però clar, el desè i el dotzè de l'ACB jugant a Europa és un punt estrany des del meu punt de vista.
1: Doncs mirarem què et diuen. En waterpolo, avui el partit de tornada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. L'Atlètic Barceloneta rep a dos quarts de vuit al Catalunya, que té 5 gols de renda de l'anada. I ahir, a la Lliga femenina, el Mataró de Dani Ballart va imposar-se a la piscina del Sant Andreu a les barcelonines per 9-10, i això vol dir que va sumar la seva tercera Lliga de la història.
0: De seguida que comenci el Barceloneta-Sant Andreu, anirem a la piscina de Sant Sebastià, allà hi és el David Ubach, i per tancar el programa hem quedat amb el nostre Dani Ballart, habitual de les transmissions de l'Espanyol al Tot Gira, que mereix ser felicitat per aquesta tercera Lliga en 6 anys, un autèntic mèrit, el de l'equip mataroní, a més contra pronòstic aquest cas contra les campiones d'Europa.
1: En tenis continua a Roland Garros la sagnia dels caps de cartell. Avui ha perdut la número 1 del món, la bielorussa Arina Sabalenka, davant la russa Diana Schneider, per 2-16 a 1, 3-6, 7-5 i compta 6-0. Feia 2 anys que Sabalenka no encaixava un 6-0, això l'ha deixat fora de les semifinals. Schneider jugarà contra una altra revelació, la polonesa Swiatkowska. L'altra semifinal la disputaran l'ucraïnesa Kostyuk i la russa Andreeva.
0: Està arribant un punt dels quadres que hi ha més tenistes que no conec que els que conec, i això val pel quadre masculí i pel femení. Parla d'aquesta disbauxa. Hi ha qui fins i tot defineix el Roland Garros d'aquest any com un autèntic caos, en què cau tothom que menys Zverev, de moment, cau tothom que creiem que pot guanyar-lo.
1: De fet, en el quadre masculí, la primera semifinal la jugarà l'alemany Zverev contra el txec Jakub Mensic divendres, i avui es decideix l'altra semifinal. Hi ha en joc el partit entre Aliassime i Kovoli. De moment, ha guanyat el primer set Aliassime, els dos següents Kovoli, i ara mateix són el quart set 2-1 per Aliassime. I a un quart de nou, a l'altre partit, o a partir d'un quart de nou, Berrettini Arnaldi.
0: Per aquesta banda del quadre hi ha tres italians. És veritat que ara està guanyant de moment el canadenc, però hi ha tres italians i, per tant, fa...
2: Està guanyant l'italià, no?
0: Perdó?
2: Està guanyant l'italià, no?
1: Ara, de moment, està guanyant l'italià. El primer set per Aliassime, els altres dos per Kovoli.
0: D'acord.
1: Sí, doncs, 6-4, 4-6, 4-6.
0: Doncs fa pinta que hi haurà un finalista italià i que l'altre, en teoria, hauria de ser Zverev.
1: Ah, d'acord. És a dir, l'altra semifinal... O sigui, és a dir, aquesta semifinal fa pinta que serà italiana íntegrament, i, efectivament, un passaria a la final. En ciclisme, la catalana Paula Blasi disputarà el proper Tour de França. La ciclista d'Esplugues, de 23 anys, s'estrenarà al Tour. El Giro d'Itàlia femení, avui cinquena etapa molt exigent per les Dolomites, amb tres ports de muntanya i nova líder, Anna van der Breggen.
0: És interessant aquesta notícia de Paula Blasi, perquè aquest any s'ha dedicat a guanyar curses on no havia de participar.
1: Sí, per tant, i aquí tampoc havia de participar inicialment.
0: Per això ho dic, que, home, ja, això ja seria la bomba, però jo no descartaria Paula Blasi per res amb la temporada que està fent.
1: I a les portes del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1, Ferrari ha anunciat la renovació del monegasc Charles Leclerc per dues temporades més.
0: Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
1: Us quedaríeu Rashford? I us oferim tres possibles opcions. Sí, per 30 milions, és a dir, per la seva opció de compra. Sí, però regatejaríeu el preu? Intentaríeu baixar-lo? 30 us semblen excessius? Sí, però s'ha dit, seria una tercera opció. I després, directament, si no el voleu, també teniu l'opció. Podeu votar a qualsevol d'aquestes quatre opcions que tenim penjades a l'enquesta de Twitter, també d'Instagram, i dir-hi la vostra, com sempre, a les nostres xarxes socials. Avui ben pendent la Sònia Oleart.
0: Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
3: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 07

0: 607-07-09-28. 607-07-09-28.
1: Per cert, que la Federació Catalana de Futbol ha fet públic avui la sanció més dura de la seva història per una agressió a un àrbitre. D'aquí una estona, al Tot Costa, parlarem amb l'àrbitre agredit, perquè val la pena que ens expliqui què nassos va passar. Senyor Ferran Correas, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Què tal, tot bé?
2: Tot bé.
1: Gemma Mallorca, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Senyora, si Ferran Correas és senyor i Gemma Mallorca és senyora, bé?
3: Sí, molt bé.
1: Senyor i Torra Collons del Tot Costa, Oriol Domènech, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Com ha anat el Legends Trophy?
4: Bé, molt bé.
1: Sí? Sí. Guanyat cada Zola.
4: Cada cop més nivell, sí, sí. Va trencar... Bueno,
1: no ha guanyat Bogosian.
4: De Bogosian, que havia guanyat les 6 darreres ocasions, va quedar... Sola va fer més 2 i Bogosian més 3.
1: O sigui, ha quedat segon.
4: Va quedar tercer.
1: Ah, caram.
4: Segon Kenneth Pérez.
1: Ah, un clàssic.
4: Un danès, que també és un clàssic del torneig.
1: Molt bé. Això, és que estava abans, Zola és molt baix, no?
4: Molt baixet, sí.
1: Vull dir, és una parida de desconeixement de l'esport, però no ha de ser fàcil jugar bé a golf.
4: El joc llarg el té normalet, però el joc curt,
1: l'approach
4: al pad, és molt bo.
1: Clar,
4: molt bo.
3: Com futbolista.
1: Com els jugadors de futbol, en espais reduïts, de conya...
4: Jugant a golf és molt semblant a com era com a futbolista. Uh-huh. Molt talentós.
3: I després el Pro-Am, és que vaig veure a les xarxes que Guardiola havia guanyat a l'equip del Pro-Am, no? Però això ja no...
4: El Pro-Am és un torneig previ que es fa...
3: Ah, no el valoreu tant, d'acord.
4: No, per equips, és una cosa més social. I en cada equip hi ha una llegenda, un jugador professional de golf, i els altres són...
3: I això està negociat perquè ho guanyi Guardiola, no?
4: No, en 8 anys és la primera vegada que ha guanyat.
3: D'acord.
1: Molt bé, doncs l'Oriol, que ha acabat dues setmanes extenuants de feina entre Legends Trophy de Padel...
4: Ara ve anunciat de descans.
1: I ara, sí, Port de la Selva, una cosa així, balear-hi, no?
4: De descans, no amb tanta intensitat com els últims dies.
3: Home, però divendres ens passaràs a saludar pel primavera, no, divendres?
4: Home, divendres i dissabte, que primavera, i dijous, 3 dies... Aquestes seran les meves vacances.
3: Nosaltres només vindrem divendres.
2: No descanses, llavors.
1: Molt bé, doncs l'activitat frenètica de l'Oriol Domènech, que no obstant, en el moment que toqui del programa, ens farà saber les seves queixes de Torra Collons del...
4: En tinc una de l'entradeta o del sumari.
3: Però guarda-te-la, és que cada setmana fas el mateix.
1: Clar, és que
3: et passes tot el programa...
4: Bueno, però no passa res per comentar. Digues. El Jordi, que l'eliminatòria del Madrid-Tenerife no canvia, home... No és el mateix.
1: No, dic que no canvia el pronòstic. Vaja, vull dir que continuo pensant que guanyarà el Madrid.
4: Això sí.
1: Ara, però, que el Madrid ha de guanyar dos de seguits, evident, sí.
2: Sense pivot.
1: Bé, no sé, els van fitxant, ja no saps ni com es diu el pivot del Madrid, perquè cada setmana en fitxen un de nou, com aquí. Xavi Pasqual seria feliç allà.
2: Em van donar una teoria que no vaig acceptar, tot s'ha de dir.
1: A veure.
2: Que era que el Barça li va convenir perdre amb el València, ara suposo que no de 30, perquè preferia trobar-se al Madrid a semis que a la final, perquè els pivots nous no estarien encara al 100%.
1: No, efectivament.
2: És un
1: molt bon intent, però el paperot que va fer el Barça contra el València no té cap mena de justificació. Sí, en fi. Va, que hem d'entrar en matèria abans, però hem de recordar que tot costa una dècada.
5: Leo Messi, bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Primer de tot, gràcies per atendre el Tot Costa. Fent honor al nom del programa, hi ha alguna cosa que li costi a Leo Messi?
6: Sí, esto todavía, la verdad que sí, pero de a poquito me fui soltando y me fui acostumbrando.
5: Els teus fills parlen català?
6: Mateo mejor que Tiago, pero Tiago también.
5: Acostuma a passar que aleshores els pares s'hi llencen. Jo no sé si en el teu cas, de tant en tant, en la intimitat, també els hi parles en català.
6: Sí, con ellos sí, la verdad que...
5: Amb ells t'atreveixes,
6: sí,
5: eh?
6: Sí, pero después lo podría hablar, pero... Todavía prefiero mantenerlo así.
0: Tot costa una dècada.
1: Doncs Leo Messi i el seu compte pendent, jo diria que ja etern amb el...
3: Però haurà de tornar cap aquí, perquè clar, els fills han de recuperar també el català perquè ell el pugui practicar.
1: Doncs quan torni cap aquí tornarà amb un premi Princesa d'Astúries dels Esports que li han concedit avui i que més endavant en el programa en parlarem. Ara, el primer protagonista del dia és Luis de la Fuente.

0: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
1: El Salva Pou comença a demanar crits vacances. Li hem dit avui, començarem parlant de la selecció espanyola i del Mundial, i ell ha dit, no m'ha vingut res. Però, en canvi, sí que he trobat aquesta cançó de Belle and Sebastian, que sempre venen de gust a escoltar, It Only Takes One Lion, que és una mena d'homenatge a la selecció escocesa per la seva classificació pel Mundial, que dius, bueno, si no és d'Espanya, és d'Escòcia, i ja ens va bé, i insisteixo, Belle and Sebastian sempre entra bé i sempre mola. Roger Arbusà, Les Rozas, bona tarda.
2: Com esteu? Bona tarda.
1: El Roger, com sabeu, està pendent de la concentració espanyola, que demà jugarà el seu primer partit de preparació contra Irak a Riazor, a la Corunya, però que encara és a Les Rozas, al seu quarter general, i avui hi havia interès per escoltar la primera roda de premsa de Luis de la Fuente, un cop ja té tot el personal reunit, ja han arribat els de l'Arsenal, el del PSG, ja els té tots a mà, i ja ve el primer partit. I, evidentment, Roger ha parlat de jugadors que ens interessen, començant per Lamine Yamal.
2: Sí, que és el gran protagonista, tot i que no el veiem, però sí que és el gran protagonista en aquesta prèvia d'aquest Mundial, perquè continua recuperant-se. Ja m'ha anat explicant que evoluciona molt bé de la seva lesió. De moment encara s'entrena al marge, avui també ho ha fet, aquest matí. La idea, ja ho sabeu, és que...
1: Perquè, perdona, Roger, dius no el veiem, els entrenaments en general són a portes obertes?
2: Avui era 15 minuts obert, però normalment són tancats aquests dies.
1: D'acord.
2: Pel que sabem, en tots no participa amb el grup. Ho fa al gimnàs, amb Nico Williams també, que també s'està recuperant, i no participa a la gespa amb els seus companys. Avui hem vist aquests 15 minuts, tampoc hi era Lamine Yamal, estava al gimnàs, estava fent recuperació, i tot i que la idea era que jugués el tercer partit, aquest famós partit contra l'Uruguai, el dia 27, De La Fuente insisteix avui també que és optimista que pugui arribar el dia 15, el primer partit contra Cap Verd, tot i que és veritat que aquí De La Fuente despista una mica, perquè ell sí que vol que Lamine arribi, però una altra cosa és que el veiem. Ell ho diu, puntualitza que això no vol dir que jugui. Jo crec que uns minuts sí que el veurem, el primer partit, perquè és veritat que, com dic, es recupera molt bé, i tot va molt bé, i De La Fuente és De La Fuente. Per tant, si ha d'arriscar, arriscarà. Jo crec que uns minuts jugarà, però ell avui ha dit això, que això no vol dir que jugui i que, per tant, anirem veient com evoluciona aquestes setmanes.
1: Doncs no tenim el document ara de Luis de la Fuente. Ara de seguida el recuperem. Mentrestant, Roger, què més ha dit de la Fuente? Que de seguida tindrem aquests documents.
2: Mira, ha parlat de Marc Bernal.
1: Crec que ja tenim el document de la Fuente parlant de Lamine Yamal, ara sí.
3: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto, y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15. Pero vuelvo, también os comento, no garantiza, Rafa, que es por ese motivo tenga que jugar. Sí, no, ya veremos. O jugará unos minutos, o simplemente hará una sesión de entrenamiento verdaderamente de sumar más carga en todos los aspectos, que le aportará más para estar en el segundo partido mejor. Valoraremos en cada momento.
1: Bé, en tot cas, De La Fuente, a diferència del que es va dir en aquestes reunions entre ambaixadors de la Federació Espanyola de la part física que van venir aquí a Barcelona, no? Tranquils, amb prudència, Uruguai, tercer partit. És veritat, com diu el Roger, que De La Fuente no diu que jugui el primer partit, però no tanca la porta en absolut. Per tant, ja us heu comentat al principi, la bona notícia és que quan es va lesionar es va dir que la cosa aniria sobre a partir de les 6 setmanes, i ja fa 6 setmanes, la que a mi em crida l'atenció és que muntis shows d'enviar gent aquí a dir-li al Barça que tranquil, i després, a la primera de canvi, diguis, no, és que va molt bé, contra Cap Verd si puc jugarà. No sé si us inquieta o ja hi comptàveu.
4: Demostra el tarannà que veurem amb la selecció espanyola i el problema que arrosseguem, ja l'ha patit el Barça aquesta temporada, amb Lamine Yamal i no només amb Lamine Yamal. Si aquest és el tarannà de Luis de la Fuente, de dir, escolta'm, jo sí crec que si Lamine Yamal està bé, encara que hagi acordat amb els metges del Barça que jugui el tercer partit, si jo crec que està bé, jugarà el primer. Doncs si comencem a trencar ja pactes, jo no vull saber què passarà quan les coses siguin més importants i quan es juguin fases ja de vida o mort al Mundial. I a més contra Cap Verd, que és una de les seleccions que Espanya és molt superior a elles.
1: A mi això és el que em crida més atenció. Si el primer partit fos contra Uruguai, jo crec que no hi hauria gran cosa a dir. I és més, com deia abans la Sònia, el primer que vol jugar contra Cap Verd és l'Amin.
4: Sí, sí.
1: Ho dic perquè no hi ha cap voluntat d'esbocinar de la Fuente. A mi el que em crida l'atenció és aquest contrast entre fer el paperot, enviant gent aquí, estigueu tranquils, que serem prudents, i, escolta, que me lo quiten de les mans. Si pot jugar el primer partit, jugarà el primer partit.
5: Jo és que vull creure que el Luis de la Fuente és una persona sensata, perquè jo ara, si jo fos seleccionador espanyol, és que el primer partit correria risc zero.
1: Clar.
5: Perquè jo vull que la Lamine arribi a la final del Mundial.
6: És a dir, que pateixis contra Cap Verd, que és una selecció debutant i a priori molt inferior a Espanya.
5: Jo crec que si fos seleccionador, encara que els metges em diguessin que està bé,
6: ni
5: així el faria jugar.
1: Nosaltres ens ho mirem amb òptica Barça, però fins i tot amb òptica espanyola és un disbarat. Mm-hmm. Perquè t'arrisques a perdre'l...
6: Però potser ell està pensant en això, en fer-lo jugar un quart d'hora, ja, perquè agafi ritme, sí, sí, després d'un temps parat...
1: Que és veritat que ha dit, si creiem que és millor que s'entreni i que no jugui, ho farà.
5: És un rival que et permet guanyar 4 o 5 dies.
1: Totalment.
4: Sí, sí.
7: Jo crec que és evident que fa aquestes declaracions, però vull pensar i crec que no arriscarà.
1: Però les hores que hi guanya...
6: I ja fa dies que va deixant anar amb missatges si s'ha de prendre algun risc és ara.
7: A veure, les entrevistes que ha fet ha dit a totes.
1: I no entrevistes. Mm. Des del dia que va sortir la llista, que era evident que la Lamine seria, els mitjans de comunicació que segueixen la selecció espanyola, tots van dir que Lamine jugarà el primer partit. Mm. I un pot ser un despistat, però quan tots emeten el mateix missatge, és que aquell missatge surt de la Federació Espanyola i és inequívoc. Després de la Fuente, en públic, fa malabars.
7: Jo vull pensar que potser sí que juga, però fa una mica el que fa Flick, normalment. Flick fa, quan tornen de lesió, és mitjoreta, després mitja part, i després ja és titular. Jo vull pensar que farà això.
4: Però quin sentit té jugar?
7: Un quart d'hora, 20 minuts.
4: Si
7: està bé, pues, si no està bé, no jugarà.
1: No,
7: o sigui, jo m'imagino que el que vol de la Fuente és que sigui titular contra Uruguai. Contra Uruguai, sí. Perquè contra Uruguai el partit pot ser molt important.
1: Sí, sí.
7: Perquè jugaràs la primera plaça del grup, possiblement, i si quedes primer, bé, però si quedes segon, te'n vas a jugar contra Argentina als 16 de final i te'n pots anar cap a casa als 16 de final. Ja, és aquell el partit que ha de ser titular, Lamine.
4: A mi el que em sorprèn és quin sentit té jugar amb un 11 de titulars... Si fos jo seleccionadora, quin sentit té contra una selecció que és molt més inferior a tu?
1: Bé, això jo també ho entenc. Sempre diuen els que hi han jugat que el primer partit hi ha nervis, hi ha... Vaja, ens hem atipat de veure debuts mundialistes. Argentina, Qatar va debutar perdent contra Aràbia
4: Saudita. Sí, per això.
1: Contra Aràbia Saudita.
5: I Espanya, el primer partit.
1: Per això, vull dir que a mi això... És a dir, jo no faria un 11 suplent, però sí que en trobo... estrany córrer riscos amb la teva principal estrella.
7: Això,
1: però
7: jo crec que això no només val per Lamine, val per Lamine, val per Nico, val per Miquel Merino, que no va jugar l'altre dia a la final perquè també estava tocat. Tots aquests, vull pensar, categòricament serien titulars tots amb una final, que no arriscarà el primer partit.
1: Sí, tot això s'entén perquè, a més, Lamine fa 6 setmanes que no juga i en falten dues perquè comenci el Mundial. Per tant, quan comenci el Mundial, Lamine farà 2 mesos que no juga, gairebé. Jo entenc que necessitarà agafar ritme, però vaja, com ho gestionen, a mi em genera curiositat, sobretot pels missatges que emeten i que emet Luis de la Fuente. En fi, com sempre, a punt per patir per la salut, en aquest cas de Lamine i dels altres 7. Aquest Lamine és un nom, l'altre no és a la llista de 26 que aniran al Mundial, però sí, Roger, és aquests dies reforçant el combinat espanyol, és el de Marc Bernal.
2: Sí, Lamine demà no jugarà segur, evidentment, en aquest amistós contra l'Iraq, a la Corunya, i sí que ho podria fer Bernal, que forma part d'aquest grup de reforç, de suport, que aquests dies completen els entrenaments aquí a les Roces amb els jugadors de l'absoluta. I està previst, de fet, que demà jugui Marc Bernal, que debutarà o debutaria amb la selecció absoluta. I avui n'ha parlat De La Fuente i diu que està molt content amb el jugador del Barça i li veu una projecció brillant si continua fent-ho com ho està fent.
8: Estamos muy contentos. Marc ha hecho una grandísima temporada. Tiene un futuro esplendoroso. Sí, sigue trabajando con la misma intensidad, con la misma dedicación, con el mismo sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Si sigue en esa línea de trabajo, de profesionalidad, podrá llegar lejos. Es muy buena noticia para nosotros porque, y para su club y para él, porque vamos a disfrutarlo todos. Así que contentísimos.
1: Doncs sí. Per cert, Roger, més enllà de que Bernal entenc que se'n va de vacances demà, no? Demà jugant a Riazor i els que no van al Mundial ja agafen vacances, oi?
2: Sí, sí, sí.
1: T'està bastant clar què vol fer la temporada vinent, eh? Més enllà de la competència que comentàvem al migcentre fa uns dies al Torquelab.
2: Sí, ell es vol quedar, eh? Ell descarta marxar, només pensa quedar-se. Ho dic perquè sí que podríem dir que va estar a punt de marxar l'hivern passat, era una possibilitat. Ell no tenia gaire clar què fer i volia minuts. Després de la lesió és veritat que potser no va tenir els minuts que buscava i es va plantejar marxar. Havia sortit l'opció del Girona, també la del Como, l'equip de Cesc Fàbregas, i va estar a punt de sortir cedit, però ara ha canviat. Ara ha tingut més protagonisme en aquesta segona part de temporada. Ara veu que l'aposta del club per ell realment és ferma, que no vol dir que abans no ho veiés tant, però ara sí que veu clarament com el club aposta per ell, que és veritat. El club ens diu que aposta per Bernal i que compta amb ell, tant Flick com la direcció esportiva. Vol estar també al club de la seva vida, que és el Barça, i també, pel que ens diuen, a prop de la seva família, de la seva gent, que forma part del seu dia a dia. Doncs ell considera això molt important, com també la resta a l'hora de voler-se quedar. Per tant, ell no vol sentir a parlar d'ofertes que han arribat. En els últims dies han arribat ofertes per ell, però ell es vol quedar. I també hem de tenir en compte que si marxa Caçador, doncs per ell això és bo. Ell es vol quedar 100%, però és que, a més, si marxa Caçador, doncs això li obre un forat i li treu competència,
1: sí,
2: a la plantilla.
1: Sí, tot i que jo crec que Caçador queda el retrovisor de Bernal i la competència de Bernal és De Jong i fins i tot Gavi, que en aquest últim tram de temporada ha jugat de mig centre. És a dir, que a mi m'encaixa que Bernal es vulgui quedar, m'encaixa que el Barça vulgui que es quedi.
6: Passa que a la seva edat, si es queda, ha de ser per tenir minuts.
1: Clar, és que la realitat de Bernal, que ha acabat bé la temporada, és que fins que De Jong es va lesionar la primavera, jugava poc.
6: Sí, sí.
1: I és un escenari que es pot repetir la temporada vinent, o no. O pot ser que Flick digui sorpasso.
6: Hauria d'intentar no ser la tercera opció, perquè si t'has de quedar com a tercera opció és que tindràs realment...
1: Seràs Caçador.
6: Sí, exacte. També t'he de dir que Caçador potser era la quarta o la cinquena, perquè Eric passava per davant.
1: També és veritat.
4: També any de Mundial, molta càrrega, potser física, que toquem fusta, evidentment, que no hi hagi moltes lesions,
6: però que hi hagi més rotacions.
4: Però sol haver-hi més lesions. Sí que és veritat que jo coincideixo, és molt jove Marc Bernal. Si no té minuts al Barça, potser l'opció de marxar s'ha dit, sí. Evidentment, marxar traspassat mai a la vida. Jo no el traspassaria ni de bon tros.
7: No, jo crec que s'ha de quedar. Per mi és molt bo. Possiblement tots teníem al cap que la parella de Flick és Pedri De Jong, tot i que al final de temporada ha estat més Pedri Gavi, però Bernal comptarà amb molts minuts per començar el que deia la Gemma, no? Els anys postmundial necessites dues plantilles, o sigui, dues plantilles, dos equips titulars, perquè hi ha lesions, i possiblement quan comenci la temporada el titular sigui Bernal, perquè hem de tenir en compte que els mundialistes arribaran potser faltant 10 dies abans de començar la competició, i els que estan aquí, que són pocs, un d'ells serà Bernal, possiblement serà titular. Jo crec que hi haurà minuts per tots. Si et fixes el que ha fitxat ja el Barça com Gordon i el que fitxarà o vol fitxar, això fa pinta de 18 titulars.
1: És veritat que sempre estàs a temps, com va passar, ho deia ara el Roger, l'hivern passat, si al mercat d'hivern resulta que la realitat és que no està jugant regularment. Aquí sí que jo estic d'acord amb la Sònia, si s'ha de quedar és per jugar no un partit cada mes, sinó jugar...
5: Però fixa't si al mercat d'hivern passat, que no havia jugat res, i tots pensàvem que ell sortiria cedit i no va sortir cedit perquè ni ell més o menys va voler, ni el club va voler. Jo crec que ara en aquests darrers mesos sí que ha tingut protagonisme.
1: Sí, sí.
5: Per tant, aquest es quedarà segur. I jo estic amb el Ferran, que l'any que ve jo crec que tindrà molt protagonisme.
1: Jo això tinc curiositat per veure, perquè Flick el tema de les rotacions el porta d'aquella manera. Tot i que és possible que...
5: Sí, però ha jugat. I ha jugat i venia de no jugar res. Jo crec que ara, jo dic, estan anant de menys a més. Jo crec que l'any que ve...
6: Però aquí la cosa és que a Flick li agrada molt De Jong i li agrada molt Gavi. I a tots dos els veu de mig centre. Sí,
1: el problema és que té tres mig centres.
6: Clar, i de moment, a qui ha donat més minuts quan ha tingut oportunitat, és els dos primers. És a dir, jo sí, si hagués d'ordenar-los per esglaó, ara mateix no sé si posaria De Jong o Gavi de primeres, però ja el següent ve l'altre.
1: Això que diu el Ferran és veritat, que és per dinàmica de pretemporada pot ser tranquil·lament que la temporada
6: que
1: la comenci Bernal i si està bé pot ser que li costi als altres.
6: Sí, sí.
7: No, i que tu dius que és cert que Flick és un poc amant, podríem dir, de les rotacions, i que a vegades hi ha un partit de Copa, no, per exemple, a Guadalajara va jugar a la Min, o a...
1: Sí, sí.
7: O a l'altre partit va ser...
6: Albacete,
7: també va jugar a la Min. Sí, va jugar sempre.
6: Sí, tot i que aquí per mi va donar una pista molt clara, que és a la Min no li agradaria descansar. Exacte,
7: una mica com Messi. Però és cert que crec que si tens dos equips molt titulars, doncs, per exemple, aquell mes de gener, que és mortal amb la Copa... Llavors sí que has de fer rotacions, poden jugar tots.
4: És que això és l'altre, els grans equips d'Europa, tant Arsenal com PSG, compten pràcticament amb dues plantilles per donar minuts a tothom i per continuar mantenint el nivell. Per això no han arribat a la final de la Champions.
7: L'altre dia sortia l'estadística de, no sé si són els 7 o 8 titulars del PSG, els minutatges amb Lliga eren ridículs.
4: Sí, exacte.
6: Sí, però és que la Lliga
4: francesa...
6: Flick també rotaria a la Lliga francesa.
7: No, però jo recordo el Pep Guardiola, quan estava aquí, al mes de gener feia pràcticament dos equips, un per la Lliga i un per la Copa.
6: És veritat.
7: I sempre arribava, quasi sempre arribava a la final de Copa, perquè feia jo dos equips. Recordo una Lliga, que és una de les que perd, és perquè té uns enfrontaments de Copa molt complicats, no me'n recordo contra qui, Real Madrid, Atlético de Madrid, i a l'equip titular el posa més a la Copa que a la Lliga, i a la Lliga perd un parell de partits i perd la Lliga.
1: Molt bé, doncs veurem què passa amb Marc Bernal, però de moment la decisió per part del jugador i per part del Barça també és clara, tal com ens recorda el Roger Arbusà. Arbu, alguna cosa més des de Madrid?
2: No, que demà acaba la Corunya, demà a la nit aquest partit, Espanya-Iraq, i ja podem resar, tot i que diu De La Fuente que ha vist fotos de Riazor, de l'estat de la gespa, i que està bé, que la gespa està bé, i que, per tant, no hi haurà problemes. Però bé, veurem demà com està la gespa i perilla possibles lesions.
1: Molt bé, doncs veurem. I també veurem qui fa jugar De La Fuente, perquè... hi ha aquests jugadors de reforç que alguns tindran minuts. Vaja. Avui ha dit que vol que sigui un partit útil per preparar el Mundial, però és possible que sigui una barreja estranya. Roger, fins demà, gràcies.
2: Que vagi bé.

0: Escolta'ns, 8:15 del vespre, ha d'haver començat a la piscina de Sant Sebastià la tornada de la final femenina de l'Eurocup entre el Barceloneta i el Catalunya. El Cata va guanyar de 5-14-9 a l'anada. Per tant, David Ubach, bona tarda.
1: Bona tarda, Jordi.
0: Avui al Barceloneta li toca remuntar.
1: I de moment ho està fent. Guanya 2-0. Molt bon inici de partit de les locals, de les marineres. Empeses pel públic, omple aquí la piscina de Sant Sebastià. Ara mateix Atlètic Barceloneta 2, Catalunya 0, a 5:41 perquè s'acabi aquest primer quart. Gol primer d'Alejandro Aznar de Prenal i ara aquest en superioritat una altra vegada de Clara Díaz per situar aquest 2-0.
0: Molt bé. Molt d'ambient a la piscina de Sant Sebastià.
1: Sí, sí, moltíssim. Com, vaja, un partit de Champions als d'alta volada de l'equip masculí, l'equip femení, doncs, fent les primeres passes en competició europea i opta el títol ara mateix la renda del Catalunya, que és de 3 gols amb aquest marcador que tenim. De moment, l'Atlètic Barceloneta, doncs, fent valer l'alè del seu públic, sí.
0: Doncs 2-0. N'ha de remuntar 5. Tot just acaba de començar el partit i n'estarà pendent el David Ubach. La part bona és que sigui el Catalunya, sigui el Barceloneta, tindrem campionat piones catalanes a l'Eurocup. Un altre gol?
1: Un altre ara del Catalunya que retalla distàncies i situa el 2-1. Però el que tindrem és això, campió català segur, primer títol de la història de qualsevol dels dos equips.
0: Fins ara, David.
1: Fins ara.

0: Actua avui al... Avui?
1: Sí, sí. Avui.
0: Però si estimem que ja, ja val Primavera Sound, avui.
1: Avui hi ha Ovineta, Guitarrica i un altre, un grup però britànic.
2: El... Guitarrica és el que hem sentit quan donàvem pas a David Tuach, Guitarrica de la Fuente.
0: No, no tinc el gust.
1: No? Perquè
3: no tenen el Luis de la Fuente.
1: Alguna.
0: Ah,
2: Luis de la Fuente, de la Fuente.
0: Molt bé.
3: Guitarrica de la Fuente. Sí, home.
0: O sigui, avui el Primavera ja va. Jo pensava que començava dijous.
1: És el dia de l'estrena, avui, no? Sí, avui
3: és com una prèvia.
0: Sí. Però ho fan allà al fòrum i tot.
3: Sí, sí, no?
1: Sí.
0: Caram.
4: Les cares de Costa són...
0: No. Escolta, ja sabeu que he vingut aquí a aprendre.
3: Ja,
0: per això...
2: Això és Guitarrica.
0: M'ho havia sentit a la meva vida. Ramon Salmurri, bona tarda.
5: Hola, què tal?
0: En els últims dies hem estat parlant i molt de la davantera del Barça, que sí, Julián, que ja queda més lluny, João Pedro, Kane, per petició expressa de Bernat Soler. Arran del fitxatge de Flash Gordon, queda el fil de Rashford. Què passa amb Rashford? Com està el futur immediat de Rashford?
5: Passen moltes coses i no em passa cap a la vegada. A veure...
0: Bé, és un bon titular.
5: No.
0: Gràcies, Ramon Salmurri.
5: No, és que o sigui, ara mateix realment és una pregunta difícil de respondre, perquè el que hagi de passar amb Rashford està a expenses del que passi aquest mercat d'estiu del Barça. Diguem-ne que és una bala que el Barça té a la recàmera i que ha de decidir si executa o no. I ho decidirà en funció de què? Doncs, primer, de les entrades, és a dir, si acabes fitxant a Bernardo Silva, Gordon per descomptat que ja el tens signat, i un nou, doncs, òbviament, Rashford no t'hi cap. Però si algun d'aquests fitxatges no s'acaba donant, doncs Rashford és una possibilitat. I també, evidentment, de les sortides. Per descomptat, la de Bardaggi, però imagina't que, pel que sigui, Rafinha, després del Mundial, acaba dient que vol marxar. Doncs aleshores, sobre l'escenari de... Sí, que no passarà. Però imagina't que acabi passant. Doncs aleshores la possibilitat de Rashford està damunt la taula. A veure, la Laia parlava avui, la Laia Tudel, amb l'entorn del futbolista i diguem-ne que des de l'entorn dels jugadors considera que el Manchester United no està disposat a acceptar una rebaixa en les condicions en aquesta opció de compra de 30 milions d'euros. Bàsicament perquè, 1, ha fet una bona temporada amb el Barça i, 2, hi ha un Mundial per endavant. I, per tant, des del Manchester United entenen que ara mateix rebaixar el preu del futbolista no té massa interès.
0: És veritat que aquí hauria d'aplicar allò que ens ha passat 10 milions de vegades, que és aquest jugador el voldrien X equips, però amb la fitxa que té no el vol ni sa mare. Jo crec que...
6: Jo afegiria un I3, que a Anglaterra hi haurien molts equips que pagarien 30 quilos per Rashford.
0: Sí, però la fitxa de Rashford no ho sé.
6: Jo crec que sí.
0: Sí?
6: A Anglaterra.
0: 16 nets, eh? Cuidao.
6: L'Aston Villa, que va jugar mig any cedit l'any passat i que ho va fer molt bé, doncs l'Aston Villa no pagaria 30 quilos i la seva fitxa...
4: És que 30 quilos...
6: És guarda la Champions, l'Aston Villa...
4: És una xifra... Tot.
0: No, el preu de traspàs a mi no em sembla cap bogeria, al contrari, fins i tot diria que per un jugador d'aquest nivell és barat. Però la fitxa, jo no estic tan segur que la pugui assumir. Ara estàs fent allò que em retreus a mi, m'ho vas retreure amb Lewandowski... Jo crec que 16 milions nets per temporada és una bestiesa que poden pagar molt pocs clubs a Europa.
2: Però si ell es queda aquí, no li pagarà 16 milions per temporada. No, per tant, la resta de...
0: Però és que Rashford, que sapiguem, es rebaixa la fitxa aquí. Per anar a jugar a l'Aston Villa, no sé si se la rebaixa. Això estic especulant, potser sí.
5: Si voleu, fem una cosa, acabem la informació i després la comenteu.
0: Tens raó.
5: Perquè així us podré explicar...
0: És molt sentit.
5: No, és que us podré explicar...
0: No, tens raó. És molt...
2: Vols seure aquí?
5: No vull acabar la informació amb la qual m'han donat pas.
0: No passa, perquè, no passa si vols... sovint, però té raó que és millor primer explicar la informació.
4: Vol donar explicació
0: del
4: que estem
0: comentant. Fa bé.
5: Exactament. És a dir, sobre la fitxa i el salari del jugador.
2: Digues.
5: La seva prioritat és seguir al Barça i, per tant, està disposat a rebaixar-se el sou per jugar al Barça, però, tot i així, evidentment es considera que el salari de Marcus Rashford rebaixat és un salari bastant alt.
2: De jugador titular. Que no és el que és el Barça.
5: Exactament. A partir d'aquí ja podeu entrar. A si en 16 són molts, són pocs, la meitat, o el que vulgueu.
4: Si el Barça consideren que si fossin 10 també serien molts.
5: Sí, sí, clar.
2: Home, però és que un jugador suplent pel Barça.
0: És que 10 nets...
4: Són molts.
0: Potser m'equivoco, però pot ser el que estigui cobrant la Minyamal.
5: No sé què cobra la Minyamal,
0: jo però... crec que la cosa no va per aquí. No, sí. Després hi ha bonus, etcètera, eh? Però...
5: Només recordo manera... que el contracte acaba el 30 de juny de Rashford en la sessió amb el Barça, però que abans del dia 15 o el dia 15 hi ha la data límit, el preavís que ha de fer el Barça al Manchester United per si vol incorporar el futbolista.
0: Clar, això en cas que vulguis pagar els 30. Si vols pagar-ne menys, o si vols regatejar amb el risc de perdre'l, no hi ha data límit.
5: El que queda bastant clar és que Marco Rashford ara mateix no té gaire interès en tornar al Manchester United.
0: No, això cap. No,
5: ho dic per aquell vídeo que va córrer després d'un partit que tenia una conversa amb Antony.
0: Sí, sí.
5: I Rashford li deia a Antony, que es coneixen del Manchester, tu creus que ara em volen fer tornar cap allà? Abans me'n vaig al Getafe.
0: Sí, sí, és una de les declaracions més dures de la temporada. Sí, sí.
1: És que jo...
0: No, insisteix.
1: El 16 de juny, jo crec que el community manager del Getafe el 16 de juny hauria d'estar atent.
0: Mm. Insisteixo que com li ha passat tantes vegades al Barça en contra, si el Barça realment vol Rashford, això ho ha de fer valer a favor. Van pactar 30, mala sort. No te'n vull pagar 30. Aquest tio diu que prefereix anar al Getafe que tornar amb vosaltres.
1: Hi ha pocs jugadors que, havent jugat a Barcelona i posem-li també Madrid, que després vulguin tornar cap a Manchester, cap a Londres... perquè no té res a veure.
5: A mi, si m'ho fas dir ara, i després d'haver parlat amb gent de dins, o sigui, les possibilitats de que Rashford continuï l'any que ve al Barça, jo diria que són bastant baixes. Poques.
0: Molt bé.
1: És que a mi em dóna la sensació, perdona, Jordi, que en el moment que fitxes en Tony Gordon, és... O sigui, ho poses en una balança i dius, ja està, fitxo aquest perquè Rashford, adéu.
0: Per lògica seria això, sí. Ah, però...
4: Jo tenia clar que per a mi 30 milions per Rashford em semblava, com deies tu, barat. O sigui, que no trobaries un extrem com Rashford per 30 milions, segur. Ara, una vegada has fitxat Anthony Gordon, una vegada tens un acord amb Bernardo Silva que està esperant a veure si surten els altres, és que no té lloc. Tenint en compte
6: però és que encara que durem 100% segur que segueix Rafinha, això...
1: 100%. Jo no.
4: Jo sí.
0: Home, jo sentint-lo a ell,
4: jo sí,
0: dono per fet
4: jo
0: que sí,
4: però aquesta temporada.
1: Jo, tu has dit, Rafinha, jo no donaria el 100% segur, no et diré pràcticament ningú, però la meitat de la plantilla. Jo crec que el Barça alguna cosa vol vendre aquest estiu. I podria ser Rafinha, podria ser Ferran...
0: És un titular que aplica pels últims 28 estius.
1: Hi ha molts estius, però algun estiu...
0: Algun dia haurà
1: sobretot,
0: de passar, sí,
1: sobretot
0: sí.
1: Perquè aquest ja s'ha gastat 70 milions d'euros.
0: Certament.
1: Si tu no has fet cap despesa, dius, bé, però si les està fent és perquè compta que un marxa.
4: Avui, per exemple, Koundé ha dit que no pensa surt, que no...
1: Clar, si comencen a reduir-se les opcions dels
5: jugadors... En el llistat de baixes, en el llistat de futbolistes pels quals el Barça estaria disposat a escoltar ofertes, hi ha Bardagi, hi ha Casadó, hi ha fins i tot si m'apures Ferran, i a Balde, i a Condé, però no hi és Rafinha. Una altra cosa
1: però
5: és que Rafinha...
1: Tu tens un pacte que va explicar Xavi Campos.
5: Una altra cosa és que Rafinha, després del Mundial, li entri un i digui, escolta, mira, però jo que... saps què, que ja ho he fet...
1: Però que està pactat amb els jugadors.
4: Jo crec que això passarà la temporada que ve.
0: Però, sí, sí. Però que Rafinha... Després pot canviar d'opinió, perquè Rafinha fa 5 dies sí, sí. Es va riure de la gent que deia que volia marxar, que crec que va dir que es volia quedar a Barcelona.
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: En fi...
6: Això en el món de futbol no és una garantia.
0: No, ho sé. Home, no, però vull dir... si no sabéssim què pensa Rafinha avui... Una altra cosa és el que pensi després del Mundial, però com a mínim sabem que abans...
1: Mira, t'ho diré d'una altra manera. Nosaltres sabíem que els seus representants havien pactat amb el Barça que si aquest estiu el jugador li interessés i al Barça li interessés i hi havia aquesta sortida possible a l'Aràbia Saudita, i el jugador també va riure. I això nosaltres sabem què va passar. Per tant, que ara rigui... Jo no dic que segur marxarà aquest estiu, ni molt menys. No, no sé quin percentatge d'opcions li dic que jo no ho descartaria, que és el que tu has preguntat, si ho descartem. Jo no ho descartaria.
0: No, jo no descarto res, però vaja, ara mateix acostumo a creure amb la paraula de la gent. Sempre estic a temps de dir aquest tio va dir això i no em puc creure la seva, la seva paraula. Us quedaríeu Rashford? Sí, per 30 milions. Sí, regatejant el preu. Sí, s'ha dit, no.
4: Pel que he dit, jo fins fa una setmana sí, ara amb Gordon, i tenia en compte que el Barça vol a Bernardo, i bueno, que fins i tot Flick ja ha dit que sí, està esperant només que surti gent per que pugui encaixar Bernardo, i que jo a Bernardo el veig en moltes posicions,
0: jo
4: però una de les que veig és...
0: D'extrem el veig poc.
4: Bueno, és una opció, que pugui... No a l'esquerra, a la dreta, per la mina. I tenint en compte que m'imagino que més tard que aviat, però acabarà arribant un nou, no li veig, no li veig joc.
0: Un no?
1: Coincideixo, coincideixo. Dos. Perquè és veritat que ha fet molt bona la temporada en quant a xifres, però en quant a joc, és un jugador que encara no entén ben bé a què vol jugar Hansi Flick.
0: Dos nos?
6: Jo amb l'arribada de Gordon, l'únic sí seria cedit i baixant la fitxa.
0: Molt bé. Dos nos i mig.
6: Sí.
0: Perquè això sembla difícil que passi, o no. Però també pot ser que el United avanci l'estiu i digui, hosti, pues realment no el venc enlloc, si el voleu cedir.
4: Pel que em van dir al Barça, si es queda Bernardo, Rashford no té lloc.
0: D'acord.
4: És a dir, és o un o l'altre.
0: Molt bé. Salmurri, tu has dit que creus que no hi serà. Tu què faries?
7: Jo no me'l quedaria.
0: Doncs
7: no.
0: Hi ha tres nos i mig de quatre. A veure què hi diu la nostra audiència. Sònia Oleart, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: La nostra audiència es quedaria a Rashford?
8: Doncs sí, s'ha dit 41%. No, 36%. Sí, regatejant el preu, 12%. Sí, per 30 milions, 11%. El Dani de Lleida diu sí, perquè no hi ha la plantilla cap jugador que faci el que fa aquest home, té un míssil teledirigit al peu i és rapidíssim. El Jaume diu, jo me'l quedaria cedit perquè a les poques estones que ha jugat ha fet prous gols i bones centrades. El Macià diu, el problema no és tant el preu com si realment tindrà espai a l'equip. Si el Barça acaba fitxant un nou titular i Bernardo Silva, jo m'estalviaria els diners de Rashford i els invertiria a la defensa. El Damià diu, amb Gordon a la plantilla ara no crec que sigui necessari, sincerament tots no hi caben. A més, Rashford té una fitxa molt elevada que per molt a to que es posi o perd molts diners o ell no voldrà. I fer una altra sessió seria tornar a la casella de sortida i fa fins i tot certa mandra. A Instagram diu el Joan, sí, any d'adaptació brutal, et dona coses que no tenim o només hem de valorar els superatletes i no els bons futbolistes? La Lali diu sí i no fitxaria Julián, sobrevalorat, aniria per Cucurella. I l'Adrià diu cedit amb opció de compra a juny del 2027.
0: És veritat que hi ha un 36% que no se'l quedaria de cap de les maneres, però guanya l'opció 6 a dit i sumant tots els 6 possibles ens n'anem gairebé al 70%. Té bon apreci de la nostra audiència el Bodan Marcus. Gràcies, Sònia.
8: Fins ara.
0: Salmo, alguna cosa més?
7: Res més, que
0: gràcies.
7: Adéu-siau.
9: Tant si te la bufa, ets de bona pasta o un torracollons, tria els ximplets.cat. Regals que parlen català. Som l'original. Som el que xerrem. Els ximplets.cat us ofereix el torracollons del tot costa.
0: Ha arribat el moment preferit d'Oriol Domènech.
6: Avui em puc tornar a ficar amb el Jordi, no, ja?
0: Sí.
6: Des del parèntesis de la setmana passada.
0: Ho pots fer cada dia.
6: Sí, sí. L'altre dia m'ha fet gràcia, l'estava escoltant.
2: El cos t'encaixa.
6: Amb el tema de la barcelonitis, de Riquelme, que va rajar una mica d'això.
0: Sí.
6: Pensa'm, a 4 dies d'unes eleccions, què vols, aquest pobre home?
0: Ja, però... El feia un candidat més modern. Segurament és el que ha de fer, eh? No, sí, però...
6: Si vol treure una mica el cap, què
0: vols? És una mica... Bueno, en fi.
6: Escolta, avui, ara, les eleccions...
0: Ara, d'aquí una estona, el tornaràs a escoltar, a parlar, pujant el nivell encara...
6: Això passa al Madrid, passa al Barça, passa a la política i passa a qualsevol lloc.
2: El Costa troba que és un debat pobre, però jo hi deia, però si és que el futbol fa molts anys que és així.
0: No, és que...
6: Amb això estem d'acord.
0: Sí, és que jo el que veig és que Florentino és com molt al passat, tot i que guanyarà, eh? I dius, apareix un tio de 37 anys, un empresari d'èxit, i la idea força és... caca Barça. Doncs gràcies, Enrique Elme. Venia a dir això...
6: Tot romàntic de l'esport i del futbol, però...
0: Sí, sí.
6: Malauradament.
0: Un ingenu patològic, sí, sí.
4: Quan...
0: Ja, no, sí, la Sònia apunta... La Sònia apunta amb raó que les eleccions d'aquí vam acabar igual.
2: Sí. Jo crec que va haver-hi uns anys que ens pensàvem que ens havíem modernitzat i que ara hi havia dirigents... De veritat. Que, jo no, que havia passat el temps dels Núñez, dels Gaspar, els Caneda, els Gil, Jesús Gil, el recordeu? I de fet, hi ha un documental sobre això.
6: Una miqueta respecte a jo, sí que hem millorat, una miqueta.
2: Però jo crec que tornarem allò, allò, i estem tornant.
0: Però allò perquè... era... Sí, Mendoza votarà en un aeroport...
2: Bé, però jo...
0: Escolta, que Mendoza...
2: Un moment, que l'actual president del Barça no vota en un aeroport, sí, vota però, en altres llocs i vota
0: Mendoza,
2: el mateix.
0: Mendoza referia a Núñez com al bonsai, vull dir...
2: Però, no, no, és veritat aquella, que hem avançat...
4: Gil Caneda...
2: Però, bàsicament...
0: És un montón de mierda!
2: No, però en aquella societat, aquella gent no desentonava tant. Desentonava una mica, no tant. I ara, aquests dirigents d'ara desentonen una mica, però no tant respecte als valors actuals.
0: Molt bé, això és el més greu que he dit a la setmana.
6: Tampoc t'he pogut escoltar molt perquè està molt liat.
0: Ara has estat jugant a golf amb Sola.
6: Curiosament, quan et vaig escoltar, només va ser aquest moment i vaig pensar, mira, ja tinc sentit.
0: Molt bé, avui us entorn recollons light, però el premi...
2: El premi el donarem igualment a un dels oients del Tot Costa, els amics del ximplets.cat. Us regalen una samarreta del Torracollons professional i una tassa joc amb el mateix nom. Per tant, el primer que truqui al 93-201-7474 s'endú aquesta samarreta del Torracollons.
0: Els ximplets.cat i les seves magnífiques samarretes i les aportacions sempre punyents, avui menys de l'Oriol Domènech. Que passo per la piscina a Sant Sebastià. Ubac, com tenim el Barceloneta a Catalunya?
7: Doncs 2-7 ara guanya el Catalunya. Ostres. Ja veus com ha canviat el panorama. El Barceloneta havia fet el més difícil, que era començar doncs, fort, posar la por al cos al Catalunya, però la reacció de les gracienques ha estat fulminant amb un 0-7 de parcial. El primer quart s'ha tancat amb un 2-5 i ara, en els 3 minuts d'aquest segon parcial, doncs tenim un 0-2 favorable al Catalunya que deixa l'eliminatòria, vaja, amb 10 gols d'avantatge, sí, sí, per al Cata, que ja està començant a agafar la copa per una nansa, si no les dues.
0: Ens hem quedat sense final, tot indica que el Catalunya guanyarà aquesta Eurocup. Fins ara, David.
7: Fins ara.
0: Ara venim.
9: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
11: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
10: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
11: Que bé!
10: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
12: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
14: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
15: Ai.
14: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho? I ell, sí, sí, cap problema.
15: Ai, ai, ai.
14: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
16: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
17: Hola!
18: Ja som aquí!
19: Aventures infinites.
17: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
19: Amistats de les bones.
17: És veritat!
19: Diversió assegurada. Pokémons molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
17: Quina meravella!
19: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
20: Hola.
21: Hola.
22: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: La nit dels ignorants s'hereda.
24: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
23: Pot arribar a travessar oceans.
25: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
23: Veu com creixen els seus oients màgics.
26: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
23: I posa la pell de gallina.
27: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
28: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
27: És que m'heu posat la pell de gallina.
28: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
28: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
28: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
28: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
28: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
28: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
28: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
4: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
28: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
5: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb alguna cosa, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
28: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat.
28: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. I take my licks like a man, facing forward, I made my bed, it wasn't yours. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. How soon
0: we'd forget. 4 minuts i les 8 del vespre. Hem de parlar ara de Leo Messi. Ruth Vilà, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Que ja prepara el Mundial amb la seva selecció i des d'allà, des dels Estats Units, avui ha sabut que li han concedit el Premi Princesa d'Astúries dels Esports d'aquest any.
2: Sí, el jurat ha destacat, a més del seu talent enlluernador, diuen, la seva trajectòria esportiva excepcional i la seva formidable i continuada labor solidària per promoure l'accés a l'educació i la cura de la salut dels nens més desfavorits. També assenyalen que Leo Messi s'ha guanyat el respecte i l'admiració de tots pel seu comportament exemplar dins del camp i per la seva constància, humilitat i compromís amb el joc col·lectiu. I Messi, ja des de la concentració de l'Argentina, ja ha comentat haver rebut aquest premi, ha dit que Espanya i Catalunya són part de la seva vida, que hi va créixer com a futbolista, i va viure molts anys, i que aquí també hi han nascut els seus fills, i que sempre ha sentit l'estima de la gent i que per això aquest premi per a ell té un valor molt especial. Les paraules de Messi des de l'Argentina en un post compartit, per tant, esperem que Messi serà a Oviedo per rebre aquest premi, perquè tota la informació, tota la comunicació que s'està fent fins ara és una comunicació consensuada entre els responsables del premi i el propi jugador.
0: Això acostuma a ser el novembre, oi? Ho dic perquè sí. El calendari amb la MLS...
2: Diria que és finals d'octubre.
8: Octubre, finals d'octubre, sí.
0: Bé, en tot cas, suposo que ja trobaran data. Entre les membres d'aquest jurat que ha distingit Messi, hi ha una exesportista catalana, de fet la millor jugadora del món de waterpolo del 2013, que ara ocupa càrrecs directius al Pla ADO i que, com us dic, forma part d'aquest jurat. Jennifer Pareja, bona tarda.
15: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Molt bé, i tu?
15: Molt bé, la veritat.
0: Una pregunta, ja sé que no pots entrar en molts detalls de la deliberació del premi, etc. Això no, ja fa dies que ho heu votat, avui simplement ho hem sabut, no?
15: No, va ser ahir, avui. Ahir vam constituir el jurat, vam estar tot el dia deliberant, aquest matí també, i després ja es fa el fallo del jurat.
0: Molt bé, insisteixo, hi ha un cert secretisme, no li preguntarem a la Jennifer ni qui eren els altres candidats, i etc. Però
2: és el primer any que, Jennifer, tu fas de jurat o ja ho has
15: fet? És el segon. Va ser l'any passat el primer i la veritat és que va ser una superexperiència i aquest any ha sigut... Mira, el que sí que us puc dir és que sempre les candidatures són una passada, com sabeu, el prestigi que té els Premis Princesa d'Astúries és molt gran i ha sigut superinteressant, ha sigut un debat superinteressant i crec que, bueno, el Messi, o sigui, per sobre de tot, ha sigut un esportista exemplar i crec que se'l mereixia totalment.
0: Sense entrar en detalls, no ha costat gaire decidir-se per la candidatura de Messi, entenc.
15: Ha ha sigut molt interessant, eh? O sigui, no és que n'hagi costat, o sigui, és tal el nivell, com us deia, que evidentment s'ho mereixen, o sigui, més d'un esportista, no? I cada any és un problema, o sigui, no un problema, o sigui, crec que és una satisfacció, no?, que puguem estar deliberant amb perfils tan potents. Però jo crec que ha sigut una cosa que com dic, que crec que és de justícia, no?, pel jugador que ha sigut, per tot el que fa fora del terreny de joc, per tota la seva tasca laboral i social que fa, tot l'ajut. Crec que és molt més transcendit com a esportista i com a futbolista, per suposat.
0: A tu, com a ex-waterpolista i, per tant, com a defensora d'un esport relativament minoritari, no et sap greu que aquests premis se centrin en un crac del futbol?
15: No, sincerament, crec que hi ha hagut perfils molt, molt diferents, no? I si fas una mica de recopilació de l'històric, no hi ha tant futbolistes, o sigui... Però jo crec que al final, a mi m'agrada molt que hi hagi també esports d'equip, la veritat. Uh-huh. O sigui, perquè moltes vegades costa, no?, el reconèixer un jugador... Perquè és veritat que el mèrit d'un jugador també ve de la mà de tot l'equip, no? El Messi no hagués sigut ningú sense el Barça, sense l'Argentina, o sigui que crec que també és molt important tot el col·lectiu. Però a mi em fa molta il·lusió com a esport minoritari, però com a esport sobretot col·lectiu, que també es valori una individualitat dintre d'un esport d'equip.
2: Repetiràs l'experiència, Jennifer?
15: Ja són dues vegades. De bo. La veritat és que no depèn de mi, o sigui, jo per mi, per suposat, però cada any, mira, aquest matí ho pensava, que cada any em fa molta il·lusió quan rebo, bueno, l'any passat em va fer moltíssima il·lusió perquè era el primer any, però aquest any, perquè clar, no saps, al final cada any es constitueix el jurat i poden decidir si segueixes o no. I quan vaig rebre el correu de acceptaries formar part del jurat, i com? O sigui, em fa molta il·lusió. La veritat és que és crec que és un privilegi poder estar en aquest jurat, i sobretot crec que, ostres, tenen un prestigi, hi ha uns esportistes d'un nivell tan alt que és una barbaritat, és molt guai.
2: Perquè si no ho he mirat malament, éreu 13 els membres del jurat d'aquest any, i no sé fins on puguis explicar això com va, que cadascú exposa els seus arguments i posa un nom sobre la taula i aleshores després es va fent el filtre, o hi ha algú que proposi i aleshores cadascú...
15: Bueno, els candidats estan. Sí. Els candidats estan i repassem un per un, sobretot per respecte, perquè crec que creiem que totes les candidatures que han arribat allà tenen el mateix respecte i el mateix i li han de dedicar el mateix temps, i després es va seleccionant, com si diguéssim, no? I cadascú dona el seu, bueno, la seva opinió, el que pensa. Crec que, o sigui, ja et dic, crec que es generen debats molt interessants, perquè a més som tot gent que venim del món de l'esport, que hem viscut en diferents perspectives, però que crec que és molt interessant i es generen debats molt, molt, molt xulos.
0: Doncs la Jennifer Pareja, avui la truquem com a membre del jurat del Princesa d'Astúries, però també, insisteixo, treballa... ets directora general del Pla Ado, ho dic bé, oi?
15: Sí, perfecte, ho has dit perfecte.
0: I aprofito per preguntar-te, com a perica il·lustre, si has patit gaire aquest any.
15: Ostres, massa, eh? Sí, sobretot per suposar la segona volta. Sí, la primera volta perfecta, crec que estàvem en un moment, i al final crec que hem patit massa per com havia anat tot, no? Però bueno, jo no sé, crec que a l'Espanyol estem fets una mica per desgràcia, per patir una mica. Sempre li donem aquesta última emoció. No sé, estic molt contenta, estic molt il·lusionada amb el Monchi, ho haig de dir. El Manolo ens té guanyat el cor a tots, jo crec. Així que em sembla que ja pensar l'any venient i que sigui un bon any i que no patim tant, sisplau.
0: Que així sigui. Jennifer Pareja, moltíssimes gràcies, una abraçada.
15: A vosaltres sempre, i em fa molta il·lusió tornar a entrar amb vosaltres. Merci, home, per tot.
0: Casa teva, ja ho saps, una abraçada forta.
15: Una abraçada, que vagi molt bé.
0: 3 minuts de retard sobre l'horari previst, les 8:03, però Leo Messi i Jennifer Pareja crec que s'ho valien, i així ho entén l'Agnès Marquès. Hola, Agnès, bona tarda.
7: Bona tarda, com esteu?
0: Déu, l'Agnès està pensant, almenys només són 3 minuts.
7: Són 3 avui. Fa dies que anem prou bé.
0: Sí. Sí.
2: No confis, no confis.
7: Ai, el que acabo de fer.
0: Ara, en qualsevol dia et cau un 12 per aquí. A les 10, al Catalunya Nit, amb quins continguts?
7: Va, doncs vinga, ens endinsarem en aquest sumari que hem conegut aquest migdia. La Guàrdia Civil apunta que el cas Lire era una trama per protegir els interessos del PSOE i també de Pedro Sánchez. El sumari té més de 700 pàgines i situa Santos Cerdán, recordem que era el número 3 del PSOE, i Leire Díez al capdavant d'aquesta suposada trama per boicotejar les causes judicials, les investigacions judicials contra el president espanyol i el seu entorn. I a més s'apunta que això es feia amb diners del PSOE. Mentrestant, Pedro Sánchez avui ha estat a Barcelona, ha participat de les jornades del Cercle d'Economia. Ell ha volgut marcar doncs, un caràcter polític en aquesta intervenció, situant sobretot un escenari de futur, donant el missatge implícit que tira tot plegat endavant i que a partir d'aquesta setmana comencen els tràmits per aprovar els pressupostos del 2027. No n'hi haurà aquest 2026, vist com evoluciona això. Després explicarem com s'organitzen les entitats laiques crítiques amb la visita del Papa. Han convocat per dimarts vinent a la tarda una protesta al Born de Barcelona a la mateixa hora que el Papa estarà fent l'acte a l'Estadi Olímpic. Són unes entitats que les escoltarem els pròxims dies. També censuren aquest desplegament de recursos públics que s'està fent davant la visita de Lleó a 14.

0: més important dels últims anys, dels últims brots que hi ha hagut, és el més important.
1: Control. Que ja...
0: A veure què ens explica l'Èlia, farem una actualització del tema.
1: Molt bé, doncs a les 10 al Catalunya Nit, avui entre queixes pel Papa i l'Ebola...
0: Moltes
1: avui
0: coses, no és un bueno, dia... i el sumari aquest que dona per molt, eh? El sumari del cas Lire.
1: Ah, sí, home, sí,
0: però... El tema d'obertura.
1: Molt bé, doncs tot plegat a les 10, amb Agnès Marquès i Manel Alias. Gràcies,
0: gràcies
1: Agnès.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
3: Amb Sònia Gelmà.
4: No tens ubicada la Guineta, Costa?
1: Sí. Ah, sí, la Guineta, sí, el que no coneixia era el Boden Guitarrica.
4: El Guitarrica, d'acord. No, perquè t'anava a dir, et falten capítols del que no surti d'aquí, doncs.
0: Exacte.
4: Però vaja, sí, sí, veig que la tens controlada. Sí, sí.
1: Sé qui és, però jo no em fico en la vida privada de la gent.
4: Molt bé. En aquesta primera hora...
1: I menys en oients il·lustres del Tot Costa. Això encara menys.
4: Correcte, correcte. Tot i que, vaja... La seva vida ja l'explica, vull dir que no crec que tingui problema.
1: No
4: seràs tu, molt bé, perfecte, perfecte. Em sembla bé. Crec que la Greta Farelu, que és la germana de la Muixca, també va al Primavera, mira.
1: També?
4: Ara no vull desinformar, però...
1: La Bat Guial actua segur. La germana gran actua segur.
4: Sí, la Greta em va semblar veure-la en algun cartell. No ho sé, tu ho saps, Oriol? Ara ho comprovaré.
1: Home, és difícil saber-se tot el cartell del Primavera de memòria. Sí, jo crec que no se'n saben ni els organitzadors.
4: És possible que m'hagi precipitat, no ho sé, ara ho miraré. Bé, a tot això, més enllà de música, que és la matèria principal del Tot Costa, i més quan s'acosta el Primavera Sound, avui us hem fet sentir les paraules de Luis de la Fuente, que ja ens comença a avisar que si la minya amb el... va per on està anant, doncs mira, el primer partit ja el tindrem l'equip de la selecció espanyola. I hem parlat també de Rashford, que sembla que té poques opcions de continuar, tot i així el Barça encara no acaba de deixar anar l'operació per si de cas a l'última hora el necessita o pot treure'l per un preu inferior al que ara mateix el té taxat el United, però vaja, que no sembla que hi hagi d'haver manifestacions per la continuïtat de Rashford.
1: Molt bé, doncs fins aquí la primera hora del Tot Costa. Ara i aquí arrenca la segona.
2: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa.

0: A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Sí, és d'aquí, oi?
2: Va, aquests sí que els conec.
1: No sé si esteu seguint gaire les eleccions del Madrid. Us interessen gaire?
2: Gens.
1: Bé, tu perquè has estat amb el golf.
3: Però... A mi em fa gràcia una mica veure sí. els discursos.
4: Jo les segueixo per obligació, per la feina, però total, saps que votar en Riquelme que traurà un 5% dels vots.
1: 5?
3: Jo crec que una mica més, eh?
2: Hosti, 5 és molt poc, no?
4: 10.
3: És que, no, la gent no està empipada. La gent no està empipada en Florentino després de les dues últimes temporades.
5: Crec que després del Sánchez a guanyar hi haurà un vot de càstig, jo crec.
3: Sí. I tot la del Bernabéu, sí. Hem de recordar aquesta temporada que han cridat en contra de Florentino diversos partits. No guanyarà, Riquelme,
6: no, això
3: és evident.
6: No, però quan algú porta tants anys al poder, jo crec que el mateix soci assumeix que aquell, ens agradi o no, és el president que tenim. I ara ja, fins que ell no plegui, és difícil que...
4: A més, anunciarà aquests dies que ha fitxat a Konaté i a,
6: sí.
4: i a Dumfries. I...
6: No sé. Jo veig difícil... Home, un 5% em sembla que...
4: Sí, exagerat, però és que, com a molt... No sé, no li veig... De fet, per ell és un repte. Jo crec que el que fa és posicionar-se per les següents en les quals Florentino, teòricament, no hi serà.
1: És contradictori perquè... Ell va dient que si guanya Florentino no hi haurà pròximes eleccions, és a dir, que no sé què està preparant.
4: Sí, bueno, també ho deien a les eleccions del Barça, tothom deia també que serien, no hi ha, que serien les últimes. I hi haurà,
1: ah, sí?
4: No? Home, jo, tant a Víctor Font com a Marsíria, els vaig sentir dir que serien les últimes perquè si continuava a la porta seria... Ah. El club passaria a ser una societat anònima.
1: No vaig estar atent. Sergi Andreu, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: El Sergi està pendent del que ha passat en les últimes sí. hores. Comencen a anunciar noms o a insinuar, sí, depèn dels casos, que és el més destacat d'aquestes últimes.
7: Mira, d'entrada dir-te que s'ha endurit una mica aquests,
1: sí, la campanya d'aquests últims
7: dies.
1: Està pujant el to.
7: Perquè estem ja a 4 dies de les eleccions.

0: eleccions a la presidència del Madrid. Florentino ha començat a parlar obertament de fitxatges. Ha dit que demà anunciarà el primer jugador que incorporarà al Madrid si acaba sortint com a president. Avança també que aviat anunciarà el nom de l'entrenador. Tot això ho ha dit en una entrevista avui a l'Espanyol. L'entrenador, en principi, ha de ser Mourinho. Florentino té al cap un lateral dret que hauria de ser Dumfries, pel que sembla, pel que diuen.
1: Jugador de l'Inter.
0: Sí. Un central que ha de ser Konaté. Pràcticament diu que el té tancat. I també un mig centre organitzador estil Vitinha, Rodri, però sense ser cap d'aquests dos noms, per entendre'ns.
1: Home, si fitxa Vitinha, la veritat és que tindrà el meu respecte. Konaté no és difícil perquè Konaté estava intentant renovar amb el Liverpool en partit peres i està lliure. Vull dir, si realment el jugador vol, el Madrid el pot fitxar perfectament.
2: Rodri, jo sé que veig factible.
1: Sí, sí. De fet, Rodri és el punt... Crec que és l'única coincidència entre les dues candidatures.
0: Sí, perquè també...
1: Perquè Riquelme n'ha parlat.
0: Sí, sí, és veritat. De fet, Riquelme, que ahir era molt protagonista, avui Florentino, diríem que ha passat a l'atac i ha fet un vídeo per negar que el Madrid estigui en venda, que era el que li recriminava ahir en Riquelme. Respost a les declaracions de Riquelme, ja que ahir l'acusava de voler vendre al Madrid. Riquelme sí que ha deixat caure que Rodri seria el seu primer fitxatge si és president. Avui ha anunciat Hierro, Riquelme, com a director de la fàbrica, del futbol base, sí. Si ell surt com a president. I recordem que un altre nom que va treure Riquelme, o que ha tret aquestes últimes hores, és el de Raúl, com a director esportiu. Florentino avui li ha dit que li consta del cert que Riquelme no té tancat cap acord amb ningú. Això ho ha dit avui Florentino. I el que sí que ha dit...
1: Clar, és que aquí té una mica de raó Florentino. Riquelme no pot fitxar ningú.
2: Però pot tenir un acord amb algú, no?
1: Sí, però no pot fitxar ningú. Florentino sí pot fitxar, perquè és president encara avui.
3: Perquè continua sent president. No?
1: Però l'altre no pot fitxar ningú. I vaja, dir que tens un acord amb Rodri, que fa 2 anys que tothom diu que acabarà al Madrid, em sembla, com a carta electoral, em sembla una mica justa, però...
2: Sí, bueno. Però com dius tu, fa 2 anys que tothom diu que anirà al Madrid i no hi va.
1: Ja, però ara no hi és Guardiola, li queda un any de contracte... Vaja, si no és aquest estiu, i a més ja té una edat, en fi...
0: Què diuen? Deixes acabar amb una, sí, amb una cirereta?
1: Per favor.
0: En el podcast de Jordi Wild...
1: Farà les delícies d'Oriol Domènech.
0: Suposo que ja ho deu... L'Oriol és un tio molt ben informat i ja ho deu haver sentit. Riquelme, en el podcast de Jordi Wild li han preguntat sobre la rivalitat amb el Barça. Ni en pintura el vol.
4: Allá te hablo como socio y como madridista. Yo no estoy de acuerdo contigo, yo quiero ver al Barça...
5: Sobre el Barça en segunda, lo querrías ver.
4: Y vamos, por favor. Me encantaría.
5: No, pero eso no es lo presente.
4: ¿Pero por qué?
5: Porque entonces se convertiría en una liga bananera la española.
4: Y a mí yo no tendría ningún problema, vamos. Me pondría contento. Oye, pues una, que no es nada de falta de respeto, pero a mí me
5: ¿Y si desapareciera también?
4: También, ¿sabes? O sea, no tendría ningún problema, o sea...
1: Sí, el que dèiem abans. A ver aquí la dimensió de segona... No, segona no, que desaparegui.
2: Sí. Es pot anar contra el Barça, però intentant no fer el ridícul.
1: Això ho deia jo. Això,
2: perquè... En aquesta resposta està bastant a prop del ritme.
1: Fregant, sí, és que a mi...
3: He sigut generós amb el 5%.
6: No, potser hi ha socis del Madrid que li compra l'argument, eh?
1: El vot de càstig, igual que Víctor Font va recollir, a part dels seus fans, va recollir vot, entenc jo, de socis del Barça, que no li agrada com gestiona el club Laporta. Sense voler, en Riquelme tindrà vots de gent que diu, escolta, això de Florentino no s'aguanta per enlloc.
7: I més venint d'on ve el Madrid aquestes dues temporades
1: Florentino
7: en blanc.
1: Florentino està fent pancartes de fitxatges. Sí, és que sí. L'un fa el ridícul, però l'altre no es queda enrere. Bueno, en fi. Que això és el que dona de si... Volies dir alguna cosa?
0: Sí, si em deixes afegir una última cosa. A veure la tensió com evoluciona aquestes properes hores entre els dos candidats, perquè el diari Marca ha avançat que un estudi digital ha detectat més de 300 comptes coordinats a X per donar suport a Florentino i atacar Riquelme.
1: Home, això li deu haver preguntat a Bartomeu.
0: I a veure com evoluciona aquesta qüestió.
1: Té un màster en la matèria.
3: Nice dream.
1: Igual han fitxat els mateixos.
6: Deuen estar en aquella caravana que...
1: Ah, sí, la seu social era una caravana. Estic en records. En fi, així està l'actualitat electoral del Madrid, que... Jo crec que tindrà més curiositats perquè en Riquelme es veu que denuncia un entrenador. Que passarà igual que amb Rodri, no? Vindrà tant l'entrenador. Si és el que diuen, tinc curiositat per veure com...
6: Quin diuen?
1: Diuen Arteta. Però clar, Arteta... com vas, com surts a 3 de juny i dius, no, saben el tio aquell que ha guanyat un títol amb l'Arsenal després de 22 anys finalista de Champions i amb contracte, doncs la setmana que ve serà entrenador del Madrid. Tu has de creure, has de tenir fe en Riquelme.
3: Sobretot, si ho has de, si dius això, com a mínim has de tenir amb Arteta un pacte perquè no diguis res.
1: Sí, perquè... clar, i Arteta...
6: perquè no et desmenteixi. Ah.
2: Sonava Cesc, no? Potser o no?
6: Com?
1: També.
3: Sí, també. Sonava Cesc, també.
0: Sí. És veritat, sí, jo ho he llegit aquesta setmana, no sé on, això, sí.
1: També. És poc congruent perquè de moment està reconstruint el Madrid dels 2000, finals del 90, Raúl Hierro, no sé qui encaixaria...
0: Caranca.
1: No,
0: és broma.
1: No els hi vulguis aquest mal. Nosaltres no volem que desaparegui el Madrid. Que baixi a segona, igual sí. Sergi, vinga, gràcies.
0: Apa, adéu-siau.
1: Tocat, un quart de nou del vespre. Abans d'acomiadar com es mereixen l'Oriol Domènech, el Ferran Correas i la Gemma Mallorca, passo un moment per Girona. Eduard Solà, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
1: Perquè demà, per fi, podrem escoltar veus dels que manen al Girona, de Pere Guardiola, de Quique Cárcel, no sé si em deixo algú.
8: Sí, surten tots demà. De Figeli, el president, també Pere Guardiola, president del Consell d'Administració, Ignasi Masvegà, director general, i Quique Cárcel, director esportiu. Per tant, tots quatre demà en aquesta roda de premsa a partir de les 12 del migdia, que parlaran del que ha passat i, en principi, del que ha de ser el futur immediat del Girona i del que ha de passar les pròximes setmanes.
1: Tu tenies la sospita que no hi hauria compareixença fins que tinguessin resolta la matèria de l'entrenador? Això vol dir que... Encara no.
8: No. És independentment que arribi l'entrenador, que hauria d'arribar com a molt tard a principis de la setmana vinent, continuen sonant els mateixos noms, però si era independent s'havien de resoldre unes quantes coses internes perquè acabessin sortint i donant explicacions, que és el que està reclamant des de fa temps l'afició, i ells doncs ho han pogut lligar per tots quatre demà.
1: Molt bé, a tot això ha sortit del forn el capítol d'aquesta quinzena del reservat, eh?
8: Sí, és el primer Girona reservat... Oh, que bona aquesta música, eh?
1: Sí.
8: Doncs és el primer Girona reservat que fem després del descens, i per tant n'havíem de parlar, analitzem què ha passat, per què ha baixat el Girona, tanquem ja definitivament l'etapa Mitchell ja és passat, i comencem a mirar el futur i ens preguntem qui podria ser o qui hauria de ser el nou entrenador del Girona, quines característiques hauria de tenir aquest nou entrenador per intentar tornar el Girona a la primera divisió. Ho fem amb en Xavi Soler, l'Eloi Amagat, i com que era una cosa molt i molt tècnica, hem decidit portar l'analista dels partits del Girona, de la transmissió del Girona, Francesc Creuol.
1: Caram, l'alineació és de luxe. Sentit Mitchell parlant en anglès?
8: Sí,
1: jo crec que parla bastant millor en català que en anglès, de moment, evidentment.
8: Ja
1: igual que va aprendre català, agafarà nivell d'anglès, només faltaria.
8: Sí, segur. Ja estava una mica espantat per haver de parlar anglès, però vaja, com a mínim avui se'n va sortir molt bé amb unes preguntes del community manager de l'Ajax. Una altra cosa serà quan hagi de fer rodes de premsa, que segurament patirà una mica més.
1: Molt bé, doncs Mitchell és present de l'Ajax, ja història del Girona, i demà sabrem quins són per on passa el futur immediat amb tota la plana major del club gironí en roda de premsa a Montilivi. Edu, gràcies.
8: Adeu.
1: I gràcies també a la Gemma Mallorca, al Ferran Correas i a l'Oriol Domènech.
6: Que no marxin sense saber que la Greta efectivament toca el Primavera Sound.
1: Ah, molt bé.
6: El diumenge a les 3 de la tarda.
7: Ho apuntem.
6: Ah, ja està. És una hora, un punt poc de concert, però vaja.
1: És dur, és com aquells partits d'un quart de 5.
6: És el que toca.
1: Bé, sí. Per algun lloc s'ha de començar. Molt bé, divendres ja anirem a tota Castanya, sí, amb el Primavera en un tot costa especial des d'allà, parlant de música, que és el que ens agrada al cap i a la fi. Senyors i senyora, gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
3: Bona tarda.
9: El cinquè quart.
1: Temps pel bàsquet, amb els play-offs de l'ACB ja en marxa, i jo diria que amb sorpreses més o menys monumentals en l'aparador. Abans, però, Ernest Macià, bona tarda. Hola, Jordi. D'aquí no res, arrenqueu a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb la Lloberes, la transmi d'aquest Baskonia Joventut, el primer partit de la sèrie de quarts. Evidentment, la penya no és favorita, però hemos venido a jugar.
10: Sí, sí, totalment d'acord. Recordes que no fa massa anys la penya, ja ho vam comentar l'altre dia, va ser capaç de guanyar a Vitòria. Jo crec que aquest any costarà una mica més, però hi ha el factor Ricky, hi ha Jabari Parker, hi ha jugadors prou bons com per pensar que, tot i que aparentment està desequilibrat perquè físicament és bastant superior al Baskonia per energia, per joventut, per qualitat d'alguns jugadors, l'Ubabo Cabarrot, per exemple, la penya té molt a dir-hi. Esperem, vaja.
1: Laura Antoja, Xavi Ballesteros, bona tarda.
11: Bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Clar, és un mal client el Baskonia. És veritat que la penya està fent una temporada prou sòlida, però el Baskonia fa la impressió que de la Copa cap aquí està de tu a tu amb els millors de la CB. Jo m'atreviria a dir, no sé si és exagerar a nivell del València i el Madrid, però no li falta gaire.
6: Sí, sí, porta una dinàmica espectacular. Baskonia és com si s'hagués tret la notícia del principi de temporada i va com un coet. La veritat és que amb intensitat, amb encert, amb tota la ratxa que porta de victòries consecutives, bueno, s'ha de veure. També la penya l'ha guanyat en l'últim precedent a CB, i és un equip que no té res a perdre, que té una molt bona dinàmica. L'únic és que el partit es juga a Vitòria i, per tant, està complicat.
1: Valles, Dani Miret és raonablement optimista pel que ha dit abans de l'eliminatòria.
12: Sí, jo crec que després del que va passar a la FIBA Champions League amb la patacada o el disgust, i sobretot coincidint en que el Baskonia ha aconseguit ja la Copa del Rei, per tant, podríem dir que l'equip vitorià ja té una llosa treta, aquí el favoritisme, ho deies tu clarament, és pel Baskonia. Fa 3 anys va haver la mateixa situació, llavors el Joventut va ser capaç de guanyar, i l'avantatge, sobretot, és el fet que és una sèrie curta, no? Millor de 3 partits. Si la penya és capaç de guanyar ara aquest primer partit, jo crec que el divendres a Badalona serà una història molt diferent, no? Sense pressió, el conjunt verd i negre, però també amb la pressió de dir, ei, que estem en l'any de Ricky, que estem en l'any de Jabari Parker, que estàvem en l'any de fer coses bones, no ens podem quedar a quarts de final de forma ràpida. Per tant, jo, esperançat i convençut que com a mínim hi ha eliminatòria.
1: Molt bé, doncs insisteixo, a 3:15, d'aquí no res, arrenca l'antena digital de Catalunya Ràdio aquest Baskonia Joventut, el primer acte, el segon divendres a Badalona. Això pel que fa a la sessió d'avui. Ahir, Xavi Pascual va acabar així.
13: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i, per tant, hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
1: I és que, qui ens ho havia de dir, el Barça es va passejar a Múrcia, Ernest, en el primer partit de la seva sèrie de quarts, 68-91, amb una exhibició de solidesa que contrasta una barbaritat amb el que li van veure diumenge al Palau contra el València.
10: Segurament perquè el Múrcia no és el València. Això,
1: això és evident, sí.
10: Perquè la principal qualitat del Múrcia, doncs, ha estat la seva fortalesa física, però quan es troba un equip que és d'Eurolliga, la diferència física, i un equip d'Eurolliga que ja està mentalitzat per la Lliga CB, perquè la Lliga regular, doncs, és una altra història. Però els play-off, aquest factor físic queda una mica ja diluït i després, doncs, depèn de l'encert. I en tema de talent, ahir es va veure clarament. El Barça és un equip que les fica més i el Múrcia, doncs, que té uns percentatges una mica més baixos. I, a més, ahir els suplents van estar bé, el Barça va controlar el rebot, van fer el doble de punts els suplents del Barça que del Múrcia. I bé, hi va haver moment per Brizuela, que va clavar molts triples, va fer 16 punts a la primera part, però sobretot al segon quart. El segon va estar una miqueta més repartit, ahir no vas necessitar la Provítola, ni Panther, ni un gran Schengel, i Billy ja n'hi va jugar, per tant bé.
1: És veritat que en play-off és igual guanyar d'un cada 23, però la victòria és molt contundent i fa pensar... Laura Valles, que el Barça ho pot tancar tranquil·lament demà al Palau i mirar les semifinals, que fa 3 dies qui ens ho havia de dir.
11: Sí, bueno, i un xute d'autoestima, no?, que necessita l'equip, perquè després de tota la trontollada emocional entre que el Xavi Pascual diu que plega, arribem play-offs, l'últim partit de Lliga és un desastre contra València, no?, necessitaven una miqueta aquest partit, que és el que crec que les declaracions del Xavi Pascual és el que deia, no?, una miqueta de reforçar aquesta sensació de que es pot fer, de que està l'equip competitiu. Jo et diria, com deia l'Ernest, no?, hi ha un tema que és clau, que és el percentatge de triple que va haver-hi. Va haver-hi un 55% d'encert en el Barça i, en canvi, un 21% dels tiradors més importants que van fer un o cap triple encertat, que això és una cosa que jo crec que en el Palau no tornarà a passar. És a dir, sí que és un marcador molt ampli, però anem en compte perquè l'encert no és el normal.
12: Mm-hmm. Jo una miqueta reforçaria el que dèiem l'últim a tot costa, que era la reducció de les rotacions, no? Van jugar amb 10 homes, els 10 homes els de titulars més els suplents, amb molta participació, i també crec que, igual que el Múrcia sense Ennis, que està lesionat, té a De Julius, que va estar anul·ladíssim. Qui és l'estrella del Múrcia sense De Julius? Doncs no hi va haver estrella, i en canvi el Barça, crec que el factor Brizuela en el segon quart, amb aquests 16 punts, va ser determinant per agafar la confiança, per arribar a aquest més de 50% en triples que deia Laura, que això bàsicament es transforma, doncs, en confiança, no? I amb aquests nivells, en el moment en què Baskonia parlava abans i el Barça s'han alliberat d'Euroliga, doncs el tram final que han fet en quant a victòries és clar, no?
1: Bé, doncs bones sensacions del Barça, recuperades com a mínim de diumenge, i és veritat que l'encert és no només per sobre del normal, sinó diria que gairebé paranormal, però també és veritat que el Barça va tenir 5 homes per damunt dels 10 punts, cosa que parla bé de la coralitat. Demà a les 7, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio, aquest Barça-Múrcia, que pot rubricar la classificació del Barça per les semifinals. I aquí ve la gran traca del dia. En teoria, a les semifinals tots donaven per fet, i jo encara ho dono, que el rival seria el Madrid, però ves per on, els blancs van perdre ahir a casa 97-98 contra el Tenerife, de manera que demà el Madrid s'hi juga a la pell. En un partit a Tenerife, Ernest, que vaja, és un partit per salvar una temporada en blanc que qui li havia de dir al Madrid en aquest cas?
10: Doncs sí, el Madrid ha tingut bastants lesionats, però ara mateix té bastanta pressió, i és la pressió de, en fi, d'un any en blanc, que a Camp Madrid és sinònim de destitució d'entrenadors i es posen molt nerviosos si no guanyen res. És veritat que veient aquest València, doncs és fàcil pensar que no serà fàcil pel Madrid, però és que veient-lo ahir, que tenia el partit guanyat i el va deixar escapar, doncs és un equip que, bé, té debilitats, ha hagut de fitxar un pivot perquè van curts a dintre, i per tant jo crec que guanyarà el Madrid, però sí que és veritat que s'ha començat a veure una feblesa, que si el Barça passés a semis, doncs potser la diferència entre Barça i Madrid no és tan abismal com ens pensava.
1: Pot ser que el Madrid porti 7 partits seguits de CB perdent? 6 o 7? Una cosa així?
12: 6 més els d'Euroliga, més... Sí, sí. És el rècord.
1: Déu-n'hi-do.
12: I és més, jo crec que hi ha una cosa que està clara, deia l'Ernest, això, que ha fitxat, no només ha fitxat un jugador turn, és que va fitxar ahir un jugador que va debutar, que Sissoko, que per tant estem parlant de que estan fitxant només per jugar al play-off, cosa que el Barça no ho ha pogut fer en tota la temporada. Però clar, jo crec que el factor, ahir Campazzo molt malament, li sí. Està en falta de ritme, però sobretot crec que s'està demostrant que Tavares no només és alt, vull dir que és un jugador que condiciona molt moltes coses, i no només per l'alçada, sinó per tot el joc, i estem veient que per molts pivots que fitxin, doncs no hi ha equilibri, no?
1: Perquè a dins, a part de Tavares, qui més els falta?
12: Garuba es va trencar el tendó d'Aquiles.
1: Garuba.
12: També, clar, bé, és l'En, que tampoc no està jugant. Tres jugadors clau, però
1: és veritat, Tavares, sobretot. És veritat que el Madrid, a diferència del Barça, se li lesiona un tio i en fitxa un altre, segurament. No, sí, sí. No tan bo, però, en fi. Laura, posa'ns de peus al terra. Demà guanyarà el Madrid i a semifinals ens trobarem al Madrid. No?
11: Home, és lo lògic, eh? Hauria de canviar moltes coses, i realment Tenerife, la veritat, va estar molt dins de partit. Jo crec que va estar al límit de, amb defensa, posant moltes mans, molts contactes que es van permetre a nivell d'arbitratge, que jo crec que això el Madrid ho va notar. I després, mira, ens ha passat una mica com en, en el primer partit amb el Barça-Múrcia, que els percentatges de triple, un altre cop, Madrid està en 24% en el partit, és a dir, per sota, molt per sota del seu habitual, amb un Campazzo que penso que és el líder en la pista que no hi va ser, i que a més en aquesta part final, evidentment, si aquest líder no hi és, jo crec que passa el que passa, que és que es van perdre una diferència de 5-7 punts a falta de minut i mig. Complicat, però a Madrid, jo crec que Madrid no es deixarà escapar aquesta eliminatòria i arribarà a semis. Bé,
1: és el que diu la lògica. En tot cas, el Madrid haurà de guanyar demà a Tenerife i un tercer partit dissabte, ho dic bé, una altra vegada a Madrid per arribar a les semifinals en aquest context de baixes i de dubtes, diria jo, després de la derrota a la final de l'Eurolliga i amb el fet que, de moment, el Madrid ni Supercopa, ni Copa, ni Eurolliga...
12: És que no passa, Jordi, allò que passava sempre al Madrid, no? Però és que té uns jugadors com Llull, com Rudi, com Chacho, que... Mm. És que al final guanyaran, eh? És que al final guanyaran. Però doncs ara no. Ara falta aquell instint, no? Aquell instint necessita de jugadors que marquen diferències en moments així.
1: Molt bé, doncs In Marcelinho, We Trust, a veure si el base brasiler del Tenerife remata la feina demà. Demà serà una gran tarda nit de bàsquet amb aquest Barça-Múrcia al Palau a les 7 i amb aquest Tenerife-Madrid a partir de les 9. Per cert, abans de deixar-vos marxar, avui, Ernest, explicaves que de cara a la temporada vinent pinta que Manresa i Girona jugaran l'Eurocup.
10: Doncs sí, sí, he pogut verificar des d'Eurolliga que estan molt ben situats. Bé, Manresa ja ho té, i a Girona, que era l'equip que, diguem-ne, s'ho estava mirant. D'entrada, Marc Gasol tenia clar que si no feien una bona classificació ells no s'ho plantejarien, i potser es plantejaria més l'altre Eurocable de la FIBA, però l'Eurolliga vol Marc Gasol a dintre i estan, doncs, a punt de tancar-ho. Veurem si tindran llicència multianual o no, però que per l'any que ve pinta que Girona hi serà, sí.
1: Molt bé, doncs tenint en compte que el Barça jugarà a l'Eurolliga i la penya, qui sap si repetirà Champions, en tot cas jugarà Europa de totes, crec que caldria anar pensant en una invitació pel Lleida perquè no sigui l'únic català que...
10: Mira, Lleida d'entrada no volia anar a Europa.
1: Encara els tindrem tots.
10: No, estan tement que els arribi una invitació de FIBA, per exemple, i no podran dir que no, és a dir, no diran que no, o ho tindran molt difícil per dir que no, però d'entrada prefereixen un any encara sense Europa.
12: Caram. Sona Francesc Solana, no? El director esportiu de l'Andorra, que sona per Lleida. Per tant, veurem tots els moviments que hi ha en aquests equips catalans, que com a mínim estem parlant de molts equips catalans, de molts d'Europa i de molts de nivell, no? Per tant, és positiu.
1: Molt bé, doncs ja, a més, veig que hi ha mogudeta també en direccions esportives diverses, començant per la del Barça, que ja en vam parlar. Entenc que el moviment Xavi Pujol, fins que acabi la temporada del Barça i sobretot la del Baskonia, no en sabrem res.
10: Res.
12: Avui he estat amb ell, aquí a Vitoria, i ho explicaré en el pròxim programa.
1: Ah, molt bé, home, molt bo això. No us perdeu el proper capítol del cinquè quart, per cert.
12: No faré spoiler, però farà bones coses al Barça. Ai, se m'ha escapat.
1: Molt bé. Al Xavi li cauen les notícies de les butxaques. Per cert, jo tampoc em perdria, per poc que us agradi el bàsquet, el Spurs Knicks d'aquesta matinada, 2:45. Let's go, Knicks. Antoja, Ballesteros, Macià, abraçada, gràcies.
12: A tu,
11: Bertón. Adéu.
14: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
15: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
16: Dimecres, Quanta guerra. L'àvia de Nando Jubany.
17: Nando, vull parlar de la guerra dels avis.
18: No en sabem gaire res, eh?
19: El criden per anar a la guerra. I mira què diu aquí. Desertor. En aquest cas, al front...
18: Muerto. No ens va explicar mai res. Se li ha mort, tots els seus germans ho han desaparegut. Està sola.
16: Quanta guerra. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
21: Arriba l'estiu i ja no tens excuses per canviar de cotxe. Els dies 4, 5 i 6 de juny vine al Quadis Autocentre de Sant Boi a la Fira del Vehicle d'Ocasió i trobaràs les millors ofertes al nostre outlet de quilòmetre zero i ocasió. T'ho posem molt fàcil, finançament a mida i acceptem el teu cotxe a canvi. 4, 5 i 6 de juny a Quadis Autocentre, al carrer Riera Roja de Sant Boi.
22: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
23: Evitem el soroll.
24: Ens allunyem de les estridències.
23: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
24: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
25: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
23: Un informatiu sense presses.
24: Per donar context als grans titulars.
25: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: La piscina de Sant Sebastià de Barcelona, David Ubach, hola de nou.
1: Hola, Jordi.
0: El Catalunya acaba de guanyar l'Eurocup femenina.
1: Sí, primer títol de l'historial del club graciant, que ha acabat guanyant de dos gols aquest partit de tornada. 11-13 ha estat el marcador final, però vaja, ha estat una victòria del Catalunya en aquesta Eurocup, que s'ha anat mastegant ja, com hem anat explicant, de mica en mica al llarg del partit, perquè llevat del 2-0 inicial, que doncs, situava en òrbita l'Atlètic Barceloneta, a partir d'aquí el 0-7 de parcial del Cata ha deixat la final gairebé vista per a sentència, i el conjunt visitant doncs, el que s'ha dedicat a fer és a gestionar aquest avantatge per anar païnt de mica en mica el que és el seu primer títol, no només europeu, sinó del seu historial, també en competició estatal. Ara, jugadores a l'aigua, tots celebrant-ho.
0: Doncs inapel·lable victòria de l'històric club graciant de natació i de waterpolo. Enhorabona a jugadores i aficionats del Catalunya que ara mateix ho celebren a la piscina de Sant Sebastià. David, alguna cosa més?
1: Doncs no, destacar el fet que hem tingut una final catalana i que de les competicions europees d'aquest any, de moment, hem tingut una final d'Eurocup catalana i el Sant Feliu a la final de la Conference Cup, que va perdre, i tenim dos equips catalans més a la Champions femenina, a la final a 4 de Malta de la setmana vinent, Sant Andreu i Mataró.
0: Que d'aquí una estona en parlarem, perquè ahir el Mataró es va proclamar campió de la Lliga femenina. Fins ara, David, gràcies.
1: Fins ara.
0: Canviem de plana i tornem al futbol, però per explicar una notícia esgarrifosa. De fet, el titular és que la Federació Catalana ha emès avui la sanció més dura de la seva història contra un futbolista. El comitè de competició de la Federació ha fet pública una sanció de 60 partits, gairebé dues temporades completes, per un futbolista del Camp Parellada de la tercera catalana. L'agressió es va produir el cap de setmana passat en el partit de promoció d'ascens a segona federació entre l'Unificació Santa Perpètua i el Camp Parellada. El partit es va suspendre al minut 10 de la segona part per evitar incidents entre jugadors i públic quan un jugador del Camp Parellada i Matt Javi Lili va entrar al vestidor dels àrbitres i va agredir greument l'àrbitre principal, li va etzibar un cop de puny, una puntada de peu amb els tacs a la cara, li va provocar un trau i també va agredir un dels seus assistents. L'àrbitre agredit és el Mohamed El Boukrioui i ara el tenim en directe. Mohamed, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: El primer de tot, com estàs, com et trobes?
2: Bueno, encara segueixo en xoc, però gràcies a Déu es va quedar on es va quedar i no va anar més. També, bueno, sobretot el meu company Dani, que parlo per la seva part, han estat en el mateix estat que jo, però com he dit abans, ens trobem bé.
0: Ara anirem a la sanció, però tenint en compte que ja vas haver de suspendre el partit, entenc, vaja, evidentment no et podies esperar que un brètol entrés al vestidor a agredir-te, però que l'ambient estava sobrepassat, eh?
2: Correcte.
3: Perquè havia, és a dir, durant el partit ja hi havia hagut molta tensió entre aquest futbolista i tu, o et va agafar absolutament per sorpresa, que, vull dir, com si se li hagués parat el cap, se li va parar, evidentment, en qualsevol dels casos, eh? Però ja hi veníem amb algun tipus d'antecedent durant el partit?
2: Cap ningú. Jo, de fet, vam tenir algunes conversacions fins i tot a la mitja part, on em demanava explicacions i jo sense problemes se les vaig donar. Va ser de sobte, em va agafar per sorpresa i la veritat que no m'esperava res d'això.
0: Mirant l'acte del partit, ensenyes tres vermelles, una a l'agressor, li mata Javi Lili. És la vermella que figura a l'acte és arran de l'agressió o l'expulses prèviament?
2: No, és arran de l'agressió.
0: Uh-huh. Ah, d'acord.
3: Mohamed, clar, quan et passen aquestes coses, malauradament, crec que la situació dels àrbitres, segurament no en aquests extrems, però habitualment us heu de sentir moltes coses. No sé si un es planteja deixar l'arbitratge.
2: Bueno, sobretot quan passen aquestes situacions, sí que és veritat que li dones moltes voltes al cap, et venen moltes idees, sobretot quan l'arbitratge és un hobby. Uh-huh. Crec que ningú dels meus companys viu de l'arbitratge. De fet, jo crec que és un treball secundari, com he dit abans, és un hobby. Ho fem perquè ens agrada. Si fos, crec que pels diners, jo crec que no hi estaria ningú, però gràcies a Déu, tots els meus companys, com tant d'aquí a Catalunya com arreu d'Espanya, com arreu del món, crec que fem una gran labor.
0: Permeta'm que et pregunti quants anys tens i quan fa que et dediques a l'arbitratge.
2: Jo tinc 22, vaig néixer el novembre de 2003. Ja aquesta temporada és la sisena, per tant l'any que ve ja comença amb la setena. I bueno, vaig començar de ben petit, com crec que la gran majoria dels àrbitres que hi ha actualment. Jo era menor d'edat. Ara, dia d'avui, encara no m'he plantejat deixar-ho, però sí que és veritat que després d'aquest incident, jo ho he estat parlant, tant aquí a casa meva com a mi mateix, pensant-ho, donant-li voltes, i encara a dia d'hora no he decidit res. Crec que aquesta situació, per molt dura que sigui, jo crec que deixaria que guanyés la situació, em superés. I el que això és, bueno, que em fa pensar és que haig de lluitar contra aquestes accions, seguir fent el meu treball el millor possible, igual que tots els meus companys. Gràcies a Déu també tenim a la Federació Catalana de Futbol, el Comitè Tècnic d'Àrbitres, que ens dona suport. I és un dels principals motius per també pensar en positiu.
3: Avui ha aparegut aquesta sanció de 60 partits. En aquests dies previs, l'agressor t'ha contactat o t'ha fet arribar una disculpa a través d'alguna via?
2: No, ningú no. Mm-hmm.
0: Caram, en fi. Sé que no pertoca a tu, que per això hi ha un comitè de competició, però aquests gairebé 2 anys de sanció, no et preguntaré si et sembla just o no, sí que et pregunto si a tu et fa sentir protegit d'alguna manera, si aquesta vocació exemplificadora del comitè de competició fa que tu i el teu gremi us sentiu més protegits.
2: Ara que ho dius, jo crec que és, com heu dit abans, és la sanció més gran que ha donat la federació, el comitè de competició en tota la seva història. Jo crec que és un pas cap endavant que aquestes situacions estallin per complet. Per tant, jo crec que és una correcta sanció amb la qual jo estic content, ja que al final aconsegueixes que aquest individu deixi els terrenys de joc durant 2 anys, gairebé quasi 2 anys, i com he dit abans, jo crec que per la meva part, jo crec que estic satisfet.
0: Aquest és el testimoni del Mohamed El Boukrioui, que com estàvem explicant, va ser agredit per un futbolista del Camp Parellada aquest cap de setmana, i avui ha sortit la sanció. Ens acompanya també el president del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Catalana, el Xavier Moreno Delgado. Hola, Xavier, bona tarda.
4: Hola Moja, hola Sònia, hola Jordi, encantat d'estar amb vosaltres.
0: Què tal, com estàs?
4: Doncs, com deia el Moja, molt content de que la federació hagi pres una decisió històrica, perquè jo, afortunadament, en 17 anys que porto al front del comitè, mai havia hagut una agressió tan salvatge com aquestes. La federació utilitza campanyes, joc net, prou violència al futbol, zero violència a les grades, i cada setmana que tenim més de 5.300 partits a Catalunya, només de futbol, futbol 7 i futbol 11, no parlo futbol sala, hi ha una agressió, dos, cap, i són una empenta, una bufetada, però aquesta ha sigut molt, molt espectacular. Si heu vist les fotos, això és intolerable. Al segle XXI, quan nosaltres arbitrem al segle XX, fa 40 anys, patien persecucions, patades, ens tiraven al terra. Això a Catalunya afortunadament no passa. I jo crec que la federació, aplicant el reglament, ha fet una sanció històrica i home, és una pena que ho hagi patit el Moja. A més és del Maresme, igual que jo, l'estimo molt, hem estat en contacte aquests dies, però jo crec que la federació, els comitès de competició, han estat a Déu.
0: Per desconeixement, deixeu-me preguntar pel sí. Protocol. En qualsevol partit hi ha presència policial? Ho dic perquè...
4: No.
0: No, eh? És a dir, no, que Jordi, si hi ha un tarat que vol entrar al vestidor a fotre't una guitza, via lliure.
4: Home, mira, fa 30 anys, 40 anys, els àrbits podien decidir si un partit no hi ha força policial, el suspenem, no comencem. Això avui en dia no existeix, perquè abans hi havia, jo què sé, potser 1.000 partits, i ara hi ha més de 5.000. No, la policia no podria acudir a tot arreu. Però és que, afortunadament, la federació ha provocat... que els entrenadors estiguin preparats, que els delegats siguin més o menys professionals. Quan jo jugava, l'entrenador era un senyor que havia jugat a futbol, que tenia una mica de coneixement, i Jordi, tu ho mantens, crec, i el delegat era un dia el pare d'un, el pare d'un altre. Ara no, ara tot això està molt, molt, molt regulat i afortunadament s'ha millorat molt, però quan passa una situació com aquesta tan excepcional... La decisió ha de ser així.
3: Mm-hmm. Deies que estàs satisfet amb la sanció. És la màxima que poden imposar, perquè no està permès una sanció de més de 2 anys, però davant agressions tan brutals, jo no sé si s'haurien de fer sancions de per vida, que aquest futbolista, en aquest cas, és evident que ha demostrat que és que no pot estar dins de cap de futbol ni ara ni d'aquí 2 anys.
4: Clar, Sònia, però jo crec que també la llei catalana de l'esport crec que no permet, però no ho sé, no sóc un especialista en dret.
3: No ho permet. Preguntava més per l'opinió de... És que arribats a aquest punt hi ha certes agressions, perquè com li dius tu ara a un àrbitre o a algú que vulgui ser àrbitre que ho sigui, tenint en compte que et pots trobar en arguments d'aquest estil?
4: Mira, Sònia, això afortunadament, com he dit abans, porto 17 anys, no havia passat mai. Un dia pot passar. Pot haver-hi una persona que, jo què sé, un mal moment, un supermal moment, faci una cosa així. Bueno, pot passar. A partir d'aquí la llei ha d'actuar. Hi ha, crec, lleis de l'esport a altres comunitats que potser són més dures, però aquí no. Per tant, la federació ha aplicat el màxim que pot aplicar. És que no hi ha més, no hi ha més.
0: I ben fet que ha fet, en aquest cas, el comitè de competició de la Federació Catalana, perquè això que li ha passat al Mohamed
4: el
0: és
4: Moja.
0: Intolerable. Xavier Moreno Delgado, gràcies, una abraçada.
4: Gràcies, Sònia, gràcies, Jordi, gràcies, Moja.
0: Mohamed, molts ànims, celebrem que no tinguis danys greus i si et serveix d'alguna cosa, m'alineo amb tu que no guanyin ells.
2: Moltes gràcies, t'ho agraeixo molt, Jordi.
0: Una abraçada al Mohamed El Boukrioui, que ha estat l'àrbitre agredit i que ha comportat aquesta sanció històrica que des del Tot Costa celebrem com a exemplificant. Com a mínim, el proper que vulgui entrar al vestidor d'un àrbitre a agredir-lo ja sabrà el pa que s'hi donen. Ara farem una pausa i canviarem el gest de preocupació per el de felicitat, per celebrar el títol d'un dels nostres. Ara venim.
5: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
7: Pacs del Penedès es converteix en l'epicentre del vi i el territori. El dissabte 6 de juny, Catalunya Ràdio emet el programa TAS Vertical des del nostre municipi amb la participació dels cellers locals i la periodista Ampar Moliner. I a la tarda, a partir de 8:15 fins a 12:15, vine a gaudir de la 9a edició del Tasta Pacs L'Origen a la Salzareda. Vi, gastronomia i música en directe en un entorn únic.
8: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
9: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
10: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
11: Les dones i els dies.
5: Amb Montse Virgili.
12: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
11: Per orelles fines i cors oberts.
12: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
11: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
12: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
12: Però què pensava que era la intel·ligència?
5: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
13: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
5: Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
14: És tan fort que cada vegada que hi penso...
5: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
15: Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
5: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
16: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
5: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
17: És un dia feliç.
5: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Esprint final del Tot Costa són dies d'intensa activitat waterpolista. Ara fa una estona el David Ubach us explicava el triomf del Catalunya a la final de l'Eurocup femenina, guanyat a la piscina del Barceloneta, el primer títol europeu del Catalunya. I ahir el Mataró va aconseguir el seu tercer títol de Lliga. No ho tenia fàcil, havia de guanyar a la piscina del Sant Andreu, però ho van aconseguir les maresmenques. El seu entrenador, un home de la casa, comentarista habitual del Tot Gira, Dani Ballart, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: I, ui, quin to més baix. Anava a dir enhorabona i m'esperava trobar-te mig de festa. Estàs seriós?
2: No, acabo de sopar i estava aguantant el poder parlar amb tu perquè me'n vaig al llit, però de cap.
1: Què va ser llarga la festa ahir?
2: Doncs no va haver-hi festa, perquè dimecres vinent tenim semifinals de la Champions.
1: Ho sé.
2: Però vàrem sortir molt tard de la piscina, entre unes coses i les altres. Jo em posava el cotxe a les 11 de la nit i vaig anar a dormir a les 4, perquè, com em pots imaginar, amb l'adrenalina i tot plegat, aquí no hi havia ni Cristo que pogués dormir.
1: Doncs escolta, well, ja estem ràpid, que has d'anar a dormir. 9-10, partit vibrant, aturada providencial de Mariona Tarrer en la jugada del partit. No és un miracle, però començar perdent la sèrie i acabar capgirant-la té un mèrit enorme.
2: Sí, sobretot quan jugues davant de l'actual campió d'Europa, un equip que a nivell de pressupost està en llums de nosaltres i que també fan les coses, sobretot a nivell de talent individual que té el Sant Andreu. Però també és cert que en el primer partit, quan vàrem perdre, tal com vam sortir de la piscina i vàrem anar al vestidor, la primera lectura que vam fer del partit és que havíem perdut el partit nosaltres per... un seguit d'errades que varen cometre, que si érem capaces d'arreglar totes aquelles petites coses, teníem moltes possibilitats de guanyar a casa el segon partit tal com va ser i forçar el tercer definitiu. I ahir, doncs, va ser això, entrar amb tota la confiança moral d'haver guanyat el segon, de posar entre les cordes el campió d'Europa i sobretot de saber que la primera part havíem d'aguantar la seva primera embestida, perquè si érem capaces de posar-nos per davant el marcador, veuríem si mentalment això els hi podria afectar, tal com al final vàrem olorar.
3: Suposo que afirmes que es repeteixi ara la final a la Champions entre el Sant Andreu i Mataró, no?
2: Amb sang.
1: Home, clar, final catalana, evidentment el Mataró també seria finalista.
3: Si hi hagués doblet seria temporada històrica, no?
1: Aquí, clar, preguntar-te pel pronòstic és difícil, però clar, com ara deies, el Sant Andreu és el vigent campió d'Europa, però en canvi no hi ha manera que guanyi la Lliga. No sé si que canviï l'escenari altera el pronòstic d'alguna manera.
2: Bé, el que el Sant Andreu va fer la temporada passada, que és guanyar primer la Champions abans de guanyar la Lliga Espanyola, és una rara avis, això no ha passat mai. I fixa't com és de difícil la Lliga domèstica, que tampoc ha pogut guanyar aquesta Lliga, o sigui que segueix sent el vigent campió d'Europa sense cap títol nacional. I és veritat que són les vigents campions d'Europa, però que les seves semifinals es troben amb un os brutal, que és el Ferencváros hongarès, que evidentment penja de la secció del futbol del propi equip d'Hongria i que aquest estiu passat és que ho han fitxat tot. O sigui, és un equip que ha deixat un munt de calés per intentar fer el doblet de quedar campiones d'Europa amb nois i noies el mateix any, cosa que no ha succeït mai a la història amb cap equip d'Europa.
1: Vosaltres amb l'Olympiacos teniu un pèl més assequible, entenc? O tampoc?
2: No, perquè també és un altre equip que penja d'un equip de futbol, cosa que té un pressupost extraordinari, en tenen jugadores gregues amb una qualitat també extraordinària, té una americana, té una australiana, són moltes d'elles a l'equip titular, són les actuals campiones del món amb la selecció grega, És un equip d'un talent brutal, d'una agressivitat en atac també molt dura, i nosaltres, bé, haurem d'estar expenses a veure com comença el pla de partit, però sobretot basant tota la nostra fortalesa en la nostra defensa.
1: Doncs d'aquestes semifinals de la Champions femenina en parlarem la setmana vinent. La cita és el dimecres de dia 10. Avui tocava felicitar el Mataró, i en aquest cas el seu entrenador, el Dani Ballart, per aquesta brillant lliga femenina en què s'ha carregat ni més ni menys que el Sabadell i el Sant Andreu. Dani, gràcies, enhorabona i a descansar.
2: Gràcies, estimats. Bona nit.
1: Minut i mig i les 9, la Sònia remata el Tot Costa.
3: Recordeu que ara a les 9 del vespre el Joventut visita la pista del Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final del playoff pel títol de Lliga ACB, i sentim de fons la transmissió del Digital de Catalunya Ràdio, perquè el podreu sentir de manera íntegra, ja ho sabeu, com sempre, el Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
1: Per cert, que el partit de les 7 el València ha guanyat al Bilbao de 3, 83 a 80.
3: Més enllà d'això, també us hem explicat que demà el Girona farà una roda de premsa amb els seus màxims dirigents, és a dir, amb Pere Guardiola, amb Delfí Geli, amb Quique Càrcel, per fer un balanç de la situació un cop s'ha fet efectiu el descens del Girona i s'inicia un nou projecte per intentar tornar a primera. També us hem explicat que Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. De fet, hem parlat amb una membre del jurat, amb la Jennifer Pareja, que ens ha explicat una mica com acabava de funcionar el mètode de la tria, i que estava molt convençuda que era un gran encert premiar Leo Messi perquè li agraden els esports d'equip i per tota la seva tasca més social amb la seva fundació.
1: Gràcies, Sònia.
3: Fins demà.
1: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Dani Rodríguez com a responsable de l'Estudi 5 i la Júlia Aparicio i l'Andrea Martínez al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. Hansi de la Fuente vol fer jugar a Lamin.
4: Oh, muy bien. Buen trabajo.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
6: Bona nit, us informa Manel Elias. Fonts del PSOE apunten que el sumari del cas Leire demostra que la suposada trama va ser el resultat d'una suma de comportaments individuals, d'oportunistes i ressentits que van actuar falsament en nom dels socialistes. El partit remarca que ja va actuar fa temps contra les persones implicades i no descarta emprendre mesures legals si s'evidencia que l'entramat va perjudicar la formació a través dels contractes que recull la investigació. Segons la Guàrdia Civil, era una trama que protegia els interessos de Pedro Sánchez i del PSOE. És el que apunta el sumari de més de 700 pàgines que s'ha fet públic avui i que situa Santos Cerdán, ex número 3 del PSOE, i Leire Díaz al capdavant del suposat entramat per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. Entre altres coses, la policia va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. Als seus informes, l'Institut Armat apunta que Cerdán pagava aquestes operacions amb diners del PSOE. Més notícies, Marc Güell.
7: Revés diplomàtic per Alemanya, que no formarà part del Consell de Seguretat de l'ONU. L'Assemblea ha votat aquesta tarda els 4 membres no permanents que formaran del màxim organisme de les Nacions Unides, i les dues places reservades per Europa han anat a parar a Portugal i Àustria. El govern alemany volia fer valer el fet que és el segon país que més aporta al pressupost de l'ONU.
6: La multinacional química Dow ha anunciat que eliminarà prop de 140 llocs de feina a Espanya. La majoria de treballadors de l'empresa nord-americana es concentren a les plantes del complex de Tarragona, on treballen gairebé 700 persones. Anem cap a Tarragona, Ricard Boigas.
8: Bona nit. Dau diu que per motius de productivitat preveuen una reducció de 138 llocs de feina a l'Estat. A Tarragona hi treballa més del 90% de la plantilla que tenen a Espanya. En un comunicat, el director de Dau Tarragona, Ignasi Canyagaral, ha dit que són conscients que el procés generarà incertesa entre el personal i que l'afrontaran amb la màxima transparència. Precisament transparència és el que demanen els sindicats. STR, sindicat majoritari al sector, no accepta els acomiadaments. Diu que l'empresa encara no ha presentat cap documentació que justifiqui la mesura. Ricard Boigas, Catalunya Ràdio, Tarragona. We'll be right back.
7: La jutgessa del cas d'Isaac Andic demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga de Jonathan Andic podria tenir en els fets. En una interlocutòria veu justificada aquesta diligència perquè la terapeuta és qui va mediar perquè el pare fes una donació de l'herència en vida al seu fill. La jutgessa creu que d'aquesta manera es pot aclarir la possible premeditació de l'acció criminal que hauria comès Jonathan Andic. En aquesta última interlocutòria també s'apunta que l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada telefònica després de la caiguda mortal del seu pare.
6: I els Mossos d'Esquadra han detingut els conductors de dos cotxes d'alta gamma que circulaven a més de 200 km per hora en un tram de l'AP7 que està limitat a 100 km per hora a l'Aldea, al Baix Ebre. Els dos vehicles anaven en sentit sud. Els arrestats tenen 20 i 39 anys i estan acusats d'un delicte contra la seguretat vial. Demà passaran a disposició judicial a Tortosa.

0: El valencià Guitarrica de la Fuente ha centrat part de l'atenció de la primera jornada inaugural del Primavera Sound, que també ha acollit els concerts de la catalana Wineta i dels britànics Yacht Act. Barcelona, Marc Ruiz.
1: La música del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente ha acompanyat la posta de sol a l'escenari únic de la jornada inaugural del Primavera Sound. Ha arrencat fort amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans, i l'ha enllaçat amb Calypso, que acaba de publicar, però que també se sap ja tothom. El músic de Benicàssim ha dit en català que ser a Barcelona és ser com a casa i que actuar al Primavera és com un somni. Guitarrica de la Fuente ha continuat compartint sensibilitat amb el públic amb cançons com Poses o Caballito, un concert que s'ha pogut seguir en directe a ICAT, que fa una programació especial des del fòrum. Ha estat un contrast íntim i lluminós davant dels britànics Yacht Act, que han actuat just abans, amb cançons narratives que exposen les seves pròpies misèries, al mateix temps que, sense cap ironia, afirmen que són una gran banda. I tenen raó. La catalana Wineta ha obert la jornada inaugural del Primavera Sound amb convidades com Muixca i Maria Jaume. Marc Ruiz, Catalunya Ràdio, Parc del Fòrum.
2: Esport, Sònia Oleart.
3: Ja ha començat el partit entre el Joventut i el Baskonia, en el dels quarts de final de la Lliga ACB de bàsquet, un partit que podeu seguir amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT. De moment, 2-4 guanyen els badalonins a Vitòria. Ahir el Barça es va imposar a la pista del Murcia i demà es pot classificar per a la semifinal si guanya el partit del Palau Blaugrana. El Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se al Barceloneta en els dos partits. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, no descarta que la Lamine Yamal arribi a l'inici del Mundial com la resta de lesionats.

0: Ficació Santa Perpètua.
1: Fins aquí les notícies.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
3: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
4: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
3: Un nou capítol que s'endinsa en el crim del pou de Cruïlles.
5: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
3: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3Cat.
3: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
1: Som 3Cat.
0: Defensem les biblioteques i les bibliotecàries.

0: Encara en ronda en algun lloc del cervell aquella antiga imatge de la bibliotecària com la dona rabiuda que feia callar tothom aïllada del món entre llibres empolsegats. És aquesta la imatge de les pel·lícules, però no només, perquè l'escola de bibliotecàries que va fundar Eugeni d'Ors a principi del segle passat només es reclutaven senyores perquè així se'ls hi podia pagar menys. Se'ls demanava que fossin solteres i sense fills, que no es despistessin. Aquest imaginari, és clar, ha quedat totalment desfasat, però encara pesa d'alguna manera. És per això que, en tractar-se d'un ofici tan feminitzat, han arribat a la situació de col·lapse actual, les biblioteques. Avui defensem les biblioteques, un dels béns més preuats de la nostra societat i, per suposat, les dones que les vetllen. Que ningú passi pàgina.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: clàssic de Càmera Obscura, aquesta banda de Glasgow, i que comença també amb una biblioteca polsosa. Però, finalment, tot s'acabarà bé. Això, la cançó, eh? A la vida ja és una altra pel·lícula. Si vosaltres hi sou a l'altra banda, nosaltres ja estem molt satisfetes. És així. Pareu bé les orelles, perquè avui el que sentireu, déu-n'hi-do, eh? Ja hem fet aquí conversa al sofà amb les bibliotecàries i déu-n'hi-do, agafa't fort, que venen corbes. 9 de la nit i 9 minuts comencen les dones i els dies. Benvingudes, benvinguts. Shoving books on the night shift to take some time, but I guess I like it. Dewey's decimals keep me company. Aquests dies veiem per tot arreu aquestes samarretes, bosses que diuen defensem les nostres biblioteques públiques. Però què hi ha darrere d'aquesta demanda? I per què, sobretot, afecta les dones? Ja sabeu que estem a les dones i els dies, i quan parlem de bibliotecàries encara hi ha aquella idea de que són dones la majoria. I és que és així. És així, no ho amagarem. És com el cos de les infermeres. També passa una mica el mateix. Les biblioteques públiques estan en lluita. Des de finals del mes de maig hi ha vaga indefinida a les biblioteques de la Diputació de Barcelona, i ara també s'hi afegiran els dissabtes les de tot Catalunya, i em sembla molt bé, perquè crec que és una lluita molt comunitària. Es tracta, com dèiem, d'un col·lectiu feminitzat, molt invisible, precari, i per parlar de tot aquest conflicte tenim a l'Helena Pardo, que ara treballa a la Biblioteca Francesc Boix del Poble Sec i que és coordinadora de CGT de Biblioteques Barcelona. Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: També ens acompanya la Irene Lameiro, que és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
2: Hola.
0: Com estàs?
2: Molt bé, també.
0: I la Laura Avià, que treballa a la Biblioteca Màrius Torres de Vinaixa, a la comarca de les Garrigues. Com estàs?
3: Hola, bona tarda, gràcies. Bé, tot bé.
0: Bona nit a les 3. Continueu amb vaga indefinida. Quines són les vostres principals reivindicacions? De què estem parlant? Perquè a vegades crec que no ens en fem a la idea els que som a casa.
4: Sí, mira, nosaltres estem demanant uns horaris més conciliadors. Estem demanant reconeixement professional de tot el que significa treballar en una biblioteca avui en dia que va

0: molt més enllà de les típiques funcions que un s'imagina. Exacte. Sí. També estem demanant, al final, més personal. Moltes coses es solucionarien amb més personal.
1: També tinc entès que feu unes jornades molt llargues, per exemple, i que no descanseu.
0: Sí, això va lligat amb tot el que té a veure amb els horaris, no? Quan fem jornades de més d'11 hores diàries, és que fins i tot estem vulnerant el que diu l'Estatut, no? També demanem un bon protocol contra violències.
1: Això és un tema del que parlarem detingudament, bastant, perquè ningú s'imagina, quan penses, dius, faré un programa de bibliotecàries, tothom s'imagina silenci, gent llegint, i dius, quin problema tenen les bibliotecàries? Doncs que la seva vida no és tan tranquil·la, oi, Helena?
2: No, per res. Al final pensem que les biblioteques públiques són espais oberts a tota la ciutadania, com han de ser, però això comporta una sèrie de casuístiques específiques. Al final és com si estiguéssim al carrer, dins de la biblioteca. No tenim dret d'admissió quan hi ha algun conflicte.
1: O sigui, no teniu reservat el dret d'admissió.
2: No tenim reservat
1: el
2: dret d'admissió.
1: Tu no li pots dir a una persona, vostè no entri.
2: No, sí que per normativa hi ha una limitació o hi ha una possibilitat d'expulsió si no es compleixen la normativa de la biblioteca, però tenim aquesta possibilitat molt restringida a nivell legal i tampoc, no, sobretot a la ciutat de Barcelona, reclamem ja des de fa una dècada uns protocols contra les violències i unes mesures preventives per evitar que tot això passi.
1: Això ara ho explicarem, perquè jo crec que potser diu la gent, home, però què vol dir que no pot entrar algú a la biblioteca? Perquè és que hi ha abusos, hi ha assetjament, i passen moltes coses que no ens podíem ni imaginar quan parlem de biblioteques. En parlarem ara, però m'agradaria també que m'expliquéssiu si creieu que el fet de que justament és un sector tan feminitzat fa que potser amb totes aquestes demandes que esteu fent no us estigui fent tant de cas. Què creieu?
3: Evidentment, vull dir, és una cosa que moltes vegades ho he pensat. Si fos un senyor de 50 anys darrere el taulell, segurament molts usuaris no s'atrevirien a dir-nos segons quines coses i segons quins comportaments potser no serien de la mateixa manera. Llavors, és un col·lectiu feminitzat, de la mateixa manera que ho és el de les infermeres, i això ens afecta moltíssim perquè a vegades no se'ns valora com se'ns hauria de valorar, tant a nivell personal com a nivell laboral, sobretot, que és una de les reivindicacions fortes d'aquest moment, que se'ns reconegui correctament a nivell laboral.
1: Em comentàveu fins i tot abans d'entrar que amb els arxivers, per exemple, tenen una categoria absolutament diferent. És que clar, tu ja arxiver penses en la corona catalana-aragonesa, però en canvi quan penses en les bibliotecàries tot aquest glamour no et ve, eh?
2: Mm-hmm. Sí, efectivament de fet partim de la història de l'escola de bibliotecàries, que quan es va fundar es buscaven senyoretes que fossin joves,
1: que fossin
2: solteres, a les quals precisament se les podia retribuir pitjor que els homes. No calia fer un dispendi tan gran perquè en elles se'ls hi pagaria menys. Llavors, aquesta tradició, no, de l'escola de bibliotecàries ve d'aquí, de buscar dones que eren mà d'obra més barata, perquè ja sabem que en d'altres sectors igual més científics o, no, sempre estan ocupats per homes, i la raó de que ens donessin, diguéssim, espai en aquest món del coneixement, igual que les mestres, no, era doncs això, no, una professió doncs vinculada al servei públic, a totes aquelles bondats que per estereotip de gènere sempre se'ns han aplicat.
1: I de fet, no només bondats, perquè estic pensant que en la cultura popular sempre hi ha aquella idea de la bibliotecària Rottenmeier, és que és una amargada, o sigui, l'imaginari del monyo, d'una senyora que et fa callar, això tampoc ha ajudat. O sigui, tot aquest imaginari que portem a les esquenes no ha ajudat gens.
2: L'imaginari és el patriarcal que tenim a qualsevol altre sector. Com comentava la Laura, quan tenim un conflicte o hi ha algun problema a la biblioteca, tu ja pots repetir mil vegades, ja pots ser la directora del centre, que fins que no surt un home a qui li has de demanar ajuda i dir-li, sisplau, repeteix-li el mateix que jo li he dit a aquest senyor, no et fan cas. Passant per que et faltin el respecte, que inclús que et puguin arribar a agredir, però Ara me'n vaig de...
1: No te'n vas, perquè en realitat és aquesta mirada que dèiem de prejudici i de pensar que és una feina que pot fer qualsevol i que, per tant, la fan dones i que ja està aquesta mirada ja prejutjosa de com ets i quines són les teves qualitats. També ara, per ser bibliotecària, s'ha d'estudiar el grau d'informació i documentació i no hi ha gaires universitats que ho ofereixin. També és una professió que va de baixa? Això tampoc afavoreix els vostres drets?
3: Actualment a Catalunya només la Universitat de Barcelona ofereix la possibilitat d'estudiar per ser bibliotecari en carrera, no? Que seria el grau de gestió d'informació i documentació digital. També ha aparegut un màster en biblioteca pública que fa que qualsevol titulat pugui accedir al lloc de bibliotecari sense haver estudiat la carrera, però exercint mitjançant el màster, que és una posició que no tots estem a favor. A banda d'això, sí que...
1: M'imagino que sentiu aquest intrusisme, no? Sí. Després de que us ha costat moltes hi heu arribat per biblioteconomia i documentació...
3: 4 anys.
1: De sobte, algú pot entrar havent fet un màster.
3: Exacte. Uh-huh. I és aquesta part de, bueno, plouen pedres i ara encara plouen més pedres. A banda de tot això, sí que el fet de que no es pugui oferir mitjançant una modalitat semipresencial també perjudica els que som de comarques, que en dieu, els que som de fora de Barcelona, perquè ens hem de desplaçar a la capital per poder estudiar.
1: Absolutament.

0: Sou a les dones i els dies, això és Catalunya Ràdio, estem parlant aquesta nit de bibliotecàries i ens estan explicant les seves demandes, però a mi m'agradaria, ara després anirem al bacallà fort, però primer m'agradaria també que m'expliquéssiu d'on surt la vostra vocació, la vostra tria, perquè m'agradaria també posar en valor la vostra feina, no només des del sentit negatiu, no des de tot el que us està passant, que ara en parlarem, sinó com vau entrar aquí i per què us agrada tant aquesta professió. A veure, qui comença?
1: A veure, si vols començo jo, però m'agradaria fer un últim apunt respecte al que estàvem parlant abans, que aquesta discriminació que parlàvem se li afegeix també la pròpia precarietat que va lligada a tot el que és cultural. Vull dir, tenim la de dona i tenim la del sector cultural, que també sabem que és un sector que no està precisament ben valorat, ni remunerat, ni considerat.
0: Claríssim.
1: I ara torno
0: anem,
1: a la pregunta,
0: anem a la vocació, perdó. Anem a la vocació.
1: Molt bé.
0: Irene.
1: Una amant de la lectura. Bàsicament, jo m'he passat la infància llegint molt, i potser és una tria equivocada, perquè la gent es pensa que llegim molt a les biblioteques. No, a les biblioteques no llegim. De l'últim que tenim temps és de llegir. El que fem és la part tècnica que hi ha darrere de classificar i guardar el coneixement i tota la producció cultural de la humanitat, no? Per dir-ho d'una manera, i en els inicis, no? Es tracta de guardar per poder-la recuperar quan la necessitem o quan en vulguem gaudir.
0: Endreçar,
1: i jo era una fan de la lectura.
0: Endreçar, ordenar, això vol dir que ja no ets tan fan de la lectura? Se t'han tret les ganes o què?
1: No, continuo llegint, però sí que és veritat que vivim en un món que cada dia ho posa més difícil, fins i tot després de la pandèmia ens hem acostumat a estar amb la pantalla enganxada.
0: Passem moltes hores a Instagram i això ens treu hores de lectura, eh?
1: I que costa molt concentrar-nos, que tu estàs llegint, però cada 10 minuts pots estar pensant, ai, que no m'hi hagi entrat un WhatsApp, ai, que algú m'ha de dir no sé què. Costa molt més, vull dir, mirem una pel·lícula a casa, comparant, també no és llegir, i qui mira la pel·lícula sense mirar el mòbil, tota sencera? Quantes vegades ho fem, això?
0: Això és que no és prou bona, la pel·li. Ja ho deixarem estar. Helena Pardo, com vas entrar-hi tu?
2: Doncs una mica igual. Jo era una rateta de biblioteca des de molt petita, una lectora precoç, m'agradava molt anar a la biblioteca, i per mi tant els llibres com les biblioteques han estat refugis. Han estat unes finestres cap al món, cap a poder fer un creixement personal, intel·lectual, i inclús un refugi literal, de trobar un espai per mi, per trobar-me amb mi mateixa, per poder estar tranquil·la, per poder també inclús explorar, bueno, si tens certes inquietuds intel·lectuals, no? Doncs tu arribes allà i és que tens tot el món al teu abast en una biblioteca.
0: Hi havia, jo crec, no sé si encara passarà, una romantització de les biblioteques. Fins i tot jo crec que s'han escrit moltes novel·les parlant de tothom que s'enamorava de la biblioteca. Era una cosa, saps, que hi ha un llibre i venia algú, te'l recollia, hi havia tot aquest imaginari, també, de que era també on hi havia la ciència, on hi havia el coneixement, on trobaries tots els Harrison Fords de la vida. Clar, veníem també amb tot aquest imaginari com a dones. Vosaltres el teníeu? Potser estic dient una bogeria. M'està mirant la Laura dient, no sé qui és Harrison Ford, perquè és jove.
3: Sí que ho sap, sí que ho sap. Jo vaig aterrar al món de les biblioteques. Vaig anar a la biblioteca, com feia sempre, com diu l'Helena, també era una mica una rateta de biblioteca, una persona que considerava la biblioteca com a refugi. I un dia vaig anar al taulell de la bibliotecària i li faig, mira, no sé què estudiar. Vull una cosa que sigui ètica, que sigui de tracte amb les persones. I ella directament em va respondre, tinc una carrera per tu, bibliotecària. I jo pensant, m'estàs prenent el pèl. També tenia la idea estigmatitzada de persona amb monyo, amb ulleres, amb cardigan. I no, la veritat és que vaig triar bé en el sentit de que vaig escollir una professió que atenem a qualsevol tipus de persona sense discriminar, però tot això també m'entristeix, aquesta lluita que hi ha ara, perquè estem reivindicant unes coses tan bàsiques que arriba un punt que dius, per què no puc fer bé la meva feina si no se'm posen les facilitats per fer-ho?
0: Clar, tu, aquesta bibliotecària que et va donar el consell era la bibliotecària de l'Espluga de Francolí, poble que ens estimem molt en aquest programa, perquè tenim Anna Maria Endavert parlant cada setmana aquí al programa, Però, clar, al món rural i a la ciutat, a mi em fa la sensació que ser bibliotecària significa coses diferents. És així o no?
4: Jo sí. crec que sí, perquè no tenim els mateixos problemes, sí que tenim aquestes jornades partides que ens impossibiliten conciliar la vida professional i la vida personal. També tenim certs usuaris conflictius que, com que estem sols davant del taulell, doncs ens ho hem de menjar tot nosaltres, però evidentment la lluita de les companyes de Barcelona és una cosa majúscula.

0: Tu has dit una frase que em va molt bé perquè has parlat estem soles darrere el taulell. Jo crec que no hi ha una idea en general de la societat de pensar què és ser bibliotecària, és a dir, estar sola en un taulell, i quan diem sola, un sempre pensa hi haurà seguretat, hi haurà càmeres, però en realitat no és així. Vosaltres treballeu en biblioteques de Barcelona, ella la de Vinaixa, però no hi ha seguretat. Em sembla que de cos de seguretat n'hi ha, em sembla que a tres, si no ho tinc mal entès, biblioteques de Barcelona. Mm. La resta són espais molt grans, com per exemple la meva, la de Vaporvell, quatre plantes o cinc, en la que el que està passant a la planta de baix ningú sap el que està passant a la planta de sobre, no? Llavors, què passa amb tot això? El fet és que moltes vegades, un matí, perquè ens fem a la idea, hi ha potser tres bibliotecàries per tot el públic que hi hagi, i això vol dir tant la persona que ve a demanar un llibre en préstec, a retornar-lo, però també tota una sèrie de qüestions, demandes, abusos, assetjament, violència, que us trobeu. Expliqueu-me què us trobeu, quins casos us trobeu. Perquè jo tinc aquí una llista que estic amb les mans al cap encara, però feu-me un resum d'exemples habituals que us trobeu.
1: Jo ara t'anava a posar un exemple, quan has dit que algunes tenen personal de seguretat. Però algunes el tenen, o l'hem arribat a tenir, jo ara penso en Nou Barris, on he treballat, a la biblioteca de Nou Barris, on hi he treballat molts anys, però aquest personal de seguretat ens l'han posat no arrel de les nostres demandes d'explicar dia rere dia que tenim tants conflictes, hem hagut de trucar tants cops a la urbana, estan passant XX coses. A nosaltres ens van posar personal de seguretat després de que un dissabte per la tarda amb personal sota mínims a una companya li tiressin una cadira i li fessin un trau al cap. Aleshores, quan ja ha passat l'incident greu, ui, sí, doncs potser us posarem seguretat. Però és com... és una reacció després, no una prevenció,
0: no és prèvia,
1: a partir del que ja sabem que passa.
0: Un trau al cap, violència. És una violència extrema aquesta, és a dir, no hauria de passar una persona que està darrere un taulell, però què us passa més? Hi ha tràfic de drogues, per exemple?
2: Sí, hi ha una mica de tot. Pensem que, o sigui, de menys a més, totes les professions que són de cara al públic, doncs tens un cert nivell de conflictivitat i pot començar des de violències verbals, amenaces, fins a violències físiques, perseguir-nos, amenaçar-nos i perseguir-nos fora de la biblioteca. També a nivell d'agressions, doncs mira, un company, un usuari li va posar unes tisores al coll. A una companya, una usuària, la va agafar del cabell i li va mossegar la cara, la va tirar a terra.
0: Això a la biblioteca on estàs tu?
2: No.
0: Són casos de tot Barcelona.
2: Sí, t'estic parlant de casos al llarg dels anys, com dels més forts. Però que sí que patim violències verbals i amenaces i a nivell pràcticament setmanal. O sigui, està totalment normalitzat. Tant el que són violències de caire més masclista...
0: Tinc entès que també a vegades us demanen de guapa, gateta, us han dit puta, us han dit lesbiana...
2: Ens han dit puta, ens han dit lesbiana...
0: Com si fos un insult,
2: ens han desacreditat, ens han amenaçat, ens han assetjat per xarxes i fent, per exemple, assetjament visual, coercitiu, seguiment per les biblioteques, seguir-te per l'edifici, coercitivament, i a nivell d'agressió, d'assetjaments sexuals, doncs això, companyes, ara estem parlant de les professionals, companyes amb assetjaments sexuals fins al punt de que ja fa uns anys una companya va patir una violació per part d'un usuari i una altra un intent de violació. Tot això són situacions que han passat els anys. Avui dia estem aquí parlant-ne, però fa 5 anys no se'n parlava en el nostre col·lectiu. O sigui, ha estat arrel dels últims 4 o 5 anys que hem començat a... Bueno, no, amb tot aquest moviment feminista que estem tirant endavant, que s'han començat primer a verbalitzar i a treure de la normalitat totes aquestes situacions que estem vivint nosaltres com a bibliotecàries, però que viuen totes les dones a qualsevol sector laboral,
0: El que passa és que sigui. Jo tinc ganes d'explicar que vosaltres esteu molt desprotegides perquè esteu al carrer, en realitat. Encara és un lloc públic, no hi ha dret reservat d'admissió, per tant, tu, aquest senyor, jo m'heu explicat, per exemple, que també hi ha alguns usuaris que es masturben a la biblioteca.
2: Sí, és habitual.
1: A banda de la pantalla de l'ordinador, a la sala multimèdia acompanyat de més gent al voltant.
2: A les sales multimèdia, a gairebé totes les sales multimèdia, no podem donar-vos xifres, és clar, perquè la gent, no, o sigui, no tenim aquestes mesures de registre, perquè no existeixen aquests protocols i aquestes eines, però jo, per exemple, el primer mes que vaig treballar a biblioteques, vaig patir un assetjament sexual per part d'un usuari. La resposta de l'equip va ser passa i ja està, i menja tu. I a les 3 setmanes un usuari que s'estava masturbant a sala. Clar, s'està masturbant a sala amb el que això significa tant per tu com a treballadora com per les usuàries que estan en un espai que ha de ser seu i en el qual han d'estar segures i que acostumen a abandonar, marxen elles i tu has de fer front a la situació sense les eines.
0: Això t'anava a preguntar. Vosaltres no teniu cap protocol en aquest sentit, llavors, a part de que tens un munt de noies, dones, que se'n van espantades, angoixades, el que sigui, i amb tot això se'n van cap a casa seva, però tu estàs allà i li has de dir a aquell senyor que s'aixequi.
2: Sí.
0: Quan a tu no... Parlant en plata, tu no et paguen prou per fer això.
2: No
0: et paguen prou per tot el que significa.
1: Ni tenim la formació per saber com conduir-nos en aquesta situació.
2: Ni tenim la formació ni hauria de succeir.
0: I a més la truita es pot girar i que estigués en un lloc d'autèntic perill.
2: Mira, jo com ja en tinc experiència, o sigui, això expliques, et diuen, que ets bibliotecària, que tranquil. Mira, sí, pues no. Jo acostumo, el que acostumo a fer és fer soroll. Si m'he d'apropar una persona que té la mà ficada al pantaló, doncs abans d'arribar, com en principi és un espai una mica silenciós, doncs faig soroll amb les cadires, agafo uns llibres i els deixo anar i faig un pam perquè aquesta persona s'assabenti que jo m'aproparé. Un, per no haver de veure-ho, i sí que abans de fer-ho, primer aviso, intento avisar a alguna companya de dir-li, mira, tenim aquesta situació, anem almenys 2 persones, per lo que tu dius, perquè aquesta persona se't pot rebotar, se't pot posar agressiva, llavors nosaltres hem de vetllar per la nostra seguretat i per la de les usuàries. Hi ha vegades que són les usuàries mateixes que ens diuen, mira, està passant això. Llavors els diem, aparta't, vés cap a una altra zona, no li diguis tu res perquè s'exposarà a violència aquella usuària quan almenys tu ets la figura d'autoritat, diguéssim, encara que no tinguis aquesta protecció, però també tenim com a treballadores públiques un dret d'intervenció.
0: Però m'estàs dient, d'alguna manera, que el protocol us l'esteu fent vosaltres.
2: És nostre, no tenim protocol.
0: Clar, us l'heu inventat, això de fer soroll, de posar els llibres sobre
2: la taula...
0: Aquest
2: és el meu protocol personal i que comparteixo amb algunes companyes. Però
0: és que a mi em sembla...
1: Tenim alguna recomanació, com per exemple, en una situació de conflicte, intentar no estar mai soles, sempre que vingui una altra companya. Això sí.
2: Hi ha, diguéssim, algun document que és recomanatiu, no? De què pots fer si veus un robatori, si hi ha un... o si la normativa diu que tu no pots visualitzar contingut pornogràfic, també et diu que aquesta persona se l'ha d'expulsar. Vale, ok, la normativa diu això. Com es
0: fa? Com l'expulses?
2: Quin procedir fas si ets 3 persones en una biblioteca de 3 plantes, estàs tu sola a la teva planta, una de les companyes està fent el descans i la companya de baix està al telèfon atenent una cua. Què fas? A qui truques? Si moltes vegades agafes el telèfon en una situació de risc i primer no et poden contestar perquè no tenim botons del pànic, si truques a la Guàrdia Urbana, que de fet un dels lemes de les nostres manifestacions és no volem trucar a la Urbana un cop per setmana, perquè és que estem dia sí, dia també, trucant a la Guàrdia Urbana i només venen si hi ha una patrulla que de casualitat està per allà o hi ha una agressió en marxa. Si realment et diuen, vale, però aquesta persona està agredint l'altra i ara mateix, no, vale, pues, potser no apareixen. Potser no apareixen fins després de 2 dies.
1: I no només voldria afegir que no només ho patim nosaltres, vull dir,
0: clar,
1: també hi ha el perill.
0: Que aquesta idea de, que jo deia d'aquest ideari de la biblioteca com un espai segur, romàntic, tranquil, bucòlic, se n'ha anat a fer gàrgares. Sí.
1: Mm. Jo anava a dir, el primer cop que vaig tenir constància d'un cas en què una noia jove, adolescent, sortia del lavabo i va anar cap al taulell de la biblioteca on estava en qüestió, a dir, crec que m'han gravat per sota de la porta. En aquell moment era amb una càmera, perquè ja dic, fa 20 anys, no era ni amb un mòbil amb càmera. És una cosa que s'ha continuat repetint. Vull dir, jo sé d'aquest cas, però ha passat més vegades.
0: Dades a les biblioteques que una gran part dels usuaris són joves, molts menors, des dels 9 anys ja poden estar sols a la sala, això és interessant saber-ho, i fins i tot hi ha un informe de la Fundació Vicky Bernadet que va concloure que les biblioteques no són l'espai segur que podrien semblar justament per casos com aquest. Eh?
1: Sí, donen una falsa sensació de seguretat, va dir aquest informe. Ens creiem que és un espai on es pot baixar l'alerta.
0: Vés a la biblioteca, carinyo.
1: Perquè moltes, com explicava l'Helena quan parlava de l'origen de la seva vocació, moltes hi hem crescut i l'hem sentit com un lloc de refugi.
2: Com un espai segur.
0: Jo ho recordo com una meravella, una festa major. Sí.
2: També és veritat que és cert que els usos de les biblioteques han canviat i estem molt a favor, no?, de que són no només aquells espais que no podies ni dir ni mu i molt... no, ja no, aquell perfil ha
0: canviat, rigidesa ha canviat.
2: Aquella rigidesa ha canviat, són més flexibles perquè hem de donar servei a moltes necessitats i a molts tipus de col·lectius, però sí que és veritat que hi ha una sèrie de necessitats que segueixen estant-hi, per exemple, el silenci. O sigui, el silenci és un privilegi avui dia. No tenim habitatge, no tenim espais tranquils, sinó és per consumir. Yeah. Un espai que tens on no puguis consumir i estiguis tranquil·la passant caloreta a l'hivern o estant fresca a l'estiu.
0: Us vau tornar moltes estones refugi climàtic?
2: Som refugi climàtic quan cada any tenim biblioteques tancades perquè no hi ha un manteniment suficient d'aquests equipaments climàtics. Però, o sigui, sí, clar que ens agrada aquesta biblioteca diversa i pluricultural i oberta, però la volem de qualitat i volem que siguin espais segurs per a totes.
0: Per a totes i per les bibliotecàries.
2: I per nosaltres també.

0: Dones i dies, parlant avui de biblioteques, esteu esparverats? Us penseu que parlem d'una discoteca? No, estem parlant de biblioteques. Laura Vià, que treballes a la biblioteca Màrius Torres de Vinaixa, de la comarca de les Garrigues, explica'ns, perquè elles parlen del món de la ciutat, però com és en un poble? Tots aquests conflictes també te'ls trobes? Quins són els conflictes que et trobes tu?
1: És lleugerament diferent, perquè, clar, estem parlant de molt petita escala, però hi ha una dinàmica general de la població de trobar-nos en situacions de, sobretot, de falta de respecte, de falta de que es pensin que de la teva validesa, no? Que a vegades dubten de que siguis vàlid per aquest lloc de feina quan tens els estudis, estàs sobretitulat, exactament, i sempre hi ha algú que t'ho ha de posar en dubte. I amb usuaris que hem tingut, sí, petits conflictes, que es, en el fons, en alguns pobles arribem a ser l'únic lloc d'atenció al públic que hi ha obert a les tardes, perquè els ajuntaments, els serveis socials, només atenen en horari de matí. Llavors, l'únic lloc on es poden adreçar a la tarda és a la biblioteca, que ho conceben com a lloc de benvinguda, lloc de rebuda, però ens acabem empassant feines de treballadores socials, feines d'atenció a la diversitat o atenció a gent amb problemes familiars, laborals, personals, i acabem fent una figura que no crec que ens correspongui.
0: De fet, parleu, i això m'ho he explicat totes, que és un tret comú, el sensellarisme, com que no s'està treballant i s'està fent la feina que s'està fent, hi ha molta gent cada cop més a les ciutats, als pobles, que no té casa. I, per tant, la biblioteca es converteix també en un refugi per a aquestes persones, que en alguns casos no és problemàtic, però en alguns casos sí que ho és.
1: Sí, clar, hem arribat a trobar-nos gent que fa ús, en el nostre cas hi havia una dutxa per qualsevol necessitat urgent, però hem arribat a trobar-nos usuàries que feien ús de les dutxes, es van haver de segellar, d'altres usuaris que sí, que te vas al lavabo i te'ls trobes allí rentant-se el cap a la pica o fent la seva higiene personal allí. I, clar, són coses que pots dir no m'afecten, aquesta persona no és problemàtic, perquè ens hem, han sigut en casos de gent no problemàtica, no? Però la imatge que acabem donant som les biblioteques, un lloc on la gent ha de venir a fer aquestes coses. No hi ha un lloc, no es pot habilitar un lloc on puguin estar còmodes i en un lloc més adient.
0: Sobretot perquè això potser farà que una criatura entri al bany
1: una escena
0: i estigui incòmoda.
1: Una escena que no ha de ser.
2: Nosaltres reclamem que formem part del teixit social de la ciutat i anem cap a, igual que anem cap a una retallada de tots els serveis públics, també a una retallada d'aquests serveis assistencials a la ciutat de Barcelona. Això vol dir, com totes les altres companyes que també estan en vaga de l'Ajuntament, hi ha molts sectors ara mateix, les escoles bressol, les OACs, serveis socials, els serveis d'atenció a la dona. Quan s'està fent una retallada o, a més d'una retallada, no s'està invertint prou en aquests serveis assistencials que han de donar acollida a aquestes necessitats, perquè vivim amb la societat que vivim, capitalista, de problemes econòmics i de vivenda. Sabem que el sensellarisme creix. De fet, fa uns mesos hi va haver, em penso, una taula a nivell de Generalitat i de Barcelona, no? De com una actuació urgent cap al sensellarisme, i al mateix temps ens informen que els centres de primera acollida, que són on les persones sense llar poden anar a menjar, a dutxar-se, a guardar les seves coses, a rentar la seva roba i poder tenir una mica de vida digna, estan retallant aquest servei.
0: I això acaba...
2: Ve directament, clar, fa que aquestes persones, moltes d'elles i la gran majoria, no generen cap tipus de problema, al contrari, són usuaris i usuàries fantàstiques, molt fidels i amb qui tenim molt bona relació, però també fa que després hi hagi unes problemàtiques que nosaltres no hem de fer front. Ni hem de fer front ni la ciutadania té per què pagar, i que la biblioteca, al final, la seva missió estigui retallada perquè el dia a dia tu no pots fer una bona selecció de compra de documents i mirar quines seran...
0: Perquè estàs fent de policia.
2: Clar, no pots fer una selecció literària i cultural i una programació d'activitats i una exposició i una activitat infantil quan a l'hora de la veritat estàs fent literalment de policia dins d'un equipament públic.
0: No hem parlat de que també hi ha tràfic de drogues.
2: També. Al final, les biblioteques, és el que diem, és com si fos un parc, és un lloc obert amb aquesta falsa sensació de seguretat, i ja des de fa molts anys, doncs, pues, igual que hi ha persones que aprofiten per anar-hi a robar, perquè la gent es confia i deixa els seus portàtils, els seus mòbils, i se'n van al lavabo. Potser, sobretot estudiants que estan acostumats potser a la biblioteca universitària, que ja no hi ha aquests problemes, arriben a la pública i després arriben i s'han quedat sense res. Doncs també és un lloc, diguéssim, com fàcil, no?, on poder fer aquests trepitxeos, que sí, que també ens hem trobat. Per nosaltres no és de les situacions que més problemes ens pertoquen, perquè per sort o per desgràcia no te n'enteres. Però sí que ens preocupa, per exemple, el que hem comentat de les violències cap als menors.
0: Absolutament.
2: I que venim reclamant des de fa molt temps.
3: És que al final som un calaix de sastre assistencial, perquè tothom hi és benvingut universalment, portes obertes. Aleshores, rebem tot el que altres serveis socials i tot el que no es pot assumir, ho acabem rebent a les biblioteques, i al mateix temps som un reflex de la societat en el que vivim, no? Doncs el que pugui passar al carrer, el que pugui passar en una altra banda, també acaba passant dins la biblioteca.
2: Fa unes setmanes, inclús, una família desnonada va acabar en una biblioteca, la policia els van desnonar, els van portar a una biblioteca, esperar allà a veure on els duien.
0: Mare meva, o sigui, és com un forat negre, no? Sembla la biblioteca, és allà pot passar tot.
2: I és el que ens fa molta ràbia, que en realitat és un espai que ens estimem moltíssim, que per nosaltres són... A mi una vegada un educador em va dir: les biblioteques són temples i vosaltres sou les guardianes d'aquests temples. I realment són temples de la ciutadania que hem de protegir, com sigui, igual que la resta de serveis públics.

0: Per acabar, m'agradaria que m'expliquéssiu, perquè si no tota l'estona estem plorant i jo crec que també s'ha de valorar la feina que feu, alguna història bonica que us hagi passat sent bibliotecàries. Expliqueu-me'n una, va. Perquè jo crec que també hem de valorar i també hem de canviar tot el que està passant amb les biblioteques, perquè les biblioteques també ens donen un gran servei i en alguns casos jo diria que ens canvien la vida.
1: Mira, jo el fet de poder treballar en un poble em permet arribar a conèixer molt bé la gent, conec els usuaris, a vegades allò que amb nom i cognoms, són gent del poble, gent que tinc vista tota la vida. Tinc des de la padrina que ve cada tarda a la biblioteca a llegir el diari, sentir-se acompanyada, fins un nen, la setmana passada és el superlector de la biblioteca, és un nen que ha llegit 700 llibres en 4 anys, no exagero, des de que vam reobrir la biblioteca el febrer del 2022, li agrada molt llegir manga i va llegint tots els volums de la col·lecció. I la setmana passada va dir que volia fer-me una entrevista per un treball de l'escola i que va triar, havia de ser una persona fora de la família i va escollir doncs, la bibliotecària del poble.
0: Vas passar més hores amb tu que amb sa mare.
1: Exacte, sí. I mira, va ser una entrevista, la mar de bonica em va preguntar per què havia triat estudiar per ser bibliotecària, què m'agradava més de la meva feina. I em va quedar aquell bon regust, aquella bona sensació dins de, malgrat tot el que està passant, malgrat tota la que està caient...
0: Hi ha històries maques.
1: Sí, és bonic.
0: Vosaltres?
2: Va ser fa uns anys també a la Biblioteca de Nou Barris, als voltants del 8M, vam preparar lo típic, una exposició centrada en feminisme i en la dona també, i la vam fer molt cridanera perquè vam aprofitar un llibre antic de feminisme dels anys 70 que era com un pinta i colorea, però que aquests dibuixos eren tot vulves diverses, en blanc i negre, i aleshores en vam pintar nosaltres, les bibliotecàries, algunes, les vam fer com una exposició, una mena et podies parar a mirar-les, cridaven l'atenció, sí. I a part hi havia moltes fulles en blanc perquè la gent agafés, no?, i una mica el lema de escull la teva i pinta-la, no?, emporta-te-la, ja no me'n recordo bé. Al cantó d'això també tota una exposició de llibres recomanats. Doncs estava préstec atenent i va venir un senyor que era un habitual de la biblioteca, però és que és un senyor que tenia 80 anys o 80 i pico, que s'havia quedat mirant, igual que moltes nenes...
0: No l'havies mai tantes de juntes.
2: Sí, que s'havia quedat mirant l'exposició, però de l'exposició que cridava l'atenció se n'havia anat als llibres i havia agafat el típic manual de feminisme per a dummies, no?, per dir-ho sí. D'alguna manera, un llibre molt bàsic de feminisme, i va venir a endur-se l'emprèstec i em va dir: vinga, va, que encara aprendré alguna cosa, que ja tota la vida m'ho ha dit la dona, això, no sé què. Però fer que un
0: veus,
2: senyor...
0: Servei públic, biblioteques.
2: Un senyor de 80 anys que arribi a donar-se com la... de posar-se en la tessitura de revisar-se... potser encara aprendré alguna cosa respecte a aquest tema, és com, doncs potser val la pena, no?, tota la feina que fem.
0: Meravella.
3: Doncs mira, jo potser situacions molt concretes no, però sí que al llarg dels anys, al final, si estàs en una biblioteca, coneixes el barri, coneixes, per exemple, jo vaig treballar uns anys a Torre Baró i feies una relació especial amb les criatures que venien cada dia, que després dels anys... quan han passat, no?, des de són infants, són adolescents, i et venen i et diuen, escolta, gràcies, perquè per mi aquest era un espai especial i em va ser de molta ajuda en aquell moment. O a la pandèmia, per exemple, quan vam tancar i estàvem inclús nosaltres, no?, ostres, què passarà amb aquell senyor, aquest usuari que està
0: que
3: en aquesta situació,
0: dia.
3: Que ve cada dia, que sabem que no té família, i després el retrobament, inclús amb usuàries pues, que havien perdut a la parella i que també era usuari habitual. O sigui, teixim també uns vincles molt macos amb les usuàries. I situacions semblant com a la que ha dit la Irene, jo fa uns anys incentivant no, aquest préstec de literatura escrita per dones, fent moltes exposicions i comprant novetats de dones, doncs els típics usuaris homes que no llegeixen dones, que això ja ho sabem, és que només hi ha dones, que només hi ha dones. I al cap de 2, 3, 4 anys, ara mateix, on són uns genials lectors de dones i d'escriptores, i vas veient una miqueta com la teva feina ajuda.
0: Doncs gràcies a les tres, a l'Helena Pardo, que ara treballa a la Biblioteca Francesc Boix del Poble Sec de Barcelona, a l'Irene Lameiro, Biblioteca del Gòtic de Barcelona, i la Laura Vià, que treballa a la Biblioteca Màrius Torres de Vinaixa, a la comarca de les Garrigues. Moltíssimes gràcies a les tres. Defensem les biblioteques i les defensem des de Catalunya Ràdio, des d'on faci falta.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Defensem les biblioteques.
0: Merci.
5: Les dones i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles.
6: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
7: Una família trencada.
8: No puc fer veure que no sóc responsable de la situació. Me'n vaig anar.
7: Un fill que s'esquerda en silenci.
8: No suporto viure i és culpa teva! Què he fet jo? Què és culpa meva?
7: I molts retrets.
9: Quan acceptaràs d'una vegada que no està bé del cap?
7: El fill és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònia. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé.
11: Perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol.
12: Fer impossible un estiu per a tothom.
13: Junts ho farem possible.
14: Col·labora amb Fundesplai.
15: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Vull ser l'alcalde de tots i de totes. Vull governar per tots els barris de la ciutat.
15: Davant els reptes que Barcelona afronta en les pròximes setmanes, com la visita del Papa o la sortida del Tour de França, i a un any de les eleccions municipals, aquest dijous, Jaume Collboni
17: al Matí de Catalunya Ràdio
15: amb Ricard Ostrell.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
0: Deu minuts perquè siguin les 10 de la nit. Marta Pallarès, pubilla de Michoacán, cuixa forta. Jo, què vols que et digui?
20: Vols que et digui jo tu, pedra dura de Montjuïc?
0: Sempre, sempre. Tu vull que em diguis tot el que em vulguis dir. Pugem-ho això, perquè, escolta, m'he quedat que no toco ni quarts ni hores amb tot el que pateixen les bibliotecàries de Catalunya,
20: jo trobo
0: especialment
20: que
0: les de Barcelona.
20: Em toca sovint venir aquí després de temes complicats, així que com a mínim espero, doncs, això, que pugem una mica el to. Escoltarem bona música, jo sí, potser ens emprenyarem amb alguns altres temes, no et dic jo que no t'ho puc prometre,
0: en
20: però bona
0: programa,
20: música...
0: Sempre acabem amb la mosca al nas. Escolta, estem sentint Olivia Rodrigo i tot això és perquè va venir fa unes setmanes a fer un concert aquí a Barcelona i és que encara se'n parla. Explica'm per què.
20: Doncs no només se'n parla, sinó que a més en van plens els mitjans de comunicació més importants del món, com Catalunya Ràdio, el New York Times i The Guardian. Què va passar fa unes setmanes amb el concert de la Olivia Rodrigo? I més que el concert de l'Olivia Rodrigo, un concert d'una peça de roba molt concreta, perquè es veu que el que fem nosaltres no val tant la pena com a vegades el que portem posat quan fem aquestes coses.
0: O sigui, el concert va saber o no, no ho sabem. Però anava vestida d'una manera que no va agradar.
20: Efectivament.
0: Què portava? Què portava? Que anava amb un tanga transparent?
20: No, els tangues transparents estan acceptats. El que es veu no està acceptat ara són els vestits baby doll. Ens posem en situació. 8 de maig.
0: Un moment. Explica què és un baby doll. Que tu ets una dona molt il·lustrada, però hi ha algunes que ens vam quedar amb la màquina arreglant.
20: Doncs mira, ara t'ho explico. Un vestit baby doll és un d'aquests vestits deixats anar sota del pit, amb les mànigues una mica bufades, acostumen a portar una mica de punteta. Són aquests vestits, per dir-ho d'alguna manera, que podien portar les nines de comunió, que es regalaven abans a les nenes. Doncs aquesta cosa...
0: Abans. Estem en uns temps que no sé si abans...
20: Ai, que em posaré jo aquí ara en un jardí que no m'hi voldria jo posar.
0: Exacte.
20: Doncs imaginem-nos un nenuco d'aquells vestit amb un vestit blanquet, les mànigues abollonades...
0: De
20: una
0: nina,
20: mica de puntet,
0: un vestit de nina,
20: de nina
0: curtet, això sí, eh?
20: Sí. Curtet,
0: normalment.
20: Curtet, però vaja, estem
0: curtet
20: parlant...
0: Curtet i vaporós.
20: Estem parlant de nines, per tant... No ens hauria d'afectar molt ni que sigui ni curt ni llarg, però és una nina.
0: Exacte.
20: Què va passar? Que va venir la Olivia Rodrigo el 8 de maig a fer un concert especial al Teatre Grec de Barcelona. És una sèrie que es diu Billions Club Live de Spotify. Billions Club és un concert que fan quan l'artista arriba a un bilió de reproduccions a la plataforma.
0: El que ens passa a nosaltres cada setmana.
20: Doncs mira, t'haurien de regalar un Billions Club a tu i una samarreta del Barça, perquè ella va venir a fer això precisament...
0: Tot això per una samarreta?
20: O per un vestit. Què va passar? Que en aquest concert, que era una col·laboració entre Spotify i el Futbol Club Barcelona, hi van anar uns 1.500 dels fans més fidels de l'Olivia Rodrigo. I ella què va decidir posar-se? Un vestit baby doll, rosa, amb unes floretes, les mànigues abullonades, i unes botes altes d'estil bastant militar. No eren unes botes d'aquestes d'anar-te a pujar a una passarel·la. Unes botes dures, militars, negres, i en alguns moments de l'actuació se li veien una mica els calçonets per sota de la faldilla, però el vestit tapava força. All the pretty girls in the foreground
0: of my mind. Pontetes, vestidet, abullonat... Què? Per què tanta polèmica? És que no toco ni quarts ni hores.
20: Doncs la reacció a les xarxes va ser increïblement negativa. Molta gent va descriure el look com infantilitzat, deia que semblava una nena sexualitzada, i la paradoxa que ha assenyalat la mateixa Olivia és que ella ha portat roba molt més reveladora que aquest vestit, però es veu que som... se'ns permet ser sexis quan anem de sexis, però si tu et poses un vestit pensant, escolta, vaig canyera amb això perquè ara explicarem quina és la història dels baby doll, si algun home ho veu amb la seva pròpia mirada sexualitzada, després és quan amb ella l'han atacat.
0: Adonat... Clar, perquè vols dir que veuen una nina allà, no veuen una dona.
20: Efectivament. Ella...
0: No voldria haver-te trencat jo aquí...
20: No, és que ho has dit exactament. En un podcast del New York Times, que es diu Popcast, van explicar la setmana passada que aquesta crítica ha mostrat com realment es normalitza la pedofília en la nostra cultura. Això és el que ha dit la Olivia Rodrigo. El seu argument és aquest. Anar tapada amb un vestit que la gent considera infantil es veu com inapropiat, i això és el que se'ns inculca des de petites. No portis això perquè després un home... Amic, espera, jo m'hauria de poder posar el que a mi em donés la gana. No pas perquè després com un home ho vegi. Expliquem quines són les primeres dones que van portar, però, un vestit baby doll de manera reivindicativa.
0: Ja l'heu reconeguda, Courtney Love, Hole, amb aquesta banda. Va ser una d'aquestes dones que en portava un.
20: Aquesta cançó es diu Doll Parts, parts de nina. El que molts no van saber veure en aquesta estètica de l'Olivia Rodrigo és que ella també ho estava portant com un homenatge a l'estil escènic de la Courtney Love i de la Kat Bieland de Babes in Toyland. Elles ja van fer servir els vestits baby doll precisament per subvertir els tòpics de la feminitat i de la infància dins del moviment punk feminista.
0: Imagina't, i a més, jo que sé, la Twiggy també portava vestits d'aquests, o sigui, la model... Vull dir que, escolta'm, que és que ens posem les mans al cap el 2021 per unes coses que jo no acabo d'entendre.
20: Aquest estil, com feien les cantants de grunge dels anys 90, té un nom força malsonant, que és el Kinder Whore, que és una paraula molt malsonant en anglès aplicada com el jardí d'infància.
0: Elles... Prostituta de jardí d'infància.
20: Això
0: ho hem de traduir així, eh?
20: S'hauria de traduir així. És una estètica, però, que van portar algunes músiques de grunge i del rock alternatiu nord-americà a principis dels 90 i feien precisament aquests vestits tendres, colls de Peter Pan, amb elements molt adults, com pintallavis vermell, escampat, maquillatge fosc... Era una manera de subvertir la imatge que s'havia bolcat sempre al damunt d'aquests vestits.
0: Clar. És a dir, si vosaltres ens voleu veure com unes nines, nosaltres serem les vostres nines.
20: Però vosaltres no ens direu com ho hem de ser.
0: Exacte.
20: Doncs imagineu com estan les coses que ha hagut de sortir l'Olivia Rodrigo a explicar-ho a molts mitjans de comunicació quan ja va haver-hi dones com aquestes que sonen ara per acomiadar la secció que ja ho van fer.
0: Bikini Kill, quina musicassa que ens portes avui, eh?
20: Home, és que si tinc l'oportunitat de ficar la Kathleen Hanna, jo te la posaré sempre. El 2021 ja l'Olivia Rodrigo va fer un homenatge a dones com la Kathleen Hanna i molt concretament a la Courtney Love quan amb la seva portada del film-concert Sour Prom ja va aparèixer amb una tiara, amb un ram de flors, com havia fet la Kornilov el 94. El que volíem venir a parlar avui és precisament de com encara un vestit que ja des de la Segona Guerra Mundial es va començar a fabricar, encara s'ha d'explicar una mica perquè hi ha dones que decideixen portar-lo d'una manera reivindicativa, i sort que té l'Olivia Rodrigo d'haver-ho pogut explicar amb una plataforma mundial, perquè
0: el
20: si
0: New
20: no...
0: York Times, etc, perquè si no, clar...
20: Ella, les xarxes són gratis i en van plenes, i s'hauria hagut de menjar amb patates, però aquí estem defensant que, evidentment, baby dolls, botes altes o el que faci falta, que es pugin a l'escenari. Això és l'únic que ens importa.
0: Això és el que ens importa, i que vingui sempre la Marta Pallarès a explicar-nos-ho. Moltes gràcies.
20: A vosaltres.
0: Merci. Nosaltres acabem aquí l'equip de les dones i els dies. Demà, atenció, entrevistarem a l'actriu Candela Peña, que estrena nova pel·lícula a Netflix, La desconocida, i ve aquí a les dones i els dies, eh? És una pubilla de cuixa forta.
20: Fortíssima!
0: Ferran Badia, Nil Via, Roser Parera, a dalt de tot, com si estigués al cel. Nosaltres ho deixem aquí. Fins demà. Bona nit. Bona nit.

0: La Guàrdia Civil creu que el cas Leire era una trama del PSOE per protegir Pedro Sánchez de les causes judicials que el poguessin afectar. Segons el sumari que ja s'ha fet públic, Santos Cerdán, quan era el número 3 del partit, contractava l'exmilitant Leire Díaz per subornar fiscals, policies i jutges. Hi ha tants casos en marxa oberts al voltant del PSOE que és fàcil que se'n coneguin detalls quan Pedro Sánchez participa en actes. Li va passar amb la trobada amb el papa i avui el sumari del cas Leire li ha esclatat en la visita al Cercle d'Economia a Barcelona. El president espanyol s'ha volgut mostrar decidit a tirar endavant la legislatura i ho ha reforçat amb aquest anunci.
1: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
2: Catalunya nit.
3: Recte final en la votació dels docents per si accepten o no el preacord dels sindicats majoritaris amb el departament. Demà a les 12 del migdia se sabran ja els resultats. La portaveu del sindicat USTEC s'ha mostrat preocupada per la baixa participació. Fins ara ha votat menys del 50% del professorat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Yolanda Segura ha llançat aquest advertiment.
4: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu li vols, si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs, pues, oita, te les estalvies.
0: El mes de maig que acabem de deixar enrere hi va haver dies amb molta calor i això s'ha traduït en la xifra més alta de morts en un mes de maig des que es tenen registres. 101 persones a tot Espanya van morir. La ministra de Sanitat ha explicat que cal actuar per estar preparats, per exemple, aclimatant escoles.
5: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe.
0: Si parlem del temps d'avui, podem dir que ha refrescat una mica, però atenció perquè la Gemma Puig ens explicarà el temporal que s'espera per demà.
3: Vladimir Putin va demostrar ahir que té capacitat per fer atacs molt destructius contra Ucraïna. Però avui també ha quedat clar, ha quedat al descobert, que no té un escut per aturar els atacs amb drons contra ciutats tan importants com Sant Petersburg.
0: I Cuba està cada vegada més ofegada per la pressió dels Estats Units. Ja no es podran fer pagaments amb targetes Visa i Mastercard i les principals cadenes hoteleres abandonen l'illa.
3: I coincidint amb l'acte de Lleó 14 a l'Estadi Olímpic dimarts, entitats laiques protestaran al Born de Barcelona. Critiquen la gran mobilització de recursos públics en un estat aconfessional. En l'emblema de la campanya Jo no t'espero, ho resumeixen amb la frase "El seu viatge, els teus impostos".
6: No és una campanya contra les persones creients, perquè la laïcitat no és una amenaça per les creences, sinó la condició indispensable perquè totes puguin conviure en igualtat.
0: I des d'aquesta tarda que ja està en marxa el Macrofestival.

El Primavera Sound ha arrencat amb Wineta, tret de sortida, 4 dies de moltes actuacions. Ens ho explicarà el Marc Ruiz. A aquesta hora comencen elles, les que esteu sentint, Wet Leg.

0: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: El cas Leire era una trama dins el PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És el que revela el sumari del cas, on la policia situa l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, al capdavant de la trama per fer descarrilar causes judicials. No hi consta que Pedro Sánchez participés en aquest entramat, però sí que apareixen diversos missatges que referien a ell com el número 1. El PSOE ho redueix a comportaments individuals i Sánchez, des de Barcelona, ha esquivat el cas i, de fet, ha tirat la pilota endavant amb l'anunci que es posarà a treballar en els pressupostos per a l'any vinent, per al 2027. Comencem amb els nous detalls que surten d'aquest sumari. Madrid, Paula Brujats, bona nit.

0: taller i fer-ho.
1: Són converses de Leire Díez amb empresaris i advocats vinculats a aquestes suposades maniobres. La policia creu que aquest one és Pedro Sánchez, però aporta poc més que fragments de converses inconexes d'una trama que es va posar en marxa, segons els investigadors, l'abril del 2024, coincidint amb aquells 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez i que va estar en actiu fins l'any passat. Avui, però, Leire Díez ha dit que ningú del PSOE li va ordenar fer res.
2: Una novetat que revela el sumari és que la trama hauria maniobrat a favor de l'amnistia.
1: Sí, per pressionar el jutge Manuel Marchena i aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes, l'informe policial revela un acord entre Leire Díez i l'excomissari de la policia José Manuel Villarejo per aconseguir proves contra aquest jutge del Suprem i esquitxar-lo per corrupció. És només un exemple de les moltes maniobres de la trama que després repassarem, però a priori el que queda clar és que cap d'aquestes operacions va tenir èxit, cap d'aquests intents de suborn es va materialitzar. Aquí, però, el gran dubte és el rastre dels diners i si el PSOE va finançar la trama.
2: Esclar, Paula, perquè aquí és on hi hauria el delicte. Què aporta la policia per implicar el PSOE en el cas?
1: Diu que es va pagar 43.000 euros a Leire Díez a través d'empreses pantalla, com la d'un advocat o la de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, a qui la policia, per cert, li ha trobat 20.000 euros en efectiu amagats a casa seva. Diu la policia que el partit també va pagar viatges a Leire Díez per aquestes feines que feia, i Luco sospita que el PSOE va camuflar pagaments a la trama sota campanyes de publicitat per les eleccions europees i les catalanes del 2024. Què diu el PSOE de tot això? Doncs que ni un euro del partit ha anat a pagar la trama i que el sumari el que recull són comportaments individuals de farsants, d'oportunistes i de ressentits, en referència a Leire Díez i Santos Cerdán, que han fet servir el nom del partit en va. Això és el que diuen en privat. En públic, què diuen? El que deia aquesta tarda Patxi López, portaveu del PSOE al Congrés.
3: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
1: Esperar a veure com avança aquesta investigació judicial, perquè ara el següent pas serà analitzar tota la informació, les factures, els correus electrònics que la policia va requisar a la seu dels socialistes per enviar-ho al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que és qui dirigeix l'investigació.
2: Gràcies, Paula. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
4: El sumari detalla operacions relacionades amb diversos fronts judicials que han afectat el PSOE i Pedro Sánchez, com la causa del germà del president espanyol, el cas Koldo o el procés contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem ara algunes de les maniobres que s'exposen en aquests informes. Seguim a Madrid, ara amb Àngels Lafuente. Bona nit.
5: Bona nit. Protegir el germà de Pedro Sánchez era un dels objectius que reconeixia Leire Díez en una de les converses que recull l'informe i que reproduïm.
6: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
5: I en aquest punt, el sumari assenyala que el cap de la UCO, fins al 2025, Rafael Juste, va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè es posés de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixar la iniciativa en mans de la justícia. I en aquests intents de maniobrar dins de la Guàrdia Civil, Leire Díez es va reunir amb la directora del cos, Mercedes González, perquè emprengués actuacions administratives contra els mateixos agents de la UCO. Almenys es van reunir 3 cops entre setembre del 2024 i abril del 2025. Segons la UCO, hi ha indicis que l'exmilitant socialista va enviar a González informació amb la intenció de desacreditar la UCO i algun dels seus membres. I el 2024 l'informe recull una sèrie de reunions entre Leire Díez i l'excomissari Villarejo, el màxim exponent de la suposada claveguera de l'Estat. Va negociar amb Villarejo i el número 2 d'interior en el govern de Rajoy per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la seva situació processal. Díez també es va reunir 2 cops amb un contacte de la Fiscalia General de García Ortiz, una trobada que l'exmilitant socialista li va comentar a un implicat en la trama.
6: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
7: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
6: Demà és un dia fonamental.
5: I que era prioritari per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
6: Dijous que ve serà el dia més important de la meva vida a nivell professional.
8: Per què? Et trobes amb el president?
6: No, però la reunió amb la Fiscalia General pot fer que el president directament m'adori.
5: També entra en escena el món empresarial. El sumari recull la declaració com a testimoni de Carmen Pano davant els agents de la Guàrdia Civil. Assegura que li van oferir diner, pagar el casament de la seva filla o bé els lloguers d'un pis, si canviava la seva versió i negava que va entregar 90.000 euros en efectiu en la seu del PSOE. I amb això, diu textualment, salvar el cul d'Ábalos i Koldo.

0: A tot això, mentrestant, Pedro Sánchez, com qui sent ploure, el president espanyol ha aprofitat el seu pas per les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona per desenterrar el projecte de pressupostos i escenificar que portarà la legislatura fins al final. Àlex Giral Robert.
1: Sí, poc després que s'hagi fet públic el sumari, el cap de l'executiu espanyol ha sorprès amb aquest anunci davant dels empresaris catalans.
2: El govern va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: Sánchez s'ha compromès a reengegar aquesta setmana la maquinària dels comptes, tot i ser conscient que no disposa dels suports necessaris al Congrés. El president espanyol, doncs, que tira pel dret, continua esquivant la tempesta de casos judicials a l'entorn dels socialistes, reitera que no pensa avançar eleccions i mira de recuperar la iniciativa política. Entre els pals que ha tocat el cercle, ha fet bandera dels seus acords amb els partits independentistes i ha ironitzat sobre l'intent del PP d'acostar-se a Junts per a una possible moció de censura contra ell.
2: Avanzar en los acuerdos de Bruselas con la formación política de Junts per Catalunya, cumplir también la hoja de ruta con Esquerra Republicana. Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
1: També ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener de l'any que ve.
3: Els detalls del sumari del cas Leire inclouen una conversa entre dues persones que no identifica en què s'apunta el pagament de 20.000 euros al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament. Els investigadors sospiten que això hauria servit per finançar la trama, tot i que en el sumari no hi consta cap factura d'aquest pagament. Des del Parlament, el president Salvador Illa ha defensat que el seu partit, el PSC, ha dit, està lliure de corrupció davant les crítiques de l'oposició. Joan Vilaplana.
4: Sí, ho deia aquest matí exactament amb aquestes paraules.
5: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
4: Diversos consellers també han defensat que els vincles del govern amb Huawei per desplegar la fibra òptica a Catalunya s'estan fent dins la normativa europea i al marge dels suposats vincles que els investigadors del cas Zapatero apunten que hi entra l'expresident del govern espanyol i el gegant tecnològic xinès. Tot i això, l'oposició ha seguit estirant l'ombra de sospita per aquesta qüestió i per la documentació que l'Audiència Nacional ha demanat al PSC. Sentim la presidenta dels juntaires a la Cambra Catalana, Mònica Sales, i la resposta de Salvador Illa.
6: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
5: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
4: I a ulls del líder del PP català, Alejandro Fernández, Illa no pot quedar al marge dels casos de corrupció que afecten al PSOE.
7: ¿Es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene?
4: Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns han demanat a Illa que esvaeixi totes les sospites i han posat el focus a Madrid.
8: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
9: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions. I això és un problema per Espanya, però també és un problema per Catalunya.
4: Eren Josep Maria Jové i Jèssica Albiach, dels Republicans i els Comuns. I tornant al sumari del cas Leire, en un comunicat a més aquesta tarda, el Partit dels Socialistes de Catalunya insisteix que no han contractat res amb el mitjà Crònica Libre, que així ho han comunicat a l'autoritat judicial i que totes les despeses de la campanya que va portar Illa a la presidència han estat auditades amb un informe positiu de la Sindicatura de Comptes.
0: Gràcies, Joan. Justament encara estirant una mica el fil del cas Leire, un dels casos judicials que volia bloquejar aquesta suposada trama que liderava Santos Cerdán era la del germà de Pedro Sánchez. Doncs bé, demà David Sánchez haurà de declarar com a acusat en el cas que s'està jutjant a Badajoz. També declararà l'exlíder socialista extremeny Miguel Ángel Gallardo, a qui Luco apunta com la persona que hauria ordenat crear-li una plaça feta a mida. Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia, bona nit.
10: Bona nit. Aquesta és la tesi que ha defensat el tinent coronel Antonio Balas. Ha afirmat que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez a la plaça no n'és a l'àrea de cultura de què orgànicament depenia, sinó que tot venia dirigit de més amunt.
11: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
10: Gallardo va ser el motor, diu Balas, i va involucrar altres persones de la Diputació per donar aparença de legalitat al procés. El tinent ha destacat un altre indici. David Sánchez va contactar amb una plataforma de lloguer d'habitatges turístics i els va dir que feia temps que buscava pis, però que li estava costant una gestió que va fer abans de fer l'entrevista per guanyar la plaça. Tots dos s'enfronten a 3 anys de presó, però la Fiscalia no hi veu delicte i no acusa. Demà sentirem la seva versió davant del tribunal.

0: Super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire.
1: L'Iran diu que els contactes amb Washington continuen malgrat l'atac de la República Islàmica contra Kuwait, que ha causat un mort i més de 60 persones ferides. Teheran admet, però, que no hi ha progressos en les negociacions. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, adverteix l'Iran que està jugant amb foc, diu, i també diu que Donald Trump podria tornar a ordenar atacs a gran escala si ho considera oportú. Anem a Washington, connexió en directe amb el nostre corresponsal Oriol Serra. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Agnès.
1: Netanyahu ha parlat amb una cadena de televisió nord-americana i ha deixat anar que està en mans de Trump la represa de la guerra a gran escala.
2: Sí, això és el que el líder israelià ha dit en una entrevista a la cadena CNBC. Un Netanyahu que deixa la decisió final en mans de Donald Trump i puntualitza que la predisposició d'Israel pel gran atac contra l'Iran és absoluta.
3: L'Iran segurament sap el que ha dit el president, que si cal reprendran l'ofensiva militar a gran escala. Aquesta és una decisió del president. Israel està preparat i les forces dels Estats Units també ho estan. Cal tenir-ho en compte. Crec que l'Iran ho té en compte, però estan jugant amb foc.
2: Hores abans, en una entrevista en un podcast nord-americà, Donald Trump havia afirmat que li agradaria reunir-se personalment amb la cúpula del règim iranià, començant pel seu líder suprem, Mujtaba Khamenei. I fa tot just uns minuts, Donald Trump, des del despatx Oval, ha dit que hi podria haver un acord amb l'Iran al cap de setmana. També ha dit que no considera l'atac contra l'aeroport de Kuwait com un trencament de la treva.
1: I avui ha tornat a compareixer Marco Rubio al Capitoli i hem vist, Oriol, que ha hagut d'encaixar algunes preguntes sorprenents.
2: Sí, i tant. Han tornat a ser més de dues hores de compareixença davant la Comissió d'Exteriors del Congrés dels Estats Units. Rubio ha viscut moments incòmodes, com el que li ha preparat el representant per Califòrnia, Ted Lieu. Lieu ha mostrat als presents diversos vídeos on es veu Donald Trump amb dificultats per mantenir els ulls oberts durant actes públics. Ho hem resumit perquè la seqüència ha estat força llarga.
4: Li demano que se centri en Donald Trump i veurà com s'adorm mentre vostè parla. Sisplau, posin el vídeo.
2: I aquí és on veiem un primer vídeo amb Donald Trump fent cops de cap mentre el propi Rubio estava fent un discurs. Rubio ha defensat Trump assegurant que pràcticament no dorm mai.
4: No l'he vist mai adormir-se, tot el contrari. L'home no dorm i això és un gran problema perquè em truca a les 2 i a les 5 de la matinada. Ara li mostraré un vídeo que demostra que vostè acaba de mentir al Congrés.
2: D'acord. I a continuació, el mateix congressista Ted Lieu ha fet una estocada final sobre aquesta qüestió.
4: Vostè està parlant literalment de qüestions sobre la guerra i la pau i Donald Trump està dormint just al seu costat.
5: No és així.
4: Si Donald Trump no pot mantenir-se despert durant aquestes reunions importants davant les càmeres, imaginin-se com ha de ser quan no hi ha càmeres.
2: No deixa de ser paradoxal que precisament Donald Trump titlli constantment el seu predecessor, el demòcrata Joe Biden, de Sleepy Joe, perquè s'adormia, diu sempre. En qualsevol cas, la capacitat de Trump per exercir el càrrec està cada cop més qüestionada.
1: I segur que aprofitarà aquests fragments que ens has ensenyat, no? Que el que ha passat avui per tornar-s'hi d'alguna manera, segur que en parlarà també públicament. Gràcies, Oriol Serra, en directe des de Washington. Bona nit.
2: Gràcies, bona nit.
6: I s'accelera la fugida d'empreses de Cuba per por de les sancions dels Estats Units a partir de divendres. El Banc Central Cubà ha anunciat aquesta tarda que Visa i Mastercard deixaran de funcionar dissabte. Aquestes sortides s'afegeixen a les del sector turístic, on molts grups han anunciat que tanquen de forma parcial o total les seves operacions a l'illa. Albert Manyà.
3: L'última a anunciar-ho ha estat el grup hoteler mallorquí Melià, que deixa 15 dels 34 hotels que té el país. Ahir va fer el mateix Iberostar, amb 12 dels 18 establiments amb què compta. La canadenca Blue Diamond ha decidit marxar totalment de Cuba. Una naviliera francesa i una alemanya han suspès temporalment els viatges a l'illa i una empresa minera canadenca es va retirar fa un mes. El motiu són els lligams necessaris de totes aquestes empreses amb Gaesa, el conglomerat cubà que dona cobertura a aquestes empreses. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, diu que és un niu de corrupció.
7: Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite.
3: Mentre el govern defensa l'eficàcia de Gaesa, un resident de l'Havana, Yuri Fuentes, explica la paradoxa d'aquest grup.
5: Gaesa és una entitat militar i que, de contra, se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. ¿Se lo consultaron al pueblo? No se lo consultaron. ¿Es lícito que Gaesa se comporte de la forma en que lo hace? Claro, si hay una ley que lo protege.
3: Segons algunes estimacions externes, Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
10: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Tast vertical, amb Empar Moliner.
13: El Tast vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
12: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
13: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
12: Els dissabtes a la mitjanit, Tast vertical, amb Empar Moliner.
13: Farem el Tast vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
14: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
15: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Aquesta Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, la Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
9: Som 3CAT.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som
8: 3CAT.
1: 5 minuts i seran les 11 de la nit. Arriba l'hora dels esports. David Ubach, bona nit.
16: Bona nit.
1: Primer document sonor del dia, que l'acabem, és nou, és bastant nou. José Mourinho anunciant en un vídeo que és l'entrenador de Florentino Pérez.
17: Sí. Na, na, na, na,
16: na, na, na, na. L'hauríeu conegut o no?
1: No.
16: Amb aquest...
1: Jo, amb aquest sí, no.
18: Cristiano Ronaldo m'ha sonat a mi un sí.
1: És difícil, no?, de xifrar, però com és aquest vídeo? O
16: sigui... Mira, hi apareix Josep Mourinho, vestit amb la samarreta del Madrid, i deixa anar, exhibe aquest sí, amb un missatge previ de, mentrestant, a les televisions, es xerra, i ja, de cop i volta apareix Mourinho amb la samarreta del Madrid i activa aquest sí, amb la música posterior que hem sentit, s'acaba el vídeo. Això ho ha publicat a les xarxes socials del compte de campanya de Florentino Pérez. Per tant, ja tenim incògnita desvetllada per part de qui serà l'entrenador de Florentino Pérez. Ara tenim Enrique Riquelme, el seu opositor a l'Hormiguero, al programa L'Hormiguero, on ha assegurat i ha reiterat i ha recalcat, diguem-ne com vulgueu, que si ell presideix el Madrid, Rodri serà jugador del Madrid, el migcampista del Manchester City.
18: Ja veuríem amb quin entrenador. Va, ara, narració de l'Ernest Macià, el tot gira de la derrota, malauradament, del Joventut a quarts de final de la Lliga ACB.
19: Hackenson, que s'ha fabricat el bàsquet, però ja és intranscendent perquè la penya perd i perdrà.
16: Doncs la penya ha acabat perdent, això era segons abans que s'acabés el partit. La penya que ha perdut a 14, 85-71 a la pista del Baskonia el primer partit. Ara els verdinegres, doncs, divendres a l'Olímpic de Badalona hauran de guanyar per reforçar el desempat, si no quedaran eliminats. Un segon partit que el Barça afronta demà al Palau Blaugrana contra l'UCAM Múrcia, que també transmetrem als canals digitals d'aquesta emissora, amb el Barça, que domina la sèrie 1-0.
1: Molt bé, gràcies, David, que vagi bé.
16: Igualment, adéu-siau a vosaltres. Adéu.

0: Avui la Gemma escombra cap a casa. No sé com d'aquí passarem a la previsió del temps.
1: Això de que escombra cap a casa ho saps tu perquè també ets de la casa.
0: També, exacte.
1: Perquè si no, què ens vol dir amb això, tu creus?
0: No ho sé. Que la Patum es podrà saltar sense problemes perquè el temps serà perfecte o que no, no ho sé, no ho sé. Gemma, bona nit.
2: Bona nit. La cançó no diu gaire res del temps, eh? Només és que és Patum
1: i ja està.
2: I l'hem aprofitat.
1: I ja està.
2: Però sí. A veure, demà tindrem un dia complicat, eh? A tot arreu, demà amb aquests ruixats, després d'un dimecres molt, molt estable, demà la situació serà ben diferent. Al matí, amb núvols, amb unes temperatures un pèl més suaus, però sobretot, a partir del migdia, començaran a arribar els ruixats, les tempestes, escombraran la majoria de comarques, començaran pel Pirineu més occidental, Vall d'Aran, Pallars, i avançaran cap a les comarques de la Catalunya central, comarques del nord-est, ruixats, tempestes que poden ser localment intenses. Protecció Civil ha activat el pla i no un cat. Per tant, a partir del migdia i sobretot tarda i vespre, haurem d'estar molt, molt pendents d'aquests ruixats i tempestes que poden ser intensos entre el Berguedà, concretament, i fins l'Empordà, aquest nivell 4 sobre 6, de més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Per tant, també poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o pedra, i també amb un nou avís, que avui és el primer cop que s'activa per demà, d'aquests 60 litres en només 3 hores en aquest sector: Ripollès, Garrotxa, Osona i Lluçanès. Per tant, en alguns d'aquests casos, aquests ruixats podrien ser fins i tot torrencials. Per tant, una tarda que serà molt complicada. Sí que de cara al vespre, entre les 9-10 del vespre, la precipitació marxarà cap al mar i la tendència és que ja vagi a la baixa. Però sí que demà haurem d'estar molt i molt pendents d'aquestes tempestes.
0: Doncs també els que aneu a la Patum, no? Si dius que la Catalunya central pot afectar,
2: sí,
0: estareu pendents de... del
2: estarem
0: temps, entenc
2: patents.
0: Que aquella hora començarà a anar cap al mar, que ja us va bé.
2: Sí, en principi ja no estarà just allà, però ho haurem d'anar seguint.
0: I tu seguiràs des d'allà mateix, no? Des de la plaça.
2: Mateix, sí.
1: Perdonareu l'acudit, el cel potser farà Patum.
0: Potser sí, és veritat. És veritat.
2: Tens
1: va,
2: tota
1: va, va.
0: Va, doncs, que vagi molt bé la Patum.
1: Bona nit, Gemma.
2: Bona nit. Gemma.

0: Són les 11. El 3 de juny li queda una hora i al Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Al Congo s'està vivint el brot d'Ebola més important dels últims anys i avui en parlarem amb l'Èlia Borràs, que sempre ens apropa a l'Àfrica des de Burkina Faso. En aquesta ocasió ha parlat amb el responsable sanitari d'aquest brot i podrem saber com evoluciona després que l'Organització Mundial de la Salut hagi expressat la seva preocupació.
1: Serà una hora per viatjar també lluny, perquè anirem a Turquia de la mà de la periodista Ece Temelkuran, tot i que en aquest cas haurà de ser un viatge simulat perquè no pot tornar al seu país des de fa 10 anys quan en va sortir per amenaces. Ella, de Turquia, en diu el país dels estranys i d'aquí uns minuts ens explicarà per què i què vol dir exactament.
0: I a l'última part del programa parlarem amb el saxofonista i compositor Dani Nelo. El primer que li va caure a les mans va ser una guitarra que acostuma a agradar la majoria, però ell el va seduir molt més el saxo i encara no tenia 18 anys quan Carlos Segarra, líder de Los Rebeldes, el va trucar i el va convertir en el saxofonista d'un dels grups més populars dels 80. Avui l'hem trucat nosaltres i està aquí a primera fila amb nosaltres. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 3 de juny. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: L'objectiu de la trama era protegir els interessos del PSOE, del govern espanyol i del mateix Pedro Sánchez. La dirigia Santos Cerdán, la coordinava l'exmilitant socialista Leire Díaz i la missió era atacar jutges, subornar fiscals i purgar policies. Aquest és el relat que fa la Guàrdia Civil.
4: Dijous que ve serà el dia més important de la meva vida a nivell professional.
5: Per què? Et trobes amb el president?
4: No, però la reunió amb la Fiscalia General pot fer que el president directament m'adori.
6: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
7: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política. Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
8: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu li vols, si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs, pues, oita, te les estalvies.
9: No són gestions de darrera hora, des del minut zero doncs, s'ha explicat al Vaticà la importància doncs, del fet del català.
10: La iglesia no discrimina a nadie, es para todos. Es una zona muy humilde, vivimos aquí los inmigrantes, muchos drogadictos. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir a esos lugares. Querían que visite en lugares diferentes para hablar con los de obras sociales.
11: No es una campaña contra las personas creyentes, porque la laicidad no es una amenaza para las creencias, sino la condición indispensable para que todas puguin convivir en igualdad.
12: Aquesta flexibilitat fiscal cobrirà les mesures que ens ajudin a reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils. Fossil fuels.
13: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
14: Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite.

0: Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
1: Onze i cinc minuts. Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat les obres ferroviàries al túnel del Garraf i al cap de pocs dies l'R2 recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. Aquesta tarda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santana, han visitat les obres. També ho han fet Xavier Cussó i Joan Garcia, que s'hi han desplaçat amb una unitat mòbil de Catalunya Ràdio. Joan, bona nit.
2: Bona nit.
1: Vosaltres també heu pogut caminar per dins dels túnels. Què és el que heu vist?
2: Doncs les columnes renovades que suporten un fals túnel a prop del Club Nàutic Garraf. Estaven molt malmeses i es van arribar a convertir en el símbol del deteriorament de la xarxa de Rodalies. Durant dos mesos i mig també s'ha cimentat un pont a Aiguadols i un viaducte a Garraf i molt aviat la circulació a la R2 Sud i la circulació dels regionals tornarà a la normalitat. Serà quan s'hagin superat les marxes de prova que es faran a partir de dilluns. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
3: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.

0: de limitacions temporals de velocitat. S'ha recuperat el 99% del servei d'abans de l'accident de Gelida i s'ha assolit un nombre d'usuaris similar al que hi havia aleshores.
1: Gràcies, Joan. Ara la nostra pròxima parada són notícies de cultura.
2: El Maldà estrena la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada pels germans Robert i Llorenç González. És una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia per endinsar-se en les complexitats dels vincles familiars. Marta Vives.
3: Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida d'un espectacle amb aires de cabaret que neix d'un procés de creació compartit entre Artigau i els dos actors germans reals. Marc Artigau.
4: Mira, perquè el germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
3: La seva relació es desplega com una successió de records, fantasies i confessions plenes d'humor, a vegades també humor negre, però sobretot de tendresa. Llorenç González és un dels intèrprets.
5: Jo crec que hem redescobert una complicitat que nosaltres teníem jugant quan érem més petits, que de cop i volta s'ha traslladat una mica aquí, i són aquelles coses que de cop i volta surten fàcils o soles, que no s'han ni de parlar, pràcticament, no?
3: Ho fan a través de 12 escenes que se succeeixen, la majoria de creació pròpia, però també hi ha, per exemple, un conte de Quim Monzó, El meu germà, o un poema de Jacint Verdaguer. Un muntatge que també és una reflexió sobre el temps i la memòria compartida. Visca els germans que s'esdimen, llegim al programa demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal, el binomi entre estimar i odiar.
6: Sí, evidentment l'amor guanya, si no, no estaríem aquí. Però hi ha les dues, i tant.
3: La incondicionalitat i la necessitat d'espai. La diferència dins un univers compartit. El meu germà es podrà veure al Teatre Maldà fins al 12 de juliol.
1: I els xefs Raül Balam i Jaume Subirós els han distingit aquesta nit amb els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, el primer en la categoria de gastronomia d'autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona i el segon en la de cuina tradicional al capdavant del Motel Empordà de Figueres. El guardó Revelació ha estat per Laia Coma del restaurant Mare de la Font de Solsona. Barcelona, Òscar Callau.
7: Bona nit. Fa més d'una quinzena d'anys que Raül Balam està al capdavant dels fogons del restaurant Moments, situat a l'Hotel Mandarín Oriental amb l'assessorament de luxe de la seva mare, Carme Ruscalleda. La cuina de proximitat i estacional, les receptes medievals o les innovacions del mític restaurant Sant Pau són alguns dels ingredients conceptuals de les receptes del xef guardonat amb el Premi Nacional de Gastronomia d'Autor 2026.
8: Aquest mes fa 30 anys que em dedico a la cuina i em porto 17 al capdavant d'un projecte fantàstic com és el Moments de Barcelona, on innovem sempre, sempre intentem donar-li un altre sentit a un plat, però sempre respectant la tradició i la cultura.
7: El Premi Nacional de Gastronomia Tradicional 2026 l'ha merescut Jaume Subirós del restaurant El Motel de Figueres, tota una institució de la cuina catalana clàssica.
9: Segons el producte que hi ha al mercat, ho posem a la carta. Però bueno, és emblemàtic, una creació del senyor Mercader, 1973, la Maria fa les fredes a la menta. Per la meva part, per exemple, un bacallà a l'Amazonia d'Ai, que vam estar molts anys fent-lo, un moment determinat, el vaig canviar i vaig posar un altre tipus de bacallà.
7: Els altres guardons per cuiners de la Gran Gala de la Gastronomia Catalana han estat el Premi Revelació per Laia Coma, del restaurant Mare de la Font de Solsona, i el Premi Cap de Sala per Patrícia Sierra, del restaurant La Gran Gelena de Barcelona.
2: Les britàniques Wet Leg tanquen la jornada inaugural del Primavera Sound per l'únic escenari que estava actiu avui. Han passat també Guitarrica de la Fuente, Yard Act i Uineta, Marc Ruiz.
10: Wet Leg han sortit de l'escenari com un vendaval amb el hit del seu darrer disc, Catch These Fists, amb demostració de bíceps inclosa per part de Rehan Tisdale. Aquest duet de Lia de White, que ha anat creixent i afegint capes sonores, mescla guitarres esmolades i lletres explícites com les líquides Wet Dream o Liquid Ice. Fins i tot el nom de la banda és una referència sexual. I han sacsejat el públic del Primavera, qui han fet cridar amb cançons com Your Mom. La descàrrega elèctrica de Wet Leg, que ha arribat després de l'emotivitat de les cançons del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente, que ha confessat en català que se sent a casa quan actua a Barcelona. Arrencat forts, amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans,

0: i l'ha enllaçat amb Calypso, que acaba de publicar, però que també se sabia a tothom. Ha baixat el fossar i el passadís central que divideix la pista per cantar amb el públic. Ha convidat Batquiel de forma virtual, això sí, i ha cantat sobre un poltre, figura molt habitual a les seves lletres. Un contrast íntim i lluminós davant dels britànics i Art Act, que han actuat just abans amb cançons narratives que exposen les seves pròpies misèries. La catalana Wineta ha obert la jornada inaugural del Primavera Sound amb convidades com Muixca i Maria Jaume. I que, per cert, està fent una programació especial dins del Primavera Sound que inclou la transmissió de concerts com els de Art Act, Wet Leg o The Cure.
1: I els usuaris de 3CAT reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals. Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat avui al mercat audiovisual de Catalunya, a Granollers. L'estudi situa el català com un dels principals indicadors de valors de 3CAT. De fet, el 90% de les famílies valora molt positivament el paper dels nostres mitjans públics com a eina perquè els seus fills aprenguin i millorin el català. Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'oficina del Consell de Govern de 3CAT.
2: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, l'indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
1: 3CAT també és percebut com la principal referència informativa del país. El 93% dels usuaris afirmen que el nou univers informatiu al voltant de la marca 3CAT Info ha mantingut o millorat la seva percepció dels mitjans públics catalans.
3: Un quart de 12 de la nit i avui encara hi hem d'afegir la mirada de la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell, que avui es fixa en aquesta polèmica pels criteris de selecció de dones amb cossos normatius a la famosa casita dels concerts de Bad Bunny.
4: Els concerts de Bad Bunny a Barcelona i Madrid han estat un dels esdeveniments musicals més comentats de l'any. Però més enllà de la música, una part de l'espectacle ha acabat protagonitzant un debat social. La casita, un espai situat sobre l'escenari, reproducció d'una típica casa porto-riquenya, on l'artista convida diverses persones a compartir una part del concert. La polèmica va esclatar quan molts espectadors van començar a assenyalar a les xarxes socials que les persones convidades responien a un perfil molt concret, principalment dones joves, influencers, models o persones amb una aparença física molt similar als cànons de bellesa predeterminats. Les imatges es van viralitzar i les crítiques no van trigar a arribar. Per molts usuaris, la qüestió no era només qui ocupava aquell espai privilegiat, sinó el missatge que es transmetia. Si a sobre de l'escenari només hi veiem un tipus de cos, una única edat o una única manera de ser, es reforça la idea de que aquests són els únics perfils dignes de ser visibles i celebrats. I és aquí on el debat pren una dimensió més profunda. La representació importa. Importa perquè els escenaris, la televisió, la publicitat, el cinema i les xarxes socials no només reflecteixen la realitat, sinó que també contribueixen a construir-la. Quan una nena, un adolescent o qualsevol persona mira un espectacle i no veu ningú que s'assembli a ell o a ella, el missatge implícit és que aquell espai no està pensat per ell o ella. Durant dècades, els mitjans han projectat una imatge molt limitada de la bellesa, cossos prims, joves, normatius i sovint poc diversos. Tot i que els últims anys s'han fet passos importants cap a una representació més plural, encara existeix una gran pressió estètica, sobretot sobre les dones. Mostrar diferents cossos, diferents edats, diferents orígens i diferents formes de viure no és una qüestió de correcció política, és una qüestió de realitat, perquè la societat és diversa.
5: Catalunya Nit.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
9: 2, 36, 38, 40, 46. Sols 7 i 8.
8: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris.
7: 11. Ben jugat.
10: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
11: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
10: a Braulio. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
12: És tan fort que cada vegada que hi penso...
10: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
13: Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
10: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
14: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
10: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
15: És un dia feliç.
10: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3Cat.
17: La nit dels ignorants s'hereda.
18: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
17: Pot arribar a travessar oceans.
19: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
17: Veu com creixen els seus oients màgics.
20: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. Hi tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
17: I posa la pell de gallina.
21: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
10: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
21: És que m'heu posat la pell de gallina.
16: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
16: Som 3Cat.
10: Som 3Cat.
5: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Us hem promès en començar l'hora a les 11 que viatjaríem al llarg d'aquests pròxims minuts. La primera parada que fem lluny de casa és cap a l'Àfrica. Fa dies que parlem de l'epidèmia de l'Ebola a la República Democràtica del Congo. Fins ara hi ha un total de 363 casos confirmats, 62 morts i un miler de casos que es consideren sospitosos. Hi ha 6 afectats, això sí, que s'han recuperat. Podem saludar a aquesta hora, ella és a Burkina Faso, l'Èlia Borràs. Bona nit.
1: Hola, Agnès, bona nit.
0: Ets a Burkina Faso, com dèiem, però avui viatgem cap a la República Democràtica del Congo, en concret a Goma, que és la ciutat d'un milió d'habitants i capital de la regió Kivu del Nord.
1: Sí, fem una parada a uns quants quilòmetres d'on soc jo ara mateix. Anem cap al centre del continent africà i, com bé dius, fem parada a la ciutat de Goma, que em sembla més una ciutat que representa molt bé el que està significant aquesta epidèmia d'Ebola provocada pel virus Bundibugyo, perquè Goma és una ciutat que està governada des del febrer del 2025 pel grup armat M23, que està enfrontat amb el govern central. Però el virus no hi entén de fronteres i això ho sap molt bé el doctor Mushumbu Bonshi, que és la persona amb qui vaig parlar ahir i que m'agradaria que escoltéssim aquesta nit.
2: Moi, c'est docteur Mushumbu Bonshi.
3: Soc el doctor Mushumbu Bonshi. Soc metge d'urgències de l'estat congolès.
0: Per tant, aquest és el doctor Mushumbu Bonshi, com ara ho sentíem, Està en aquest hospital de Goma, treballa en un centre de tractament d'Ebola des d'on segueix un cas confirmat i altres sospitosos.
1: Vaig poder parlar amb ell ahir, que de fet estava a l'hospital on fa 21 dies, que està confinat per protegir els seus familiars i evitar així una cadena de contagis. I això em va impactar molt d'això, dia i nit a l'hospital, per evitar doncs, que el virus es vagi propagant.
3: Actualment fa 21 dies que som aquí. Encara que siguem asimptomàtics, estem en contacte amb els malalts i amb els casos sospitosos, així que estem obligats a ser aquí a l'hospital per seguir la situació.
0: El que m'ha explicat aquí, Elia, en les últimes setmanes, aquí al Catalunya Nit, d'aquest brot d'Ebola, és que l'Organització Mundial de la Salut ha expressat reiteradament la seva preocupació per com estava evolucionant, no? Fins al punt que ha acabat declarant l'emergència de salut pública internacional. Per què? Per què ha anat així? Per què aquesta preocupació de l'Organització Mundial de la Salut?
1: Clar, és un dels nivells d'alerta més alts, no ho fan cada dia, i sobretot perquè es va amb retard. O sigui, és el que em deia aquest metge, que diu és que fa 2 mesos que el virus ja està fent voltes per aquesta regió, la província d'Ituri, al nord-est del país, i a més és que no hi ha tractament ni vacuna per tractar-ho, i aquest és un dels grans problemes, perquè és la soca, com hem dit, Bundibugyo, de la qual això no hi ha ni tractament ni vacuna, és molt contagiosa i, a més, el país estava preparat per la soca Zaire, que és la més habitual, no? I d'aquella sí que hi ha tractament ni vacuna. Per això l'Organització Mundial de la Salut va actuar molt ràpid quan va saber doncs, que hi havia aquest virus corrent per aquesta regió.
2: C'est une maladie.
3: És una malaltia que no té tractament. Sí que hi ha tractament amb la soca Zaire, però amb la soca actual, Bundibugyo, no hi ha tractament ni vacunació, i el grau de contagi és molt alt.
0: Ara ho deies tu, Elia, que en aquesta ciutat de Goma està controlada també per situació... estem parlant d'una zona completament en guerra. I, de fet, ens han arribat també testimonis no, d'alguns moments de forta tensió en hospitals, etc. Ens pots descriure quina és la situació i quins grups estan enfrontats?
1: Doncs mira, a veure, és una mica depenent de la regió, però parlo de Goma perquè a més estem sentint una persona que està actualment allà. I a Goma hi ha el moviment M23, que és un moviment paramilitar armat també amb el suport de Ruanda, que va arribar al poder, això va aconseguir i ha aconseguit crear un govern a part, no? un segon govern a dins de la República Democràtica del Congo. Diguem-ne que aquests són els que estan més ben organitzats i a més que tenen un poder molt real ara mateix en una ciutat on hi viuen més d'un milió de persones. I després hi ha, per exemple, unes milícies que es diuen ADF, que són islamistes, jihadistes, no? Aquestes milícies, i llavors hi ha milícies locals que estan enfrontades entre elles. Tot això també perquè hem de saber que és una zona minera, una zona amb molts recursos naturals, amb liti, amb cobalt, amb aquests minerals ara tan preciosos i tan útils que es necessiten tant per les bateries dels cotxes com per totes aquestes energies renovables, no? Bateries, plaques solars necessiten d'aquests materials. Llavors és una zona que hi ha milícies que volen controlar el territori, control de rutes comercials, bàsicament també doncs, per fer-se diners i per una qüestió econòmica. Llavors aquesta és una mica la situació, no? D'enfrontaments que hi ha allà, i amb tot això doncs, apareix una pandèmia, una epidèmia com és aquesta del Bundibugyo, que ho està complicant tot molt, molt més.
3: La tercera diferència és que ha arribat una circumstància d'inseguretat total. Les tres províncies afectades pel virus també estan afectades per la guerra. Hi ha enfrontaments a tot arreu i no hi ha manera d'arribar a centres de salut una mica allunyats per fer el seguiment epidemiològic. Hi ha massacres a la província d'Ituri. Els ADF, aliats a l'Estat Islàmic, estan matant a la regió de Beni. Amb tot això, estem en un context molt complicat.
0: De fet, podem dir, Èlia, que és el fet diferencial, no? Perquè també hi ha hagut altres brots d'Ebola en altres moments en el país.
1: És la 17a vegada que la República Democràtica del Congo viu una epidèmia d'Ebola. Per això també quan escoltàvem el metge, ell deia que la diferència, no? és el que ha explicat, és la inseguretat i on ha aparegut l'epidèmia. I això està dificultant sobretot moltíssim aquestes tasques de seguiment de possibles casos sospitosos i a l'hora de frenar i de fer front a la malaltia i també de rebre material, perquè ja et pots imaginar que en una zona controlada doncs, per grups rebels i armats no és tan fàcil entrar-hi doncs, camions i contenidors amb EPIs, que són els equips de protecció individual, amb mascaretes, amb equips d'higiene, tot això.
3: A les epidèmies passades, el país estava unit. Hi havia zones d'inseguretat, però el país estava unit. Ara mateix no està unit. Hi ha un govern paral·lel, rebels i un govern central.
0: Clar, persones com el doctor Mushumbo, no? Tot el personal sanitari, al final, imagino, Elia, que està en la primera línia d'aquesta epidèmia, però també d'aquesta desestabilització que hi ha a causa d'aquest context de guerres. Ara, aquest doctor, ens deies que ha estat 21 dies confinat, porta 21 dies confinat a l'hospital, eh?
1: Sí, avui ja en deu fer 22, perquè vaig parlar ahir amb ell, i em va dir això, que estava allà, i una de les preguntes que li vaig fer també va ser com ho fa per seguir motivat, per seguir treballant, per seguir allà doncs, tancat, no? És una situació molt complicada, molt dura, amb molta tensió, i m'agradaria això, també escoltar les seves paraules i posar-li veu en aquesta pandèmia, en aquesta epidèmia que a vegades només sentim números de morts, d'infectats, de casos sospitosos, però m'agradaria molt que escoltéssim això, aquest tall que em va dir ahir.
2: Oui, c'est ça. C'est qui vraiment nous motive beaucoup plus.
3: El que ens motiva són els missatges d'ànim dels nostres estimats, els nostres amics. És al vespre quan podem parlar amb els nostres fills, que ens animen, que ens donen esperança. Però el que ens fa més por és quan veiem amics que es moren després d'haver salvat vides, però també agafen el virus Bundibugyo. Ja sabeu que hem perdut tres doctors, també infermers, tècnics de laboratori. Tenim la por al ventre perquè ens preguntem, seré el proper de la llista?
0: Ens podem imaginar el que és combatre, no? Intentar estar en la primera línia d'una epidèmia com aquesta i encara més en les condicions tan i tan precàries que ens has explicat, Elia. Moltíssimes gràcies i una abraçada ben forta.
1: Moltes gràcies, una abraçada.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
6: Tota comunitat necessita un cor.
7: Un cor? Per què?
6: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
7: I reforçar la identitat?
6: Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
7: Amic.
8: 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
9: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
12: Catalunya nit.
13: A quina nació pertanys? Sembla una pregunta òbvia, però si pensem en la resposta, bé, algú podria dubtar una mica. Però ara entrevistarem una persona, una autora important, reconeguda, que respondria que ella pertany a la nació dels estranys. Fa 10 anys que l'escriptora i pensadora turca Ece Temelkuran va abandonar el seu país. Ho va fer entre amenaces per ser crítica amb el règim de Recep Tayyip Erdogan. De fet, explica que va marxar per escapar del feixisme, per poder escriure i senzillament existir. I d'aquesta manera s'ha convertit en una persona més del que ell en diu això, la nació dels estranys. I aquest és precisament el títol del seu últim assaig, La nació dels estranys, és La nación de los extraños, publicat per Anagrama. Tenim la sort que ens acompanya avui aquí. Benvinguda, Ece, al nostre programa.
14: Thank you.
15: Moltíssimes gràcies. Gràcies per convidar-me.
13: Explica'ns com és aquesta nació dels estranys i qui en forma part.
14: I think everybody belongs.
15: Doncs penso que tothom pertany a la nació dels estranys. Evidentment, està composada per refugiats, exiliats, demandants d'asil, aquelles persones que han perdut la casa literalment, però penso que la condició humana avui està en situació de sensellarisme. Jo crec que aquells que estan políticament sense llar, moralment sense llar, són estranys. Són també aquells que se senten, doncs, sense llar en aquest planeta. La nació dels estranys, doncs, està composada per la majoria de la humanitat, penso jo. I segurament som la nació més poblada que creix entre fronteres. Tot i que no tenim un DNI, crec que ens coneixem perfectament, les unes a les altres, els uns als altres, perquè sentim la fatiga dels temps actuals. Sentim que tot allò que és humà està sent, doncs, deixat sense casa. Totes som la nació dels estranys en aquest sentit.
13: És aquesta una posició transitòria? És a dir, d'aquesta nació dels estranys se'n surt o és un lloc per sempre?
14: Well, at the moment, I think we shouldn't escape it.
15: Actualment penso que no l'hauríem de sortir, l'hauríem de reconèixer. Penso que la humanitat ha de reconèixer que estem en mode supervivència. Tots, totes, estem convertint-nos en estranys com a éssers humans en els temps i en el sistema en què vivim. Per tant, si ho reconeixem, i aquest és un dels arguments del llibre, si reconeixem que ens sentim estranys, que ens sentim sense llar, només aleshores, sobre la base d'aquest reconeixement, entendrem que hem de deixar caure la màscara i entendre que l'ordre mundial que coneixem fins ara s'ha acabat i que podem reconstruir casa i reconstruir el món. En aquest sentit, penso que li hem dedicat temps a passar temps a aquesta nació dels estranys. A més, també és un lloc d'alegria. També senta bé sentir-se als marges, perquè el poder que dicta el món tal com el coneixem avui, doncs a mi no m'agrada, prefereixo estar als marges.
13: I ja ho hem dit, però deixem-ho clar, en el teu cas tu vas marxar del teu país, però et pots sentir estrany en el teu propi país, també.
15: Aquest és el motiu pel qual penso que tanta gent se sent estranya avui en dia, perquè no cal sortir de casa per sentir-nos sense llar, Podem seguir vivint al nostre país i d'un dia per l'altre adonar-nos que no reconeixem el nostre propi país, com si quelcom sortís de sota nostre. Crec que ho senten els nord-americans, els francesos, els alemanys, els britànics. Espanya té sort en aquest sentit. No poso l'exemple d'Espanya. Hi ha molts i molts països d'Occident que es creien immunes a l'augment de l'extrema dreta i al feixisme. Penso que cada cop més hi ha persones en aquests països que se senten estranys, sense llar, i senten avui el que jo vaig sentir ja fa 10 anys. Ser a casa, ser al país, al menjador de casa i sentir-te com que ja no ets un ciutadà de ple dret d'aquest país. Sí, efectivament. Penso que aquest gust amarg que està arribant també als americans i als europeus. Benvinguts a la nostra vida, occidentals.
13: Hi ha una frase impactant al llibre, molt impactant per qui la diu i també pel qui l'escolta, i és: mama, no tornaré a casa. El que em sorprèn del llibre i que trobo molt interessant és que quan tu pronuncies aquesta frase no és exactament en el moment més difícil de la teva vida. T'havien passat coses pitjors abans, però decideixes fer-ho en un viatge.
14: Yeah, I mean, like, this is the beginning of the
15: book. Sí, efectivament, aquest és l'inici del llibre, oi? Mare, no tornaré a casa. Abans, és la frase que li vaig dir a la meva mare quan vaig marxar a Zagreb l'any 2016 i quan vaig decidir no tornar a Turquia. Però abans, l'any 2012, també l'any 2009, hi havia hagut altres moments en què em vaig sentir amenaçada i en què havia abandonat el país durant una temporada, però és cert que l'any 2016 va ser un any diferent. El llibre parla de la meva història personal. Al mateix temps penso que és la història del vincle entre la meva biografia personal i la condició humana. És cert que és una de les frases més dures que mai he dit a ningú: no torno a casa. I és interessant dir-ho a la mare, no? I quan la mare em va dir: ah, és que no hauries de tornar a casa, no tornis, és estrany, perquè normalment la mare et crida a tornar a casa. Quan la mare et diu: no, no tornis, allà és on et sents realment orfe. És l'inici de la trama, però bé, la resta del llibre no és tan depriment, eh?
13: Ha parlat del feixisme i com que és tema de llibre també m'agradaria que expliqués com veu ella aquestes paraules que es fan servir molt, per exemple, d'ultradreta o extrema dreta i feixisme, que ella és la que creu que hauríem d'utilitzar en moltes de les ocasions en què diem simplement extrema dreta.
15: És el tema de què parlo des de fa 10 anys. Jo vaig fer servir la paraula feixisme per primera vegada l'any 2016 en un discurs públic i els europeus es van sentir extremadament incòmodes amb aquest concepte i consideraven que no es podia parlar de feixisme. En el transcurs dels anys jo he reflexionat sobre la lògica històrica que m'ha dut a mi a anomenar-ho feixisme, però 10 anys després, doncs és que encara no he aconseguit ni contestar la pregunta, no? Quan em pregunten per què ho anomenes feixisme, jo contesto amb una altra pregunta, que és: i tu per què no ho anomenes feixisme? M'adono que hi ha dos motius pels quals hi ha qui no agrada emparar el concepte de feixisme. Una d'aquestes raons és política i l'altra és emocional. Pel que fa a la raó emocional, empatitzo, ho entenc, perquè quan posa sobre la taula el feixisme cal que fa el com al respecte i crec que ens sentim massa impotents d'anomenar les coses feixisme perquè ens sentim, de nou, massa impotents per canviar la història. Pel que fa a les motivacions polítiques, amb aquestes no empatitzo tant. Quines són aquestes motivacions polítiques? Doncs un cert aferrament a que l'economia de mercat, el capitalisme, impedeix el sorgiment del feixisme o l'autoritarisme, no? Com si només vingués del socialisme. No, amb això no empatitzo, no ho accepto. Sí que empatitzo amb la idea de la negació, la raó emocional. Jo ho anomeno feixisme per diferents motius. Un dels motius és que vull alertar a la gent. No? Anomenem-ho George o Javier, si voleu. Però què hem de fer en contra d'aquesta tendència fosca? Doncs és exactament el mateix el que van haver de fer els nostres antepassats abans de la Segona Guerra Mundial. Per tant, crec que ens hauríem d'estar molt més alarmats. Els conceptes que tu feies referència a l'extrema dreta, doncs estan normalitzats. És com si fos un fenomen passatger, és com si fos una tendència política, una moda política, i no ho és, no ho és. Jo vull destacar el caràcter totalment seriós del context en què estem.
13: És reconfortant, diria, fins i tot, sentir parlar d'això d'amistat, d'unir-nos en paraules senzilles, quan ara al món 3 o 4 persones que tenen totalment l'estil contrari i podem parlar de Trump, de Netanyahu, de Putin, Erdogan, sembla que dominen el món.
15: Jo vull dir als lectors, lectores, que no som això, que estem subjectes a la pitjor forma de representació de la humanitat, els personatges que has anomenat. Kushner, amb la seva presentació PowerPoint a Davos, al Fòrum de Davos, sobre com convertirien Gaza en un resort. Aquest és el punt més baix a què ha arribat la humanitat. Moltes persones ho normalitzen, però penso que realment és, en fi, el punt més vergonyant a què es pot arribar. Jo vull dir que no són la majoria, que nosaltres som la majoria, els i les que sentim que això no és acceptable, que no ens hi, ni creiem ni tan sols. Els que sentim part de la nació dels estranys som la majoria. I saber que som la majoria és positiu. En els darrers 20 anys hem sentit moltíssimes derrotes per aquests personatges polítics, ens han derrotat, no? Hi ha hagut tot un conjunt de derrotes que crec que ens fan sentir impotents, com si vivim en una fantasia, no? En una fantasia de poder. Encara que actualment no puguem canviar les coses, crec que hem de sentir el poder d'estar del costat bo de la història. Sí. I per això escric, per això intento oferir aquest nou llenguatge a la gent, el llenguatge de la humilitat, de la compassió i de l'amabilitat radical, per tal que ens puguem unir, creure en nosaltres mateixos, creure els uns amb els altres i des d'aquest punt, des d'aquest lloc, poder esbossar una solució política. Aquest llibre no és un manual de política, eh? És un llibre on jo intento oferir un patos. És on jo intento esbossar un sentit del ser, per tal que ens puguem sentir humans, humanes de nou, per tal que ens puguem sentir en paus amb la nostra humanitat. Per tal de dir que el que estan fent no és correcte, que el que sentim nosaltres sí que ho és.
13: Al llibre hi ha quatre grans preguntes. Qui ets? Per què vas marxar? Com sobreviuràs? I quan tornaràs a casa teva? Començo per la última. Quan tornarà a Turquia, si és que pensa tornar?
14: This is the hardest question.
15: És la pregunta més difícil de totes.
14: Personally, I don't know.
15: Personalment, no ho sé. I m'agradaria poder tornar a casa sense sentir-me insegura, amenaçada, sentint-me segura. Evidentment que m'agradaria. Ara bé, és que no sé si hi ha possibilitat de tornar a casa. Ho dic des d'una interpretació filosòfica, eh? El que jo enyoro rau en el passat. I això crec que té molt a veure amb la condició humana. Sempre pensem que hi ha una tornada a l'ordre mundial, si ens traiem de sobre Trump. No, no hi ha possible tornada a casa. I penso que la part més dura amb què han de conviure els refugiats o les persones sense llar és el fet que la vida té lloc aquí i ara. És molt difícil acceptar aquesta realitat i és molt difícil també per la humanitat acceptar que la vida té lloc aquí i ara. Jo ho estic intentant. Cada dia intento viure la vida acceptant que la vida té lloc només aquí i ara, que no hi ha res més, que el futur és borrós, que el passat ja ha passat i que la vida és ara, tot i que la meva mare, evidentment, vol que torni també.
13: Moltíssimes gràcies, Edje Temelkeran, per haver-nos acompanyat avui al Catalunya Nit.
14: Thank you so much.
15: Moltíssimes gràcies a tu.
0: A aquesta hora estem treballant aquí, també ho estan fent a la nostra rotativa de referència, Imprinsa, al capdavant de tot, com sempre, una nit més. Lídia Tellez, bona nit.
11: Hola, bona nit, Agnès.
0: T'han arribat les portades de l'Ara i el Periódico?
11: Avui només de l'Ara.
0: Vinga, doncs anem amb la portada de l'Ara. Què diuen?
11: Doncs mira, per una banda tenim... Locu sosté que l'Eire Díaz volia protegir els interessos de Sánchez i pressionar Marchena per l'amnistia. Per altra banda, Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. I continuem amb Pedro Sánchez, diu que ahir va assistir a la posada de la primera pedra de la nova planta de Grífols a Lliçà de Vall. I després tenim Ucraïna ataca a Sant Petersburg a l'inici del Fòrum Econòmic Rus. Melià segueix a Cuba els passos d'Iberostar i abandona 15 hotels. La decisió arriba forçada per l'amenaça de sancions dels Estats Units i prolifera el lloguer de balcons a Wallaport per veure el papa. I també hi ha veïns que anuncien pàrquings i s'ofereixen guies.
0: Molt bé. Lídia, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé la nit.
11: Gràcies, bona nit.
0: Adéu.
13: Tenim més portades aquí a l'estudi, Marc Güell.
16: Sí, tenim, per exemple, La Vanguardia cobra dient que Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. La foto és per la visita de Sánchez i també el president Salvador Illa a la planta de Martorell de Seat. Seat Cupra entra de ple en l'era elèctrica i en aquesta portada també destaquen que els agents assenyalen Cerdán com a líder d'una trama per salvar el cap de l'executiu. També destaquen que la setmana vinent el tren tornarà a passar pels túnels del Garraf. Sobre infraestructures també en parlen a la portada del Punt Avui. El País que es mou, diuen, la xarxa de transport col·lectiu garanteix milions de desplaçaments urbans i interurbans diàriament a Catalunya. I tenim també la portada del País, que obre dient que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. La fotografia, però, és per una columna de fum a Sant Petersburg després dels atacs de drons ucraïnesos. Ucraïna ataca el cor de Rússia en un clar desafiament a Putin. I també en aquesta portada que Vox imposa al PP les seves principals banderes a Castella i Lleó.
0: Molt bé, doncs això els diaris de demà i a l'antena de Catalunya Ràdio. Joan Rossinyol, bona nit.
17: Bona nit.
0: Què hi trobaran els oients?
17: Doncs mira, fa uns dies la consellera Alícia Romero va entrar al projecte de pressupostos que ha pactat amb Esquerra i amb els Comuns al Parlament. La va rebre el president Josep Rull.
18: Que es debatin les propostes i esmenes i que s'actuï, i ho torno a subratllar amb generositat, per guanyar-se la confiança de la cambra.
17: Doncs demà serà l'hora de veure si hi ha aquesta generositat que deia el president, perquè demà hi ha el debat de totalitat, el primer pas per aprovar, si així passa, doncs, els comptes a principis de juliol. I demà, també, una cosa que té molt a veure amb una entrevista que heu fet avui, perquè avui heu entrevistat el pare Faustino, que és el rector de l'església de Sant Agustí del Raval, que visitarà el papa la setmana que ve, que entre altres coses ens deia això.
19: Viene una persona muy importante, y porque la plaza de Sant Agustí no han arreglado, ¿no? Y están ahí, algunas piedras están levantadas, y se pisa una piedra que tiene agua, se va a echar al papa, ¿no?
17: Aquesta és una de les qüestions. Ell deia per què no han arreglat, doncs, el Raval per aquesta visita del papa. És una de les qüestions que demà potser li podem plantejar a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, perquè estarà aquí en aquest estudi a les 9 del matí. Ho entrevistarà el Ricard Ostrella del matí de Catalunya Ràdio. Per tant, doncs, una entrevista demà que repassarem tots els temes que afecten la ciutat.
13: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Bona nit.

0: 13 minuts i se'ns acabarà el dia, se'ns acabarà el Catalunya Nit, però ho farem amb molt bona sintonia.
1: El nostre convidat d'avui tenia tots els astres alineats des de ben petit per ser el que és. Va créixer escoltant música clàssica, jazz, Bob Dylan, els Beatles, Rolling Stones, tota mena d'estils. El seu pare era un melòman i sobretot un director teatral que va destacar l'època daurada de les companyies independents quan el teatre català s'havia de reconstruir a les acaballes del franquisme. L'avi també del nostre convidat forma part del món de les arts, dibuixant i escenògraf. Ara hi anirem. El cas és que ell va començar tocant la guitarra quan era adolescent, però no el va seduir prou. Als 15 anys li va caure a les mans un saxo i aquest sí que va ser l'amor de la seva vida. Va deixar els estudis i li va anar tot rodat. Ara de seguida ens ho explicarà, però tenia encara no 18 anys quan Carlos Segarra, líder de Los Rebeldes, el va trucar i el va convertir en el saxofonista d'una de les bandes doncs, de més èxit dels anys 80. De tot això, ja fa anys, uns 40 anys, 4 dècades, que porta dalt dels escenaris i que avui celebrem amb ell. El nostre convidat és el saxofonista Dani Nello. Bona nit, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies Fantàstic. Per acompanyar-nos al llarg d'aquestes dues hores. No sé si has après alguna cosa.
2: Més que aprendre, m'he sorprès de la vostra feina. Més complexa del que pot semblar. O sigui, estic segur que tenim uns guionistes, un equip de producció, un equip tècnic fantàstic, però fer anar tota aquesta maquinària m'ha sobtat de veure la complexitat, no? I més enllà d'això, és el saber comunicar. O sigui, si esteu llegint, però no és només obrir un micròfon i posar-se a llegir, sinó és donar un valor humà a les notícies, com les expliqueu, no? I això m'ha portat a pensar també que quan acabeu vosaltres d'aquí, segur que us enduieu part d'aquest tabló vivant horrorós que és les notícies, no?, de l'actualitat. Això, us ho porteu a casa, segur, no?
0: Una part,
2: clar, sí. Jo estic allà... Que,
1: descompressió, sí,
2: clar,
1: sí.
2: Jo acabo un concert, acabo amb l'adrenalina a dalt de tot, penso, això ho he tocat bé, això, aquell solo m'hagués pogut quedar millor, demà parlem amb el bateria o el que sigui i tal, però vosaltres... I això em costa de dormir, no? Em quedo amb això. Però vosaltres us quedeu amb tot això, no?
0: Sí, bueno, i també coses que haguéssim pogut fer millor, retocar això, vull dir, potser
2: però
0: això
2: i
0: tal.
2: Sí.
0: I moltes de les històries ens les emportem, sí.
2: Clar, i això també m'ha fet pensar en l'impacte de les notícies. O sigui, sentíem ara, doncs, l'Ebola, Ucraïna,
1: sí,
2: tal, no sé què, no? Si tu no sents mai les notícies i les sents una vegada a l'any... t'explota el cap, no? Com si així et poses les mans al cap i dius... Això, no. Però, clar, si tu ho vas dient cada dia, no? No és la mateixa la notícia, les notícies de casa quan ho has sentit o ho has dit 50 vegades, això em fa pensar que potser ho podeu normalitzar d'alguna manera, sense ofendre, eh? Vull dir que ostres, no blanqueja ni molt menys, però que vull dir que l'impacte de dir-ho la primera vegada no és el mateix de dir-ho una cinquantena de vegades, no?
1: Aquí està la feina, no?
2: I
1: vull això s'ha de tenir, sí, en compte.
2: I això, aquest valor de transmetre la notícia amb un caire humà, això és importantíssim. Bueno, per això sou comunicadors, per això esteu aquí, no? I això també m'ha fet pensar una última cosa, que és com oients... Llavors ens hauríem de posar les piles, com si diguéssim... O sigui, jo soc usuari, soc bastant addicte a sentir notícies de matí, a vegades migdia i nit. I a vegades també aquest impacte primer desapareix, no?, per acostumar-te a la notícia. I amb això ens hem de tenir una resistència, això. Com si diguéssim, a tenir deures com oient de dir, escolta, aviam, el que acabes de sentir és molt gros, no?, com si diguéssim... Totes aquestes coses m'han passat pel cap mentre estava
0: molt interessant.
1: Hem de parlar de tu, eh? De tu, del saxo. Com va anar això? Com és que et va agradar més el saxo que la guitarra? Què li vas trobar al saxo?
2: Bueno, no era gaire bo, amb la guitarra al principi. I hi havia guitarristes que tocaven millor que jo, amb, això, amb 14, 15 anys i tal. I, bueno, això, a través d'un amic em va caure un saxo alt a les mans. I quan vaig sentir aquella vibració i aquell volum sense cap tipus de cosa electrònica, no? Uah, va ser una sensació molt, molt orgànica, no? Perquè és com que et vibra la boca, et vibren els dits i estàs emetent tu una nota, no? I llavors, uah, sí, va ser com una espècie de... iluminació des del més enllà, no? I sí, sí, de seguida em vaig posar les piles i... Clar que havia sentit Big Bands, havia sentit tal, però quan em vaig introduir en el món del rhythm and blues, del rock and roll amb el saxo, vaig trobar un camí, sí, sí, lo suficient com per deixar els estudis que tenia en aquell
1: moment. Deixar-ho tot, no?
0: Sí, això és un amor molt fort, pel saxo. Sí, és difícil tocar-lo quan t'arriba allò, perquè a mi em semblaria molt complicat.
2: És complicat. Sí, tots els instruments, ja sé que és un tòpic dir-ho, però és que és així. Però, vull dir, un piano, tu, si ara t'aixeques i aquell piano
0: aquí
2: que hi ha...
0: Un, sí.
2: I fas així, sona, no? I el saxo... No sona. Al principi és molt dur, com molts instruments, no? Com la trompeta o com el violí, són instruments durs de fer sonar. O sigui, clar, un saxofonista professional, un mínim de 2-3 hores al dia has de tocar, si no, no tens tota la musculatura al voltant de la boca, no sé, va a part del llenguatge musical, el llavi, tot, no? Tot és una disciplina que és fantàstica, sí.
1: I et va arribar...
2: Mai pesa aquesta disciplina.
1: No pesa.
2: No hi ha dir, hòstia, ara he de tocar, no. Al revés, és en plan, ai, en quant tinc temps per tocar, no? Saps?
1: Ara has la fet una cara, és molt bonic.
0: Sí, sí.
1: Veure aquesta cara d'emocionar. Sí, sí, d'il·lusió, no? De trobar el moment per tocar el saxo 40 anys després.
2: Clar, i la conciliació familiar a vegades és difícil. En plan, papa, ara et posa a tocar. Sí, no?
0: Es toca amb sordina o alguna cosa?
2: No. Millor. No. Sí, no seria una trampa, no? Ja. Sí.
0: Si necessites còmplices a casa. Ara ho deia l'Agnès, 40 anys dels escenaris.
2: Sí, vaig començar amb 17, ara en tinc 58, i doncs sí, i estic molt, molt content i molt orgullós i em sento superprivilegiat per haver pogut viure d'això i no haver tocat una nota que no em venia de gust. Això és un gran què, sí.
0: Quin titular més bonic.
2: Sí, vull dir que no he tingut companys de tocar, com el Carlos Segarra, com d'altres, no? Però mai he tingut un jefe que em digués, toca això, no? I això jo li dono un valor.
0: Què passa la setmana que ve?
2: La setmana que ve que entro a l'estudi. El dilluns entro als estudis, a Medusa Estudi, que és el meu estudi de confiança, precisament del Manu Guix, que és també col·laborador aquí. I sí, vaig a gravar un disc cantat. Després de quasi 20 i pico anys, gravo una cosa cantada, o sigui, tocant el saxo, però també cantant i fent lletres i tal. I sí, m'excita molt, sí. Sí, sí. Tenia també tot un rotllo, eh? Hi ha un tema amb l'idioma. Primer amb la veu, perquè jo crec que hi ha cantants que han nascut cantants, o que tenen un do natural, i després hi ha gent que canta, no? Que ho poden fer molt bé. Bob Dylan és un tema, no? Un tio que joder, que no té un xorro de veu, però sap transmetre increïble, no? Sí. I després amb l'idioma. Jo escric... En català he escrit coses per teatre que m'agraden molt. En anglès ho he intentat, però és que no em sento identificat, no sé el que estic dient, per tant, no, això queda descartat. I en castellà hi ha tota una tradició de rock and roll que em ve de molt jove, no? Llavors sempre he tingut... Bueno, és una de les raons per les quals he fet instrumental durant tants anys, perquè no m'acaba d'identificar en cap de les llengües, no?
0: I cap on tiraràs?
2: Això és complicat,
1: com, com ho faràs ara?
2: No, ara he tirat de la tradició meva, que és cantar en castellà, i després ja tinc altres maneres per... Jo, per exemple, tinc un espectacle de spoken word que és tot en català, amb base de jazzística i amb poesia en català i tal i qual, amb la qual m'expreso perfectament. Vull dir, sí, jo crec que escric millor en català, de fet. Sí.
1: Tens això i tens concerts que vindran al llarg de l'estiu. Ara, bueno, combinaràs l'entrada a l'estudi de gravació amb el concert al Festival Blues Rubí.
2: Sí.
1: El 13 de juny. Vull dir que aquí...
2: Hi ha hagut... Hi havia una mica de conflicte si celebrava o no els 40 anys per si em venia de gust o no, i després dius, clar que sí, no ho sé... És... un orgull i llavors faig un repertori que és, per mi és molt atractiu, molt emocionant i m'agrada molt compartir-lo perquè passo una mica per totes les etapes de la meva carrera, no? Canto un parell de temes que cantava amb Rebeldes, algun tema de Tandori Lenoir, dels Saxofonistes Salvajes, de Mambo Jambo, de tot, no? I això és, jo crec que és també per... És molt ser generós, una mica, com si sent a mi mateix, no?, de dir, va, hombre, dona't el...
1: Has fet tot això, no?
2: Sí, has fet tot això.
1: El temps.
2: El que passa és és que jo sóc molt pesat i sempre estic com lo nou, no? Sempre mirant cap endavant i a vegades és dir, per un moment, tio, mirar el diari de bitàcora una mica, aviam què has fet, home, tal, no?
0: I entre les moltes coses que has fet també ràdio, recomanem molt el Jazz Batussi a ICAT. S'aprèn, es gaudeix, et relaxes, fa molt, molt bona companyia. I per acabar, perquè ens queda ja poc temps, que entris dilluns a gravar un àlbum, entres a l'estudi, vol dir que estarà quan l'àlbum disponible?
2: No, això jo ja ho treballo molt de temps, del 2027, eh? Directament. Sí, sí, sí.
0: Que és un procés llarg.
2: Sí, sí, sí, sí. S'ha de fer bé i tal, igual. I... per acabar de dir-vos que flipo, m'agrada moltíssim el tema radiofonista. O sigui, l'ofici de radiofonista que avui he vist davant meu, m'encanta. M'encanta perquè, o sigui, jo faig trampa. Quan gravo el Jazz Batussi, me'l gravo a casa, còmode, però això que feu en directe és increïble. Bueno, felicitats.
1: Doncs et pots llançar un dia a fer-lo en directe, el Jazz Batussi.
2: Yeah.
1: A veure què.
2: Si és amb el saxo, millor.
0: Bueno, ara moment de gran responsabilitat, perquè aquesta és l'última cançó que escoltarà molta gent avui.

0: Ella no, 40, no, 60 anys. Dels dels escenaris, Déu-n'hi-do, és la Maria del Mar Bonet. Aquest seu nou disc, L'aigua no cansa, té aquest tema que es diu Nit, i clar, l'havíem de posar tard o d'hora.
1: Doncs anem directes cap a l'última paraula del dia avui amb en Dani Nelo, que està celebrant els 40 anys de carrera professional. Com ell ha dit, mirar el quadern de bitàcora, un encert en tot cas. Repassar aquests 40 anys, gràcies per acompanyar-nos avui. Estem pendents d'aquest nou disc en solitari que comences a gravar a partir de dilluns, 2027. Ja vindràs a explicar-nos-ho.
2: I tant.
1: I et trobem, com sempre, al Jazz Batussi Dicat. Gràcies, Dani. Aquest micròfon és teu perquè t'acomiadis.
2: Noies, nois, nois, noies, que sempre això ho dic al Jazz Batussi, no hi ha temps per més, ens n'hem d'anar. Aposteu per la cultura, si us plau. La cultura és la cara més amable de l'ésser humà, i davant de tot això que estàvem dient d'aquestes notícies, cal apostar per la cultura. Feu-me cas.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Pedro Sánchez esquiva les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos estatals. Ho ha anunciat aquest dimecres a Barcelona en el marc de les jornades del Cercle d'Economia.
2: El govern va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: El cap de l'executiu espanyol mira així de recuperar la iniciativa política, tot i ser conscient que ara com ara no compta amb els suports necessaris al Congrés per tirar endavant els números. De fet, la pressió política sobre Sánchez ha augmentat aquest dimecres amb la publicació del sumari judicial del cas Leire, una causa que situa l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez com a coordinadors d'un entramat finançat pel PSOE per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. L'objectiu de la trama seria subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per preservar els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. Més notícies, Oriol Pujador.
3: La consulta sobre el preacord entre els sindicats i el govern sobre el sector de l'educació supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia. La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. La CGT diu que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. Sentim el que han dit a Tresca Tinfo, Iolanda Segura de la USTEC i Laura Gené de la CGT.
4: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
5: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front, ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig.
1: El rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, Faustino Melelua, ha agraït al Papa Lleó XIV que durant el viatge a Catalunya visiti la seva església situada al Raval i que no s'oblidi, ha dit, de les persones més vulnerables. Són declaracions al Catalunya Nit.
6: La iglesia no discrimina a nadie, es para todos. Es una zona muy humilde, vivimos aquí los inmigrantes, muchos drogaditos. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir en esos lugares. Querían que visite en lugares diferentes para hablar con los de obras sociales.
1: El viatge de Lleó XIV a Catalunya també aixeca crítiques. Les entitats laiques han convocat dimarts que ve a la tarda una protesta al Born de Barcelona a la mateixa hora que es farà l'acte a l'Estadi Olímpic.
3: Cau al mínim històric la taxa de fumadors a Catalunya. Segons les últimes dades del Departament de Salut, 1,5 milió de catalans són addictes al tabac, o el que és el mateix, fuma un 20,6% de la població adulta. La taxa s'ha anat reduint progressivament des del 1990, que és quan es va començar la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores, els fumadors a Catalunya fregaven el 34%.
1: La planta de Seat a Martorell ha començat a produir el nou Cupra Raval, el primer vehicle català 100% elèctric, coincideix amb la mateixa línia de muntatge amb el Volkswagen ID Polo, que també elèctric, i amb el qual té el 80% d'elements comuns. Això els permet abaratir costos i ser competitius al mercat europeu del cotxe urbà. Els xefs Raül Balam i Jaume Subirós han estat distingits aquest dimecres amb els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia. El primer en la categoria de gastronomia d'autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona i el segon en la de la cuina tradicional pel nivell del Motel Empordà de Figueres. Barcelona, Òscar Callau.
7: Bona nit. Fa més d'una quinzena d'anys que Raül Balam està al capdavant dels fogons del restaurant Moments, situat a l'hotel Mandarín Oriental, amb l'assessorament de luxe de la seva mare, Carme Ruscalleda. La cuina de proximitat i estacional, les receptes medievals o les innovacions del mític restaurant Sant Pau són alguns dels ingredients conceptuals de les receptes del xef guardonat amb el Premi Nacional de Gastronomia d'Autor 2026.
8: Aquest mes fa 30 anys que em dedico a la cuina i em porto 17 al capdavant d'un projecte fantàstic com és el Moments de Barcelona, on innovem sempre intentem donar-li un altre sentit a un plat, però sempre respectant la tradició i la cultura.
7: El Premi Nacional de Gastronomia Tradicional 2026 l'ha merescut Jaume Subirós del restaurant El Motel de Figueres.
9: Segons el producte que hi ha al mercat ho posem a la carta, però bueno, és emblemàtic, una creació del senyor Mercader 1973, la Maria Faves Fredes a la menta.
7: Òscar Callau, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: I als esports, Florentino Pérez ha anunciat que Josep Mourinho serà el seu entrenador al Real Madrid, sí, i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, Enrique Riquelme assegura que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
3: A la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que estarà a punt per al debut mundialista del 15 de juny contra Cap Verd.
1: En bàsquet, el Joventut ha perdut a la vista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB.
3: I el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip gracienc ja va guanyar de 5 gols al partit d'anada.
1: I acabem amb tennis. A Roland Garros, els dobles masculins, la parella Granollers-Ceballos s'han classificat per les semifinals al superar el duet Nys-Roger Vesselin per 2-16-0.
0: Fins aquí les notícies.
10: Les dones i els dies.
11: Amb Montse Virgili.
12: Sembla com que la teva valua com a dona és la parella que aconsegueix.
10: Per orelles fines i cors oberts.
12: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
10: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
12: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
11: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
12: Però què pensava que era la intel·ligència?

0: muntar el pebrer, treure totes les peces, rentar-lo, deixar-lo ben net i després tornar-lo a muntar. Un cop fet tot això, he anat a buscar, i m'ha costat una mica, grans de pebre de colors a granel, i finalment els vaig trobar. I avui he reomplert el pebrer i torna a fer la mateixa patxoca que fa 25 anys enrere, quan el vam veure en aquella botiga de Florència durant el viatge de noces i ens en vam enamorar. Avui que l'he reomplert i n'he fet una foto perquè en quedés constància per la posteritat, he pensat, va, a fer 25 anys més junts. Tenim pebre per temps. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Gran, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:10. Arrenquem aquí una nova edició de la nit dels ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, a punt al telèfon, el 93-201-7474, on ja hi tenim la Carme, des de Tortosa. Bona nit, Carme.
2: Bona nit, Marta, bona nit, i felicitats, si és que celebres les bodes de plata.
0: No, no la celebro encara, però com si la celebrés, vaja. Encara no, bueno. encara no ha arribat,
2: bueno,
0: el dia.
2: Bueno, doncs quan arribarà, a veure si ens ho fa saber.
0: Vinga, vale? va.
2: Tots te felicitarem.
0: Molt bé.
2: Ah, bueno. Primer que res, te vull dir que aquesta tarda crec que he estat a punt de ser estafada pel telèfon.
0: Què dius? Ai.
2: Sí.
0: Però ho has vist?
2: Estava en una reunió del poble, que hem fet un curset que ha durat setmanes, del taller de la memòria, precisament per recordar coses antigues.
0: Sí.
2: De panys, menjars, etc. Molt, molt maco, molt maco. I avui era l'últim dia.
0: Sí.
2: I estant allí, estava pendent de que el meu marit me truqués i m'ha sonat el teu mòbil. I he contestat. I a la vegada que he contestat, i en seguida veig CaixaBank. Cosa que anticipo, que jo de CaixaBank vaig sortir fa un mes o així. O sigui, vaig traure el compte de la CaixaBank.
0: Sí.
2: Vale. Llavors me posa que he de fer un ingrés de 14.000 i pico d'euros.
0: Com?
2: No, pico, ja no me'n recordo. I que, si no ho podia fer, que per favor que truqués a un número, era, em donava un número de mòbil, que si jo no podia ingressar. Jo dic, coi, si encara hagués estat a la caixa, que s'ha dit que ha passat aquí, però jo 14.000 i pico d'euros no me'ls haig d'estar ni loca.
0: Vamos.
2: Però ahí estava un jove, que un de l'Ajuntament era jove, i en seguida li he ensenyat. Dic, mira, fill, mira que acabo de rebre. I diu, no, diu, claro, dic, és que ara no sé ni on tocar el telèfon perquè això me desaparegui. I dono el telèfon a aquell jove, i ell m'ho ha tret. Però és que, a més, és curiós, i et puc dir, que jo, últimament, cada dia, recebixo almenys 6 o 7 trucades de números fixes del 977 de la província de Tarragona, que no tinc cap familiar que ara tingui telèfon fixe. De Múrcia, sí. De Madrid, sí. O sigui, una sèrie de
0: Valladolid, trucades. Toledo, Salamanca, tot, eh?
2: De sí, tot sí. El món, sí, de sí, tot sí, el món. Sí, sí. Però avui m'ha passat això, i dic, com a vegades saps que em parleu, i a més has dit que tindràs aquell...
0: Sí,
2: aquell
0: la setmana noi. Que ve, correcte, sí,
2: sí. Pues sí, pues dic, vaig a dir-li a la Marta que avui, precisament, si jo hagués estat, no ho sé, una mica atontada, dic jo, perquè jo penso que com podem caure, a vegades penso com pot ser que caiguéssim en aquestes trampes.
0: Sí, però mira, a vegades distret amb una altra cosa que estaves fent i tu, si encara fossis d'aquesta entitat, i jo què sé,
2: sí.
0: Haguessis contestat,
2: no sé,
0: saps?
2: No, sí. Si hagués sigut d'aquesta entitat, te prometo que jo miro de posar-me en contacte en algú de la caixa, algú
0: clar,
2: conegut,
0: clar.
2: Algú perquè s'ha assustat, però com ja no tinc res,
0: clar.
2: Per tant, no poden, d'allí no poden agafar res.
0: Mare o sigui, meva, mare
2: bueno,
0: meva. Déu-n'hi-do.
2: I l'altra doncs, cosa, una que l'altre dia vas al·lucinar quan tu mateixa te vaig entendre que quan te dient del sifó, que el sifó era per al vermut.
0: Sí.
2: I jo dic, ostres, dic, com m'estranya això. Perquè aquí, en aquesta terra nostra, pensa que els sifons, jo crec, que no hi hagi cap casa que no n'hi hagi sempre. I no per a fer el vermut. Jo et puc dir que de molt joveneta, quan ja em van deixar veure els meus pares, a casa nostra entrava vi, però vi de granel, que la meva va comprar una bodega, i sifons, sifó, i mos mesclàvem, que és una beguda per a mi

0: lo millor que hi ha, de mig got de vi i l'altre mitja si fot, depèn com és el got de gran i res. I allò, a mi ara, a l'edat que tinc, me dura tota la menjada. I el got no és molt gran. O sigui, i si quan acabo de menjar encara me'n queda un glob, que nosaltres diem, doncs a lo millor ja no me'l bec, perquè faig ja en tinc prou. Clar. Jo bec quan puc, quan puc, quan tinc ganes. I ja dic, això un dia l'he de dir. L'he de dir
1: i perquè... això encara ho fas ara?
0: Sí. I tinc 78 anys. Sí. L'únic ara no em veu perquè el meu marit, no sé si t'ho vaig comentar un dia que he tingut un ictus.
1: Sí, que ho vas comentar,
0: sí. Pues bueno, i ara ell no em veu. I ho podria veure, però més aviat vist sol. Perquè et puc dir que, per exemple, el diumenge o dissabte o això, quan tenim el nostre fill, a ell no li agrada el vi sifó. A ells us agrada un bon vi embotellat.
1: Clar. O un sense bon sifó, sí.
0: O un bon corpinat, que també se l'obren i el veuen. I jo sóc més feliç en el meu vi sifó. Però que, i aquí encara se'n ven. O sigui, hi ha una sifoneria que es diu Lo Toscà, sí, que està cridant al poble del Regués, i aquella gent no paren de fer sifons, i venen, a molts supermercats, sí, a la cooperativa, o sigui que podem veure vins sifó. És una costum, crec que, d'esta terra nostra. I nosaltres comprem un vi de Lledó en una ampolla de 5 litros, mentre mos dura, i gastem el vin sifó cada dia i encara ara. Sí.
1: Ja per tot, o sigui, escolta, molt bé, Carme, doncs gràcies per explicar-ho.
0: Dos informacions que he volgut aportar avui.
1: Doncs em sembla perfecte.
0: Una abraçada ben forta i m'alegro molt de tot el que et passa cada dia. M'alegro molt que sigui això, sigui això escoltant-ho.
1: Molt bé, Carme, una abraçada.
0: Bona nit.
1: Bona nit. Adéu. Adéu. La Conxita des de Vacarisses, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, perquè hi vaig sentir una senyora que deia que tenia ulleres per donar les ulleres velles,
1: sí,
2: que si algú les podia recollir.
1: Sí.
2: I jo li dic, em sembla que era senyora de Sabadell, però jo sé que a Terrassa, perquè hi he anat moltes vegades, a General Òptica, a Terrassa en recullen.
1: Uh-huh.
2: Sí, per gent necessitada o inclús per portar a l'Àfrica i tot això. Allà totes les ulleres que porten li recolliran.
1: Perfecte, molt bé, doncs, Conxita. Moltes gràcies.
2: A nosaltres.
1: Que vagi bé, bona nit.
2: Bona nit.
1: En Pep, des de l'Eixample, bona nit.
3: Hola, Marta, què tal? Bona nit a tothom.
1: Com estàs? Estem? Bé, i tu?
3: Molt bé més. Escolta'm, l'altre dia vaig trucar un amic meu, que és Josep de Lleida, és de Lleida.
1: Sí.
3: No vull dir el seu cognom i tal, perquè igual no es vol una promoció, però aquest senyor ha escrit dos llibres. Un es diu un pagès al camp i l'altre segur que es diu un pagès a la ciutat, explicant la seva vida i les seves anècdotes i tal.
1: Molt interessant, molt bé.
3: És una persona molt modesta i igual...
1: I no ho diu. Amigo, molt bé. Gràcies per dir-ho, doncs, Pep.
3: Quan vulgui ja ho dirà.
1: Ja ho dirà, sí.
3: Això mateix. Mira, sobre una resposta sobre la Fina, de Nou Barris.
1: Sí.
3: Ella va fer una pregunta que ella mateixa sap la resposta. Hi ha persones que són cegues i anem soles. Hi ha altres persones que són cegues i igual no ho van dir-ho, però sempre van acompanyades. I ella va dir que hi havia un puesto, que hi havia les seves fruites, que podia escollir les seves fruites, que hi havia un tendrete allà fora, perquè a fora... totes les coses que estan fora de la fachada estan prohibides d'estar, estan il·legales. Jo de l'altre dia em vaig queixar sobre aquest tema.
1: Sí, jo vaig fer referència a tu, perquè dic que hi ha un oient que ens diu el contrari, no? Sí, sí.
3: Exacte, al costat de casa meva hi ha una fruiteria d'aquestes, posen les coses a fora, perquè són més barates, la gent les pot escollir i tal, però tot aquests suports de fruites de quita i pont, això està prohibit. Si vosaltres us hi fixeu, hi ha una normativa a l'Ajuntament que tot el que és sobresurt de la fachada no pot ser-hi, està fora. Si us hi fixeu, les terrasses que hi ha a la Cera Petitona i tenen taules, estan apartades de la fachada de les
1: cases. De la paret de les cases, vols dir,
3: no? De les parets. Si us hi fixeu, si us en recordeu, abans hi havia aquells trípodes enormes que posava la carta i tot això. O sigui, s'han desaparegut la meitat d'ells. Tots els restaurants tenen la carta agafada a la paret.
1: És veritat. No? Sí.
3: Exacte.
1: De tant en tant trobes algú que no, per d'aquests nous que obren ara, però sí.
3: Bueno, també, esclar, bueno, mira, tots els cibos que anem sols, per referència, anem tocant amb el pal a la paret.
1: A la paret, clar, clar. Per això no hi ha d'haver rella entremig, sí, sí.
3: Exacte.
1: Sí, sí, sí.
3: Després, una altra cosa, si jo tinc un amic que es va trobar, jo no vull fer-ho aquí, amb aquest veí meu, perquè a mi tampoc m'agrada molestar la gent, perquè jo sé on està la fruiteria i quan arribo pues ja m'aparto i tal. Però si molta gent... Jo tinc una amic que els hi... en una terrassa. Estava tot ple de testos d'aquests de flors. I els hi deia, això no ho deixeu, no teniu que posar-ho aquí, per favor, que tal, perquè jo me tinc que apartar per poder seguir la meva ruta, no? Me tinc que apartar i no xocar amb els testos. Bé, no. Total, que un dia es va fotre un hòstia amb el testo, es va fer sang, va trucar a l'Urbana, l'Urbana ve, fa un atestat, que normalment ve una patrulla i una ambulància, tu, i al cap d'una setmana ja no havien ni testos.
1: Mira,
3: s'ha d'anar una mica així rudo, si no, no et fan
1: cas. Ja, si no, no et fan cas, ja ho veig.
3: I el motiu és aquest, perquè no hi hagi res que sobresurti de la paret de les petjades.
1: Perquè pugueu passar tranquil·lament.
3: Perquè els ciegos que anem sols, no se'n fotem.
1: Clar. Entesos. Molt bé, Pep, gràcies per aclarir-ho.
3: Una cosa molt ràpida, no vull ser molt... Avui hem parlat sobre la ruta que farà el Papa,
1: sí,
3: a la Ciutat Vella, i hi havia uns veïns i totes les coses que estan entrevistant i tal, i és que hem parlat tot també del barri antic, que són tants veïns, que tothom hi ha una germanor. Què ho fa que quan pregunten en segons quines persones ho veuen tan maco? I després escoltes altres persones
1: i no
3: parlen de les botigues que han tingut que tancar, de les persianes que hi han baixades, que, que les botigues de tot la vida han de marxar perquè els invadeixen els extraterrestres, i és un altre color. Aquí a Ciutat Vella, avui en dia, no es pot ni passar. Els repartidors que han de repartir, jo tinc uns quants coneguts, ja estan dient, ostres, i jo que nosaltres com farem la ruta la setmana que ve?
1: Ui, la setmana que ve, fins i tot els xavals que han de fer la selectivitat, els han dit, si teniu examen a la primera hora de la tarda, no aneu ni a casa. O sigui, quedeu-vos per la zona, no fos cas que no arribeu a l'hora. Vull dir que...
3: Exacte.
1: Déu-n'hi-do.
3: Baixarà Déu aquí i ho arreglarà tot.
1: Serà bo de veure-ho. Ja ens ho explicarem la setmana que ve, doncs. Pep, gràcies. Una abraçada. Bona nit.
3: Bona nit.
1: A la Mariló, des del Poble Sec. Bona nit.
4: Hola, bona nit. Mira, jo abans d'ahir, parlant d'això dels enganys, vaig rebre de la DGT, els que havia fet el dia 9 de maig, una multa d'aparcament. I el dia 6 d'aquest mes, o sigui d'aquí res, farà un any i mig que no surto de casa, ni tinc cotxe ni res.
1: És que és de broma, és que és de broma.
4: I, bueno, i després una altra cosa, hi ha un senyor que jo el coneixo de veure'l al Tot es mou alguna vegada, al dematí. I aquest senyor el vaig veure pel TikTok que estava avisant els clients d'Endesa, perquè Endesa ha tingut un robatori de dades.
1: De dades, sí, sí, sí.
4: I diu que està, sobretot els clients, que no contestin res, que truquin a l'empresa, perquè es veu que estan enganyant.
1: Sí, sí, sí, sí.
4: O sigui que... Ai, ara una altra tonteria, quan vaig a un altre puesto. El sifón.
1: Sí.
4: El sifón, que sembla que no hi ha als supermercats i tot això, al Carrefour n'hi ha.
1: També.
4: Uns sifons de plàstic,
1: sí,
4: que es tiren,
1: sí,
4: com quan acabes una Coca-Cola.
1: Sí. Veus? No sé, al final sortiran sifon. Al final jo ho provaré, això del vi i el sifon, però no ho he provat mai. Al final m'ho fareu provar.
4: Jo al Carrefour, perquè jo faig les comandes al Carrefour per internet, de tot el que és arròs, oli, llaunes, tot això. I jo he comprat sifons i són com si fos una Coca-Cola, però de dalt tenen un tapet que es tapa el que surt al sifon, i sí, sí, és un sifon.
1: Sí, sí. Molt bé.
4: Com els d'abans.
1: Com els d'abans. Però de plàstic. Molt bé, Mariló, gràcies per trucar-nos.
4: Vale, bona nit,
1: bona nit
4: a tothom.
1: La Paquita, des de Premià de Mar, bona nit.
5: Hola, bona nit, Marta. Era només una cosa perquè ja, si hi ha algú que s'hi ha trobat, que vagin molt en cuidado. Jo vaig rebre abans d'ahir una carta i posava la meva data, la meva nom, apellido, la direcció, tot correcte. I era d'Iberdrola. I allà en la carta posava que jo tenia unes factures pendents de pago i que allò tindria de ser abonat. Al mig de la carta hi havia un logotip, posava escanegi aquest logotip i així es veurà vostè exactament

0: o un tater de...
1: pagar.
0: Automàticament ja ho vaig captar. Primer, que jo no tinc Iberdrola, jo tinc Naturgy.
1: Sí.
0: Però, per si acas, vaig telefonar a Naturgy, a la secció d'atenció al client, i vaig comentar-ho. Em van dir, a veure, llegeixi'm, sisplau, el primer pàrraf que hi ha de la carta, li vaig llegir i dic, diu, ha hecho algo? Dic, no. Dic, per què? Primer, que jo, Iberdrola, no tinc ni idea de res, dic, però, diu, menys mal, sobretot, jo només ho comento perquè si algú s'hi trobés, que vagi molt en cuidado, perquè si escaneixes allà, ja està.
1: Ja està, ja tenen totes les dades, i ja et canvien de companyia, sí. I ja l'has vessat, sí senyora.
0: Era només per comentar-ho a vosaltres, perquè si algú, pues, sobretot, que vagin en cuidado.
1: Que vagin en compte, sí senyora. Doncs Paquita, moltes gràcies per avisar. D'acord?
0: Vale, gràcies.
1: Bona nit.
0: Gràcies, Marta.
1: Adéu, bona nit. La Carmen, des de Barcelona, bona nit.
2: Hola, Marta, bona nit. Mira, jo escolto el programa des de sempre, des de que van començar. I ahir vaig sentir que la Fina de Nou Barris va dir de les botigues aquelles que tenien exposades les fruites a fora al carrer.
1: Sí.
2: Jo no vull parlar malament de res, però al meu barri, que Vic a Gràcia, totes les fruteries que tenen les fruites al carrer són de paquistanesos, eh? Les d'aquí no el tenen a fora al carrer.
1: Però és igual de qui siguin, perquè diu que el reglament no ho deixa.
2: Sí. Bueno, sí. Però no ho deixen, però ells ho posen.
1: Ja, ja. Clar, ha d'anar a la Guàrdia Urbana a dir-los que no es pot posar, suposo. Sí, sí.
2: Clar.
1: Molt bé, Paquit. Ai, sí, Carmen.
2: Sí. Bueno, pues, m'alegro molt de parlar amb tu. I
1: jo també.
2: I amb tu, et dic de tu.
1: Ai, tant, només faltaria.
2: Jo escolto aquest programa des del Carles Cuní,
1: I no truques mai.
2: El que passa és que vaig trucar amb el Solà.
1: Doncs
2: però,
1: mira,
2: bueno...
1: Gràcies per trucar
2: avui. I és que he tingut el meu marit 7 anys amb Alzheimer.
1: Mare meva,
2: doncs, i llavors no podia trucar, no estava per trucar, la veritat.
1: Ja ho entenc. Vale, doncs, pues... gràcies per fer-nos confiança i ser aquí, Carmen, moltes gràcies.
2: Vale, fa una altra.
1: Adéu,
2: vale,
1: bona nit. A més de les trucades del directe, tenim alguns missatges que ens heu deixat al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. En fem algun, encara abans de la nostra història de nit d'avui. Per exemple, sobre la visita del Papa, la Margarita, des de Terrassa, ens diu això.
3: Avui voldria donar la meva opinió sobre alguna cosa relacionada amb el viatge del Sant Pare. Jo no sóc practicant, per tant, no entraré en el tema religiós, tot el meu respecte, i esperant que tota la visita surti perfecta. Ara bé, el Sant Pare és una persona suficientment culta per poder parlar allà on va, amb l'idioma que realment ell vulgui. Per respecte a la memòria de Gaudí, que era una persona que ja en el seu temps defensava molt el català, hauria de fer, pel meu parer, la benedicció en català. I per respecte a Montserrat, quan hi vagi allà, també, si no tot, una part. I si no pot, perquè realment li és molt difícil parlar una mica de català, que és una llengua latina, doncs mira, que ho faci en llatí, que és la llengua de l'Església. No sé, no vull crear un debat i tot el meu respecte, però és la meva opinió. No creieu?
1: Molt bé, doncs és l'opinió de la Margarita. Jo crec que ja estan canviant una mica i crec que al final no sé si farà tota la benedicció, però jo diria que acabarà incloent el català com a mínim a la Sagrada Família. Veurem què fa a Montserrat. Gràcies, Margarita, pel missatge. Ens ha trucat la Josefina des del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Bona nit.
4: Hola, Marta, bona nit a tots els savis ignorants. Bé, estic escoltant la gent que té les estafes que volen fer. Jo fa més de 10 dies que van intentar estafar-me també amb un pel mòbil, dient-me que l'empresa Vodafone es havia juntat amb Gestel i que ara jo els havia donat tots els números. Dic, però com m'havia de donar els números si ja ho sabeu? Total, quan vaig donar compte que jo era un estat. Bueno, doncs porto...

0: 32 trucades entre tots aquests dies de que em truquen i com que ja sé qui són, penjo. I em diuen, ahir em van dir-me, si no contesta, li deixarem de que tingui la medalla.
1: Quina...
0: Jo no vaig dir res, perquè no he contestat més. Llavors vaig telefonar de la medalla.
1: Quina medalla? La medalla de...
0: Sí, la medalla aquesta de la... De
1: la que truques per emergència?
0: De teleassistència.
1: I quina barra, no, d'això?
0: Ah, sí, sí. Si no me contestes, te vamos a dar de baja de la teleassistència. I llavors jo vaig trucar-hi i vaig explicar, diu, senyora, no faci cas, diu, perquè diu, això és una estafa. Diu, perquè nosaltres treballem amb totes les empreses de telefonia.
1: Clar.
0: Diu, no podem fer. Bueno, jo ja... Però és que cada... Mira, avui 10 vegades, i em porto 30, 28 o 30 de trucades. Com que ja veig el número quin és, doncs ja, quan me truquen, troco el peixo i ja està.
1: Mare
0: però
1: meva.
0: És que no deixen viure.
1: No deixen
0: viure.
1: I
0: em diuen, i per què no contesta el telèfon? Em diuen, per què no contestes? Josefina, contesta. No els dic res. Però que, vull dir, ho fan amb moltíssima gent, però... Es vol que els hi ha de més el número meu i mira...
1: Ja, el que passa viure. Que no sé si algú li pot ensenyar, perquè la truquen al telèfon mòbil?
0: Sí, amb el mòbil,
1: el mòbil.
0: Sí, sí.
1: Hi ha una manera, els telèfons
0: el
1: mòbils, de bloquejar no. El telèfon. De bloquejar sí. I que aquest telèfon ja no el pot trucar més. Vull dir que si té algú a l'entorn que li pugui ensenyar, i és la manera de que et deixen de perseguir, perquè els bloqueges i ja hi denuncies aquell telèfon. I llavors ja no, aquell, com a mínim, el número ja no et truca.
0: És que penges. Al cap d'un segon ja
1: torna a trucar. Sí, sí.
0: Vull
1: sí.
0: Dir que no deuen fer res més de feina que això.
1: Ja, ja. Déu-n'hi-do.
0: Bé, un comentari sobre la visita del Papa.
1: Digues.
0: Jo crec que el Papa es hauria de tenir l'amabilitat de donar glòria al senyor Gaudí, que és el que va fer tota aquesta meravella, i que només per respecte a aquest senyor, que era català, i que pel fet de ser català van posar a la presó per no parlar castellà, això, només per això, pel fet de donar una glòria a aquest senyor que va fer aquesta gran obra de parlar-li en català. I a més que faci el que vulguin. Si la fan en castellà i se la volen fer en anglès. M'és igual. Però jo crec que aquest senyor Gaudí es mereix d'una personalitat com el Papa, el Sant Pare, doncs, pugui parlar una mica en català. Dedicada amb ell. Aquest és la meva opinió.
1: Molt bé. Perfecte, Josefina.
0: Moltes
1: gràcies. Que vagi bé. Bona nit.
0: Adéu, adéu.
2: Històries de nit.
1: Segur que tots teniu clara la imatge del pagès que es lleva de matinada per anar al seu camp o per treure el ramat, però potser no tant la del que treballa de nit. I tanmateix, cada vegada és més freqüent que al pagès li toqui treballar en negra nit, ja sigui per necessitats del cultiu o a causa de l'emergència climàtica i els seus efectes. Aquesta és la història de nit que hem descobert a casa d'un pagès d'Aitona, al Segrià, dedicat des de sempre al cultiu de la fruita dolça i que n'ha parlat amb en Domènec Sobirà.
3: Jordi Esteve, pagès d'Aitona, del Baix Segrià, a Lleida. Molt bona nit.
4: Molt bona nit.
3: Jordi, d'entrada, quan et vaig trucar, em vas dir que sabies perfectament qui som els de la nit dels ignorants. Em vaig quedar una mica parat, sí. Jo pensava que els pagesos us llevàveu molt aviat i que per això anàveu a dormir aviat també, però no sé, vaig mal fixat, potser. Ens escoltes a la nit?
4: De la nit dels ignorants? A veure, jo sóc amant a la ràdio gràcies al meu pare.
3: Clar, però el programa comença a les 12.
4: A vegades treballo de nit i la circumstància que m'ha fet més seguir-vos a vosaltres és l'edat. No em creia que amb l'edat no es dormia tant i és totalment cert. Vale, és totalment cert.
3: Deixa'm agafar-me això que em dius que de tant en tant treballes de nit, perquè la idea que tenim dels pagesos, ara seriosament, és que treballen de dia, de sol a sol. Explica'm un cas en què et toqui treballar de nit.
4: A veure, un dels casos és aplicar productes sanitaris a la fruita. Jo soc productor de préssic pla, de nectarina i préssic vermell, ¿vale?
3: Sí.
4: Bueno, pues, la manera de que el producte estigui ben aplicat pues, té que ser una època del dia que no faci vent, ¿vale?
3: Sí.
4: I segons les estadístiques és més a la nit, ¿vale? Tenim que estar vetllant i, pues, bueno, normalment, allà a les 3 o les 4 de la matinada és quan s'acostuma per al vent. Hi ha productes que, per a ser aplicats, no pot fer calor. segons quins productes, en la calor pues, pot acabar cremant la fruita. ¿Vale?
3: O sigui que també per això també és bo fer-ho de nit, perquè la temperatura baixa, és clar.
4: Exacte.
3: Però Jordi, com saps quin és el bon dia i la bona hora? Com ho saps abans de sortir de casa?
4: L'Oben té coses curioses.
3: Sí?
4: I jo soc d'Aitona i me guio perquè a dalt Aitona està rodejat per una serra. ¿Vale?
3: Sí.
4: I a dalt de la serra tenim una senyera. És una senyera que la va ficar a l'Ajuntament ja fa molts anys i està il·luminada per un foco. I pues, bueno, aquella senyera, a part de fer la feina de senyar a la gent que som catalans, pues, bueno, també serveix pels pagesos per saber si fa vent o no fa vent.
3: O sigui, abans de sortir de casa mires la senyera.
4: Exactament. La senyera de la serra serveix per saber si fa vent o no fa vent. Exacte.
3: Estem parlant de les 3, les 4 de la matinada. No despertes els de casa a aquella hora?
4: Segons quins dies sí, segons quins dies no. No, perquè resulta que els meus fills s'aixequen molt pronte per anar a estudi, perquè es tenen que desplaçar a Lleida per anar a estudi, i no, normalment no es desperten. A veure, jo si no em calgués, tampoc no em despertaria. Jo si em desperto és per l'obligació. I més és, quan estàs nerviós, els dies que no tens que anar a ensofetar, t'aixeques i dius, hòstia, avui per què m'he despertat si no em tinc que despertar? I a vegades confies aixecat a les 3 o les 4 i et despertes a les 5 o les 6 i dius, hòstia, ara què faig?
3: Ja, ja. Surs a les 3 o les 4 de la matinada, més o menys, surs a fora, al camp, què se sent?
4: El que és el poble no se sent quasi bé res. I al camp, igual sents algun pagès que ha matinat més que tu i molta naturalesa, molta. Grills, conills, sigo algun senglar, molt pocs, per la camí, algun, però el que hi ha és molts conills, molts.
3: Sí?
4: És l'hora preferida per la fauna.
3: I l'ensulfatada la fas amb màquines, entenc, no?
4: Sí, amb un tractor que va aganxada amb una màquina, que és una cuba, i porta una bomba d'aigua que fa pressió i va cap a unes boquilles i expandeixen el líquid cap a la dreta i cap a l'esquerra. I això cobreix tots els arbres.
3: I pots treballar bé a les fosques?
4: Sí.
3: No hi ha algun risc, no hi ha algun perill, no?
4: No, a veure, seria millor treballar al dia. Però, bueno, com que normalment les finques, cada pagès se les coneix com a la palma de la mà, vull dir, no a veure, perills, jo sempre tinc quimera a la fauna. Jo quan veig un porc senglar me fa molt respecte.
3: Sí?
4: Molt. Sí. L'únic que, pues, bueno, com que vas dins del tractor, pues, bueno,
3: hi ha un moment que has de baixar del tractor, que has d'anar cap al cotxe o que has de caminar, pel que sigui, no?
4: Llavors malament rai. Jo als animals hi tinc molt respecte. Llavors, pues, bueno, una de les vegades que me'l vaig trobar, me'l vaig trobar anant a la furgoneta amb el vehicle i, bueno, es va parar al mig del camí i, pues, jo vaig esperar que s'apartés, se va apartar i vaig continuar. Però menys mal que anava a la furgoneta. Si te'l trobes caminant, doncs no sé com pot reaccionar un animal d'aquest.
3: No, un senglar, millor tenir-li respecte, sens dubte.
4: I tornant a lo de treballar de la nit, a veure, amb la maquinària que tenim ara, doncs, és quasi bé pràcticament com si fos de dia, perquè portem focos davant, focos detrás, portem el llum d'emergència, vulgarment diguem el pirulo, ¿vale? El llum taronja,
3: sí.
4: I, doncs, bueno, Sí, veu bastant.
3: Què fas quan acabes? Recuperes la son?
4: Uf, bueno, això segons el que t'espera després del sofatar. A veure, jo tinc el costum de, si no tinc que anar al sofatar, d'esmorzar abans d'anar a treballar, ¿vale? Uh-huh. Però el dia que tinc que fer la jornada d'anar al sofatar, em vas de llet ràpid i marxar, ¿vale? I allà a les 10 és l'hora crítica que es comença a girar el vent. Esmorzar, i segons el que tingues que fer, doncs, bueno, abans de dinar, i si hem acabat de dinar, pot ser una mini migdiada,
3: vale.
4: Però jo de cada vegada menys, perquè si no la nit, després no puc dormir.
3: Clar.
4: Vale? Vale? Ara no, és impossible. Si faig migdiada, ja és el que em toca, escoltar la ràdio.
3: Escolta, i d'estudiant de jove, eres dels que estudiaven fins tard o dels que es llevaven aviat per repassar?
4: Ara m'has fet una pregunta que no estudiava ni a la nit ni al matí.
3: Ni al matí.
4: No, per això vaig voler continuar l'ofici del pare, com que l'ofici de pagès lo tenia a casa, doncs, bueno, vaig voler continuar. Però no, readreçaré la pregunta i soc animal de nit i no de dia, sí.
3: Va, doncs ara provo una altra pregunta. Ja que ets tan de nit, Tu devies ser dels que anaven al Big Ben, no? A la mítica discoteca de Bombers, no?
4: Sí, i ara que t'estava parlant d'anar al sofatà, a veure, això no ho puc fer perquè, bueno, jo entenc que tothom l'edat castigui, però quan teníem entre 18, que era quan teníem el carnet, començàvem a tindre el carnet de tractor, dels 18 als 25, pues, lo tradicional era lo dissabte a la nit, a les 12 de la nit, ens trobàvem al bar del poble, anàvem a fer un beuret, i agafàvem el cotxe i cap al Big Bang.
3: Sí.
4: Però aquella nit, al Big Bang, a diferència dels dies que no ens sofatàvem, que fèiem pues, les 6 o les 7 del matí, aquell dia només podíem fer les 2 i mitja, 3 de la matinada.
3: No fotis.
4: O sigui que fèiem mitja sessió. I en acabat, anàvem cap al poble...
3: M'ho veig a venir.
4: Agafàvem el batx de llet amb una mà, mos ficàvem la sabata amb l'altra i agafàvem el tractor i mos anàvem a ensofatar. Fèiem dos o tres pubes i en acabat, sí, en acabat, a fer més diada.
3: De veritat, o sigui, us n'anàveu de marxa i després agafàveu el tractor i ensofatàveu al camp.
4: Sí, sí, perquè normalment el dissabte i el diumenge és el dia més adequat per sofatar. Vale? I pues, bueno, ja que estàs despert, pues, bueno, és un dia que no et calia despertar. Clar. I llavors, pues, bueno, ja t'he dit, han acabat de sofatar a fer migdiada i si convé dinar i llavors una altra migdiada. I el dilluns a tornar a treballar amb normalitat.
3: No recordaràs algun tema que t'agradés de l'època que posessin o que punxessin allà al Big Ben?
4: Sí, era un tema que mos feia tornar bojos. Era La mort t'ho jur, del Gigi D'Agostino.

0: Jordi, era aquest, no?
1: Era aquest, sí, exactament. I el dia que no el podíem escoltar perquè el ficàvem més tard de les 3, no sé, molta ràbia. Que havíem d'esperar dintre una setmana i tindre la sort de no tindre que sofatar per poder sentir la cançó.
0: Clar, perquè després, clar, arribaves al tractor i el so era tot un altre, no?
1: Exactament.
0: Escolta, un altre cas en què et toqui llevar-te de matinada, va.
1: A veure, ara això ja ha passat a la història. Jo encara ho he fet. És quan tens que fer recs, ara tot, pràcticament se rega tot per aspersió, vale? Sí, per aspersió sí. o a goteig, gota a gota. Era quan havíem de regar amb aigua manta o amb aigua tirada, que li dic jo. I tens que regar les 24 hores, perquè no pots desaprofitar una aigua.
0: Yeah.
1: I, pues bueno, lo secler de la comunitat de regants te diu, pues bueno, regaràs a les 2, si l'aigua més o menys va com sempre. Però bueno, sempre hi ha el pagès pícaro que té un pamet l'aigua aixecada per avançar més l'aigua, i a més de les 2, pues igual te toca regar les 3 o les 4 de la nit, perquè no baixa tanta aigua.
0: Val.
1: I, pues bueno, passar nits sense dormir per poder regar. Això ha canviat 100%. Com a molt, doncs tens que anar a vigilar doncs, un programador de rec.
0: Un programador de rec, en algun moment, sí.
1: Sí, perquè les coses automàtiques acostumen a fallar. Vale?
0: Val. Si hi ha risc de gelada, aquí també et pot ser que et toqui llevar-te de matinada.
1: Aquí també. El període
0: què toca fer?
1: El període que hi ha risc de gelada acostuma a ser quan l'arbre està florit, que és des de finals de febrer fins a mig abril o finals d'abril. Vale? Què s'acostuma a fer? Primer que tot, tens que vigilar que no baixi la temperatura.
0: Clar.
1: Si baixa la temperatura per davall de zero, vale? Que arriba a menys 1, menys 2, menys 3, te pots quedar sense collita.
0: Clar, aquí ja anem tard.
1: Maneres de pal·liar els danys? N'hi ha dues o tres. Vale? Una és... Bueno, l'objectiu és fer pujar la temperatura. Vale? Quines maneres se pot fer? Fent combustible, fent combustió, agafes i fas foc, fiques com uns pots de pintura, renc sí, renc no, cada dos o tres arbres, i allò porta com una cera, que nosaltres diguem una cera vulgarment, i se fa calentó, vale? O regant amb recs per aspersió. Això és una cosa molt curiosa. Si un no ho ha vist mai, una cosa molt bonica. Tu t'imagines la silueta d'un arbre florit,
0: sí.
1: I engegues l'aspersió i queda cobert de gel.
0: Val. Sí.
1: Queda com si fos un arbre de vidre, per entendre-me.
0: Clar, com tot gebrat.
1: I dius, hi ha gent que la primera vegada que ho veus pensen, hosti, que animals que són aquesta gent. Volen salvar una collita i estan cobrint la fruita de gel. Pues encara diràs que pot ser contraproduent. No, el que s'aconsegueix és que la fruita, quan està molt petita, a mida d'un ungle d'un dit petit, encara
0: sí,
1: no,
0: sí.
1: Fa, la gel fa una cobertura i s'evita de que aquella fruita baixi a menys de 0 o menys 1 graus.
0: Val, clar. I, el gel ja està fet i no baixarà més, és clar.
1: Exactament. I s'ha salvat moltes collites.
0: Que bo, vale? Que bo. I això ho fas tu, aquí no hi ha maquinària.
1: No, aquí no hi ha maquinària. Bueno, aquí pots tindre un dispositiu enxufat al mòbil que quan baixi de certa temperatura t'avisi. O, bueno, doncs tens termòmetres escampats per tota la finca de temperatura màxima i temperatura mínima i doncs, passes nit sense dormir.
0: Escolta, he vist també que en alguns llocs es comencen a fer collites de nit. Allò quan la temperatura puja, que comença a fer molta calor, hi ha llocs que comencen a fer la collita de la fruita a la nit. Vosaltres us hi trobeu amb això?
1: Hi ha gent que ho ha començat a fer, sí.
0: Sí?
1: Per diverses circumstàncies. Una és perquè, bueno, no és el mateix la temperatura que fa aquí el Baix Segrià de maig a agost en aquests moments que estem vivint ara, que fa 10 anys atràs. I, bueno, no és el mateix que una persona estigui exposat al sol i tingui que treballar a 40 graus, que no, doncs, bueno, hi ha gent que, doncs, bueno, s'ha provat i, doncs, bueno, se comença a les 10 de la nit i es conté tota la nit. I per la fruita, també, perquè bueno, no és el mateix que la fruita estigui collida amb la calentor de les 4 de la tarda, que no, com ara el preciclar, se té que collir amb segons quines temperatures, no es pot collir així a lo bèstia. I, però, bueno, si no canvia la climatologia, doncs potser haurem de collir tot en aquests horaris. Sí.
0: Escolta, fa temps, quan va començar tot el problema dels senglars, recordo que hi havia gent també que sortien a vigilar que els senglars no els hi fessin mal segons quins cultius, a la nit, que és quan surten més, no?
1: Sí.
0: No sé si això et toca fer-ho de tant en tant.
1: A veure, lo de la fauna cinegètica és un problema molt seriós, eh? Jo, la zona que estem nosaltres, aquí a Aitona del Baix Segrià, senglars, potser no hi ha tants com hi havia hagut anys atrás, també hi ha algun, però conills és una cosa desaforada, no? Una cosa molt, molt sèria. I jo no soc caçador, però tinc sentit que el millor moment per anar a caçar conills és a les nits. Veure, per ficar-te un exemple del mal que fan els conills, vale? Sí. Jo estic plantant arbres, i estic ficant com una gàbia a l'entorn de la soca dels arbres.
0: Per què?
1: Perquè si no me'ls roseguen. Me roseguen l'arbre. És una cosa molt sèria, això. Clar.
0: Sí. I escolta, ara una pregunta que te l'he de fer. Et toca treballar de nit també per fer la paperassa?
1: Pues, malauradament, a vegades sí. Sí, bé. Perquè jo sóc autònom i quan un no té prou hores al matí, pues, té que fer bona nit. Perquè pues, ho tens que acompanyar a un fill amb una activitat, ho tens que fer una altra cosa, i pues, si es pot fer a la nit, pues, se té que fer a la nit. I de la manera que va el sector de la fruita, m'estimo més guanyar-me una mireta més el sou, i encara que pues, tinga que perdre alguna nit, pues, m'ho miro de fer meu jo, si puc.
0: També hi ha molts pagesos que estem acostumats a sentir-los que es queixen de la burocràcia i de la paperassa que toca fer.
1: Ui, m'has tocat un punt. Sí. A veure, jo entenc que té que haver un control, sobretot, però que hi hagi un excés de control, jo per aquí ja no hi passo. A veure, jo entenc que els temps han canviat, que abans doncs, era una empresa familiar i produïen fruita, ¿vale? I jo anava allí a ajudar. Ara no, ara és una empresa familiar, però no deixa de ser una empresa que tens que fer doncs, els riscos laborals, tens que fer l'adunt, tens que fer el pla de dejeccions, tens que fer, etc. Però és que, senyors, estem fent fruita. Si no el cuidem, ens acabarem carregant el sector, eh?
0: Ja. Yeah. De tota manera, Jordi, malgrat tot això que estem dient, la pregunta final, sí? Canviaries de feina si poguessis?
1: A vegades, quan, com ara anteriorment, m'has parlat de la burocràcia, doncs te la fan avorrir, te diria que sí, vale? Uh-huh. Llavors, claro, tinc l'estima de les terres pròpies i, pues, bueno, mentre es puga i mentre els polítics m'ho permeten, intentaré viure de la terra pròpia.
0: Encara que toqui treballar de nit. Molt bé, Jordi, sempre ens podràs escoltar nosaltres.
1: Ah, exactament. El tractor s'ho fa tant, sempre podré escoltar a la nit dels ignorants a la Marta Romagosa.
0: Doncs moltes gràcies, Jordi. Gràcies
1: a vosaltres.
0: I bona nit.
1: Bona nit, bona nit.
2: Pràcticament 10 minuts i arribarem a la una de la matinada. Calla, que em diu l'Aina, que ens truca al 932017474. Un Jordi d'Aitona no serà pas el mateix que acabem de sentir. Jordi, bona nit.
3: Bona nit.
2: Que ets tu?
3: Sí, sóc jo.
2: Que estàs ensulfatant ara o no?
3: No, avui he tingut que fer tard també, he tingut que tastar una mica la nit.
2: Sí?
3: Perquè el dia d'abans d'ahir vam començar a collir fruita. I com que normalment no tenim totes les parcel·les de fruita totes juntes, doncs he tingut que transportar maquinària d'una parcel·la cap a l'altra.
2: Vaja, i això ho fas de nit, eh?
3: Home, sóc jo sol, el meu pare ja no em pot ajudar, clar. I doncs, bueno, s'ha de fer al moment que els treballadors no estan collint la fruita.
2: Clar. Quina gràcia que estiguis trucant després d'escoltar el reportatge que has protagonitzat en aquesta història.
3: Tot que hi ha un bo, eh?
2: Eh?
3: Que sóc oient vostre.
2: Ja ho he sentit, ja, que ets oient. Sí, m'encanta, és molt divertit. Escolta'm, quina fruita has collit?
3: Avui collia nectarines.
2: Oh, que bones.
3: Bueno, sé perfectament que coneixeu la fruita perquè vau estar a la campanya de l'evaporació.
2: Sí, no sé si jo vaig venir a collir préssecs i nectarines. O sigui,
3: exactament.
2: Em va encantar l'experiència. O sigui, sí. Molt xulo. I a part de que eren boníssims. I sí. Vaig fer cas del que em van dir, perquè com em vaig emportar una caixa sencera, van anar a la nevera i em van durar. Perquè si els arribo a deixar fora, mare meva.
3: És que, Marta, no és el mateix, no és el mateix la fruita que compreu en qualsevol supermercat o en qualsevol fruiteria que no la fruita collida de l'arbre.
2: Ja. No cal que m'ho juguis.
3: A nosaltres, ens fan collir la fruita com, segons quines varietats i segons el destí on té que anar, perquè la fruita que collim nosaltres sí. Té que anar a mitja Europa, ens fan collir fruita que sembla suro.
2: Ja.
3: No cal que us fixeu, com els plàtans. Els plàtans, quan els compleu, són verds, no?
2: Sí.
3: Doncs això és el mateix.
2: Clar. Però jo vaig agafar un préssec de l'arbre i me'l vaig menjar al moment.
3: Doncs això és l'ideal i el perfecte.
2: Va ser espectacular. O sigui...
3: I la gent hauria de fer la mateixa experiència que vas fer tu per saber que la fruita és bona. Mm. Perquè, clar, si la gent compra una fruita mal collida,
2: no.
3: Què fan? No repeteixen.
2: No, clar.
3: Però tens que pensar que la fruita que collo jo passa dins un envàs, amb un palot, aquell palot l'aboquen en una màquina, aquella màquina l'agafa una senyora o un senyor i la fica en una caixa, té que fer uns quilòmetres, la té que agafar la de la fruiteria, la té que ficar a l'exposició i, últim, el consumidor la té que agafar. Vull dir, no sí, pot ser madura madura per menjar al moment.
2: Està clar. Està
3: no sé si m'explico.
2: Sí, del tot. Per això, crec que tornarem a buscar nectarines i préssecs, perquè és la...
3: Quan vulgueu. Si voleu vindre al meu camp, si no tardeu massa, podeu vindre, perquè, bueno, jo ja de fruita vaig d'una empresa de retirada, estic plantant ametllers, però, bueno, és bo saber que, pues, bueno, la gent que heu vingut a menjar fruita aquí en directe, la trobeu bona.
2: Home, t'ho diràs. Si més ho expliquem per tot arreu, o sigui que sí. Jordi, gràcies per partida doble, per trucar ara i per haver fet aquesta història de nit amb el Domènec, que ha sigut molt xula.
3: Jo estic molt content que estigueu a punt de fer els anys, 25 anys de casats.
2: Això sí.
3: Encara falta,
2: avui jo ho he fet allò en solitud, però encara falten uns mesos.
3: Ja felicitaràs el teu home i la meva part.
2: Molt bé.
3: De l'altra part, de l'altre cantó de la Diagonal.
2: Perfecte,
3: diguem, no?
2: Sí senyor. Moltes gràcies, Jordi.
3: Molt content de formar part de la família de la nit dels ignorants.
2: Doncs jo més encara, de que aquí estiguis i que et fem companyia mentre treballes de nit. Gràcies, Jordi, una abraçada ben gran.
3: Igualment, gràcies, bona nit.
2: Adéu-siau, bona nit.
3: Adéu, bona nit.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Vull ser l'alcalde de tots i de totes. Vull governar per tots els barris de la ciutat.
4: Davant els reptes que Barcelona afronta en les pròximes setmanes, com la visita del Papa o la sortida del Tour de França, i a un any de les eleccions municipals, aquest dijous, Jaume Collboni...
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Amb Ricard Ostrell.
7: A Catalunya Ràdio... Postdates. Ser crítics és la condició fonamental per poder viure junts sense ser governats. De Fora de classe, de Marina Garcés. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
2: D'aquí a 5 minuts, si una mica més, arribarem a la 1 de la matinada. Encara tenim temps per escoltar missatges i alguns que ens heu deixat escrits al WhatsApp de la nit dels ignorants, al 667-220-148. Per exemple, la Cecília, des de l'Eixample de Barcelona, ens deixa aquest missatge.
8: He escoltat això que dieu ara de la T-mobilitat i de la targeta reduïda per l'autobús, bueno, pels transports. I jo recordo que els meus pares, quan van fer 65 anys, cobressin el que cobressin de jubilació, tenien la targeta gratuïta. La targeta rosa ja els enviava a l'Ajuntament directament sense demanar-la. Jo, en canvi, ara en tinc 72 i no em donen ni la reduïda. Jo he demanat dues vegades a l'Ajuntament i em contesten que no procedeix la meva sol·licitud. Suposo que és perquè tinc massa jubilació, que no és massa avui dia, perquè, clar, tal com estan les coses, viure a Barcelona és molt car, i no és que guanyi 3.000 euros al mes, molt al contrari, però com arribo al màxim o al mínim de la seva llista, no sé què dir-ho, total, que jo tinc que pagar tot antigament com si tingués 30 anys. I, en canvi, a Madrid, tot gratis. Direu a mi que això és un cachondeo.
2: Sí, Cecília, és així. A Madrid, tot gratis, i aquí no. Doncs mira, sobre la targeta reduïda, també ens ha deixat aquest missatge al WhatsApp del programa, l'Alícia.
9: Fa uns dies va trucar una senyora dient que l'havien rebutjat en dues ocasions per treure's el pas o pels autobusos, aquestes targetes de color rosa que porten molta gent. A mi també m'ha passat en dues ocasions que he estat perquè m'enduguessin aquesta targeta, me l'han denegada. El que és molt curiós, i m'agradaria que algú, si pot ser de la companyia de la TMB, m'ho aclarís, és com és possible que una persona que té una renta avui en dia més alta que la meva i té la targeta rosa. I és perquè en el seu moment ella es va quedar en l'atur i la va demanar. Però, clar, ara no està en l'atur, perquè està jubilada i té una pensió molt més elevada que la meva. M'agradaria que m'expliquessin de quina manera controlen aquestes targetes que van donant al seu dia a les persones que estaven en l'atur i que ara no hi són perquè estan jubilades o perquè ja estan treballant. Perquè si no controlen això, evidentment, els que estem pagant som els que som jubilats i que a sobre no tenim una pensió lo suficientment elevada.
2: Doncs sí, senyora. Qui controla això? Bona pregunta, Alícia. Doncs ja queda fet aquí el programa. La Mercè des del barri de Gràcia ens deia també amb una altra pregunta que es va fer ahir. Les ulleres graduades i de sol es poden donar a òptiques que les recullin, com també ha dit òptica universitària, diu ella, pel tercer món. La Isabel des de l'Hospitalet de Llobregat diu: jo vaig intentar fa anys lliurar ulleres a la Barraquer i tenien el contenidor a petar, no n'hi cabia ni una més. Per un tema sentimental, no vaig voler deixar-les de qualsevol manera, prement força i forçant la solapa d'accés, havien estat del pare. Diu, un dia, passejant pel barri, vaig passar per davant d'una òptica, General Òptica, vaig entrar a preguntar i també ells en recullen. Per tant, ja tenim una altra. La Dolors de Sabadell diu, una senyora ha preguntat on es poden portar les ulleres quan ja no es fan servir. Quan ho vaig necessitar, ho vaig preguntar a General Òptica i em van explicar que ells les recullen i les fan arribar allà on són necessàries. I la Montserrat, des de Barcelona, diu, només dir-vos que les ulleres les recullen, ella ja fa un genèric, diu, a totes les òptiques. I després hi va haver una altra pregunta que ens feien sobre un arbre a Barcelona i tenim diferents respostes que ahir també alguna gent va respondre. L'Eva, des de Vilanova i la Geltrú, diu, l'arbre de la flor lila que comentàveu es diu xicranda i és molt bonic. La Marta, des de la Bordeta, també diu, algú ha preguntat pels arbres de flors de color lila. Si no m'equivoco, i ella posa un altre nom, deu ser el castellà, perquè diu jacarandes o jacarandes. Són uns arbres típics de Mèxic. Sembla que s'adapten bé al nostre clima i entorn i per això els estan plantant a Barcelona. I la Montserrat també ens diu, a Barcelona han anat plantant arbres de diverses espècies molt diferents i boniques, arbres d'altres contrades, totes elles de gran interès i que ens dona una gran diversitat d'arbres que no estàvem habituades a Barcelona. Tot passejant, els vaig fotografiant i diu la Montserrat, i m'encanta. Doncs en tenim més, però ho farem després, perquè arribem a la una de la matinada i ara és moment d'escoltar les notícies d'aquesta hora. Tornem després amb més preguntes, amb més respostes i més converses, encara ens queden més converses. Vull dir que no marxeu, no aneu a dormir, ara tornem.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La consulta d'educació sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia. La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros d'extres pactats la darrera setmana i la CGT que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. Iolanda Segura, portaveu de la USTEC, i Laura Gené, de la CGT, en declaracions a 3CAT Info.
2: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
3: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant falsa aquest conflicte.
1: Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins el PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'ex militant socialista Leire Díez. També apunta que ho feien amb diners de la formació i que entre les maniobres per desacreditar jutges n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders del procés.
1: Pedro Sánchez esquiva les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos estatals. Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda i s'ha compromès a moure fitxa amb els comptes aquesta mateixa setmana.
4: La jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga familiar podria tenir en els fets. Segons la magistrada, la terapeuta va mediar perquè l'empresari cedís una part de l'herència en vida del seu fill, que ara està acusat d'homicidi.
1: Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound, que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Hi han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Uineta, i els internacionals Yard Act i Wet Leg. S'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat els treballs i es començaran a fer circulacions de prova.
4: Al cap de pocs dies, l'R2 recuperarà les freqüències habituals, tal com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
5: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
4: Per contra, les obres de l'R3 es tornen a allargar a causa de la caiguda d'un mur i el tram que s'havia d'obrir aquest mes de maig passat entre Montcada, Bifurcació i La Garriga no s'acabarà fins a finals d'any.
1: Esports, Florentino Pérez ha anunciat que Josep Mourinho serà l'entrenador del Reial Madrid si guanya les eleccions de diumenge i que té fitxat el defensa del Liverpool Konaté. Mentrestant, l'altre candidat, l'empresari Enrique Riquelme, ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
4: A la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge de l'equip. Tot i això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que estarà a punt per al debut mundialista del dia 15 contra Cap Verd.
1: El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet.
4: Al torneig tenis de Roland Garros, en els dobles masculins, la parella Granollers-Ceballos s'ha classificat per a les semifinals.
1: I el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip grassenc ja va guanyar de 5 gols a l'anada.
0: Fins aquí les notícies.
6: La tarda de Catalunya Ràdio.
7: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva al recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
8: Aquesta veu no és de ningú.
9: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
8: Quina història, mare de Déu.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
7: La millor hora del dia.
10: Brava per l'equip de la tarda.
8: És increïble.

0: Una de la matinada i 6 minuts, va que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, que ens truca alliberat des de Navarcles. Bona nit.
1: Hola.
0: Hola, bona nit.
1: Bona nit, sóc alliberat jo.
0: Sí, sí, sí, a vostè li donava pas. Digui'm.
1: No, té una altra cosa, la dècada dels 60, un poeta rus, Lev Sushenko, va pronunciar les seves poesies aquí als angustiants.
0: Si me'n recordo, no me'n recordo. Jo la dècada dels 60 no hi era o vaig néixer a finals de la dècada dels 60? No me'n recordo d'això, alliberat.
1: Doncs, Sushenko es va pronunciar les seves poesies aquí als angustiants. Que un bon papa.
0: Sí, a la Sagrada Família. No, als Agustins.
1: No.
0: A l'Església dels Agustins.
1: Sí.
0: D'acord, molt bé. Allà va pronunciar la poesia en rus, diu.
1: Sí, l'Agustins.
0: No ho sabia, no ho sabia. No, no ho sabia. Doncs miri, he après una cosa.
1: Doncs ja ho saps.
0: Molt bé.
1: Bona nit.
0: Moltes gràcies, bona nit. Veus, fa molts anys que també va venir una altra persona i va parlar en rus perquè va explicar i llegir els seus poemes. La Marina ens truca des de Barcelona. Bona nit.
2: Bona nit. Perdó, no sé què fer tothom. Jo volia preguntar una cosa que a vegades penso, crec que s'ha preguntat alguna vegada, no recordo, i no trobo resposta. Aquestes, les botelles de llet de cartó, no diré marca ara, però és igual, que si són així, que tenen com una forma de trapeci, on hi ha el forat per tirar la llet, ja sabem que això no es treuen perquè no els tirem per aquí per allà. A l'hora de posar el got és molt incòmode, perquè es fan així. Però ja, hi ha una forma de trapeci que ja no és quadrat ni rectangular, eh? No són rectangulars, són com quadrades, com un trapeci, un cono. I allí hi ha el forat, no, que jo crec que ho han fet expressament, perquè vaja, jo crec que els importa més estètica que no la funció.
0: Però perdona, perquè jo ara el cap no veig.
2: Mira,
0: aquesta...
2: Mira, la botella és de llet.
0: Sí, però...
2: Bueno,

0: Hi ha algunes botigues que no són així, però jo penso que és per l'estètica. Els agrada que quedi a la bunyaga un quadrat. Potser per l'estètica.
1: No sé, si algú sap que ens ho expliqui, perquè no sé per què ho han canviat.
0: Igual, i perquè es fa així. Si és... L'estètica és maca, però si va funcionar. Perquè això, avui dia, sembla que hi ha molta... No sé.
1: Ja.
0: Llavors, resulta molta buidor, es va dir. Volia dir que també una altra cosa que ha dit el Pep, perquè és una cosa com una altra, als gimnasos, hi ha un gimnàs que té unes plantes a la cantonada, d'aquelles regades, com se digui, que si ets alt pot clavar el cap,
1: sí,
0: el ull, i no hi ha manera de dir-ho directament, és de luxe, d'aquests de luxe que jo no m'agraden els gimnasos, que ara em menjaran, però bueno, jo, diguéssim que hi ha una moqueta i tot això, ja he anat a hotels d'aquests, jo la primera, o sigui, si és que a mi m'importa un pito, que sí, però resulta que siguin bons, que paguin, eh?
1: Ja.
0: Però és que no hi ha manera de dir-ho clarament, sisplau, podria vostè usar digue-li al seu jefe o al director, perquè no es posa mai ni res.
1: Ja.
0: A vegades sí, però sí, sí. Els importa un bledo, un sec. A veure, ara m'ho poso tremendo, eh? Dóna la impressió, eh? No tothom, eh? Ara li dius al carrer, miri, vostè sap d'això, quin número és aquest, no sé què. I quan els expliques això, com si tinguessis la culpa tu.
1: Ja.
0: Encara tu ets raro, quan falta ètica i això... que tu reivindiques, ets tu el raro. O sigui,
1: ja t'entenc.
0: En el sentit que ets tu, i ho dius bonament, doncs mira, una senyora és pitjor que jo, una altra, una mare d'una persona, li va dir, doncs si ho treu això, ho tiro jo.
1: Clar.
0: Li va dir. Però saps què passa? Que si ho trenquem...
1: No, encara us donen seran a vosaltres. No, està clar.
0: Doncs on serà? Vaig a la Guàrdia Urbana, jo no puc fer nada. Bueno, dic en castellà, però jo no soc retrona, al contrari. Però és que això... Trobo que encara qui paga mana, a vegades.
1: Ja, ja t'entenc.
0: I aquell carrer, m'ho ha dit tu que vas a aquell gimnàs, doncs hi podries dir. Doncs hi dic.
1: I ho va
0: perquè,
1: fer?
0: Perquè, clar, ella va... Sí.
1: Sí.
0: Jo li diré, un dia li diré, si li pots dir tu, a veure, amb aquestos, però hi ha manera. No retiren la planta. Jo, home, no tinc ganes d'anar a l'Ajuntament, tinc que donar-me
1: ja
0: un nom.
1: Fa mandra, sí.
0: D'anunciar. No farem res. No m'agrada tenir que denunciar, m'agrada per les bones. Per
1: però si no ho entenen per les bones...
0: Les plantes que estan, i a més fa llets, perquè són torretes molt lletges, petites, que normalment són de fora. No hi ha manera, eh?
1: Ja ho veig, ja.
0: I no hi ha ningú, diu que està prohibit, o no és legal, o no sé què.
1: Sí, que està prohibit tenir coses a les façanes, sí.
0: Sí, les façanes, i això diu que no s'ha de fer. Jo crec que per ètica, mira, jo a les èpoques que he estat, algunes coses no m'agradaven, perquè tenia un llibre d'ètica que explicava com tractar un rodamont, un cec, una persona del carrer, o passar per la dreta. O sigui, hi ha coses que no m'agradaven. No existia música a la classe, a l'escola, i sé que era quina cosa més estranya, no?
1: Ja, sí. Molt bé, Marina.
0: Jo ara ho sento, però no sé si dir-ho a l'Ajuntament, ho tindré que dir en general.
1: Sí, jo crec que sí, perquè si no faran cas, està clar.
0: Sí, ja ho he fet, però tinc que dir a vegades el número concret, segons que ho tinc que dir. I clar, però bueno, jo ho he dit 10 vegades, t'ho dic, eh?
1: I no et fan cas, ja.
0: No, la rara és
1: doncs,
0: tu, és simpàtica,
1: ja ho entenc, ja. Sí,
0: o
1: sí.
0: La gent falta respecte a la discapacitat moltes vegades. I diu que ets tu raro, que ets antipàtic o...
1: Sí, paciència, Marina, paciència i denunciar si una cosa no està bé.
0: T'has de respectar tu mateix.
1: Clar. Marina, gràcies per trucar-nos, una abraçada.
0: Avui tinc el dia.
1: Vinga, un petó.
0: Bona nit.
1: Adéu, bona nit. L'Anna, des del Fort Pienc, també ara fa uns dies ens va deixar aquest missatge de WhatsApp al 667-220-148.
2: Avui no vull fer ni una pregunta ni donar una resposta, vull fer una queixa. Soc una persona molt cinèfila, jo cada setmana vaig al cine, cada setmana, perquè m'encanta. Aleshores, sempre, ara últimament, he anat amb una amiga, anem aquí a Les Glòries, que ho tenim bastant a prop de casa. Què passa? Resulta que, com que anem cada setmana, estrenen poques pel·lícules. Arriba un punt que ja les hem vist totes i la feina que tenim és per veure una pel·lícula. Clar, anem en una hora que a nosaltres ens va bé de 6 a 7 i mitja, aquest horari, que sempre n'hi ha hagut de pel·lícules. Ara resulta que totes les que fan aquesta hora són en anglès. Aleshores, ja la setmana passada vam tenir que mirar el que hi ha, l'única que ens quedava. Aquesta setmana ja no ens hi hem pogut quedar, ens n'hem tingut d'anar a Diagonal Mar, perquè aquí totes les d'aquesta hora, si n'eren quatre, fins a la de dibuixos animats, era en anglès. O sigui, i preguntar jo, i per què? Per què en anglès? No ho sé, la podríem fer en català, no?

0: però és versió original, clar. I aleshores diu que és que perquè pel turisme. Resulta que el cine, clar, no sé si arribaran a omplir-lo algun dia, perquè abans fins ara era 2 euros el dimarts, perquè som magüeles, i ara ja no, i ara ja són 6 euros. Doncs ara, clar, no. La setmana passada estava, no 8, però pràcticament. I aquesta setmana ja no hem vist, clar, ni les noies que treballen, que ja ens coneixem com si fóssim de la família. Bé, només és aquesta queixa. Aviam per què a Glòries ara passa això, que totes les de la tarda són en anglès. Llavors, clar, has d'anar-hi a la nit, però nosaltres a la nit no volem sortir.
1: Clar, i normalment hi ha diferents opcions amb diferents horaris, en versió original, sigui anglès o altres idiomes, o en versió doblada, però veig que aquí doncs, han tirat pel dret i les han posat totes a la tarda en anglès. Mira, a veure si algú ens ho sap explicar, el per què realment, i si no ho podem demanar, a veure si hi ha possibilitat de que s'ho repensin. És el missatge que ens ha deixat al WhatsApp del programa l'Anna. I hi ha una altra Anna, en aquest cas des del Raval de Barcelona, que ens ha deixat aquest altre missatge.
2: Vaig trucar ja fa uns quants dies perquè vaig fer una pregunta sobre el rellotge de la plaça Catalunya, el que està sobre Zara, que abans era el BBVA, que aquí li corresponia que això s'arreglés. I no sé si em veu contestar o no, però malauradament és que hi ha alguns dies que no he pogut sentir i no sé si això algú va contestar o no. I després també tenia un comentari. Jo fa molts anys que escoltava aquest programa, amb el temps del Cuní, i m'ha cridat, ara l'he tornat a reenganxar, diguem-ne, i m'ha cridat molt l'atenció que recordo que en aquelles èpoques antigues la majoria dels que trucaven eren nanos joves que estaven estudiant perquè era l'època dels exàmens i tot això. Era la majoria de gent jove. I ara, curiosament, és al revés. Ara és gent gran. He notat un canvi bastant, bastant fort. Curiós, no sé per quina és la raó. Suposo que és que conforme ens fem més grans, doncs la veritat és que l'insomni està bastant present.
1: Doncs mira, fins i tot jo havia trucat al Carles Cuní perquè recordo haver estat estudiant exàmens i aturar-me i trucant al Carles i trucant en el Miquel, en Miqui Moto, en aquells moments, Miquel Calçada, que feia el programa de música el dissabte a la nit aquí a Catalunya Ràdio. Sí, abans potser la gent jove escoltava més la ràdio també, que no pas ara. Però vaja, a poc els anem incorporant. Anna, i és veritat que encara ningú ha respost al tema del rellotge que deies de Plaça Catalunya. Ningú, l'hem recordada diverses vegades i encara no hem trobat la resposta. És la 1 de la matinada i 17 minuts. Deixeu-me recordar i, de fet, dir-vos gràcies ja perquè hem rebut els primers missatges d'oients ignorants que ja heu respost a la crida que feia en començar el programa perquè ens compartiu històries que tingueu al voltant de gaudir dels monuments que hi ha a Catalunya. Si teniu alguna anècdota, alguna sensació, algun capítol bonic, tendre o desastrós, és igual. Perquè aprofitant la visita del Papa la setmana que ve per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ara que es commemora el centenari de la mort de l'arquitecte, doncs volem dedicar una part del programa de la nit de diumenge a dilluns, si és possible, a escoltar les vostres històries. I el que us demanem, com vam fer, per exemple, per Nadal, que compartiu amb els ignorants la vostra relació amb les obres de Gaudí. Poso algun exemple, no? Potser podem trobar algú que tenia algú de la família que el va conèixer, vés a saber, o que hi va treballar fins i tot, o us heu quedat amb les ganes de visitar un lloc concret, o us vau fer, o us vau enamorar al Pargüell, o potser uns amics estrangers han vingut a visitar la Sagrada Família i mai abans hi havíeu anat. Potser viviu a prop de la Sagrada Família i n'esteu farts de tants turistes o qualsevol cosa. O heu ajudat uns japonesos que buscaven algun monument de Gaudí i no el trobaven, vés a saber. Per tant, qualsevol testimoni serà benvingut. El que us demanem és que ho compartiu a través del WhatsApp del programa, perquè així els anem recollint tots aquests testimonis. El WhatsApp, el recordo, és el 667-220-148, millor en un missatge de veu, perquè així la setmana que ve ens ho escoltarem ben vestit, ho compartirem entre tots amb unes boniques músiques. Va, ens hi ajudeu? Això serà la setmana que ve, parlant de Gaudí. Però ara parlarem d'algú que està una mica... O sigui, no és el mateix, però ara m'entendreu perquè dic que estan completament relacionats. A mitjans del segle XIX, Barcelona va enderrocar les seves muralles per poder créixer. El govern espanyol va triar Ildefons Cerdà per dissenyar l'expansió de la ciutat, enginyer i urbanista, va idear un traçat de carrers quadriculat, illes de cases octogonals i amplis espais per jardins i vianants. Amb el pas dels anys, aquell nou barri, l'Eixample, s'ha convertit en un dels emblemes de la capital catalana i a molts llocs s'estudia com a exemple de l'urbanisme modern. La seva construcció, però, no va ser tan fàcil com es podria pensar. El projecte va patir unes quantes modificacions. Des de Barcelona no es veien bons ulls la idea de Cerdà i es va acabar imposant des de Madrid. Aquests són alguns dels detalls que l'enginyer i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Francesc Magrinyà, explica en aquest llibre Teoria Cerdà, que acaba de publicar. Considerat una de les persones que més en sap d'ell, Magrinyà també serà comissari de l'exposició Univers Cerdà més enllà de l'Eixample, que es podrà veure a Centelles, localitat natal de l'urbanista, després Barcelona i Madrid. Aquesta exposició serà una de les fites de l'any Cerdà que commemora els 150 anys de la seva mort. Francesc Magrinyà, bona nit.
3: Bona nit.
1: I benvingut a la nit dels ignorants. Què li deu Barcelona a Ildefons Cerdà?
3: Home, a veure, què li deu? És una bona pregunta. A veure, el Cerdà l'any 75 va agafar un vaixell, se'n va anar cap a València, però després d'allà agafava un tren cap a Madrid, i va dir, Barcelona no sé si mai si em sabrà reconèixer tot el que jo he donat per ell i tots els esforços que jo he fet, i bueno, no m'ho ha reconegut, però algun dia m'ho reconeixerà.
1: I ha arribat el dia.
3: Jo espero que sí, i crec que sí. Sí,
1: ha arribat el dia. Ha trigat, eh?
3: Sí, ha trigat, sí, sí. Bueno, de fet... Bueno, moltes vegades a Gaudí el van començar a reconèixer quan els estrangers van començar a reconèixer Gaudí, eh? Perquè abans... I a Cerdà, bueno, l'any 59, quan ja l'Eixample ja s'havia construït bastant, van començar a veure la potència que representava això i es va fer un congrés mundial d'urbanisme i allà es va començar a reconèixer el personatge.
1: Si li sembla, situem-nos a la Barcelona de meitat del segle XIX. Com era en aquell moment la ciutat?
3: A veure, era un... Ell arriba a Barcelona l'any 35, 34-35, i ell va estudiar a la Llotja, estudia matemàtiques, i després l'any següent se'n va a Madrid a estudiar enginyer de camins. I és una època de revoltes, és quan les fàbriques comencen a introduir-se el vapor, quan es concentra els treballadors, hi ha una migració cap a la ciutat i la ciutat comença a créixer dins de les muralles i, evidentment, doncs, comença a haver-hi revoltes perquè els treballadors s'associen i, bueno, Cerdà viu una mica aquesta commoció. Ell que venia d'un mas al Pla de la Garga, a Centelles...
1: I... Allò de la tranquil·litat més absoluta, arriba aquí i comença a enderrocar muralles.
3: Bueno, no, aquesta discussió d'alguna manera es llença l'escrit Abajo les muralles de Pere Felip Monlau, que l'any 1841, en el trienni liberal, de 1840 al 43, una mica es fa, de fer la reflexió de que ja cal tirar les muralles. I aquesta reflexió doncs no s'haurà d'esperar una altra vegada fins al bienni progressista del 54 al 56, 1800, a que d'alguna manera amb Pasqual Madoz s'inicia el procés per enderrocar
1: un altre. El govern espanyol tria Ildefons Cerdà per dissenyar aquesta expansió de la ciutat. Per què el trien amb ell?
3: A veure, el Cerdà va estudiar camins a Madrid i en sortien 10 estudiants cada any, dels quals 3 o 4 catalans.
1: Ja.
3: I l'any 51 el Ministeri de Foment, es crea el Ministeri de Foment perquè abans les ciutats les planejaven els militars. Es crea el Ministeri de Foment que construeix infraestructures i a partir del 1858 la planificació de ciutats passa al Ministeri de Foment. Per tant, els amics de Cerdà a Madrid.
1: Clar, van dir que te'l coneixem, no? Aquest sabem
3: bueno, els seus amics, clar, perquè eren una colla, eren uns poquets. I Cerdà se'n va a Madrid perquè li encarreguin el projecte.
1: Perquè li encarreguin el projecte. Com era el projecte inicial de Cerdà, eh? El primer de tots.
3: A veure, el Cerdà, quan ell ja va fer una mica de reflexió, quan es va... Amb ell, el govern civil, perquè tenim com la imatge de que Barcelona era molt important als ajuntaments, però amb el moviment liberal el que importen són els governadors civils. No aquesta imatge del franquisme, sinó que el govern civil era la modernitat. I llavors Cerdà es converteix en tècnic del govern civil. Ell era regidor a l'Ajuntament de Barcelona, en aquell moment, estem parlant del 54, i llavors li carreguen el plano topogràfic de les afores de Barcelona. I llavors ell, aprofitant que dibuixa el plànol topogràfic, fa amb un transparent una primera proposta del projecte d'Eixample.
1: I què passa amb aquesta primera proposta, que no acaba sent...
3: Aquesta proposta, a veure, potser perquè m'he avançat, el 55, quan ell presenta, és un transparent que no hem trobat mai.
1: Ah, no?
3: No. I llavors és el novembre del 1858, això ha sigut el 54, el novembre del 1858, 4 anys més tard, quan les competències de planificació de ciutats passen al Ministeri de Foment, és a dir, els amics de Cerdà, Cerdà se'n va a Madrid, i el gener li encarreguen el projecte. El gener de 1859, i 2 mesos més tard va i el presenta el març de 1859, que en aquells moments és ministre el que havia sigut governador civil de Barcelona, que és Pasqual Madoz. I amb els seus amics el presenta i fan... Bueno, hi ha una primera acollida i hi haurà una aprovació inicial d'aquest projecte el 7 de juny de 1859.
1: Però a tothom no li agradava, i crec que va ser, per exemple, justament un arquitecte, Josep Puig i Cadafalch, que va ser com molt beligerant, molt detractor de
3: No, però això són 50 anys més tard.
1: Més tard del que estem parlant ara?
3: Sí, perquè el 1859, de fet, és la modernització de la ciutat, i Cerdà presenta aquest projecte. Llavors, en aquell moment, que a vegades pensem ara a la ciutat construïda, però era un dibuix, el Cerdà tenia el prestigi que havia fet el pla topogràfic, i llavors es presenta aquest projecte, i la discussió, el que els hi preocupava més a la gent, era la Via Laietana, la via A, B i C. I és el que els hi... Si una mica hi havia aquesta discussió, no tant per l'Eixample. I llavors, l'Ajuntament, en aquells moments, la gran discussió són els terrenys de Boralles. Perquè a veure si els terrenys de Boralles són... els controlaria l'Ajuntament o els controlaria el Ministeri. I al final, en aquesta discussió, al final guanya el Ministeri de Defensa, perquè el Ministeri de Defensa, que és el propietari de les muralles, amb això es podrà pagar al govern la reurbanització d'aquests terrenys. Llavors hi ha una reparcel·lació que fa el mateix Cerdà. Llavors, en aquesta discussió, finalment, hi ha una proposta d'un concurs.
1: Sí.
3: L'Ajuntament demana fer un concurs,
1: sí,
3: però el projecte del Cerdà ja està aprovat. Llavors, demanen de fer un concurs, se'n van els de l'Ajuntament. Cerdà l'ha presentat el mes de març. El mes d'abril se'n van els de l'Ajuntament a reclamar que Pasqual Madoz, que era com el diputat que s'encarregava pels assumptes de Madrid, ara està a Madrid i és ministre, doncs llavors, en aquell moment, al final els diuen... s'aprova el juliol, s'aprova el juny, i el juliol els hi deixen fer un concurs. Organitzeu un concurs, però en una sala principal poseu el del Cerdà i presenteu els del concurs del que havia presentat organitzat l'Ajuntament de Barcelona. I llavors això es fa al setembre-octubre, aquesta celebració d'aquest concurs, i un any més tard, uns mesos més tard, el 30 de maig, s'aprova definitivament el plànol del Cerdà.
1: És a dir, el concurs no serveix de res.
3: És una cosa que va organitzar l'Ajuntament de Barcelona, però qui era competent era el govern civil, perquè Cerdà fa un projecte de 7 municipis, no de Barcelona. Barcelona s'acabava al carrer Provença.
1: Imagina't.
3: S'acabava al passeig de Sant Joan. Cerdà estratègicament fa 7 municipis. Llavors, qui té competències ja no és l'Ajuntament, sinó el govern civil. I Cerdà era tècnic del govern civil.
1: Centrant-nos ja en el projecte de l'Eixample, estrictament, què té d'innovador en aquell moment el que va dissenyar? Les quadrícules tan característiques, que no sé si va tenir alguna influència d'algun lloc o realment la seva manera de pensar va fer que l'ordre i l'aprofitament de l'espai intern i extern fossin el més destacat d'aquella idea que va tenir.
3: A veure, el que hem vist en el temps és que els carrers poden... El Cerdà va dibuixar uns carrers, va fer un projecte, el 1863, que si avui tu presentes aquell projecte per fer un carrer, te l'aproven, de lo ben definit que estava,
1: sí?
3: Amb els arbres, els passos a nivell, l'enllumenat i tot. El Cerdà havia definit els carrers d'una manera molt, molt clara, però el més interessant per mi del Cerdà és que va entendre que allò que permaneix en el temps són les alineacions que separen la zona dels carrers i la zona dels habitatges. I llavors, d'alguna manera, el que passa és que això ha sigut el que... La illa pot haver evolucionat. Els carrers ara passen més cotxes abans... Quan Cerdà dissenya la Gran Via,
1: sí,
3: el 1860, una via de 50 metres, no hi ha ni un vehicle.
1: Clar.
3: Però ell fa... Per què?
1: Un carrer amplíssim que dius, per què?
3: Perquè, perquè ell deia que cada mode de transport havia de tenir el seu espai en la secció. Uh-huh. Per tant, si avui podem fer mobilitat sostenible a la ciutat de Barcelona i tenir el carril bici, el carril dels vianants, els carregats, el cotxe, és perquè, i el transport públic, és perquè havia previst aquest principi. És a dir, hem de fer uns carrers on cada mode de transport tingui el seu espai. I hem de fer unes illes prou aïllades i amb un pati de ventilació prou gran com perquè sigui higiènic. I això defineix unes alineacions. Després, això com evoluciona el temps? El temps ja ho dirà, però el que ha permanescut en tots aquests anys, més de 150 anys, és aquest plànol d'alineació.
1: És a dir, que la ciutat que tenim en aquests moments és possible gràcies a les idees d'en Cerdà.
3: D'un científic social i planificador i polític que és capaç de plasmar aquesta idea de que hi ha un espai per moure's i un espai per estar.
1: Per estar.
3: I que això és el que permaneix en el temps. Uh-huh. I això ha fet que Barcelona, amb aquesta quadrícula, una ciutat sense estat, sigui avui una de les ciutats mundials, que no és ni Lió, ni València, ni qualsevol ciutat, que és el que li hagués tocat si no hagués fet això.
1: En aquest entramat, Cerdà inclou altres vies grans, una part de la Gran Via, com deia, Diagonal, Meridiana, Passeig de Gràcia, Passeig de Sant Joan, i crec que la centralitat ell la veia a la plaça de les Glòries. I aquí sí que, clar, amb el temps hem vist que la plaça de les Glòries, diguéssim que tindria una conversa a part, no? Però no va ser així.
3: A veure, el Cerdà el que va preveure és no tan sols que va preveure una plaça, sinó que va preveure que tots els equipaments de l'Ajuntament havien d'estar a la plaça de les Glòries.
1: Imagina't.
3: I els equipaments administratius havien d'estar a la plaça de les Glòries. Això, a la llarga, bueno, al final, avui la ciutat s'extén i aquest és un lloc de confluència i, per tant, era interessant col·locar els equipaments administratius. El que passa és que fins al 1925, podríem dir, fins a l'exposició universal del 29, està molt centrat tot en Barcelona. I Barcelona s'acabava al Passeig de Sant Joan i, com deia abans,
1: en Provença
3: hi havia Gràcia, es van ajuntar ràpid amb Gràcia. I llavors Barcelona va créixer més aviat cap a Plaça Espanya, precisament en Puig i Cadafalch, que estem parlant de l'any 29. Llavors, d'alguna manera, la ciutat no comença a créixer cap a l'altra banda fins a, sobretot, a partir dels anys 60.
1: Clar, i a més, aquí no hi havia enclosa la plaça Catalunya, que al final ha tingut aquesta centralitat, no?
3: A veure, no, és que el Cerdà, en el primer dibuix, si et mires el projecte del 59, Cerdà havia dibuixat una plaça a la confluència de Gran Via en Passeig de Gràcia.
1: Ah, sí?
3: Sí. I aquesta plaça, els propietaris que havia els propietaris de la carretera de Gràcia, que era el Passeig de Gràcia, van ser els primers que es van queixar, i com que eren, de fet n'hi havia alguns que eren amics del Cerdà, van demanar que aquesta, que aquelles propietats no es toquessin, i per tant les de la carretera de Gràcia. I llavors, què va passar? Que es va haver de reubicar la plaça en un altre lloc. I llavors, com que Cerdà va fer la reparcel·lació dels terrenys a les muralles, és ell el que va dissenyar la plaça Catalunya. Que al començament eren dues illes, al final n'ha quedat una, però la del damunt també havia de ser plaça.
1: Qui va pagar tota la construcció de l'Eixample?
3: Ciutat Vella. Perquè el gran encert que va tenir la ciutat i l'Eixample van tenir el privilegi de que les contribucions que es pagaven a la Ciutat Vella servien en part per pagar la urbanització de l'Eixample.
1: Ah, molt bé. Uh-huh. Si Cerdà fos viu en aquests moments i veiés l'Eixample del 2026, què creu que diria?
3: Cerdà pensaria a l'escala del territori. Cerdà no es quedaria únicament. Cerdà es preguntaria a veure què ha de ser l'Eixample en el futur. Cerdà va fer l'Eixample, va fer la reforma interior. Avui el que estem fent és saltant d'escala i al mateix temps fent grans reformes de les ciutats i, per tant, Cerdà el que es replantejaria és quin lloc ha de tenir l'Eixample a l'àrea metropolitana i a la regió metropolitana de Barcelona i de Catalunya.
1: A molts anys vista, no? Una cosa a molts anys vista, què passarà, què necessitarem, no?
3: Exacte. Ell una mica els plantejaria què volem a la societat de la informació, com han de ser les ciutats d'aquest segle XXI.
1: Aquesta tardor es podrà veure, ja deia abans, a Centelles, a Barcelona i Madrid.
3: L'exposició s'ha retrasat una mica, es farà a Centelles al desembre.
1: Sí.
3: I després a
1: Barcelona i Madrid.
3: Allà a Can Serra, que és la confluència de Rambla Catalunya i Diagonal, que és on hi ha la seu de la Diputació, es farà al gener, i unes setmanes més tard a Madrid.
1: Molt bé. Què hi trobarem en aquesta exposició?
3: Bé, nosaltres el que volem ara és apropar més el personatge, és a dir, entendre que aquest personatge no és un... La introducció que has fet se la va inventar el nebot del Puig i Cadafalch, que li va donar ordres al Puig i Cadafalch, al seu nebot, Puig i Alfonso, que cremés els llibres del Cerdà.
1: Imagina't.
3: I volíem planificar la ciutat, van fer el plan Jocelí, però no la podien fer perquè les alineacions no es van poder tocar. I llavors van haver... I llavors el Puig i Cadafalch, al final, amb Primo de Rivera, van pactar de poder fer l'urbanització de Montjuïc. I és allà on el Cerdà... I després van fer la Via Laietana, però no van poder tocar l'Eixample. De fet, el Puig i Cadafalch ja va elaborar l'edifici de la Casa de les Punxes, va promoure el de Baró de Quadres, el de Can Serra, on hi ha la Diputació, però ell volia fer un gran bulevard a la Diagonal i no va poder.
1: No va fer.
3: Perquè, com que s'havia d'expropiar i no donava, doncs no va... I per això estava tan enfadat en aquest sentit. Llavors, què em preguntaves?
1: Què hi trobarem a l'exposició? Tu dius, vols...
3: Bueno, doncs, per exemple, el Cerdà, els que van promoure el ferrocarril de Barcelona a Mataró era el sogre del Cerdà. Els que van promoure el Liceu eren els amics de Cerdà. Els que Cerdà coneixia les Ceps, el Cerdà era amic de la família amb el seu germà, havien creat una fàbrica de barrets que tenia oficina a Londres, amb el Balmes. El Balmes era confessor de la reina. La dona del Cerdà estava a la cort de l'any 68. Clar, aquest personatge que venia de Madrid, no, era de la societat, eren els indianos, que volien modernitzar la ciutat, que fan totes aquestes accions, i Cerdà era un d'ells. I, per tant, formen part d'aquesta generació que el 1848... que seria com els Jocs Olímpics de Barcelona el 92, doncs el 1848 és el moment clau de la inauguració de la línia de Mataró, que Cerdà fa el projecte de ferrocarrils de Granollers a Sant Joan de les Abadeses, que promou l'organització ferrocarril de la ciutat. Per tant, ens aproparem a aquesta generació i després intentarem explicar pel gran públic el pensament del Cerdà tant a l'Eixample com més enllà de l'Eixample. Uh-huh. Per tant, l'univers del Cerdà, aquest univers de persones, és una generació, però també el coneixement pel gran públic de lo que és la teoria del Cerdà aplicada a la ciutat i aplicada al territori.
1: Doncs és aquest llibre, Teoria Cerdà, de Francesc Magrinyà, i aquesta exposició, Univers Cerdà més enllà de l'Eixample, que començarem a veure a finals d'any i gener i febrer. Moltes gràcies per ser i venir a la nit dels ignorants, que aquí ens agrada aprendre moltes coses i crec que avui n'hem après unes quantes.
3: Doncs aquest llibre el teniu a disposició i aquí està explicada aquesta història i la seva teoria i una mica la seva visió cap al futur.
1: Molt bé, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Bona nit.

0: que em diu vine, perdre pels carrers de Barcelona.
1: Són 2:15 de 2 de la matinada, la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-207-474. Ens truca la Mercè, de Vilanova i la Geltrú. Bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, jo és que volia comentar una cosa d'aquí del Pla de Cerdà. La meva mare era una enamorada del Cerdà.
1: Sí.
2: I sempre explicava que les illes no havien de ser tancades. Les illes havien de ser obertes, que es pogués entrar des del... A part de que va programar les ceres ben amples,
1: sí,
2: perquè els vianants poguessin caminar tranquil·lament, les illes eren obertes i els patis aquests que estan tancats ara, que són terrats i negocis i naus i coses d'aquestes, havien de ser o jardins, o biblioteques, o serveis públics i coses d'aquestes.
1: Sí, senyora.
2: I, clar, i a més, molta vegetació, amb la qual el projecte Cerdà hauria sigut molt millor. No en tinc ni idea perquè no es va arribar a fer. Suposo que per interessos econòmics
1: o el que fos. Tu diràs.
2: Però, clar, sí, hauria sigut una eixample molt més fabulosa que
1: ara. Ara ho han fet en alguna illa i algun parc, sí, però és veritat que la gran majoria no.
2: No, és que n'hi ha molt poca cosa.
1: Molt poca cosa, sí,
2: i
1: sí.
2: I és una llàstima, perquè imagina't tu com que ha sigut Barcelona.
1: Imagina't, sí, sí.
2: Molt millor.
1: I tant. Hi ha un projecte, ho dic perquè a mi m'afecta, ja fa molts anys, mare de Déu, que em van dir on jo visc, que allò s'havia de convertir en un parc, i hem passat 20 anys, o 21, i 20 anys.
2: Home, perquè ara hi ha molts interessos de la gent
1: no
2: que té terrenys i propietats allà dintre,
1: correcte,
2: que ho deixen anar.
1: Sí, sí, està clar.
2: Clar.
1: Molt bé, Mercè, doncs gràcies bé per la teva aportació.
2: De res. No, adéu, bona nit.
1: Bona nit. En Magí Anguet, des de Vilafranca del Penedès, bona nit.
3: Bona nit. Mira.
1: Digues.
3: Diu, primer li volia dir a aquella senyora que no trobava sifons enlloc. Bueno, dir-li que el Mercadona i l'Esclat n'està ple, en trobaràs com vulgui. Passa que, esclar, són de plàstic.
1: Són de plàstic, sí, sí.
3: I amb la fonteta aquella de dalt, que abans era de ferro, doncs, bueno, l'estil no és el mateix, però pràcticament es coneixen bé, també és de plàstic. Esclar, el que hi ha dintre només és aigua, aigua carbonatada, o sigui que això que diem, posa'm un raig de sifon, això no ho diem bé perquè el sifon és de plàstic o com els dels lavabos o les banyeres o aigüeres que són de plom o de llautó o de ferro, però els sifons sempre són sòlids, no són mai líquids.
1: Yeah.
3: O sigui que hauríem de dir, posa'm un raig d'aigua, suposo, no ho sé. Yeah. Però un raig de sifon no, perquè el sifon no existeix, els romans ja en feien, i els feien de plom, però clar, dins hi havia aigua. Bé, en principi això, després volia preguntar què vol dir la paraula batua. Abans es feia servir molt, principalment per aquí el Penedès, bueno, jo dic aquí, clar, perquè d'allò, per les dones, per dir, doncs, això que deien batua Déu o batua l'hòstia.
1: Batua l'olla, jo havia sentit. Batua l'olla.
3: Ah, batua l'olla també, aquests eren més finets.
1: Home, això, crec que el meu germà encara ho diu, batua l'olla. Tinc un germà que ho diu, això. Fa molta gràcia.
3: Sí, els homes no deien això, deien que hagut l'hòstia i això, no? Però vull dir que les dones sí ho feien servir.
1: Perquè era més fi, no?
3: Home, quedava més bé.
1: Batua
3: però,
1: l'olla.
3: Però, jo no sé si això ho han tret d'allà dels bascos que ensenyen allò a l'esquerra batua, l'esquerra batua,
1: no,
3: que diuen...
1: Jo crec que no té res a veure, això, amb l'esquerra. M'estàs fent
3: bueno,
1: una broma.
3: Doncs vull dir, només per... Si aquesta
1: veure,
3: paraula
1: bé,
3: només
1: això,
3: es deia per aquí,
1: sí,
3: i què vol dir, clar.
1: Està ben vist. Molt bé.
3: Vinga, doncs.
1: Gràcies.
3: De res.
1: Adéu-siau, bona nit. Va, que tenim... Ah, que hem de fer la publicitat, encara és veritat. Va, doncs ara tornem.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
1: Dos minuts i tres quarts de dues, va obrir el capítol de preguntes contestades.

0: parlem de naturisme i nudisme amb música de Robbie Williams, un dels artistes que en diverses ocasions s'ha mostrat partidari de la filosofia naturista, perquè ja fa unes nits en Miquel des de Sabadell va fer aquesta pregunta.
1: Tinc un dubte de pobles nudistes, quants pobles nudistes hi ha i com és la convivència, vull dir, si respecten més o respecten menys o quines són les normes de convivència que tenen.
0: Hem traslladat la consulta a Emili Vives, que és propietari del Fonoll, l'únic poble naturista de Catalunya.
2: Aquí a Espanya només conec el Fonoll com a poble naturista, malauradament. Hi ha alguns espais naturistes, alguns càmpings naturistes, platges naturistes, i hi ha molt poc, desgraciadament, no hi ha competència, que és el que ens agradaria que hagués, que força... Hi ha càmpings i poca cosa més. A Europa hi ha molts centres naturistes, però com a poble tampoc en conec cap. A Itàlia vaig sentir que n'havia un, però no hi tinc gaire, no tinc notícia ni contacte tampoc.
0: Fins una trentena llarga de persones viuen de manera fixa al Fonoll, a la Conca de Barberà. És una propietat privada amb reglament intern i normes. Per exemple, no es poden fer fotos, no es pot fumar excepte en llocs privats, no es poden portar armes i, si la climatologia ho permet, la convivència caldrà que sigui en nuesa integral. És un poble naturista que vol viure en harmonia amb la natura i que és autosuficient. I encara tenim temps per una altra qüestió, canviarem de tema, i parlem del cas Pujol, perquè nits enrere en Joan des de Vallcarca ens va fer aquesta pregunta.
3: És sobre el cas de la família Pujol. Jo, això d'associació criminal, per mi, criminal, a veure, amb el ben entès de la paraula, és un crimen. És, per exemple, el que ha passat amb el de Mango. És una persona que vol treure la vida amb una altra. Bé sigui amb una arma blanca, bé sigui amb una pistola, bé sigui amb una barra de ferro, però amb la intenció de matar-lo. Diu, el processament a la família Pujol s'anomena criminal perquè la fiscalia els acusa d'haver actuat com una organització criminal o associació il·lícita per enriquir-se de manera il·lícita durant dècades. Vale, el d'associació il·lícita, val, però organització criminal, jo no sé, jo francament potser és que vaig completament equivocat i potser algú m'ho pot aclarir el per què.
0: Doncs sí, Joan, t'ho pot aclarir la companya dels serveis informatius, la Maria Núria Reveller, que està especialitzada en tribunals.
4: Associació criminal és en el sentit que hi ha una sèrie de persones que es posen d'acord per cometre un delicte o uns delictes. Associació criminal, criminal com a sinònim de delictiu. Amb un delicte d'associació criminal sempre hi ha una estructura, una persona que és la que és el líder, és el que mana, i els altres, doncs, que estan organitzats fent diferents tasques. En el cas Pujol se'ls acusava, com a mínim la fiscalia els acusava d'associació il·lícita, no associació criminal, que la diferència és que se'ls pot acusar encara que el delicte no s'hagi comès. És a dir, que ells havien fet aquesta associació, s'havien organitzat d'aquesta manera, encara que no s'acabés cometent, doncs, el delicte, que en aquest cas, doncs, seria el blanqueig de capitals.
0: Esperem haver ajudat el Joan a entendre. Gràcies, Maria Núria Reveller, companya periodista dels serveis informatius especialitzada en tribunals. I abans del conte, va, que us dic algunes preguntes que encara no tenen resposta, a veure si a través del WhatsApp o demà a partir de les 12 quan comencem, doncs ens podeu donar resposta. Per exemple, l'Aleix d'Esparreguera ens demanava per què als escarabats no els passa res encara que caiguin d'una gran alçada. La Rosa vol saber què fa actualment en Josep Cuní. En Bernat, des de Terrassa, quins permisos calen per instal·lar una àrea de caravanes? L'Anna, des del Fort Pienc, qui decideix la grandària dels autobusos de Barcelona? En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, per què en el moment de fer un badall perdem una mica l'audició? I la Mariló, des del Poble Sec, ens demanava com es calcula la sensació tèrmica.
5: Compte per anar a dormir.

Aquesta setmana anem a dormir després de sentir les històries que va escriure Sergi Pàmies i que va publicar l'any 2013 el llibre Cançons d'amor i de pluja, editat per Quaderns Crema. El conte d'avui porta per títol Tothom ho fa. Sent el cansament a les cervicals. Se li tanquen les parpelles. Combat la son amb l'efecte del cafè que ha pres abans de sortir de casa. Aparcat a 50 metres de la discoteca on ha quedat per recollir la seva filla. Mira el rellotge, encén la ràdio i escolta les notícies de les 4. El paisatge no el tranquil·litza. Amunt i avall, joves i adolescents que criden, canten, riuen, es barallen, beuen, fumen, vomiten, fan espetegar tubs d'escapament o, després de trontollar, cauen a plom. La negociació per decidir l'hora de tornada ha estat desagradable. Ell s'ha sentit culpable de no saber imposar el principi d'autoritat. Ella s'ha sentit infeliç de tenir un pare tan carca. Per dissuadir-la, li ha recordat que només té 16 anys, sense pensar que ella els viu com si en fossin molts més i que, per això mateix, hauria de deixar-la sortir com a mínim fins a les 6. L'argument més repetit per ella ha estat el de sempre. Tothom ho fa? Fer-li entendre que això no és cap garantia ha estat inútil i, al final, han pactat que tornarà a les 4 i que ell l'anirà a buscar. Ara, veient la gentada que hi ha al carrer, una avinguda de polígon transformada en atracció noctàmbula, ha d'admetre que potser sí que tothom ho fa. Retarda el moment de telefonar-li. Està convençut que saltarà la bústia de veu i sonarà la frase que menys li ve de gust sentir. Està apagat o fora de cobertura. Si no estigués tan cansat i no tingués tanta son, començaria a pensar en represàlies proporcionals a la indisciplina comesa. Cada minut que passa té més clar que la seva filla no respectarà el que han pactat. En situacions com aquesta, l'experiència no li serveix de res. Fa 30 anys, quan ell en tenia 16, la severitat dels pares li semblava injusta, però natural. Discutir-la només era una opció testimonial, una oportunitat per desfogar-se, crits, cops de porta i, al final, acatar la disciplina. En les decisions d'avui, però, ja no hi intervenen ni l'arbitrarietat ni l'esperit rebel, només els capricis de la immediatesa i l'estupidesa dels horaris. La majoria de pares que coneix ho accepten amb resignació, com si fos una epidèmia inofensiva i fins i tot simpàtica. L'horroritza que, amb només 16 anys, la seva filla vulgui fer el mateix que ell no va fer fins als 30. A base de discussions extenuants, però, no descarta sumar-se a la indiferència majoritària. Ara l'únic que vol és que no li hagi passat res i que surti de la discoteca. Per no perdre la calma, tecleja un missatge de text. Soc fora, aparcat a la cantonada. Enviar. És un text sobri que no destila ni retrets ni amenaces. El cor se li accelera. Si la seva filla no surt o no respon de seguida, sap que la taquicàrdia s'agreujarà, igual que la capacitat per imaginar tragèdies. Allaus humanes, violacions, comes etílics... Es frega els ulls, badalla, encén la ràdio i recorre el dial sense trobar cap consol ni tan sols a l'emissora Radio Olé. Amb el mòbil a la mà, espera la resposta. Mira la gent que creu al carrer, ramats de minifaldilles, talons, serrells, crestes engominades i pantalons calculadament caiguts. Envia un altre missatge. I un altre. Finalment li truca. El té connectat. Pensa, sense saber si això l'amoïna més o menys. Cada to que ella deixa sonar sense respondre se li dilueix a la sang com un verí. Surt del cotxe. Recorda com fa unes hores ella li ha suplicat «Confia en mi». Movent el cap com un periscopi, la busca entre el grup de joves que, escopits per la discoteca, continuen sortint i radiant estupefacció amb les pupil·les electrificades de visions que s'estima més no imaginar. Uns metres més enllà, recolzat a la porta d'un 4x4, hi ha un altre pare. Es miren amb una complicitat solidària. En comptes de transmetre-li alleujament, però, aquella mirada li confirma una evidència. Que passin 37 minuts de l'hora acordada i que no hi hagi manera de parlar amb la seva filla
només pot fer el començament d'una etapa ingrata i frustrant. Torna a entrar al cotxe. Amb els ulls tancats, fa exercicis respiratoris per combatre l'angoixa. Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. Funciona. El que passa a partir d'aquest moment sembla mentida. I, per tant, val més explicar-ho com si fos veritat. El batec del cor es normalitza diastòlicament i sistòlicament. Sense obrir els ulls, se sent orgullós d'haver vençut l'angoixa. I quan els obre, amb la convicció d'haver dormit profundament, constata que només han passat 5 minuts, 42 de retard. També sent que les cervicals ja no li fan mal i que ja no té son. Més animat, es pentina amb els dits i nota que té més cabells i que són més llargs. Quan es mira el retrovisor interior, el que veu és un adolescent imberbe. Ell, amb 30 anys menys. No pot espantar-se perquè té tots els sentits ocupats a sorprendre's. En un gest instintiu, es mira les mans, la panxa, el sotabarba i comprèn que, malgrat ser el mateix, ara té el cos de quan tenia 16 anys. Sense deixar d'aspirar i inspirar, es mou amb lentitud, organitzant els pensaments per prioritats. La primera, trobar la seva filla. Surt del cotxe i, amb passes decidides i àgils, acaba de perdre 13 quilos i 30 anys, fa cap a la discoteca. No vol comprendre res, només actua seguint el que li mana el cervell, que aparentment no ha patit cap mutació. Arriben a la porta, s'obre pas entre la gent fins que la butxaca nota la vibració del mòbil. S'atura en sec, llegeix la pantalla. Estic sortint. Dir que se sent alleugerit és dir poc. Els pitjors presagis es fonen, grans blocs d'inquietud a la deriva i en acabat s'esfumen. El nus a la gola ja no té la consistència de la corda d'un penjat. Somriu amb una emoció que no correspon ni a la seva fesomia ni a la roba que du prematurament envellida. Impacient, mira cap a la porta. Ramats de minifaldilles, talons, serrells, crestes engominades i pantalons calculadament caiguts. I apareixent com una anomalia del paisatge, una dona d'uns 40 i bastants anys, amb la mirada cansada i l'expressió d'haver viscut prou per no confiar gaire en el món. Sembla buscar algú amb la mateixa intensitat que ell busca la seva filla. Vesteix com un adolescent, vestit curt, de canema, mitges negres, sabates de taló, bossa creuada i ratlla els ulls. I el contrast entre la roba i la persona li confereix un aspecte grotesc. Les dues mirades es creuen i, amb un rebuig automàtic, es descarten. La mirada d'ell, però, més desconfiada, torna enrere. I a poc, en aquell rostre i en la manera de moure's, allisant-se nerviosament el vestit i passant-se els cabells darrere de l'orella, ell hi reconeix els trets, cada vegada més definits, a mesura que passen els segons, de la mateixa noia que fa 30 anys li suplicava que la deixés tornar a les 6.

És bastant bo aquest conte, eh? Sí, té un final absolutament espectacular. En fi, que estem disfrutant aquesta setmana llegint les cançons d'amor i de pluja en Sergi Pàmies, i avui hem acabat amb aquest Tothom ho fa, que ens ha explicat aquesta història d'aquest pare que espera la filla. Quants pares i mares s'han vist reflectits en aquest moment? No en el final del conte, però sí en el primer moment, eh? En la baralla, en la discussió, en el deixen tornar a aquesta hora, o en anar a buscar a la porta d'alguna discoteca. Alguns ho hem fet. Ho deixo aquí, que no estic per explicar aquestes històries que encara rebré. En fi, que arribem al final del programa. D'aquí res, seran les 2 de la matinada i venen els companys dels serveis informatius. Escoltarem les notícies d'aquesta hora i nosaltres tornarem demà, últim dia de la setmana per nosaltres, perquè per demà a les 12 de la nit ja serà divendres, per tant serà l'última nit dels ignorants d'aquesta setmana. Tornem amb més preguntes, més respostes i més converses, com sempre ens agrada dir a nosaltres, serenes. Ja ho sabeu, si teniu qualsevol història, qualsevol anècdota, qualsevol moment xulo al voltant d'algun dels monuments, llocs concrets de Gaudí, podeu deixar el vostre missatge de WhatsApp al 667-220-148, que la nit de diumenge a dilluns ho compartirem amb tots els oients. Que descanseu. Fins demà a les 12. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un alto al foc que estarà condicionat a l'aturada dels atacs de la milícia pro-iraniana Hezbollah contra territori hebreu. Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units. En un comunicat conjunt, aquesta nit, han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on en quedaran exclosos els militants d'Hezbollah. Les parts s'han emplaçat per tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per una nova ronda de negociacions. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez. També apunta que ho feien amb diners de la formació i que entre les maniobres per desacreditar jutges n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés.
1: Brussel·les suggereix a Espanya que elimini l'IVA reduït que paguen bars, hotels i restaurants. La Comissió Europea assegura que els treballadors espanyols amb l'IRPF han sostingut pràcticament sols l'augment de la càrrega fiscal dels últims anys.
2: La jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga familiar podria tenir en els fets. Segons la magistrada, la terapeuta va mediar perquè l'empresari cedís una part de l'herència en vida al seu fill, que ara està acusat d'homicidi.
1: SpaceX preveu recaptar uns 75.000 milions de dòlars en la seva estrena a la borsa prevista pel 12 de juny. La companyia d'Elon Musk es prepara per protagonitzar una de les sortides als parquets més importants de la història. Segons la documentació que ha presentat el regulador de les borses dels Estats Units, es posaran a la venda més de 500 milions de títols a un preu fix de $135 per títol. Això significa que la valoració de SpaceX a la borsa se situarà al voltant de 1,75 bilions de dòlars. Els usuaris de 3Cat reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals. Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya a Granollers.
2: L'estudi situa el català com un dels principals indicadors de valor de 3Cat. De fet, el 90% de les famílies valoren molt positivament el paper dels nostres mitjans públics com a eina perquè els seus fills aprenguin i millorin el català. Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'Oficina del Consell de Govern de 3Cat.
3: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, l'indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
2: L'estudi també destaca que 3Cat és percebuda com la principal referència informativa del país.
1: Esports, Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà l'entrenador del Real Madrid si guanya les eleccions de diumenge i que té fitxat també el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'altre candidat, l'empresari Enrique Riquelme, ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
2: A la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge del grup. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que estarà a punt per al debut mundialista del dia 15 contra Cap Verd.
1: El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet.
2: El torneig de tenis del Roland Garros en els dobles masculins